0: Bon campionat.
1: Escolta, aquí, i aquest turró que va guanyar, el produïu vosaltres o no?
2: Aquest turró el produirem l'any que ve. Aquest any estem produint el que va guanyar l'any passat, que és l'Eric Ortuño, de la pastisseria Atelier de Barcelona.
1: Home.
2: Sí, sí. No, l'any passat. I des d'ahir està a la venda, a les nostres botigues, el turró de l'Eric, que va guanyar l'any passat. O sigui, sempre el que guanya aquest any, l'any que ve, el fem, i a part del premi que guanyen econòmic, fem el reconeixement a les nostres botigues.
1: El que, evidentment, a les botigues de Torrons Vicenç, que ja hi ha tots els de la temporada, no?, i en les col·laboracions amb els grans chefs, amb el Jordi Roca, el Quique da Costa, l'Albert Adrià, l'Àngel León, no? Aquesta línia sinergia, que suposo que ja ens sorprendrà alguna cosa o altra, no? Perquè sempre teniu idees increïbles.
2: Sí, bueno, aquest any cada xef treu una o dues varietats noves. L'Albert Adrià amb els torrons de l'aire, que és la tècnica que ell va inventar. Sí, bueno, ara si esteu veient la sèrie que estan donant aquests dies, surt quan comencen a fer el bulli... Exacte, Gènesis. Surt quan van començar el bulli a fer incorporar l'aire amb els sifons aquests.
1: Amb els sifons,
2: sí. Exacte, doncs això és
1: el que he portat.
2: L'esferificació és una altra cosa.
1: Torró esferificat, és veritat que ja ho veurem un altre any, potser.
2: Això podem veure algun dia, seria genial, de veritat. Seria una explosió.
1: Sí. Escolta, i llavors...
2: I després... No, perdona,
1: digues.
2: No. I la setmana passada vam presentar a Barcelona, la meu barcelonès, una col·laboració que ens fa molta il·lusió i que l'hem portat aquí a Gramunt també, que és una col·laboració que hem fet amb el Ferran Adrià i el Gaston Acurio.
1: Home!
2: Que és, Gaston Acurio és el sí, jo dic que si avui mengem ceviches a tota hora, gairebé, és gràcies al Gaston, no?, que així com el Ferran va portar la cuina del nostre país a l'avantguarda del món, el Gaston va fer el mateix en Perú. I tindre tots dos col·laborant fent un torró amb productes del Mediterrani i un altre amb productes del Perú i un altre fusionant, que és quinoa i neules, que és un dels torrons que es troba. Sí, la veritat és que estem supercontents. És una col·laboració que ens ha portat 2 anys de feina, de desenvolupament, però que estem supercontents de la feina feta i del resultat.
1: Acabo amb una cosa que és... vaja, aquí tenim una obsessió, el mossèn també, des de fa temps, que és el torró de nocilla...
3: Home,
1: que té, que hi ha varietats dins del torró de nocilla.
3: Sí, explica això bé, Àngel, per l'amor de Déu.
2: Perquè en nocilla sempre hi havia el que era de la nocilla de negra i el de nocilla dos colors.
1: Sí, ara. Aquest
2: any hem fet el de nocilla dos colors.
1: Oh!
2: Hem fet el torró amb la nocilla dos colors.
3: Mare meva, Àngel, per l'amor de Déu.
2: Ai. I després hem fet un altre, que és el cookies and cream, que, o sigui, hi haurà 3 torrons de nocilla, l'original, el de 2 colors i el de cookies and cream.
1: Mare.
2: Hi haurà 3 torrons de nocilla que agrada a tanta gent i porta tants records a tothom.
1: No? Ai, senyor, quines ganes. I, evidentment, els torrons de RAC1 que...
2: I els torrons de RAC1, com sempre, que no poden faltar mai.
1: Els solidaris.
2: Donar a l'Hospital de Sant Joan de Déu perquè puguin fer beques i investigació per les malalties minoritàries.
1: Escolta, Àngel, que acabi d'anar molt bé. Una abraçada fortíssima.
2: Que tingueu un molt bon diumenge.
1: Adéu-siau.
4: Endavant amb els torrons!
1: Bueno,
4: fotríem 4 o 5 taules de nocilla,
1: El de nocilla duo,
4: amb una coca-coleta freda, que... tan amigues!
1: Escolta, abans que... És que se m'estan acumulant coses, mossèn.
3: Què va amb l'hora?
1: Una, tinc el Cesc Giró en línia, per el tema de Rufián, perquè no m'ha quedat clar una cosa.
3: Sí.
1: A veure, Cesc...
5: Hola.
1: L'embalat en coses. Un moment. Ara de seguida posem música.
4: No, endavant.
1: És un espai per posar música.
4: Què decimos a los chavales? Venga.
1: A veure.
4: Sex.
1: Sí. No, sex no. Cesc. Cesc. Prou! Hi ha comunicat d'Esquerra Republicana dient que Rufián és el candidat, sí?
5: Sí, és una mica, és una sèrie amb fascicles, això, anem deixant-ho al llarg del matí.
1: Rufián ha dit alguna cosa o això apareixerà o algú sortirà a dir alguna cosa o no?
5: Públicament ningú ha dit res. Sí que és veritat, doncs, que hi ha fonts dels entorns que van parlant i van explicant coses amb compte, gotes i amb el mateix, pràcticament, hermetisme que fa una estona. Sí que és veritat que tenim aquest comunicat que diu que Gabriel Rufián serà el candidat d'Esquerra, però aquí encara hi ha molts dubtes de com es configurarà això. Primer de tot, si Rufián ha aconseguit presentar els avals o si és la direcció que l'avalarà, això per una banda, i per l'altra banda, com queda aquest front ampli que volia construir Rufián. És a dir, si d'alguna manera hi haurà alguna mena d'entesa en Podem. Aquí fonts properes a Rufián ens diuen que això és més a prop que mai. És a dir, per tant, que Rufián no descarta alguna entesa amb Podem. I veurem com s'articula això, perquè això no ens ho expliquen encara. Ens diuen que encara és massa d'hora per parlar-ne.
1: Això ho diu l'entorn de Rufián o d'Esquerra?
5: L'entorn de Rufián. L'entorn de Rufián ens diuen que ells no tanquen la porta, de fet que està més a prop que mai, una mena d'acord amb Podem per, d'alguna manera, entendre's. Veurem si això es concreta amb una entesa postelectoral.
1: Però no anar junts a llistes, per entendre.
5: No concreten res. No concreten res.
1: Senyor.
5: Per això et deia que haurem de veure, haurem d'estar molt pendents de com es va concretant això les pròximes setmanes. Jo el que
1: de veritat,
5: interpreto
1: d'aquest
5: moviment...
1: S'està complicant una miqueta, eh? O sigui, sí. O, si Rufián es presenta amb Esquerra o hi ha col·laboració directa amb Podem o no hi és.
5: Bueno, ja ens ho mirem. El que interpreto d'aquest moviment és deixar clar que Rufián és el candidat d'Esquerra i xutar la pilota endavant i veure les pròximes setmanes, que amb això sí que hi ha més marge, com s'articula aquesta col·laboració que Rufián insisteix que vol mantenir amb Podem. De moment,
1: però no és el que sabem... Però una cosa, Cesc, això no és el que s'ha estat dient les últimes... Vull dir, el debat era si Rufián encapçalava una llista de les esquerres espanyoles. Això, en principi, ja és descartat, però ara el que estem parlant és que l'entorn de Rufián diu que hi haurà col·laboració. Però clar, ja no encapçalarà aquestes llistes, s'entén, no?
5: Clar, ell encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana. Val. I a partir d'aquí, ells d'alguna manera diuen que el front és Esquerra. I a partir
1: que el front és Esquerra?
5: El
1: front
5: és
1: Amplio, aquest.
5: I a partir d'aquí, qui si vulgui sumar pot fer-ho al seu voltant. Aquest és el missatge que insistim Rufián, a l'entorn de Rufián. Rufián insisteix que encara hi ha marge per entendre's en Podem. Veurem a veure les pròximes hores com s'articula això i si és segurament per temps, el que és més probable és una entesa postelectoral. Ara, sorprendria que hi hagués alguna mena de coalició. Seria molt, molt complicat perquè és el que no veiem bé des de la direcció d'Esquerra. Per tant, esperem a veure què passa en aquestes pròximes hores i com es concreta aquesta incògnita, aquesta nova incògnita que deixa el comunicat.
1: Bé, doncs ja ho seguirem. Gràcies, Cesc. Una abraçada.
5: Una abraçada, Xavi.
1: No sé si s'ha aclarit gran cosa, no, però no. Vaja, és que la cosa és confusa.
4: A mi, jo, pel que he entès, el Frente Amplio aquest és com si tu i jo ara comencéssim una conga i ja la gent se va afegint darrere, no? Dèiem en Centipede,
1: no,
4: ara una miqueta,
1: perquè... Centipede, no.
4: I el que he entès també és, amb l'analogia amb l'Àngel de Torromisenc, sí. És, Àngel, tenim Nocilla, sí. Nocilla de tres varietats, la normal, la duo i sí, la de cookies sí. I tal.
1: I tot barrejat.
4: Clar, i tu ara imagina't que el senyor Àngel direm, però també hi ha una miqueta de Nutella. No! No, si tenim Nocilla, tenim Nocilla. Exacte. Nocilla, que merendilla! Clar que sí!
1: Una cosa, mossèn, ha vist que ha entrat el vaticanista?
0: Home, hola, no,
1: acaba d'entrar el subdirector del Via Lliure, que és el vaticanista de RAC1.
0: Dona, no, el Mallec. Controlant el mossèn.
1: No, una cosa, perquè quan arriba aquest senyor tenim notícies del Vaticà.
4: No, segur, s'amora l'arzobispo de...
1: No, l'arzobispo no s'ha mort ningú.
4: No,
1: però hi ha notícia, em sembla, Arnau.
0: Hi ha notícia i és que el Papa Lleó XIV acabem de saber que s'haurà d'operar d'un nòdul al pulmó. En els propers dies hauran de veure... en principi és en fase inicial, que per tant no corre risc la salut del Papa Lleó XIV.
1: Acaben de fer un comunicat des del Vaticà.
0: Acaben de fer un comunicat des del Vaticà. Això afecta, entre d'altres, el viatge que ha de fer el Papa d'aquí a unes setmanes, a principis de novembre, a l'Argentina, al Perú i Uruguai, d'aquí unes setmanes ha de marxar.
1: Creiem que és important perquè, clar, tornava a un entorn que l'ha acollit durant molt de temps. Sí.
0: Tornava a casa seva, que era el Perú, clar. I tornava al país d'origen del Papa Francesc, clar. Que el seu professor no havia anat mai al seu país d'origen, a Milei i companyia, per allà
4: també
0: voltant.
4: Estava programat amb els fastos de l'homenatge a la retirada de Messi, que també anava el Papa allà, el Nike Air Max, i tot allò que porta, i tant.
0: Per tant, aquesta és la notícia, el Papa Lleó 14, que s'haurà d'operar d'un nòdul al pulmó. Veurem què implica això exactament, sí, també per la salut del Papa.
1: D'acord. Bueno, haurem de veure què és aquest nòdul, també.
0: Sí.
1: Que no expliquen pas que sigui més que això.
0: No expliquen que tingui cap relació, per exemple, amb un punt cancerigen, que podria ser, però que insisteixen en una fase inicial que s'haurà de tractar els propers dies.
1: Doncs l'operaran, el Papa d'un nòdul al pulmó. Gràcies, Arnau.
0: Fins ara.
1: Notícies vaticanes fresques i regalades.
4: Què més tenim?
1: Ja està.
4: Ja està.
1: Ja podem començar o no?
4: I el xaval de Castell, què?
1: Comencem o què?
4: Comencem a què? Mira el cabron. Comencem a què?
1: Mira, és que ahir jo crec que va haver-hi una pila de gent que mirant la tele o a l'estadi, sí. De cop va dir, hosti, és que la imitació del Joan Torres, el versió del Montero...
4: Deixa'm dir una cosa.
1: És impecable.
4: Deixa'm dir una cosa. Dins del món d'aquestes imitacions d'artistes, per mi,
6: és, la, en els darrers 10 anys, la millor que he sentit. És espectacular.
1: És
6: i com parla ell i tal, endavant. Tant de bo, pues tot el que guanyi el que fa les imitacions ho doni a casa, eh?
4: Queda què passa, penya?
7: Home, és això, què passa, penya?
8: Bueno, potser em pots fotre tres més, tio. Però has dit que l'última, saps? Però després ja diràs, bueno, en fotem una altra.
4: Fem una altra, què? Fotem una tercera, aquí, l'esportiu.
1: És el millor, és el millor.
6: És el millor.
1: A veure si demà torna a sonar o no. Bueno, jo no ho sé, està descansant. El Joan Torres, fantàstic.
6: Joan Torres, sempre. Molt bé, Joan Torres.
1: Demà és festa, és veritat, que bueno, ja veurem.
6: Demà és festa. Joan, ja, si m'estàs escoltant el que t'ho diguin després i tal, tens tres mitjanes pagades aquí.
1: No.
6: Al bar de sota casa.
1: No pagui res. Va, 12:36, què? Ens posem a fer...
6: Posa'm
1: Santa Maria del Mar o no?
6: Posa'm Santa Maria del Mar, que farem un debater.
1: Què?
6: Ara farem un petit debater, home, sí, farem un petit debater.
1: Ah, sí, per cert, que va anar al col·lapse.
6: Sí, sí, ja la segona setmana que vaig allà.
1: Però què passa, que ara té una... L'han fitxat a col·lapse?
6: Va trucar un dia al...
1: Ha parlat d'Oques Gràcies, per cert.
6: Va trucar un dia al Jordi i em va dir... T'han tancat la compte de Twitter, no? I vaig dir, sí, m'han tancat la compte de Twitter. Però van castellar 15 dies i tal. I em diu, mira, m'ha trucat ta mare i perquè estiguis pel carrer robant cotxe, millor que te vinguis pel col·lapse. I bé, allà ha acollit. No, em va convidar a parlar de Shakira i d'Oques Gràcies. I allà vaig coincidir amb la Su.
1: Sí,
6: amb la Su.
1: Estupenda la Su.
6: I també, va, bueno, ho vam passar bé. No, no em van deixar fer allò de Jordi, Jordi, al final...
1: No vas poder.
6: No van deixar, però...
1: No els hi va semblar bona idea.
6: Però ara que dius això, mira, jo crec que... Crec que no, si amb el teu permís, Xavi, que portarem a la Su, a fer un embalat.
1: Sí, home, ens encanta la Su.
6: Quan no tinguem coses, quan no tinguem... Torros de Nocilla, quan no tinguem castells, quan no tinguem la cursa del Corte Inglés...
1: Això serà, calculo, cap al mes de maig...
6: Juny, juliol... Juny, Su, que ja ens estàs escoltant, doncs ja pren nota cap al juliol... I per Sant Fermines portarem a la Su, Perquè crec, Xavi, que no és que ens hagin quedat amb lo superficial, però sí amb lo més evident i obvi. Ara diré una cosa una mica així de les meves. Quan rasques, quan parles amb ella, amb la Su, ja veus que estàs davant d'un artista que se li ha de donar de menjar part, i per això ho farem. Jo crec que la Su té ara 26 anys i està en aquell moment de la seva carrera de fer...
1: Perdona, encara té 26 anys,
6: sí?
1: És que és una cosa,
6: no, no,
1: perquè
6: és
1: clar,
6: que...
1: la porta temps que la veiem i clar. Encara té 26 anys.
6: Home, si em va ajudar a aixecar-me tot el sofà i el col·lapse i tal, perquè clar, jo
1: sí,
6: ja
1: la imatge, un la imatge era curiosa.
6: Quants anys tens i tal? 26. I
1: 26,
6: no pot ser, increïble. Però està en aquell moment de fer... un Kate Bush, la de Running Up the Hill, de fer coses aquestes, i l'art va molt més enllà d'omplir 4 o 15 nits al Palau Sant Jordi o un estadi olímpic. Ho parlarem amb ella un diumenge que vingui. I sí, sempre que acabem al col·lapse, sempre sortim fent la conga amb Pilar Eire, fins a la parada del trampàs. Dit això, deixa'm felicitar-te, Xavi, per la presentació de la temporada de la 2, que et van veure molt net, amb la camisa blanca, jaqueta blava i pantaló xino color crema, entre consejero delegado de la banca Mare Nostrum, però també una mica de apoderado del litri,
1: Aquell
6: look, una mica de... No, ens congratulem tots,
1: per favor.
6: Mira,
1: molta gent hi havia aquell dia.
6: Sí, sí, sí. Mira, l'altre dia, amb això, per rematar ja allò d'Oques Gràcies, l'altre dia feia en broma, col·lació d'Oques Gràcies, però també es pot aplicar a moltes bandes, Allò... que guai, ens veurem d'aquí 6 anys, no? Vull recordar una cosa, jo tinc 51 anys, des del 1992, des de les Olimpiades de Barcelona, que vinc escoltant, que és la darrera gira dels Rolling Stones.
1: Ah.
6: Estem a 2026 i el senyor Mick Jagger i el senyor Keith Richards ens han passat la tita per la cara durant 30 anys amb això de me voy o no me voy, Mira, la nostàlgia, en el cas de la música, ja és una indústria en si, ja ho hem dit, destinada a gent que més o menys encara s'ho pot pagar, Com en el cas que ens ocupa avui, que està tot esgotat des de fa mesos, Xavi. Un cas d'èxit que va començar, com dèiem abans, uns anys en recintes mitjans, per després passar a recintes com el Palau Sant Jordi. Jo vaig anar a una edició d'aquestes. Estem parlant d'I Love 90... No, I Love 90s, I Love 90s, però jo vaig anar amb un I Love 80s i encara tinc un record tan brutal, va ser espectacular. I ara, ojo, ja és un festival de 3 escenaris al Parc del Fòrum de Barcelona. Insisteixo, fa mesos que està tot venut. Anem a fer un recorregut per alguns dels artistes que més ens criden l'atenció i que agraden aquí a l'embalat, Ojo, que hi ha l'escenari principal, El Blai m'ajudarà amb gent com Corona, Paco Pil, Snap, amigues. I sí, i el que m'he quedat flipant és que ja fotem això a una amiga, no és amiga meva, però la conec i tal, Ultranaté. Ui, ara en parlarem d'ella.
7: Sí, Ultranaté. Perquè la cançó et sonarà, segur.
6: Et sonarà la cançó Free, que és la que coneix tothom i tal, però ara en parlarem.
1: Per cert, mossèn, que m'estan dient que tenim un... Ai. Ens ha arribat un missatge.
6: Què ha passat?
1: És ell, sí?
6: És Ramon Lamiel.
1: És el Josep Montero?
6: Ah, sí?
1: A veure, podem escoltar... Podem escoltar el missatge, a veure què hem rebut.
9: A veure, tio, Bundó i el mossèn aquest, tio. Vull dir, ara estava dient això de que a veure si torno i tal. Vull dir, jo ja dic que plegat, saps? Vull dir, a mi no em toqueu més la polla, saps?
1: Oh,
6: ojo,
9: Si voleu tocar-me més la polla, veniu a Muntanyola, tio. Veniu a Muntanyola, què, tio?
6: Claro, claro. Ja que sí. Bravo.
1: Una mica
6: m'ha parlat,
1: però bueno.
6: Pues ja posarem un dia a tocar.
1: No.
6: Que molta gent que no confonem...
1: José Montero no.
6: No confonem el José Montero del Soca Grasa amb el jugador de baloncesto, sí, que va fallar aquell...
1: No va fallar!
6: No!
1: Va ser un robatori!
6: Ho vaig fallar jo!
1: La final de... Qui era el rival?
7: Panathinaikos.
1: Panathinaikos.
7: Brankovic.
6: El Panathinaikos...
7: El tap, entre cometes.
1: Tap il·legal.
6: Panathinaikos, les galletes a l'arai, el que fos d'allò. Amigues, pots... mira, aquest escenari que ve l'amiga Ultranaté també estarà en l'Esparadiso i el presenta el meu estimat i admirat Fernandisco. Ja en parlarem, L'altre escenari és pop amb gent com, ojo, és que tens tot això de Snap, I got the power i tal, i a l'altre escenari estan Celtas Cortos, Amistades Peligroses, Viceversa, No me pises que llevo chanclas, amigues, ara en parlarem, I després està, atenció, perquè jo crec que això l'any vinent ja demanarem de fer... directament al lliure el cap de setmana, aquest festival.
1: Bueno,
6: perquè està després de
1: tot... A mi no
6: tot,
1: em facis anar amb Carricotxe,
6: El tercer escenari, que és a l'escenari Maquineros, amb gent amb Javi Bosch, Ricardo Fractal, Fran Trax, Marian Tacal, la de la cançó del Pont Aeri, i escolta, Xavi, no, ja em portaran, allà em porten,
1: no,
6: i tant, bajo palio, com a Franco.
1: Re.
6: Amigues, com comencem per l'escenari pop, i comencem amb una banda que a mi m'agrada molt. Anem cap a Castelló, sí, cap a Castelló, l'any 88, on es forma aquesta fantàstica banda, on canta la Patricia Fernández Escoin, que són una barreja entre els Blondie i els Transvision Bam de l'època. Us en recordeu, les Transvision Bam?
1: Sí.
6: Doncs ara, quan recuperem aquests, encara ens en recordareu més. Guitarres contundents i pop de xiclet. Excel·lent incursió de les guitarres indies del moment del 88, no d'ara, en el mainstream de la Radiofórmula Espanya. Molt meritori. Som-hi per a totes les amigues que encara porten aquella, alguna encara ja, Xavi, mitja de ratxilla, Les Martins i aquell puntet de marrana. Vamos con los Romeos . I aquest festival. Això és història del pop en castellà. Mi vida rosa del 90.

0: Aquesta és una de les bandes que seran en aquest festival.
1: Sí.
0: Això que, quin dia és? La setmana que ve?
1: És ja, la setmana que ve. El dia 17. Estàvem parlant, és que són tres escenaris. Ara parlo de memòria, eh? No sé quants escenaris té el Cruïlla. No sé quants escenaris té, per exemple, a l'Off Sonar, que el fan allà també, no? Però, escolta, previsió de gent, pues no sé, pues qui, quanta gent hi cap amb tres escenaris, un festival al Sonar. 50.000 persones, 30, 40, és igual, és molt meritori fer aquesta reunió.
2: I gent totalment entregada.
1: No, i a més, amb aquest matxembrat que jo vaig a veure els disjocis del Pont Aeri, però ma mare va a veure no me pises, que llevo xancles, i el Blai va a veure Snap.
0: Mira, estic mirant a veure de l'últim Cruïlla quanta gent hi havia, sí, i quants escenaris. És un, dos, tres, quatre, cinc, sis...
1: Bueno, són set.
0: Però de mires diferents, també. Sí. Set.
1: Són però, vaja, però bueno, que, escolta, com a poc, segur que més de 25.000 persones estaran el dia 17 allà al fòrum. Va. Anem cap a un poble a prop de Sevilla, concretament l'any 86 del segle passat, amigues. Sorgeix aquesta banda que fa un pop-rock humorístic que al cap dels anys seria titllat despectivament com a rock o pop tuno. No sé si en recordeu que algú...
0: Per la tuna.
1: Sí, perquè és la figura aquesta de la tuna que fan gracieta, sí, però que toquen amb les guitarres i tal. Era una etiqueta despectiva que també en el seu origen es va otorgar a sabeu qui? A Sinistro Total. Per què? Perquè conjuntaven rock, pop i sentit de l'humor. Totes les lletres del principi de Sinistro Total, Ayatola no me toques la pirola, per exemple, vale, Nocilla que merendilla, etc. Coses així. Era humorístic, no? Feien cançons com Los Toreros Muertos, que ara no tindrien cabuda, no només en la radiofórmula, sinó que serien censurades per la pròpia societat. Escoltem aquests èxits, ara posarem un pall del Déu, però al seu dia, els 40 principals, això va ser número 1, eh? I aquest tema parlen obertament de haxís. Això avui en dia no ho trobem a puestos que no siguin les derivades, Xavi, del rap underground, que evidentment no escolta l'oient mitjà d'Oques Grasses o l'oient mitjà de la radiofórmula. Escoltem aquest grup de Sevilla que va fer fortuna als anys 80, No me pises que llevo chanclas, amb Bolillón.

0: És tremendo, eh? És tremendo, eh? Se la caia una piedra, eh?
1: Així. Imagineu-vos, 5 anys seguits, totes les festes major d'Espanya, un grup de Sevilla cantant davant de les autoritats, bolillón.
0: Bueno, perquè els contractaves ja sabies a què anaves,
1: eh? És que clar, però era sentit de l'humor i tal, però era també... Mira, i ara posarem un altre exemple. Estem escoltant Bolillón, que és del 89, d'un disco que es diu, atenció, Agropop, que també jugàvem una miqueta amb això de Somos de Sevilla, rural, Somos del campo, i ara anem a fer una miqueta de rock and roll. On vam veure això anys després? Amb el senyor de... amb els senyors de...
2: Sevilla, no? Els Mojinos Escocíos.
1: Els Mojinos Escocíos, però amb aquell senyor que li falta... El Koala.
0: Ah, el Koala.
1: El Koala.
0: El Corral.
1: És la translació més moderna de No me pises que llevo chanclas. Tal. És que els crítics, que som una mica cabrons...
0: Sí, què passa?
1: Que... No dic que odiem, però que aquesta música no ens agrada, i tampoc ens agrada Héroes del Silencio, vam passar als finals dels 90 dient No me pises que llevo héroes. Amb aquest sentit, però ja dic, gent com el David Brock i jo, que portem ulleres de pasta i ens agafem la tita en paper de
0: forró.
1: Escoltem a l'àlbum del 91, que també va fer molta fortuna, escoltem, o sigui, 10 anys facturant, No me pises que llevo chanclas. Ara escoltarem un exemple d'aquest Rock Tuno, del que parlàvem abans, no? Que va ser un cas raro, perquè això és una mica... És un rock bastant potent i accelerat per l'època, i la lletra és absolutament genial. Amigues, escoltem El Amoto de No me pises, que llevo chanclas.

0: Sí que han dit Mojinos Escocíos, sí. I aquí hi ha una línia de comunicació claríssima.
1: Claríssima.
0: Amb el nom Pisis que llevo chancles.
1: I tant, és claríssima. Estem parlant d'un àlbum del 91 que es deia Estamos Muy Contentos i és aquesta barreja de rock and roll, sentit de l'humor i tal. Home, la cançó comença, hombre, por los reyes me han echado una moto. Sí, sí. I ja tot l'altre és una mica també inhumano. Bom, bom, bom. És aquell de festa major a Espanya, el que allà diuen un catxi, és a dir, una gibrella de beguda amb els col·legues agafats pels ombros i cantant, pues, això, bom, bom, bom, bom, bom. No hi ha més, escolta. Però eren guais a l'època. Anem amb un altre exemple d'aquests. Mira, anem amb un tipus de granada, amb el mític, no, la gent no el reconeixerà pel nom, però és el Manuel España, al capdavant d'aquesta banda, que van aconseguir que l'Espanya de l'època, atenció, es compressin 400.000 còpies d'aquesta cançó, tio. És molt meritori. Estem parlant de l'any 88, eh? La banda té una història curiosa. En principi, atenció, es deia La Guàrdia del Cardenal Richelieu. Però al final, i tocaven en caixes de ritmes, però al final van abandonar les caixes de ritmes al Cardenal Richelieu i van fer aquesta joia del pop rock espanyols dels 80 amb aquella estètica rockabilly i una mica com els Clash, sabeu? Aquell una mica de tupé, però xupa de cuir, una miqueta heavy i tal. Van fer aquesta cançó que a l'època ho va rebentar i són La Guàrdia amb Mil Calles Llevan Hacia Ti.

0: Va ser un exitàs, això.
1: Un exitàs. Un exitàs. Quanta gent, també hem de dir, ara, això és de l'any 88, quanta gent va tocar pèl, borrissol i de tot. Home, i tant, i tant. I ara ja anem...
0: És aquesta cosa urbana, no, realment? És algú que, bueno, la recerca d'un amor enmig d'una ciutat.
1: Sí.
0: Com mil calles lleven hacia ti.
1: Correcte.
0: No sé qual és, si és una mena de laberint urbà.
1: I sempre diem, oh, és que emmirallem amb les cançons d'amor que ens canta la Beyoncé, o gent de Barbados, o gent de no sé on, no? Pues mira, un tio de Granada ho va rebentar i tot Espanya. Els concerts d'aquella època eren places de toros senceres de gent.
0: Imagina't.
1: I molt públic femení de l'època, la conya que jo sempre dic jo, les meves amigues amb la carpeta forrada amb fotos del Superpop i tot allò, a rebentar. A rebentar. Va, ara ja anem cap a el que ens agrada ja una miqueta. Ja em trec la camisa, Xavi.
0: Ja vas
1: caminant. No creu que estaríem tu i jo més
0: cómodes
1: si et treu. I tant que sí, amigues. Aquella gent alta, fornida, molt de pèl al pit, que ens saludem apretant-nos molt fora els mugrons. Amb Ramon Manyer, correcte. Anem amb el company. Atenció, perquè això igual molta gent no ho sap. Amb el company Néstor Alejandro, de Trinidad i Tobago, però també amb passaport alemany. No em pregunteu per què té pressupost alemany a gent de Trinidad i Tobago. Ho va rebentar literalment el 93 amb aquest tema, que va ser número 1 a Espanya, però també a 15 països més a l'època. Anem a moure ja una mica el bullate, totalment desinhibides, amigues, amb aquell temarral de Hathaway que es diu What is Love. What is love? Yeah! Baby, don't hurt me.
0: Això és early 90s, no? Una mica inicis dels 90.
1: Això és 93 i, amiga, ja m'estoy guardando el anillo.
2: Que ha sortit 24.000 pel·lícules i sèries.
1: Bé, Mireia Garrolera, Malibú Pinya.
0: Home, això és 100%.
2: Està ballant a la redacció, em diuen.
0: Això és 100% Mireia Garrolera.
1: Ja s'esteu guardant l'aliança a la butxaca.
0: No,
1: va. I tant, quan feu, sempre, quan aneu al Ludegas, la gent d'aquesta casa, que jo l'he visto con mis ojitos, sube me chiquitín el What is Love, em puja'm una mica fort.
0: Es treuen l'anell.
1: Sí, home, i se'l posen a la butxaqueta petita.
0: Del texant.
1: Del texant, que li ha comprat la dona a la Roca del Vallès.
0: Però el problema és que se l'acabi trobant.
1: Clar, perquè veus, entres un dia a l'Udegas i tu ja saps i dius, però este senyor que tiene 66 años, ¿cómo lleva unos tejanos Pepe Jeans? Perquè han anat a la Roca del Vallès i l'han uniformat allà. Amigues, estàs una enjada, güey. Que no falte de nada ni pa mí ni para los míos. Mira, parlàvem abans de Paradiso. Anem cap a Bèlgica, però amb una cantant espanyola, la María Isabel García. Per cert, no és ma mare, que sempre m'ho pregunten la gent de la indústria. No, amics, no és ma mare. María Isabel García, dels Paradiso, no és la dona... Ai, perdó, no és la mare del mossèn Nin. Un altre número 1 amb un...
0: Però per què hem de dir que és la mare? No entenc.
1: Perquè ma mare es diu així, i la gent del sector dels discos, hombre, tu madre es la de Paradiso, i tal. Hombre, yo por lo menos la conozco. I aquí ja s'acaba la broma. Quan fas aquest comentari, ja s'acaba la broma.
0: És que és molt lleig, el comentari.
1: Amigues, mira, va ser número 1 amb fotimer de països europeus de l'època. Recordem sempre que els meravellosos i únics Astrut, recordeu de la banda Astrut, van fer una versió d'aquest tema que el passarem a ballar ara mateix al centre de l'embalat. Amigues, anem amb Bailando de Paradiso.
0: Mare del senyor.

0: Tenim alguns noranteros, rondant per les xarxes.
1: Sí.
0: El Raül, per exemple, diu, els Nome Pises han fet gira durant uns anys amb Toreros Muertos.
1: Sí, els van juntar els dos.
0: Una mena d'amics de bandes.
1: I hi ha un documental, fins i tot, que el teniu a Movistar, que ho podeu veure com expliquen, com el rebombori que van causar a l'època, i ara pràcticament, pues, que no, van fer aquesta gira conjunta per rememorar allò del rock tuno i aquest sentit de l'humor, Sí, sí.
0: I ara després el Marc que diu que recorda de, que abans que has citat la Transmission Camp citava
1: Bam.
0: Què he dit jo?
1: Camp.
0: Ah, no, Bam.
1: No passa res.
0: Que diu que guapa la cantant de Transmission Bam després de la Patsy Kensin de Eight Wonder, la mà guapa del lugar.
1: Jo es deia Wendy James? O la Wendy James era dels Plasmàtics. Jo vaig estar enamorat de la senyora de les dues, de los Romeos, de la Transmission Bam,
0: i
1: pràcticament totes les que passaven per sota casa, als 90.
0: Wendy James, no?
1: I Wendy James, correcte. Sí. Molt guapa. Encara toquen aquesta gent,
0: Sí,
1: la Transmission Bam encara és la millor, però ja, des del meu punt de vista, ja a mi ja em fan una mica...
0: Home, queda més lluny ja,
1: com l'altre dia que va vindre el guitarra dels Ron Wood a Barcelona a tocar i tal. Hòstia, és molt guai.
2: Crec que a més van estar fa unes setmanes a Barcelona, Transmission.
1: Sí, també. Però bueno, escolta, que cadascú faci amb la seva vida el que vulgui, només faltaria. Anem cap als Estats Units, en aquest cas cap a Filadèlfia, amb una dona que m'estimo moltíssim, Xavi. Ella va ser corista de molts dels discos que jo de vegades us he parlat, que és el Philly Sound,
0: sí, senyor,
1: que és música de ball que va derivar en el house, però amb arreglos, orquestants de violins i senyores cantant sobre una base disco. Amb aquest hit mundial molts varen conèixer a la senyora Chris Star Waters amb aquest Gypsy Woman. Que si quiero que si tengo.
0: Sí. A veure la butxaqueta del costat.
1: La...
0: Se porta la liança.
1: Star Waters que... Ara,

0: Dale, Cristal. Toma.
1: Veieu aquesta base de fons? El... Això és house. Això és el house normatiu. Està sonant Gypsy Woman, She's Homeless, del 91. Aquest àlbum, el Surprise, el 91, va ser un dels de responsables de que les radiofórmules als 90 ja comencessin a obrir-se a la música electrònica de ball i normalitzar-la per damunt o equiparar-la ja al pop-rock amb guitarra.
0: I aquesta ve aquí?
1: Home, i tant.
0: Sí, sí, favor.
1: No, no, i que ho he mirat i tal, perquè de vegades veu...
0: 64 anys.
1: Sí, sí, però no, no, encara va llogar, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I ara,
0: sí,
1: ara veurem, i hòstia, i aquests encara més. Ara anem cap a Frankfurt, Alemanya, amb un grup parit al laboratori. Allò que sempre diem boy bands o tal, sí, bueno, sí, pues aquest sí, és un grup
0: ja
1: parit
0: existia,
1: al laboratori, perquè això és un producte dels productors, el Michael Munsing i el Luca Ancelotti. Sempre hi ha d'haver-hi un italià facturant a la música de ball. Sempre ho dic, eh? Si no és Marco Carola, és mi primo, el de la moto, s'han posat una pizzeria al lado, eh? Aquesta, que ballarem ara, i The Power, van ser número 1 a tota Europa i porta d'entrada per al públic generalista, també mainstream, de la radiofórmula a l'electrònica de ball. Vosaltres us en recordeu als 90 quan va sortir, estem parlant dels Snap, a la tele fotien el vídeo cada dia.
0: Ai,
1: un,
0: no,
1: dos, tres cops a la 2, sí, a TV3 de l'època, al canal 33 a Sputnik. Era una passada, perquè això ho va rebentar. Jo crec que va ser la radiofórmula, si Crystal Waters era la porta d'entrada, això ja és que ja es van menjar les guitarres electròniques de ball i el primer house comercial dels 90. Amigues, ja totalment desatades, ja, com sempre és norma de la casa, bralers.
0: No!
1: I tant!
0: Sí, està, bralers.
1: Còmodes i bralers sota el pijama de dues peces massanes.
0: Sempre.
1: Amigues, Rimmer, Isa Dancer, del Snap! Madre mía, madre del mar, cómo se mueve todo.
0: Mira, ¿sí? Estic anant a buscar el vídeo perquè jo no el tinc al cap, el vídeo.
1: Sí.
0: Ui, quina gent més rara.
1: No, sí, que també diu... ¿Dónde están los patinetes?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, clar. Ara bé.
0: Però perdona, que és... Ui, mira-la.
1: No, cuidao esta, eh. Cuidao, eh.
0: Ara, ara.
1: Ai, mare.
0: Molta licra veig aquí al vídeo, eh?
1: Molta licra. Si no, la senyora Navastia, com iban a Sarre, us en recordeu que iban a Sarre dalt d'allò, marcant tot el Whopper.
0: No, eh!
1: I molta cosa de l'Ubirama, molt fluorescent, molta cosa. I a més, com era, són negres i tal, se'ls veia, mare,
0: no,
1: del
0: no.
1: Senyor, deia mon àvia, se'ls veu des d'Igualada.
0: Sembla com sembla com una mena de, com es diu allò, de llançament de coets, allà Cabo
1: Canyamaral.
0: Una mica, sí. Sembla.
1: Els coets, jo crec que se'ls han fotut sempre.
0: Però...
1: Amics, hi ha una altra d'aquelles bandes o productes parits per productors a laboratoris, en aquest cas d'Itàlia. El senyor Francesco Bontempi, que sembla una conya de la competència, però no, hi ha un senyor que es diu Bontempi, està al darrere d'aquest tema real, on canta una senyora, ojo, també el vaig
0: parlar,
1: senyora brasilera.
0: No vull equivocar-me, però no hi ha un senyor que parla del canvi climàtic que es diu Bontempo.
1: Ahí està.
0: El Carlo Bontempo, l'hem entrevistat
1: Bontempo,
0: alguna vegada.
1: Pues
0: el climatòleg.
1: El seu cosí de Sicília, que es diu Bontempi, que també tenia uns avis molt bonics, i va conèixer a una senyora, no direm on la va conèixer, a Olga de Sousa, que també és model, sabeu de quina agència era model aquesta senyora? De Elite Models,
0: home,
1: on estava fotut un dels pares dels Strokes.
0: Hombre,
1: eh?
0: Hombre.
1: Doncs segurament un dels himnes més importants en el subconscient de moltes persones que ens escolten ara mateix. A los Sarta, aquesta jo l'associo a nits d'estiu, joventut, cancaneo i cardamenta sota d'un cotxe. Perdó, sota no, darrere.
0: Bueno,
1: després us ensenyaré una foto, perquè jo també he estat sota un cotxe,
0: no
1: amb ella, insisteixo, no amb ella, però pregunteu un dia a Noemí Poix,
0: no,
1: què feia al pàrquing. I tant, què feia al pàrquing de xocolata? No. La gent sota els cotxes.
0: No.
1: Amigues, endavant amb els Corona. This is

0: Rhythm of the
1: Night. Molta gent ballant això, eh? Molta. Del Rhythm of the Night.
2: Molta, mira, aquest dia que és la festa major de Sant Feliu de Llobregat, sí, de la meva ciutat, eh?
1: Però, que, però això no ja, ja fa 15 dies que esteu de festa major o alguna cosa.
2: Bueno, és que ja sempre dic
0: que... S'ho va dir el Toni, no? A la, sí, sí. Les patates, ahir, no?
1: Correcte, ah, sí, és veritat, és veritat.
2: Però sabeu el que passa? Que la Sant Feliu pràcticament... No, jo no ho dic a
0: Toni. Esteu de festa sempre.
2: És com a Pamplona, ja. És una setmana... Jo, no, no, jo he llogat la meva casa. Jo he estat tota la setmana fora i m'he anat a un Ibis. Amigues, una cosa.
1: Ja no em queden.
2: D'allò que parlàvem dels Oques Grasses i tal, escolta, aquestes gires dels 90s, dels 80s i tal, també és molt meritori. És una cosa que s'ha aparegut aquí, a l'estat espanyol, i que gira per tot l'estat i tal, això. Sí que ho fan a Rússia, que sempre dic que un cop a l'any porten a tots els magnates del gas, que hi ha un senyor que té una senyora que és malalta d'aquesta música, i cada any el porten a un recinte que és com tres Palau Sant Jordi, allà amb una foto de Stalin, Marta Sánchez, i tot allò, i és espantable. Espectacular. I rematem amb una cosa que a mi em va sorprendre.
1: Marta Sánchez i Stalin és una combinació
2: tal,
1: que no acabo de...
2: Marta Sánchez i Stalin, bueno, i tal. Si algun dia, algun que... dia em deixessin a mi comissionar un festival, un no. petit festival d'un dia, com aquí, tres escenaris,
1: no
2: tal,
1: pues
2: seria espectacular. No, no. I mira, una cosa que em fa especial il·lusió, perquè jo crec que Fernandisco és molt, molt amantament d'aquesta senyora, és una senyora que vaig tenir oportunitat de saludar i que em firmés aquest single que és històric en la història del house. En l'actualitat encara fa alguna que altra actuació, però en els darrers anys ha exercit molt de DJ als Estats Units. Ella és una llegenda del house, una d'aquelles divas que encara ens queden vives. De Maryland, per tancar avui l'embalat, jo no sé si la coneixeu o no, però aquest és un himne
1: diu que sí, o no,
2: de la història del house contemporani del 97, que es diu Free amb Ultra Nate.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Pues toma, el José Montero se la tret i ha dit, mira, soy criador de canarios y este es mi campeón. I endavant! I clar que sí!
4: Per cert, mossèn, ara... Va, tanquem, tanquem.
5: Sí, tanquem.
4: No, queda dir-li que abans ha fet la referència als pijames Massana,
5: sí,
4: perquè ja s'ha notat això, eh?
5: Sí, sí,
4: portem
5: ja...
4: tres dies
5: ja
4: que a casa ja... tot màniga llarga ja, eh?
5: És del dilluns que a casa meva, ah, la senyora ha anat amb la pistola de silicona, el balcó ja no s'obre, la finestra és tampoc.
4: Fins al juny.
5: Un règim de terror de... Jo l'altre dia vaig tindre que trucar als Mossos perquè hi havia tantes mantetes pesetoneres al sofà que no la trobava ella. No la trobava, molta manta ja, les mitxetes del Sant Andreu.
4: La calefacció arrencada ja,
5: bueno,
4: en marxa.
5: No, i sobretot, la calefacció encara no, però l'altre dia que em vaig a dutxar,
4: sí,
5: no vaig sortir d'allà,
4: ah, sí?
5: Com Freddy Krueger.
4: Home, això sí.
5: No, no, amb cremades de tercer grau.
4: Això, no, mossèn, ha de tenir-ho clar. Mai després de l'altra persona.
5: No, mai.
4: Perquè pot morir.
5: Mai. Bueno, i després ja parlarem un altre dia, que després allò és el Mato Grosso, eh?
4: Ah, sí?
5: Home, tots els palacos allà.
4: No, home, no, per favor.
5: I després
4: favor.
5: Tu deixes una goteta no. a la tapa i criden a Núria Parlom, eh? Que voy a llamar a Núria Parlom, que te van a llevar por delante, i allà hi ha el Mato Grosso, joder, en la dutxa.
4: Bueno, home, va, vamos. Tanquem amb el repàs dels 90 en format pop, rock i dance, aprofitant que la setmana que ve es fa aquest festival a Barcelona, que tenen molt èxit a convocatòria, amb tot venut des de fa mesos. Mossèn,
5: sí,
4: setmana que ve,
5: sí,
4: apuntis-ho.
5: Sí.
4: Cada canviada de residència, cada sí, moure's de la seva d'allò, sí, ha d'anar a Platja d'Aro, que farem...
5: Anirem allà.
4: La cursa de recull des d'allà, sí, sí, un embalat de campanya, sí, en directe amb el trajo de Cardenal Richelieu, que sí, ja saps que el tinc a punt,
5: clar,
4: el
5: sí,
4: paquet de Winston i un Alcatel One Touch Easy.
5: El meu telèfon de referència, no, clar que sí.
4: Tindrem com a escolanets ajudants de la missa de campanya, a veure si queden l'Edu Mutant i l'Oriol
5: sí,
4: Cruz.
5: Tindrem alguna sí, sorpreseta amb aquests gardaixos.
4: Mare Déu,
5: però
4: senyor.
5: Vam a rir, no, eh?
4: Que Déu ens agafi confessats,
5: sí,
4: mossèn.
5: Sí, sí.
4: Fins diumenge que ve.
5: Fins diumenge, amigues, amigues totes de la Platja d'Aro, allà us esperem amb les malles, els calentadors d'Eva Nassarre i tota l'alegria dels vostres cossos bruns i ferms. Amigues, com sempre, com que ha guanyat el Barça, visca el pa, visca el vi i visca la mare que va parir a Hansi Flick, amigues.
4: Sí, senyor.
5: Yeah-ha! Yeah-ha! Yeah-ha! Cachararo!
6: Esteu escoltant
7: els millors moments del Via Lliure.

0: Era un tio que, sobretot, que no s'esperava per res que tot això pogués passar. La qual cosa em mola d'aquest Josep Montero del passat, el fet de pensar que he viscut alguns anys de la vida sense tot això i que els he sobreviscut bé. Estava content, el que passa que sí que me n'adonava de que la feina que tenia no m'omplia gens. A les 8 del matí passant fred i pensava, hosti, aquesta manguera a mi m'importa poquíssima que arribi a puesto i que faci funcionar aquest motor. I sabia que volia fer una altra cosa relacionada amb la música i d'entrada em vaig preparar per professor i de cop va fer trompet tot això i aquí està. Petar-ho per mi és fer el que t'agrada i viure'n. Tant si és cantant, com si és fent forats a terra, com si és posant pedres o regant plantes. I el que sí que he pensat algun cop és que la vida podré dir que he tocat aquí, però igual que també puc dir moltes altres coses, no? Te'n puc dir que he estat vivint de la música durant tots aquests anys, que escrivia les meves tonteries, les meves coses que em feien sentir i que la gent li van arribar i que també els van fer sentir. Tampoc crec que em representi el rotllo de ser el protagonista davant de tanta gent. El que passa que com que ha estat tan gradual, al principi hi havia 10 persones que ballaven, després 10 persones que ballaven i cantaven una mica, després 50 persones que ballaven i cantaven, ha anat sent gradual, però jo sempre...
1: Els que vas veure que hi havia algú que es tatuava una lletra que havies escrit,
0: sí,
1: un vespre...
0: Que bé, doncs ja ha passat, no?
1: Se m'ha escapat de les mans, no?
0: No sóc una persona, penso, preparada per això. Ni per la fama, ni per liderar coses.
2: Jo només vull veure elefants volar.
0: El que sí que hi ha una ressaca emocional sempre després de les gires, després dels concerts. Igual que quan portes molt temps a la vida, amb el temps...

0: superocupat, de cop tens 2 mesos i no saps ni qui ets ni què ets a part de la feina. Sentir com que és avorrit, que se't fa avorrit. Estàs aquí, hi ha arbres, gossos, no tens allà 15.000 persones, 17.000 persones aplaudint-te, dient-te que ets l'hòstia, i l'endemà tot et sembla poc. Al principi no ho entenia, pensava, per què estic trist l'endemà? Tenia estones com de bajón. Després vaig anar entenent que era aquest subidón i l'endemà tornar a la vida normal.
1: Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada.
0: Al principi fèiem 80-90 bolos l'any, després 60, després 50, després 30, aquest últim any vam fer 15. Cada vegada voldré fer menys per fer-los més bé, amb més ganes, per tenir temps també per tenir una mica de vida, a part del que és el projecte, i per tenir les energies i això, les ganes de viatjar, d'anar-te a la segona, i per tenir també el marge artístic de que fer que cada concert sigui especial i poder aportar coses noves a la gent. Jo sento que ens anem encaminant molt cap aquí, i sí que arribarà un moment que estarem tocant molt poc, segur, però deixar de tocar no ho veig, perquè és maco i mira, la vida ens ha brindat aquesta possibilitat, ja que la tenim.

0: tinc de tu.
1: Esteu escoltant
2: els millors moments
1: del Via Lliure.
3: Tinc un cel i un infern a dins.
4: Sí o què?
3: Milers de nits que es fan mandins. Comptant les llàgrimes al buit, he pres a caure cap amunt.
4: A veure, tot això és culpa del Joan Torres, hem de dir. Hola, Eva Jou, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: I també tinc l'Arnau Manya per aquí. Què tal, Arnau?
6: Hola, bon
4: Portem
6: dia.
4: Portem uns dies, no tota manera. La setmana, que, per culpa del Joan Torres, que hi ha gent que ha descobert o que es gràcies al Versió. I el Joan Torres anar dient sí o què? I no sé què, fem un altre concert o què? I ve d'aquest to.
6: Diria que divendres un oient va venir expressament a la ràdio per conèixer Joan Torres, que és la persona que imita Josep Montero al Versió RAC1.
5: Sí o què?
4: Portem tot el cap de setmana. Hola, Jordi Garrigós, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: És que portem, de veritat t'ho dic, s'està fent difícil venir aquí a la ràdio perquè portem tot el cap de setmana que entre el Joan Ferrús, el tècnic, la resta de l'equip, que van sentint crits de sí o què i no sé què.
5: Farem oques a terra.
4: Una cosa eterna, efectivament. Però bé, és una de les imatges de la setmana, sens dubte. Ha passat aquesta nit, s'ha repetit per quarta vegada, de fet, aquesta setmana, amb aquests milers de persones omplint l'estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona, aquests concerts d'Oques Grasses. Si fem números, més de 220.000 persones en aquests shows que han servit per acomiadar-los, en principi, definitivament. Així acabava, no? 4 shows, 2 hores cadascun, 24 cançons, sempre les mateixes, amb aquest escenari imponent presidint l'estadi, amb aquesta producció que feia goig. I un any d'espera, perquè recordeu que tota la gent que es va apuntar per comprar entrades ha estat esperant molt de temps, i aquesta bogeria col·lectiva que es va generar, que jo crec que no s'esperava ningú, sí que van apuntar a un estadi olímpic, i això ja és moltíssim, però cada cop s'esgotessin tan ràpidament, no sabem mai si és una barreja de FOMO, de capacitat de connexió amb tants públics diferents, no, amb joves, amb gent gran, amb els pares i els fills, i en alguns casos els nets i els avis, doncs hagi sigut capaç de capturar tanta gent i en fi, que hagi portat tantes entrades a la venda, no? Evidentment, no és flor d'un dia, o que es gràcies ja va arrossegant una trajectòria de creixement. Ara escoltàvem aquest matí les declaracions que et feia fa 3 anys el Josep Montero, no? Que deia, ha estat molt lent, en realitat, perquè, bueno, són 15-16 anys de trajectòria, però al principi venien 10 persones, on venia cap, alguns ballaven, després alguns van començar a fer-ho, van venir 50, i després, de cop, van anar accelerant-se, no? Però són 6 discos, amb molt èxit, centenars de concerts, i milers de fans que fins i tot es tatuen les lletres. A veure, Jordi Garrigós, ja sabeu que ell és periodista cultural, és col·laborador del 9C de la Vall Honesta i expert en música. Aquests dies no has anat a l'estadi, oi que no?
7: No he anat.
4: Val. Deixa'm preguntar-te si aquí la Jou va anar-hi quin dia?
5: Jo el dijous, que era el que s'havia de fer dilluns.
4: El que s'havia de fer dilluns
5: havia
4: i es va ajornar per la pluja.
5: Va ser el segon,
4: val.
5: Sí.
4: I el Manyer va anar-hi?
6: Ahir a la nit, l'últim.
4: Val. Com va anar, Manyer?
6: Emocionant, crec que a diferència del que potser explicarà la Jou, que va viure el segon dia, crec que allà sí que hi va crear-se una cosa de és l'últim, i això també deu influir, ara potser en parlem amb el Jordi, però aquesta cosa del és l'últim, crec que es va notar molt ahir a l'Estadi Olímpic, que realment la gent sabia que allò tenia data de caducitat i que fins i tot dalt de l'escenari potser es notava més que en altres moments.
4: I Eva, tu no tant, eh?
5: No tant, era tot una mica més descafeinat, tinc la sensació. O potser el fenomen fan estava més dispersat, perquè després sí que he vist algun tall a xarxes, que clar, sí que hi ha moments concrets on hi ha gent molt emocionada pel que sigui, per històries personals, perquè eren un grup d'amics que potser tots ja estaven molt implicats, però no hi havia una sensació de comunitat tan evident com potser l'últim dia.
6: De fet, va passar el concert d'ahir a la nit, que una de les més celebrades, com a mínim a l'entorn on jo estava, no era dels últims discos, sinó les poques que feien dels primers dos discos.
4: Quin era?
6: En aquest cas era
5: Cavall
6: Estable. Sí. Sí, i en aquell moment vas dir, vale, que aquí al voltant hi ha gent que potser sí que els segueix des de fa molt de temps, que potser en aquests estadis que es van anar obrint mica en mica, el segon, el tercer, quart estadi fins i tot, no hi havia aquesta fervor o aquesta cosa tan intensa per aconseguir entrades.
4: Vull dir una cosa també sobre el tema de les entrades, Jordi, perquè me'n recordo que es va dir molt. Aquí ha hagut un procés de gent que vol revendre entrades, no? I es va dir, ostres, la gent ha anat a comprar amb bots i això. Jo crec que vam fer aquest anàlisi també nosaltres, de dir, com ha passat això? Perquè no havia passat mai i de cop són 4, no? La realitat és que al final aquests 4 dies s'ha omplert. No és que s'hagin quedat gent entrades buides i no sé què, que no els he pogut col·locar, no. Volia fer negoci.
5: És que entrava un amic, n'agafava totes les que podia, però és que tenia amics per repartir-les, que l'acompanyarien al concert.
4: Tu com el llegeixes, el fenomen, Garrigós? Perquè realment és... A veure, impressiona. Fet quatre concerts a l'Estadi Olímpic, es fa per TV3. Ahir les audiències són de partit de Champions. O sigui, TV3 clava 23 i pico d'audiències, li sumes els 3 de la 2CAT, se'n va... que un 27% de la població que veia la tele ahir està veient oques grasses.
0: Jo crec que hi ha... O sigui, és evident que estem vivint un context que jo crec que va començar després de la pandèmia. Quan comencem a conèixer tots aquests conceptes com el FOM o tot això, un context que fa que estar en aquest tipus d'esdeveniments sigui pràcticament una cita quasi obligatòria, una cita que has d'anar-hi, has d'ensenyar-ho, has de demostrar una mica que hi ets. Això a banda que hi ha Oques Grasses, un grup que agrada molt, jo crec que sobretot és l'exemple d'una tendència que una mica ens normalitza com a llengua i com a país, que és començar a tenir una cultura de masses en català, que mou centenars de milers de persones i que té unes bandes enormes, en aquest cas té una banda enorme i té el seu propi star system. Ho pensava avui veient totes les personalitats que van anar al concert, no? De fet, doncs hi havia ja en Piqué, hi havia ja en Coercí, l'Aitana... tota aquesta gent, a quants concerts de música en català havien vist fins ara, no? Llavors s'està creant com aquest star system que és més nou del camp... O sigui, ha passat durant molt temps, però en català, jo crec que en bandes en català fins ara no ho havien fet. Òbviament hi ha molta gent que li agrada Oques Grasses, hi ha gent que no li agrada Oques Grasses. És el que té la música de masses i la música mainstream. Llavors, a mi em sembla molt positiu, més enllà de les xifres, que són molt espectaculars i que al final no deixa de ser en relació a la música una mica, i em perdó per l'expressió, qui la té més llarga, però sí que em sembla molt significatiu la creació d'aquest espai d'això, aquest espai mainstream en català, que crec que fins ara no teníem.
4: Hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, i podeu corroborar-ho vosaltres que hi éreu, que és el tipus de públic, no? Perquè, clar, Oques Grasses apareixen fa... quan hem dit que...
5: 2012?
6: Sí, oficialment 2010, comencen a fer concerts el 2010, el primer disc és 2012.
4: Podríem dir, sense equivocar-nos gaire, Jordi, que era un grup de festa major?
0: Jo crec que van començar sent-ho, òbviament, sí.
4: O sigui, un grup de festa.
5: Sí.
4: O sigui, gairebé diria trompetero, una mica, no?
0: De
4: festa, d'una de la matinada, i venga, i alegria, no?
5: Coexistia amb xarango. Sí, era en aquest ambient.
4: Quina és la, creus, la transició que fan per acabar que les lletres del Montero acabin tatuades en braços adolescents i que els pares d'aquests nanos hi vagin contents? És que jo tinc la sensació que ahir el que passava és que podria haver anat un nen de 5 anys, un avi de 70, el pare que en té 50 i la filla adolescent de 20 o de 15... I tots estan contents d'anar-hi. Que a vegades no passa això. El pare acompanyant a no sé qui, que no tinc cap ganes d'anar allà. No, aquí tothom hi va com content.
0: Mira, ara pensava... l'altre dia parlava aquí a la ràdio del concert del Sant Jordi i es veu que una imatge, jo era molt petit, però una imatge...
4: El
0: Sant Jordi, perdó, del 91...
4: Aquell històric, no?
0: Aquell històric, perdó. Si ets de posar context. Una de les imatges d'aquell concert que va reflectir La Vanguardia era una imatge dels pares esperant els adolescents a la porta. Avui va ser una de les fotos que il·lustrava l'article. Això amb Oques Grasses no passa perquè entren tots. Això és molt guai. Jo crec que és un fenomen, el de la transversalitat generacional en la música en català, que va començar, i els hi han donat els seus mèrits a Manel. Jo crec que Manel és el primer que comença a unir adolescents, joves... A la gent gran li encantava Manel, el primer disc de Manel, escoltava tothom. I crec que el gran èxit de Oques Grasses... Vull dir, per què ens ha estat diferents el que diu la Mica Leva, no? Que ells compartien amb xarango, tot això. Què els ha fet diferents a tots aquests grups? Què els ha fet diferents a tota aquesta escena de festa major, de música trompetera, aquest mestissatge tan nostrat, que no sé si es falta a Jocs del Món, però nosaltres el sabem fer molt bé, perquè sona tot el dia. Crec que ells han tingut una ambició per fer una cosa una mica més enllà, per fer unes produccions molt més cuidades, molt més modernes, s'han apropat molt a la música urbana, sense perdre aquest esperit de fer música de masses, sense perdre aquest esperit de fer la cançó que li darà absolutament a tothom. Vull dir, ells han mantingut, al final, aquestes estructures de la música que parlàvem de festa major, aquestes tornades èpiques que a vegades poden ser una mica que enfadaguen una mica Les lletres, deies, aquestes lletres tatuables, són unes lletres una mica naïf, al final...
4: Bueno, clar, clar, perquè acabin tatuades, clar. No pot ser, no pot ser, diguem-ne...
0: No pot ser un poema complicadíssim, sí, no, sí. Llavors, jo crec que ho han fet molt bé, vull dir, han agafat s'han agafat l'onada correcta per triomfar en aquest país, que és la música de Festa Major, però han anat una mica més enllà, bueno, artísticament.
4: El Bordeus deia una cosa que no sé si la resta també esteu d'acord, i el Garrigós també, aquest matí, quan deia que han trobat el punt mig que va de Manel a Charango, no?
0: Absolutament.
4: O sigui, és, captures una part... Bueno, algú amb el nas una miqueta així arrufat de tot el del públic aquest, una mica més, no?, que li agrada la música, alta música, i el que més trompetero.
0: Però, per exemple...
4: I no has fet fugir cap dels dos, diguem-ne.
0: És complicat, encara dia avui, el Xavi Cervantes a l'Ara els ha deixat molt bé, aquestes, però és complicat trobar bones crítiques de discos d'Oques Grasses a revistes especialitzades, en Rock Deluxe i tal. Crec que estan més a prop de Charango que de Manel. Crec que també, vull dir, els Manel al final van acabar fent una cosa com molt sofisticada i s'anaven a Nova York a gravar i no sé què. Crec que els Oques Grasses de moment encara no estan més, una mica més a prop de Charango, però sí, sí que estan, em sembla molt bona aquesta comparació.
4: Del concert d'aquesta setmana, què destacaríeu, Eva i Arnau? Perquè, bueno, Eva, hi ha una cosa que tu has vingut tota la setmana, com si una part dels fans que van al concert els decebés una mica.
5: Sí, he tingut aquesta sensació per converses que he tingut al llarg d'aquests dies, que una mica hi ha gent que pensa que han faltat cançons antigues, perquè, vulguis o no, si fas un concert de comiat, potser s'espera la cosa aquesta de tancament, no? De no estàs promocionant un disc en concret, ni estàs de venta potser als últims fans, que al final també és gràcies a qui estàs fent 4 estadis olímpics, i potser, en canvi, fer més una revisió general o un record més dels orígens i de les teves arrels. He sentit això i també falta de col·laboracions, que això no té per què ser negatiu, però crec que quan vas a un concert de comiat jugues una mica amb l'efecte sorpresa i potser aquí hi ha hagut un tema d'expectatives de cadascú, que potser tothom esperava sortir amb alguna cosa que no s'esperés.
4: Ja.
5: I clar, això no ha passat, per exemple.
4: Això...
5: Que no té per què ser dolent,
4: clar,
5: perquè...
4: Jo no sé com ho veus tu, Jordi, però un concert de comiat d'una banda... que s'hi afegeixi altra gent, igual tampoc ja també
0: clar,
4: és contraproduent.
0: Clar, jo això hi pensava, perquè sí que és veritat que s'ha parlat a xarxes i tal. Entenc que esperava, no sé l'Eva, però igual que la gent tenia ganes de veure l'Aitana o tenia ganes de veure els Figaflaues. Però és que potser ells els hi hagués vingut més de gust que tu, que vingués l'Ernest Cosats de la iaia, que apareixia el primer disc.
5: Sí, no parlo tant de col·laboracions macro, eh?
0: En un últim concert... A part, el que els fas venir 4 dies a cantar?
5: No, cada dia un de diferent, com el confessionari de la Rosalía.
0: Això podria ser, però igual jo hauria preferit el dia a l'Aitana, clarament.
5: No, clar, clar.
4: Clar, clar, clar.
5: No, jo ho dic més amb l'efecte sorpresa, eh? Vull dir, la cosa d'alguna cosa que no t'esperis.
0: Sí, i després hi ha una cosa que recordo que abans ho parlàvem amb l'Arnau, que vam parlar aquest estiu amb el Morrissey, que no deixava entrar carn als seus concerts, no deixava entrar una entrada de fuet al seu concert.
6: El concert que va fer el Poble Espanyol.
0: I et vaig fer aquesta comparació
4: molt,
0: i la torno a fer. La cançó de Leslie Gorda i de It's My Party and I Cry If I Want You. Si és la meva festa i faig el que em dóna la gana, escullo les meves cançons. Passa una cosa amb les cançons que aquest tipus de bandes sovint, no sé si els passa a ells, no els conec tant, però sovint mirant al passat com dient i això no sé si ho tornaria a fer ara.
6: Yeah.
0: Llavors fan aquestes coses a vegades que no m'agraden gens, que és de reversionar-se ells mateixos. Agafen una cançó antiga i llavors la modernitzen, que semblen, no, és que jo volia la cançó antiga.
4: Però fixa't una cosa, Jordi, que jo veient el concert ahir vaig pensar al contrari d'això. O sigui, ells, primer, que l'estructura del concert és, com deia abans, arrencar el Montero Sol amb una gespa, i una mica vull córrer pels camps, no? O sigui, vull ser un nen, per anar al gran escenari, que la primera cançó és pura explosió, com dient, mira on hem arribat, i acabar l'última cançó de nou
6: tornant
4: al camp, no? I entremig, hi va haver un moment que jo em vaig quedar una mica parat, perquè fins i tot jo tinc la sensació que per un concert d'aquesta categoria més a televisió hi havia moments una mica desmanegats, de festa major, o sigui, que hi va haver un moment...
5: De la seva essència totalment.
4: Sí, que se'n va el Montero i comença a cantar el trompeta i, bueno, potser no farà tan bé, igual, i tira 4 confetis, tampoc no era aquell confeti que veus en un estadi dels Estats Units, diguem-ne. És una miqueta més... d'estar per casa, si vols dir-ho així, però reivindicant-ho, no?
6: El que passa és, la pregunta seria, què és més o cas grasses?
4: Clar.
6: Aquest d'estar per casa, aquest de festa major, si m'apures, o el d'un gran estadi amb 50.000 persones al davant, castell de focs i això, pirotècnia i papers, o paperets, o grans ballarins, o una gran producció amb audiovisual. Què és més o cas grasses? Aquí hauríem de ho podríem debatre. El cas és, com jugues una gran producció com aquesta davant d'un estadi olímpic, sento oques grasses o sento un format molt més diferent del que t'obliga també un estadi Lluís Companys.
4: Que tampoc no pots fer veure ser qui no has estat mai, no?
6: Clar.
0: Sí, però igual jo què sé, veient la seva trajectòria, no, que tenen com... Podríem dir, tenen diverses etapes, però tenen dues etapes molt diferenciades, que és a partir de Fills del Sol, no? Igual, tornar aquelles cançons així, aquelles guitarres sincopades del Ri, dels primers discos, però és igual, deien, és igual. No ho sé, no tinc ni idea.
6: Sí que passava ahir, o com a mínim ahir, tenia la sensació, a diferència també del que deia l'Eva, és que no sé si va passar als altres concerts, però que tu veies que allò era un grup d'amics que se'ls havia anat de les mans la cosa. Que fa 10 anys o 15 anys eren un grup d'amics que va anar creixent, va petar el fenomen Oques Grasses, i s'havien trobat, enteneu-me, s'havien trobat d'un moment per l'altre al mig d'un estadi olímpic Lluís Companys, 4 concretament, i allò que potser, no dic que els quedés gran, sinó que potser no era el que ells havien plantejat d'Oques Grasses inicialment. Llavors, hi ha una paraula i un concepte que repeteix molt també la discografia dels Oques Grasses, que és aquesta cosa senzill o senzilla, es repeteix en diferents cançons, que per mi és una de les essències d'Oques Grasses, no? aquesta senzillesa que és impossible tenir en un format com el que és l'estadi Lluís Companys. Llavors, això és una de les dificultats que suposo que es devien trobar a l'hora de parir un espectacle com aquest.
5: A mi això també em connecta una mica amb el que deies tu ara, Jordi, de si realment ells voldrien seguir fent el que feien quan van començar, que és que, clar, sí que tinc la sensació que, veient que la seva essència és aquesta, però que el que els va fer eixamplar la base, per dir-ho d'alguna manera, va ser Fans del Sol, sí que penso que, d'alguna manera, s'han hagut d'adaptar a un nou estil més massiu. Però que, clar, que és molt difícil enganyar qui són, o sigui, enganyar-se ells mateixos.
4: Però aquesta mateixa In the Night, la pots posar des del principi? Jo crec que clarament és una cançó de les trompeteres de festa major. O sigui, si la podem posar des del principi, potser falta... Bé, ara la buscarem, eh? Però In the Night em sembla una cançó que et diria d'embalat. O sigui, mira, no sé, la trompeta aquesta. Bé, potser, Jordi, no sé què diries tu, eh? Però vaja...
0: Sí, és molt de festa major, però precisament aquest disc després ja està guai, que comença molt anirada baix al·lucinant,
4: sí,
0: que podria ser una cançó d'Headbanger de la música electrònica francesa de l'època de punk, justice, això. Vull dir que és el guai d'Oques Grasses, que poden fer aquesta cançó, que sí que és molt barbanera, tot i que els vents entren una mica més lluny, però després et poden fer una cosa una miqueta més sofisticada.
4: Deixa'm fer-ho una darrera pregunta per anar acabant. Jordi, què és? Aquest matí fèiem la reflexió. Ostres, quatre... Això d'aquí la té més llarga, el que vulguis, però són quatre estadis, no? Tu creus que és repetible, reproduïble per una altra banda, no actual, en el futur, a Catalunya? És a dir, s'ha obert la possibilitat, ells han mostrat que això és possible? L'altra pregunta és si tindria sentit, però creus que es pot repetir alguna altra vegada?
0: Mira, és casualitat que estiguem parlant avui, perquè fa molt pocs dies vaig parlar amb un membre del grup Revelació 2008, i que és
5: mal.
0: I em deia que ells es veien ni de conya fent això.
4: Clar.
0: I jo li deia, home, vols dir d'aquí 5 o 6 anys em col·loqueu 4 cadires buides a mig de l'estadi olímpic i anuncieu un concert? I em deien, nosaltres pagant hem fet concerts de 5.000 persones, Max. És que aquesta és una cosa important, el tema de pagar. Perquè igual manera sí que havien tocat a la Bogatell davant de milers, però pagant... ells no es veien fent una cosa així. També per mentalitat dels Manel tampoc els veig molt fent una cosa així. Llavors, això sí que imaginava com ho preguntaria i ho reflexionava, pensava... Xarango van vendre 200.000 entrades d'una gira que mai es va fer. És veritat que era una gira itinerant, que havia de passar per moltes ciutats, però van vendre 200.000 entrades fa 5 anys del Gran Circ. Potser Xarango, si tornessin...
4: L'Olímpic
0: actual... No, impossible.
5: Sí?
4: L'Olímpic, tu creus?
0: Un estadi olímpic, 70.000...
5: No, d'aquí uns anys,
4: No ho sabem, en el futur.
0: No ho sabem. Jo penso en el que s'ha fet fins ara. pensava això, un retorn de Charango, Obrim Pas, era un grup que portava moltíssima gent, això, un retorn dels Manel, però... I pensava, i si un dia juntessin els La Musca amb els Tiets... Vull, La Musca i els Tiets, és que el màxim que han fet és un Sant Jordi Club, no un Palau Sant Jordi.
4: És que és molt bèstia.
0: És que és molt bèstia, és que és un Sant Jordi Club. La Ludwig van, és que jo diria que el màxim que han fet pagant és un Razzmatazz. Un Apolo. Jo no he fet ni Sant Jordi Club, diria, potser m'equivoco, eh? Em corregiu si no. Però clar, és que estem parlant de les matades, estem parlant de 3.000 persones. I establim que són 55.000.
5: Pràcticament ficció.
0: Jo ara mateix no veig ningú, a no ser això, que de cop s'ajuntessin un All Stars de la música catalana o un retorn. Jo a Charango, si tornessin i s'ho proposessin, no ho descartaria, eh? Un estadi olímpic. Però més enllà d'això, no.
6: Això, per tant, dona encara molt més valor als quatre concerts d'Oques Grasses aquesta setmana, també.
4: Clar. I tu t'ho expliques, que hagi passat això que ha passat?
0: Bueno, bé, jo he acabat una mica també, i això es va parlar molt quan el que dèieu abans, no, de la venda d'entrades, que es relaciona molt amb el context que vivim ara de això, que els concerts... Ha passat una etapa també moassis, no? Que els concerts en què s'han convertit exactament... És veritat que aquest tenia l'afegit de que no els veurem mai més i de l'afegit de que estàs realment vivint un moment especial. Però jo tinc la sensació que aquest context general, no, d'anem a veure una cosa històrica, una cosa que ens fa una mica diferents als altres, perquè estem en el lloc, estem ahir on hi havia el Covarsí, on estava el Covarsí, on estava el Piqué, on estava la guitarra. Arnau, Eva, no ho dic per vosaltres, sí que sou molt fans d'Oques Grasses.
5: No t'ho tenim en compte.
0: Però estic segur que hi ha una mica d'això, no? D'efecte d'anar arrossegant, ostres, és que s'ha d'estar aquell dia ja. No, amo, així s'ha passat una mica, això. Per tant, sí, no sé. No sé si és un... O sigui, sí que és un fenomen molt guai i deixa segur una xifra històrica i unes dates històriques per la música en català molt importants, com ho va ser el concert del Llach el 85 al Camp Nou, com ho va ser el concert del Rock Català el 91 al Palau Sant Jordi. Està en aquesta lliga, sí. Ara, sí, és molt sorprenent, però també està dins d'aquest context una mica del FOMO, per dir-ho d'alguna manera.
4: 5 minuts i seran 3:15. Escolta, Garrigós, t'ho agraeixo que hagis vingut avui, i evidentment a la Jou i a l'Arnau. Mira, et diria l'Arnau especialment, perquè, a veure, no va acabar tan tard, tampoc.
6: No, mira, un dia també abordarem el tema de l'estadi olímpic i la mobilitat que hi ha al voltant.
4: Va ser complicada?
6: Ja m'ho va dir l'Eva en el seu moment, dimecres i dijous.
5: Vaig advertir.
6: Però és que és una cosa
0: això
6: que...
0: Això a mi em va estranyar molt, perquè he fet moltes cròniques de concert a l'estadi olímpic i no ha passat mai. A mi no m'ha passat mai.
6: Doncs un caos de mobilitat i un embut per baixar cap a Plaça Espanya. Bé,
4: en un altre moment ja.
6: En un altre moment ja obrirem el debat de si Barcelona...
5: En un moment de gro.
6: És igual, no obrim el debat.
0: Bueno, doncs imagineu si es fan a Spotify Camp Nou. Que pot passar.
4: Ui. Sí, sí. Bueno, ja veurem els veïns, també. Ja tenim el precedent del Bernabéu. 4 minuts i 3:15. Gràcies, Jordi.
0: Adéu.
4: Va, fem pausa i de seguida les incunables.
2: Esteu escoltant
7: els millors moments del Via Lliure.

0: les incunables.
1: Hola, Llucia Ramis, bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs, Irene Cordón? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Ja sabeu que aquesta temporada estem fent les incurables, per tant, ens preguntem si tot el que ens succeeix, que a vegades és notícia, a vegades no, a vegades ens marca l'actualitat d'una manera, sembla, inèdita, és en realitat una repetició, un cicle que es torna a reproduir de coses que ja han passat en el passat, no? Relaments antics. Si us ve de gust que tractem un d'aquests temes, que a vegades us pregunteu, això ja passava al món antic, ja passava a l'antiga Grècia, l'antiga Roma, a Mesopotàmia, a l'imperi persa, doncs bé, ens fem aquestes preguntes, ens ho podeu enviar a través de les xarxes socials o el correu electrònic vialliure@racu.net. Avui quin és el tema, Llucia i Irene?
2: Mira, com a incunables que som, i ens agrada analitzar l'actualitat històrica i fent periodisme arqueològic.
1: Com ens agrada el concepte de periodisme arqueològic, eh?
2: Sí. Ara tothom parla d'un tema, que són els problemes de l'habitatge.
1: Sí.
2: Els polítics fan veure que no sabien que hi havia un problema i explicarem que això no ve de fa dos dies ni de fa 15 anys, quan hi va haver la crisi de les hipoteques, ni del temps del decreto Boyer, que va posar fi als lloguers indefinits l'any 1985, ni ve de la gran migració cap a les ciutats que hi va haver durant el franquisme, del barranquisme que això va provocar i la conseqüent construcció de blocs de pisos a les perifèries vora les fàbriques, no ve del turisme de masses, que també va començar aleshores, ni de la societat de propietaris que es va crear perquè havíem de ser un país de propietarios sinó de proletarios, que va dir el ministre franquista Arrese.
1: És veritat.
2: Sí. Tenemos que ser un país de propietarios y no de proletarios.
1: És espectacular.
2: Ni tampoc ve d'uns anuncis d'aquella època que deien compre ahora que puedes coger y asegúrese de que puede obtener una generosa plusvalía en un futuro próximo.
1: Carai.
2: O sigui, ja començaven no només la societat de propietaris, sinó també la d'inversors.
1: Ja miraven al futur.
2: Sí,
1: ja
2: sí.
1: Era així.
2: El problema de l'habitatge tampoc ve de la gran migració a Barcelona per preparar l'exposició universal del 1929 i del fet que molta gent després es va quedar sense feina, i llavors va haver un pollastre monumental i una vaga de lloguers el 1931, ni tampoc ve del fet que la ciutat vella de Barcelona es va quedar petita al segle XIX i es va haver d'eixamplar, o més ben dit, sí que ve de tot això, però també ve de molt abans.
1: Com d'abans, Irene?
3: Doncs imagineu-vos a una gran ciutat.
1: Sí.
3: Hi arriba gent constantment perquè està buscant feina, però que l'espai és limitat, els lloguers són cars i com que tothom vol viure a prop del centre, els propietaris aprofiten doncs, cada metre quadrat. Els pisos es van fent més petitons, els edificis creixen en altura i els que tenen menys diners, doncs evidentment acaben vivint en els pisos més petitons, calorosos, poc segurs.
1: Això és ara,
3: no estic parlant
1: ara, no?
3: De Barcelona.
1: No.
3: Sinó de la Roma de fa 2.000 anys.
1: Què dius?
3: És
1: ja,
3: a dir,
1: ja passava això, eh?
3: Doncs què passava? Que evidentment, i com molt bé diu la Llucia, doncs els segles és igual que passin, perquè el problema de l'habitatge constantment el tenim.
1: Va, anem a mirar l'etimologia abans de centrar-nos en aquesta mirada cap enrere, si els problemes de l'habitatge ja existien a l'antiga Roma, però anem a parlar de l'etimologia. Habitatge.
2: L'habitatge és una edificació o part d'una construcció fixa destinada a servir de residència o de domicili de les persones. Ve del llatí habitare, que vol dir poblar, residir, viure, i d'aquí també tenim habitació, habitacle i hàbitat, per exemple. No? I què passa? Que tot això ve d'habere, que és un verb que vol dir tenir.
1: Ah.
2: I el seu freqüentatiu, habitare, va passar a significar tenir de manera continuada o tenir per costum estar en un mateix lloc.
1: O sigui, perdona, habitatge és tenir.
2: Clar.
1: És una possessió.
2: Ve d'aquí, clar, ve de les possessions.
1: Ostres.
2: Per tant, ja el concepte mateix ens porta a interpretar que tenir una casa equival a ser propietari d'aquesta casa.
1: És bona, aquesta.
2: No? Llavors, Francesc Pujol, escriptor i filòsof, tenia una cita que és aquesta. Qui diu que no té el sentit de la propietat, menteix o s'enganya a si mateix, perquè aquest sentit tothom el té. Allò que molts no tenen és la propietat i aquí rau el mal.
1: És boníssim perquè, efectivament, clar, tu tens el teu pis, la teva casa, la teva llar és teva, per molt que sigui de lloguer, però hi ha la idea original, l'etimologia ja ens marca que això era, vaja,
2: com a mínim hi ha una confusió.
1: Un espai, un espai és tenir-lo, és ser-ne propietari. Va, dèiem que si aquests problemes que estem enfrontant i que, en fi, que han estat tan d'actualitat o continuen estant d'actualitat i fins i tot han provocat unes eleccions o l'avançament d'unes eleccions, doncs si cap enrere, mirant enrere, podem trobar situacions similars. Anem cap a la Roma imperial. com aquella cançó dels Manel, no? Si jo...
3: Hagués nascut a Roma.
1: Boníssima.
3: No? Sí, oh, m'encanta.
1: Si hagués nascut a Roma,
3: sí,
1: fa més de 2.000 anys, on viuria, Irene? O sigui, una persona normal i corrent, va, a la Roma,
3: exacte,
1: imperial,
3: primer de,
1: on vivia?
3: Clar, el més probable és que visquessis de lloguer en una ínsula.
1: Ínsula?
3: Ínsula és una mena de bloc de pisos que, a més, tenia com un aspecte molt massís i que estava formada per molts elevats pisos.
1: Ah, o sigui, les ínsules serien les illes d'avui, diguem-ne, no? Illes de cases, bueno, no sé.
2: Sí, sí, fixa't que la paraula manzana en castellà...
1: Sí, les illes de cases.
2: Les illes de cases, en realitat podria ser una paraula catalana, perquè quan Ildefons Cerdà va dissenyar l'Eixample, parlava de mansanes, i estava inspirat en el concepte medieval dels mansos, o sigui, dels masos, que eren aquelles unitats de terra o explotacions familiars de l'època feudal, i ell s'inspirà en la manera que estaven disposades les cases dels serfs i del senyor, quan va dissenyar aquestes cases de l'Eixample, no? I a més, mans ve de mansió, de mansionis, que en llatí volia dir casa o habitació, i en lingüista... Això és la teoria que diu que la mansana ve de... O sigui, la manzana ve de mansana, d'Ildefons Cerdà. Però després hi ha el lingüista Juan Ramon Lodares Marrodán, que diu que manzana ve del francès maçon, que volia dir picapedrer, paleta, o de maison, que vol dir casa.
1: Hi ha debat entre els lingüistes,
2: sí,
1: sobre,
2: sí,
1: l'origen de la mansana.
2: Però en,
1: no?,
2: tot cas, ínsula, illa,
1: ínsula,
2: és evident.
1: Ínsula, illa,
2: no?
1: És aquesta, la illa de cases.
3: Sí, sí,
1: no?
3: A més és molt bonic.
1: Com eren aquestes ínsules?
3: Clar,
1: no?
3: Com eren, no? Mira, el primer que hem de fer és que quan parlem de Roma antiga, tots ens ve el cap la Domus.
1: Sí.
3: I això què és, la Domus? És la casa dels rics.
1: Clar.
3: Per tant, oblideu-vos-en d'aquest tema, però que les pel·lícules constantment sembla que la gent estigui vivint d'aquesta manera.
1: Un pati interior,
3: no,
1: i unes
3: patis,
1: coses.
3: Patis, els atris, mosaics, unes habitacions meravelloses. Doncs el
1: seran
3: tema...
1: tres o quatre, no?
3: Sí, exacte.
1: Resta, no.
3: Llavors, dins d'una ínsula, evidentment, doncs, també hi ha diferències socials, com també avui en dia, o sigui, depenent de cadascú, doncs hi ha habitatges i habitatges. Els millors habitatges eren sempre les plantes més baixes, perquè es tracta d'espais molt més grans, més accessibles, també més segurs, per tant, els materials constructius també són molt més bons el que seran els països més baixos. Per tant, a mesura que la família ja és més modesta, comença a pujar de pisos, i ens n'adonem que són espais molt reduïts. Quan dic molt reduïts, són entre 30 i 50 metres quadrats, per fer-nos una miqueta la idea.
1: A Roma ja tenien aquestes
3: minipisos.
1: Minipisos, eh?
3: Clar, sí,
1: fort,
3: les plantes
1: això.
3: Baixes són entre 70 i 100 metres quadrats. Estic parlant dels que es poden permetre un habitatge, un pis... prou ampliós.
2: Gros.
3: I, en canvi, a mesura que vas pujant, la cosa va quedant reduïda, amb una o poques habitacions, molt poc mobiliari, evidentment, perquè si no, no hi caben, i sovint, sense cuina, perquè, evidentment, si tu encens foc dins d'aquells edificis,
1: clar,
3: era perillosíssim, perquè, i evidentment, no tenien aigua corrent, i això vol dir que ni lavabo privat, no pots obrir l'aixeta, res. Llavors, això què passa? Doncs que fa que bona part de la vida quotidiana es fes fora de casa. Aquesta és una altra cosa que hem de canviar, perquè sempre ens imaginem que a l'antiguitat tothom viu a casa com fem a dia d'avui, però això no és cert. Per tant, tothom fa la vida a casa, a fora de casa, vas a buscar l'aigua a les fonts públiques, Roma ja es va encarregar, és la imatge de Roma, no? Aquells aqueductes per poder proveir aigua a tot el poble, que te'ls trobes, doncs, a tot arreu, eh? Menjaven en tavernes, si heu anat a Pompeia, sabreu que n'hi ha moltíssimes, per tant, la gent no cuina a casa, i anaves a rentar les termes i utilitzaves les latrines públiques.
1: És boníssim, això, o sigui, la idea de casolà que tenim en l'actualitat no és el que es vivia a Roma.
3: Zero, zero.
1: La vida es feia fora.
3: Sí, sí, correcte, o sigui, podríem dir que la casa era sobretot el lloc on dormir,
1: clar,
3: perquè la vida sempre, exacte, passa al carrer. Llavors, això ens ajuda també a entendre una miqueta per què Roma era una ciutat tan sorollosa, tan bulliciosa, perquè la gent, precisament,
1: clar,
3: necessita l'espai públic, perquè casa, senzillament, té molt poc espai. Un hi va dormir, punt i final. Per tant, i com dèiem, com més amunt anaves pujant en aquestes ínsules, més petites, més modestos eren aquests espais, més pobres els seus habitants, i per tant, a Roma, això de tenir un àtic, us asseguro que no era cap luxe.
1: Però és que això ens ha arribat gairebé a temps moderns, no?
3: Clar.
1: La idea de que els pisos dels rics eren els de baix.
2: Clar, fins que no arriba l'ascensor.
1: Exacte.
2: És aquest el problema. No?
1: És a dir,
2: les cases
1: és l'ascensor.
2: Sí, sí, les cases senyorials eren les de baix, eren els principals,
1: ara,
2: amb els sostres alts, amb els balcons fastuosos, estaven reservats en els propietaris de tota la finca, no? I a dalt de tot l'edifici, sota el colomai, vivien els porters, no? O a l'entresol, entre els baixos i el principal, que tenen un sostre més baix perquè s'emprava normalment com a despatx o com a zona de serveis o per l'habitatge dels botiguers, porters o administradors de la finca, no? De fet, les finques de Barcelona, si tenen baixos, entresol, principal, és perquè era la manera que tenien els constructors que havien trobat els constructors per sortejar les limitacions del nombre de plantes que marcaven les ordenances municipals.
1: Ah.
2: Clar, perquè a la Teoria General d'Urbanització d'Ildefons Cerdà, que és del 1867, ell tenia com a objectiu higienitzar Barcelona i fer una ciutat més igualitària, i per tal d'això, els edificis no havien de superar les 3 plantes d'alçària, no? I dins dels patis
1: però,
2: interiors...
1: Perdona, això és una trampa com un piano.
2: Clar.
1: Són 3 plantes, sí, sí, 3 plantes, però a més, hi ha un entresol.
2: Clar.
1: Hi ha un baix, hi ha un principal.
2: Clar.
1: Si són 6 plantes.
2: Clar, no? Aquesta era la idea que tenien els constructors per poder fer més plantes.
1: Sí,
2: sí. I de fet, una altra cosa que tenia pensat Ildefons Cerdà, que no se va arribar a fer mai, era que els patis interiors, els patis d'illa, havien de ser jardins.
1: Va, seguim amb Roma. Perquè hi ha molta gent que es pot preguntar. Val, aquí el problema, més enllà de que els pisos siguin petits, grans, el que sigui, és el preu, no? Com de car ens hem d'imaginar que era viure a Roma, no? Hi havia queixes també dels romans pel preu dels lloguers? Hi havia especulació immobiliària també a Roma o no?
3: A veure, viure a Roma era caríssim, sobretot si volies viure al centre.
1: Oita,
3: estem parlant,
1: fort.
3: Clar, a més d'una ciutat enorme i densa, heu de tenir present que en l'època imperial fins a 1 milió d'habitants vivia a Roma. Això era enorme. La segona ciutat més poblada era Cartago, amb 500.000 d'habitants. Per tant, i Barcelona, 4.000 habitants.
1: Mare
3: perquè
1: Déu,
3: veieu
1: senyor.
3: La història,
1: mare
3: com
1: Déu.
3: Va. Per tant, a Roma, moltíssima població, una demanda constant d'aquest habitatge, i per tant, sí que podem parlar de negoci d'especulació immobiliària, perquè hi havia grans propietaris que acumulaven edificis sencers i vivien de les rendes dels lloguers. Tenim un personatge que és Marc Cras, que passarà a ser un triumvir, que és un dels homes més rics de Roma. I Plutarc ens explica que va fer part de la seva fortuna precisament aprofitant els incendis, que eren freqüentíssims. Abans us ho deia, no?, que era una cosa molt, molt comuna, i per tant, quan un edifici es cremava, o n'hi havia un altre que veies que era altament inflamable, venia Marc Cras, comprava la propietat a un preu, evident, molt baix, i després el reconstruïa evidentment amb els equips d'esclaus que tenia especialitzats, i llavors el que feia era o tornar-lo a vendre, tota la ínsula, o la llogava. Per
1: que,
3: tant...
1: Però, perdona, era el fons voltor de l'època.
3: Absolutament. O sigui, estem dient que ara fa 2.000 anys hi havia gent que ja sabia veure una oportunitat de negoci
1: ara,
3: en una desgràcia.
1: Ara.
3: Però és que a més no li costava absolutament res, perquè tota aquesta legió d'esclaus que té, que són especialitzats, eren els que feien aquesta tasca. I els hi pagava només, doncs, el menjar.
1: I perdona, això que deies dels incendis, que eren habituals, eren habituals per accident, diguem-ne?
3: I una miqueta de tot, perquè les fonts ens parlen d'incendis provocats
1: també
3: per companyies privades de bombers, perquè així cobraven preus desorbitats.
1: Ai, de la... hi havia bombers ja.
3: Sí, clar, hi havia bombers i hi havia torns de
2: bombers
3: nit i tot.
2: Especuladors.
3: Sí, llavors aquests, evidentment, doncs, per poder apagar aquest edifici, per extingir-lo, doncs cobraven els llogaters.
1: O sigui, la figura del bomber piròman ja existia també.
3: Sí, absolutament. Ja. Som humans ara i sempre.
1: Mare meva.
3: I a banda dels incendis, hi havia un altre problema a Roma, que era els esfondraments. Perquè es construïa molt, es construïa amb alçada, no sempre en qualitat. Tenim un Juvenal, que és un poeta satíric romà del segle I, que fins i tot ens fa una miqueta de broma, perquè ens presenta Roma com una ciutat on gairebé has d'anar a dormir preguntant-te si a l'endemà l'edifici encara es mantindrà dempeus. Per tant, la cosa, sí.
1: Però fixa't una cosa que és molt interessant, que és que al final tu tens Roma com una gran ciutat on molts edificis han aguantat segles, i en canvi era habitual que caiguessin edificis. O sigui, era qüestió del material, l'esforç, la voluntat de què construeixes, què vols que perduri. Uns habitatges, doncs mira, construem de qualsevol manera, ja ben ràpid, fem negoci i seguim. Però les coses que volies que perduressin han perdurat.
3: Les domus, clar, per exemple, o tots els edificis públics.
2: Tot això em fa pensar molt en les remuntes, no? Perquè primer les de la postguerra, perquè des de la dictadura de Primo de Rivera el 1923 les successives ordenances municipals havien autoritzat la construcció de noves plantes damunt dels edificis ja existents. I en la postguerra més dura, als anys 40, quan hi havia escassetat d'habitatge i de materials de construcció, aquestes remuntes van ser eficaces per calmar els propietaris dels edificis que pressionaven perquè havien hagut de posar, havien de congelar els lloguers en els inquilins, i això era la manera de poder construir més i poder tenir nous inquilins, no? I després, a l'època de Porcioles, l'alcalde de Barcelona durant el desarrollismo franquista, les remuntes es van disparar, i entre 1958, 1960, 1970, llavors es varen construir 6 pisos, 7 8 àtics, sobre àtics, no? Però també soterranis i semisoterranis, no? Llavors es va ocupar l'interior de les illes, no? Es varen construir habitatges enterrats, en voladissos, i hi havia habitatge a tot arreu, perquè era molt necessari en aquell moment. I el 1973, quan Porcioles deixa de ser alcalde, tenia la desena fortuna d'Espanya, amb 2.000 milions de pessetes, però ell sempre va negar haver-se enriquit amb el seu càrrec.
1: És brutal. Tornant a l'antiga Roma, Ara deies, els preus de l'habitatge eren cars.
2: Molt cars.
1: La construcció no era la millor. Les condicions... No... Això generava conflictes. Hi havia l'aparició de l'autoritat, de l'emperador, de qui sigui, de fos el càrrec per dir, mira, això s'ha de regular així o això.
3: Sí, sí, sí, això claríssim. O sigui, el problema va ser ja tan seriós que els emperadors van haver d'intervenir-hi. Per exemple, August, que és el primer emperador de Roma, sabem que ell va promulgar una llei que va impedir que les ínsules superessin precisament els 20 metres d'alçada, que això equivalia a uns 7 pisos, perquè també a mesura que vas pujant, el sostre va baixant.
1: Però fixa't que jo no m'hagués... És d'aquestes coses que s'aprenen. Jo no m'he imaginat la Roma imperial com un lloc on hi hagués...
2: Gratacels.
3: No. L'invent dels pisos ve de Roma.
1: És
3: que ve de Roma. I no només això, sinó que després del gran incendi de Roma l'any 64, Neró, que va fer aquella reforma urbanística, ells van posar noves normes urbanístiques precisament de construir carrers molt més amplis, limitar construccions, ús de material més resistents al foc. És quan apareixerà realment la imatge d'aquesta Roma de marbre que comentàvem. Hi ha altres emperadors, Trajà, de nou, haurà de limitar l'alçada per sota de la d'August, per tant, en comptes de 20 metres, a 18 metres, això vol dir un pis menys, perquè tot i així veuen que encara segueixen havent molts problemes. Per tant, a veure, no podem dir que Roma, aquesta Roma imperial tingués una crisi de l'habitatge com la nostra, perquè jo dic que és una cosa anacrònica, però lloguers cars, grans propietaris, especulació, habitatges precaris i dificultats per viure al centre d'una gran ciutat, tot això us asseguro que als romans els hauria resultat més que familiar.
1: I deixa'm preguntar-te una cosa, Irene, sobre una cosa que ha passat en els últims dies, que continua passant, encara que hi fixem més l'ull, no? Menys l'ull. Aquí s'ha parlat molt dels desnonaments, no?
2: Sí.
1: I del què passa quan en un acord entre dues parts una decideix que no pot pagar-ho, no? Què passa si tu a l'antiga Roma no podies pagar el lloguer de la casa on vivies?
3: Que tenies un problema i molt seriós, perquè si deixaves de pagar, el propietari podia reclamar el deute i t'acabava fent fora de l'habitatge.
1: Igual que ara.
3: Sí, és a dir, o sigui, els arrendataris no tenien escrúpols, feien tapiar la porta i au, cap al carrer. A més, és, abans que parlàveu de les porteries, a Roma també tenen porters, perquè evidentment el propietari de la ínsula no viu a la ínsula, viu a la seva domus. Llavors té un porter que normalment, o quasi sempre eren antics militars llicenciats, que els posaven allà i que havien d'anar a cobrar els lloguers. Per tant, ja et trobaves un home, si tu no pagaves, que t'estava reclamant aquell lloguer, i si no el podies pagar, doncs tranquil·lament això ho comunicava al propietari i et tapia la porta.
2: Però d'un dia per l'altre o donaven 15 dies de marge?
3: Aquí no donaven res de marge i encara us diré més. No només això, perquè a més els teus béns servien com a garantia del pagament de lloguer. Per tant, és a dir, mobles i aquells objectes que hi havien introduïts a dins l'habitatge podien quedar vinculats al deute. Per tant, et fan fora i no et preocupis que jo amb tot el que hi ha dintre a veure què puc fer. Perdre la casa, què podia significar? Doncs perdre no només allà on aniràs a dormir, sinó perdre lo poc que tenies. En una ciutat, a més, tan cara com Roma, trobar un altre lloc on viure no devia de ser gens fàcil.
1: I escolta, i la gent que quedaven, els desnonats, diguem-ne, on anaven? Dormien al carrer o hi havia algunes alternatives?
3: Hi ha alternatives. O sigui, dins de la pobresa també podem estar bé jerarquitzats, hi ha unes escales, no? Llavors, evidentment, si tens famílies i una xarxa de coneguts, doncs pots intentar que t'acollissin.
2: Com ara.
3: Exacte, però els més pobres, és a dir, l'opció dels pobres i que no tenen aquesta facilitat, doncs havien de buscar altres formes d'allotjament. Llavors, les fonts ens parlen de les cenàcules, que eren uns habitatges o unes estances que estaven situats sobretot amb aquests pisos més superiors d'aquests edificis tan modestos i que podien, per tant, aprofitar. És com un forat, allà dalt. Després hi havia també les pèrgoles. Les pèrgoles vindrien a ser també uns espais que es trobarien sobretot a les botigues i els tallers que estan als pisos més baixos i que serien com altells o un sostre mort. O sigui, un altell, Doncs allà aprofites, t'hi poses i dorms.
1: Però una pèrgola no té res a veure el concepte, no? La idea d'aquesta mena de petita construcció.
3: Però la veus moníssima, la pèrgola, ja veus les plantes i tots, no? Per allà. I finalment...
1: La heura que puja per la pèrgola.
2: No, clar, però aquests altells, el temps de les criades,
3: que no el pots posar d'en peus, perquè no mesura que 1 metre. No,
2: res.
3: I fins i tot hi havia els tuguris. És a dir, els tuguriums, literalment, que són barraques o cabanes.
1: No,
3: això és tremendo, que és l'allotjament extremadament precari. I encara afegiria molt.
1: Tenen tuguriums?
3: Sí.
1: Els tuguris,
3: quan dius vaig un tuguri.
1: Hem anat a un bar, que és un tugurio.
3: Exacte, doncs, o un antro, no diem un antro, un tuguri. És el tuguri, és això. Però us diré encara més. Si no podies ni permetre la barraca, perquè també hi havia, evidentment, doncs, podia venir l'estat i dir-te aquesta barraca aquí em fa nosa. O tot aquest barri de barraques, us sona, no?
2: Sí.
3: El podem alçar i fora. I on anava la gent? Als cementiris. Sí, al llarg de la història de la humanitat, quan algú ha pogut, l'últim habitatge és agafar els mausoleus. Això, actualment, a la ciutat del Caire, hi ha el barri, un barri amb 1 milió d'habitants vivint a la ciutat dels morts, que és utilitzant els mausoleus.
2: Sí, els primers ocupes.
3: Els primers ocupes, però mausoleus. I, a més, és perillosíssim entrar en aquests cementiris i no estan censats, però es calcula que hi ha 1 milió d'habitants allà.
2: Ara mateix,
3: ara mateix, en una ciutat que té uns 30 milions d'habitants, 1 milió dels quals està vivint, perquè és l'únic lloc on poden viure, en els cementiris. I això ja ho feien també els romans, no? Si nosaltres sabem, ja sabeu que els cementiris estan extramurs, llavors el que feien, doncs, era aprofitar aquests mausoleus dels rics, de nou, per fer-ho. Per tant, hi ha una mena d'escala, no? Ara dèiem, de precarietat, i perdre el pis, doncs, no significa necessàriament acabar al carrer, però sí que podies anar baixant esglaons, i que una habitació més petita, després un altell, una barraca, i finalment, doncs, aquest cementiri, no? I que feia pràcticament que no s'hi pogués viure.

0: Fareu un parell de punts més de l'antiga Roma. Imaginem que vivim, tenim l'ocasió d'agafar una màquina del temps i desplaçar-nos a la Roma imperial i vivim una setmana, no? En un pis d'aquests de la Roma imperial. Com ens hem d'imaginar què és el que ens sorprendria d'aquests pisos?
1: A veure, les ínsules no eren cap lloc, cap tipus de comoditat per ningú, eh? O sigui, això ho tenim molt clar perquè estàvem dient que no hi ha ni calefaccions, no hi ha ni aigua corrent, per tant, trobaries a faltar la intimitat. No hi ha aixetes. Per tant, totes aquelles comoditats, no?, que avui considerem imprescindibles, res de res. Per tant, no et pots dutxar a casa, no tens un lavabi propi, i has de buscar, doncs, l'aigua de font, rentar-te les termes, i molts casos, doncs, utilitza aquelles latrines públiques que comentàvem. Però també ens sorprendria molt el soroll, o sigui, tot el tema de la contaminació acústica. No en som conscients.
0: Els veïns penjant cartells a fora, dient, deixeu-nos dormir.
2: Clar, no hi havia finestres, no?
1: No hi ha finestres.
0: Clar,
1: i si hi ha finestres, no hi ha vidres. Clar. Llavors, aquest és el tema, no? Llavors, Roma, a més, és una ciutat tremendament sorollosa, perquè per allà hi passaven carros, animals, els tallers, els venedors ambulants, i fa un moment ho estàvem comentant, la gent feia la vida al carrer.
0: Clar.
1: Per tant, finestres sense vidres, sense aïllament, que era completament inexistent. O sigui, la cosa hauria de ser realment molt difícil poder viure-hi. Per tant, què descobrim en aquesta Roma? Doncs que casa teva era quelcom molt menys important que per nosaltres, no? I que si eres una persona modesta, doncs hi anaves a dormir poca cosa més, perquè la vida, insisteixo, es fa als carrers, a les termes.
0: M'encantaria la imatge d'un cartell d'aquests de, si us plau, respecteu el descans dels veïns.
1: Sí, clar.
0: A les parets de
2: però
0: Roma.
2: És vera que un dia podem parlar de la intimitat i de la privacitat,
0: sí,
2: no? De les primeres habitacions privades, perquè crec que els romans tenien els cubiculum, que és una habitació petita destinada a jeure, no? Sí. Bé, de covar,
1: Això a les domus.
2: Sí.
1: A les domus.
2: Veus? Que era un lloc on descansaves i podies també tenir relacions íntimes, pot ser, o no?
1: Sí, és.
0: El cubiculum,
1: cubiculum, sí. I després el tugurium.
0: Sí.
2: I després es veu que el concepte de modern de privacitat no arriba fins a la revolució industrial.
1: Correcte. És que això és clau. O sigui, ja quan tens això...
0: Per tant, en tot cas, i per tant, quan sentim a parlar de lloguers cars, de pisos petits, de propietaris grans, gent que no es pot permetre viure al centre de les grans ciutats, realment tampoc no han canviat tant en la cosa conceptual de fa 2.000 anys.
1: A veure, en moltes coses sí, però alguns problemes d'aquestes grans ciutats ens resulten molt familiars, perquè Roma atreia milers de persones, perquè allà és on hi havia la feina, els negocis, el poder, les oportunitats, però l'espai era molt limitat i, per tant, la demanda d'habitatge era enorme i això convertia que viure a la ciutat en un negoci. Sí. Roma no té la mateixa crisi de l'habitatge que nosaltres, abans dèiem, no?, que és quelcom anacrònic, però quan trobem lloguers cars, pisos petits, aquests grans propietaris, l'especulació i aquestes persones obligades a viure cada vegada més lluny del que seria el centre de la ciutat, doncs això costa no reconèixer alguna cosa, no?
2: Ressona molt,
1: és que no ha canviat absolutament res i per tant, què t'està dient? Doncs que tenir un sostre podia acabar sent un autèntic privilegi i això els romans doncs, ho tenien claríssim ja fa 2.000 anys.

0: espai per tancar aquestes incurables d'avui. Anem a fer recomanacions culturals de la qüestió de l'habitatge, no?
1: Bé, darrerament han sortit moltíssims llibres sobre el tema de l'habitatge, també pel·lícules, sèries com Rabalejar, L'Arquitecte, i com que no acabaríem mai, hi ha com a mínim dues propostes a Barcelona que ho concentren tot aquests dies. Una són les jornades organitzades pel Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, que inclouen cinefòrum i debat sobre l'habitatge, fins al... crec que el 30, o sigui, fins al 30 de novembre, cada dilluns, sí. I aquest dimecres, perquè demà és festa. Això serà l'Espai Texas, està centrat en la problemàtica de l'habitatge i el dret de la ciutat i l'espai públic, amb pel·lícules com La Furgo, Històries de la Vallbona, i participants com Manuel Delgado, Carme Trilla o Geni Roca, entre d'altres. I una altra proposta és a la llibreria La Central del Raval, el cicle Poda Digna a Casa, d'Andrea B. Dols, que tractarà la qüestió de l'habitatge a partir de tres novel·les i un assaig, amb un club de lectura, tots els dimecres, fins al 12 de desembre. Però, si nau a qualsevol llibreria, a qualsevol biblioteca, ara mateix hi ha zones dedicades al tema de l'habitatge especials, i si entrau a qualsevol plataforma com Filmin, segur que també hi ha col·leccions centrades en aquest tema, perquè és un gènere que no és nou, però que torna a estar d'actualitat.
0: I les que tornaran seran la setmana que ve la Llucia Ramis i la Irene Cordón, un dia més amb les Incunables. Ha estat un gust, com sempre. Moltíssimes
1: que
0: gràcies.
1: Que vagi molt ben a Ferrada.
2: Que vagi bé.
3: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
4: Els últims salvatges.

0: Delgado, com estàs? Bon dia.
1: Pues tu, aquí. Cara.
0: Tots volem ser com tu, ja ho saps. Manuel Delgado, que com sabeu és catedràtic ara a mèrit de... No? No ho dic malament.
1: Des del dia 1.
0: D'antropologia, en aquest cas religiosa, és el seu terreny de joc, i exerceix, vaja, de punching ball, que en diuen ara, no? D'aquestes sacs de boxa per les criatures, pels nens, perquè venen aquí, foten un parell de plantofades i a veure com te'n surts. Bàsicament, ja sabeu que des de principi de temporada el que estem demanant és que tots aquells nens que pregunten tot el dia, que són la gran majoria, i que els adults no sabeu ben bé, o a vegades feu una mica com l'Eugenio, de he dicho culo, no? De prou, ja n'hem de preguntar. Doncs teniu una zona de canalització. Els hi graveu la pregunta, l'envieu al 606-25-64-39 i aquí el professor Delgado a respondre-la. Perquè, mira, ara entrant m'has dit, però hi ha preguntes... Perquè ja m'has corregit, que jo he dit just abans de la publicitat. Preguntes infantils. I tu m'has dit, però hi ha preguntes adultes?
1: Sí, sí, a veure, la pregunta sempre implica reconèixer una ignorància que se suposa que s'atribueix a la gent que no sap, i els nens teòricament no saben. Saben preguntar. En definitiva, què és allò que ens dediquem, allò que diuen la ciència? La ciència té moltes més preguntes que respostes. Una pregunta sempre ha de ser infantil.
0: No volia entrar en política, però t'anava a fer la única pregunta que volia fer jo tu avui, és, vols dir alguna cosa de tot el tema aquest de les esquerres i d'anar a les eleccions i les conjuncions astrals aquestes que s'estan produint?
1: Mira, jo m'estava fent una pregunta aquí, és, diguem-ne, transcendents. És, tu creus que Ada Colau se sap la Internacional? És una pregunta, eh?
0: Sí, no? Bueno, depèn de l'idioma.
1: Jo estic segur, eh?
0: Mira, perquè, clar, jo crec que me la sé en català, però...
1: No la sencera, eh? Cuidao.
0: No us podeu imaginar la cara que m'ha fet el Delgado. Sí, amb un als Paries de la Terra, amb un als qui...
1: Ja està.
0: Però en català la saps o no? Tu saps en castellà?
1: Jo sé, per raons biogràfiques i tal. Però no és una pregunta retòrica. És que l'altre dia pensava en Manchón, per exemple, quan va guanyar les eleccions, perquè les va guanyar, ja, perquè de la merda que li ha servit, és el de sempre, que per què et serveix guanyant les eleccions? Mai et deixaran governar, tonto. Bueno...
0: No, jo m'adono que no me la sé sencera. No.
1: Però, hòstia, a la plaça de la República... Jo no imagino a la banda Díaz cantar l'Internacional.
0: Però tu sí que te la saps sencera, no?
1: Jo crec que podria cantar-la al revés. Però... Sí, jo crec que me la sé. Però el tema és aquest. Ai. O sigui, jo què sé, diguem-ne, tot està molt malament.
0: Tot està molt malament, podria ser el nom de la secció també, però no, és els últims salvatges, que són les criatures que ens acompanyen. Escolta, vols que anem a sentir preguntes?
1: Cago la leche, venga, hombre.
0: Vinga,
1: xavalotes.
0: A 7 minuts per les 11 del matí.
1: Les respostes que faig és important.
0: Què?
1: Són les respostes que li donaria als meus nets, al meu net i a la meva neta. No espereu erudicions, perquè sempre diria, home, no, però seria que no estic segur, ja hauria de mirar, hauria de pensar... Però jo sé que els diria als meus nets...
0: Perquè són preguntons els teus nets, no?
1: Home, si no em posen preguntes, ja li dic, va, pregunta'm això, va, ràpidament.
0: I els hi dius tu la pregunta?
1: Clar que sí, perquè... No, els hi dic, pregunta tu.
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: Però tu també els hi preguntes amb ells?
1: Jo els hi pregunto...
0: Perquè tu ets el tio més preguntón que he conegut jo.
1: Perquè és que la clau no és donar respostes. Això és una cançó d'en Raymond. Qui pregunta ja respon, que respon també preguntes.
0: Sí.
1: Perquè aquí no puc dir-li el que li dic, per exemple, al meu nen.
0: No diguis paraulotes, ja ho veig venir, ni faltades. No, perquè són criatures petites.
1: A Pablo Escobar se le respeta.
0: Això li dius als teus nens?
1: Sí.
0: A Pablo Escobar se le respeta. Referint-te a tu mateix, no? Bueno...

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Autònom, PIME, ara sí que sí.
4: La nova...

0: Ja toca facturar amb Verifactu. Entra a facturadirecta.com i comença gratis.
1: En quan deixes de sobte aquesta parcel·la, el món esdevé completament insensat. Per tant, pues, escolta'n-li, mira, perquè el futbol s'entén i la vida no. O sigui, la vida és un puto cachondeo per parlar en termes acadèmics, però el futbol, inclús quan es desobeixen les regles, té un sentit. A més, una cosa, Lía, escolta'm.
2: Quina meravella, perdona, ara segueixes amb la Lía, però quina meravella de frase. Ens agrada el futbol perquè s'entén i la vida no. Hòstia, és boníssim.
1: Esclar que sí.
2: Ja està, és veritat, tens tota la...
1: Home, el futbol...
2: Estàs més segur amb el futbol que amb la vida.
1: Però no parlo únicament de les regles del partit.
2: Sí.
1: Parlo bàsicament de tot l'univers.
2: Tota l'estructura.
1: L'entrenador, pim-pam.
2: No l'entrenador, Manuel, perquè és que ara podria entrar en la segona part d'això, que hem fet aquesta reflexió moltes vegades, que són els paral·lelismes entre la religió i el futbol, no? Aquestes estructures de pensament que són identitats, bàsicament,
1: clar,
2: no?
1: Clar que sí. I amb el futbol és claríssim. Mira, Lía, el futbol, la Lliga, per exemple, ens adverteix una cosa de la que no sempre som conscients, que estem en guerra. Home, a veure, si hi ha... Lía, escolta'm, a veure, si hi ha partits amistosos, voldrà dir que els que no són amistosos són inamistosos. I és veritat, el futbol, com tots els esports d'enfrontament, inclús el ping-pong, bàsicament representen una guerra.
2: Un duel, sí.
1: O sigui, és un duel. I mira, Lía, si tu t'hi fixes, tot el rotllo, diguem-ne, si sents una retransmissió d'un partit de futbol, tot funciona, bàsicament, en termes militars.
2: Moltes vegades.
1: Tens atac, diguem-ne, atac, defensa...
2: L'atac, la defensa,
1: sí. O sigui, és bàsicament...
2: Estocada.
1: Ja està. Mm-hmm. És dir, escolta'm, estem en guerra, però trobem un espai on fem una guerra i no ens fem mal.
2: Mira, en català en diem xut, però en castellà li diuen tiro.
1: Clar. És que és una guerra, però atenció, no és... Mira, hi ha un diputat que crec que ara no és, en Joan Salvador Duc, que va fer la seva tesi justament sobre el futbol com simulacre bèl·lic. Tots els esports, jo sé, el rugby, per exemple, jo què sé, són sempre un enfrontament simulat. Què vol dir? Acceptem que estem en guerra, però no es fem mal.
2: Mm-hmm.
1: Tot i que, si cal... podem passar, diguem-ne, a les mans. Però bueno, bàsicament, estem enfrontats, i tots contra tots, ja està.
2: Uh-huh.
1: I d'altra banda, el futbol ens permet, bàsicament, per exemple, que els periodistes radiofònics, quan parlen de futbol, puguin d'una forma o altra demostrar que són realment el que diuen que no són, que és res neutrals. Per exemple, tu, Miralia, tu sents una tertúlia i tots fan com si tens, com va aquí fa una estona, com si tots fossin, diguem-ne, analistes polítics. No tenen ni ideologia. Home, se'ls escapa i tal. Però quan de sobte apareix el futbol, poden permetre's el luxe de dir, jo soc del Barça, jo soc de l'Espanyol, jo soc del Madrid, del que sigui, tal, i aleshores poden viure el moment intens de ser sincers i dir que cada cop que diuen que són neutrals i objectius és mentida.
2: Quina meravella. Escolta, saps que m'està recordant l'Oriol de Balanzó? Que clar, és que jo també, a vegades, noi, curt de mires, que hem dit que en castellà li diuen tiro, el xut, però és que xut no és una paraula catalana, és una paraula que és un anglicisme, que ve de xut, i xut és un tret.
1: No,
2: un xut és un disparo, sí, sí, en anglès, no?
1: És veritat.
2: Doncs ja està, xut és un tret, també.
1: I han derrotat, però sí, hi han victoriosos. És un simulacre.
2: Bueno, però ja no per parlar de quan més enllà dels clubs, que ja tenen aquesta part d'identitat gairebé patriòtica, entrem en les seleccions, que allò literalment és una guerra entre països.
1: Perdona, hi ha un grapat de guerres que van començar amb un partit de futbol, per exemple, la guerra de Iugoslàvia, per exemple, la guerra del futbol, crec que va ser, perdoneu-me, Panamà o Honduras, moltes vegades les guerres comencen amb un partit de futbol, diguem, amb un final més o menys...
2: Que es complica.
1: Que es complica, que tal com si la guerra fos una continuació del partit, o com si el partit...

0: fos sempre una mena de preàmbul d'una guerra imminent.
1: 606-25-64-39. Mira, si altres oients que em recorden, veus, és que no ho havia vist venir. Sento allò del tema del xut, perdoneu. És veritat, teniu raó. No és una paraula, diguem-ne, originària catalana, xut, que encara que s'escrigui X-U-T, ve del xut, S-H-O-O-T, britànic o anglès. Bé, 606-25-64-39, preguntes dels últims salvatges, dels nens i nenes de Catalunya, dels més preguntons. Em diuen que ens n'ha enviat un, ara fa una estona, la Ivet, que té 9 anys, em deuen. A veure.
2: Hola, em dic Ivet i tinc 9 anys i la meva pregunta és per què valoren més els homes que les dones?
1: Per què valoren més els homes que les dones? Clar, a mi em falta el subjecte. Qui valora més els homes que les dones? Tots, no?
0: Jo crec que socialment...
1: és un subjecte...
0: Molt, o sigui, es dona per descomptat en tantíssimes coses. Quan parlem de gènere, ho diem bàsicament per veure com és la mateixa gramàtica que ens serveix per organitzar les paraules i el pensament, la que estableix aquesta jerarquia, que dona prioritat sempre al masculí sobre el femení. Clar, claríssim. Però... Com és allà?
1: La Ivet,
0: escolta'm, a veure... La societat democràtica amb la que vivim està feta d'éssers humans que són lliures i iguals. Aquesta és la premissa, ¿vale? Bueno, és mentida, absolutament mentida, sempre ha sigut mentida i crec que sempre ho serà. La societat està jerarquitzada, és a dir, està... Sembla com si fossis muntada en vertical, d'igual forma que hi ha uns, mai millor dit, que dominen, i altres...
1: Que són dominats.
0: I això val no només per la relació home-dona, val per la relació entre cometes races, no és un terme exacte, però per entendre'ns,
1: sí.
0: Val per edat, entens? O sigui, ja ho sé, que ser dona val menys que ser... ja puc dir de primera mà que ser vell val gairebé menys que tot.
1: Però això és la interseccionalitat, també diuen, eh? No riguis, Manuel. Però la idea de que les opressions a vegades són sumades, no?
0: El fet
1: de,
0: que,
1: de ser...
0: Mira, això és una moguda postmoderna que a mi em fot dels nervis.
1: Sí?
0: Mira,
1: no estàs d'acord amb això?
0: No.
1: Val.
0: Radicalment no.
1: Una dona està més oprimida si a més de dona no és blanca?
0: Però a veure,
1: i a més és mira, gran d'edat?
0: En primer lloc, primera lliçó, abans que se m'oblidi. A veure, les relacions asimètriques es fonamenten en que una part domina i l'altra és dominada. Però cuidado, és important. Aquesta relació es trenca quan el dominat o la dominada... decideix que s'ha acabat. Així hauria de ser. Per tant, no t'oblidis una cosa. Aquesta relació, diguem-ne, sempre perquè funcioni, ha de comptar amb una certa complicitat.
1: Però ara li estàs posant el pes al l'oprimit, cuidado.
0: En què creus que consisteix això que anomenen participació? La participació consisteix amb la manera com el dominat contribueix a la seva dominació.
1: La participació ciutadana, el vot, per exemple.
0: A veure, això és Max Weber. És la diferència entre poder i dominació. Vale, Ivet? A veure, escolta'm, busca-ho a Wikipedia.
1: No, que no té edat per buscar-ho.
0: Però escolta, sí.
1: Entre poder i dominació, ajuda'm tu. Quina diferència entre poder i dominació?
0: El poder és la capacitat que jo tinc de, d'una forma o altra, ordenar alguna cosa a una altra persona.
1: D'acord.
0: La dominació implica, bàsicament, diguem-ne, la manera com aquesta persona que rep l'ordre m'obeeix.
1: No és canviar el focus.
0: Un ordre, és a dir, jo puc donar les ordres que em donguin la gana.
1: D'acord.
0: Si jo, per exemple, li dic als estudiants tal dia examen, pim-pam, i m'obeeixen, jo estic fent un exercici de poder que no és de dominació, més que quan els estudiants em fan cas i fan l'examen quan jo els hi dic. Però aquesta dominació requereix d'una forma indispensable una certa contribució, és a dir, el dominat o la dominada han d'entendre la dominació.
1: T'has trobat amb la situació com a professor durant tantes dècades d'una subversió estudiantil? A la teva classe, que dient-te no penso fer el que m'estàs dient, que faci?
0: Doncs sí, i mira que els dic, escolta, a veure, jo us animo a la rebel·lia i a la insurrecció, però, hòstia, no, no em compliqueu la vida, i amb que jo estic guanyant aquí els, diguem, les garrofes i tal.
1: Però no us passeu, no?
0: No, no, però clar que sí. I si em diuen que no, i estan d'acord, a mi què? Que volen fer una bona altra?
1: Però és molt fort, perquè clar, si els estàs dient això, si els estàs convidant a la subversió, en realitat també t'ho baixen, Delgado.
0: Evidentment, això,
1: oh, clar, però això és un problema.
0: No, no,
1: un no, no els deixes ser lliures.
0: Escolta'm, a veure, sempre obeïm.
1: Sí.
0: A veure, desobeir, que hem de rebel·lar-te,
1: sí,
0: no és un acte de llibertat. És el més sagrat dels deures, tu. És una obligació. Per tant, evidentment que sempre ho veïn, inclús quan creus que tant tu que ets, que és a la teva consciència. No, no, tu sempre, d'una forma o altra, estàs obeint ordres. Inclús quan algú et diu, venga, vamos a desobedecer, venga, todo el mundo contento, alegre, la festa és això.
1: Sí.
0: Venga, todo... Ara, escolta, en què deia l'Ivet al principi, que se m'ha anat del cap ja?
1: La pregunta era, per què valoren, ho he fet en tercera persona, per això, per ser exacte amb la pregunta, eh? Per què valoren més els homes que les dones?
0: Ah, no.
1: Clar, no hi ha una dominació, és un valor, eh?
0: No, no.
1: Compte que ha girat el...
0: Clar que sí, perquè hi ha una jerarquia.
1: Mm-hmm.
0: Però això val... Bueno, evidentment, val per les classes socials. Evidentment, hi ha una jerarquia. O sigui, això és una cosa vertical. Hi ha uns que estan sobre i altres que d'una forma o altra estan sota. El que dic, bàsicament, és que, atenció, aquesta relació és reversible en el moment en què els de sota diuen...
1: Fins aquí hem arribat.
0: Ja està, tu. Per tant, però tenia que veure amb el que tu m'has dit a propòsit de què era de...
1: Què he dit? Del poder i la dominació?
0: No, som del cap.
1: Ara no sé què he dit jo.
0: No, era el tema...
1: És que em compliques la vida, Delgado. Llavors arriba un moment que tan complicat que ja no sé tornar enrere.
0: Ja em vindrà al cap.
1: Bueno, però ja, quan et vingui ja m'ho diràs.
0: No, però tenia que veure, bàsicament, una consideració...
1: Què? Ja ho has trobat?
0: El tema de l'interseccionalitat.
1: Ah, sí.
0: Què passa?
1: Que t'has enfadat molt amb això, sí.
0: Clar que sí, per què? Clar, perquè per mi, diguem-ne, des del punt de vista d'un...
1: Home blanc i cisetero.
0: Anava a dir puto viejo, però no ho diré, perquè això és una cosa que va dir una persona que aprecio molt, però no és correcte. Però no m'ofento, mira. Saps què passa? Mm-hmm. Que pues és el que soc, i ja està, punto. Bueno, no. Que la qüestió està que des del punt meu, del meu punt de vista,
1: sí,
0: les divisions, les diferències, les jerarquies, són sempre directe o indirectament de classe. Defineix classe, que tampoc té per què ser classe amb el sentit i amb la de la classe obrera. És a dir, el que diríem, el que Gramsci aquí. Jo vull, ara, quan els oients escoltin Gramsci, tenen que posar cara de hombre, ja ha salit.
1: Ha sortit Gramsci.
0: Ha de sortir.
1: Ha citat Weber i Gramsci, ja.
0: Molt bé, escolta'm. Mira, escolta'm, a veure, oients, no és complicat. És a dir, a la meva època, i espero que encara alguns ho mantinguin, tot passava, formava part d'aquesta relació entre dominants i dominants. Com es va posar de moda amb el tema de la postmodernitat i la mare que la va parir, el tema aquest de, justament de les identitats i de la segmentació, ara finalment, diguem-ne, que si el gènere, que si la classe, que si tant. Escolta'm, i ara ho hem separat tot tant que ara a veure com ho fem per tornar a rejuntar-lo. I ara això, li diuen la internacionalitat amb aquesta mena d'intenció de tornar a juntar a costa, a trenques i barranques, allò que havien separat d'una forma injustificada i idiota. Per tant, jo estic, bàsicament, jo el que vaig és assenyalar que això de la internacionalitat és una presa de pèl que funciona molt al món acadèmic, perquè al món acadèmic tots són modes, no? Però no. Jo crec, bàsicament, que la relació sempre és entre dominadors i dominats o dominades.
1: Va, última pregunta, però em podeu seguir enviant, eh? Què? Però és que fa 20 minuts que estem aquí, Delgado, que vols que estem aquí quan estonem d'estar més?
0: Jo no tinc res més a fer.
1: No, ja, bueno, però... 11 i 10 minuts. Fem una darrera pregunta, 606 25 64 39, que les guardarem també per la setmana que ve, que em diuen que n'estan arribant. 606 25 64 39. L'última és la que ens pregunta el Quim. A veure, el Quim, què diu el Quim?
3: Bon dia, professor. Per què la por fa por? I know
1: you belong. Oh, molt bé, Quim. M'ha agradat molt. A veure, atenció, Delgado, eh? Per què la por Fa por.
0: Clar que sí, perquè tu d'una forma o altra et preveus davant de la possibilitat de que certa circumstància a la que t'has d'enfrontar et faci por. Uh-huh. O sigui, per tant, no és una redundància. A tu, per exemple, et conviden a tirar-te en paracaigudes. A la por no és tirar-te en paracaigudes. La por que tens és, bàsicament, quan puges a l'avió i pots preveure que al moment clau de tirar-te et faci prou por com per immobilitzar-te.
1: Clar,
0: evidentment que, clar, és lògic que ens faci por la por. De fet, el nostre pitjor enemic no és la por, és bàsicament la por que s'anomena prudència.
1: Que la por, és un enemic, tu diries.
0: Perquè la prudència et converteix en covard. Això és una cosa que va dir algú l'11 de setembre de 1976 a Sant Boi. Que la prudència no es faci covards.
1: Que la prudència no es faci covards.
0: Mm. Clar, però la por és la prudència.
1: És molt interessant la por, eh?
0: A veure...
1: És molt interessant la por, perquè és lògic que existeixi la por, no? Vull dir, la por és un mecanisme d'autodefensa. Fins i tot, si entréssim en termes científics, jo crec que això, vaja, jo no en sé, però que ens ho podria explicar un expert, quan tu tens por, tu mires una pel·lícula de por, ves el túnel del terror, passen coses allà, el teu cos canvia.
0: I per què t'hi fiques?
1: La sensibilitat... No, per experimentar-ho. Jo, a mi sempre no m'agrada, a mi, això, Delgado. Jo ho passo malament. Aquests dies estan a Sitges, allà amb la Zombie Walk. Jo no hi aniria perquè se'm fa por. És que jo tinc por en una pel·lícula de por. Ja està, no passa res per dir-ho. Jo ho passo malament. Llavors, què passa quan tu tens por en una pel·lícula o no sé què? És que els teus sentits aguditzen. O sigui, et tornes en una màquina de prevenció màxima. Si et toca algú, la sensibilitat de la pell es multiplica. Veus millor. Les oïdes de cop les tens disparadíssimes a qualsevol mínim soroll. Et converteixen en un superheroi de cop. O sigui, tots els teus sentits van multiplicats. Per què?
0: Home, algú diria perquè hi ha instints que com altres es posen en guàrdia davant de cert tipus de circumstàncies.
1: El risc. El perill.
0: Clar, però
1: és una forma d'autoprotecció.
0: Sí, però implica una pregunta. Sí. Com és possible que sent la por a l'amor, per exemple, consustancial al regne animal, els éssers humans, com abans esmentava, estiguin en paracaigudes?
1: Per què et poses en risc voluntàriament?
0: Perquè la por està regulada culturalment. Pots tenir por a coses que no mereixen tenir por perquè tenen un factor social, polític i tal, i que poden ser induïdes, i pots vèncer la por justament, bàsicament per fer-te l'heroi o inclús per plaer. Per tant, la por és un sentiment natural que respon a circumstàncies naturals, però que estan modulades per la cultura. Aquest xaval, com es deia? Que mai...
1: Tinc a apuntar-me. Quim. Ja, per això no portes papers enlloc, Delgado.
0: No, home, no, a veure, no. No.
1: Ni papers, ni bolis, no portes mai res. Què et digui?
0: Perquè és l'única
1: forma una mica,
0: de recordar-me de les coses, que és bàsicament oblidar-les de tant en tant. Escolta'm, Quim, aquesta és la clau. Vos entès o no? És a dir, la por és la prudència. És bàsicament pensar-te les coses. No te les pensis perquè no les faràs. I pel que fa al tema aquest de la por, l'ésser humà té por naturals, consustancials, a la seva condició d'animal, però és tan astut, tan intel·ligent, o tan idiota de ser capaç de gestionar aquesta mena de base natural, tenint por a l'amor i tot i això, doncs, dedicar-te a anar al primer al camp de batalla que dius, t'ha aparegut, complica la vida. De què vas? Som així, tu. De fet, constantment ens posem en perill, perquè sabem que no hi ha res que meregui la pena que no impliqui un perill.
1: Perquè guanyar alguna cosa sense perill no té valor.
0: Evidentment.
1: Llavors hem de passar per la por, sí o sí.
0: I vèncer-la, clar.
1: I vèncer-la. Delgado, la setmana que ve més, eh? Preguntes, no hem, ja he de retirar el terme infantil. Preguntes de nens per al professor Delgado.
0: Escolta'm, però infantil...
1: 606 25 64 39, notes de veu, ara mateix.
0: Però està bé. El que dic, bàsicament, és que quan algú pregunta d'alguna manera s'infantilitza en el millor sentit de la paraula.
1: Ah, està bé.
0: I aquest espai, bàsicament, és una crida perquè tots ens infantilitzem.
1: Mira... Ara m'he recordat d'una cosa que vaig veure d'un vídeo d'aquesta setmana de la guanyadora del Premi Nobel. Ai, el Premi Nobel, com es diu? Carson? Ai, no ho sé ara. És que ara quedaré malament, eh? De veritat, el Premi Nobel de literatura.
0: Bueno, el Premi Nobel es diu Nobel.
1: Anne Carson, sí, ho he dit bé. Val, és una escriptora que, sobretot, està especialitzada en literatura antiga, d'acord? I vaig veure una conferència que va dir una cosa que té a veure amb això de fer-se preguntes. Què és? Aquesta famosa cita de cogito ergo sum, no? penso, per tant, existeixo, diu. Potser hi ha gent que no ha anat a mirar la frase original, però no diu això. Diu, dubio, ergo cogito, ergo sum. Dubto, per tant penso, per tant existeixo. Al principi que hi ha un dubte, hi ha una pregunta. No pots pensar sense la pregunta.
0: No, això? Sí, però al final està malament.
1: Per què?
0: Descartes s'equivocava. No és penso, per tant existeixo. Si existeixo no és perquè penso, és perquè em pensen.
1: Oh.
0: En sèrio?
1: Em pensen.
0: Sí. Jo existeixo perquè em mires. Sóc el que es veu reflectir-se als teus ulls. Si no, no existiria. Sí, és quan hi ha pel·lícula, saps? Ellos no lo saben. Si algú ha vist el Sexto Sentido, bàsicament sí, sí. Va d'això. Si el Bruce Willis d'una forma o altra pren consciència que està mort, és perquè ningú li parla.
1: Quina
0: ningú el pensa.
1: Quina meravella. Delgado, gràcies, eh?
0: Aquí estem.
1: Vinga, 606-25-64-39, 606-25-64-39. Notes de veu dels vostres fills, dels vostres nets, dels vostres nebots, preguntes que no sabeu respondre, o que sí que en sabeu però no voleu, les envieu al Delgado, que ho farem la setmana que ve. Però no, la setmana que ve no, que tenim cursa, Delgado. Anem a Platja d'Aro a córrer.
0: Jo no.
1: No, tu no. Per tant, ja d'aquí 15 dies. D'acord?
0: Gràcies per comptar amb mi.
1: Però ens podeu seguir enviant, notes de veu, això sí. Gràcies, Delgado. Un minut per damunt d'un quart de 12 del matí. Ara tornem.
4: Fins aquí
5: els millors moments del Via Lliure.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 2 minuts, benvinguts al Tu diràs. Agafem, com sempre, el relleu dels superesports per tancar aquest diumenge 11 d'octubre del 2026. Un cap de setmana en què ha tornat la Lliga de Primera Divisió i ho ha fet tal i com la vam deixar, amb el Barça golejant, jugant bé i atropellant els rivals, i amb el Madrid patint, jugant malament, demanant l'hora i envoltat una vegada més de polèmiques arbitrals. I a més amb Mourinho fent el show habitual, plantant els periodistes a la sala de premsa. S'acosta el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou i el portuguès ja l'està preparant i escalfant ambientalment perquè veu que a nivell futbolístic no està a l'alçada d'aquest Barça de Flick. La història ja la sabem, el que busca Mourinho també. Tenim la lliçó ben apresa d'aquella primera etapa d'ara fa 15 anys i el que ha de fer el Barça i el barcelonisme també ho sabem. Com qui no hi sent, anar a la seva i seguir jugant com fins ara. Si el Barça se centra només en la pilota, com ha fet des de principi de temporada, i en el futbol, passarà per sobre del Madrid. Així que, a paraules vanes, orelles sordes, que diu la dita. El Barça, que segueix líder amb 8 de 8 a la Lliga, rècord, igualant el que va aconseguir el Tata Martino la temporada 13-14. Avui en parlarem i compararem aquella estrena de la temporada amb 8 victòries en 8 jornades amb aquesta estrena de la temporada amb 8 victòries a les 8 primeres jornades. 5 punts més que el Betis i l'Atlético, que són segon i tercer, i 6 punts més que el Real Madrid. I abans del clàssic, al Barça li queda visitar el Galatasaray a la Champions aquest dimarts, visitar el Betis dissabte a la Cartuja. Compte amb aquest partit, que el Betis està jugant bé i ara mateix, insisteixo, està empatat a la segona posició, i també visitar el Paris Saint-Germain al Parc dels Prínceps a la Champions. Per tant, 3 sortides consecutives i exigents pel Barça abans del clàssic. I el Madrid, de la seva banda, li queda anar al camp de la Roma aquest dimecres, partit complicat, rebre el Sevilla diumenge vinent al Bernabéu, un altre cop jugant al Bernabéu, i rebre el Leipzig la setmana abans del clàssic. Per tant, el Madrid té 2 partits a casa i només aquesta sortida a Itàlia. I el Madrid està pendent de la sanció a Vinícius per l'expulsió d'ahir. Ara en parlarem, però tot apunta que es perdrà el clàssic perquè li cauran mínim 2 partits de Lliga per estirar els cabells al jugador del Villarreal. De la resta d'avui, destaquem el partit que s'acaba de finalitzar, Racing de Santander 2, València 2, en el debut de Javier Aguirre a la banqueta valencianista, que continua deixant el València en descens, tot i que el València n'ha tingut una en l'última acció del partit, claríssima d'Hugo Duro, que des del punt de penal sol ha rematat malament i s'ha fet mal fins i tot ell sol rematant i l'ha enviat desviada, però el València podria haver guanyat en l'estrena de Javier Aguirre a la banqueta. Tot i això, Llevant, València i Màlaga ocupen les 3 places de descens. És cert que el Llevant tanca demà la jornada rebent el Sevilla, el Ciutat de València, i si puntua, només que puntui, el Llevant sortirà del descens i hi entrarà l'Elx. A segona, avui hem de fer la prèvia del Tenerife-Girona. Demà a les 9 de la nit es tanca la jornada amb aquest Tenerife-Girona, el farem en directe a RAC1 demà. Els gironins i també el Sabadell estan en plaça de play-off descens, a l'espera que es tanqui la jornada segona. Demà hi ha 4 partits, demà que és festiu, hi ha 4 partits de segona divisió. Del futbol internacional, comentarem també el primer partit del City després que la Premier l'hagi declarat culpable d'aquests més de 100 càrrecs d'irregularitats financeres. Esportivament no els ha afectat massa, la veritat, perquè han golejat el Liverpool a Anfield 0-3 i es mantenen líders en solitari, l'equip de Maresca. I durant el programa hem de felicitar el Prat, que ha certificat la seva classificació per la Copa del Rei. Jugaran contra l'Atlètic de Bilbao el pròxim 29 d'octubre. No al Municipal Sagnier, sinó a la Feixa Llarga. Al camp de l'Hospi hi haurà aquest Prat Atlètic de Bilbao de la primera ronda de Copa. I també tindrem temps, al tram final del programa, per repassar la jornada ACB de bàsquet amb l'única victòria catalana del Barça contra el València en un molt bon partit al Palau, igualat fins al final. La resta de catalans han perdut. I hem de repassar el cap de setmana intens de motor amb el Gran Premi d'Indonèsia de motos, que ho deixa tot igual a MotoGP, i el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, que deixa Kimi Antonelli de Mercedes amb matchball per ser campió del món. En el pròxim Gran Premi, d'aquí 15 dies a Austin, a Texas, Antonelli es pot proclamar campió del món de Fórmula 1. 11:07 i serem, com sempre, fins a la 1 de la matinada i molt ben acompanyats amb l'Àngel Pich Alonso. Hola, Pichi.
2: Què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. El Marc Marvà. Hola, Marvà.
3: Bona nit, Aleix.
1: Què tal? Bona nit. I el gran Dani Solsona. Hola, Solsona.
4: Bona nit.
1: Bona nit. Dic gran, dic per expertesa, sí, i veterania, no per edat, eh?
4: No per edat, també.
1: Per edat una mica, també, sí. Com esteu? Bé? Ha tornat la Lliga.
2: Molt bé, molt bé.
1: Alegria, eh? Ja era hora, eh? Ha tornat la Lliga i està tot igual que sempre. Igual que fa 3 setmanes.
3: Més sí, calentonet, però, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí,
3: una mica
1: sí,
3: més calentonet, sí, jo crec.
1: Sí, sí, sí. Hi havia el dubte de què passaria, l'aturada de seleccions... I la vida sigue igual, eh? Que deien a la pel·li i a la cançó. Pichi, o què?
2: Sí, el Barça segueix guanyant. No ha estat el millor partit davant del Getafe, el millor partit que ha disputat, sense cap mena de dubtes. Però bueno, va guanyar en solvència amb certa facilitat. I el Madrid amb la seva línia, patint i traient el partit endavant. Vull dir que s'han de preocupar. Bueno, de fet, ja s'estan preocupant, però s'estan preocupant desviant l'atenció en unes altres coses. Però...
1: Sí, sí. En fi. És habitual, això. No? Va, no t'has sorprès res, no, del retorn de la competició? O què?
3: Ostres, a mi la jugada d'ahir del Bernabéu i tot el que va passar... Si un humorista fa el guió del gol de Vinícius, la celebració de Mourinho, després la targeta vermella... O sigui, la consecució de fets... vist per un extraterrestre, la veritat, o sigui, ningú entén res, jo crec. A més, ara protesten d'una jugada que... O sigui, la norma diu el que diu i és difícil, jo crec... podem discutir la norma, però no l'aplicació del que fa l'àrbitre, no? I que ja va començar amb el run-run de Vinícius suplent. Si era rotació o era, no, una decisió futbolística. Després el gol, la cursa de Mourinho, la trobo ja esperpèntica per acabar amb targeta vermella. A mi, de moment, és del cap de setmana, després parlarem del futbol, del Barça, però, vaja, o sigui, ho trobo totalment caricaturesc.
1: Vermella, per tu?
3: Per mi sí, per mi sí.
1: Pensi vermella, per tu?
2: No, el reglament diu així, diu clarament, el reglament diu que entre les coses que sí, t'ha agafat dels cabells és vermella.
1: Mm. Dani?
4: Sí. No es pot jugar amb cabell. Ja has de jugar.
1: És millor.
4: Si hagués tingut davant un que no té pèl, no l'hagués pogut...
1: No l'hagués pogut enganxar-lo.
4: No, si la norma diu això, és expulsió. El que passa que en directe jo no m'hi vaig fixar, fins que no van fer la repetició.
3: Mm. Perquè el jugador tampoc.
4: No, el jugador no va...
1: No segueix, no?
2: Jo tampoc.
1: El del Villarreal segueix jugant. És veritat que fa una mica així enrere amb el cap, però segueix jugant.
4: Sí, a mi el que em va...
1: Ara, jo crec que no ho fa expressament, ara. No sóc jo el gran defensor de Vinícius, però crec que una mica, no?, estan lluitant per la posició i sense voler sí que li agafa una mica els cabells, però no crec que vagi a fer aquesta acció voluntàriament per fer mal o guanyar avantatge al rival. Dit això, la norma és la norma i s'ha anat al carrer, però...
4: Jo, de tot el partit, la cursa de Mourinho, que després hi van tenir que posar oxigen, que estava ofegat. Hòstia, quina cosa, però anava pel camp, eh?
3: Sí,
4: no,
3: però
4: anava per fora, eh?
3: I no molt ràpid. Estic d'acord
4: amb tu ràpid, que... Home,
3: l'esprint era allò del... No?
1: No és groga, també, entrar al camp i córrer?
2: I tant.
1: Clar, no?
2: I tant. Clar, no? I tant. Està en la seva salsa, Mourinho, en aquest moment està
4: ara
2: en la seva
4: comença,
2: salsa.
4: Ara comença,
2: està, no, està en la seva salsa, està... no té els seguidors que tenia en la seva primera etapa, això està claríssim, no? Hi ha molts detractors, però ell està actuant de la mateixa manera. Recordeu al principi com va vindre, que era tot, no, ara ha canviat, ja veuràs quan vinga la primera dolenta i tal, va vindre la primera dolenta i pam, i ara la segona bota plum, ja no va ni a la... ni la roda de premsa postpartit, que jo crec que estan obligats els equips per les televisions, sobretot.
1: Pagaran alguna multa, segur.
2: Que es queixi el Madrid dels arbitratges, és pa... O el Barça. Que es queixi el Barça o el Madrid dels arbitratges, és pa dir, bueno, estem en un altre món.
4: Però
2: no?
4: sí que és veritat que ahir el Madrid va intentar, pressionar una mica més a dalt, que no jugava amb Vinícius, anava a pressionar. El que passa que no estan acostumats i la pressió no era bona. I el Villarreal és un bon equip, quan treu la pilota la sap treure bé. Però sí que van fer l'intent aquell de dir, va, vinga, va, Mbappé, Diomandé, Guller i tal...
1: I ho entens perquè Vini era suplent, que van aconseguir això o no? O no té res a veure?
4: Jo crec que no el va posar, no per rotar, jo crec que no el va posar precisament perquè hi hagués un altre jugador que pogués apretar una mica més en aquest partit. Després, a veure, també és veritat que Diomandé encara li falta menjar alguna escudella. Si pot ser empatat a pilota.
3: No, a dir, amb pilota, no?
4: A pilota,
3: sí,
4: i tal.
3: Que hi hagi contingut,
4: Ara, Esperem una mica, perquè és un jugador que ha d'anar més. Quan va entrar Vinícius, doncs es va veure una altra cosa, no? Però jo crec que ho va fer amb tota la intenció, de pressionar una mica.
1: Ahir, que era la nit de Diomandé, no? Fa el gol, que s'ha discutit el seu preu, dona 3 punts, i en canvi ha quedat allò soterrat totalment, no, Marc?
3: Totalment. No, i a més, quan... Jo estic d'acord amb el Dani... I a veure què passarà en absència de Vinícius, que el més normal és que es perdi el Clàssic, no? Que seran dos partits, sí. Per tant, es perdi el Clàssic. Però l'any passat, amb la lesió d'Mbappé, o a principi de temporada de l'any passat, crec que era Bellingham, que també va estar lesionat, d'alguna manera el Madrid, quan un d'aquests no hi és i posen un jugador que defensa millor, que defensa com a mínim i corre i equilibra més l'equip, està més ordenat al Madrid, li falta més talent. Recordo principi de temporada amb Xavi Alonso l'any passat, va jugar bastant bé sense Bellingham. Després, a final de temporada de l'any passat, sense Mbappé, recupera com una mica un dibuix, i ara sense Vinícius, jo crec que com a mínim estàs més estructurat, perquè és que és molt difícil defensar o intentar estructurar-se amb dos jugadors que no repleguen, com ara són Vinícius i Mbappé.
2: Ja li passava al Barça, ja li va passar l'època l'època Neymar, Luis Suárez i Messi, ja li passava. O sigui, que no defense un, bueno, es pot ser, però en el moment que hi ha dos o tres que no defensen, qualsevol equip o entitat et torna boig.
1: És que per mi és una bona pregunta, de si és bona o mala notícia pel Barça que Vinícius sigui baixa.
2: Sí, no, però teniu clar que Vinícius no jugarà al Clàssic? Teniu clar?
3: No, clar, no.
1: Mira, hola, Ballera, què tal?
3: Que estàs obrint la porta.
5: Hola, què tal?
1: És que ells s'estan mirant el reglament, en principi, sí. En principi no.
5: Per mi seria un escàndol molt més greu que qualsevol decisió arbitral que es pugui prendre a la gespa o fins i tot també des de la sala bord, perquè és una decisió que és molt senzilla, crec, que hi ha jurisprudència, és a dir...
1: Hi ha casos
5: anteriors. No existeix amb el redactat arbitral un futbolista que, ben fet el que ha fet, hagi estat sancionat només per un partit. Seria de forma exclusiva per ell, i no estem parlant ni d'un ni de dos futbolistes. Estem parlant, no sé, ahir, sense voler, van sortir 7 o 8 casos, més o menys, de jugadors que surten expulsats per vermella directa per una estirada de cabells. Per tant, jo crec que... En fi, jo crec que està bastant clar en aquest article 130.2 del Codi Disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol, que diu que s'ha de sancionar entre dos i tres partits quan una acció violenta es produeix al marge del joc sense possibilitat de disputar la pilota. Això és important perquè el Díaz de Mera redacta l'àrbitre que no hi ha possibilitat, o sigui, Vinícius actua sense possibilitat de disputar la pilota.
1: Aquest matís a l'acte arbitral és interessant, perquè llavors aquí sí que anem a aquest article 130.2, que és... L'article diu això, li poso aquesta sanció i aquí no...
5: Per qui es pregunti si és una acció violenta, una estirada de cabells, circula un manual arbitral de la federació d'aquesta temporada que inclou l'agafada de cabell com una acció que es pot considerar com a conducta violenta quan es realitza sense disputar la pilota. Jo crec que això s'ha anat incorporant amb els anys. Potser fa 10 anys no ho incloïa, però cada vegada hem anat veient... especialment a la Lliga F o a la Champions femenina, però també amb futbolistes amb els cabells molt llargs, és el cas de Cucurella, que li ha passat dues vegades,
3: sí,
5: una a la final del Mundial de Clubs i com a mínim una vegada també a la Lliga anglesa.
1: Premier, sí.
5: Per tant, cada vegada hem anat veient més situacions d'aquestes. Això, per tant, està tipificat en aquest manual també, per tant, és una acció violenta. Bé, si algú té un dubte de si és acció violenta o no és acció violenta, doncs això ho considera també la
1: federació. Deixa'm fer un parèntesi. I avui corre una imatge de DAZN exclusiva de quan ja tot l'enrenou, Cucurella va cap al quart àrbitre i li diu: ei, cuando a mí me cojan un pelo con esta mata que tengo, espero que lo expulséis, no? Com dient,
5: perdona,
1: jo també puc ser susceptible de que em fotin aquesta falta perquè tinc molts cabells, no?
5: Estic convençut que abans de que acabi la temporada hi haurà alguna mena de polèmica amb Cucurella i algun rival
3: que li hauràs tirat,
5: encara ni que sigui això del cabell, i sent Cucurella ara mateix el futbolista que s'ha integrat, jo crec que molt bé, en la dinàmica del futbol de Mourinho, i sent Mourinho l'entrenador del Madrid, estic convençut que passarà. I si no, doncs mira, al final de temporada m'hauré equivocat, però jo, si hagués d'apostar, estic convençut que passarà.
4: Jo, dins d'aquest article de violència, jo diria que va ser una acció no violenta.
3: Perquè
4: l'agafa una mica i el deixa. Passa que està a l'article, doncs li posaran els partits, jo crec que dos partits li posaran.
3: Perquè és esportiva, és a dir...
4: Sí, la fa així perquè sí, vol seguir corrent, sí. Però tampoc és que l'agafa i l'està aguantant i 3 segons, no? Però bé, s'ha expulsat. El que no sé si a l'àrbitre, a l'acte, diu alguna del que li va dir després.
2: Sí, no.
5: Diu que, a veure, el que diu és que va protestar a voz en grito i con actitud agressiva, però aquí hi ha més dubtes de si realment li afegiran
2: no?
5: un partit de sanció o no.
2: Tenint en compte que l'agafen, companys l'agafen.
5: Sí.
2: I això també és significatiu.
5: Sí. He trobat un precedent a la final de Copa de la Cartuja contra el Barça. Amb Rüdiger passa una mica el mateix.
3: Que llença els gels i tot,
2: sí,
3: no?
2: Sí, llença el gel.
5: I l'imposen, no sé si al final queda en un partit de sanció, però no li afegeixen el partit de sanció extra per protestar també a voz en... Com escriu, com redacta Díaz de Mera, no? A voz en grito i de manera... con actitud agressiva. Per tant, si fossin dos partits, que jo crec que seran dos partits, però com a mínim han de ser dos partits, es perdria Sevilla i Barça. Si en fossin tres, aleshores també es perdria una visita al camp del Racing de Santander, que és el pròxim partit que té el Madrid al camp després del Clàssic.
1: De precedents, així que avui vulguis recordar?
5: Sí, n'hi ha molts, però mira, n'he buscat un de molt llunyà, però que ens és molt proper, que va passar al Barça el 2023 amb Ferran Torres i Savic. No sé si recordeu que van tenir una pica baralla i Ferran Torres es tira dels cabells a Savic. Aleshores, dos partits de sanció. El Barça en demanava un perquè al·legava que la pilota estava en disputa, això que no pot al·legar de cap de les maneres al Madrid perquè està redactat, i el comitè d'apel·lació va rebutjar la proposta i es van quedar en dos partits de sanció. I un de molt recent, encara de la temporada passada, però de la jornada 37, és a dir, de fa només uns mesos, Mojica es tira dels cabells a Roger Bruguer. També li van caure dos partits i el redactat de l'acte era gairebé idèntic al de Vinícius.
1: Sí, aquesta de Mojica és el jugador del Llevant a terra, dolent-se d'una falta, i Mojica s'hi acosta i li fa així, li estira dels cabells, com si li estirés l'orella, allò de, va, aixeca't, doncs, però li agafa els cabells i li estira. I això ho veuen al VAR, i sí, expulsió i dos partits també.
3: Jo em pensava que serien dos partits, però escoltant que no hi ha cap precedent, que sigui un, sent el Madrid, crec que...
1: La teoria Pichi, eh?
3: Sí, el Pichi va convençut en 5 minuts. Vull
1: no,
3: dir,
1: molt
3: el Madrid va ser la primera vegada també que va entrar al comitè de competició amb aquella celebració de Vinícius amb el València, us en recordeu?
1: Ah, sí.
3: Que Vinícius va celebrar amb la...
1: No, una vermella, no?
3: Exacte.
1: I li van treure.
3: Exacte, li van treure la vermella celebrant amb l'afició del València, que era just abans de rebre la pilota d'or i va ser un dels arguments per la conducta no esportiva. I li van treure aquella vermella. Mai a ningú se li havia tret una vermella directa i li van treure a Vinícius. Vull dir que si no hi ha jurisprudència prèvia, no sé si és bo o dolent.
4: Aquí la qüestió és aquesta. Si li posen dos partits, és millor o pitjor que jugui o no?
3: Jo afavoreix el Madrid.
1: Jo crec que és pitjor pel Barça perquè pot fer un equip amb això més equip, més sòlid. Tinc aquesta sensació, no?
2: Jo prefereixo que no jugui.
1: Tu que no?
2: Jo prefereixo que no jugui Vinícius.
1: Llavors, què té? Diomandé, Guller i Bellingham allà, no? I al davant Mbappé.
4: Bueno, aquest partit igual posem a Camavinga, també, eh?
1: Ah, per reforçar el mig del camp, no? Sí.
3: En comptes de Guller, no?
1: Quin dia hem de saber la sanció a Vinícius?
5: Dimecres. De fet, ara, si el Madrid volgués apel·lar o presentar alguna prova gràfica sobre la infracció, tindria temps fins dimarts, fins demà a les 2 del migdia. El que passa és que, com que és festiu i es parla de dia hàbil, suposo que és... fins dilluns, vull dir, i com que és festiu, es parla de dia hàbil, suposo que ens anem a dimarts. M'agradaria poder presentar alguna prova gràfica abans que deliberi el comitè de competició, que reuneix dimecres i normalment la resolució ja és dimecres. Podria allargar-se fins dijous al matí com a màxim, però vaja, en principi anirà per aquí.
1: Molt bé. De l'endemà, el Madrid o Vinícius han dit alguna cosa?
5: Sí, ahir recordo que va demanar perdó a l'equip i a l'afició amb una publicació a Instagram, ho té també republicat als seus stories, i precisament als stories del compte d'Instagram de Vinícius, més tard va republicar un muntatge de fotografies d'un compte de fans seu que deia "I el que recibe amarilla i roja sempre és Vinícius". Això ho escrivia aquest compte de fans del futbolista, amb tres emoticones de cara de riure, una mica queixant-se que ell l'expulsen, però que quan li fan entrades i que quan doncs el busquen no expulsen mai al seu rival, no? He mirat aquest vespre, perquè no havien passat 24 hores, he mirat aquest vespre si encara estava vigent la story i l'ha esborrat. No. Algú li deu haver dit que
1: no entri.
5: Que freni i que es tapi.
1: Sí. Molt bé. Estic veient que hi ha una història de fa molt poc, d'ara, de la jornada de FIFA. És un futbolista d'Anguila, de la selecció d'Anguila, una selecció d'un país petitó, Anguila, que es diu Aidan Scipio, i és el jugador amb els cabells més llargs del món. Un futbolista que té els cabells més llargs del món. Porta unes rastes immenses, estil Adama Traoré, que fan més d'un metre de llargada. O sigui, t'ho imagina't, més d'un metre. Oh. Li arriben fins al cul. Doncs aquest tio va entrar al minut 68 en un partit entre Anguila, ja t'ho diré ara, i t'ho diré que ho tinc aquí, crec que jugaven amb Antigua i Barbuda.
3: Un metre de rastes, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, era un partit de, ja et dic, de...
2: Anguila contra el Berberecho.
1: Va.
3: Estava esperant la broma.
1: Sí, mira, partido de las Ligas de las Naciones de la CONCACAF entre Antigua i Barbuda i Anguila.
3: Sí.
1: I ell entra al 68 i en dos minuts, al 70, havia expulsat a dos jugadors dels rivals perquè els dos li van estirar de la rasta. Però aquestes estirades de cabell, aquestes estrabades, eren volgudes. Era com, hòstia, que se'ns en va el tio, pum, l'agafo de la rasta. I sí, estaven molt ben expulsats. La imatge és tremenda, si la vols buscar.
5: Puc estar d'acord amb Solsona que no vulgui ser una acció violenta o intencionada. I, de fet, encara jo crec que hi pot haver situacions en el joc en què sigui menys intencionat, que sigui totalment fortuït, en el sentit de que, en comptes de, a vegades hi ha moltes agafades a dins de l'àrea, estem parlant d'agafar la samarreta una mica, tot això, a la que agafis, en comptes de tu no estàs mirant el futbolista i a la que sembla que agafis la samarreta però agafes el cabell pel que sigui, te'n vas al carrer. Vull dir que també hi pot haver accions que algú li pugui considerar que siguin injustes, no? Perquè no estigui mirant o perquè... Vull dir que hi ha molt de fortuït també en tot això, i clar, com que la norma és tan clara, no es valora si és accidental o no, sinó que te'n vas al carrer.
2: I jo entenc que no és una acció violenta. I a més, és una mica d'estiraera, no? És una estirada forta i tal, igual que inclús li pot fer mal.
1: El del Villarreal segueix jugant, com hem dit.
2: Això és davant, era, però el problema no és aquest, el problema és que els jugadors no saben les regles del joc. Aquest és el problema. I immediatament segueixen tots a protestar i tal, igual, perquè no saben que això és expulsió, que és targeta vermella. No ho saben.
1: Mm. No, i que pot ser que en una acció, sense voler, amb les mans corrent, se t'enredi un dit als cabells de cucurella, no, i podria ser, i sense voler, si li estira, doncs és expulsió.
3: Però és que la norma es pot discutir una mica.
1: Es podria discutir, la voluntarietat, o sigui, clar.
3: A partir d'aquí s'ha d'interpretar.
4: Després d'aquest jugador de l'Anguila...
1: Ara t'ensenyaré la foto.
3: Acabo de veure la foto.
1: Aquí, és que li arriba els turmells, els cabells li arriben els turmells.
4: Aquí al Girona, l'Izan, no sé per quan portarà, L'Izan li arriba.
3: L'Izan sí que el té llarg, també.
1: Sí, bueno, ja la matro.
3: No, però aquest d'Anguila el té, que se la podria guardar dins de la mitjeta, De lo llarga que ha de
1: tenir. Li arriba els turmells per la part del darrere.
5: Ara estava pensant amb el que he dit abans, jo crec que Mourinho li demanarà a Cucurella que no passi
3: pel barber.
5: Que no passi pel barber i que vagi creixent. Que vagi creixent i ja s'ho trobaran.
1: 5:45. Fem una pausa i ara seguim parlant precisament, mira, de Mourinho. I heu de triar el professional de la jornada. Mm. Li podeu donar Mourinho, si voleu, per la cursa. Ara en parlem.
0: RAC 1. A RAC 1 t'acompanyem. T'has posat en contacte amb el contenidor del món a RAC 1 per un problema amb la teva veïna.
6: Sí, la que tenim just al costat de casa nostra.
0: A RAC 1 t'informem.
7: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau.
8: El departament ha destituït la secretaria general.
0: A RAC 1 t'entretenim.
9: M'encanta baixar amb l'acordió, és que m'encanta.
10: És que al final cauré rodolant.
9: Bueno, però bé, va ser tan massa.
0: A RAC 1 juguem.
11: Gol!
1: Bona tarda, benvinguts al Superesport.
0: A RAC1 et fem riure.
10: Avi, sisplau.
11: Us veure una porra sensible?
10: Va, avi, va.
0: I et fem escoltar.
12: I de cop tens un accident que et canvia també la vida d'una altra cosa.
13: Sí, vaig sentir que em vaig morir en l'accident.
0: I tot ho fem per tu. RAC1, tots som u.
14: Moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi bé.
0: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
15: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
15: I escolta el que vols.
0: Quan vols. RAC1. Aquest dimecres la Lliga de Campions es juga a RAC1.
5: Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món.
0: Des de 8:45 viurem en directe el gruix de la jornada de Champions amb Jaume Molló. Amb especial atenció al Roma Real Madrid amb Damià López i els comentaris de Dani Solsona i David Bro.
16: Impacte de pilota amb Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol!
0: Molt pendents també del partidàs Manchester City-PSG amb Albert Ferran i Jaume Naveira, del Betis Porto amb Clara Rodergas i de la resta de partits de la nit amb Quim Salvador. I després, per rematar-ho, tu diràs fins a la una. Aquest dimecres no feu plans, que torna a ser nit de Champions. Si és la Champions, és RAC1. Tots som un milió. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: 2:45 de la nit. Aquí seguim amb l'Àngel Pich Alonso, el Dani Solsona, el Marc Marvà i també amb el Ballera repassant primer una de les grans notícies d'aquest retorn de la competició, que és l'expulsió de Vinícius amb la victòria pírrica del Madrid 1-0 contra el Villarreal. Ara tocarem un moment a Madrid i després ja farem el canvi i parlarem del Barça, que el Barça va tornar a la competició com l'havia deixada. Marcant molts gols, 3 ahir contra el Getafe, seguint guanyant i sumant el 8-8 en aquest inici de Lliga, que és espectacular i històric. Amb el Sapera repassarem una mica la comparació en el 8-8 que va fer el Tata Martino, que va començar la Lliga amb 8 victòries en 8 jornades, i el 8-8 que ha fet Hansi Flick. No hi ha tantes diferències, ara ho descobrireu. Però hem de primer escollir el professional de la jornada. De la mà d'Obramat, com sempre, ja sabeu que tot el que s'ha construït fins ara ha estat gràcies a ells, a Obramat, i tot el que queda per construir, imagina't, també serà de la mà d'Obramat. I com cada final de jornada, hem de buscar el professional de la jornada de la mà d'Obramat. A veure, ho teniu clar?
17: Jo ho tinc clar.
1: Qui s'arrenca? Vinga, Marvà, posa, tu primer, vull.
17: Mira, jo és Adri Fernández.
1: Oh, qui és aquest?
17: Adri Fernández és el davanter del Lleida, hat-trick, aquest cap de setmana... En el camp d'esports, el Lleida ha debutat al camp d'esports a quarta catalana, 8-0, ha guanyat contra el Serós, hat-trick d'Adri Fernández, i 4.723 persones en el camp d'esports a un partit de quarta catalana. De fet, han tancat el cartell de totes les entrades venudes perquè es venien sobretot les de tribuna, i trobo espectacular, 4.700 persones a... L'última categoria del futbol...
1: Té mèrit, eh?
17: Mèrit. I vaja.
1: El diumenge passat parlàvem del debut fora de casa a Sunyer, que va ser històric, imagina't, avui al camp d'esports...
4: Camp de terra.
1: Allà,
4: a camp de terra. La setmana passada.
1: M'han passat una fotografia del Segre, que surt Dani Solsona quan era segon entrenador.
4: Ah, sí?
1: Oh, sí, sí, sí. Que vas provocar una tangana com a segon entrenador...
4: No.
1: Això... Les cròniques ho diuen, Dani Solsona, con sus protestas, provocó una tangana...
4: No.
1: Diu que
4: no.
1: I surts tu.
4: Ara no ho explico perquè d'allò, però si no ho explicaries.
1: És que bé, la tinc aquí.
4: Si surto jo, va armar una tangana, tu.
17: Amb qui estaves de segon?
4: A Paco Bonachera.
17: I les cròniques també diuen que Dani va poder ser el primer del Lleida.
1: Triunfo con un triste final, Lleida 1, Alicante 0. Sí. I mira qui hi ha aquí, al mig de la tangana. Mira, ensenya-li després el pitxi.
17: Hòstia, Solsona... Amb el pitillo.
1: Amb el pitillo. Perquè abans es podia fumar. I surt el Solsona amb el pitillo amagat i mentrestant la resta discutint-se allà al voltant. Mira quina imatge, és tremenda la imatge. Mira-te-la. És que ara m'han recordat que me la va passar el Jove. Mira.
17: Pengeu això a Twitter, que la gent ho vegi, això. És boníssim.
1: No, t'estàs tapant la boca perquè no et sancionin, no?
4: Ah, no, sí.
1: aquí tot el discutit, sabé, tremenda.
5: Ja, ja, ja, no hi havia el dia després, en aquella època, no?
1: Mira, lunes 15 de septiembre de 2003. El Lleida gana l'Alicante en un partit que acabó per una multitudinària bronca, segons sembla, incitada pel Solsona.
5: Ja te l'aplicaré.
1: Ja, no, ja. Bé, Pichi, va, el teu professional de la jornada, amb Obramat.
2: A mi, amb permís d'Obramat, vaig escollir el mal professional de la jornada.
1: Val, vinga, t'ho compro, sí.
2: Que fa Mourinho. Està intentant tapar les mancances que té l'equip amb queixes dels arbitratges, en queixes de que el Madrid surt perjudicat, etcètera. Que es dedica més a entrenar l'equip, que és el que crec que ha de fer.
1: Jo tinc el dubte de si contra el Sevilla aquest diumenge s'autoexpulsarà per no ser a la banqueta del Camp Nou. Tinc aquest dubte, perquè alguna vegada ho ha fet. Val, i tu?
4: Jo, bon professional, li donaré a Lamin.
1: Ah?
4: Sí, perquè és molt llest, molt intel·ligent i fa el que cada partit demana. I aquest partit contra el Getafe va fer un entrenament de recuperació.
1: Sí?
4: Sí, sí, estava per allà, no va fer res, dos xuts a la segona part. Era un entrenament de recuperació preparant-se ja pels propers partits. I això és que es coneix molt bé i és molt llest i molt intel·ligent, perquè el partit ja anava sobrat.
1: Ah, és bon, ara parlarem d'això. Ara en parlarem d'això, va. Doncs tots aquests són els professionals d'aquesta jornada del cap de setmana, però per als que són professionals tot l'any, ja sabeu, Obramat, perquè Obramat celebra 20 anys sent el millor aliat dels professionals de la construcció i la reforma, facilitant-los la feina, amb assessorament, oferint-los marques professionals al millor preu i garantint estoc sempre disponible perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. Tot el que s'ha construït fins ara ha estat gràcies a ells, i tot el que queda per construir també serà junts, de la mà d'Obramat. Des d'aquí, felicitats per 20 anys construint junts. Obramat! Ara obrirem el meló del Barça, però primer, ara que dèiem això de Mourinho, que l'Àngel ens ha fet l'assistència. Ahir va deixar plantada la premsa Mourinho, ja no ens sorprèn, malauradament, i avui el Ballera s'ha preguntat quantes vegades ho ha fet durant la seva carrera. Durant la seva primera etapa al Madrid, quantes vegades ho ha fet? I durant la seva carrera, quantes vegades ho ha fet? Què has trobat?
5: Doncs mira, en aquella època, el que era més habitual era que Mourinho, no tant que deixés, diguéssim, vacant la cadira de la sala de premsa, sinó que li deixés el seu lloc de les rodes de premsa al seu segon, Aitor Caranca. Sortia Caranca i feia la roda de premsa. Bé, tant és així que he trobat un informe del diari Mundo Deportivo, quan ja Mourinho era fora del Real Madrid, que diu que Caranca, això està estudiat, va sortir en les tres temporades, al final 90 vegades en el lloc de Mourinho.
1: 90 rodes de premsa?
5: Sí, 54 les dues primeres temporades i 36 l'última temporada. Per tant, a mi m'ha sorprès perquè pensava que eren unes quantes, però no tantes. La més recordada, o una de les més recordades, va ser abans d'un clàssic, abans del clàssic del 16 d'abril del 2011. Ens hem de situar, per tant, el 15 d'abril, Mourinho va sortir a la sala de premsa en Caranca al seu costat i va passar això.
11: Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la comparecencia de prensa. Lo único que deciros que va a ser Aitor Caranca, el segundo entrenador, el único que va a responder cuestiones, ¿vale? José Mourinho no va a responder a ninguna pregunta. Entonces, a ninguna pregunta. Un segundito, los que quieran permanecer, cuando quieran, cuando ahora se han oído el resto de personas, podemos empezar. Un segundito, por favor.
5: Clar, clar, és que van marxar i va haver una trentena de periodistes, diuen les cròniques que eren allà, va haver una trentena de periodistes que van dir, doncs mira, si li hem de preguntar a Caranca, fotem el camp. I van deixar el pobre Caranca amb Mourinho al costat. Van sortir els dos, eh?
3: I pot ser que la següent roda de premsa ara m'ha vingut al cap que Mourinho va sortir i va assenyalar a tots els que s'havien aixecat dient que era una falta de respecte.
5: Madrid 1, Barça 1, al Santiago Bernabéu. I Marvà, que dona pas al següent tall.
18: Álvaro La Rosa, Diario AS. Quería saber qué le ha parecido la actuación del árbitro hoy.
19: ¿Es usted director de AS? Yo no debo responder, porque según vuestra filosofía, si vosotros no habláis con mi segundo, yo solo debo hablar con los directores.
5: Es usted director de AS. Es usted. Aquí, però et dic una cosa, aquí ja veus que estava més en forma, sí, el tio, sí, sí, no? Sí. Jo ja veig... Li veies diferent. Jo vull intentant baixar algun tall i tot això, dius, Aquest tio tenia alguna cosa que ara ja no té. Ha perdut, saps?
1: Aura. Sí, tenia aura.
5: Sí, imposava una mica més, saps? Mental, ara ja no se'l creuen, no? Bueno, després va preguntar a Punto Pelota, que sí que es va quedar a la roda de premsa prèvia amb Caranca, i Mourinho va contestar. Va dir, tu como no eres... Como te tuviste respeto por un jugador que ganó 3 Champions, te voy a contestar... En fi,
1: això era... Riem, però és una falta de respecte a la competició, al teu club, als periodistes... i evidentment pots estar més o menys d'acord, i jo sempre dic el mateix, no t'agrada una pregunta? La resposta és molt senzilla, d'aquesta qüestió no en parlo, gràcies. Ja està, no fa falta ni criticar ni encarar-te amb un periodista, no et ve de gust explicar segons què? Doncs un periodista és lliure amb... sense faltar el respecte de preguntar el que vulgui, i una persona és lliure de dir, no tinc ganes de parlar d'aquesta qüestió.
2: Després d'haver estat el temps que va estar i de fer tot el que va fer, què vos estranyes? Que no m'entenc, què vos estranyes? No. És que... I van dir al principi que havia canviat. Mentira, sembla, no ha canviat.
1: Semblava més gran, més tranquil, més sense tanta energia. No, però no, ja
4: aquest
1: veig.
4: Any, a les rodes de premsa, el tio no trobava l'hora d'acabar, eh? Ara això canviarà.
1: No, els resultats ho han anat canviant tot, i és evident que si la cosa anés molt bé i el Madrid doncs faria rodes de premsa més tranquil·les, a la que no van bé, què fa? Distreure, com deies tu, Àngel.
3: Però la sensació era que... o jo pensava que ho allargaria, això, no? Potser, és a dir, que allargaria aquesta pell de xai no, més mesos, però ja estem a l'octubre.
2: Si hagués anat guanyant, i no estigués a 6 punts del Barça, seguiria sent el del principi.
4: Ara
2: però com han vingut les dificultats i les crítiques, doncs pues, ja està, ha d'intentar amagar les mancances que té el seu equip.
4: La sensació que dona amb la celebració dels gols i els jugadors mateixos és que ells mateixos veuen que no estan bé, perquè la celebració dona, ja, dius, ostres, que han guanyat alguna cosa. No, sembla que han guanyat ja
1: a Cornellà, títol. Per exemple, jornada 1 a Cornellà, que salven els mobles, van tots a la banda a córrer, sí. O al camp de l'Els, per exemple, no? I després ahir hi ha aquella escena que vol sortir a protestar i s'entrebanca i cau, també. Es pot haver fet mal.
5: És un símptoma que amb la pissarra, de moment, no troba l'encaix, no? I doncs engega la maquinària de tot el que no és pissarra. D'anar a córrer, a buscar Vinícius per veure si...
2: Però que ho ha fet sempre.
5: Sí, totalment.
2: Ho ha fet sempre. Sí. Ho va fer en la primera època, tirar-li merda a Guardiola...
5: Totalment.
2: La seva missió era contrarrestar el bon joc del Barça. I com el contrarreste? Pues a la sala de premsa.
5: Però
2: no
5: probablement,
2: al camp, sinó a la sala de premsa.
5: Si ell estigués ara en la posició del Barça, encara no ho hagués fet,
2: no.
5: Aquestes alçades de temporada. S'hagués esperat
2: segur.
5: A un mal moment...
2: Seria un altre Mourinho.
1: Sí. La crispació és per intentar que no es parli de futbol. I que no és, no? Ell intenta crispar, crear aquest ambient enrarit. Ja
3: I després classe. També, qui l'ha triat com a entrenador, també li va molt bé. Que es parli de Mourinho, que es parli de que no apareixen roda de premsa,
1: dels
3: de
1: Florentino. Dels àrbitres,
3: però al final
5: totalment.
3: Florentino és, ja no li queda res més, eh? Florentino.
4: Sí, però li va molt bé fins a un cert punt. Ara, fins ara, si les coses comencen a anar malament, el respectable... Estan ja... Estan esperant, eh?
3: Per això. Ja no té tants mitjans de comunicació que el defensin, ja no té tots els socis del Madrid a darrere.
2: Jo durant molts anys vaig sentir el senyorio del Real Madrid, el d'això, tot, i ara fins els propis madridistes estan parlant malament de la pèrdua d'identitat que té el club.
1: Sí, perquè he estat veient que això ja no cola, això ja ho hem vist, aquesta pel·lícula. Que no, això anava a dir, és una pràctica molt habitual de Mourinho, més allà
5: sí,
1: de
5: sí,
1: fer
5: no anava a dir que he parlat ara dels casos del Madrid, però he trobat també amb la Roma, abans de jugar contra l'Inter, per exemple, tampoc sortia a roda de premsa, un dia després de perdre contra el Milan, en polèmica arbitral, no va sortir en roda de premsa, amb el Galatasaray, també va deixar plantada la premsa perquè va justificar que l'entrenador rival va tardar una hora en aparèixer i que ell va marxar, que no es volia esperar 70 minuts allà a l'estadi, etcètera. Vull dir que ja és habitual, no és una... Ja és habitual no només sent entrenador del Real Madrid, sinó que ho ha fet en tots els clubs pels quals ha passat, i m'atreveixo a dir que ho seguirà.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Estàs llest per degustar la tercera edició d'Aires de Verema?
3: El Celler Peralada celebra el final de la Verema el 17 d'octubre.
4: Amb una oferta renovada d'experiències al voltant de la cultura del vi per viure en família i amics.
3: Tast de vins, gastronomia, música en viu, un màrquet amb productes locals i moltes activitats. Places limitades. Viu el moment més màgic del vi al Celler Peralada.
4: Informació i entrades a peralada.com a l'apartat visitants.
5: Que Pinixo espera el clàssic, no?
6: Sí. És, el club pensa en tres partits, dos per l'expulsió i una per el que li va dir a l'àrbitre, que l'àrbitre a l'acte va dir que li va dir alguna cosa, però no va dir què li va dir. I pensa, recorriran i pensen que seran dos partits.
5: Va.
6: Però el Madrid ja assumeix que Vinícius no estarà al clàssic.
5: Això,
6: aquí això no sé si és bo, mira, o és dolent pel Madrid.
5: Mira, és que aquesta
6: això
5: és la pregunta.
6: Això també t'ho anava a dir, eh?
5: No, o sigui... aquesta és la pregunta que jo volia fer aquí a la taula, que estàvem comentant. És una bona notícia pel Madrid o no? I és una bona notícia pel Barça o no, Brunya, això?
6: Jo crec... A veure... És que ahir va haver un moviment de Mourinho que per mi el Madrid va guanyar molt quan va posar, encara que no li agradi, a Valverde lateral dret, perquè va guanyar molt per la banda dreta, va posar Arda Güler a crear joc i va posar Diomandé per la dreta. I a mi aquest Madrid sí que em va agradar més que el que havia fet abans. Jo no sé què farà, no, què no farà, suposo que Diomandé jugarà per l'esquerra i tornarà a posar Arda Güler per la dreta, però jo és que Valverde no ho vol, però jo crec que Valverde ara mateix és el millor lateral dret que té el Madrid. I encara que no li agradi, perquè finalment juga per la dreta.
5: Clar, i això li dona,
6: no li,
5: li dona una opció al mig del camp, no? De poder posar algú més. O...
6: Sí. No, i aquí el Madrid, pensen que, o sigui, el que estava parlant dels àrbitres i tot això, el Madrid, el vestidor, el club i molts madridistes entenen que lo de Vinícius és vermella, però no entenen perquè... algunes coses són vermella o targeta pel Madrid, altres no, altres equips que fan el mateix no fan res i llavors recorden episodis. O sigui, per exemple, ahir li ensenyen una groga a Konaté que veu les imatges i dius, el Madrid la recorrerà també perquè Konaté també està una targeta groga de pretensió clàssic.
5: Ah.
6: I diuen, i llavors el Madrid sí que ve una campanya arbitral contra ell.
7: Ja està Negreira, ja.
5: Sí, viu el Madrid ara mateix, viu d'aquesta conspiració eterna que quan no li van bé les coses doncs la treu a passejar, no?
7: No, dient això de Valverde, és veritat que va estar molt bé, perquè Valverde, si alguna cosa té, és aquesta potència, aquesta arrencada, però clar, si el posés de lateral, n'has portat dos, eh? Dumfries
6: sí.
7: I Arnold, eh?
5: Sí.
7: Sí,
5: ja, però...
7: No.
5: Potser et defensarà millor i amb més garra i amb més força Valverde a un Gordon o a una Adeyemi, pensant en clau clàssic, que no Alexander-Arnold, no? Que potser és més tubet i que destaca més...
6: Jo crec que el clàssic jugarà Dumfries, de lateral dret.
5: Ah, aquest també és fort, clar, que per això l'han portat, sí.
8: I després del tema Vinícius, al final Vinícius és qui hauria de defensar Lamine. Si hagués de fer l'ajuda en el lateral, jo crec que li va bé en el Madrid no tenir Vinícius, sincerament. Posaran a l'esquerra, jo posaria Diomandé i que ajudi a defensar Lamine, el lateral que...
5: Cucurella,
8: per això. I després l'altra cosa que també pensava és en els clàssics de Mourinho-Barça. Recordeu que es va inventar Pepe de migcentre. Vull dir que Mourinho, normalment en els clàssics sempre feia alguna excentricitat, sobretot en qüestió defensiva. Aquí no sé què es pot inventar, eh? Perquè no veig a Rüdiger de pivot.
6: Pensa que contra l'Inter es va inventar Trent de mig centre, eh?
8: Exacte. Sí, però
5: no li va anar gairebé, sí.
8: Sí. Vull dir que alguna cosa, jo crec que...
5: Però aquí té el seu Tchouaméni, no?, si volgués.
7: Tchouaméni, Camavinga, Valverde per la dreta, Güler fora, Bellingham i els altres dos.
5: Sí? Tu és que
8: jo venir Camavinga amb si Valverde va a la dreta com diu Brunya,
7: ningú pot no, no a la dreta,
9: a Bernardo per davant del lateral,
10: sí. El problema és que si posa Bernardo,
5: però si posa Bernardo en el clàssic al Barça li pot fer un strip, no, al mig del camp, perquè si posa Bernardo es pot tenir la pilota, llavors aquí pot patir Àngel, no?

0: Depèn on te'l posi.
1: Ja. Depèn. Mm. Depèn.
2: És que ara que parlo de Bernardo, la gran pregunta que es fa molta gent és què passa amb Bernardo Silva.
0: Ah, clar.
2: Perquè ha passat de ser titular a no jugar. És que ahir no va jugar. El derbi va jugar 2 minuts. Contra l'Elche no va jugar. I molta gent es pregunta què passa amb Bernardo Silva, que el van portar per intentar fer al mig del camp un canvi de Kroos o de Modric, i és que no ha fet res i no juga ara mateix.
3: Que Bernardo deu estar cada dia buscant la sorra de la platja de Madrid encara. Penedit de no haver vingut a Barcelona.
4: Bueno, mai sense tampoc tenia molta sorra. Però...
0: Podria fer un mig del camp, si fos d'una altra mentalitat, i amb treball, un pivot una mica més defensiu, com és Tchouaméni, i amb dos interiors, Güler i Bernardo Silva. Però sí, això ho has de treballar, i els de davant han de baixar a treballar també. Mm. Si no, estàs mort.
4: Què en penses, Àngel?
1: A mi Bernardo era un futbolista que m'encantava, no? Perquè sembla que sigui lent, sembla que no tingui potència, sembla que no tingui força i fa jugar millor tots els companys que té. Es fa millors. Estarà molt arrepentit, estic segur. Ell volia vindre aquí, tinc informació fidedigna i tant, però els calés el van fer anar a Madrid. Els calés, li ha pagat molts calés al Madrid. No ho han dit, però li hem parlat molts calés.
4: Sí, i aquí tampoc era necessari ni imprescindible.
1: No era imprescindible, però són futbolistes que, si eren en carta de llibertat, doncs... Te milloren el plantell, sense cap mena de dubte. Jo segueixo pensant, el Barça sempre jugava condicionat per Vinícius. O col·locava...
4: Araujo,
1: sempre convocat, sempre com semblava. Sí, cert que en aquests moments no està al nivell que estava en unes altres temporades, no, en aquest sentit. Però jo prefereixo que no estigui, t'ho dic sincerament, prefereixo que no estigui en aquest sentit. I el que tinc molt clar és que faci el centre del camp que faci, que estic totalment convençut que serà molt amb la línia del que di el Dani, molt físic, per intentar pal·liar el centre del camp del Barça, perquè el Barça no jugui amb comoditat, sobretot. Però, bueno, serà anar a intentar contrarrestar.
4: Clar.
1: No intentar ser millor, sinó intentar contrarrestar.
4: Sí. I si el Barça ho fa bé, doncs, evidentment, ha de ser superior, com està demostrant fins ara. Ja ho veurem, això. Escolta, la Miera i el Bernabéu, què tal, Brunya?
2: Bueno, al principi no va haver la pitada esperada a Mbappé i a Vinícius, sí que va haver-hi, bueno, bronca una miqueta, però no molta, però es van escalfant, al final de la primera part va haver-hi equip, però després es va centrar tot en l'àrbitre. I la sensació que hi ha és que aquest Madrid no juga res i que el Barça li pot fotre 10.
4: Bueno, jo amb una manera no juga, conformo.
2: És que no juga a res aquest Madrid. La sensació és, va haver-hi al principi del partit que quan van pressionar tots a dalt, perquè aquest Villarreal a dalt, a darrere són unes mares, sí que va haver-hi la sensació de que es podia, de que aquest Madrid jugava bé, però no juga res. O sigui,
4: no,
2: la condició física o tal és que no juga res. O sigui,
4: I estan amb Mourinho o no? El públic o el madridisme en general?
2: Sí, de moment sí. Estan més contra alguns jugadors. O sigui, això d'Mbappé que va fer ara el Parón no ha agradat a la massa social. Però de moment estan amb Mourinho. De moment, sí.
4: A veure quant dura. Molt bé, et llegim al Mundo Deportivo. Una abraçada gran.
2: Bueno, que vagi molt bé.
4: Gràcies, adeu. Maco. Adeu, Manel Brunya, en directe avui al Tu Diràs. Va dir-la, res més, en clau Madrid, anem al Barça?
3: Res més, sí, Barça 3, Getafe 0, parlant una mica. Sí, sí, que de Mourinho, si no... Escolta, ja té el seu objectiu, veus? Mira, 55 minuts.
4: Ja m'està parlant massa del Madrid i tot,
5: Bueno, però... Era un bon dia per portar crispetes. Mira, el diumenge, portaré crispetes aquí pel...
4: Mira,
5: Dani pel Pichi.
4: Diumenge que a les 9 hi ha el Madrid-Sevilla. Vull dir, quan arrenquem la setmana que ve la tertúlia, a veure si hi ha hagut algun altre show o no, o què ha passat. Sevilla és cert que és pitjor equip que el Villarreal, però ha començat millor la temporada. Per tant, tot pot passar. Gràcies, Ballera.
3: Que vagi bé, companys.
4: Vinga, fins ara. Sigui la mitjanit. Ara tornem i parlem del Barça.
6: Un dirà amb Aleix Pariser. Still young, baby, like, don't leave me young. Got me humming like I'm Sam on.
4: Pràcticament la mitjanit. Vinga, ara sí, ja parlarem del Barça una bona estona i després encara vull que fem algun comentari, si voleu, del Liverpool-City. Avui el City tornava a jugar després de la notícia que la Premier el considera culpable d'irregularitats financeres. I hem de trucar al Miquel Agut. Se'n va demà al matí cap a Tenerife. Mm. És que demà hi ha el Tenerife-Girona. El fem en directe.
1: Tenerife va començar molt bé i després s'ha...
4: És que la segona, aquesta és difícil, la segona divisió, molt llarga, molts equips.
0: És que ha pujat dos seguits amb el Cervera, que el va baixar i després el va tornar.
4: Bé, ara parlem de tot això. Abans, us recordo que diumenge que ve tenim la cursa de RAC1, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
3: Platja d'Aro, no?
4: A Platja d'Aro, sí, sí. I esteu convidats, si voleu venir, diumenge al matí, allà a Platja d'Aro, a passar una gran jornada d'esport i de ràdio. Són 5 quilòmetres, es poden fer caminant, corrents...
1: Quants? 6, no és?
4: 5.
1: 5.
4: Això és, pues, tu, quan vas al golf, camines més quilòmetres. Sí. Com fa, pues, això. Hi haurà el Via Lliure en directe amb el Xavi Bundó des de Platja d'Aro i totes les cares conegudes de RAC1. Hi haurà el Basté, hi haurà el Clapés, a veure si els animem a que corri, també. L'Anna Ballonesta, hi haurà el Pou, hi haurà els Taloners, el Molló, els Muppets i molta gent més de la ràdio. Hola, Saperes.
7: Perdó per la invasió, perdó per... No, i el Pariser també hi serà,
4: sí,
7: no?
4: Sí, jo hi seré.
7: Farà rècord o no?
4: Jo vaig a córrer, no estic molt en forma, però no, ho provarem.
7: De vegades et surten...
5: Baixaràs de 30.
4: De vegades amb l'adrenalina tu surts i et surten bons dies.
7: Puig Pariser, és el gran duel.
0: Puig Pariser. Des del pitch i jugant a gol que camina, si va amb el cotxet...
4: Amb el bugui. No ha volgut dir res, diu, sí, sí, faig més de 5 quilòmetres i va amb el bugui amunt i avall. No, bé, últims dies d'inscripcions. Clar, la cursa és diumenge, tancarem inscripcions a mitjans de setmana. Per tant, últims dies perquè entreu a la pàgina web lacursadarracu.cat i allà us podeu inscriure i venir a acompanyar-nos aquest diumenge a Platja d'Aro. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I, mira, com que estem en últims dies d'inscripcions, la primera persona que vulgui venir a Platja d'Aro li regalem ara mateix dues inscripcions, val? Si sou a casa, m'agradaria venir... Mira, tu diràs @racu.net. La primera persona que ens enviï ara mateix un correu electrònic a tudiràs@racu.net s'emporta dues inscripcions gratuïtes per venir aquest diumenge a Platja d'Aro. Però escolta'm, que vulgui venir. Que ens escrigui algú que vulgui venir, acompanyat.
5: Participar.
4: Sí. Dues inscripcions. Una inscripció doble per venir aquest diumenge. El primer correu que rebem a tudiràs@racu.net. Què sap? Tu vindràs o encara vas cansat de Buenos Aires?
7: Amb el Pichi.
4: Amb el Pichi.
7: En el Bubi. M'ha dit que em portarà.
3: En el cotxe l'any. Amb el cotxe.
7: Vas de Cadi, no?
4: Sí. Bueno, ben tornat, eh?
7: Moltes gràcies.
4: Encara arrossegues gent lac o no?
7: Un palet, però benvingut sigui. Si és per anar a Buenos Aires i fer coses com aquestes, que vingui el jet lag i el que sigui. Va ser una passada.
4: Va ser bé, els Saperes. Veu seguir-ho o no? Era molt tard, no?
7: No.
4: L'endemà, a veure imatges, sí. el discurs... Va estar bé el discurs, eh? Va estar allà 10 minuts, garlant el tio...
1: Molt bé,
4: amb una serenitat, una maduresa... Ha
1: crescut tant com a futbolista, eh?
4: Però molt, a mi em va sorprendre. Sí, no?
5: Sí, em va traslladar a imaginar-me'l com a entrenador, a mi. Sí. No? O sigui, el vaig veure amb capacitat de discurs que no me l'havia imaginat mai.
4: No ha volgut mai, no? Ha dit?
5: No, però vaig veure que podia convèncer.
1: I jo recordo que va estar un any sense sortir fent declaracions a la premsa per consell del club, eh? Perquè es posa fa molt de temps.
4: Posava molt nerviós, no? Li costava...
1: Sí. Mira com parla ara.
0: A poc a poc. És quan la primera vegada que vas a la televisió i et donen el micro i diu, parla. I hòstia, la primera vegada comences a suar,
4: no, si ens haguéssim de senyir per la primera vegada que vas fer tertúlia, no series, eh?
7: Va ser dolenta la primera del
4: Dari? Estava nerviós.
7: Des del primer dia
4: que va fer bé. Estava nerviós, però diu, bueno, el xaval aquest, dona-li marxa. Ella, com que la liava a Lleida, ja veuràs que serà polèmic. Dona-li marxa. I al final...
0: Ja em diràs qui t'envia això del Segre.
4: Qui m'ho pot enviar? El de Lleida m'ho envia.
5: El Jové, eh?
4: Que troba les dades i ho troba tot.
5: El Jové.
4: Sí. No. Solsona s'ha convertit en un gran comentari.
5: Amb la cara que fa Solsona, Jové, que pateixi, eh?
4: Ha fet mala cara. No, escolta, per tancar aquest capítol i per, abans de parlar del Barça, ja que has entrat, Saperes,
7: sí.
4: És que avui Messi ha penjat un documental a YouTube sobre aquest últim partit amb la selecció que es diu Gràcies 10, eh?
7: Sí, ho ha fet Adidas, que és evidentment qui l'equipa i qui va vestir també la selecció argentina en aquest darrer partit. partit en aquesta selecció argentina l'altre dia en el partit contra Benín. Són 14 minuts que la veritat passen molt bé, amb intervencions dels seus companys de selecció i del mateix Leo Messi, que diu enviaria aquest missatge al Leo Messi nen, de quan tenia 6 anys.
8: Gracias Argentina por haber compartido conmigo todos estos años. Para mí fue un orgullo enorme haber vestido esta camiseta, haberla defendido con el alma, como siempre, con todos mis compañeros. Siempre que vestimos esta camiseta lo vimos todo. Me tocó perder, me tocó ganar, pero el vestir esta camiseta está por encima de cualquier cosa y de esa manera la intenté defender siempre pensando en darle una alegría a usted, al país y gracias a Dios creo que lo hemos conseguido, así que me voy satisfecho por de alguna manera haber cumplido con usted.
7: Doncs que marxava satisfet d'aquesta manera de la selecció argentina i acaba el documental enviant aquest missatge a l'aficionat argentí.
8: Lo único que le diría es que disfrute malas cosas. En el fútbol siempre lo que viene y es muy difícil conseguir cosas, y a mí me pasó que yo conseguía algo y yo estaba pensando en lo que venía, no me daba tiempo a disfrutar, no sé si soy consciente todavía de todo lo que logré en el fútbol, lo que conseguí a nivel grupal, a nivel individual.
4: Que ho hem tirat al revés, però, sí, antes, no? Això però és el que li diria el nen i l'altre
7: el missatge és que ho ha donat tot per la selecció argentina, que s'hi ha deixat l'ànima. Gràcies als argentins per tots aquests anys, per les més de dues dècades que va vestir la samarreta de l'albiceleste, i que si pogués canviar alguna cosa canviaria el fet de gaudir una mica més els èxits quan els ha assolit, diu, perquè encara no sóc conscient segurament de tot el que he fet en el món del futbol, ni a nivell individual ni a nivell grupal. Evidentment el dia que s'aturi i hagi de mirar enrere tindrà una feinada de por, Leo Messi.
1: La característica més destacada per mi de Leo és la discreció. No ha tingut en 20 i pico anys, no ha tingut ni, com es diu, un desliz.
4: Sí. Una relliscada.
1: Ni un.
5: En la seva vida privada, no vols dir,
1: sí,
5: també?
1: Sí. I com a futbolista. Sí. Com a futbolista, en la seva vida privada, sobretot, perquè, bueno, no fa falta citar noms de jugadors importants que han estat ahir, que veritablement, l'ego els fa ser d'una manera determinada, no? Ell ha estat sempre més apagat que menys, més amagat que menys i tal, i xapó. Veritablement, xapó.
4: Té mèrit, sí, que té mèrit. Bé, doncs ara l'hem de gaudir amb l'Inter Miami i a veure quan acaba penjant les botes.
7: El darrer capítol que ens queda abans que acabi de penjar les botes.
4: Ara, a final...
7: Xavi Asensi, encara volem renovar quan acabi el seu contracte.
4: Home, si per ells fos, clar, t'imagina't la marca. Però, Messi allà
7: veurem,
4: a Miami.
7: Veurem.
5: Crec que ara li queden 70 gols, no?, per arribar al gol mínim.
4: Sí, ell està en 930 i alguna cosa i Cristiano en 980 ja.
5: A veure si arriba abans que Cristiano. Jo dic que m'agradaria.
4: Aquesta remuntada seria històrica.
5: Seria brutal.
4: 70 gols.
5: La tinc bastant entre sella i sella.
7: Ho acabaria passant malament, eh?
5: Sí, m'encantaria.
4: T'imagines?
5: Bueno, Messi l'any passat va fer 30 gols a la MLS.
4: Sí.
5: I Cristiano va fer 12 o 13. És a dir...
7: Podria... Hay chance.
4: Sí, però Cristiano ara tornarà a Portugal i allà pot fer més gols que Messi, que ja no anirà amb l'Argentina. Això diuen que tornarà, és increïble. Bé.
9: El dia que Messi entra a l'habitació per veure les pilotes, ja deu tenir pilotes per un... I que no li caben a l'habitació.
4: Ara fa una habitació especial per títols i pilotes.
9: Deu tenir...
4: Increïble, sí. Bé, a veure on acaba tot això. Anava a dir alguna cosa de Messi, però m'ha marxat del cap. Ah, sí, que a finals d'octubre li donen al Princesa d'Astúries. Que, evidentment, és un reconeixement molt important, no? Princesa d'Astúries dels esports li donen. Hi ha diferents categories.
9: Seria bo la pilota d'or, també. Ja, que li donin tot.
4: Jo crec que aquest any no la guanyarà. Si hagués guanyat el Mundial, seria el favorit. Però no havent-lo guanyat, crec que hi ha altres categories. Ja en parlarem. 26 d'octubre. Ja n'hem parlat prou i ja en tornarem a parlar quan passi el 26.
5: Jo li donaria.
4: Tu també, eh?
5: Sí, jo sí.
4: Endavant. Anem al Barça. 12 i 8 minuts. El Barça va igualar ahir el millor inici de Lliga de la seva història. Les 8 victòries consecutives en les 8 primeres jornades, que també va aconseguir el Tata Martino la temporada 13-14.
7: Sí, i ja que hi ha dos equips que ho han aconseguit, si et sembla, Aleix, podem repassar una mica totes dues ratxes per comparar com han estat aquests dos inicis de rècord, començant per la temporada 13-14, com deies, aquesta del Tata Martino. El Barça va guanyar aquests 8 partits, que eren els següents: Barça 7, Llevant 0, Màlaga 0, Barça 1, València 2, Barça 3, Barça 3, Sevilla 2, Rayo Vallecano 0, Barça 4, Barça 4, Reial Societat 1, Almeria 0, Barça 2 i Barça 4, Valladolid 1. Per tant, en aquesta ratxa, 28 gols a favor del Barça, 6 en contra, un més 22 per aquell equip dirigit pel Tata Martino. Això sí, amb 10 golejadors diferents. Ara que parlàvem també de Barça Coral, en aquell cas van ser 10 golejadors. 8 gols de Messi, 5 de Pedro, 3 d'Alexis, 2 de Neymar, 2 de Xavi, 2 de Dani Alves, 2 d'Adriano, 1 de Cesc, 1 de Busquets, 1 de Marc Bartra i 1 que va marcar Coque en pròpia porta del Sevilla. Aquests són els 28 gols que va marcar aquell Barça. En la següent jornada, després d'aquestes 8, la novena, va arribar la primera ensopegada, un empat a 0 al Sadar contra Osasuna, és on es va trencar la ratxa, la primera derrota, però no va arribar fins a la jornada 15 a Sant Mamés. Atlètic Club 1, Barça 0. El rècord de victòries el té el Real Madrid de la temporada 68-69 amb 9 victòries consecutives.
4: En un inici de Lliga. És el rècord històric de la Lliga.
7: El Barça és a 1 d'igualar el Real Madrid, a 2 de superar aquest rècord absolut de la Lliga.
4: Home, el Barça hauria de guanyar la Cartuja i el Clàssic per fer història i fer 10 victòries a les 10 primeres.
7: Guanyar el Madrid i superar també el Madrid en aquest rècord històric. La ratxa actual, recordem-ho, Barça 2, Atlètic Club 0, Elx 0, Barça 5, Barça 5, Rayo Vallecano 2, València 0, Barça 5, Llevant 2, Barça 4, Barça 7, Racing 2, Sevilla 1, Barça 3 i Barça 3, Getafe 0. 34 gols a favor, 7 en contra, més 27 per l'equip de Hansi Flick, com en el cas del Tata Martino, 10 golejadors
4: diferents.
7: Per tant, empaten també amb 10 golejadors diferents. 12 de Rafinha, 7 de Lamine Yamal, 4 de Fermín, 2 de Deyemi, 2 de Gabriel Jesús, 1 de Pedri, 1 d'Espar, 1 de Cancelo, 1 de Gordon, 1 de Koundé, i aquí n'hi ha 2 en pròpia porta, 1 de Legend i 1 de Villalibre.
10: Esperem que els finals siguin diferents.
4: Sí, perquè la Lliga la va guanyar... Sí. Una Lliga que hauria d'haver guanyat el Barça, en Bar. És aquella de l'Atlético.
10: Eixa és el gol anul·lat,
4: A Messi. Sí, que fa un gol que...
10: Ah, era Negreira, tio, també,
4: Era Negreira. Negreira,
10: també,
4: Sí.
10: Era Negreira, i li van anul·lar un gol que hauria fet campió al Barça, tio.
4: Sí.
5: I Mateu Laoz ha confessat.
7: Que
5: es va equivocar.
4: Que es va equivocar, Mateu Laoz ho ha dit després, sí.
7: Era un Barça que va estar a punt de tot a la Lliga i a la Copa, és a dir, va estar a punt de guanyar la Lliga amb aquella darrera jornada que ara recordaves, a la Copa va estar a punt de guanyar-la contra el Real Madrid, va perdre a la final i va caure als quarts de final de la Lliga de Campions.
5: Però un dels...
7: És el gol de Bartra, aquell de Bale,
4: Sí, aquell que Bale li guanya la cursa i fa el gol. Amb Ancelotti, aquell Madrid guanya la Champions.
7: Sí.
4: Aquell Madrid fa Champions i Copa. Sí, i la Lliga se la queda l'Atlético en aquella temporada.
5: Sí.
7: I el Barça acaba quarts contra l'Atlètic de Madrid.
4: L'Atlètic de Madrid, sí.
5: Estava recordant, en un dels partits que has dit, és aquell famós Rayo 0, Barça 4. El debat de la possessió.
7: La mort del pare del Tata.
5: La mort del pare del Tata.
4: Ah, amigos, és veritat.
5: Que el Tata arriba a Vallecas i el Rayo crec que queda 51% de possessió, el Barça 49%. Es munta un pollastre per la possessió. I ho dic per donar-li context a que aquelles 8 victòries seguides no era com ara un abassadoli a nivell de joc.
4: Hi ha un 2-3, hi ha un 3-2, hi ha un 0-1, sí.
5: Sinó que es parlava, recordo molt, de l'estil, de si el Barça no tenia tanta possessió i tot
4: pot
5: això
4: que va passar aquest partit. Pot ser que Messi tampoc estigués al 100% aquella temporada? És una temporada que es lesiona molt.
7: Diria, no sé si és aquella, però diria que Messi se'n va unes setmanes a l'Argentina a fer una recuperació, perquè em sembla que no està del tot fi. Diria que és aquella temporada. En tot cas, també el debat del Tata, que era sobre el tema de la possessió. Com pot ser que amb un 0-4... Clar, periodísticament també veníem, em sembla, el Barça encadenava, no sé si 700 o no, és que no recordo, era una animalada de partits sense perdre.
5: Des de Rijkaard, crec.
4: Venies de Tito i Guardiola i Rijkaard,
7: jo també entenc que aquell dia, per molt que no... Tata l'enganxés d'aquella manera... Hosti, que
4: era notícia.
7: Que fos notícia.
4: Era notícia, però se'n va fer un gramassa. Com aquí fem sempre.
7: Hi ha diferents opinions, no? però que el dia que després de 800 i pico partits deixes de guanyar la possessió, em sembla que és notícia. És que després de la dimensió que li donis, podem entrar a debatre quina...
9: És que l'entrenador del Rayo era Paco Gémez.
7: Sí?
9: Que diu, hemos jugado espectacular. I li fotien 4, li fotien 7...
7: La 13-14 no sé si era Gémez en aquell
4: moment. Ara, interessant això,
7: eh? No ho sé, dic, no recordo si era Gémez.
9: Estic convençut.
7: Si era Gémez la 13-14.
9: Estic convençut. Amb el tema de la possessió, segur.
4: 28 gols a favor, 6 en contra.
9: Quin any era?
4: El Barça al Tata.
7: 13-14.
4: I 34 gols a favor, 7 en contra aquesta temporada. Realment, els números canten, no? I el Barça de Flick és molt més golejador... i ha deixat més zeros al rival que aquell Barça del Tata Martino, no?
5: Però crec que l'equip és més rodó.
4: Sí, potser és més rodó, no?
5: El joc que fa...
4: Aquell any arriba Neymar, no? És l'any que aterra Neymar aquí, pot ser?
7: Sí, l'any del Tata és l'any que aterra.
4: És els primers minuts de Neymar com a jugador del Barça.
7: És que, diríem que és com l'últim any del final d'un període gloriós, no? Perquè va haver l'etapa de Guardiola, ve Tito Vilanova amb tots els problemes que hi va haver perquè no va poder ser a la banqueta, malauradament, i ho agafa el Tata Martino en un equip que s'estava caient i que jo crec que acaba de caure i que, de fet, la temporada següent reneix amb l'arribada i la renovació que fa l'equip amb Luis Enrique.
5: Luis Enrique,
7: que és quan es renova amb els fitxatges de Rakitic, de Ter Stegen, de Luis Suárez, és a dir, arriba ja Sàvia Nova, aquell equip que per mi s'estava apagant en aquell moment, tot i que, vaja, encara tenia molta qualitat.
4: Ho has confirmat o no?
9: Sí. Paco Gémez.
4: Va fer l'entrenador, sí. Aquell Rayo Vallecano, sí senyor. Bé, doncs, això, i era interessant, no?, comparar-los, no per res, simplement perquè són els dos únics equips del Barça que han fet 8 victòries a les 8 primeres jornades de Lliga, i després, la curiositat, 10 golejadors diferents, els dos anys. Això és molt estrany que passi.
8: Sí, no? Que si fa falta un nou. Sí. Fa falta un nou. Entre Ferran, Lewandowski, 40 i pico gols, qui els farà? Qui els farà?
7: Jo era d'aquests, Àngel?
8: Ja saps que jo no era d'aquests.
4: Però, escolta'm,
8: no,
4: però jo el perfilet de Gabriel Jesús, en un dia com ahir que no tens a va anar bé. Hòstia, bon nano.
8: Va bé, és un bon fitxatge. Però si no tens el xavalet que té el...
4: Hamza, no?
8: Hamza, que et farà un paper semblant, necessites un nou. L'important és que Rafinha et facis gols que es fa, que Lamine et facis gols que es fa, que Gordon... que porten tots, i és millor tenir 10 golejadors que no 3 supergolejadors. Perquè el dia que està lesionat el golejador, què? Qui farà els gols?
4: No, i a més, la sensació que a Flick tot li surt rodonet. Ara està en aquell moment que posa 5 jugadors que s'han quedat aquí, que no estan en dinàmica de selecció, que fa 20 dies que no juguen, funcionen. Un d'ells era Joan García, ja ho sé. No sé, Koundé el posa, fa el golet. No? Gabriel Jesús fa el golet. No sé, tot li funciona.
7: I sobretot el factor diferencial de dir, jo, vaja, no hagués apostat res a que aquestes alçades Rafinha era capaç de portar 12 gols.
4: No, ningú.
7: És on... que podia rendir al màxim, sí. Jo pensava, hosti, els gols aquests hauran de sortir d'algun lloc i no veig d'on. Evidentment, ara li cauen de les butxaques al Barça i arrada de qui no ho va veure. I xapó per Flick i Deco, però jo em costava d'imaginar, sincerament.
8: A mi m'agradaria ressaltar la figura d'Eric. Diu... Allà on el poses, un rendiment...
4: Notable alt.
8: Fantàstic, un rendiment fantàstic. Allà on el poses, el poses de lateral entre tis, el poses central entre tis.
7: I segurament, Àngel, que bé li va anar l'any a Girona.
8: Li va anar la confiança
7: de veure's que era capaç de jugar.
5: Es parlava dels duels, que li costava guanyar duels quan jugava de central.
4: Però, per exemple, Gavi no jugava des de la primera jornada, oblidat, perquè la resta estaven millor. Ahir surt i ho va fer bé. Vull dir que, no sé, Flick té aquesta capacitat...
5: Bueno, és que mira, amb això que dius, hi ha 4 jugadors ahir de l'11 que la temporada passada no hi eren a l'equip. O sigui, Xavi Espart, Rodri, Gordon i Gabriel Jesús. O sigui, entren 4 tios nous d'un projecte de 3 anys i normalment...
4: Adaptació, el típic concepte.
5: Cap adaptació, de cap. Rodri, que... vaja... De Rodri necessitem 6 tudiràs per parlar del que va estar fent. O sigui, crec que 120 intervencions en 70 minuts. O sigui, és una barbaritat.
9: També,
7: la sensació que no li calia córrer i que no és que s'estigués desgastant massa, sinó per la seva capacitat d'estar ben posicionat.
8: Que juga tots els partits. Que juga tots els partits i ni es cansa.
4: Que va caminant. No és una crítica. Però que no, no, com que està tan ben posicionat, no, Dani? No s'ha de moure d'allà?
9: No, i veu, veu el passe, el veu en seguida, dreta, esquerra, toca de primera, fa un control i passe, i a partir d'aquí va desmuntant tot el tinglau que tenen els altres equips. Però no oblidem també que Koundé, per exemple... Koundé, escolta, és que tothom s'ha posat a Koundé, oi, sale en la foto, sale, escolta. Koundé rendeix i a mi em sembla molt bon lateral, em sembla molt bon lateral. Ara, hi ha Eric, bueno, doncs hi ha Eric, però Koundé compleix perfectament. Se li han fotut molts pals.
1: De fet, va destacar més en l'aspecte ofensiu que en el defensiu, probablement.
9: Sí, no.
1: De la passada vaja, temporada.
7: Ell mateix, Dani, va dir que si no era titular al Barça és perquè ell la temporada passada no va estar al mínim exigible o el que ell creu que se li pot exigir de rendiment.
4: Sí, i ahir va dir Koundé que els tècnics ho estan fent molt bé perquè tota la plantilla està a punt i motivada sempre per quan toca.
9: Això és difícil que un jugador ho pugui dir, però què t'ho diu? Perquè normalment reconèixer que tu... Bueno, però sembla que no estic bé i l'altre està millor. Jo crec que això costa de dir,
7: No, i tant.
4: Del partit d'ahir, a mi hi ha un parell de coses que m'han cridat l'atenció. Una és el primer gol de Gordon, minut 2. Torna a haver-hi una possessió, no? Tots estan mirant.
7: Sí, perquè he revisat la jugada des del principi. El servei d'inici el fa el Getafe. Comença amb una possessió, fan 6 passades, fins que la pilota acaba a mans de Joan García i havien passat 18 segons de partit. A partir d'aquí hi ha 20 passades del Barça amb la participació de 8 jugadors fins que la pilota cau a peus de Gordon, que xuta i marca després d'un minut i 18 segons de joc. Per tant, un minut de rondo del Barça fins que acaba amb el xut de Gordon. Des del segon 18 al minut 1 amb 18 segons.
4: Que bèstia, un altre cop.
7: Sí.
4: I a més l'acció és paciència.
7: I 20 passades de...
4: Rodri, Gavi, va a la dreta.
7: I participen 8 jugadors.
4: Va a la dreta, va a l'esquerra, i al final d'aquella passada, Gordon una mica...
7: Eric la filtra.
4: Tentes i rodolons, però l'acaba fent, no?
9: I Gordon és capaç de... La toca un defensor, la desvia una mica, té un pèl de sobre en aquest aspecte. Però bé, ja sabem que el Barça és capaç de fer això davant d'un equip que jugava amb un 5-4-1, el que passa que com que van marcar aviat...
4: Li desmuntes, no?
9: Doncs... crec que a la primera part, amb passades, el Getafe no va jugar al camp contrari. No va jugar al camp del Barça.
5: No va fer cap passe al camp del Barça, no?
9: Només Soria, alguna pilota llarga, alguna tal, però jugada i sortint... No, a segona part sí que ja en van fer
7: l'inici,
9: alguna.
7: Dani, que és el que he vist. Al moment de l'inici, intenten una jugada per banda dreta del seu atac, acaba a mans de Joan i fan alguna combinació a camp del Barça. A partir d'aquí...
4: 83% de possessió, segons algunes webs, va tenir el Barça ahir, que és una barbaritat.
7: Ahir Bordalàs també ho deia, que el gol del Barça al primer minut era un tret al peu, que serien fotut, perquè ja s'ha tapat l'aire tot el pla.
1: A mi no ha estat ni de bon tros dels millors partits que jo del Barça. Diria que per mi dels pitjors. A mi no em va acabar de convèncer la primera part de l'equip. Molta lentitud, no hi ha tants canvis de posició com en uns altres partits. I a mi, si em falta Pedri, ho noto. Ho noto. Rodri fa un papelón. Però a mi, si falta Pedri, el noto. Estic esperant sempre aquest passe que no, que és l'únic capaç de fer-lo, no?
7: Filtrar aquest passe.
1: És l'únic. I el que s'està veient dia a dia, mira que un futbolista que m'encanta, no? Olmo, però que Fermín se'l menja. Fermín en aquest moment se menja l'Olmo.
4: Sí, està en un estat de forma molt bo, Fermín, ara mateix. És veritat. Sí. No. Dues dades sobre aquest Barça que vols
7: destacar. Sí, només una cosa, perquè dels 9 partits que ha jugat fins ara el Barça, en totes les competicions, els 8 de Lliga i el de la Champions, en 6 ha marcat el seu primer gol abans del minut 15. En 6 d'aquests partits, abans del minut 15 ha marcat el primer gol, dos més abans de la mitja hora, i el darrer l'ha fet abans també de la mitja part. Per tant, un Barça matiner a l'hora d'obrir la llauna i de marcar els primers gols del partit. I també que dels 810 minuts que ha disputat fins ara, sense tenir en compte els minuts de l'afegit, només ha anat per darrere en el marcador amb 10. El 7, des que Camello va avançar al Rayo, en el partit d'aquí del Camp Nou, i va empatar Rafinha, i els 3, des que ho va fer Fofana al Pizjuán, i després va igualar també el brasiler. Sí. Només en 10 minuts ha anat el Barça per darrere en el marcador, dels 810, quan el Barça de Flick era un equip que a vegades ens dèiem està acostumat a remuntar partits. Aquest any la dinàmica absolutament invertida.
5: No, amb això de una mica el tercer any de Flick, jo crec que 1 aquest any, com explicaves en la primera jugada, jo crec que ja es pot dir, després de 9, 10, 11 partits, que el Barça té més control de la pilota que altres anys. Jo crec que Rodri t'ajuda molt, i després, gràcies a tenir més control, no et corren tant, ni el primer any tot el que corria el Barça enrere amb la defensa avançada, crec que no la té tan avançada, però és com el, és com si a poc a poc han anat millorant, no? El primer any era, no sé, eren, també els jugadors eren més joves, no? I paties més, però alhora tu passaves millor, no? Com quan neix el bebè, saps que neix el bebè?
4: Sí,
5: hi ha coses
4: sé.
5: Molt maques i molt tal, però...
4: Sé de què em parles, sí.
5: Però, exacte, hi ha algunes que pateixes, no? La segona ja eren adolescents, saps? Que...
4: I ara som madurets, ja.
5: I ara jo crec que ja estem
7: a
5: la maduresa.
7: Val, que a la Min li diu, em sembla que és a Valdano, que li diu, ara tornem a jugar contra l'Inter i no ens empaten aquella... Ni el partit ni la eliminatòria.
5: Sí. Mm. I no encaixa 7 gols, segurament.
7: No encaixa, clar...
5: Però i acabes molt bé moltes jugades, llavors com aquesta Gordon que et xuta, li toca un i llavors fas gol, però bueno, jo crec que està molt més rodó l'equip.
1: I no és el mateix tenir, perdó, a Rashford que tenia Gordon.
4: Però
1: això la pressió. O tenia a Lewandowski i tenia Rafinha, en aquest sentit. O sigui, la pressió que fa l'equip dalt allibera de treball al centre del camp i a la línia defensiva, tot.
7: I que hi havia
4: o
7: partits...
4: tenia De Jong o Rodri, per exemple.
7: No, que hi havia partits que havia jugat amb Lewandowski i Rashford.
4: Sí, això et penalitzava molt a l'hora
7: de poder implantar l'estil que vol Flick. No és el mateix que fer-ho amb Rafinha i Gordon en aquestes posicions.
5: I crec que també és molt millor tenir Gabriel Jesús que Ferran Torres, per mi. Com a suplent.
9: Ferran Torres fa més gols que Gabriel Jesús.
5: No, i en Ferran farà més gols, potser sí, però amb la pressió que parlava el Pichi, fins i tot, jo... A mi...
4: Però Ferran era treballador en aquest sentit, també.
5: Sí, però Gabriel Jesús a mi m'agrada més bon jugador.
7: I a mi em sembla més fi de cara a porta.
9: Més què?
7: Més
1: finet.
9: Ah. Veurem després Rashford amb els minuts que va jugar i Gordon. Ja dèiem els minuts que van jugar, a veure els gols que
10: marquen. No,
9: si la pressió, ja ho sé que la pressió.
10: No.
9: Però si després no la toques, no la toques.
4: Bueno, però vull dir... bé, ja m'hi ha fet molts gols i Gordon sí, potser també.
9: Però pressió, però ha d'anar acompanyada amb una qualitat i amb unes condicions.
1: És que val 80 milions, És que val 80 milions, té l'obligació de fer gols si dona assistència.
4: Ella a l'entrevista ens va dir que estava preocupat, diu, però jo, a la que faig un golet, em destapo, agafo confiança, diguem si és veritat.
1: No, això la gent no ho valore, Dani, el que vull dir és que no ho valore, que enguany l'equip ha millorat amb la pressió dalt.
4: I això li ofereix més oportunitats quan recupera pilota, vols dir?
1: Que no, que recupera pilota i no té el centre del camp, no de treballar, de córrer tant cap enrere i la defensa tampoc. Si tu et pressiones bé a dalt i surten trastocalls de la pressió, recuperes moltes més pilotes.
9: I tampoc és la defensa de la primera temporada.
1: No,
9: que jugava pràcticament al mig del camp i corria d'aquests riscos. Evidentment que era la sensació de dir ai, a qualsevol moment. I tot això ho han anat millorant a través d'una temporada, la segona, i ara el fora de joc que fan en comptades ocasions, que està molt bé, perquè en comptades ocasions el rival no s'ho espera. Però ja no és allò que estan a la línia del mig del camp, per tant...
5: I qui juga en aquest factor també, per mi també és important Joan, eh? O sigui, Joan García està molt acostumat a jugar molt lluny de... O sigui, s'ha acostumat molt bé a fer-ho. Hi ha moltes pilotes que...
4: Ell les treu, no?
5: Que les treu, que les talla...
7: Ahir comentaven a la Transmi també la seva capacitat d'en un partit com el del Getafe estar connectat al partit. Perquè és un... pràcticament no atacava. I que, en canvi, quan en tens una o dos atacs del rival, en aquell moment estiguis despert.
5: O pilotes que arriben a l'extrem i l'extrem centre, l'extrem rival, i ell està avançat. O sigui, el gol de l'Inter, que parlàvem abans, que és Bastoni, no?
4: Sí, Bastoni.
5: Bastoni remata l'àrea petita. O sigui, amb Joan no rematen. O sigui, Joan està a l'àrea petita i agafa la pilota i no és ni una ocasió. Hi han jugades així que... Però, clar, Flick va tenir, doncs, Ter Stegen, Chesney...
4: Va ser aquell dia, sí.
5: Jo crec que canvia, eh?
9: Joan García, que pràcticament... Li van xutar una vegada...
5: No parlo d'ahir, Dani.
9: Després del partit es va prendre dos frenadols perquè estava resfredat.
4: Què volies dir? Sí.
5: És que...
1: No.
5: Amb el Lamin va...
9: Entrenament.
4: Ara parlem de Lamin. Mira,
9: de recuperació.
4: Volies dir alguna cosa d'això?
10: No.
4: Ja estàs, eh? Val, doncs mira, fem una pausa, que és pràcticament dos quarts d'una, i ara parlem un moment de Lamin, i truquem al Miquel ha hagut, perquè ens expliqui l'última hora del Girona i també si hi ha hagut o no alguna acció a Anfield amb el City, perquè era el primer partit que el City jugava després de tota la polèmica amb la Premier League i amb aquesta sanció, no?, que vol imposar-li la Premier, o amb aquest càstig que vol imposar-li la Premier per irregularitats financeres.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: i amb tot perdut.
1: Dos quarts d'hora de la matinada, aquí seguim amb l'Àngel Pich Alonso, el Marc Marvà i el Dani Solsona, també amb el Roger Saperes per acabar de pentinar l'actualitat del Barça abans del partit de Champions de dimarts. Demà, que és festiu, però demà farem un Tu diràs en directe i farem tota la prèvia des de Turquia amb la Marta Ramon i la Clara Rodergues d'aquest Galatasaray Barça de dimarts a les 9 de la nit. I ara tocarem al Miquel Agut, que ja el tenim per aquí. Hola, Miquel.
2: Què hi ha, Aleix? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Que se'n va ben d'hora cap a Tenerife aquest dilluns, el Miquel Agut.
3: Que bé que viu, eh?
1: Ah, sí, sí.
2: Hòstia, tu, un tio que està més a fora que a casa seva.
1: No.
2: I escolta, ja que ara et diu que vist bé, tu.
1: No, perquè ell va venir, Carlo, a casa seva, a cuidar la casa del poble. No, està de viatge, no? Va, de viatge amb l'Incerso o alguna cosa així. No.
4: Porta el banyador, Miquel.
2: Bueno, ja vist, Dani, ja vist que 28 graus demà.
4: Les xancletes.
1: Escolta, mira, deixa'm recordar-te, Miquel, que sé que t'interessa, que hi ha híbrids endollables.
2: Home.
1: I després hi ha el nou Omoda 9, superhíbrid endollable. És un SUV que juga una altra lliga. Té 537 cavalls de potència. Hòstia, la veritat. Tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Per tant, escolta, Omoda 9, superhíbrid endollable, potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. I el pots tenir des de només 41.499 euros, amb 7 anys de garantia.
5: Ja ho tens, Miquel, això.
1: 7 anys de garantia et donen, eh? Descobreixo avui mateix.
2: Si no fos perquè hi ha aigua pel mig, podria no tenir-hi fa demà mateix.
1: Ves a Omoda Jaeco M Automoció, a Barcelona, Mataró i Girona, i podràs descobrir aquest Omoda 9 superhíbrid endollable.
5: El de Mataró li queda a prop.
1: Aquest li queda a prop. Sí,
3: amb el carnet de conduir inclòs, eh?
1: Sí, clar que sí.
2: Li regalen.
1: No, mira, abans d'anar al City i al Girona, per rematar l'actualitat del Barça, vols fer un apunt de Lamine Yamal i de Gabriel Jesús?
5: Sí, una mica sobre el debat que teníem ahir de Lamine Yamal i el seu descans després de venir d'una jornada de seleccions. Teníem el dubte si Flick el canviaria, li donaria algun tipus de descans o si ell s'autorregularia, i Flick va deixar clar després del partit que la via és més aviat la segona.
6: I'm not sure if he give everything today.
7: No crec que avui ho hagi hagut de donar tot. També li he preguntat si volia que el canviés i m'ha dit que no. És Lamine. A Lamine se l'ha de mantenir el camp perquè li encanta jugar al futbol. És clar que de vegades s'ha de gestionar la càrrega, però crec que especialment la primera part ha estat fàcil per ell i la segona ha estat més implicat en el joc, en els 1 contra 1, creant algunes ocasions. Estic molt content amb ell perquè la seva actitud és bona.
6: Because his attitude is good.
5: Doncs per tant, que li va preguntar i la resposta de Lamine, doncs que no calia que el canviés aquesta temporada. Només ho ha fet en dos partits de Lliga, el camp de l'Elx i el camp del Llevant, al minut 65 i 66 respectivament.
1: I de Gabriel Jesús, ja que hi és?
5: Sí, també perquè ho apuntava ahir al Molló i em va semblar destacable sobre Gabriel Jesús i les seves estadístiques, que són espectaculars. 129 minuts, 7 xuts a porta, 3 gols i un pal. Màxima efectivitat del brasiler en els pocs minuts que va tenint, però que els va aprofitar, i de quina manera?
1: 129 minuts, 3 gols i un pal. De Lamine, que el Dani l'ha votat i va dir que hi va fer un entrenament.
4: Però no, que ha dit Flick a la
1: totalment,
4: primera part.
1: Totalment, el que has dit tu.
5: Que la segona es va implicar més en el joc. A la primera vaig estar una mica de vacances.
1: Però el que vull dir és que et condiciona. És que tenir-lo allà pasturant, sí o no? És que et condiciona el rival, a tothom. Tothom està espantat, li posa un, dos tios allà a sobre. Potser ell no està fi, però això et condiciona que puguis anar per l'altra banda, potser. No sé, jo ho veig així. No?
3: No, i no només et condiciona el rival, sinó jo crec que també el Barça.
1: El mateix equip, saps? Clar.
3: El propi equip sap que el tens allà, o que en cas que el partit es compliqui, és una opció. I abans parlàvem dels anys anteriors de Flick, hi havia moments en temporades anteriors on gairebé era
2: un abús.
3: Pilotes a la mina.
1: L'únic recurs.
3: Era una cosa exacta. I crec que aquest any això a la mina també l'ajuda a saber que si un dia es dosifica, doncs hi ha altres jugadors que sobresurten i que ell doncs és el millor, o potser és el més desequilibrant, però no és l'únic recurs que té l'equip.
1: Dit això, com deia el Dani, has de saber en quin partit ho fas.
2: Home,
1: vull dir que en això és intel·ligent. Vull dir, no, no, un dia
4: si
1: la Champions...
4: Atlético, si és Atlético Madrid, és el Galatasaray, clar, i tots aquests.
5: No, no, mig de vacances li dona un gol a Koundé, eh?
1: Sí, a la segona part.
5: Així, per acabar de rematar-ho, vull dir que... Però el primer tram de la primera part, recordo que destacàvem també aquí a RAC1 que el Barça estava jugant molt més per l'esquerra que no pas per la dreta, en el sentit del que deia el Marc, que el Barça havia abusat moltes vegades de jugar només per la via de Lamine. Sí, sí.
1: Sí. Jo no sé si ha de descansar o no, però clar, és que ara és Galatasaray, important, Betis, important...
5: Ah, el següent potser descansa.
1: PSG, aquest és importantíssim, tot i que la teoria... Eres tu la teoria de que el PSG no, que s'ha de sentar al Madrid? No, no eres tu, ja em confonc de tertúlies. Ferran Martínez.
4: Quants partits va destacar?
1: Va dir al Madrid aquella setmana.
4: Van canviar a Messi. Que va... No, avui no jugues.
5: Sempre veiem que en Messi era millor al revés, no? Que és a dir, que algun dia parlessis amb ell i que comencés d'inici més que no treure'l del camp, que l'havies de convèncer perquè comencés a la banqueta i sortia aquella mitja hora.
1: No, però els jugadors feien igual que Flick, li deien, Leo, com estàs? No, estic bé, mare, però jugo.
5: Però que li digues, cansa, a veure, queda't avui a la banqueta, només avui sortiràs, perquè si no, després...
4: Tu imagina't, a l'entrenador del Sant Just preguntant-li al Madrid, vols canviar? Tu què creus que diria el Madrid? No, mister, no, que estic bé.
1: Tu has de saber si...
4: No, tu estàs bé.
1: Volíeu jugar,
5: vosaltres? Va, endavant,
4: no jugava, bé.
0: No sé, Messi al camp de la Real Societat, que el va deixar a la banqueta.
3: Ostres, pollastre.
0: Un pollastre que es va muntar.
1: Bueno, però venia d'un entrenament...
0: Que van tenir que anar els capitans a dir-li, volia obrir expedient.
1: Venien d'un entrenament, d'una polèmica en un entrenament, i el deixa i la seu allà per castigar-lo. Sí, sí.
5: Aquell venia ja...
1: Triplet, va acabar allò.
0: Ja, per això.
1: No sap com.
0: Sempre hi ha algun punt d'inflexió a les temporades.
5: Després d'allò va venir la seva absència en un entrenament després de portes obertes.
1: El Reis, el dia Reis amb els nens.
5: Zubizarreta va saltar.
4: És molt difícil... Hi haurà algun, evidentment que n'hi ha, però molt difícil que un entrenador li pregunti
1: a un jugador.
4: Un jugador i el jugador diu, sí, canvia'm.
1: És molt difícil.
0: A la final de la Copa d'Europa a Sevilla, l'entrenador que tenia jo anava preguntant, Lobo, canvio?
4: Ja et va canviar tu.
0: I el va canviar al minut 112 o jo què sé.
1: Ningú volia canviar, no?
5: Si vas preguntant,
1: la final de Copa Europa.
0: Què et dirà? Un davanter que si fa el gol és l'héroe nacional aquí a Catalunya, seria el Koeman de Tor que fa el primer gol que dona... que donen la Champions i diran, no, canvi-me, mister, que estic cansat.
1: Que lo meta pitxi. Canvi-me que lo meta pitxi. Són molt bons.
3: Jo crec que hauria d'haver... O sigui, hauria d'existir una conversa prèvia abans de jugar al partit.
1: Que deia el Roger.
3: No? Per fer aquesta pregunta. Si no, ja saps que et dirà que no.
1: Clar. Bé, gràcies, Ape.
5: De res, que vagi bé, bona nit.
1: Demà més, amb aquesta prèvia del Galatasaray-Barça, dimarts Galatasaray-Barça, dimecres Roma-Madrid i... City-PSG dimecres. Partides de Champions. De fet, serà el primer partit del City a l'Etihad. Des que l'han declarat culpable a la Premier League per aquests càrrecs d'irregularitats financeres. I avui ha estat el primer partit del City a la Premier, després de l'aturada de FIFA i de tot l'enrenou. Miquel, n'has estat pendent d'aquest Liverpool 0, City 3, Déu-n'hi-do?
2: Sí.
1: Hi ha hagut alguna cosa, cridòria, protesta...
2: Sí, cridòria. Jo m'ho esperava pitjor, sincerament, des del punt de vista de l'hostilitat de l'afició de Liverpool. Per posar-nos en context, hem de recordar que ara que s'està parlant de si finalment el City, que ha presentat recurs i s'espera que a finals de gener hi hagi una resolució d'aquest cas, si el City acaba sent declarat finalment culpable... Què passarà amb els títols que ha guanyat el City, que alguns els va guanyar davant del Liverpool de Klopp. I, és clar, llavors el Liverpool se senten agreujats per el que ells consideren, avui hi ha unes quantes pancartes, ho hem vist, com a tramposos. I hi havia un càntic que s'ha sentit molt en els minuts inicials de partit i quan ja veien que perdrien avui a Anfield els aficionats del Liverpool, en què deien, sabeu que sou uns bastards tramposos. L'afició del City ha reaccionat portant plàtans inflables, si ho heu vist, que n'hi havia molts, gairebé un
3: miler. Sí, jo m'he fixat això, per què era?
2: Doncs això és perquè a l'afició del City, en els moments més complicats, abans de l'arribada de la nova propietat, quan no havien estrenat l'Etihad i estaven jugant en algunes categories profundes del sistema futbolístic britànic, en aquells moments, com a símbol d'unitat, van exhibir aquests plàtans de plàstic, perquè un dia un aficionat en va portar un, els va fer gràcia, i llavors això ha estat gairebé com un símbol de lluita, no? T'ho imagina't, Marvà, no sé, a les lluites medievals, no? En comptes d'anar amb destralsis amb plàtans de plàstic, no? En aquell moment no n'hi havia, però vaja, William Wallace, imagina't-el, no? Sí, a Braveheart sí. Amb un plàtan de plàstic. Bé, doncs això és el que simbolitza per ells, per l'afició del City. Per cert, hi havia molts seguidors del Liverpool reunits a l'entrada de l'estadi per on passen els busos dels rivals, i per això la policia ha preferit enviar-los per una altra banda perquè no hi hagués cap mena de problema, o perquè poguessin accedir amb tranquil·litat, diguéssim, cap a l'estadi els jugadors del City. Al final 0-3, resultat enganyós, però és el que hi ha hagut, amb tres gols molt seguits després de l'expulsió de Gravenberg agafada amb pinces a la segona part, i Maresca deia que aquest era el missatge que havia donat als jugadors perquè poguessin tolerar la pressió externa arran del cas que els afecta.
8: My message.
9: El meu missatge als jugadors des que ens vam retrobar després de les eleccions va ser: hi haurà molt soroll, no us puc dir el contrari, ara bé, hem d'aprendre a portar la situació i guanyar partits, que és la nostra obligació. I com hem fet avui, nosaltres també hem de fer el nostre soroll guanyant partits amb el nostre estil.
10: To win games in the way we want today.
2: I al final els que han fet soroll són els seguidors del City, que hi havia una cantonada de l'estadi mentre la resta era buida. Diu el tècnic que està d'allò més content i encara no perd l'esperança d'una resolució positiva del cas del presumpte incompliment del fair play financer.
10: Absolutely. You cannot imagine how happy I am.
9: No et pots imaginar la felicitat que sento. No m'importa el soroll perquè jo em dedico a preparar els partits. Tant de bo pugui parlar de tot plegat quan guanyem el recurs.
10: When we gonna win the appeal.
2: Doncs això és el que diu Maresca. De moment té l'equip amb 18 punts de 18 possibles, 3 més que l'Arsenal, líder de la Premier, i com deies, dimecres a l'Etihad amb Pep Guardiola per donar suport moral a les graderies de l'estadi, partit de Lliga de Campions contra el PSG.
1: Va, doncs això, clar, ara fins que no hi hagi la resolució, que poden passar anys, però vés a saber, aquí poden, com el tema Negreira, aquí et poden anar dient i anar dient i anar dient, però que no hi ha una resolució.
4: Però quin és el càstig? En el supòs de
2: això no se sap, Dani, encara.
3: Pot ser és econòmic, a dir, ara mateix el de punts,
2: el calendari seria que a finals de gener s'ha de saber la resposta de la Premier League al recurs del City. I en el cas que la Premier League desestimi el recurs del City, a partir d'aquí és probable, perquè no es pot anar al TAS, perquè no permet la regulació britànica, que es vagi a la justícia ordinària i que el cas s'allargui més. Però el termini hauria de ser més o menys aquest, i després s'hauria de discutir quines són les sancions que s'apliquen. Hi ha moltes hipòtesis, però encara no hi ha cap certesa en cas que el City sigui declarat finalment culpable.
1: A mi un expert en aquesta matèria, un expert en dret esportiu, em deia l'altre dia, això pot trigar anys. Si van a recurs, pot trigar anys. Anys vol dir de 5 a 10 anys, sí. Aquella és una sanció definitiva. Vull dir, es pot allargar moltíssim en el
4: temps. És que la investigació ja porta anys.
1: Sí, sí.
4: No?
3: És a dir, va haver-hi una primera investigació sobre un altre període de temps, el City va recórrer el TAS
1: i va guanyar.
3: Va guanyar i se li va donar la raó al City, i ara s'ha reobert, no s'ha reobert, ara és un altre cas nou durant un altre període de temps. Però vull dir, jo crec que és important destacar que qui obre aquest cas i qui li plantegen al City tots aquestes aquesta possible culpabilitat és la Premier, o sigui, és com si aquí ho fes la Lliga.
1: Tebas, sí.
3: Sí, ho fes Tebas, vull dir, allà ho ha fet la Lliga de Futbol Professional de la Premier League, qui li planteja això en el City.
2: No és pressionada, Marvà, al seu moment, per molts clubs de la Premier que van induir-la a obrir aquesta investigació perquè el City era qui regnava en el futbol anglès.
3: Per això vull dir que al final la Premier està dirigida per als propis clubs, no? Vull dir que d'alguna manera no és que hi hagi un òrgan extern que hagi anat i hagi dictat tot això, i per això jo crec que acabarà segur la justícia ordinàries.
1: Dit això, no els ha afectat massa, és cert que l'expulsió els ajuda, però fins a llavors anaven 0-0, i com deia el Miquel, em mereix que tu, estan jugant bé, guanyant, a veure què tal dimecres al City PSG, però té bona pinta aquest City, que estan anant de menys a més, clarament. 3:15. A veure, Demà juga el Girona a Tenerife, per tancar la vuitena jornada de Lliga Segona Divisió. El Girona que torna a un estadi de gran record, perquè l'últim partit que va jugar a l'Heliodoro Rodríguez López va ser el 19 de juny del 2022 i va suposar l'últim ascens a primera.
8: Tens clar el discurs que faràs demà davant dels aficionats des del balcó de l'Ajuntament de Girona, a la plaça del Vi?
11: Sí, mig català.
12: Català.
11: Ja sí. Estem. Doncs, gràcies a tots. Buenas noches. Bona nit. Gràcies.
1: Així va ser l'última roda de premsa a l'Heliodoro Rodríguez López del Girona, amb Miquel Agut preguntant-li a Mitchell què diràs demà.
2: M'està caient la llagrimeta.
1: En la celebració. Mitchell català va dir. Sí, que ho va dir i va cantar-ho. Hosti, quina, et fa il·lusió, no suposo, tornar a aquest estadi 4 anys després?
2: Mira que et diré que no, perquè tornar a aquest estadi vol dir tornar a segona divisió, lladre. A mi em faria il·lusió anar a qualsevol de primera.
1: Amb bon record.
2: Evidentment que és un bon record, evidentment que és vaja, un dels millors records de la meva vida, professional i personal, i això ho he dit sempre, però, ostres, hauria desitjat trigar molt més a anar a aquest estadi, o si més no, una temporada més en el supòsit que el Tenerife hagués aconseguit l'ascens a primera divisió. Però vaja, al final, seguir el Girona sempre és una alegria, sempre és il·lusionant, i demà al matí cap a les Canàries, sí.
1: Si el Girona guanya demà, se situa quart, empatat amb el Mallorca, i a 4 punts de l'ascens directe, perquè, bé, ha de jugar l'Eibar encara, però el Castelló ha perdut en aquesta jornada. Com es presenta el partit, Miquel, que demà narrarem a RAC1 a partir de 8:45?
2: Doncs mira, el partit, el Girona només té les baixes de Justin i d'Estuani, recupera tots els internacionals, ha viatjat l'equip avui amb 23 futbolistes cap a les Illes Canàries, i segons Quique Álvarez es tracta de mantenir el nivell i demostrar que la plantilla cada cop és més madura i està construint un equip més sòlid.
13: Els records estan molt bé, però després espero que serveixi d'algú, però com no servirà de res, pues bueno, és veritat que és un record maco i proper, i del que volem que passi d'aquí, no sé, 7 mesos o més o menys.
2: Ara sí, això sobre el record del partit de Tenerife, ara el que diu Quique Álvarez sobre la plantilla, que la veu més sòlida, més feta, i que per tant veu l'equip amb més opcions.
13: M'han fixat una línia, hem d'intentar no baixar-la, recuperem gent, s'ha de notar aquesta gent, i és el que penso, no penso molt més enllà. Sabent que serà difícil, amb humilitat, però la meva idea és això, que l'equip vagi donant passos a ser un equip més difícil de batre, més regular i més perillós pels rivals.
2: Veurem si demà es manifesta aquest perill pel Tenerife. El partit a les 9, des de mitja hora abans a RAC1, arbitrarà Palencia Caballero, un àrbitre donostiarra, i al VAR hi haurà tota una garantia, entenguis la ironia, com del Cerro Grande.
1: Ostres, endavant. Bon viatge demà, surts molt d'hora, no?
2: Sí, serà de nit encara, però vaja, està bé.
1: Li desitgem que descansi unes hores, no, al Miquel, i que demà narri molts gols del Girona a l'Heliodoro i el Girona continuï en aquesta zona alta.
0: Porta crema pel sol.
1: Clar, per si de cas,
0: és una gorra.
1: Bon consell, Àngel, m'agrada.
2: No, sempre, jo els consells d'en Pichi sempre em prenc nota, ja ho saps.
1: Miquel, una abraçada, bon viatge, demà ens escoltem.
2: Una abraçada a tots, bona nit.
1: Adéu-siau. El Sabadell, de moment, 5è, 16 punts. El Girona, 7è, 14.
0: No, va acabar guanyant en 10, el Sabadell.
1: Va guanyant amb el camp del Ceuta. Sí,
0: impressionant,
1: sí.
0: El Sabadell.
1: Sí, sí, no, realment, ja amb 9 jornades, que vol dir gairebé mitja primera volta, és espectacular.
0: I té grans seguidors.
1: Sí, sí, i tant.
0: Bona premsa.
1: Si demà el Girona guanya, supera el Sabadell, i el Girona se situarà quart, i el Sabadell baixarà una posició i serà 6è. I diumenge que ve tenim un Burgos-Sabadell. Fora de casa, tu. A la mateixa hora que el Madrid-Sevilla. M'hauré de dividir.
0: Burgos és el plantío?
1: El plantío. Diumenge que ve a les 9, Burgos-Sabadell i Madrid-Sevilla. Els dos a la mateixa hora.
4: Estiu complicat, el Sabadell ja fa temps que ho estem
1: dient. A veure, per tancar tertúlia, amics. El Saragossa ha empatat avui a 4 al camp de l'Atlético Madrileño. Perdia 4-2 al 95, ha fet el 4-3 al 99... i el 4-4 de penal al 102. Tu imagina't el que pot haver passat en aquest tram final de partit. Atlético Madrileño 4, Saragossa 4.
12: Portava, el Saragossa portava 5 victòries consecutives, sí, em sembla.
1: Sí, i continua el líder, d'aquest grup 2 de Primera Federació.
4: És que si no puja aquest any...
1: complicat. Ja, ja. Que per cert, aniran de festa els jugadors. Veu sentir o no, Ibai?
4: Sí, va dir
1: això, mira, de les festes del Pilar, que clar, són... Ah.
14: Sí, mira, voy a decir, porque voy a... Vamos a hacerlo con naturalidad para que luego no haya sorpresas, porque es una cosa que aquí en Zaragoza pues ha habido muchas veces, incluso intuyo que malos entendidos. Fiestas del Pilar, chavales jóvenes, venimos de una buena dinámica. El domingo jugamos y ganamos. El domingo os los podréis encontrar seguramente a las 3:30 cuando lleguemos por ahí, porque tienen el permiso del entrenador para poder ir por ahí y disfrutar. El martes libramos, entonces el lunes puedo entender también que os lo podéis encontrar. A partir de ahí, el jueves, un pequeño concierto y para casa, el resto de días a descansar, pero para que sepáis que hay naturalidad ello y que bajo responsabilidad del entrenador, que saben ellos cuándo pueden disfrutar de las fiestas, que creo que se lo merecen y deben, ¿vale?
1: Venga. Bueno, la gent de la festa. Anem a avisar als periodistes de dir, no me rajeis.
12: Bon entrenador.
1: Sí, pues avui anàvem partit 4-2 i deien, no, aniran de festa. I ho han salvat 4-4 i Ibai Gómez ha dit això des del camp de l'Atlético Madrileño, mira.
14: A veure. Ha aparecido, creo que la Virgen, porque es verdad, repito que ir en minuto 98.5, perdió 4-2 y empatar, creo que ahí algo tiene que haber, aparte del alma del equipo. Y si tienen mañana libre, el martes también, al que seguro que no veáis, es al que se ha equivocado hoy, que soy yo. Bueno, los chavales sí, yo no me merezco.
1: Los chavales pueden ir de fiesta porque ha aparecido la Virgen del Pilar, pero yo no, que me he equivocado yo, digo, el planteamiento. Sí, sí. Doncs això, 4-4, líder al Saragossa d'aquest grup 2 de Primera Federació.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
4: RAC1, emissora oficial.
5: La feixa d'ara.
6: Cristian Gómez, l'ex-Perico,
5: sí?
6: Que va entrenar del Prat.
7: Ah, va entrenar els dijous.
6: Ah, sí? Dentro o no?
7: Sí.
6: Home, ah, boníssim.
5: Sí. Que bé. Amb els veterans?
7: Sí.
5: Que bona. Sí, molt bé. Escolta, res, una abraçada. Moltes gràcies, que és tardíssim. Pitxi, Solsona, Marbà, que tingueu una bona setmana. Ens veiem diumenge que ve.
6: Gràcies, Aleix.
5: Una setmana molt intensa amb Champions i Lliga. Una pausa molt ràpida i rematem el Tuiràs amb la resta de qüestions.
8: RAC 1. Aquest dimarts el Barça visita el camp del Galatasaray. Des de les 8 a RAC1, els de Flick contra el Galatasaray. Torna la Champions al camp del Galatasaray.
9: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: RAC1. Tots som un milió.
11: RAC1. Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
12: Vídeos i històries exclusives.
11: Notícies.
12: Entrevistes.
11: Reportatges.
12: Descobriu com és la ràdio per dins.
10: Twitter.
11: RAC1.
10: Instagram i TikTok.
12: RAC1 oficial.
10: RAC1.
12: Seguiu-nos.
10: Tots som un. RAC1.
13: Podem saludar el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia, moltes gràcies.
14: Què tal? Molt bon dia, bona hora. La nostra idea és fluir viva, intel·ligència artificial, fins a determinada data a l'escola.
13: Conseller d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Li preguntaré res i curt, per què no plega?
15: Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill.
16: Hola, Victoria Luengo.
17: Hola, bon dia.
18: Tens una sensació d'abisme i després tu passes de l'hòstia? Doncs va ser exactament així.
19: Hola, Javier Bardem. Bon dia, buenos días.
20: Con tanta gente, tanta cámara escondida y tal, no recuerdo ver un set de rodaje.
21: Es la primera vez, ¿no, Humberto, que vienes aquí?
22: Nunca había entrado. Murieron más de 3,000 y pico personas. Mm. Y fui testigo de los que se lanzaban del building. Nunca se te van a borrar de la mente.
9: Totes les veus, tots els protagonistes, al món a RAC1. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté.
10: RAC1. Tots som un milió.
9: Actualitzada al minut.
23: Alertes d'última hora.
9: Tot el que sona a RAC1.
23: Contingut exclusiu.
9: RAC+1.
23: Fàcil.
9: Ràpid.
23: Còmode.
9: RAC1.cat.
23: RAC1.cat.
9: RAC1.cat. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
5: 4:01. Atenció, perquè Auto Beltrán ha tornat. El concessionari Mercedes-Benz de referència a Barcelona torna de la mà del grup Movento per estar al vostre servei, tant en la compra com en el manteniment del vostre Mercedes-Benz. A Sant Gervasi, a l'Avinguda Bonanova, hi ha un nou gran espai també a Castelldefels per fer que cada visita sigui una experiència a l'altura del que espereu de Mercedes-Benz. Auto Beltrán ha tornat per oferir-vos una experiència 5 estrelles. Una mica de bàsquet, amb la bona notícia que ha arribat a l'últim partit dels catalans avui a la Lliga ACB, que és el del Barça. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
24: Hola, bona nit.
5: El Barça ha superat el València per 89-86, partit intens i ajustat, un triomf que ha evitat que perdessin tots els catalans aquest cap de setmana. Dani?
25: Sí, en una mostra de creixement i de major solidesa de l'equip blaugrana, com fa un parell de dies contra els Alguiris, manava de 10 ben entrat al tercer quart, però en aquest cas ha sabut mantenir el tipus malgrat la millora valenciana de la mà de TJ Shorts, de Mirotic, d'Armoni Brooks. La solidesa d'un joc interior format per Iwoma i Nebo ha acabat també de tancar el triomf. Amb minuts de qualitat per Agus Oval, que ha parlat

0: La Barracú de la victoria después del partido.
1: Era importante para nosotros medirnos con una de las potencias ahora mismo de la liga, así que nada, importante también esta victoria para seguir afianzando nuestra técnica, nuestra táctica, así que nada, muy contento a disfrutar, a descansar hoy, pero ya mañana a preparar el partido del martes.
0: Com deia Oval, contra un València invicta a Europa, dia feliç al Palau Blaugrana per, com deies, evitar el ple de derrotes catalanes. Al migdia han caigut el Kitchener en Manresa de manera molt contundent, 120-83 a la pista del Madrid. Més ajustada ha estat, però, la també derrota de l'Ilerna Lleida, 91-89 contra l'Obradoiro. El Joventut, al primer torn de la tarda, ha caigut clarament 93-73 a la pista del Baskonia amb un molt mal tram final. 6 al Barça, 2 victòries, 1 derrota. 12 i 15 a Girona i Lleida amb una victòria i 2 derrotes. I dos catalans ara mateix en descens. Joventut sense cap triomf, però encara amb un partit pendent, el jugat dimecres contra l'Andorra. L'únic conjunt que de moment ha perdut els tres partits i és cué, és el Manresa.
2: I pitjor, encara li han anat les coses de l'Espart Girona a la Lliga Femenina. Han saltat ja les alarmes, després de sumar la cinquena derrota seguida, Dani.
0: Sí, un fet absolutament inusual a Fontejau. Avui ha perdut davant el Jairis 48-64 i, a més, ha perdut també Iana Martín per lesió a un dit. Veurem quin és l'abast. Són ja tres derrotes en Lliga, derrota a la final de la Lliga Catalana i també eliminació de l'Eurolliga. Doncs bé, al Superesports ha passat el director esportiu del club, Pere Puig, i com és habitual, en ell ha estat meridià i ha deixat molts titulars amb notícies i hi haurà reforços.
3: Segur que hem de fer algun retoc a l'equip, amb això hi estem, i possiblement doncs, en propers dies doncs, arribarà alguna novetat, però el mercat tampoc està per trobar jugadores que realment ens facin fer una passa molt, molt, molt endavant. I segur que també ho hem pagat en aquest mercat, no hem estat encertats, no he estat encertat, vaja, i no hem trobat jugadores adequades per poder competir. Altres clubs han sabut adaptar-se a aquest nou panorama de com està el bàsquet femení i en aquest cas nosaltres no ho hem sabut fer.
0: Doncs esperarem que les notícies arribin. El que està clar és que hi haurà canvis. També ha explicat que Laura Quevedo ha de passar per quiròfan i que Mercerón evoluciona més lent del previst. Derrota gironina també del Cadí la Seu, 72-50 davant l'Azul Marina de Mallorca.
2: Així en la jornada de bàsquet aquest cap de setmana. Gràcies, Aguilar.
0: Adéu, Aleix, gràcies, bona nit.
2: Adéu, bona nit. Una pausa i repassem tota la matinal i migdia que hem tingut de motor.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. RAC 1.
2: Repassem ràpidament el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP amb el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
5: Hola, bona nit.
2: Marc Márquez ha perdut el liderat de MotoGP avui a la cursa.
5: Sí, l'havia recuperat ahir guanyant l'esprint i avui l'ha tornat a cedir per només 2 punts a la cursa del Gran Premi que ha acabat 6è i que ha estat un festival d'Aprilia. Victòria de Marco Bezzecchi, segon Raúl Fernández, tercer Jorge Martín, que torna a avançar Marc Márquez de la classificació general i se situa al capdavant amb 2 punts més, i quart Ayo Gura, pòquer històric d'una marca, la de Novale, que té 4 motos a la grella de MotoGP i les ha situat totes 4 al capdavant. Pel que fa a Marc Márquez, és veritat que el titular del dia diu que ha perdut el liderat, però ell fa un bon balanç d'aquest Gran Premi d'Indonèsia, que històricament no li havia anat bé i on era previsible que els pilots de Ducati patissin més que els d'Aprilia. El sentim Marc Márquez de DAZN.
6: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento.
5: I és que Marc Márquez mai havia pogut acabar fins avui una cursa de Gran Premi a Mandalika. 4 participacions, 4 retirades i 2 amb lesions greus. Diplopia quan encara corria amb Honda, fractura l'espatlla dreta l'any passat, afortunadament quan ja havia guanyat el Mundial amb Ducati a Motegi. Per tant, ja es veia venir que no seria un cap de setmana favorable i encara bo que ahir va guanyar l'esprint. De fet, acabant 6è, a 10 segons del guanyador i superat també per la KTM de Pedro Acosta, que ha estat 5è, Marc Márquez ha estat avui el millor pilot de Ducati a la cursa.
6: Sabíamos que aquí las Aprilia serían rápidos, pero bueno, hasta que no pasa, tú tienes que ir convencido con lo tuyo. Lo he hecho todo el fin de semana, he ido convencido, lo he hecho la carrera, he gestionado riesgos, beneficio, y he visto que no podía más, no daba para más hoy, y bueno, he intentado sacar el máximo. Mantener a Ogura y a Costa ha sido muy complicado, pero bueno, me he intentado aguantar ahí a ver si había algo, a ver si se adelantaban de malas maneras, pero bueno, no ha habido esa oportunidad.
2: Aquestes són les reflexions de Marc Márquez, que ha perdut el liderat, i en canvi l'ha recuperat Quim a Jorge Martín.
5: El madrileny d'Aprilia ha acabat 3è i arribava a Indonèsia amb 2 punts de marge sobre Marc Márquez. Ahir en quedava 4. amb el resultat de l'esprint i avui amb el de la cursa torna a estar per davant, de fet, exactament com estava, amb dos punts més que el Cerverí.
7: Exacto, misma distancia y una carrera menos. Bueno, yo creo que, como siempre he dicho, el liderato hoy viene. Lo importante yo creo que es estar en la pelea. Hay días en los que ganas puntos, días en los que pierdes, pero lo importante es no hacer errores, sacar el máximo. Hoy seguramente el máximo era un tercero, porque no tenía más. Ayer creo que tenía algo más, podría haber hecho, haber ganado seguramente, pero bueno, estas son las carreras, de eso se trata, ¿no? De un día ganar y otro aprender, así que me voy contento de este finde. Tengo ganas ya de descansar un poco de estos días, porque quedan cinco carreras muy importantes, y bueno, vamos a ir a tope por ellas.
5: I Marco Bezzecchi, que ha guanyat, no acaba de quedar del tot despenjat de la lluita pel Mundial. És tercer, 46 punts de Martín i 44 de Marc Márquez.
8: For sure can help.
9: Segur que hi pot ajudar. Venir aquí aquest cap de setmana sabent que podria ser ràpid i que si treballava bé podria recuperar punts. Ahir vaig tenir un incident de cursa, pot passar. I què hi pots fer? Posar-te a plorar i no sortir avui o intentar donar el màxim? Doncs al final és el que he fet i tot i que hem perdut més que guanyat, encara hi som, una mica.
10: A little bit there.
5: Encara a MotoGP, Àlex Márquez ha acabat setè, Àlex Rins 15è, Maverick Viñales 17è i Aleix Espargaró no ha sortit avui a la cursa. Tenia problemes de síndrome compartimental.
2: Així ha anat la carrera MotoGP. Del cap de setmana hem de destacar, Quim, que tenim nou campió a Moto3.
5: Murcià, de 18 anys, ha sentenciat el títol amb la desena victòria de la temporada. El podi de Moto3 l'han completat David Almansa segon i Brian Uriarte tercer. Els catalans, Joel Esteban novè, Valentín Perrone 13è i fora dels punts, Marco Morelli 18è. I a Moto2 el Mundial està gairebé tan ajustat com el de MotoGP, perquè ha tornat a guanyar Ethan Guevara i s'ha situat a només 5 punts i mig de Manu González, que remuntant des de la desena posició fins la segona ha aconseguit salvar el liderat. Dani Olgado, tercer, ha completat el podi. La pròxima cita del Mundial de MotoGP, el Gran Premi d'Austràlia d'aquí dues setmanes, serà l'última visita a Phillip Island.
2: Aquest circuit mític de Phillip Island. Perfecte, doncs d'aquí dues setmanes en parlem. Gràcies, Quim.
5: Adéu, bona nit.
2: Adéu, bona nit. I encara motor, també hem de parlar del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 que ha guanyat Max Verstappen i que costa el títol a Kimi Antonelli. Hola, Álvaro Demà, bona nit.
11: Hola, Aleix, què tal, bona nit.
2: Hola, bona nit. Com dèiem, victòria de Verstappen, la segona consecutiva, a més, i pas de gegant, d'Antonelli cap al seu primer Mundial de Fórmula 1.
11: Sí, Max Verstappen va aconseguir la setmana passada al circuit de Sepang la seva primera victòria de la temporada i ara no hi ha qui l'aturi. Ha estat el gran protagonista del cap de setmana a Singapur, va aconseguir la pole position i la victòria a l'esprint i també la pole position i la victòria al Gran Premi, el seu primer triomf al circuit urbà de Marina Bay. El de Red Bull sortia primer, s'ha mantingut al capdavant a la sortida, ha liderat les 62 voltes fins a la bandera quadres i ha aconseguit la victòria per davant de Charles Leclerc, segon a 7 segons, i de Kimi Antonelli, que ha completat el podi en la tercera posició. Més enllà de Max Verstappen, Antonelli és el gran beneficiat de la cursa d'avui a Singapur. Ha pujat al podi després de superar a Norris i a Hamilton als compassos finals del Gran Premi. I a falta de 6 grans premis per acabar la temporada, disposa de 102 punts d'avantatge sobre Russell, que avui només ha pogut ser novè, 111 punts més que Lewis Hamilton, que avui ha estat sisè, i 119 més que el guanyador d'avui, Max Verstappen. Això vol dir que el proper Gran Premi, d'aquí a dues setmanes a Austin, a Texas, als Estats Units, Antonelli tindrà una primera pilota de partit per assegurar-se el títol quan encara quedarien 5 grans premis per acabar la temporada. És molt difícil, el més normal és que no passi, però als seus 20 anys i a la seva segona temporada com a pilot de Fórmula 1, Antonelli podria assegurar-se el títol a falta de 5 curses pel final. Cursa discreta, una més, de Carlos Sainz i de Fernando Alonso, 14è de Williams, 16è el d'Aston Martin, el proper Gran Premi, com diem, d'aquí a dues setmanes, 25 d'octubre, als Estats Units.
2: Doncs d'aquí a dues setmanes torna a les motos i torna a la Fórmula 1, a veure si Antonelli ja es proclama campió del món. Gràcies, Álvaro.
11: Gràcies, Aleix, que vagi bé. Adéu, bona nit.
2: I ens queda, com sempre, l'últim minut, avui amb el Pau Bonastre. Hola, Bonastre.
12: Hola, bona nit.
2: Què més hem de saber d'aquest dilluns 12 d'octubre?
12: Sí, efectivament, dilluns festiu, un futbol de primera, llevant Sevilla a les 9 del vespre, segona, 4 partits, a més del Tenerife-Girona, també juga el Valladolid-Albacete a les 2, Burgos-Granada a un quart de 5 i Oviedo-Ibar a dos quarts de 7. A la primera federació ja han dit que juga el Sant Andreu al camp de l'Hèrcules a un quart de 7 de la tarda. I aquest dilluns arrenca el Mundial d'Hoquei Patins Masculí, debuta la selecció espanyola contra Itàlia, 8:45 del vespre, hora catalana, competició que juga al Paraguai. Recordem que aquesta passada matinada la selecció espanyola femenina s'ha proclamat campiona del món després de guanyar l'Argentina a la final, i també aquest diumenge el Club Natació Catalunya s'ha classificat per la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo. Dissabte ho van aconseguir el Terrassa i el Sabadell.
2: Molt bé, gràcies Pau, a descansar.
12: Bona nit.
2: Aquí ho deixarem, gràcies al Dani Manzanera i a la Laia Biurrun a la part tècnica i, evidentment, a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva, tot i que sigui festiu, aquí serem en directe per viure el Tenerife Girona i després fer un Tu diràs de prèvia de Champions. Demà serem a Turquia per fer tota la prèvia del Galatasaray-Barça de dimarts. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
10: Diràs.
4: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

Hola, bon dia, com esteu? Benvinguts al Reconcentrat, edició matí. Avui compte que n'hi haurà tres, després us ho explico. Ara, a aquesta hora, i durant les pròximes dues hores, fins a les 8, que començarà edició especial del món a RAC1, us acompanyarem amb algun del millor contingut de RAC1 dels últims dies i setmanes.

0: just begun.
1: I com que sabem i som conscients que és una hora complicada, un dia festiu a les 6 del matí, home, molt mèrit als qui ja estigueu llevats de festona, que estigueu actius i ja fent coses, però la majoria no viu aquest procés. És a dir, la majoria, imagino que, si n'esteu escoltant, esteu encara obrint un ull o fins i tot algun estarà tornant de festa, però sobretot aquells que estigueu mandrosos al llit, que allò, ostres, encara no vull pujar la persiana, encara no vull obrir els ulls, una mica de tranquil·litat per començar. Per això hem portat aquest Stop This Train de John Mayer. Aquesta és una cançó que parla, per cert, del pas del temps. John Mayer, que d'aquí a res pocs dies farà 49 anys, que viu bastant allunyat dels focus mediàtics i que està preparant nou disc, i que, diguem que ha canviat una mica la vida. Aquest artista, que és dels Estats Units, que és de Connecticut i que té cançons com aquesta que defineixen el que és la seva carrera. Delicadesa, sensibilitat, per començar aquest reconcentrat. Stop This Train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed, it's moving. I per començar, el reconcentrat, una mica de vostè primer. Fa uns dies van rebre la visita, amb Marc Giró i companyia, del David Fernández, un periodista que ha escrit un llibre sobre Isabel Díaz Ayuso. Molt interessant tot el que va explicar. Va, que comencem el reconcentrat amb una estoneta de vostè primer. Som-hi.

Segur que l'heu reconegut, aquesta cançó. Efectivament, és el Last Train to London, un tema històric dels Electric Light Orchestra, de la ELO, de Jeff Lynne i la seva banda, que bé, van compondre l'any 1979 i que fa menys temps, fa pocs anys, van versionar uns alemanys, que són de Stuttgart i que es diuen Rikas.

vinga, anem al següent tram de Reconcentrat, que es fa escoltar i fa pensar. Per què? Ja sabeu, evidentment, que les últimes setmanes s'està parlant moltíssim de la qüestió dels desnonaments i de tota la crueltat que se'n deriva. Ha estat conegut arreu de l'Estat el cas de la Mari Carmen, que per desgràcia va morir aquesta setmana a Madrid, i evidentment aquí a casa nostra, a Catalunya, a l'Hospitalet, el cas de l'Olga Matute, que es va suïcidar després de ser desnonada. De tot plegat, de la història de l'Olga i de què va fallar, en vam parlar amb l'Anna Ballonesta, entrevistant una de les seves amigues, una de les amigues de l'Olga, l'Helena. Tram força interessant, de veritat. Ara el Reconcentrat, una mica de No ho sé.

0: hi ha moltíssims casos de desnonaments, a casa nostra n'hi ha molts cada dia, alguns que passen desapercebuts, i aquest dilluns explicàvem el cas de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet que s'ha suïcidat 5 mesos després que la desnonessin del pis on havia viscut durant 20 anys. L'Olga tenia 54 anys, tenia dues filles, una d'elles menors d'edat, de les quals doncs es feia càrrec ella sola, i hem de dir que és un cas especialment dolorós perquè l'Olga havia demanat ajuda moltes vegades. De fet, fa uns 2 anys, al febrer de l'any 24, va avisar en una comissió al Parlament que els problemes que tenia amb l'habitatge li estaven perjudicant la salut. Tenim aquest document en què l'Olga va anar al Parlament a explicar el seu cas.
1: Per 2 anys lluitant contra un desnonament que sé que arribarà, però també sé que jo, amb uns ingressos de 600 euros, no puc accedir a cap vivenda. Causen un por, o un por molt profund, de que no saps sortir, t'aïlles i deixes de participar en tot. I només penses en suïcidar-te. Però és una cosa que jo tampoc em puc permetre, no tinc pares, no tinc germans, i les meves filles tenen un pare ausent. Què em faran aquestes filles si jo no hi soc?
0: Això va ser, repetim, 16 de febrer de l'any 2024, i aquest any, doncs, la nit abans del desnonament, l'Olga també va amenaçar amb suïcidar-se, la van ingressar d'urgències psiquiàtriques a l'Hospital de Bellvitge, però tot i això, doncs, el desnonament va tirar endavant. El 15 d'abril la van fer fora de casa seva. Per tant, un cas, el de l'Olga, que demostra que hi ha moltes coses que fallen i que s'haurien d'haver fet d'una altra manera. I avui al No ho sé volem parlar amb una persona que coneix aquest cas de molt a prop i que ens pot explicar exactament, doncs, què és el que ha passat. Ella és l'Helena, que és amiga de l'Olga. Helena, bona nit i moltíssimes gràcies per voler-nos atendre, doncs, en moments tan complicats avui aquí al No ho sé.
2: Bona nit, espero poder estar sencera al trosset d'entrevista.
0: Intentarem ajudar-te, Helena, yes. Perquè realment volem poder explicar el cas de l'Olga, que segurament és el cas que passa a moltes altres persones, i sobretot per intentar evitar que casos de desnonaments com el d'ella, doncs, acabin d'aquesta manera. Començo preguntant-te, Helena, què creus que ha fallat en el cas de l'Olga, de la teva amiga?
2: En el cas de l'Olga ha fallat tot. Jo el primer que vull dir-vos és que a l'Olga no li van treure la vida el 7 de setembre. A l'Olga li van treure la vida els darrers 20 anys, no? I quan dic falla tot és falla tot. Quan una persona arriba a una situació com la d'ella, no passa d'un dia per un altre, no? És un procés llarg de pèrdues i privacions i desgast que és important i que intentaré poder transmetre una mica l'experiència, no, que jo he viscut amb ella en els darrers 15 anys. Uh-huh. També dir-vos que jo soc professional del sector social, per tant, això també em toca com d'una forma...
0: Tu ets educadora social, oi, a més, Helena?
2: Jo soc educadora social, he treballat en l'àmbit del sensellarisme, he treballat en diferents projectes d'acompanyament social i bueno, això em toca com d'una manera molt especial a molts nivells, i l'Olga per mi era una germana. Sí que sé que ho sabeu, però sí que dir-ho, l'Olga no era, no, jo no la vull vendre com una víctima perquè no ho era, una lluitadora. L'Olga ho va moure tot el que podia moure ho va fer, els serveis públics per descomptat, mitjans, el Parlament, el síndic de Greuges, ho va moure tot i va lluitar fins l'últim dia. Mm. I quan dic que tot és... intentaré ser esquemàtica i reduir-ho, no? Però a ella li van fallar els circuits de protecció laboral. Parlava, us estava escoltant aquesta estona. L'Olga és una senyora, una dona de 54 anys que tenia gairebé 40 anys cotitzats. Ella va treballar sempre. El 2020 estava a l'atur, el 2000, que va ser quan va perdre el pis, uh-huh, pis que tenia en propietat, i sí, va perdre la acció en pago, el lloguer social, per dir-ho d'alguna manera, al qual tenia accés. El 2021 va aconseguir una altra feina, va quedar atrapada en un seguit de despropòsits, perquè l'empresa, bueno, va deixar de pagar-li, li pagava, pues, ara 200 euros, ara 300 euros, ara 400 euros, així va estar tirant gairebé 2 anys, i quan dic atrapada, era atrapada en un circuit de burocràcia que ho penses i és absurd, no? Ella no podia marxar de la feina per buscar una altra feina, perquè llavors no tenia dret a atur, però llavors estava treballant gratis, per dir-ho d'alguna manera, no? I per tant, per mi també és molt important que també algú, no?, que la taula ho ha dit, deixar clar que en el moment en què estem vivint ara, tenir feina no garanteix unes condicions de vida dignes en absolut, no? Mm-hmm. I era el cas de l'Olga. Li van fallar els circuits...
0: Què més va fallar?
2: Els circuits de protecció legal. Li van fallar. Penseu que estem parlant d'una dona que tenia focs per tot arreu, un pare que no es feia càrrec de les criatures i el qual havia de denunciar de forma cíclica i constant, a nivell laboral, a nivell d'habitatge, a nivell de deutes acumulats. Clar, tot això a nivell burocràtic implica un procediment diferent, sol·licitar un advocat diferent cada vegada. Vam intentar, perquè va acumular deutes, evidentment, no?, en aquests períodes en què estava amb més inestabilitat econòmica, vam intentar tramitar la llei de segones oportunitats i tampoc va ser possible, no? A nivell legal, jo vull, ja sé que tinc poc temps, però vull llegir-vos un missatge que em va enviar en aquell moment. Estem parlant, jo diria, 2025. Diu: avui no sé si estaré. No sé si estaré per baixar. L'advocada m'ha deixat tirada a les portes del desnonament i avui m'ha arribat la demanda de la Caixa per impagament del crèdit a l'enterrament de la mama. Estic sol·licitant justícia gratuïta, no sé si a la tarda et podré veure. Justícia gratuïta que us hauria de dir que li van denegar.
0: I per què? Per què li van denegar?
2: Li van denegar perquè en aquell moment ja estava treballant a jornada completa amb el salari mínim interprofessional, 1.000 euros, i ella a més era pensionista per incapacitat, per tant tenia una pensió contributiva, i eren 1.600 euros el que ella estava cobrant, i llavors no tenia, només miren els ingressos, no miraven tot el que hi havia al darrere, perquè ella ja tenia el desnonament, ella era monomarental, ella ja tenia el cúmul de deutes, i li van denegar la justícia gratuïta. Per tant, els circuits legals també li van fallar. Salut mental li va fallar. Salut mental, tenim un drama en aquest país. Salut mental li va fallar, ja ho explicava en la compareixença del Parlament. Jo us diré que per mi el que ha passat amb l'Olga no és nou, no és la primera vegada que parlem de suïcidi, no?, amb ella. I jo recordo el dia, ella explicava que li van donar l'alta, no?, en aquesta compareixença al Parlament que posat, li va donar l'alta a la seva psiquiatra, a la Seguretat Social. I aquell dia, quan li va donar l'alta, ella ja li estava verbalitzant ideació suïcida i, de fet, va venir a parlar amb mi per acomiadar-se. I jo vaig fer el que a priori, no?, totes les persones fem quan algú et ve amb una relata així, que és intentar, no?, buscar esperança i frenar-la i contenir-la, i em va dir: no, per aquí no sigues, no segueixis per aquí. Porto 20 anys lluitant i estic esgotada. Tu no em pots, ni tu ni ningú, garantir que això canviarà. Com a mínim tinc dret a triar això, no? Mm-hmm. A mi va ser un revulsiu molt heavy per mi.
0: Però li van donar l'alta, tot i donar aquestes senyals de que ella ja tenia aquestes intencions suïcides,
2: sí, sí. Li van donar l'alta perquè la psiquiatra considerava que el que a ella li passava en realitat no era un problema de salut mental, sinó que era una problemàtica social. I que derivat d'aquesta problemàtica social ella tenia, no?, una depressió, ansietat, etcètera, etcètera. Que evidentment sí, però evidentment no és el procediment. Allò va ser per ella, o sigui, de fet, ella va venir a parlar amb mi després d'això. Jo li vaig dir: la podem denunciar? I em va dir: jo no puc obrir una altra guerra. Jo no puc un altre cop... sol·licitar advocat d'ofici, tenir una altra guerra oberta, i jo crec que això s'ha de poder entendre perfectament. Li van fallar els circuits d'educació. Ella era una mare monomarental, lluitadora, per ella les seves filles eren la seva vida, era el que va fer, no?, que això que ha passat ara el 7 de setembre no passés abans. La seva filla petita va aconseguir treure's l'ESO amb molt d'esforç, perquè jo crec que és
0: moltes
2: una obvietat.
0: Sí, sí.
2: És una obvietat, però el que li ha passat a l'Olga no li va passar només a l'Olga. Li va passar a totes aquelles que vivien amb l'Olga, entre elles les seves filles, no? Va aconseguir la seva filla treure's l'ESO, va demanar plaça en un cicle formatiu de grau mitjà d'auxiliar d'infermeria, i li van acabar donant una plaça en una escola concertada. En una escola concertada, en una formació que no tenia res a veure amb el que ella volia fer, no? Això pot semblar, o sigui, per ella va ser, o sigui, arrasador, això va ser aquest estiu, arrasador. La solució que li va donar el Departament d'Educació va ser al setembre trucar escola per escola que faci aquests cicles formatius.
0: A veure si queda alguna plaça.
2: Si queda alguna plaça. La va aconseguir, Aida Vier, va aconseguir la plaça, però Això va ser un altre dels elements. I els circuits de protecció social. Els circuits de protecció social, i jo soc del gremi, i jo estic fent una crítica conductent, però la faig de forma més constructiva possible. I jo crec, jo veia, no?, i llegia les rèpliques, no?, que en aquest cas ha fet l'Ajuntament d'Hospitalet. Mm-hmm. I jo llegia, no?, hem fet un seguiment sostingut i continuat. És impossible fer un seguiment sostingut i continuat. Impossible. Perquè hi ha unes ràtios d'atenció que són insostenibles, perquè la protecció social, tant com la teníem entesa fa 50 anys, ara ja no existeix. O sigui, això és un drama que ens està passant. No
0: què vols dir, Helena? O sigui, de quin temps disposen, per exemple, per poder dedicar-se a un cas com el de l'Olga des de serveis socials? Quina atenció poden donar a una persona?
2: Entre poc i res. És a dir, no, però no perquè no vulguin, perquè no poden. No, moltes vegades ens cal millorar la formació en l'atenció i l'acompanyament a procés. Però és que no tenen recursos. És que porten unes ràdios insuportables. Jo me'n recordo que, per exemple, ella em deia, no?, és que després de la pandèmia els han tret el mòbil a la treballadora social. Jo no puc comunicar-me amb la meva treballadora social. No tenen mòbil. No. Hi ha una cosa que la Olga ja no volia saber res de serveis socials, però no perquè pensés que la seva treballadora social no era una persona incompetent, perquè és que no la podien ajudar en absolutament res. I jo crec que és important posar-ho això sobre la taula, no des de la culpa ni de la responsabilització, sinó des de dir, perquè si tu a mi em preguntes, i jo s'escoltava, i a mi em preguntes, un ajuntament té la capacitat de solucionar el tema de l'habitatge que passa al seu territori? Et diré que no, evidentment no. Ho pot fer millor o pitjor i sempre es pot millorar, però evidentment un ajuntament per si sol no pot erradicar aquest problema. Poden fer-ho els serveis socials? Evidentment no poden fer-ho els serveis socials, no? Però dir el que no és no ens ajuda, perquè si volem canviar-ho haurem de veure quin és el punt de partida. I no és veritat que hagués un seguiment sostingut i continuat. Deia, no, assessorament a habitatge, que li van fer l'informe de reclusió residencial el 2020. Això és veritat. Solo faltava, també us ho dic, no? La van arribar, crec que això va ser més tard, a la mesa d'emergència, de Catalunya d'Habitatge. Mesa d'emergència, que és molt graciós el nom, perquè aquesta mesa d'emergència pot tenir una llista d'espera, crec recordar, una mitjana de 5 anys, aquesta mesa d'emergència. Yeah. La van arribar a les borses d'habitatge social. La Olga va aconseguir el 2025 un pis de protecció oficial. Un pis de protecció oficial que era terreny públic i era una construcció privada, en aquest cas d'un banc, i posen els pisos a preu per sota mercat. Per sota mercat, però no estem parlant de 200-300 euros, per sota mercat. I li van denegar. No va poder accedir, perquè en aquell moment ja estava cobrant aquests 1.000 euros que us explicava abans, sí, els 600 euros de la prestació, i per poder accedir a aquest lloguer, ella necessitava que el cost del lloguer no superés el 40% dels seus ingressos, i no el superava. I jo escoltava abans un tertulià, no?, que deia com pot ser que una dona amb 1.500 euros hagi d'anar als circuits, no?, de protecció oficial, i jo et dic, és que en els circuits de protecció oficial ella va quedar exclosa perquè no tenia ingressos suficients. Mm-hmm. En quin moment una dona monomarental en la seva situació cobrarà més de 1.600 euros? Estava en aquell moment en una situació de privilegi. És veritat que era un contracte temporal d'un any, però la realitat és que tot plegat és d'un nivell d'absurd molt, molt important, no? Llavors jo crec que és important que posem sobre la taula fins on estem podent arribar i fins on no estem podent arribar, perquè és que si no podrem prendre les decisions adequades.
0: Mm-hmm. Tu creus que explicar el cas de l'Olga pot fer que no es donin més situacions com aquesta o que realment es posi solució?

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
4: Política. Cal que les institucions es revisin i cal que la ciutadania també en revisem. Dèieu abans que era una qüestió ideològica, era, doncs jo no ho sé si és una qüestió ideològica, segurament sí, però jo crec que com a ciutadania hem d'entendre que el nostre paper ha d'anar més enllà d'anar a votar cada 4 anys i ha arribat un moment on la pobresa s'ha desdibuixat. Ja no podem utilitzar la fal·làcia de l'altre, no? De si faig tot el que he de fer, això a mi no em passarà. Això no està passant. En aquest moment no està passant. Això els està passant a les mares de la porta a l'escola, està passant a gent que no s'hagués imaginat mai. Ho estem permetent. I estem parlant de l'Olga, o estem parlant de la Mari Carmen, perquè passen desgràcies. Si no, no estaríem parlant d'això. I això està passant. I la gent no ho sap. Llavors, jo crec que s'ha de posar llum. És a dir, no només criminalitzar els pobres, no? I les paguites. I... No, no. Posem el focus on toca, perquè jo crec que la gent ni s'imagina que això està passant. I excepte quan et toca de prop.
5: Totalment. Per acabar, deixa'm recordar, Helena, que el 3 d'octubre hi ha convocada una concentració al barri de Santa Eulàlia per denunciar precisament el cas de l'Olga, aquesta precarietat habitacional per la qual passen moltes famílies, i ens consta també que l'Olga va lluitar molt perquè es garantís el dret a l'habitatge. Et volia donar les gràcies per explicar-nos aquest cas i fer-ho de la manera que ho has fet, Helena. M'agradaria oferir-te per acabar, que si volies dir alguna cosa més de l'Olga, com era ella, com t'agradaria que es recordés a aquesta persona que va fer tot el que va poder per tirar endavant.
4: Pues a mi no m'agradaria que la gent es quedés amb la imatge de l'Olga com una víctima, perquè no ho era. No ho era. Era una lluitadora, ella va moure cel i terra. Jo crec que la gran victòria del sistema és fer-nos creure que problemes com aquests són individuals. De fet, en tota la trajectòria de l'Olga també va haver molta vergonya i també va haver molta culpa, i això no és un problema individual, és un problema col·lectiu que tenim nosaltres, que tenen els nostres veïns i que tindran els nostres fills i filles, i ens hi hem de posar.
5: Helena, moltíssimes gràcies per atendre avui aquesta trucada del 9C i per acostar-nos també doncs, al cas de l'Olga. Moltíssimes gràcies, una abraçada, bona nit.
4: A vosaltres, bona nit.
6: No,
7: sí,
6: no,
7: sí,
6: sí,
7: no.
2: Reconcentrat.
6: Sí,
7: sí.
2: Reconcentrat.

Ràdio fem amb música de The Go-Go's, una banda nord-americana de Los Angeles, establerta als anys 70, que va fer història perquè és una de les bandes, de les primeres bandes, de fet la primera que va arribar al número 1 del Billboard amb un disc. Primera banda integrada exclusivament per dones, que a més totes tocaven un instrument. Són part de la història de la música. El New Wave americà no s'entén sense aquesta banda que va fer cançons com aquesta, This Town.

De fet, era la banda de Go-Go's, era la banda de Belinda Carlisle, que era la líder fins que va decidir anar en solitari i després ha fet carrera exitosa. I arriba, senyores i senyors, per animar-nos al cotarro, el gran Xavi Franquesa, amb la seva secció del Versió RAC 1. De què parlarà avui, o de què no parlarà, perquè ja sabeu que ja és famós en Xavi Franquesa, i en Claver sempre li fa la broma, que sempre té un tema preparat per portar sobre la taula, i al final acaben parlant de qualsevol cosa menys això. Veurem aquesta vegada. Xavi Franquesa, Versió RAC 1, ara al RAC 1 Centrat.

0: avui, Xavi, què ens proposes?
1: A veure, hi ha diversos temes. Hi ha un... El tema que portava, preparat com a tal...
0: Sí.
1: És un...
0: No el faràs.
1: Sí que el faré. Ah. Sí, si va bé, tot el faré. El tema l'he volgut titular Parlem perquè tenim boca.
0: Mira, venim d'ara.
1: Ara, ve molt bé, ve molt lligat, això.
0: Que, perdona, quan et canvien la dentadura o et fan moviments, comences a parlar malament. Que no seria la primera vegada que radiofonistes de referència els hi han fet un retoc.
2: L'Òscar Vidal.
0: I mira, i després se'ls hi balla tot el teclat. Tot el teclat balla. I aleshores ja...
1: De fet, hi ha cantants que han decidit no tocar-se la boca perquè els hi canvia la manera de treure l'aire per la boca i els hi pot espaiar tota una tècnica que han anat desenvolupant durant molts anys. Per tant, és millor no fer-se res. No, et deia que parlem perquè tenim boca. També es podia haver dit frases que ningú s'ha parat a escoltar. Frases que empitjoren quan les expliques... Ho dic perquè ens posem una miqueta en context. O frases que semblen normals fins que hi penses. I ara anirem a tema. Però abans, clar, us he estat escoltant una miqueta aquesta tarda, arribat a la conclusió, volia llançar una pregunta. La pregunta que portava el públic no era ben bé sobre el tema que volia parlar, era una altra. És una reflexió que vam fer ahir amb un amic, i jo la pregunta que volia llançar, i us la llenço també a vosaltres, crec que és interessant perquè és molt més profunda del que sembla.
0: Agarra't. Agárrate, que diria.
1: Agarraos los machos. Quina és la vostra definició de ser ric? És a dir,
3: bueno,
1: hem estat parlant últimament, s'està parlant molt, els rics últimament estan generant molta notícia. Ara, últimament, aquest arquitecte, Joan Pere, i tot el que ve derivat d'aquí. Jo entenc que la gent rica, arriba un moment, estan completament dissociats de la realitat, i actualment són la gent que més problemes té. Con lo qual, primer, aquesta ansietat que tenim contínua per a veure si algun dia podrem ser rics, no em vagin tant, tampoc, els rics, perquè són els que més problemes estan tenint últimament, ho estic veient ara, que si hipoteques, que si piso, que això... I quan més tenen, més problemes tenen.
0: Bueno, amb els darrers temps, aquí al programa hem parlat dels rics que, en principi, tenien una casa que han estat esperant 20 anys que finalment es fructifiqués a Andorra.
4: Sí, senyor, i es va incendiar.
0: Eren cases de 3, 4, 8 milions d'euros. Se'ls hi va cremar.
4: Tot.
0: Ja, oblida't d'aquesta casa.
4: Faltava un mes, eh?
0: Faltava un mes. Un mes i se't crema la casa. Després, el que deies tu, el Jaume...
4: El Joan Pere.
0: El senyor Joan Pere. No,
5: Josep Joan Pere.
0: El que ha passat. Després els en dic, que anaven amb aquesta especialista que no era especialista, i també un mal de cap.
1: Clar, tu no acabes en mans d'un psicoterapeuta per relacionar-te amb el teu pare o el teu fill si tu no ets ric.
0: Clar.
1: D'entrada...
0: Bueno, i més si depèn de quina tarifa tinc.
1: I més aquesta tarifa,
0: no ho sabem.
1: Negociant uns valors meravellosos. Bé, l'altre dia vaig llegir una definició de ser ric que em va tocar, i la parlava amb un amic. Al tanto, jo us la deixo anar. Jo vull saber, per l'audiència, i també que ens diguin una miqueta, això cap al Broncano, preguntar al programa, una miqueta, també saber, l'audiència sabem que per franja d'edat, més o menys la tenim una miqueta ubicada, la nostra audiència, la d'aquest programa concretament, podria estar, tu això m'ho diràs millor que jo, perquè ets més estudiós de les estadístiques i de més, però jo crec que està entre la mitjana entre 45-55. És possible?
0: És possible.
1: O 45-60, fins i tot.
0: És possible. Jo sempre dic que tenim una audiència transversal.
5: 45-800.
0: I aleshores, que és de 2 a 110.
1: Hi ha gent molt jove, també. Et sorprendria la de gent molt jove.
0: És que, perdona, aquí han vingut oients els divendres amb els taloners, que escolten taloners, escolten el versió.
2: Han vingut enganyats.
0: És que ara tinc apuntat el nom, el tinc a la cartera, però és igual. Però sí, per això et dic que és una audiència, franquesa, transversal.
1: Això parlàvem la setmana passada.
0: I això sempre queda molt bé.
1: Sí, sempre
0: queda bé. Quina audiència teniu? Transversal.
1: Una audiència transversal. Però jo tinc interès per saber, sense que donin dades molt concretes, què és per ells ser ric, o si ells pensen que són rics, o quan pensaries realment, quan necessites o què necessites tenir per considerar-te que ets ric, al tanto.
2: Ric i ruc, tot comença amb R.
1: Potopum. M'encanta.
0: Calia aquesta... Ningú li ha demanat.
1: No, home, però té molt de sentit,
2: No, això tota la vida s'havia dit.
1: Sí. S'ha dit tota la vida. I que no estigui...
2: És un refrany antic.
1: I què?
2: Que ric i ruc tot comença a merda.
0: I què ens aporta?
5: És boníssim.
2: Però que no l'entens.
0: Sí, però... Si no el diu, tampoc passa
2: però
0: res.
2: Però si no l'entens és perquè ets tapat.
0: No, que sí que l'entens.
3: No l'has entès.
1: És perquè és ric,
2: o perquè el Ruc...
3: Que no l'has entès.
0: Aquí ha estat bé. No, tornant al ric o ric, és a dir, el criteri de si quan ets ric, això jo crec que és quan, en funció del que vas guanyant, et sents una mica més ric o menys ric, no?
1: No sé, la sensació és aquesta.
0: Sí, home, quan guanyes lo justet per pagar ni que sigui el lloguer i la llum i el gas i no tens per res més, doncs ets pobre. Però quan no, quan ja te'n sobren uns quants més...
2: Per fer què?
0: Pues mira, doncs parlar en un restaurant o per comprar-te unes... No, aleshores ja et sents més ric. I aleshores, si encara t'entren més diners, encara et sents més ric. Més ric vull dir que ja pots permetre coses i luxes que abans no podia. Vull dir, què
2: no,
0: és a dir?
2: Ets ric quan no t'has de preocupar dels cèntims, quan et lleves d'un matí.
1: Ara veu, és ara qui deriva.
0: No, però, tot,
4: debat, deriva.
0: No, però perdoni, tots els que són rics, el primer que fan és preocupar-se dels cèntims.
2: Doncs no són prou rics.
0: No, sí que ho són, perquè mira, es lleven. Aleshores, jo conec gent molt rica que les lleven, el primer que fan és mirar les accions...
4: A la borsa.
0: Com han anat la borsa de... La borsa asiàtica.
1: És com el camí del temps, pràcticament,
0: La borsa asiàtica. Fins i tot conec un que, el que el sento, és igual, ara no li diré on, a les 5 del matí ja corre pel pis i es dedica a això. I un dia li vaig dir, però un bastant d'hora. I em va dir, no, és que jo estic a les 4, 5 del matí, estic ja a les borses asiàtiques, per si he de moure...
1: Juguen a invertir.
0: He de moure inversions.
2: Aquest és un esclau dels diners.
0: Bueno,
2: no és ric.
0: Bueno,
2: no és ric.
0: El ric, tots els rics, tard o d'hora, jo crec que...
2: Ric és un grill.
4: Ja tenim oients a dir-nos coses, però explica'ns primer què et va dir el teu amic, no?
1: No, a la conclusió que vam arribar, això jo ho vaig llegir i em va tocar una miqueta. I és una definició que crec que és molt exacta. Ara el senyor Marcelí ha dit, home, un és ric quan no s'ha de preocupar pels diners. No vol dir que en tinguis molts. Ric és el que en té suficients com per no saber exactament quants té. I no cal que siguin molts, Vull dir que, perquè hi ha gent que en poc tira d'una manera molt lleugera,
0: I tant, i tant.
1: Al tanto. I hi ha gent que en té molt i mai li sembla, quan no ha guanyat molt, sembla suficient, sempre està amb angoixa.
0: Perquè els que guanyen més sempre en volen més. I sempre més.
1: No tots.
0: Bueno,
1: però la majoria.
2: La majoria, perquè la mar, com més té, més brava.
0: Ara, que és el cas de Donald Trump. Donald Trump no és ric, és hipermega ric, però en vol més.
2: En vol més.
1: Bueno, és el problema que tenen els rics. Bé, la definició. Ets ric, al tanto amb això,
0: Sí.
1: Si tenint la possibilitat de tenir molts més diners, no canviaries absolutament res del que estàs fent. No sé si m'ha entès, això.
0: A veure, pots tornar-ho a repetir?
1: Ets ric, sí. Si tenint la possibilitat de tenir molts més diners dels que tens, no canviaries el que estàs fent.
0: Està ben vist.
4: Està bé.
0: Està ben vist.
1: Clar, perquè hi ha molta gent que diu, què faria si et toqués la loteria? No, jo seguiria treballant. Això vol dir que aquesta persona és mínimament feliç. Perquè si una persona diu, hòstia, m'ha tocat 1 milió d'euros i decideixo, perquè hi ha gent que diu, home, el primer que faria li fotria una patada al cul.
2: Home, clar, l'empresa,
1: els enviaria tots a prendre pel
0: cul. Això vol dir que no ets feliç.
1: Això vol dir que no ets feliç.
0: Clar.
1: Ara, si hi ha gent que diu, no, jo faria exactament el mateix que estic fent, però amb més quartos. És a dir, amb més seguretat, menys pressió o menys preocupació pels diners, però seguiríem fent el mateix. Per mi, aquesta persona que està bé fent el que fa i es conformaria seguint fent el que fa o ambiciona seguir fent el que fa, però amb més diners, aquest és el real... El que és realment ric és aquest. Aquest per mi és el ric. Perquè el ric arriba un moment que tenen com ansietat. Els rics i comencen a fer coses rares.
2: Aquest que deies tu, aquest que deies tu.
0: Home,
2: és un angoixa, això. Llevar-se al 5 del matí...
0: No, però clar, és ric, però segueix... Segueix gestionant o mirant de ser encara més ric.
1: Tots tenim un amic ric i coincideix, que normalment sempre coincidim, que els amics... Jo tinc un... Conec persones que tenen molt, quan estic parlant de diners, molts diners, i són gent... Gent coqueta,
0: Ara començaràs a...
4: Què vol dir això?
1: No, que està cucú.
0: Són
1: gent que fa teràpies alternatives, que invoca el dimoni... Clar, perquè ho tenen tot, ja resulta que necessiten connectar-se a algú que no és la vida terrenal, que és algú més etèric.
0: Bueno, que creuen en l'astrologia...
1: Que creuen en l'astrologia, en ressuscitar gent... No sé si m'explico.
0: Sí, sí, no? i tant.
1: Entres en aquesta i això et provoca una infelicitat brutal, perquè vull dir...
0: Però ara, per exemple, aquests amics que tens del nivell adquisitiu, clar, ara, després d'escoltar-te amb aquest... amb això de... que has dit, ja no seran amics teus.
1: Home, no,
0: els
1: no,
0: sap, que
1: no,
0: sap,
4: no saben
0: que no,
4: saben
0: qui són. Els estàs dient que estan una mica fallats.
1: No saben qui són perquè jo crec que aquesta persona que jo conec no es reconeix com una persona suficientment rica.
0: Val.
1: I que ens podria enterrar a quatre... Podria comprar tot aquest edifici, si li donés la gana.
0: Però, al tanto.
1: I també són gent que es torna cucu, perdona, Cailà. Per exemple, gent que ja, diguéssim, de bressol venen amb molts quartos, som gent que, doncs això, se li gira el carrer, comencen a fer coses. En tenim un, donaré noms, una persona que ve de família, diu que és artista, no sé si n'heu parlat en aquest programa, avui igual m'he perdut aquest tros, l'Àlex Arbiol m'ho dirà, però és, per exemple, Aldo Comas. No sé si sabeu qui és Aldo Comas?
3: No.
1: Home, és...
3: Salia en el reality de Marta Torné, que s'hacía aquí de Barcelona.
1: Sí, que ¿cómo se llamaba? Que aquí al programa en vàrem ser fans.
3: Claro,
1: sí.
3: ¿Cómo se llamaba? Que el programa no me acuerdo.
1: No me recordo. No, sí, que tenia un reality amb la... que eren tot... Curiosament eren tots rics. Bueno, la Torné, no sé en quin punt està,
3: però... Netflix.
1: Ella convidava
4: First
1: i tots els...
4: First class.
0: Bueno, ella era l'anfitriona de tots els rics.
3: Sí. Claro.
1: Llavors, aquest noi, que ve de família amb molts quartos, aquest noi, clar, com que la vida terrenal no li ha interessat massa, doncs, en el seu moment, per exemple, jo no el critico, estic parlant una dada objectiva, i ara entendreu per què. Va voler ser músic indie en el seu moment, quan era jove. Després ara em tiro un paracaigudes infinites vegades i faig activitats rares, monto una granja i porto... Bueno, ara sóc Noé i monto una granja com si fos l'arca de Noé i ara, doncs, ara sóc pintor i ara escalo i ara...
4: Va provant
1: coses que normalment són bastant excèntriques totes elles i ara vol experimentar el que és ser tertulià d'un programa de televisió, que això és meravellós, sobretot el de Joaquim Prats, que és un altre que ja ve de bressol a molts quartos, que ambiciona més diners, no, que ara es fot la vasectomia, doncs ara es pot...
0: Exacte, que ho ha anunciat avui, bueno, la revista de 10 minuts...
1: Ha de fer coses que siguin una miqueta...
4: Sí.
1: Com a mínim estranyes, no quotidianes, perquè la quotidianitat no li interessa absolutament res.
6: Coses cridaneres.
1: I té un programa, que això m'ha encantat, perquè he detectat el nom del programa, m'ha semblat, és una clocada d'ull al seu pare. El seu pare feia El Precio Justo.
0: Sí, claro. Joaquim Prat.
1: I ell ha fet un programa. Li han donat el seu programa propi perquè parli de coses de fatxes, que és el que fa normalment ara a la cadena on està.
0: Perquè ell és fatxa, també.
1: Home, pel contingut del programa, si no ho és, ho està simulant molt bé.
0: Malament.
1: I es diu El Tiempo Justo, que és meravellós.
0: Ah.
1: I ha fitxat de contertuli o col·laborador l'Aldo Comas, un tio que al servei li va en bicicleta, i s'ha donat una seqüència, ahir es va donar una seqüència meravellosa, que l'ha repescat, l'he trobat a Twitter, m'ha semblat meravellosa, però, al tanto, ja se n'enfot, vull dir, ell com és ric, a la gent que els fotin fora de casa seva, li és igual qui sigui, l'edat que tingui, la circumstància, amb ell li és igual, perquè no és la seva realitat. No, llavors li sembla un joc i li sembla una cosa menor. En aquest cas, volien treure de casa seva, sembla ser, a una senyora de 77 anys, pobreta meva, estava allà amb les càmeres de televisió.
0: Estava a la Plaça del Sol.
1: No sé ben bé on estava, però fixeu-vos la conversa i com remata la conversa la senyora. A mi em sembla algo, però exquisit.
7: En verdad que ahora las monjas
8: no
7: le van a salvar.
8: No quiere. No quiere para acá ir a vivir.
7: No pasa nada, vayas un tiempo con las monjas.
9: Bueno, vamos a ver. Si voy a servir de sacarrillo, os dan por culo y una gorra a cuadros.
8: Pues mira, ala, ahí lo tienes.
1: Os dan por culo y una gorra a cuadros.
4: No lo había sentido.
1: La senyora Port a punt de perdre-ho tot i deixa anar aquesta genialitat. Perquè s'estaven enfotent amb ella i li deien, no, pues, oye, que te coja las monjas, no? Traient-li pes a la circumstància. no, doncs escolta, doncs vés, si dius que ets tant de les monges, doncs que t'atengui les monges. I ojo, es pot posar aquest problema? És que això no ho havia sentit mai.
2: No, no.
1: I m'ha posat els pèls de punta, ha sigut meravellós.
2: Sí, pots tornar a posar?
9: Vamos a ver, si voy a servir de chascarrillo, os dan por culo y una gorra a cuadros.
8: Pues mira, ala, ahí lo tienes.
1: Os dan por culo si y una gorra a cuadros. Jo crec que hauríem de començar...
2: Però la gorra a quadros...
4: La guarra no,
2: de regalo.
1: La gorra, la gorra.
2: He dit la gorra.
1: La gorra, la gorra.
4: Entes que deies guarra. No t'estic mirant perquè noto com estàs fulminant.
2: Sí, sí, t'està fulminant.
4: Oi?
2: Sí, sí.
4: I aleshores prefereixo no mirar.
2: No,
1: ja ho notes, eh? Fixa't que...
4: Ho noto perquè m'estan arribant les vibracions.
3: Està en plan bulldog.
2: Dic, no sé com afegeix la gorra a quadros. No he acabat d'entendre.
1: No té cap sentit, però és meravellós, no? Que t'has vist que dius, o sigui, m'estan menys tenint.
2: Sí, sí, no.
1: I diu, escolta, no només marxaré, sinó que us envio a prendre pel sac.
2: Sí, sí, ho
1: d'una manera, com a mínim...
2: I aquest es diu Aldo, què?
1: Aldo Comas.
2: Ah, pues a partir d'ara, escolta, el seguirem.
1: No el critico, penso que és un tio que és suficientment ric com per decidir que ara que vol ser cantant, ara sóc cantant. Ara que vol ser contertuli, ara contertuli.
2: Escolta, és que un dia d'aquests podríem repassar l'Aldo Comas, el programa de el First Class.
1: Dona un joc infinit,
2: Érem fans, nosaltres érem fans del programa, ens agradava molt.
1: Saps una miqueta com...
2: Aquest és el que va fer anar, va muntar una festa a casa seva i que els va fer anar tots disfressats.
3: Buscar los huevos.
2: I aleshores van anar a l'hort. I a l'hort...
3: Eren de supermercado.
2: Que teòricament havien d'agafar enciams i ous i tal. Eren I comprats. Els enciams eren del súper...
3: Pues
2: que els havien posat a la terra. Mare calla, que em diu l'Àlex Arbiol que ha trobat un fragment.
6: Venga, cógelos tú, yo paso.
10: Yo no me puedo agachar.
6: Yo sí. Yo creo que si te agachas...
10: ¿Cuántos cojo?
6: Que
10: no.
6: A ver, pero que tienen código de barra,
3: saldo, por favor.
1: Los huevos. Els ous amb codi de barra, ¿eh?
10: Porque a lo mejor la gallina es...
6: Tiene una impresora en el culo.
11: Han encontrado un código de barra en los huevos, ¿por qué? Porque tengo un zorro que viene cada noche y se me ha comido 20 gallinas últimamente. Y me ha asesinado a la mitad de las gallinas, por tanto, están todas en full stress. Y lo que he dicho, venga, les voy a recrear un poco el mundo campo a estos de ciudad. La emoción cuando te encuentras el huevo es la misma que si hay un código de barras o sí.
4: És de Girona, aquest noi, eh?
2: És ell, eh? Sí. És Aldo Comas. No sé si tenim algun document més, Àlex, perquè...
4: Mira, mentre busques, si vols...
2: Aquell dia de la granja... de casa seva, que deia que era casa seva, el que et dic, va fer anar la gent a agafar els enciams, i clar, els agafaven del terra i estaven tallats i tot, i els havia comprat al súper i els havia posat perquè
1: ell pensava que l'experiència de que un ric agafi algo de terra, sigui un enciam, que sigui, ja és suficientment bèstia. I és igual si és de veritat o no, o si és de goma.
4: Estic llegint una notícia del diari de Girona on explica que Aldo Comas es defineix a si mateix com un home del renaixement en la postmodernitat. Home
1: és el nou Dalí.
4: Del renaixement de la postmodernitat, i explica que efectivament ve d'una família de molts diners, que té perfumeries a la frontera entre Espanya i França, que va estudiar en un internat a Suïssa... Va estudiar en un internat a Suïssa, va compartir aula amb fills de reis, prínceps i multimilionaris, i en una entrevista a Vanity Fair, ella explica que per les
2: nits... Vanity Fair i tot l'ha entrevistat.
4: Sí, que per les nits s'escapava, agafava un taxi, se n'anaven de festa a Ginebra, a dues hores de l'internat, i arribaven just quan començava a sonar la música per despertar-se. Entre els seus amics es trobava la família Casiraghi, i es diu que ell va organitzar el comiat de solter de Pierre Casiraghi, el tercer fill de Carolina de Mònaco. Atenció, l'Aldo Comas,
2: sí. Atenció al nivell...
1: Colze amb les grans monarquies, eh?
2: Sí.
1: Per això et dic que aquesta gent ha de ser excèntrica, perquè tu també series excèntric. És com aquesta gent, diu, s'ha fet tan conegut, s'ha tornat gilipolles. És que què vols? Si ja ho tens absolutament tot, has d'anar a buscar coses que rasquin lo il·legal, pel que sigui. Bé, no sé si hi ha algú que ens hagi fet alguna definició.
4: Tenim definicions de ser ric. Per exemple, el cunyat del Palillo diu... Ser ric és quan no poses una paella a sota de l'altra.
1: Ah, què vol dir a l'hora?
4: Que tens tant espai...
2: Que
4: pots
2: poses...
4: permetre el luxe de posar les paelles...
2: Ah, està bé.
1: Un al costat de l'altre.
2: Està ben vist.
4: Està ben vist, eh?
1: O no fer canvi d'armari, dit d'una altra manera, el que no fa canvi d'armari és perquè el que fa canvi d'armari és de pobres.
2: Sí,
1: saps perfectament.
4: El Marc ens diu, quan dius el sou... i es pensen que és el que guanyes en un any.
1: Que tu dius el mensual i es pensen que això és el que guanya tot.
4: Sí,
1: això està molt bé.
4: Sí. El Sergi diu, segons en Mario Conde, ser ric és no ser conscient del preu de les coses. És el que comentàvem abans, eh? I ho clava. El Juan, aquest és com molt filosòfic, però m'ha agradat. Diu, ser ric és no necessitar.
1: Bé, una miqueta el que dèiem, no pensar ben bé, no necessitar, simplement.
4: Ja ho tens tot cobert, no has de patir per res.
1: Segurament necessites menys, perquè no et fa... És a dir, el no tenir aquesta problemàtica...
4: Ah, no. Però es creen necessitats,
2: sí,
4: els rics.
2: Sí, perquè aleshores volen... Sempre més.
4: El cotxe
2: més bo.
4: Sí.
2: Ara vull un iot. Ara vull aquell quadro que ha sortit...
0: I mai en tens prou. Perquè, clar, quan tens el iot, el vols més gran.
2: Exacte.
0: I això, clar, necessites més diners. Home. I el pis més gran. I exacte, les cases.
1: Hi ha molta gent que han trobat amb Diògenes, d'aquesta gent que acumula merda a casa, i era gent que era rica, eh?
0: Escolta, m'apunten que el... Aldo Costas, es diu?
3: Aldo Comas,
0: és el marit de l'actriu Macarena Gómez.
1: Sí, la Macarena Gómez, aquesta noia que sortia al Aquí no hay quien viva, o el
0: pues mira, no en tenia coneixement.
1: Tal com diu vostè, és una parella coneguda, Virgili,
0: totes despatxen.
2: Tot, no pateixis, que no queda res.
1: I que tenen un viatge, clarament, cap a la dreta, diguéssim, però vull dir que és un nou personatge, que si no el coneixeu us convido que el conegueu, perquè és com a mínim...
0: Sí, sí.
1: No sé si interessant, però com a mínim és anecdòtic, per entendre's.
4: L'Artur diu, per mi ser ric és quan els fills et vulgui matar.
1: Últimament està passant.
0: Vinga, va.
1: Bueno.
4: I el Tweety diu, un és ric quan arriba en aquell límit imaginari on tenir més diners no et dona la felicitat. Crec que eren al voltant, diu ell, dels 100.000 euros anuals. I la Yolanda, ja per acabar, per mi ser rica és tenir salut, la resta és secundari.
3: Sí, senyor, i ser català.
0: ser ric és ser català?
3: No, és el millor que pot passar.
1: Bé, home, no, hi ha gent que ho deu pensar, eh?
3: És el millor, és riquesa pura.
2: Quan un és català, la sensació és de riquesa.
3: Sí.
2: Oi?
3: Sí, i puresa, ara. I transparència.
1: Hi ha gent que li
2: fa passar. I honestedat.
3: Sí.
1: Sí, molt. Bé, ara vaig entrar al tema. Jo crec que ens donarà temps, com a mínim, d'estudiar-lo una miqueta. Bé, us deia que la secció d'avui es deia Parlem perquè tenim boca. L'he volgut titular així, n'hi havia altres títols, però he decidit per aquest. Hi ha frases, això vol dir que hi ha frases que diem sense pensar, i sort que no les pensem, perquè potser ens faria vergonya dir-les. Les hem sentit tota la vida, i nosaltres les anem repetint, Nosaltres les anem repetint sense ser massa conscients del que diem. Per això he dit parlem perquè tenim boca. Després, si queda temps, ja mirarem què hem dit, no? Hi ha expressions que a mi, per exemple, em desconcerten.
3: A veure.
1: Com, per exemple, perquè veieu una miqueta
0: sí,
1: un exemple.
0: A veure, sí.
1: Tràfic il·legal de persones. I la meva pregunta és, hi ha tràfic legal de persones? Hi ha una finestreta que dius, bon dia, vinc a donar-me d'alta d'autònom, mouré persones. Diu, home, transport de viatgers? Diu, no, bueno, aviam, viatgers, no han pogut triar gaire el destí. Però bueno.
2: I et posaré un exemple de legal.
1: Un
2: tràfic legal de
1: tràfic
2: persones.
1: Legal de persones, digue'm en un.
2: Els jugadors de futbol.
1: Ui, no sempre és del tot legal, però podríem...
2: Bueno, a veure, però és legal, això.
1: No, bé.
2: I trafiques
1: sí,
2: de persones.
1: Sí, mentre vagin viva i tot, i d'alguna manera dius, bueno, els primers 2 anys tarifa plana, bé, però jo no ho acabo de veure.
2: No
1: per exemple,
2: veus?
1: Un altre que hem comentat algun cop en aquest programa, estaven practicant sexe. Que la pregunta és, practicant, que vols dir que no en sabien, que han anat a Teruel o a Cuenca, que hi ha un...
0: Ah, sí? Deu haver el carnet. El carnet d'aquest cas de cotxe. Aquí seria practicant. Estaven fent pràctiques pel primer examen sexual, seria.
1: No sé, deuen tenir una mena de club especial. La meva cosa és, amb 58 anys encara estàs fent pràctiques, que et donen plaça fixa. Una cosa és quan comences, que tots... que vas desorientat, no saps distingir un mugró d'un llavi vaginal, però no saps on posar les mans, o qualsevol moviment sembla que hagi de saltar un airbag, perquè tot és incòmode, tot allò que diuen és torpe, no? Vull dir que al principi no, hi haurà gent que, escolta, la primera vegada ho hagi fet fi i rodó, però si pregunteu, això seria una gran pregunta a la gent, perquè jo... La meva primera vegada, recordo que vaig fingir. Ojo, que això és supertrist.
3: Què me diu?
4: La primera vegada.
1: La primera vegada vaig...
0: Però com pots fingir?
1: Per desconeixement, vaig fingir. Vaig fingir una cosa molt trista.
4: Però tu no vas gaudir i vas fer veure
1: no
4: que sí?
1: No vaig gaudir perquè jo... Ja, com sóc idiota, ja vaig fer veure que jo, com si no fos la primera vegada, com jo anava ja de que ja sabia que això és el més idiota que es pot fer a la
0: però
1: vida.
0: Però perdona, no, és que no em quadra...
1: Vaig fingir que ja sabia. Per tant,
0: ah, tot... que ja sabia.
4: Sí. Ella anava de... ja entès a la matèria.
1: Quan vas... Jo dec ser el primer.
0: I,
1: ja.
0: I quan t'hi vas trobar, què va passar?
1: Que
0: vas acabar
1: vaig
0: ràpid.
1: Vaig fer el ridícul. Sí, vaig acabar ràpid i malament. Vaig acabar ràpid i malament.
0: Els començaments...
1: Sí, els
0: bueno,
1: començaments.
0: Bueno,
4: s'ha de practicar.
0: S'ha de... Sí, d'estar pensant en tot menys amb el que estàs fent.
1: Clar, és que a mi m'agradaria...
0: Estàs pensant en ta mare...
1: Sí, amb l'alineació del Barça.
0: O has de pensar en la Verge Maria o en Montserrat, i aleshores vas refredant, vas retenint la cosa,
4: vas
0: perquè si no, si estàs,
4: allò...
0: si estàs pel que estàs...
1: Ah, quan come... Quan...
4: Clar.
1: Bueno, quan come...
0: Etapes primerenques, eh? Etapes primerenques. Clar, allò es dius...
4: Barra.
0: Llavors, clar, si tu vas pensant, hòstia, l'enciclopèdia catalana...
4: taules de multiplicar.
1: La taula periòdica.
0: La Verge Maria i tal.
1: La taula periòdica funciona molt bé.
0: Sí, llavors tu, doncs mira, saps? Vas apretant el freno. Fins que es trenca el freno i llavors ja està.
1: Ara, que això pot passar.
0: Llavors fas el que dius tu. El ridícul.
1: El ridícul. Bueno, que a mi m'agradaria...
0: Llavors et diuen allò que... Amb això les dones solten generoses perquè... No passa res.
1: No passa res.
0: No passa res.
1: Això pot passar.
0: Això pot passar a tothom.
1: Li passa a qualsevol.
0: Però tu dius com a la segona.
3: Sí, però si a mi em passa cada dia.
0: Torni a passar...
3: passa sempre.
0: Ja haurem de sortir per la porta del darrere, eh?
1: Estem llestos, eh? Sí. Estem llestos. No, que dic que a mi m'agradaria que almenys especificessin què practicàvem. Diu, estàvem practicant, saps? Bueno, què practicàvem? Perquè hi ha gent que fa 30 anys que practica i continua cometent els mateixos errors. Això ja és falta d'interès. És com si, per exemple, tu portes 3 dècades tocant la guitarra i només et surt al principi de la bamba, hòstia, igual no és el teu instrument, igual la música no està feta per tu, no? Per tant, això també pot passar amb el sexe. També em desconcerta molt, va morir d'amor natural, que aquesta tarda he utilitzat aquest concepte.
0: Sí, que va morir d'amor natural, sí.
1: Que dius tu, natural per aquí? Perquè jo trobo molt més natural continuar viu. Mira el senyor Marcelí. Mm. És molt més natural continuar viu que morir-se, eh? No, no pateixis, ha estat mort natural. Dius, ah, doncs, fantàstic, eh? Estava preocupat, però si és natural em quedo jo més tranquil, que li hauríem d'haver comprat un taüt ecològic. Ho dic per mantenir una miqueta...
0: Sí, perquè és natural, clar.
1: Si és natural, el taüt ecològic, eh? Bé, ojo que la cicuta i els bolets verinosos també són naturals.
0: També.
4: Oh, i
1: et poden matar. Perquè al millor et diuen, tu vas a casa d'algú a sopar i et diuen, bueno, tot el que hem fet, hem preparat avui, és natural.
3: No, no, és natural.
1: El tanto, eh? El tanto perquè, perquè podem morir un mal bolet, mai millor dit.
0: Sí, home...
1: Et pot destrossar la vida. Si no et mata, et pot destrossar la vida. Un altre que...
0: I els bolets que es fan, per exemple, no bolets del que sí que n'hi ha, que pots trobar ara que arriba l'època dels bolets, si és que n'hi ha ni plou, però...
12: Els bolets ja no existeixen fa molts
0: anys. Exacte, però el bolet que se't pot generar amb un producte, amb un menjar en males condicions, després aquest bolet entra
4: al
0: teu organisme, a l'intestí, i després... Et passes el dia a la tassa del vàter.
1: Ara, és que has dit una cosa molt interessant, perquè jo feia...
0: I allò són fongs, eh? Fongs, sí. Fongs que se't queden a l'intestí i vinga, eh?
1: Jo fins
0: i
1: fa
0: enganxat
1: poc,
0: a la tapa, eh?
1: Fins fa poc...
0: A fer surf.
1: Quan obria aquell formatge que tots coneixem, que és per fer lliscar sobre el pa, no? Que diuen queso de untar, que posa la tapa, hi ha un molt concret, i arriba un moment, quan no el menges cada dia, que el tens una miqueta abandonat, 2-3 setmanes, i quan obres aquella tapa que és com d'alumini, tu veus que hi ha una miqueta la gespa de Can Barça.
0: Sí, exacte, exacte.
1: I de tota la vida, a casa meva, dic, bueno, això, o aparta.
0: Treus-lo de sobre.
1: No!
0: Treus-lo de sobre.
1: I m'ha dit un amic entès en la matèria...
0: A veure, què s'ha de fer?
1: Que un cop apareix això, és com a la fruita, eh? Quan ja veus que està tocada, allò ha afectat molt més, no només és la capa superficial, la bactèria, encara que no la vegis...
0: El fong
1: ha anat cap a baix, eh? Per tant, allò...
4: Però a casa meva també s'havia fet això, i amb la fruita es treia el tros, que
0: no
4: estava malament.
0: Res.
1: Quan dius
0: es
1: treia en passat, vol dir que ja no ho feu? O com va la cosa?
4: Jo ara actualment ja no ho faig.
1: Veus? Per
4: actualment
1: això continues
4: no ho faig,
1: amb
4: però mi. Que ho hem
0: no
4: fet...
0: ho fas amb la fruita o amb el formatge?
4: Amb la fruita no ho faig. I amb el formatge... Crec que sí, que la parto i menjo.
0: Sí, el formatge queda. Sempre... Escolta, és que sap greu llençar el formatge. Sí, jo retallo la part dels fongs...
4: Sí.
0: I
4: això m'ho menjo,
0: va retallant,
4: eh?
0: I al final alguna cosa queda.
1: Doncs mira, jo, al no haver de fer això, em sento ric, saps? Perquè dic, escolta, no passa res, aquí tenim els diners per càstig, que no respiri misèria. I dic, llenço, el llenço, perquè total que són 2 euros, no passa res.
0: Això també passa amb el pa, que compres pa, per exemple, pa tallat, un pa de...
1: Això s'ha d'anar tant,
0: I es va assecant, però tu el vas allargant, i hi ha un dia que has començat a parlar del dentista, has d'anar al dentista perquè amb aquest pa t'han de fer la... Total, part... No llança el pa, que s'ha convertit en un arma de destrucció dental.
2: Però és que llançar menjar és pecat.
0: Per això jo me'l menjo fins al final.
1: Això, hi ha una tècnica que pots utilitzar, que és has de mullar una miqueta el pa.
2: El torres.
1: Amb aigua.
4: Amb esprai. Esquitxes una mica d'aigua.
1: Un flus-flus, o així, amb els ditets, i què fas? I ho poses a l'air fryer.
0: És que no tinc air fryer.
1: O el forn. I no, queda forn... com nou, eh? Queda com nou.
0: Sí, però, perquè ho he provat. Estàs dient, posa en marxa el forn, passa el pa per l'aigua.
1: Amb l'air fryer fa menys mandra. T'ho dic perquè jo...
0: Prefereixo menjar...
4: I si no, si et queda dur, pa ratllat.
0: Per un moment.
2: El poses a la batedora,
0: Cailà, de veritat.
2: No, pa ratllat.
4: Sí?
1: Mastegar pa ratllat, eh?
4: Que... Jo no ho he fet mai, però si tu no vols...
0: Però si no ho has fet mai, per què em recomanes pa ratllat?
4: No, però... Perquè si tu no vols tirar aquell pa...
0: Però escolta'm una cosa. Que faci pa ratllat.
4: Sí.
0: Jo pensava que pretenies...
1: A cullerades.
0: Que, per exemple, un tros o dos trossos de sobrassada me'l mengin pa ratllat.
2: No!
4: Que del pa dur... El passes per la trituradora i et fa pa ratllat.
1: Igual Ferran Adrià, pa ratllat i això...
2: Nena, posa'l...
4: No em digui nena, home.
2: Nena, posa'l 5 minuts al forn i és més bo el pa ratllat.
0: I quan està ratllat, després lo nifa.
4: Mira, el pa sec el ratllem per arrebossar, veus? La Lluïsa ja diu això, la meva línia. No miris així. És que, clar, perdoneu, qualsevol cosa que dic, ho veieu, no?
0: No, que sí, molt bé.
2: Avui t'ho troba
4: tot malament. Tot el malament. Que he dit, tot ho he dit malament. Tot malament. Jo ja, escolteu.
1: No està bé, Cailà, però això dona joc, a més. Fins i tot, en el cas que fos així, dona joc.
3: És com Pepa i Avelino.
1: Sí. Bueno, saps que allà aquest estiu, quan vaig anar a Terres de la Plana Lleida, es deien el Roper, per referir-se a vosaltres dos, deien...
4: El Roper.
1: Què? Deien, saluda els Ropers, El Roper. Sí, diu, però sempre estan a la gresca, saps?
0: Però és que la Cailà té
1: va fer gràcia.
0: La Cailà té aquesta virtut.
1: No, però està bé.
4: Porta una mica la contra.
1: Treu-lo millor de tu. Treu-lo millor de tu, Toni. Te ho dic de veritat.
0: Bueno, escolta.
1: Una altra, l'última. Sí? L'última, aquesta em sembla meravellosa i estareu molt d'acord amb mi. Ha patit un accident fortuït. Que dius, home, jo els accidents no me'ls imagino força fortuïts tots, perquè si no, no seria un accident. No surto de casa dient, avui tinc dentista a les 10 i a les 12 em fotré una hòstia guapa amb la moto al carrer Aragó. No, perquè tu no pots preveure això. Els accidents... He tingut un accident, punto. Perquè tu no dius, ara em aniré a estimbar contra la paret. No. Els accidents, si us plau, són sempre fortuïts. I amb això podíem dir petit retard, que això és el que sempre diu a Rodalia. Cita prèvia, una cita no pot ser cita passada, sempre ha de ser cita prèvia. Per tant, analitzem ben bé quin vocabulari estem utilitzant, perquè la majoria són, les frases són, que estan pràcticament fetes, són completament innecessàries. O, per exemple, l'última, reserva amb antelació. És que reservar quan ja ha passat té poc mèrit, la veritat. Jo voldria reservar una taula per ahir a la nit. Quantes persones? Érem 4, vam sopar molt bé. Aquesta conversa no la trobo. Us deia, jo, d'alguna manera, quan mori, encara que sigui de mort natural, ni tràgic, de Sant Jaç ni res, que digui la gent, que siguin honestos, també, la veritat per davant, no digueu ha sigut una mort natural, no. És a dir, s'ha mort, li quedava hipoteca. Jo crec que amb això serem totalment transparents.
2: Extraordinari.
0: Xavi Franquesa, moltíssimes gràcies. A vosaltres.

Quina meravella, eh? Quina meravella. Good Night Irene. Això és una cançó històrica del folk nord-americà, un estàndard, que en diuen ells, que va escriure fa gairebé un segle ja, Judy Ledbetter, que han anat versionant diferents figures de la música dels Estats Units. Aquesta versió és relativament nova, és de fa uns anys, i va a càrrec de dos monstres, de dues llegendes de la música americana. Un encara es viu, molt veterà, el gran Willie Nelson, l'altre, per desgràcia, ja va morir, en Tom Petty. Good Night, Irene. Un tema que ens serveix per introduir a una altra llegenda, perquè el Tu Diràs té una nova secció des d'aquesta temporada. El senyor David Brock, atenció, només poden sortir coses bones d'aquí. El senyor David Brock té una secció, pel Brock Gross es diu, en què dissecciona, per no dir rosteix, a exjugadors del Barça que no han estat, diguem-ne, del Hall of Fame de la història del club. No han passat a la història pels seus èxits, diguem-ne. Aquesta vegada em sembla que li toca a un mite, Artur Melo, el brasiler. Pel Brock Gross, David Brock, amb l'Aleix Pariser i la taula del Tu Diràs. Ara el reconcentrat. Good.

0: pel broc gros.
1: Avui la tornarem a dir pel broc gros.
2: És que, de fet, el personatge d'avui, en bona part és culpa del Fernando Polo, que ja saps que és el meu guia espiritual.
3: Espiritual meu.
4: T'estàs tenint la responsabilitat.
2: No. I de la Marta Ramon, que sí. Em van suggerir la setmana
1: passada. Passat, sí.
2: Sí, perquè quan acaba la secció, tothom diu la seva, no? Hauries de fer aquest.
3: Tothom a menjar-li l'orella.
2: Fernando Polo i Marta Ramon van ser molt insistents amb aquest tio. I jo vaig dir, a mi el que em diuen dos mestres, jo segueixo. Vale. Jo sóc un porc desgraciat.
1: Deixa'm recordar que a tudiràs@racu.net, si voleu enviar algun jugador del Barça que no us caigui bé, que fos un bluff, que envieu també, i els oients, de tant en tant, els hi farem
2: poden,
1: cas.
2: Poden.
1: Els hi farem cas, els oients.
2: És com una bústia, som una bústia de reclamacions.
1: M'encanta.
2: I aleshores, avui...
4: No li feu el guió per això, perquè...
1: No.
2: No, a veure, si algú s'ofereix voluntari...
3: No, és que jo
2: et conec. Jo unes coses i ja tenim...
3: Però has trobat elements de judici o no?
2: A veure, anem a parlar de... Anem a dir el nom.
1: Sí.
2: Artur Melo.
1: Avui pentinaràs Artur Melo. Artur Melo.
2: Bon jugador.
1: Bon jugador. Sí, tècnicament el brasiler era bon jugador.
2: Dues temporades, 2018-2019, 2019-2020, 40 quilos. Va costar 40 quilos.
1: Bé.
2: 72 partits va jugar.
1: Bé.
2: Sí, 48 titular. 4 gols, 6 assistències.
4: El Xavi brasileño, no?
2: I aquí és un... No us avanceu perquè ara vaig a la teca. Quan ell arriba, Leo Messi, en una d'aquelles declaracions inconscients, diu això.
5: Bueno, creo que los que vinieron son todos muy buenos, pero si tengo que decir uno, me quedo con Artur, que me sorprendió. La verdad que no lo conocía mucho, sinceramente. Y salvando las similitudes, obviamente, y las comparaciones, es verdad que es muy, muy parecido al estilo de juego de Xavi, el de querer siempre la pelota, el de jugar cortito, el no perder.
2: Arribes a Barcelona...
1: No la recordava.
2: I Messi...
1: Tenia la volteta.
2: I Messi diu...
3: Bona, vale.
2: Juga com Xavi.
1: Aleshores, clar, evidentment.
2: I Xavi... Xavi també parla del tema.
6: La verdad que le veo muchas cosas similares, como levanta la cabeza, pierde pocos balones, es un jugador muy fiable.
2: Clar, o sigui, tu arribes amb aquest hype. Els dos grans, no? Les patums del Barça, quan arribes et diuen ets com Xavi, estàs destinat a ser un crac, juga com la Masia, té l'estil ADN, l'ADN Barça i tal.
4: Però escolta'm una cosa, aquí...
2: I la premsa també, eh? Ara vaig per vosaltres. És a dir que... No.
4: Doncs quan acabis de tot
2: sí.
4: Vull fer un comentari. Doncs.
2: No, que la premsa també es va enganxar això. Ara ho podeu
3: remeixar. Si Messi,
2: temps passat, és a dir, vull dir que no passa res. Clar, si ho diu Messi, ho diu Xavi, tu què has de fer?
3: Són bons avals, no?
2: Sí. I aleshores ell arriba amb aquest... I no comença malament. El que passa és que ell descobreix a Barcelona la nit.
1: La nuit.
2: Això passa, o sigui...
1: Què volies dir?
4: No, jo volia dir que això no és que retrati a Messi, a Xavi o als periodistes, és que retrata el jugador, perquè les qualitats les tenia.
2: No, és que...
4: Les qualitats... O sigui, el que va veure Messi no és que tingués un
2: pal. Jo he començat dient que era bon jugador, i he començat dient que hi havia una certa... un hype...
1: Eufòria...
2: Justificat perquè ell comença a jugar bé.
1: Optimisme, sí.
2: I ell quan arriba... Recordo que a Barça TV li fa un reportatge d'aquests quan arriba un jugador que puja al cotxe.
1: Oh, dins del cotxe, sí.
3: Dins del cotxe, se'l veu Joan Avillar, no?
2: I dins del cotxe li pregunten com serà la teva vida a Barcelona?
1: Ah, perquè és brasiler.
2: I ell respon això.
7: Com és Artur fora dos gramados?
8: Fico més en casa, com a família. Gosto de jugar videogame, assistir filme, mais caseiro.
2: Mais caseiro, diu el desgraciat. I aleshores, això és a l'agost. A l'agost, eh? O sigui, només a la ràdio. Jo estava a casa amb la família, amb la Play, a mi no em busqueu per la nit. Passen dues setmanes i es veu que el tio té llogat ja al carrer Tosset, un reservat en un local. Això va sortir a Relevo. Jo no sé si donar-li creditat.
1: Sí.
2: I aleshores, ell resulta que té un reservat ja perquè no li ve de gust anar a casa. Ell té una gran casa a Pedralbes, que és després que li entren a robar.
3: Sí,
2: ja parlem d'això. I li fa mandra anar fins a Pedralbes. I aleshores, ell decideix jugar un petit habitacle en un local de molt prestigi del carrer Tosset.
1: Per passar l'estona, no?
2: Perquè quan la nit s'allarga, tu et quedes allà i fas nit al local.
3: Tu, Pere, som injustos de vegades amb aquests jugadors que venen de l'altra punta del món.
2: Sí, no, jo no he jutjat.
3: Potser són víctimes de l'insomni i dius...
1: O dormidines.
3: Clar, però el tema aquest del jet lag, el canvi d'horari, t'has d'habituar.
2: Què fas? Ell comença a descobrir la nit.
3: On vas de nit?
2: I... De fet, al febrer se'n va a la festa de Neymar I decideix...
3: Bon soci, aquest.
2: Dos dies abans d'un Barça-Madrid, anar-se'n a la festa de Neymar perquè li ve de gust.
3: I a París, no?
2: A París. Que és la festa aquesta que fa sempre el febrer, Neymar, que és la festa de l'any.
3: Va ser molt heavy,
1: la de la germana.
3: Dos dies abans d'un Barça-Madrid.
2: I el dia del Barça-Madrid el tio es lesiona. Clar, lògicament. O sigui, a veure, no podíem esperar...
1: L'estava deshidratat.
2: No podíem esperar altra cosa.
1: L'estava deshidratat, sí.
2: I aleshores, el paio, que és on vull acabar arribant amb tota aquesta història, dedica les nits a fer un altre tipus d'activitat que no és futbolística.
4: Activitat física.
2: I jo crec que és el gran inventor de la pubàlgia com a diagnòstic mèdic per camuflar una altra cosa que s'havia rumorejat i que circulava per Barcelona, que tenia a veure amb una certa enfermedad de transmissió sexual que ell havia... Clar, és que a veure, tu quan li vas fotent tota la nit...
3: Aquesta secció m'està sorprenent. Eh?
2: No, però...
1: És que ara ja ha prescrit i té raó. Es va dir als mentideros que tenia...
2: Jo em faig ressò del rumor.
1: Tenia una malaltia de transmissió sexual, que és greu i que s'ha de vigilar, evidentment. Des d'aquí fem pedagogia.
2: Però és que és una malaltia que, a més, en el seu cas, i això també és rumorologia, que presumptament, que ell tenia el membre de color verd, exactament. O sigui, que allò es queia. O sigui, era com... Estava... No, sí, allò li queia. Li queia a trossos. Com el tio s'ha de posar a jugar un partit si a l'allò no pot ni caminar? O sigui, per mi... Però, per mi, el detall...
3: Que anava una mica xerrell. Anava una mica com garrell.
2: Sí, no, xerrancat. Ara estàs lligant cap.
3: Ara estic lligant cap.
1: Passem.
2: No, era muscular.
1: Passem.
2: I aleshores, ell... O sigui, quan li diagnostiquen una pubàlgia el desembre del 2019, no té millor idea, perquè era un geni, o sigui, Artur Melo és un geni, que anar-se'n a Gran Barila, a Gran Valira, a fer snowboard.
1: Ah.
2: Lesionat, clar, perquè ell estava lesionat de la pubàlgia, no estava lesionat de res muscular. Aleshores, podia fer snowboard, perquè no t'impedeix tenir la...
1: Bueno, pot fer mal a la pubàlgia, eh?
3: Sí. No sé si l'snowboard està prohibit en el...
2: Per contracte, sí, perquè
3: l'esquí devia justejar,
4: Està prohibit.
1: Jo crec que està prohibit.
2: Sí, no, està prohibit. De fet, va haver-hi mala mano, Valverde el va apartar de l'equip, lògicament, perquè, clar, el tio estava nit rere nit fent el que feia, i després anava a fer snowboard, quan el Barça, evidentment, tenia problemes.
3: Potser el fred, per segons quines lesions...
2: Si remulles en la neu, no? Allò potser...
3: Segons quines zones que estan una mica en carme...
2: No era més adient. Però la carrera d'Artur Melo es va ensorrar després d'això, és a dir, ell encadena lesions, deixa de jugar, s'entrega una vida totalment fora de que seria la d'un futbolista de cert ordre, i acaba formant part d'aquella operació mítica amb la Juventus.
1: Sí, sí. Amb Pjanic, no?
2: Un dels actes
1: per quadrar els números, no?
2: Un dels actes de trilerisme més destacats de la història del Barça. I després acaba jugant a diferents clubs. I acaba el Girona.
1: És veritat, el 2025.
2: Acaba el Girona, i a Girona ell té un accident de cotxe perquè va begut. Que és, diguéssim, l'historial
3: de l'amic.
2: L'historial de Romero acaba a Girona estavellant el seu cotxe, un cotxe esportiu de luxe, perquè sobrepassa la tassa d'alcoholèmia, i el remat de tot és que l'atraquen a un pàrquing de Barcelona i li treuen el rellotge. Després d'haver-li robat el pis, recordem que amb ell li roben el pis, o entren a robar el pis de Pedralbes, una casa, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí, però devia estar dintre.
2: No, ja estava jugant, era un Barça-Liverpool.
3: Estava jugant, perquè era molt casero.
1: Sí, ja me'n recordo.
2: En un Barça-Liverpool.
3: Vam anar a veure la casa el dia
2: següent del Barça-Liverpool. Però s'ha de dir que ell, uns mesos abans, havia fet un reportatge per Barça TV on ensenyava tota la casa, sense cap tipus de problema. Aleshores, si tu ets un delinqüent i veus aquell reportatge, saps perfectament on viu Artur Melo, a quina hora juga, i li pots entrar a casa, que és el que li va passar. Per tant, és una conclusió... O sigui, a mi que el seu final de carrera... Ara està jugant al Brasil, però que el seu final de carrera a Catalunya sigui en un pàrquing del Passeig de Gràcia, amb un tio que li pispa el rellotge, és una mica simptomàtic de com va anar la trajectòria de...
1: T'he de dir que
2: ell
1: arriba al Girona a la temporada 24-25, que és la que juga en Champions. Per tant, el fitxen com a...
2: Sí, a més, ell ven molt la moto de que vol jugar per Mitchell, perquè li agrada molt l'estil de joc, i li passa una vegada el mateix, no? Que és que... No sé si la nit gironina
1: també
2: no sé si estem reservat.
1: Estic veient que està el Santos, amb Neymar.
2: Sí, està el Santos,
1: Però res, ha jugat tres partidets.
2: Ell va acabar amb la Juve, el contracte, perquè a més tenia un contracte molt llarg, i i aleshores ha tornat a Brasil per una mica per retirar-se quasi. Té 30 anys, tampoc sí, és tan gran.
0: Compta amb les tres joies que hi ha al Santos, que és sí. Artur Melo, Neymar i Coutinho.
1: Estava allà?
0: Sí.
3: Però Coutinho...
2: Sí. No és tan...
3: És diferent, eh?
0: Sí, sí, però la
2: no,
0: tres no, no, no
2: se
0: han anat a caure allà. No
2: se li coneixen pobàlgies.
0: No, no, no, no se li coneixen, però dir, no, els tres...
3: Que diu
0: tres...
3: Clau Barça... Sí,
0: sí. No, no, tres no, han anat a patallar, sí, sí,
1: però...
2: Molt amic de Neymar, com recordem, que ahir va sortir a la festa aquella mítica, i allò va ser una mica l'inici de la seva, no, de la seva crònica negra al Barça.
3: Bé. Però és cert que Artur, et diré una cosa, estèticament... A mi m'agradava.
1: No, i tenia. Jo li recordo aquell partit contra el Tottenham, que el Barça guanya... Us en recordeu? Que el Barça guanya fotent un rondo...
3: 4-0.
1: Amb Coutinho, Rakitic... No, 2-4, crec que acabem guanyant.
2: Messi no juga malament.
1: Messi fa un espectacle.
3: Ah, ho deixo a Wembley.
1: A Wembley, que no tenien l'estadi fet al Tottenham. I el Barça fot un partidàs amb Artur allà al mig del camp, amb Rakitic, amb Coutinho, amb
2: és que jo crec que si ell no s'hagués perdut... Potser n'hagués estat, evidentment no hagués estat Xavi, però hagués estat un tio que hagués sigut competent.
3: S'hagués cuidat.
2: Però evidentment, si estàs cada dia anant a dormir a les 6 del matí i de festa...
3: Com
2: i...
3: el que has explicat, tinc dubtes reals de si es va cuidar o no.
2: No t'ha quedat clar, no? Tu veus normal, no? Veus un dia a dia, el dia a dia és aquest, no?
1: Sí, ara repassa més històries a fora.
3: Hi ha una part del cos que segur que no la van cuidar.
0: Exacte, la part del cos no la va cuidar bé.
1: Bon cromo.
2: És dels meus preferits.
1: Portem Figo... Petit.
2: Arda
1: Turan i Artur Melo.
2: És un perfil...
1: Has tocat portuguès, sí. Francès, turc i brasilè.
2: Però estic cremant massa cromos de personatges...
1: No, però...
2: No tots seran així.
1: T'ho dic perquè has d'entrar, en algun moment has d'entrar en els neerlandesos, saps què vull dir?
2: Però són més avorrits,
1: Sí?
2: Clar, o sigui, el neerlandès no és Artur Melo.
3: Home, ja. Membre Vero, tens difícil.
1: Sí.
2: Sí, bueno, repetir. Com Terry Figuer,
1: Vale.
3: Bueno, però aquest és un túnel.
1: Gràcies, Broc, m'encanta. Una abraçada. Així sona. Reconcentrat.

Això és so 80s, però vaja, per un tub, eh? Depeche Mode, els de Basildon, els britànics, els històrics, amb aquest People Are People, una cançó que fa una crida a la tolerància, cançó d'amor i de pau. Però a l'estil de Depeche Mode, clar. Aviam, que estem acabant, que falta ja l'últim tram de Reconcentrat, si això ja gairebé s'acaba. Ja és aquí la Mònica Hernández amb tot l'equip del Món RQ per acompanyar-vos fins a les 12 del migdia. Acabarem amb un reportatge que han fet aquesta setmana als Taloners, en concret l'ha fet l'Alba Segarra, perquè aquest cap de setmana passat la mítica Unió Esportiva Lleida, ara reconvertida en Lleida Esportiu, diguem-ne que ha començat de baix a tot de les categories territorials del futbol català, quarta catalana, i va debutar en un camp de terra d'un poblet del Segrià, Sunyer, amb la presència d'un munt de gent. I l'Alba Segarra, que la terra li tira, em va fer un reportatge deliciós que recuperarem ara al Reconcentrat. Els Taloners. Va, que això ja s'acaba.

0: de futbol, però de futbol català.
1: Ara!
0: Català, que diria el Vicenç Martí. Perquè el Lleida Futbol Club, l'històric Unió Esportiva Lleida, va fer ahir el primer partit de temporada de la categoria de quarta catalana per començar el que volem és desitjar-los-hi.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Màrius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
3: I tant que hi vinc, ho diràs meus pares.
4: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
5: Amb Alba Segarra, la coqueta de llum dels esports.
6: Mira, ara mateix veiem que fan també els esports
7: a TV3.
6: Em sap greu perquè perdran tota l'audiència, perquè jo explicaré la notícia d'esports de veritat.
8: Ara. Ells parlen de Cancelo i tot això, nosaltres de Lleida.
6: Aquesta
8: clar.
6: Gent qui és? L'Adri és l'important avui. Escolteu, he trucat a Sunyer.
7: Molt bé.
6: Poble de 300 habitants.
7: Molt fort,
6: per tant,
7: això, eh?
6: Veureu que és molt senzill aconseguir informació. I la primera que m'ha importat, la primera sorpresa que m'ha importat és aquesta. Hola, bon dia. Mira, truco dels teloners. Bueno, que ahir vau tindre el Lleida.
9: Hola, sí, sí. Va ser un dia superguai. Va ser històric.
6: O sigui, tot i perdre, en tens un bon record.
9: Vam perdre, però vam donar la cara. El resultat és una mica enganyós. Vam adelantar altres i bueno, després sí que ens van remuntar, però...
6: Us vau adelantar vosaltres?
9: Al minut 7.
6: Un gol precoç.
9: Sí.
6: Qui va marcar el gol?
9: Robert Besó.
6: El Robert Besó. Creus que ara als despatxos del Lleida s'està parlant d'un possible fitxatge del Robert?
9: No el deixarem marxar.
6: I tu quin rol hi jugaves allà? Ets afició?
9: No, jo sóc el president.
6: Com? El president del Sunyer, eh?
9: Sóc el president i jugador.
6: Potser que deixis espai per l'altra gent.
9: S'intenta fer de tot, una mica.
6: Llavors, a la llotja presidencial, en el teu cas, que hi poses? Una foto teva, perquè tu estàs jugant?
9: Sí, ja el feien buit, allí.
6: I com a jugador, a quina posició jugues?
9: De central, allí darrere.
6: Allà darrere, a no molestar gaire.
9: No molestar gaire, sí.
7: Però, Alba... Estic en xoc.
8: President i jugador.
7: President i jugador.
6: Sí.
8: És com si el Laporta fos migcampista.
7: Home, ocuparia tot l'espai.
6: M'encantaria veure'l jugar. Té pinta de tindre cama de pollastret lleugera.
7: Jo vaig jugar amb el Laporta quan es va inaugurar l'Spotify.
6: Sí.
7: Quan es va inaugurar l'Spotify Camp Nou, que li van posar el nom de Spotify,
6: sí.
7: Van fer un partit inaugural amb periodistes i em van convidar.
6: Com a
7: periodista. I vaig jugar al mateix equip que... Sí, com a periodista. T'imagina't l'enganyat que està al Barça. Em van convidar i em van dir que era periodista. Doncs pues van jugar al mateix equip que a la porta.
6: Què dius?
7: Sí, i té unes cames de jugador.
6: I us vau abraçar?
7: Bueno, tinc una foto amb ell, molt simpàtic.
8: Sí.
6: Jo cada dia passo per un lloc on ell esmorza, que no diré,
7: sí.
6: I intento fer contacte visual. Per ara no hi ha hagut sort. Però algun dia m'hi abraonaré.
8: Creieu que vindria un dia al programa a ser entrevistat per nosaltres?
7: Home.
6: Joan Laporta. El dia que tu vulgues, obrim de bat a bat. Perquè caldrà.
7: No,
6: que l'aura que té aquest home.
7: Ara.
6: T'obrim de bat a bat i et posem catifa vermella perquè tu entris aquí a ser entrevistat per nosaltres, que seria un honor. Vinga, seguim.
7: Bravo!
6: M'apunta l'Arnau Vila, que és el nostre becari, el noi del Lleida, que va fer el gol, es diu Adri Fernández.
7: Efectivament.
6: El tenim al Google buscant informació, l'Arnau. Nois, total, que hem parlat amb el president i... jugador. I llavors he seguit trucant i he trucat a una fusteria. Fusteria Josep. Vale? Segona sorpresa del matí, xavals. Hola, bones. Que truco a la fusteria Josep?
10: Sí, digueu-me.
6: Hola, bones. Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1, perquè hi vau tindre un esdeveniment històric. Què hi va anar, vostè?
10: Pues no, però jo tinc el jugador que va marcar el gol.
6: Què m'estàs dient? Que el Robert, com on el tens? El tens segrestat?
10: El tinc treballant, collons.
6: Li pagaràs el cafè, el Robert, com a pichichi?
10: No ho sé, sí.
6: Pensa que tens a la fusteria el Messi de Sunyer.
10: Ja, però jo no en trec res. Al contrari, fa uns anys va lesionar i m'ho va tocar pagar jo.
6: O sigui, tu voldries que deixés el futbol?
10: Per mi, sí. Pel que es guanya, sí, però bueno, ja se'm dona compte això.
6: Ja s'ho farà.
7: Ostres, increïble.
6: No sé si us heu adonat que he trucat a la fusteria de Sunyer. He parlat amb el Josep, que també hi ha una cosa molt divertida. El Josep és fuster.
7: Sí, sí.
6: Que vigili amb l'esperit sant, eh? Que...
8: Comenti un colom.
6: Que el carrega el diable.
7: Bueno.
6: I m'ha explicat que en el mateix edifici de la fusteria hi havia el Bernat.

0: que el Bernat és el jugador que va fer el gol del Sunyer.
1: Ostres, increïble.
0: I ha dit, passa'm el pitxitxi, xaval. I parla amb ell. Hola, Robert, com estàs?
2: Bé, bé, bé.
0: Com va ser el gol? Ens el podries explicar?
2: Pilota parada, va ser un refús d'en Vells que em quedo sol sense cap marcatge i pues, acabo des de fora l'àrea, així com de volea.
0: O sigui, que va ser casualitat, que no t'ho vas currar gens.
2: Una mica.
0: I a qui li vas dedicar, Robert, el gol?
2: A tota la gent que va fer possible el d'ahir el partit.
0: Com enfrontes el partit de tornada?
2: Jo crec que patirem més, però bueno, al final també, pues, hosti, em fa il·lusió anar a jugar en un estadi com el de Lleida.
0: Suposo que tens més sang al camp, perquè, xiquet, si et mous al camp com xarres, estem arreglats.
2: Ja, espero que sí, que tinguem sang al cap.
0: Escolta, visca el Sunyer!
2: Visca!
3: Alba, que l'has tractat de soso, pobra.
0: Però no l'he tractat, l'he descrit.
1: Però com són de Lleida tots, els és igual, saps tu?
0: És que aquest noi, si rasco una mica, deu ser cosí meu, saps? No passa res, tots som família. Nois, escolteu, anem a fer una revisió, vale? Hem parlat amb el president,
1: és que, perdona,
0: que
1: un moment,
0: també és jugador.
1: Avui crec que tu has de baixar i fer una travessa o trucar directament tot a Montcló perquè si t'hi fotrà Pedro Sánchez. Sí,
0: sí. Una travessa, vull dir, plou, eh?
1: Una travessa vol dir una quiniela, però en català.
0: Ah, va, es diu travessa en català, que sí, maco. Per tant, la Núria és de Núria Quiniela. Espanya, si la fitxen a Ràdio Televisió Espanyola, serà Núria Quiniela.
1: Núria Quiniela.
0: Senyora Quiniela, dime. Nois, hem parlat amb el president, que alhora és jugador.
1: Sí.
0: Hem parlat amb el Pichichi.
1: Doncs sí.
0: Pues no s'acaba aquí.
1: Ai.
0: Perquè he trucat a la tasca gallega il·legal.
1: Com?
0: Que no us ho perdeu, és el nom d'un restaurant.
3: Es diu il·legal de nom, eh?
0: Es diu tasca gallega.
1: Il·legal?
0: Il·legal, i és de Sunyer, que és un restaurant. Bueno, és igual.
3: Ens estem comentant. Avui sí que t'estem comentant, Glòria.
1: Jo vull empadronar Sunyer, eh? Vull dir...
0: He xerrat amb l'Ester. Atenció, qui és l'Ester?
4: Bon dia.
0: Mira, truco de RAC1.
4: De RAC1, molt bé, sí,
0: sí,
4: d'acord.
0: Truco per dir visca el Sunyer, tot mar que pierda.
4: Ah, i tant, Sunyer ante que pierda, correcto.
0: Correcto, és que vas anar al partit?
4: Sí.
0: I què, com ho vas viure?
4: Fantàsticament bé.
0: Sí, eh? I què cantàveu allà? Què cantàveu allà a la grada?
4: Pues, som-hi, Sunyer.
0: Molt bé.
4: Ole.
0: Ho vau tindre a tocar, la victòria?
4: Home, clar que sí. Que pensàvem que vindrien i fotrien 12 gols, doncs no.
0: Ah, flipats.
4: No, no.
0: Que hi tens algun fill que hi jugui o algun...
4: I tinc el fill i tinc el cosí, que és l'entrenador.
0: Collon! I què? Com el vas veure com a entrenador?
4: Ell és número 1, com el Hansi Flick. Número 1.
3: Lo Hansi Flick de Perilla.
0: Hem parlat amb la cosina de l'entrenador.
1: Hòstia, és que això és molt fort, eh?
0: Hem parlat amb el golejador del Sunyer.
1: Que estava treballant a la fusteria.
0: A la fusteria del Josep, que, sí, no, que no va anar al futbol, perquè amb ella li va sortir molt car el cop,
1: sí,
0: que es va lesionar.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Hem parlat amb el president barra jugador, que sí, també té ganes de fer-ho tot. I per acabar, he parlat amb la veu de l'afició, que mos expliqui exactament la crònica de
1: molt
0: com
1: bé
0: va ser ahir. I us adverteixo ja que va ser gros. Que vas estar al partit del segle ahir a Sunyer.
5: Sí, i tant.
0: Hosti, noi!
5: I tant, i tant. Com no podia ser. Soc de Lleida, també, eh? Soc soci de Lleida tota la vida, però ahir el poble tira. El partit ja va començar a les 12 del migdia, el partit era 5, però va començar a les 12 ja, ja van quedar uns quants per fer el vermut.
0: Clar.
5: No, tenim un grup d'animació que es diu Supporter Chuts, i després van dinar i llavors ja van fer la prèvia. I a part també van venir gent de Lleida, vam estar allà barrejats, vam estar tots junts, i el partit molt bé, molta vibració, molts càntics.
0: No, no, que entenc
5: molt,
0: que sí.
5: Germano, molt bon ambient.
0: Sí, que entenc que si hagués anat a pròrroga el partit hagués acabat amb una orgia.
5: Ah, sí, sí, perquè va ser molt divertit. I llavors també el postpartit també de quedar-nos allí, fer els últims veus, de despedir-nos de la gent, i bé, vam fer alguns que van fer tard i alguns que van fer molt tard i tot, fins i tot.
0: Tu en quina hora vas arribar a casa?
5: Que jo, quasi de les 12 de la nit.
0: Per tant, avui podríem dir que tens ressaca.
5: Dels últims. Sí, avui ressaca, avui.
1: Bravo, bravo, bueno, bravo. Vull dir, això... Cap Pedrerol tremoli perquè tenim la nova presentó del Xiringuito,
0: bueno, eh? És que m'agradaria que valoréssiu que he dit... Què he dit? He dit paraules tècniques,
3: sí,
0: no?
3: Has dit coses molt importants, sí, d'esports, eh?
0: Tan tècniques que no me'n recordo, nois. Mireu, visca el Sunyer.
1: Ara.
0: Sí. Visca el Lleida.
1: Sí.
0: I visca el futbol de tercera divisió. No,
1: un moment. Olé! Un moment, Alba. Tercera divisió. És quarta catalana, no tercera divisió.
0: Com?
1: Vull dir, si fem bé el Visca, fem-ho bé.
0: És aquest Visca jugaven a quarta catalana.
1: Sí,
0: és que hi ha tercera divisió que hi juga.
3: Ho has dit tu al principi.
0: No era tercera.
1: No.
6: Pepe, espavila.
1: Hòstia.
0: Bueno, només vull felicitar la meva mare, que avui és el seu aniversari.
1: Ai, Déu meu. RAC 1.

Bé, doncs anirem deixant-ho aquí, almenys per ara al matí. Hem començat amb una mica de tranquil·litat a les 6 amb en John Mayer i el seu Stop This Train i acabem amb Neil Young en una cançó d'amor, aquest Harvest Moon, que, si pareu atenció a la lletra, val molt la pena, i que servirà per arribar fins a les 8, perquè agafin el testimoni ja els bons. La Mònica Hernández i companyia al Món RAC1 fins a les 12. I a més reconcentrat al migdia i al vespre. Al migdia, de 2:15 a 3:00. Res, una estoneta petita, però continuarem portant caviar del que hem fet a RAC1 per degustar alguns dels millors continguts. I al vespre, abans de la transmissió del Tenerife Girona, de 8:15 a 9:00, també reconcentrat mitja horeta. Val, per tant, us espero, o al migdia o al vespre, quan vulgueu. Marxem amb Neil Young i al Món RAC1. Quedeu en bones mans. Que vagi molt bé. Fins ara. Adéu-siau.

0: Catalunya es lleva avui a mig gas. Molts de vosaltres teniu festa i no anireu a treballar. D'altres, aixecareu la persiana del vostre negoci perquè avui, dia de la Hispanitat, no teniu res a celebrar i cal fer calaix. Nosaltres, els del món RQ, serem aquí per fer-vos companyia i explicar-vos tot el que passi durant aquest matí. Sí, perquè avui es tornarà a repetir la desfilada militar a Madrid, per alguns solemne, per altres motiu de befa. Segur que tornaran les bromes sobre els tancs tronats o sobre la cabra que farà servir el cos de legionaris. Però al final, tot plegat, és una demostració de força d'un estat en el qual, ens agradi o no, encara som immersos. Més enllà de desfilades militars, avui també reviurem les manifestacions habituals a Barcelona, l'espanyolista i l'antifeixista. De fet, la festa del 12 d'octubre sempre ha estat una autèntica dicotomia, una celebració imposada, una data per celebrar aquella Espanya que tan malament ens ha tractat al llarg dels segles. Però aquesta dualitat no és un simple debat superficial de calendari. És el reflex d'una ferida històrica que es resisteix a cicatritzar a cops de desfilada militar o de discursos patriòtics com els que veurem avui. I tal vegada ens hauríem de preguntar si els catalans no som com la cabra dels legionaris, un animal indultat pel bon servei a la tropa i que no acabarà rostit. Són les 8 i un minut. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns 12 d'octubre del 2026.
2: I avui serà un dia de força núvols, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i també al Pirineu, i no es descarten quatre gotes. En canvi, a Ponent i al sud farà més sol i avui puja una mica més la temperatura que no pas ahir.
0: I pel que fa al trànsit, hores d'ara no es registra cap incidència a les carreteres catalanes. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Més enllà de tots els actes previstos avui dia de la Hispanitat que repassarem tot seguit, la maquinària de la precampanya electoral fa dies que està en marxa i a mesura que avancen els dies es van esvaint els dubtes sobre quines coalicions es presentaran o bé quins noms lideraran aquestes llistes. L'últim a fer el pas ha estat Gabriel Rufián, que després de diversos dies desfullant la margarida ha decidit que sí, que serà el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions espanyoles. Amb aquesta serà la cinquena vegada que Rufián es posa al capdavant dels republicans a la demarcació de Barcelona. Tot i mantenir la incògnita fins al final, s'ha acabat confirmant l'escenari més previsible. Rufián ha tancat la porta a formar part del Front Ampli de l'Esquerra Espanyola per mantenir-se com a cap de files del seu partit. Això sí, no ho va revelar fins poques hores abans que acabés el termini intern per proclamar els candidats. Ara bé, tot i que aquest moviment que aclareix una part del full de ruta d'Esquerra, la decisió deixa obertes encara moltes incògnites. Anem a pams. D'entrada, perquè l'entorn de Rufián estaria teixint una aliança amb Podem. Seria un acord de col·laboració i no pas una coalició. El pacte, que encara no està tancat, es concretaria en quatre punts. El primer, Podem no es presentaria a Catalunya. El segon, Podem demanaria el vot per Gabriel Rufián. El tercer, Gabriel Rufián faria costat a Irene Montero en actes de campanya fora de Catalunya. I el quart, s'obriria aquesta entesa a les forces d'esquerres que vulguin sumar-s'hi. La direcció d'Esquerra demana paciència i respectar els tempos de les converses, mentre que Podem encara no ho dona per tancat i vol incloure algun nom a la llista republicana com a independent. Rufián, per tant, té encarrilada una de les dues grans condicions que posava per quedar-se Esquerra, obrir l'espectre de la candidatura. Això li donaria la projecció a nivell espanyol que exigia per seguir al capdavant. A part, el partit també li ha aplanat el camí pel que fa al segon requisit que posava el líder d'Esquerra al Congrés, incidir a l'hora de confeccionar les llistes. D'aquesta manera, Gabriel Rufián s'ha sortit amb la seva i alhora el partit ha aconseguit retenir-lo darrere de les seves sigles. Sigui com sigui, però, la proposta ja ha començat a tenir conseqüències. De moment, alguns dels companys del grup parlamentari més crítics amb la seva línia ja han saltat del vaixell. Fa uns dies ho van fer Jordi Salvador i Pilar Belloguera, i ahir Francesc Marc Álvaro, que era independent, va anunciar que deixarà el Congrés per encapçalar la llista al Senat. Un dels altres perfils que han qüestionat tant a Rufián com a Oriol Junqueras és el de Teresa Jordà. Tot i això, ara opta a encapçalar la llista a Girona. Per aconseguir-ho, però, haurà d'afrontar unes primàries on també s'hi presentarà Edna Estrems, vinculada a Rufián i a la direcció del partit. És l'única demarcació on els militants tindran l'última paraula amb una votació electrònica. A Tarragona i Lleida, en canvi, ja han quedat confirmades les candidatures de Norma Pujol i Inés Granollers, totes dues de la mateixa corda que la direcció del partit. Tot plegat arriba després d'una setmana intensa de negociacions a contrarrellotge, a molts nivells i amb molts interessos creuats. En té tots els detalls el Cesc Giró.
3: Gabriel Rufián ja va avisar a Pedro Sánchez que les eleccions agafaven l'esquerra del PSOE a contrapeu.
4: Le pido a Moncloa cabeza fría y que entiendan que esto no va de ser una ambulancia emergencia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar.
3: Ni el front ampli de Sumar i els Comuns ni l'aposta de Rufián pel front d'esquerres al voltant dels republicans s'havien madurat internament i ho han hagut de fer a contrarrellotge amb unes negociacions en marxa. A Calàbria, a la seu d'esquerra, el debat agafava més els principals interlocutors, Oriol Junqueras i Gabriel Rufián, desacreditant-se públicament.
5: Nosaltres votarem a favor de totes aquestes mesures, sí.
6: Contradices de Junqueras.
7: Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
3: I en posicions molt allunyades. Rufián intentava ampliar fora d'Esquerra l'espai de la seva candidatura i Oriol Junqueras era inflexible amb una qüestió. Esquerra es presentarà sota les seves cicles. El desenllaç per fascicles d'ahir fa equilibris entre les dues postures gràcies a unes negociacions encara en marxa que sumen també els interessos de Podem. A la taula, Gabriel Rufián, Oriol Junqueras i Irene Montero. Les tres potes de les converses, fins i tot en molts moments, exhibint públicament les discrepàncies per condicionar els altres interlocutors, tant que fins i tot dijous Esquerra va posar un nom alternatiu al de Rufián sobre la taula. L'endemà, el diàleg es va reconduir amb 24 hores d'hermetisme fins ahir al migdia, quan es va fer pública la candidatura de Rufián, que encara té serrells per tancar i genera interpretacions diferents entre els tres actors.
0: El moviment d'Esquerra i de Rufián ja ha provocat un petit terratrèmol també a l'espai a l'esquerra del PSOE. D'entrada, els comuns, que li havien ofert fer tàndem amb Ada Colau per encapçalar el front ampli, lamenten que no s'hagi volgut sumar al projecte, subratllant, però, que ells seguiran compromesos amb la construcció d'aquest conglomerat d'organitzacions que fan pinya al voltant de l'exalcaldessa de Barcelona. Colau, de fet, cada vegada té més suports en aquest espai. Segons l'agència EFE, Sumar també veu amb bons ulls que sigui la candidata encapçalada capçalar la llista per Barcelona. I pel que fa a Madrid, ara qui guanya força és Emilio Delgado, que era ara diputat per Més Madrid a l'Assemblea de Madrid. El partit el prefereix per davant de l'actual ministra de Sanitat, Mònica García, que aniria en segon lloc. Però la configuració d'aquest espai encara pot donar moltes voltes a dia d'avui i fins divendres, que és quan acaba el termini per presentar coalicions. Ada Colau ja va dir que acceptaria aquest rol si aconseguia sumar tota l'esquerra del PSOE, especialment Podem. Ara bé, a hores d'ara sembla que ho té pelut perquè, com dèiem, els d'Irene Montero estarien arribant a un acord amb Rufián i amb Esquerra Republicana. Avui, per cert, el nom de Gabriel Rufián és omnipresent a tots els diaris. Un cop resolta la qüestió de cap de llista, el focus és ara en com canvia aquest moviment les expectatives electorals a l'esquerra del PSOE arreu de l'Estat. Se'ls ha llegit els diaris el Carles Fernández.
8: A La Vanguardia titllen aquesta decisió com a escenari previsible. Asseguren que el suspens s'ha mantingut fins al final perquè Rufián volia assegurar les condicions per tornar a fer el pas de ser el cap de llista. A l'Ara, Aleix Moldes assenyala que aquest moviment de Rufián posa Colau contra les cordes. Apunta que l'aliança amb Podem situa Esquerra en una situació de força i critica la Unió amb un partit que ha rebutjat traspassos a Catalunya. El periòdico diu que Rufián i Esquerra han firmat una treva. Destaquen que el partit ha aconseguit que les seves sigles no formin part del Front Ampli, mentre que Rufián continua insistint en la necessitat de col·laborar amb el projecte estatal. I al Punt Avui, Xavier Castillón sosté que Rufián es fa imprescindible per Esquerra a Madrid. Assegura que a canvi de retenir el millor candidat, el partit ha acceptat que el líder desplegui la seva estratègia per la unitat de l'esquerra. I a Madrid, El País assenyala que les negociacions entre Esquerra i Rufián han tingut moments de tensió. Assegura que Rufián va intentar fins al final intentar algun tipus de suma i que l'acord ha estat in extremis. I El Mundo titula Rufián s'entremet per col·locar a Montero i afirma que aquest és un moviment per pressionar el front ampli i que sigui Podem qui el lideri.
0: De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Ot Bou.
6: Som davant una de les eleccions espanyoles més importants dels últims 50 anys i si l'esquerra vol tenir-hi res a pelar, encara un repte enorme, mobilitzar les seves bases i treure vots de l'abstenció. En canvi, l'espectacle que veiem aquests dies sembla que només tingui en compte els càlculs personals i corporatius de la classe política. La decisió de Gabriel Rufián i d'Esquerra Republicana d'establir una aliança estratègica amb Podemos, un partit que ha votat en contra de transferir competències a Catalunya en aquesta legislatura, és una manera de mobilitzar el vot de l'esquerra independentista? De debò? El ball de noms d'aquest front suposadament ampli és degradant. Ara aquests demanen el segon lloc per Madrid, ara aquests el primer per Barcelona, els altres el tercer per no sé on. I la proposta? I el discurs? I la democràcia interna d'un espai polític que venia per canviar-ho tot? L'objectiu era articular una candidatura a l'esquerra del PSOE o que el PSOE tingués dues marques blanques? I només ens hi faltava la decisió de la CUP de no presentar-se, que implica deixar orfes milers de votants de l'esquerra independentista. Votants que consideren que Rufián o un front ampli amb l'esquerra espanyola no són, després de 8 anys, plats digeribles. Pregunta, l'esquerra està enviant els seus votants a l'abstenció en aquestes eleccions? Per què ho sembla?
0: A l'espera, doncs, que resolgui aquest trencaclosques, avui un munt de diaris porten enquestes que dibuixen un escenari claríssim. El PSOE recula i la majoria de PP i Vox és inapel·lable. L'enquesta del GESOP per El Periódico diu que el PP guanyaria les eleccions a la baixa i que es plantaria els 200 escons comptant el suport de Vox. I és que el partit de Santiago Abascal aconseguiria entre 68 i 72 diputats. Per la seva banda, Sánchez recularia i se situaria als 110 escons, mentre el Front Ampli no milloraria gaire les expectatives de sumar i es quedaria pels vols dels 15. A més, l'enquesta també destaca que el 70% dels ciutadans volen que els migrants que van entrar a Ceuta se'n tornin cap al Marroc. Avui, però, també publica enquesta l'Espanyol i en aquest sondeig encara donen una mica més d'aire a la dreta. Diuen que el PP i Vox s'instal·larien en una majoria absoluta de 205 diputats, mentre que el PSOE es quedaria amb només 104 escons. A més, apunta que sumar n'obtindria només 5 i Podem 2, cosa que deixaria Pedro Sánchez tocat de mort. I encara una altra enquesta. L'ABC també mostra una majoria absoluta de la dreta, però en aquest cas sense tant de marge. Feijó i Abascal sumarien 198 escons i Sánchez i sumar es quedarien amb 117. El diari també ha aprofitat per descobrir què pensen els ciutadans dels líders polítics. I atenció amb això, qui s'endú una valoració més positiva és Alberto Núñez Feijó. El segueix Pedro Sánchez i tanca el podi Santiago Abascal. En canvi, qui té menys suports és el Vicente Pérez, el líder de S'ha acabat la festa. Tot i les enquestes desfavorables, els socialistes van per feina i confien que a l'hora de la veritat tindran opcions de tornar a arribar a la Moncloa. Continuen confeccionant les candidatures i ahir mateix el PSC va ratificar Jordi Hereu, l'actual ministre d'Indústria, com a candidat per Barcelona. Ho va fer durant el Consell Nacional, on el president de la Generalitat i secretari general del partit, Salvador Illa, va carregar durament contra Junts per Catalunya.
9: Per què serveixen? On et poses? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes? Quina utilitat tens, no? Nosaltres no enviem a Madrid observadors, envia a Madrid polítics.
0: Per cert, que avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó es veuran les cares a Madrid en els actes de celebració del 12 d'octubre. La cita institucional arriba amb una precampanya enfangada. De fet, ahir mateix, els dos partits van continuar fent actes electorals sobre el terreny i no perdre l'oportunitat d'atacar el seu rival. Sánchez va ser a Ponferrada, a Castella i Lleó, on va tornar a reivindicar l'habitatge com una de les grans batalles del seu projecte polític, però també va carregar de valent contra el PP i Vox, a qui acusa d'intentar desmobilitzar l'electorat amb falsedat sobre el vot per correu i amb la seva oposició a la coneguda com a llei de nets. De fet, Sánchez va aprofitar l'ocasió per demanar al Tribunal Suprem que s'espavili i que permeti el dret a vot dels 400.000 nets dels exiliats del franquisme.
10: ¿Esto qué significa? ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar? Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza.
0: Per la seva banda, el PP també va aprofitar el desgast del govern espanyol per posar el focus en les presumptes trames de corrupció que esquitxen el PSOE. La portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, va insistir ahir des de Lleó que els espanyols hauran d'escollir entre la reconstrucció nacional, que promet el PP, o el PSOE de les clavegueres i les joies. Muñoz va dibuixar les pròximes eleccions com una oportunitat perquè Espanya giri full i va tornar a criticar un govern espanyol que diu fa massa temps que viu atrapat entre els escàndols.
11: Los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante. Esa es la decisión que tenemos los votantes y los españoles el próximo 29 de noviembre.
0: Mentrestant, la resta de partits també posen en marxa la maquinària electoral, perfilant les llistes i els candidats. De moment, el que se sap és que la diputada Merche Aizpurua no serà la candidata d'Esquerra Bildu al Congrés. La portaveu de l'Esquerra Abertzale a Madrid fa un pas al costat després de les tres legislatures que ja ha viscut. El partit anunciarà el 16 d'octubre les candidatures al Congrés i també al Senat. És un quart de nou del matí, ho dèiem al davantal. Avui és 12 d'octubre i, com cada any, hi ha convocades diverses manifestacions a Barcelona. Unes per celebrar el Dia de la Hispanitat i unes altres per visibilitzar la memòria anticolonial. Però, a diferència d'altres anys, avui hem d'afegir un altre element, l'acampada pel dret a l'habitatge de la plaça de Catalunya. Els acampats s'han preparat aquesta nit per encarar la jornada amb més vigilància i reforços als accessos de la plaça. I us preguntareu per què. Doncs, d'una banda, per evitar el xoc quan la marxa espanyolista passi per aquest punt de la ciutat. I de l'altra, perquè el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha demanat a Salvador Illa que desallotgi immediatament l'acampada perquè s'hi pugui celebrar justament actes del 12 d'octubre. De fet, el popular no es mossega la llengua i toca el crustó al govern per ser massa permissiu amb els manifestants i recorda, a més, que l'acampada incompleix les ordenances municipals. Cirera, però, encara va un pas més enllà. Acusa Illa de mirar cap a una altra banda per por de pagar-ne un preu electoral. Però també li ha tocat el rebre a l'alcalde de la ciutat. Cirera diu que Jaume Collboni s'ha quedat amb els braços plegats i li reclama que mogui fitxa.
12: Fa dies que Plaça Catalunya està ocupada per una acampada que incompleix les ordenances municipals. I ningú no fa res per posar-hi fi. Durant anys hem sentit parlar de les competències de Catalunya. Doncs bé, tenim els Mossos, tenim les competències i tenim un govern que pot actuar, però no ho fa.
0: Com dèiem, aquesta petició de Daniel Cirera arriba el dia que, precisament, la plaça Catalunya té previst acollir, com cada any, la mobilització constitucionalista del 12 d'octubre. Començarà a 11:45 al Passeig de Gràcia amb el carrer de Provença i baixarà fins a la plaça Catalunya. El lema de la marxa convocada és Catalunya con Ceuta, una misma Espanya, i hi participen entitats com Catalunya Suma per Espanya, Moviment Cívic Espanya i Catalans, S'ha Acabat i Empresaris de Catalunya. Però no serà l'única marxa que hi haurà avui a Barcelona. A les 10 del matí, la coordinadora antifeixista ha convocat una altra contramanifestació a la plaça Urquinaona. Insisteixen que el dia d'avui no hi ha res a celebrar i, per si no n'hi havia prou, a la tarda, també diversos col·lectius que formen part del bloc anticolonial han convocat una manifestació antiimperialista que arrencarà a les 6 de la tarda a l'Avinguda Paral·lel. També s'hi ha sumat, en aquest cas, el sindicat de llogateres que volen denunciar el racisme immobiliari. I a Madrid, els Reis d'Espanya presidiran la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. Ho faran acompanyats de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i també la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa, que ja hi ha anat els últims 2 anys després de 14 anys d'absències de presidents catalans. No hi seran, en canvi, els presidents d'Euskadi, Navarra i Andalusia. Tot plegat arrencarà amb una exhibició aèria i seguirà amb la desfilada de les Forces Armades, els cossos de seguretat de l'Estat i d'altres institucions. S'hi exhibiran més d'un centenar de vehicles blindats i cuirassats, les unitats de cavalleria, gossos ensinistrats i, com dèiem, la cabra de la Legió Tercera, que té 2 anys i enguany es diu Babieca. Veurem si en aquesta edició hi ha alguna anècdota, però segur que teniu al cap alguns dels grans moments que arrossega la celebració de la Hispanitat i que ja han passat a la història. Repassem-ne alguns. Segur que recordeu el del paracaigudista que el 2019 va quedar enganxat a un fanal de la plaça de Lima, a Madrid, davant la mirada del rei Felip VI.
13: Toma de tierra con la tierra.
14: Oh, Dios.
13: Y ha quedado enganchado una farola.
14: Se ha enganchado una farola.
13: Ha quedado enganchado una farola.
14: Esperemos que no pase nada, ha sido muy impacto y más que resuenan los aplausos.
15: Parece que está bien.
14: Qué lástima, qué lástima.
16: Como estábamos diciendo, parece sencillo, pero
14: no lo es en absoluto.
0: Però en tenim d'altres. Un any més tard, el 2020, els protagonistes van ser els avions de la Patrulla Àguila. Havien de dibuixar la bandera espanyola al cel de Madrid, però les esteles van sortir amb els colors equivocats. Les franges grogues van quedar blanques i una de les vermelles també va acabar sent blanca. I si anem molt més enrere, el 2008, Mariano Rajoy, aleshores líder del PP, va deixar anar una frase sense adonar-se que tenia el micro obert. L'endemà havia d'assistir a la desfilada i pel que es va sentir no semblava gaire entusiasmat. Bé, que no tenia massa ganes d'anar a la desfilada. Veurem, doncs, amb què ens sorprèn el dia d'avui. 5 minuts per sobre d'un quart de nou del matí, coincidint amb la festivitat del 12 d'octubre. Atenció al que ha passat a Quart de Poblet, al País Valencià. Han vandalitzat amb simbologia nazi un monument a les víctimes del franquisme. L'escultura es diu El pes de la memòria i homenatja 14 veïns del municipi afusellats entre el 1939 i el 1942. Doncs bé, en les pintades que han aparegut en aquestes últimes hores, s'hi pot llegir Rojos no. L'Ajuntament ha condemnat ràpidament aquest atac en una publicació a les xarxes i reivindica que ni l'odi ni l'incivisme esborraran mai el record de les víctimes. De fet, aquestes pintades arriben pocs dies després de la inauguració d'aquesta escultura i des de l'Ajuntament ja han anunciat que han obert una investigació. I en plena precampanya electoral a Ceuta compten els dies per l'arribada del viatge oficial dels reis Felip i Letícia. Es tracta del primer viatge que fa la monarquia a les ciutats autònomes en els últims 20 anys. Demà aterraran a Ceuta i després visitaran Melilla. Quan arribin, els reis es trobaran una ciutat que encara no ha recuperat la normalitat. Gairebé 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants, ahir la policia espanyola va desallotjar l'últim campament de migrants que hi havia a Ceuta, el de la fàbrica de Guano. Encara hi malvivien 500.000 de persones que no havien pogut accedir als espais habilitats per govern espanyol. Precisament avui el diari El País publica una informació que pot posar llenya al foc a les relacions amb el Marroc. Segons apunta el diari, durant l'entrada massiva de migrants del juliol, també van entrar vaixells de guerra marroquins a la ciutat autònoma de forma intencionada i sense demanar autorització. A més, aquestes embarcacions no van abandonar la seva posició fins a uns dies després, quan l'armada espanyola va desplegar vaixells en d'aquella zona. Les 8:22, avui també haurem d'estar molt pendents de les carreteres. Si sou dels afortunats que heu marxat de cap de setmana llarg, avui encara teniu festa, heu de saber que avui les principals vies del país s'ompliran de gom a gom. Trànsit preveu, de fet, que avui tornin uns 270.000 vehicles a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Per tot plegat, hi ha preparat tot un dispositiu especial per tal de garantir que tothom pugui moure's de manera segura i evitar possibles incidents. S'habilitaran carrils addicionals en alguns trams de l'AP7, on també es limitarà la velocitat a 100 km per hora. A més, també hi ha previstes restriccions de mobilitat als camions, especialment en els trams de més congestió d'aquesta via, de l'AP7. Per aquest operatiu, Trànsit també ha treballat de bracet amb els Mossos d'Esquadra. S'han desplegat més d'un miler de controls a la xarxa viària durant tot el cap de setmana. Controls d'alcoholèmia i de drogues, també de velocitat i de tota mena de distraccions. En tot cas, des del Servei Català de Trànsit insisteixen en no abaixar la guàrdia a les carreteres, consultar l'estat del trànsit abans de fer qualsevol desplaçament i fer cas de les restriccions i les recomanacions. A aquesta hora, però, us actualitzarem l'estat del trànsit perquè hi ha retencions a la C58, al nus de la Trinitat, entre Barcelona i Montcada i Reixac, en sentit sud, a causa d'un accident. I també hi ha retencions a la C14, entre Pons i Oliola, en tots dos sentits de la marxa, també per un accident. De la crònica esportiva en futbol, després de 3 setmanes d'aturada per seleccions que s'han fet molt llargues, aquest cap de setmana ha tornat la Lliga i ho ha fet per la porta grossa. Una contundent victòria del Barça que continua liderant la classificació de primera amb tranquil·litat, mentre el Madrid continua fent servir les crítiques contra els àrbitres com a cortina de fum per tapar el seu mal joc. El Barça vol ara mateix cap a Istanbul per jugar demà contra el Galatasaray a la segona jornada de la Champions. Per la seva banda, el Real Madrid espera la sanció a Vinícius per la seva expulsió aquest cap de setmana davant el Villarreal.
17: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Com dèiem, el Barça enfila cap a Istanbul amb els deures fets a la Lliga. Els de Hansi Flick tanquen la 8a jornada com a líders en solitari de primera divisió després de la victòria de dissabte contra el Getafe. Els blaugranes són líders amb un ple de 8 victòries a la Lliga i 24 punts sumats. Qui es planta en segon lloc és l'Atlético, amb 19 punts, els mateixos que el Betis, que hi va derrotar per 5-2 l'Osasuna. De fet, els andalusos seran el proper rival del Barça a la Lliga. I pel que fa al Real Madrid, és 4-6 punts del líder i la tensió va en augment, i és que l'equip espera la sanció, com dèiem, a Vinícius, que hauria de ser de 2 partits per estirar dels cabells a Saliba, jugador groguet aquest cap de setmana. Però és que no només això, Mourinho no va voler comparèixer en roda de premsa després del partit, enfurismat amb els àrbitres perquè la jugada, que hagués estat un 2-0 a favor dels blancs, es va girar com un mitjó. La jugada va acabar amb la intervenció del VAR i l'expulsió del brasiler, de Vinícius, que ara tot fa pensar que es perdrà el clàssic. A Madrid, l'ambient continua tens, especialment amb la seva relació amb els àrbitres, però a la grada també estan cansats dels estirabots de Vinícius. Avui en parlen tots els diaris que creuen que la relació entre Madrid i els àrbitres ha arribat a una situació límit. Se'ls ha llegit la Marsuí.
18: Mundo Deportivo titula Vinícius es queda sense clàssic. Recull que el club blanc ja té coll avall, que la sanció serà de 3 partits i que recorreran la decisió. Això tot i no tenir cap esperança d'èxit. A més, creuen que el Madrid té una guerra oberta amb els àrbitres. En la mateixa línia, el diari AS apunta que la tensió entre les dues bandes ha arribat a una situació límit i és crític amb l'àrbitre que va posar una targeta vermella a Vinícius perquè fa només 2 temporades en va posar una de groga a un jugador del Mallorca per la mateixa acció. També el diari Marca qualifica l'acte arbitral de molt dura amb Vinícius. Per la seva banda, Joan Bahils, director de l'esport, és crític amb Mourinho per l'actitud que va tenir postpartit. Li tira encara que no hagi baixat del burro i que no hagi demanat disculpes encara pel seu comportament, cosa que sí que ha fet Vinícius. I remata, aquest cop el futbolista va demostrar ser més madur que el seu entrenador. I en aquest sentit, la Vanguardia creu que és Mourinho el responsable de fer créixer el malestar del club amb els àrbitres.
0: De l'afer Vinícius en parlarem avui en tertúlia esportiva amb Joan Jopallà, Santi Segurola, Miguel Rico, de com aprofiten aquestes crítiques als àrbitres com a cortina de fum per tapar el mal joc del conjunt blanc. A tot això, el Barça de Hansi Flick està a punt de prendre un altre rècord al Real Madrid. Si els blaugrana vencen dissabte que ve el Betis, igualaran el millor inici en la història de la Lliga, amb 9 triomfs que manté vigent el club blanc des del 1968. Avui es tanca la jornada de primera amb el Llevant Sevilla. Ahir l'Elx va empatar sense gols a casa contra el Celta, el València va empatar al camp del Racing en l'estrena de Javier Aguirre a la banqueta i victòria per 3-2 de la Reial Societat davant el Depor. I a segona, el Girona tanca aquesta nit la jornada al camp del Tenerife. El partit començarà a les 9 i podreu seguir-lo en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Estuani i Justin són les úniques baixes d'un Girona que recupera tots els internacionals i que, si guanya, serà quart a 4 punts de l'ascens directe. Quique Álvarez creu que l'equip està millorant i espera que avui mantingui el nivell dels últims partits.
19: M'han fixat una línia, hem d'intentar no baixar-la, recuperem gent, s'ha de notar aquesta gent, i és el que penso, no penso molt més enllà. Sabent que serà difícil, amb humilitat, però la meva idea és això, que l'equip vagi donant passos a ser un equip més difícil de batre, més regular i més perillós pels rivals.
0: Per cert, els gironins tornaran per primera vegada a l'estadi on el 19 de juny de 2022 van aconseguir l'últim ascens a primera divisió. Tot plegat mentre el Sabadell ocupa la 5a posició a la classificació a l'espera del que faci el Girona, gràcies a la primera victòria a domicili dissabte al camp del Ceuta per 1-2. Amb crònica internacional, futbol de fora, el Manchester City silencia Anfield amb una victòria per 0-3 en el primer partit des que una comissió independent el va declarar culpable d'infringir el fair play financer. Ara lideren la Premier amb 18 punts de 18 possibles, 3 més que l'Arsenal. L'entrenador Enzo Maresca estava exultant.
20: Absolutely, you cannot imagine how happy I am.
21: No et pots imaginar la felicitat que sento. No m'importa el soroll perquè jo em dedico a preparar els partits. Tant de bo pugui parlar de tot plegat quan guanyem el recurs.
20: When are we gonna win the appeal?
0: El City ha presentat un recurs per demostrar que és innocent i s'espera una resolució del cas per finals de gener. Ahir l'afició del Liverpool va dedicar càntics i pancartes als visitants, titllant-los de tramposos. La policia va desviar el recorregut del bus del City de camí a l'estadi per evitar problemes, tenint en compte que l'entrada habitual estava col·lapsada pels aficionats locals que l'esperaven. I ja podeu veure a YouTube un homenatge més a Leo Messi, el d'Adidas, sobre la 10 de l'argentí a la seva selecció. L'exblaugrana explica què li diria a Leo Messi, del Leo Messi de 6 anys, que somiava amb ser futbolista.
22: Lo único que le diría es que disfrute malas cosas. En el fútbol siempre lo que viene y es muy difícil conseguir cosas y a mí me pasó que yo conseguía algo y ya estaba pensando en lo que venía, no me daba tiempo a disfrutar, no sé si soy consciente todavía de todo lo que logré en el fútbol, lo que conseguí a nivel grupal, a nivel individual.
0: El documental, per cert, Messi tria les 10 promeses del futbol sense cap jugador de la Lliga Espanyola.
23: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
24: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: 9:15 del matí, obrim la plana de successos. Els Mossos d'Esquadra detenen els líders dels lladres acusats de robar en cases de futbolistes blaugranes. Segur que ho recordareu. Aquests delinqüents haurien entrat a robar els domicilis de Joan Garcia i Juli Escondé. Segons explica la Maica Navarro avui a La Vanguardia, la policia ha detingut dos homes de 58 i 42 anys amb antecedents acusats de ser-ne els autors. I atenció a la dada que publica avui el Diari de Girona. Ens ha deixat bocabadats. Les comarques gironines tenen més de 36.000 armes registrades. Les més nombroses són les escopetes, que són 2 de cada 3, tot i que estan en descens. En canvi, està augmentant el nombre de pistoles i també de rifles. Més coses. Una dona ha quedat ferida per un tret al barri de Sant Joan, a Figueres. Segons ha avançat El Caso, l'incident va passar ahir a la matinada. Va ser la família qui va portar la víctima a l'hospital. Els sanitaris van alertar la policia després de comprovar que la ferida era d'una bala. Segons fonts properes al cas, la dona estava de celebració al carrer i es van disparar diversos trets a l'aire. Un d'ells l'hauria impactat. Ara els Mossos ho estan investigant. I encara en crònica de successos, els Mossos també han detingut dues persones per robar més de 130 quilos de coure de les vies del tren a prop de la Sagrera, a Barcelona. Els van enxampar en una deixalleria de la zona quan acabaven de vendre el material per més de 1.000 euros i esperaven cobrar-ne els diners. Els detinguts tenen 41 i 17 anys. El menor tenia un ordre de recerca i detenció per un altre robatori en força, mentre que l'adult acumulava antecedents per fets similars. I també han detingut a Palma de Mallorca un home acusat d'explotar i agredir una treballadora en un iot. La dona denuncia que després de 4 mesos treballant com a hostessa només va cobrar 480 euros dels 17.500 que li corresponien. Explica que alguns dies només podia dormir 4 hores i que de vegades havia de passar el dia en mig sandwich. També va tenir una intoxicació per monòxid de carboni que li va provocar una sordesa parcial temporal. Quan va veure que no cobraria el sou, va abandonar l'embarcació i va denunciar la situació a la policia espanyola. I abans dèiem que avui era un dia de molta mobilitat al país, i és que els últims dies han estat negres a les carreteres catalanes. Aquest cap de setmana han mort dos motoristes. Una de les víctimes, un home de 50 anys, veí de Salt, va morir dissabte al vespre en un xoc entre una moto i un turisme a la C-65, a l'altura de Girona. L'altra víctima, un home de 58 anys, veí de Castelló d'Empúries, va morir ahir al matí en un xoc entre dues motos a la C-260 al mateix municipi. En aquest accident, l'altre motorista va quedar ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 98 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit, 38 de les quals eren motoristes. Però aquest no ha estat l'únic accident. També hi ha hagut 4 ferits en un altre sinistre entre 2 cotxes a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Els bombers van haver de rescatar 2 persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles. L'ambulància va traslladar 2 dels ferits en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i els altres 2 han estat menys greu a l'Hospital de Mollet. El SEM va atendre també 6 persones en total. I per últim, a Barcelona hi va haver un ensurt a la ronda de dalt. Un accident múltiple va deixar 13 ferits, cap de greu. El xoc va ser ahir al migdia i hi havia 4 cotxes implicats. L'ambulància va portar 2 ferits menys greus als hospitals de Bellvitge i la Vall d'Hebron. A la resta els van enviar a diversos centres sanitaris per fer-los una revisió. El SEM va activar 5 ambulàncies i l'accident va ser al quilòmetre 7 de la ronda de dalt a l'altura de Sarrià-Sant Gervasi.

0: 4 minuts per sobre de 8:45 del matí i el temporal de la setmana passada encara porta cua. Avui llegim al diari Ara una dada que ens ha glaçat la sang. Aquest ha estat l'any amb més morts per inundacions del segle. En el que portem d'any hi ha hagut 8 víctimes mortals, una xifra només per darrere de les 10 que hi va haver l'any 2000. I les riuades que ha viscut la península en els darrers anys i que seran cada vegada més habituals també tindran conseqüències en el camp de l'habitatge. Segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra, els habitatges s'han devaluat un 8% des de la dana del País Valencià. Els avisos que ha donat la natura recentment han revertit el preu de les cases a tot l'estat. Abans d'aquests episodis, aquests habitatges costaven entre un 7 i un 10% més que la resta, tot plegat després que ahir a RAC1 expliquéssim que més de la meitat dels municipis que estan obligats a tenir un pla per inundacions no el tenen vigent. Avui molta gent segur que es desperta encara en plena ressaca després de l'últim concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un concert que, més enllà de batre rècords a l'estadi, també va aconseguir un rècord d'audiència televisiva amb una quota de pantalla conjunta del 26,1% entre TV3 i la 2CAT, una mitjana de 407.000 espectadors. O el que és el mateix, un de cada quatre catalans el va seguir des de casa. El grup es retira en el moment més àlgid de la seva carrera, convertida en la banda en català més escoltada de la història. Obrim aquesta hora la crònica internacional. Donald Trump anuncia un alto el foc energètic entre Rússia i Ucraïna i Volodymyr Zelensky obre la porta a les eleccions. Aquest cap de setmana els Estats Units i Ucraïna han protagonitzat una estira i arronsa que ha acabat amb un presumpte acord d'alto el foc a les refineries de petroli, tant russes com ucraïneses. Aviam, anem a pams. El president nord-americà va dir aquest dissabte que Ucraïna feien falta eleccions perquè calia un canvi de govern. Insinuava que el seu homòleg no havia fet suficient per aturar la guerra. Doncs bé, davant d'aquestes declaracions, Zelensky va ser contundent. Ucraïna només anirà a les urnes si s'acorda un alto el foc energètic de mínim 60 dies.
1: El primer pas és un alto el foc energètic. Si és el que volen, i estem disposats. No ens ataqueu i deixarem d'atacar el vostre gasoil. El president Trump ha dit que calen eleccions a Ucraïna. Doncs bé, si us plau, que li digui a Putin que ens doni 2 mesos, 60 dies, d'alto el foc total i organitzarem eleccions. Per suposat que estarem preparats per qualsevol decisió que prengui la nostra gent.
2: Our people.
0: Doncs dit i fet, ahir Donald Trump va anunciar en una publicació a la seva xarxa social, True Social, això mateix, un alto el foc energètic que, segons el president, totes dues parts han acordat. I mentrestant, la Unió Europea desconfia de la treva energètica i tanca files amb el president ucraïnès. Després d'un cap de setmana d'acusacions de Trump a Volodymyr Zelensky i de l'acord entre Putin i Trump per alliberar milers de barrils de dièsel, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha trucat al president ucraïnès per reafirmar-li el suport europeu al seu país. De fet, a Brussel·les, aquesta setmana, Ucraïna estarà molt present. Aquest matí, els ministres d'Exteriors europeus tenen la intenció d'aprovar noves sancions contra Rússia i dijous la guerra serà un dels punts de discussió de la cimera europea de caps d'estat i de govern. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
3: Europa es desmarca de l'enèsim gir de guió de Donald Trump. Dins la Comissió Europea, de fet, ja hi ha veus com les del comissari de Defensa que demanen trencar oficialment amb els Estats Units i tenir una política independent pel que fa a Ucraïna. La presidenta de la Comissió, però, no va voler anar tan lluny. Després de parlar amb Zelensky, von der Leyen li va reafirmar el seu suport, més enllà del menyspreu de Trump, i també va explicar que veu amb bons ulls la treva energètica. De fet, Europa la necessita com l'aire que respira, amb una situació incerta a l'Orient Mitjà i amb els preus del gas i el combustible disparats i la inflació collant les butxaques dels europeus, la Unió Europea busca qualsevol respir energètic al món davant d'un hivern que ho pot complicar tot encara més. Ara ve els 27 de moment i desconfien. Ahir el president francès Emmanuel Macron va dir que si això no funciona és perquè Rússia ho rebutja. Amb tot aquest panorama, el suport polític europeu a Kiev es multiplicarà aquesta setmana amb l'enviament de més armament, transferències econòmiques i noves sancions a la maquinària bèl·lica russa.
0: I un altre front obert, en aquest cas a l'Orient Mitjà, on la tensió continua escalant. Els hutis del Iemen amenacen ara amb més atacs contra l'Aràbia Saudita. Això després d'un cap de setmana marcat per diversos atacs a l'aeroport internacional de Riad. El primer, que va ser el més intens, va ser dissabte i va deixar una dotzena de morts i més de 300 ferits. Es tracta del bombardeig més mortífer contra un país del Pèrsic des que va començar la guerra a l'Iran. A més, ahir a la tarda hi va haver un segon atac que també va deixar desenes de ferits. Amb aquest escenari, les autoritats saudites han suspès temporalment els vols mentre avaluen els danys i comproven si és segur tornar a la normalitat. Però de moment sembla que anirà per llarg perquè els hutis asseguren que no abaixaran les armes i que continuaran intensificant els atacs fins que l'Aràbia Saudita no deixi de bombardejar posicions al Iemen. Així ho anunciava un dels seus portaveus.
2: Des de les forces armades del Iemen confirmem que la navegació marítima és segura per a totes les companyies, excepte per als vaixells saudites. Continuarem responent als atacs saudites i intensificarem les represàlies. Respondrem al bloqueig amb més bloqueig i seguirem escalant el conflicte fins que s'aixequi el setge contra el nostre estimat poble.
0: Diversos països àrabs, les Nacions Unides i també la Unió Europea han condemnat l'atac i alerten que una escalada del conflicte podria fer perillar l'estabilitat a la regió. I encara a l'Orient Mitjà, almenys 139 migrants han mort i una vuitantena continuen desapareguts després de naufragar mentre intentaven arribar al Iemen. A bord hi anaven més de 300 persones i només una vuitantena han sobreviscut. Entre les víctimes hi ha almenys 15 menors. L'embarcació va salpar de la costa de Djibouti i intentava arribar al Iemen. Es tracta d'una ruta que molts migrants fan servir per arribar als països més rics del Golf Pèrsic. L'any passat, més de 900 migrants, de fet, van morir o van desaparèixer en aquesta ruta. I a Israel, Benjamin Netanyahu exigeix que s'obri una investigació contra els participants del documental NASA, que narra l'assassinat massiu i deliberat de palestins a Gaza. El primer ministre israelià demana que se'ls jutgi per delictes greus contra la seguretat d'Israel. Netanyahu, a més, diu que la pel·lícula és enganyosa i que difama la imatge i l'estatus del país. I als Estats Units continua la picabaralla entre la premsa i l'administració Trump. El nou revés és que el govern ha obert una investigació per determinar si un grup de les principals cadenes de televisió del país ha violat o no la legislació antimonopoli. Es tracta de l'ABC, la CBS, la NBC i Fox News. Són les cadenes que van tallar la cobertura de la Casa Blanca, casualment, en aquell boicot del veto de l'administració Trump a la CNN i a Politico. El govern denuncia el boicot a la cobertura, cosa que la llei contempla com un acte monopolístic. Recordem que va ser un jutge federal qui va ordenar a la Casa Blanca restablir temporalment l'accés als mitjans vetats. Ara bé, aquest matí el Washington Post refreda la qüestió. El diari assegura avui que la investigació judicial sobre les cadenes de televisió es basa en fonaments legals poc sòlids. Segons els experts legals citats per aquest diari, aquest suposat boicot il·legal és fals. Les 8 i 42 minuts del matí continuem en pàgina internacional que avui va força carregada perquè a França ja sabem qui serà el candidat del Partit Socialista per a les eleccions presidencials i, per tant, qui podria plantar cara a Marine Le Pen. Les eleccions seran entre l'abril i el maig de l'any que ve i qui representarà els socialistes serà l'eurodiputat Rafael Glucksmann, de 46 anys, que s'ha imposat amb un 66% dels vots a les primàries del seu partit. Serà ell, doncs, l'encarregat de confrontar la que ja es dona per fet que serà la candidata de l'extrema dreta, Marine Le Pen. I encara un parell de punts de la crònica internacional. Quan falten 2 minuts per 3:15 del matí, el Papa Lleó XIV passarà pel quiròfan en els propers dies. Serà per treure-li un nòdul al pulmó. El pontífex explicava ahir mateix que està en fase molt inicial i ben localitzat.
4: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
0: El Vaticà també ha explicat que la intervenció està prevista per a principis de la setmana que ve i que el pontífex haurà de passar una setmana ingressat a l'hospital. Tot i això, Lleó XIV manté el viatge a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú, previst pel 6 i fins al 17 de novembre. I ara ja sí, el darrer apunt de la crònica internacional. I atenció, una nova riuada ha arrasat al Nepal per segona vegada. Les inundacions sobtades han arrossegat cases i ponts després del desbordament d'un riu al centre del país. De moment no hi ha cap mort. Les autoritats, però, han rescatat una cinquantena de persones, però encara n'hi ha cinc de desaparegudes. L'aigua també ha malmès una central hidroelèctrica i ha obligat moltes famílies a abandonar casa seva. La riuada arriba dos mesos després d'unes inundacions, segur que recordeu, que van deixar més de 1.400 morts i milers de desapareguts.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: De Montjuïc.
4: La fruita i verdura del dia és fresquíssima i té un preu inconfessable.
5: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
4: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
5: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 els 480 grams. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar dos mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
7: No es tracta només de vendre eines. Es tracta de conèixer l'ofici. D'escoltar.
8: No sé com es diu. Tinc una...
9: Maneguet d'unió de PVC de 32 mil·límetres.
10: No fa falta que sàpigues com es diu.
9: A Optimus sabem el que necessites.
7: Optimus, ferreteries de confiança i proximitat.
11: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy, cada dia, everyday.
12: Última oportunitat per aprofitar els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. No t'ho perdis. Només del 9 al 12 d'octubre. Conforama.
5: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
4: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
5: I ja l'has trobat?
4: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
5: Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Més info a aldi.es.
13: Ai, que ràpid passen les coses bones.
14: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
13: O els 10 dies Nissan.
14: Com?
13: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
16: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
17: I pot ser tot això sent professional.
16: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
18: Citroën.
16: Consulta Citroën.es.
19: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
20: 67.394, 6, 7, 3, 9, 4, de la sèrie 13, 0, 1, 3.
19: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
21: Poc més de 10 minuts i arribarem a les 9 del matí. Ara obrim la crònica cultural i ho dèiem abans de la pausa. Maria del Mar Bonet va tornar ahir a l'escenari on fa 51 anys, ja en fa 51, en plena censura franquista, va convertir les seves cançons en una reivindicació de la llengua i la cultura catalanes. La cantant mallorquina va tornar a actuar a l'Olímpia de París i va regalar al públic una selecció de les cançons més emblemàtiques que ja va interpretar l'any 1975, juntament amb alguns temes del seu últim disc. Un concert que va seguir la corresponsal de RAC1 a París, la Marta Casagolda.
22: Maria del Mar Bonet ha tornat a emocionar la Sala Olímpia de París 51 anys després del concert on va cantar les cançons que l'any 1975 estaven prohibides a Espanya per la dictadura. Un dels temes emblemàtics va ser el de Què vol

Volen aquesta gent. I el recital d'aquesta nit, aquest mateix títol, ha tornat a agafar un to reivindicatiu perquè la cantant mallorquina l'ha dedicat als polítics represaliats a l'exili. Justament, entre els assistents hi havia Carles Puigdemont, i això ha estat la dedicatòria que Maria del Mar Bonet li ha fet en francès.

0: Però el concert també ha tingut moments emotius amb el record a Ovidi Montlló, que ha fet amb el valencià Borja Penalba, o la interpretació de l'himne de Mallorca, La Balanguera, que ha posat el públic dempeus. Entre el públic també hi havia la consellera de Cultura i l'actor Sergi López, que també ha cantat i ha llegit un poema.
1: Més música a l'Orfeó Català Terra avui a Barcelona i ho fa de la mà de Gustavo Dudamel i la Filarmònica de Nova York. Aquest cap de setmana han encetat la gira europea a París i aquest vespre a les 8 seran a l'Auditori de Barcelona. Els cors de l'Orfeó Català, el cor de noies i el cor infantil participaran en una de les peces de programa en la transmigració de les ànimes de John Adams, un homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre de Nova York. Després de Barcelona, la gira continuarà i passarà per Madrid, per Hamburg i per Viena. I en cinema, el Festival de Sitges es lleva avui amb la ressaca d'un cap de setmana farcit de grans homenatges. Després de reconèixer a Peter Jackson i Kevin Bacon amb el Guardó d'Honor, ahir va ser el torn d'Alejandro Amenábar i de l'actriu Bàrbara Rey. D'una banda, el cineasta madrileny va rebre el Premi Méliès a la carrera, coincidint amb els 30 anys de la seva òpera prima, de Tesis. A Sitges, Amenábar s'ha retrobat amb el seu protagonista, amb Eduardo Noriega, i junts han recordat els seus inicis, però també han fantasejat sobre tornar a rodar plegats. Des de Sitges, Adrià García.
2: Tesis és una pel·lícula que ha envellit sorprenentment bé. Denunciava com els mitjans de comunicació feien espectacle de la violència. Ara Noriega i Amenábar asseguren a RAC1 que amb les xarxes socials la situació és encara més alarmant.
3: Respecto al uso de la violencia en medios de comunicación está completamente vigente. Yo creo que las redes lo acentúan más.
4: Sobre todo con el tema redes y tal, me espanta que hay gente que está dispuesta a explotar o a disfrutar con ese tipo de sensaciones.
2: Director i actor es coneixen des que rodaven curtmetratges en un bosc amb quatre amics, entrepans casolans i moltes ganes de fer cinema. Des d'aleshores han fet camins separats, però a RAC1 han deixat clar que encara tenen una assignatura pendent.
5: Sería interesante con la experiencia acumulada y los trucos aprendidos, tanto de uno y de otro, ver qué sinergia hay. Pero sí, tendremos que hacer algo juntos.
3: Lo ha dicho él, que era grabado.
2: A més, Amenábar també s'ha desfet en elogis cap a La Bola Negra, vaticina que la pel·lícula dels Javis arribarà als Oscars i que marxaran de la gala amb més d'una estatueta sota el braç.
1: L'altre nom propi de les últimes hores, com dèiem, és el de Bàrbara Rey. L'actriu i vedet recollia emocionada el Premi Nosferatu per la seva trajectòria al món del cinema de terror. Adrià.
2: A la dècada dels 70, Bàrbara Rey era un rostre habitual del gènere. Va protagonitzar pel·lícules com El buque maldito o La noche de los brujos. I ara Sitges ha volgut recuperar aquesta etapa de la seva carrera. Entre llàgrimes, l'actriu agraïa que per una vegada se la reconegui per la feina al cinema i no per tot el que envolta la seva vida privada.
6: Nunca pensé que en un momento de mi vida, como ahora, que ya tengo 76 años, pues recibiría este premio ni ningún otro, porque son muchos años hablando de mí, de otras cosas, y mucha gente no reconoce lo que he trabajado, ni las películas que he hecho, ni los programas de televisión.
2: I admetia que aquest homenatge li ha fet recuperar la il·lusió pel cinema que tenia quan començava.
1: I encara des de Sitges, el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, va admetre ahir que li encantaria escriure i dirigir Doctor Who. Després de 41 temporades, la mítica sèrie britànica s'ha quedat sense responsable creatiu i el cineasta neozelandès no amaga les ganes d'agafar-ne les regnes. De fet, deia que fa uns anys ja va estar a punt de participar-hi.
7: Ja, yeah, això.
8: Sí, esclar, vull dir, a mi m'agradaria. Una vegada ja vaig estar treballant amb un dels guionistes de la primera pel·lícula de Tintín, que també estava vinculat a Doctor Who. Vam començar a parlar d'algunes idees per a un episodi de la sèrie i durant un temps el projecte va anar avançant, però al final no es va arribar a fer realitat. Simplement es va anar diluint fins a quedar en no res.
9: Dissolved away into the ether.
1: Jackson també admetia que per ell la pitjor part de fer una pel·lícula és el rodatge. I encara en pantalles, la pel·lícula Digger no guanya per disgustos. Aquest cap de setmana ha tornat a ser terrible per aquesta producció.
10: One day you're a cat. Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
1: La venda d'entrades per la pel·lícula de Tom Cruise ha caigut un 60% en el segon cap de setmana als cinemes. Si la setmana passada us explicàvem que Warner Bros. Calculava unes pèrdues de fins a 200 milions de dòlars, ara encara en podrien ser més. Aquest cap de setmana, Digger només ha recaptat 50 milions de dòlars.
11: I ja
1: castells de gamma extra més enllà del concurs de la setmana passada. Ahir els Minyons de Terrassa i la Jove de Tarragona van carregar-ne 6 en la diada del centenari dels Nens del Vendrell. Els locals van bufar les espelmes del primer segle d'història descarregant el 5 de 8. Joel Penya.
11: Dijous farà 100 anys que a la Fira de Santa Teresa del Vendrell els nens van fer castells per primera vegada. Ahir van celebrar-ho amb el 5 de 8, el 7 de 8 i el 3 de 8. Al seu costat, Minyons de Terrassa i Jou de Tarragona van arribar a plaça amb el mateix cartell. Van descarregar el 2 de 9 en forra i manilles, el 5 de 9 en forra i el 3 de 9 en forra. La diferència és que els tarragonins van descarregar el pilar de 8 i els terrassencs el van deixar encarregat. Impressions dels caps de colla, Gina Fort i Bru Gusom a RAC1.
12: Crec que els objectius que ens hem anat marcant, sobretot a llarg plaç, s'han anat complint i això és molt guai perquè marcar-se un objectiu és fàcil, ara seguir el camí i arribar-hi és el més complicat i ho hem anat fent.
13: El balanç és positiu perquè al final ens plantegem també el pilar com unes cireres al final d'actuació i el volem tenir, el volem fer, però al final venim d'una actuació on hem fet el 2 de 9, el 5 de 9 treballat, però que també demostra que la colla té cor, que la colla té ganes de descarregar els castells.
11: I la Jove de Tarragona dona així pràcticament per acabar d'una temporada històrica, mentre que els Minyons encara en ara un mes d'esprint final.
1: Les 8:57 i quan el debat de l'habitatge és més viu que mai, aquest divendres a Terra, al Teatre Apolo de Barcelona, el musical Busco Pis. Després d'haver passat pel Teatre Gaudí, l'obra s'instal·larà ara al Paral·lel de la capital catalana. Doncs bé, precisament avui, a partir de les 11, tindrem a l'estudi en Gerard Cessé i en Xavi Morató. Són els autors d'aquest text, del text d'aquest musical. La seva intenció és fer sàtira en clau d'humor de la situació actual de l'habitatge al nostre país. Per això, també us volem demanar notes de veu molt breus al 669-1010 669-1010 perquè volem que ens expliqueu les vostres experiències més sonades a l'hora de buscar pis. Repetim, notes de veu molt breus al 669-1010. Les repassarem totes a partir de les 11. I a la resta dels esports, cap de setmana nefast pel bàsquet català, amb derrotes de Manresa, del Joventut i del Lleida. Només el Barça va aconseguir la victòria a casa contra el València. Va ser en un final ajustat en què els blaugranes es van imposar per 89-86 al València de Mirotić. El màxim anotador dels locals va ser Kevin Panther, amb 13 punts, i d'altra banda el Madrid es va imposar amb contundència el Kids a Nas de Manresa per 120-83. Finalment, la penya va perdre de 20, 93-73 a la pista del Baskonia i l'Inlerna Lleida per 91-89 contra l'Obradoiro. Pel que fa a la classificació, el Barça és 6è, els del Bages són cues, la penya penúltima i el Lleida 12è. I a la Lliga Femenina, problemes per l'Espart Girona. Ahir van cadenar la cinquena derrota seguida, 48-64 davant del Jairis. A més, Jana Martín no va poder acabar el partit en una lesió al dit. Ara bé, el director esportiu Pere Puig va avançar ahir que miraran de reforçar l'equip. Per la seva banda, el Cadi La Seu també va perdre 72-50 a la pista de l'Azul Marino de Mallorca. En motor, Marc Márquez ha perdut el liderat de MotoGP a la cursa del Gran Premi d'Indonèsia. Va acabar 6è i ara és a 2 punts de Jorge Martín, que va ser 3è i recupera la primera posició del campionat. Tot i això, el cerverí valora positivament el global d'aquest Gran Premi d'Indonèsia, en què gairebé no ha cedit punts als seus rivals. Ho deia a Dazón.
14: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento.
1: Per altra banda, la Fórmula 1, victòria de Max Verstappen a Singapur, el pilot neerlandès va aconseguir el segon triomf de la temporada. I en hoquei patins, la selecció espanyola sub-19 masculina i la femenina absoluta s'han proclamat campions i campiones del món aquest cap de setmana. L'absoluta femenina es va imposar a l'Argentina per 1-3 i la sub-19 va guanyar per 2-1 a Portugal. El català del Manlleu, Genís Costa, va fer el gol de la victòria. Les 9 tocades, va, un cop d'ull al temps.
15: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Mònica Usart, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Aviam, comencem la setmana amb força núvols, sí. Boires, però de moment, pluja ben poca.
16: Poca pluja, sí. De moment, aquests núvols baixos, aquestes boires que s'han format sobretot en punts de les comarques de Girona, Barcelona, també cap al nord del país, i es mantindran durant tot el dia, mantenint el cel mig ennuvolat, sobretot en punts de la costa i del prelitoral central, i també la tarda comarca gironina, Pirineu, i no es descarta tarda algun ruixat feble, quatre gotes. A la tarda més aviat cap a Osona, al Ripollès. Ara al matí també en algun tram de la costa i prelitoral central, però en general força calma. I a Ponent i al sud sí que tindrem un dia amb més estones de sol. Les temperatures pugen una mica respecte a les d'ahir, moltes màximes de 22 a 26 graus o fins i tot arribant als 27 avui cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I aquesta dinàmica de temps sembla que ens acompanyarà també els propers dies amb alguns núvols, sobretot en punts de la costa i prelitoral central, que podrien deixar algun ruixat demà, dimecres, i després quan veiem un canvi més important de temps és de cara a dissabte. Ja ho anirem seguint, però fins llavors es mantindrien aquests núvols amb poca aigua i dissabte sí que s'esperarien alguns ruixats i fins i tot baixaria la temperatura.
1: Però és aviat, no, Mònica?
16: És aviat, queden molts dies, sí, sí, d'aquí a dissabte poden canviar molt les coses. I ara mateix tenim entre 17 i 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 12 a Lleida, 13 a Girona, 17 a Cunit i 16 a Amposta.
17: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
18: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
17: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
18: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: I el trànsit? Doncs el trànsit, bones notícies si heu d'agafar el cotxe a aquesta hora, perquè no es registren retencions ni cap incidència a les carreteres catalanes.
19: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.

0: Dos minuts per sobre de les 9 del matí. Acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant de rècords. I és que si la setmana passada us explicaven que una dona havia fet el rècord Guinness per aguantar durant 5 hores fent una planxa, avui hem de celebrar un nou triomf. I és que hi ha algú, o una comunitat, que també n'ha aconseguit un d'aquests rècords Guinness. En aquest cas, ens toca més a prop, al costat de casa, pràcticament. I és que us hem d'explicar que al sud del país, a la Ràpita, al Montsià, han aconseguit un rècord Guinness. I us preguntareu, què han fet? Doncs mireu, ballar la jota. Aquesta jota no, perquè els de Roquetes no han guanyat res. De fet, no s'hi han presentat. Estem parlant de la jota vella, que aquesta és la que van ballar a la Ràpita. I aquest ha estat el moment en què s'ha anunciat que havien guanyat el rècord.
1: Con un total de 970!
0: I perquè entengueu què va passar a plaça. Un total de 972 persones van ballar durant 5 minuts una jota vella en el marc de la desena edició de la Festa de Recreació Històrica d'Orígens. Fins ara, Segòvia mantenia aquest rècord amb 727 balladors, però escolteu, en aquest cas guanya Catalunya i ja toca en un dia com avui. Però bé, no ens atribuïm tant aquesta victòria i reconeixem per una vegada els de les Terres de l'Ebre, que ja els toca. Quatre minuts per sobre de les 9 del matí.
2: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
3: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
0: Vinga, va, a les 9 i 5, obrim ja la tertúlia.
4: Els meus pares són xefs. Mentre jo breno, ells fan el sopar i els dinars de tota la setmana. Ja veurem si m'ho acabo.
5: Alimentar-los bé és complicat. 7 de cada 10 famílies troben que l'alimentació dels seus fills és la seva principal càrrega mental. Per això, a Danone t'ho posem fàcil cada dia, amb una nutrició de qualitat per màxim 1 euro. Danone.
6: Des de fa 100 anys, Danone cuida la salut dels que més estimes. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
7: Amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Josep Martí, Màrius Carol i Mònica Terribas. A l'ull de poll, Tian Riba.
0: Màrius Carol, bon dia.
8: Bon dia.
0: Com
8: bon
0: estàs?
8: Dia. Bé, sí, sí. La veritat és que és un dia estrany, perquè no tinc consciència que avui sigui un dia de festa. No, si no la tinc al calendari. L'altre dia vaig...
0: Quan has entrat aquí, no has tingut consciència?
8: No, abans, fins i tot abans, no? Perquè diu, ma dona diu, demà és festa. Quina festa és? Primera pregunta, quina festa és? I bé, són aquestes festes que no sabia si encara se celebraven. I, bueno, en qualsevol cas...
0: Segons qui la celebra, segons qui no, no? De fet, hi ha comerços oberts i normalitat en molts punts del país.
8: És millor.
0: Vas veure el Madrid?
8: Estic molt a favor de la normalitat. No vaig veure el Madrid, he vist les imatges i només em dona que alegria és el Madrid. Perquè està bé. Sí, al final hi ha una cosa que caracteritza el Madrid. No saben perdre. Nosaltres sabem perdre, perquè tenim una història de derrotes. Eh?
0: Sí.
8: I la veritat és que veure'ls intentant negar la realitat... jo veia ahir un programa de... Aquests dies veus programes que no hauries de veure, després de l'espectacle al Madrid. I quan veus que li estira els cabells, I llavors hi ha tot un debat de si en realitat no li estirava els cabells, sinó li volia treure uns polls o no sé què. Bueno, la gent explica històries. No, però en refereixo que estirar els cabells és estirar els cabells. O sigui, no podem discutir què és estirar els cabells.
0: Es veu molt clar que està estirant els cabells.
8: Home?
0: Jure Martí, què tal? Bon dia. Com estem?
9: Bé, bé. I això de que la gent no té la festa al calendari no ho he acabat de veure, perquè el bus he vingut sol. I jo i les meves lleganyes.
0: Sí, no hi
9: ha ningú. I el divendres...
0: De matinada t'asseguro que el carrer estava bastant ple.
9: I divendres anant cap al sur, l'autopista vessava per tots cantons, està a l'alçada del Baix Ebre. Vull dir que la gent sí que la té el calendari, la festa. Altra cosa és que després posin un hashtag dient
0: res a celebrar.
9: Però des d'un restaurant de la costa o des de la muntanya.
8: Però jo no ho dic des d'un punt de vista ideològic, vull dir, no... Sí, no tinc consciència que això és... Sí, en el meu calendari hi ha unes festes mentals i aquesta no hi és, però no perquè em sembli bé ni malament la hispanitat. Això és una altra discussió.
0: Tu, Josep, vas veure el Real Madrid i el show de Mourinho?
9: El partit no, però vaig veure el resum. I no sorprèn, perquè és un jugador que està programat per a fer aquest tipus de coses.
0: I un entrenador que també està programat per fer aquest tipus de coses, perquè Mourinho... Jo és que vaig mirar el partit íntegrament, m'hi vaig quedar enganxada a la tele, no parava de dir coses als àrbitres amb aquesta intenció d'utilitzar les crítiques a l'arbitratge com a cortina de fum.
9: Ell hi ha entrat amb aquesta dinàmica. Hi havia la fantasia de que havia vingut un altre Mourinho, que ja era més gran, estava més reposat, la testiculina ja no el pressionava tant cap al xou agri. Però és un entrenador que sap fer el que sap fer. I una de les coses que sap fer és tensionar els campionats, sí, jo els partits, la seva plantilla.
8: Li proposaria al Hansi Flick que es posi aquestes ulleres que la gent es posa per anar sota l'aigua, perquè quan ja se li queden els arguments, doncs va intentar deixar borni a la gent. En fi, és que aquesta és una escalada que no porta massa enlloc. Quan tu et fas l'ofès i t'acabes creient que el món et vol robar la cartera, el món està preocupat perquè no té sentit de la mesura, aquest home. Sí, jo et dic una cosa. Tots podem posar un moment donat al dit, jo no, però alguna gent...
0: Ah, t'anava a dir tu?
8: Jo no, perquè sóc menys violent que altres. Però pots posar el dit a l'ull amb una persona, però si tu això ho fas amb l'entrenador contrari, t'ha vist tot el món, després has d'agafar i anar-te'n, fer-te eremita, o anar-te'n, fer un forat a terra i viure el rest de la teva vida. Perquè és que és vergonyant. Pots fer el que vulguis, però posar el dit a l'ull és que és una mica...
0: Va, deixeu-me que saludi la resta de tertulians, que els tenim avui a distància.
8: Això no ho feia ni quan érem adolescents i ens barallàvem a l'hora del pati. No poses el dit a l'ull.
0: Mònica, no. T'arribes, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Com estàs?
10: Bon dia. Bé, molt bé. Sí. Avui m'he estalviat la cua de baixar. Per mi el 12 d'octubre avui significa estalviar-me una hora d'anar i una hora de tornar, que és el que passa habitualment. No he baixat.
0: Però això els que venim de fora ho valorem molt, Mònica,
10: sí,
0: ja ho saps.
10: Sí. Perquè ja comences el dia...
0: Diferent.
10: Diferent.
0: Teresa Conillera, bon dia.
11: Bon dia.
0: Com estàs?
11: Pues jo estic bé, està sortint un sol estupendo. Jo sóc neta d'una senyora que era molt escèptica en tota la vida i quan li preguntàvem de petits, padrina, hem de celebrar el sant? La meva padrina sempre deia, s'ha de celebrar tot el que sigui possible. És igual domingo i tot el que sigui.
10: No,
11: I per tant jo he après que cal gaudir de totes les oportunitats que tens de celebrar, d'estar amb amics, de poder disfrutar, i ja està, i m'és igual com es digui.
0: El 12 d'octubre és una mica diferent.
10: El 12 d'octubre no,
11: A veure, mira, què t'he de dir? No sé, jo vaig estar en la discussió que es va fer en el seu moment al Congrés, quan es discutia, quan havia de ser la commemoració de ser nacional, totes aquestes coses, i t'he de dir, jo soc molt escèptica amb aquestes coses, perquè dir, que ho vulgui celebrar, que ho celebri, i que no ho vulgui celebrar, doncs igual, exactament igual, no cal imposar-se amb aquestes coses. I per tant, doncs, que ho estigui... Mira, a més, hi haurà gent que avui la seva celebració serà anar a xiular al president del govern. Pues si un és tan mesquí, si és tan poca cosa, pues que es gaudeixi de la seva poca cosa i que ens deixi els tranquils els que no som d'aquesta manera, m'entens?
10: Sí, el que passa és que, Teresa, si jo volgués que fos festa nacional l'1 d'octubre, segurament no tindria prou suports electorals per aconseguir-ho.
11: Pues llavors, si no tinguessis suports, no podries fer...
10: Les festes nacionals es converteixen en l'expressió en aquest cas del nacionalisme espanyol. I a lo millor hi ha moltíssima gent que ens està escoltant que no celebraria de cap de les maneres
11: el 12 d'octubre, que podria celebrar-lo d'octubre. Però això és la pluralitat d'un país, gent que ho vota, que ho celebra, gent que no ho celebra, no passa res. És a dir, a més, hem començat parlant de si feien festa o no feien festa, bueno, doncs és un dia, en fi, jo després me n'aniré a l'acte de commemoració de la patrona de la Guàrdia Civil, després me n'aniré amb una amiga, en fi, te vull dir, jo crec que se li ha donat més naturalitat a les coses i procurar no enfadar-se, perquè estem en una època, noia, que hi ha d'haver gent que té el fetge molt malament, de tan atacat.
0: No sé com té el fetge avui en Joaquim Forn, bon dia.
12: Bon dia, bon dia. Jo no aniré a la celebració de la festa de la patrona de la Guàrdia Civil, això m'ho estalvio.
0: Ja m'ho pensava,
12: no? Estic a Viladrau i no, no, no.
11: Però segurament
10: no estic a Viladrau. Com a conseller d'Interior, t'hi conviden, Quim?
12: No em conviden, no em conviden i agraeixo que no em convidin en aquest cas, francament.
0: Tian Riba, com estàs?
13: Jo molt bé, no tampoc aniré a la festa de la Guàrdia Civil a cap caserna, però si m'hi convidessin hi aniria, no tinc cap mena de problema. Jo vull felicitar totes les Pilars avui.
0: Molt bé, és veritat, tens raó. Tens raó, que...
13: I ja està.
0: Avui és el seu sant. Bé, no veig que... Tu hi aniries, Josep, a l'acte de la Guàrdia Civil, si t'hi convidessin?
9: Ja he anat unes quantes vegades.
0: Ah, hi has anat, sí. I què tal?
9: I a la desfilada de Madrid també hi he estat. Pues la gent d'allà ho celebren, estan contents, i tu ets un observador, ets educat, i t'afegeixes a la celebració, si vols, i si no, no.
0: Gabriel Rufián, va, que és el nom de les últimes hores. Què en penseu al final?
11: Pensava que estigués entrant en directe.
0: No, ja l'hem demanat, però no, avui diuen que no farà res. Ja el vam demanar i a la tarda.
13: Fa festa.
0: Però, sí, fa festa potser fins demà i tot. No sé. Ja veurem. Nosaltres hem demanat, volíem escoltar avui la seva veu, si estava satisfet o no amb aquesta solució que han trobat amb Esquerra i després la possibilitat que ell pugui fer actes fora de Catalunya donant suport a Irene Montero, però no hi ha hagut manera. Què en penseu d'aquesta solució?
8: La solució Dry Martini, perquè, com deia el Hemingway, el millor Dry Martini és el que no porta Martini. Pues jo crec que al final això és un frente amplio que no és frente ni és amplio. La qual cosa està bé, té un cert encant.
10: No, a veure, des del dia en què convoca les eleccions a Pedro Sánchez, les sigles que se sap que es presentaran a les eleccions, sigui PP, sigui Vox, i això ho diuen les enquestes, el PSOE, Junts es presentarà amb Míriam Nogueras, es van enfortint, la CUP ha decidit aquest cap de setmana que no es presentarà, ahir la nit vam saber que alhora a través de Fora Espanya es presentaran, i Esquerra i les esquerres, i penso que ho deia molt encertadament Ot Bou aquest matí a la píndola d'anàlisi, sembla que estigui empenyent a tot el vot a abstenir-se, perquè costa molt saber qui votaràs, no? És a dir, estem discutint una cara que és un drive de vot, que és Rufián, però que encapçalarà la llista d'Esquerra aquí, però que farà campanya a Espanya, però que aleshores farà que Podemos, a qui ella ha denostat en moltes ocasions, no es presenti a Catalunya o no sabem exactament com acabarà, que el front ampli que la Colau proposava amb Rufián inclòs queda desdibuixat, és a dir, realment si el que volien era fer un front antifeixista d'un vot que aturés la dreta espanyola, no s'estan situant gens bé. L'important davant d'unes urnes, i aquestes estan molt a prop, és que la gent sàpiga quin partit va a votar amb quin projecte, no amb quina cara, amb quin projecte de govern i amb quines línies vermelles i amb quines línies verdes per desenvolupar. I això, hores d'ara, sembla el menys important per l'esquerra d'aquest país.
0: Teresa.
11: Mira, jo quan vaig sentir que sortia la possibilitat de que aquest conjunt de forces que s'ajuntaven per fer que no es perdés un sol vot que pogués aturar doncs, a l'extrema dreta, que és la que se'n beneficia de tot això, vaig pensar de seguida en l'antecedent, no? Que és el Frente Amplio de l'Uruguai, que es va fer en el seu moment per fer també un dic de contenció o de batalla contra allò que havien patit durament i tal i qual, i vaig pensar, mira, tant de bo sigui tan reeixit, perquè l'exemple del Frente Amplio de l'Uruguai és molt interessant des del punt de vista de l'acord, de com ha funcionat, de com està funcionant encara en aquest moment. Malauradament jo crec que no és la mateixa cosa, i això Clar, que amb el sistema electoral espanyol, no, a les, en determinades províncies, sobretot en aquelles que s'escullen molt pocs diputats, doncs, doncs fa que alguns vots no siguin lo suficientment útils o no siguin útils per a poder parar, bueno, pues lo que estem veient aquests dies, no, les declaracions abans de començar la campanya, hi ha algunes coses que estem, alguns anuncis de lo que pensen fer, més el llenguatge, en fi, si digués bel·licista em quedaria curta, no? Mm. Per tant, és una llàstima que no hi hagi hagut una possibilitat, doncs, de que aquest sector hagi... Sí, encara queden unes hores, queden un temps, no? Que a mi m'agradaria que fossin capaços de ser possibilistes, no? De ser capaços de dir, bueno, anem en, en fi, una mica en la línia aquella que els agrada tant de cridar sempre del no passaran, i després ens passen justament per aquestes coses, no? En fi, no tinc massa esperança, però vull mantenir-ne una mica encara.
0: Josep.
9: Jo de anant a l'origen de la discussió, que és aquest l'intent de Rufián de convertir Esquerra en una mena d'ariet d'aquest front ampli, crec que només el pot fer una persona que, com ell, viu al marge del partit i al marge de Catalunya, i que, com a mínim, s'oblida d'una part molt important del que és el vot d'Esquerra Republicana i el seu militant, perquè en aquest partit el posicionament és doble, és gent d'esquerres, però és gent que al mateix temps té... La variable identitària pesa molt. Llavors l'espectacle que ha durat gairebé un any de Rufián fent un pols al seu propi partit per convertir un partit en una altra cosa, havia d'acabar com ha acabat, que és a terreny de ningú, és a dir, amb una derrota de la direcció, és a dir, el pols el guanya Rufián en la mesura que aconsegueix purgar bona part de la llista, i ha d'altres haver-los d'acomodar, i per tant, doncs, ell pot el seu cercle d'amics dir, veieu com tenia raó, i fent el pols ha guanyat marge de maniobra i tindré un grup al Congrés més d'acord en la meva manera de ser, i està per la guanyada ell. I el partit no tenia altre remei, perquè aquestes coses o les enfrontes molt aviat, o si les deixes de fer gran, al segle XXI t'acaba passant que un senyor armat amb unes xarxes socials potents i una capacitat de teatralitzar el discurs, pues acaba sent més important que un partit centenari.
0: Però el partit ha mantingut l'actiu polític, no?, que és Gabriel Rufián.
9: El partit ajorna una crisi inevitable de personalisme, perquè amb aquestes coses, una vegada es depassen certes línies, al final està escrit. Vull dir, això acabarà com el Rosari de l'Aurora. No esta vegada. I sobre els interessos electorals d'Esquerra Republicana, bueno, és que, clar, Rufián va a Cádiz i li paguen les canyes, i va a Badajoz i l'inviten a un plat de pernil 5 estrelles, però és que a Rufián l'han de votar aquí. Uh-huh. I per aquest votin aquí els d'Esquerra, no es va ser molt podemita, perquè els d'Esquerra Republicana podemites no són, o almenys una bona part dels d'Esquerra no són podemites, és a dir, no t'imagines el president Aragonès agafant la mà d'Irene Montero i aixecant el puny a l'aire. No t'imagines a Francesc Marc Álvaro agafant la mà de Pablo Iglesias i aixecant el puny a l'aire. I, a més, la identitat, la variable identitària, la defensa de Catalunya posada al centre, ha de ser important, o ha de ser el més important. I portem unes quantes setmanes que el missatge que traspua aquesta candidatura és que el seu objectiu polític és un altre, i per tant crec que han fet un pa com unes hòsties.
10: El Josep està obrint una qüestió que per mi és clau, no? que s'ha estat dirimint aquests dies, és fins a quin punt Rufián pot continuar sent el candidat d'Esquerra quan ell, a la seva voluntat ja expressada, no era pas encapçalar la llista d'Esquerra, sinó de un front més ampli. Per tant, el votant històric d'Esquerra Republicana que vagi a les urnes el dia 29, sabent que aquesta candidatura s'ha confegit i les decisions, l'última, la de Francesc Marc Álvaro d'anar al Senat, està moguda perquè no se senten còmodes els que estan al voltant de Rufián en aquesta llista a Esquerra, o això és el que s'ha traspuat tots aquests dies amb els moviments i les declaracions que han fet diverses persones que integraven fins ara el grup parlamentari d'Esquerra al Congrés dels Diputats. La gent d'Esquerra Republicana de Catalunya anirà còmode a votar aquesta candidatura, sabent que el seu líder en realitat estarà fent campanya a Espanya perquè és el que volia en primer lloc? I això s'ha de plantejar Esquerra. Si el que ha decidit, el que han decidit de mutu acord amb en Rufián és una estratègia electoral, perquè el que no volen és sortir derrotats en aquestes urnes o tenir menys escons dels que tenien. Junts han mantingut la seva aposta per Míriam Nogueras, és una aposta coherent amb el que han fet durant tota la legislatura i ja està. I la CUP ha decidit que no es presenta. Ara, la pregunta és, el vot independentista que reflecteix a l'últim CEO, que diu que hi ha un 45% de les persones a Catalunya que optarien per la independència del país, on anirà o on se sentirà còmode? Acabarà sent representada aquest 45% de persones que voldrien la independència de Catalunya al Congrés dels Diputats el dia 29N? Perquè aquesta és la qüestió, és a dir, quan Catalunya vota unes eleccions generals, vota perquè es defensen els interessos de Catalunya a la resta de l'Estat, igual que Euskal Herria Bildu i el PNB doncs, voten en clau també d'Euskadi a representats a les Corts Espanyoles, no? Aleshores, cal veure aquest 45% expressat a l'últim CEO, que és el més alt respecte al 2020 de preferència cap a la independència del país, si això està completament desdibuixat i esmicolat i escampat o està enfortit a través de les sigles i de les opcions polítiques, no? Aquesta anàlisi s'haurà de fer el dia després, al marge del que hagi passat amb Pedro Sánchez i al marge del que hagi passat amb la coalició que usarà PP-Vox per governar, no?
0: No sabem què passarà, però avui hi ha tres enquestes, al periòdico, a l'Espanyol i a l'ABC, que pronostiquen una victòria claríssima del Partit Popular i aquesta suma que deia ara la Mònica Terribas, sumant amb Vox, en una de les enquestes, em penso que és la del periòdico, superarien els 200 escons i patacada a totes del PSOE. És a dir, que això és el que auguren ara els sondejos. Màrius.
8: Sí. No, jo estava pensant mentre us escoltava que és el món independentista, què és el que té que fer amb aquestes eleccions, i és una mica un embolic. Jo, si fos independentista, estaria bastant bloquejat, perquè d'altra banda el missatge de Míriam Nogueras, que el puc entendre, però que és tan ambigu com dir nosaltres tant ens dona qui sigui el proper president del govern del país. Home, doncs no és el mateix. Vaja, no ho sé, en el moment, sobretot, en què les forces de la dreta s'hi ha sumat una força política que és Vox, que, en fi, els seus pronunciaments sobre Catalunya, els catalans i les nostres institucions em sembla que hauria de ser preocupant. No ho sé, no. T'ho dic perquè... Mira, Aliança Catalana diu, escolti, no són les meves eleccions, no em presento. Des d'un punt de vista de la coherència, no ho entenc, però des d'un punt de vista de la coherència són coherents, però et presentes i tant se't dona que guanyis, home, no. Jo no sé veure un partit de res, de futbol, però... de tennis, si no vaig a favor d'un dels dos. També t'ho dic,
9: però...
8: a la vida...
9: Tu t'has de posar...
8: Pots ser un cas blau, però fins i tot els cas blaus, no, però, els cascos blaus...
9: Però hi ha una... És a dir... Si la Vanguardia fa una enquesta i diu si ara hi haguessin unes eleccions autonòmiques, el PSC trauria 30 diputats i Aliança en trauria
8: 30
9: i Vox en trauria no sé quants,
8: 18,
9: i aquesta enquesta et diu en els últims 3 anys el procés de dretanització d'una part de la societat catalana és molt marcat i la seva prioritat bascula sobre uns temes determinats que ara no cal repetir. Llavors, tu et trobes amb unes eleccions en les que encara, diguem-ne, que sigui important l'eix, diguem-ne, sectorial, les polítiques sectorials, més pro-immigració, menys pro-immigració i totes aquestes coses, diguem-ne, la qüestió nacional segueix sent rellevant per aquest hipotètic votant. Però aquest hipotètic votant d'una societat que totes les enquestes diuen de la catalana que s'ha dretanitzat, s'ha d'expressar amb unes eleccions plantejades en termes de bloc. On el president del govern, diguem-ne, es posa una americana de Podemos, en certa manera, el dia que convoca eleccions, no? Les èlits i totes aquestes coses, i després tens a la seva esquerra un seguit de gent que encara remarquen més aquesta posició d'esquerres. Llavors, la incògnita de Catalunya és esta. Com qualles el vot d'una part molt important del cens que t'està dient no vull més immigració, no vull més impostos, vull una defensa tancada de la propietat privada i que en opcions nacionals només pot votar a Esquerra, que a més ara diu que va de la mà de Podemos, o a Junts, que t'està dient a mi se m'ha donat una oportunitat, que és que Aliança no vingui amb aquestes eleccions i l'aprofitaré. I per tant vaig a fer un discurs molt més sever amb totes aquestes qüestions. Perquè la cosa està aquí, en com expressa aquest tant per cent bastant rellevant de la societat catalana, que ara mateix està en posicions netament conservadores i per primera vegada a la història d'una manera desvergonyida, perquè fa 40 anys que ser conservador a Catalunya fa vergonya, de com s'expressa aquest vot amb unes eleccions plantejades en termes frontistes.
8: No ho sé.
9: Únicament perquè el que ves pitjor, pues a la millor pel tio que vol votar Aliança Catalana, tindre una altra vegada un govern pro-immigració, li suposa un problema i pot acabar decidint el vot per aquí.
8: No va només d'un govern pro-immigració, és que fa 4 dies doncs el bujader de Vox doncs va reivindicar tot el programa de José Antonio i ha dit que el que vindrà a salvar-nos és la Falange, que és el que...
9: Però tu pots entendre que en un català... Sí, per això,
8: però... Encara que hagis llegit poca història, no cal que hagis llegit massa història, però segur que tens un avi que no sé si va deixar unes memòries, una carta, o té un llibre encara a casa que pot el nen llegir, no? Però pot això ser, no és neutral.
9: Pot ser que hi hagi igual un número de gent important que li faci la mateixa basca al Front Popular. Vull dir-te això. És a dir, tu planteges que l'únic que t'ha de fer por és un eix, i jo et dic, ojo, perquè les enquestes el que t'estan dient és que els temes que amoïnen molt a una part del cens important de Catalunya, les polítiques d'un Front Popular, doncs li fan la mateixa basca. I aquest vot s'ha d'expressar d'alguna manera. Per tant, dius que Junts estigui fent aquest tipus de campanya, de que tant li fa una cosa com una altra, o que estigui dient als socialistes sí, però sense Sánchez, doncs des del punt de vista de posicionament electoral en un moment determinat com aquest, jo crec que té tot el sentit, perquè al final...
8: Segurament.
9: Algú...
8: Però a mi em fa molta mandra tornar... O sigui, jo quan era petit anàvem a una escola pública i començàvem formant i cantant el Cara al Sol. No em ve de gust que els meus nets això els torni a passar. Què vols que et digui? No em ve de gust.
0: Joaquim Forn, què et ve de gust? A tu, deia abans el Màrius, si fos independentista en aquestes eleccions estaria bloquejat.
12: Dues coses, ho volia dir. Primer, tenim l'avantatge que alguns dels principals actors d'aquestes eleccions ja els coneixem. I, per tant, segons quines coses, jo crec que tindran poc sentit o poca credibilitat, no? A la banda aquesta de l'esquerra, de la recomposició de l'esquerra, que Rufián va, també ho deia aquest matí Lot Bou, no?, amb un partit, Podemos, que ha titllat un sector de l'independentisme català constantment de supremacista. I no només això, sinó que ha impedit que Catalunya disposés de competències en immigració. No, eren per Catalunya, no eren per Junts. Les competències eren pel govern de Catalunya. I això ho ha impedit un partit que es diu Podemos, que ara anirà de la mà d'Esquerra Republicana. Una cosa curiosa. També tenim Ada Colau. Ada Colau, que ara agafarà la bandera de l'independentisme. I dues coses sobre Ada Colau. És... Quan era alcaldessa de Barcelona, era l'alcaldessa que va impedir que no va cedir cap local pel referèndum de l'1 d'octubre, cap local municipal per al referèndum de l'1 d'octubre. Bueno, tinguem-ho en compte. I després, una altra cosa més important, que parlar de l'habitatge, una persona que en els seus 8 anys de mandat l'habitatge ha augmentat el preu del lloguer de l'habitatge un 70%, home, crec que moltes lliçons no podrà donar. Però, per tant, aquest avantatge la tenim. Sobre què ha de fer el món independentista. Clar, És que nosaltres no podem cloure en la lògica dels blocs. Jo entenc que el PP i el PSOE els interessi la lògica dels blocs. És normal. Ells diuen o ets d'un o ets dels altres. Perquè els interessa el bipartidisme, la bipolarització. Ho puc entendre des del punt de vista des del seu interès electoral. Però nosaltres el nostre bloc es diu Catalunya. I per molts independentistes el bloc es diu Catalunya. I en un moment donat, en un moment donat pots estar d'acord amb uns i en un moment donat estaràs pels altres. No t'has de casar amb ningú. Jo crec que aquesta és el que hem de fer nosaltres. Nosaltres perquè hem d'estar... era molt fàcil. Si era tan bo per Catalunya el govern del PSOE, han tingut 8 anys per demostrar-ho. Bueno, i a mi em sembla que no, moltes de les coses que es va comprometre com a partit... Acabo, sisplau.
0: No, moment que acabi el...
12: Puc acabar?
8: T'imagines que mania, governant la dreta hagués hagut una amnistia? I el cost que ha tingut per Pedro Sánchez...
12: Perdona, l'amnistia, Mario, saps perfectament com ha vingut l'amnistia.
14: El cos és imbécil, president. Al final, aquest és el cos, que si no, no governaves.
8: Tu t'imagines que això, una amnistia...
12: Però, Màrius, tu te'n recordes? Recordar la carta dels avis. Ara recorda-t'ho, no fa tants anys. El que deia el president Sánchez sobre l'amnistia. No hi haurà amnistia. El portarem aquí perquè se'l jutgi. Quan va canviar el discurs? Quan el resultat, en aquest cas, de Junts i d'Esquerra Republicana va ser suficient per obligar-lo a canviar de discurs. Per tant, aquesta és la importància. Tenir prou vots, ser prou fort per tenir veu a Madrid. Està, i això és el que voldria o vol l'independentisme català, ser prou forts per tenir veu a Madrid.
8: Però tu creus que governant la dreta...
12: Perquè si no, això de l'amnistia no ho haguessis vist.
8: Quim, però tu creus que governant la dreta, encara que hagués necessitat els vots de Junts, hagués estat favorable a posar damunt la taula una amnistia? Jo no m'ho crec, ho sento.
12: Estic segur que sí, i tant. Escolta, cosa, perdona'm...
8: No, la fe no...
12: Tu recordes el pacte del Majestic, que dues coses importants. La fi del servei militar. Tu creus que hagués estat possible? Era una cosa inimaginable. La supressió dels governadors civils, una altra cosa inimaginable. És que en política passen aquestes coses. Doncs escolta'm, la primera cosa més important és que tu siguis fort. Si tu no tens prou diputats, és igual que governi un que l'altre, perquè no pintarà res. Si tu ets fort, doncs tens capacitat per incidir. I aquesta és la idea. Doncs escolta, que jo votaré en clau catalana a partits catalans que després espero que puguin incidir directament en la política espanyola.
0: Teresa, que no t'he sentit encara un segon, sisplau.
11: Que se fa difícil, no? Però mira, agafant l'últim que ha dit el Quim Forn, és dir, ell ha fet una referència al Pacte del Majestic, estem parlant de l'any 96, dilluns de la setmana passada parlàvem justament del que va ser la legislatura 93-96, les similituds que tenia amb la del 23-26, no?, que estem acabant actualment, però és que hi ha una cosa que ha canviat substancialment, que és la societat. És a dir, jo no crec que Catalunya sigui una societat conservadora. Jo el que crec és que en aquest canvi que hi ha hagut social, molt profund, en aquest moment, en el debat polític, no? Però també en el debat que tenim la gent entre nosaltres, la gent del carrer, etc., és un debat que va més d'emoció que de racionalitat. I en aquest debat de l'emoció irrompeixen temes, doncs, com pot ser la immigració, altres coses, que quan les parles amb determinada gent, dius, no pot ser possible perquè no hi ha argument, ni dades, ni res que pugui avalar segons quines posicions. Però és igual, un ho ha interioritzat i va per això, no? Per tant, no és un tema de bipolarització. Hi ha gent, i a més, escolta, portem 4 dies de precampanya i només cal comparar els llenguatges, només cal comparar les coses que diuen alguna gent i que altra gent no diu. I per tant, no és veritat que, ja sabem, perquè el senyor Turull va dir l'altre dia que ells en cap cas investiran a Pedro Sánchez, però bé, només hi haurà una altra opció, o l'abstenció, llavors per aquí hi vas. Però bueno, aquest és un tema que ja s'aclarirà cadascú. Per tant, jo crec que en aquest marge en el que estem treballant, o en el que estem vivint, en aquesta situació social, home, introduir una mica de racionalitat, i si m'apureu inclús una mica de seriositat, seria necessari, no? Per això, tornant al començament, jo dic, lo que jo no em poso en les cuites internes de cada partit, que tant de bo cadascú les solucioni com més bé li vagi, no? Però és que les eleccions són a les Corts Generals. I, per tant, a les Corts Generals se debateixen coses que tenen a veure amb el conjunt de l'Estat i també de manera particular. Per tant, un, quan se compromet i va a representar el seu partit, si tant sigui al Congrés com al Senat, va a portar la seva idea. Llavors, què fas? T'inhibeixes? No participes? Home, ja et dic, jo vaig agrair el del senyor Turull que digués això, perquè vaig pensar, mira, ja té uns quants vots el senyor Feijó assegurats. Tant de bo no sigui, m'equivoca, eh? Tant de bo. Però vaja, és que l'alternativa serà aquesta. Què fas? T'abstens? No participes? Això no és un compromís fora amb aquells que t'han votat i amb el conjunt de la societat. Per tant, jo crec que no és igual que tot el que passi pues, vagi passant i tal i qual, en absolut. Jo crec que són unes eleccions superimportants. Bueno, la prova és de la importància que li donem tots nosaltres i que se li dona a nivell global. I també hem de pensar que no són unes eleccions aïllades. Estan en un conjunt d'eleccions que s'han de celebrar en el conjunt de la Unió Europea, que seran també determinants. D'aquí dos dies seran a França, d'aquí dos dies serà en un altre lloc, i de moment, com a Espanya només està pujant el vot de l'extrema dreta, perquè el PP, bueno, se va mantenint, però qui puja és el vot de l'extrema dreta, només cal mirar la resta de països europeus. Per tant, quina Unió Europea estem construint també amb això? Cap a on anem? On ens porta això? Mira, l'altre dia el primer ministre anglès va reconèixer de quina manera Rússia havia influït amb el referèndum del Brexit. Escolta, anotem-ho, eh? Perquè això va d'això. Llavors, si jo crec que hi ha d'haver un component més sòlid, més de discutir sobre coses que importen a la gent, ho dic sense esperança, eh? També us ho dic, però, home, almenys hauríem de fer l'esforç. Jo crec que almenys hauríem de fer l'esforç.
10: Agafant això que diu la Teresa, coses que importen a la gent. Devia importar molt la capacitat i el dret a decidir del poble de Catalunya quan vam viure l'1 d'octubre el 2017. Per tant, seria lògic que el suport d'aquells vots que a Catalunya hi hagi, que siguin independentistes o favorables al dret a decidir, posin damunt la taula que aquell vot que anirà en aquestes formacions polítiques posarà com a condició de la investidura de Pedro Sánchez que resolgui el problema polític de Catalunya d'una vegada per totes a través del dret a decidir, no? I de la capacitat de decidir. Aquesta és una condició que es pot posar damunt la taula, que jo no veig que estigui apareixent com a condició per poder formar aquest front d'esquerra, que ara diuen, per exemple, des d'Esquerra Republicana, que és possible aliar-se amb Podemos per fer això, no? Doncs escolta, que sigui una línia argumental molt explícita del que passarà després de les eleccions, si és que té alguna possibilitat Pedro Sánchez de governar, perquè si no això no apareixerà. És a dir, estic d'acord quan la Teresa diu, escolta, hem de poder opinar sobre el que passa a la Unió Europea i, per tant, estem parlant de problemes molt més amplis a nivell global. Estic totalment d'acord. Però alhora, a Catalunya, i aquesta última del CEO ho diu, continua havent-hi un problema que un 45% de la gent que viu en aquest país considera que no s'està solucionant i que, a més, té una solució que és la independència o, com a mínim, poder rebotar. No? Home, doncs, això hauria de formar part del debat de les formacions polítiques, no quina cara és la que arrossega més vot popular, perquè estem en aquest debat, eh? Estem en aquest debat.
0: Tien Riba, vols afegir alguna cosa que tampoc t'hem sentit gaire ara?
13: Sí, vull afegir que, mira, justament la setmana passada sembla que va acabar el periple de l'exili de Carles Puigdemont, que han sigut 9 anys, Carles Puigdemont ha estat 9 anys a l'exili, entre altres coses, perquè el van empènyer a fer una declaració d'independència que ell no volia fer. És sabut que ell volia convocar unes eleccions. Aquella mala gestió que es va fer de l'1 d'octubre va tenir la conseqüència de gent a l'exili i de molta gent a la presó. Entre els que van contribuir a fer les coses malament, amb un famós tuit que deia que parlava de 155 monedes de plata, hi havia un senyor que es deia Gabriel Rufián. Ho dic perquè la vida està bé que s'evolucioni, però també s'ha de ser coherent en la política. Llavors, jo a mi m'agradaria saber, i potser en els votants d'Esquerra Republicana també, quin és el rufián de veritat. el que el 2017 considerava Carles Puigdemont un traïdor si no declarava la independència, o el que ara vol un front ampli a les eleccions espanyoles per aturar el feixisme, un front ampli que tampoc acabarà sent un front ampli, un front ampli que consistirà en que Esquerra Republicana que Gabriel Rufián anirà a fer campanya per Espanya, cosa que li farà molta il·lusió, i que Podem no es presentarà aquí. I ja està, aleshores, ho dic perquè segurament pel votant d'Esquerra Republicana és més interessant tenir dos diputats que està dins d'un front ampli, justament pel que estava explicant el Quim Forn, que és que al final a la política espanyola, de l'única cosa que entenen els dos grans partits és d'aritmètica parlamentària, és de l'única manera com a Espanya s'han aconseguit coses a la política espanyola.
0: Tiana, aquí al Món a RAC1 avui hem intentat que Gabriel Rufián doncs donés tots aquests detalls que tu ara posaves sobre la taula i que segurament el votant d'Esquerra Republicana ens té a saber, però de moment és un no. Per tant, de moment no atendrà aquesta trucada. Confiem que ho faci en les pròximes hores.
9: Deu estar que no el ret.
0: Ets dolent, eh?
9: No, veig, això, tornant a l'intent de posar tothom en blocs, no? Hi ha una manera de mirar el que tenim sota els peus amb pa a l'ull. Què deien? A Junts el que se li demana pràcticament és que es desarmi altra vegada, com va passar el 15, quan entrega les claus de l'escenari a la CUP, no? I, escolti, les circumstàncies són tan especials que a tu el que et convé fer és seguidisme del mal menor. I, per tant, posa't a la fila i digues clarament que el que faràs quan arribi el moment és bascular cap a l'esquerra. Aquest tipus d'anàlisi, diu, a més, portat no a les eleccions, sinó a la legislatura, diu, posa't al costat críticament dels decrets de vivenda. I vota que sí, perquè si no, acabes provocant millor eleccions i acabes facilitant, a la millor, l'accés de l'ultradreta al govern. Bueno, però és que hi ha catalans que no estan a favor dels decrets de vivenda. És que hi ha catalans que impugnen totalment les polítiques sectorials de Pedro Sánchez. I això no és una anàlisi que jo em traiga de l'aixella. És el que t'estan dient les enquestes. I l'última, la més disruptiva de tot, és publicada pel diari d'aquest grup de comunicació, per La Vanguardia. Llavors, des del punt de vista d'intel·ligència electoral, fa dues setmanes se deia, Junts s'ha suïcidat. Dius, no, al contrari. Si tu fas anàlisi política en sèrio, el que veus és un partit que està dibuixant un terreny de joc, aprofitant que Aliança no es presenta, per poder dir, ei, que el que representa això, que jo detecto que està amoïnant a molta gent de Catalunya, sóc jo. I aquest és estratègia electoral

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
4: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
3: Psicosi en concert, del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
4: Entrades a osvallès.com.
5: Còpters i acabaran amb la desfilada terrestre, que, per exemple, entre d'altres moments hi haurà aquest, el de la cabra de la Legió.
6: De la cabra, què en sabem, d'aquesta cabra d'aquest any?
5: Es diu Babieca, que això és com el cavall del Cid Campeador, no? Té 2 anys, ve d'Almeria, i és el segon any que ho farà, perquè l'any passat ja va ser aquesta mateixa cabra.
6: I la Babieca hi serà, ara ens ho deies. Alguna absència destacada entre la classe política?
5: A veure, normalment ens fixàvem molt a Catalunya en si anava el president o no, perquè vam estar 14 anys sense que el president assistís als actes del 12 d'octubre. Enguany sí que hi ve, ja fa 2 anys que està assistint. Les absències, per exemple, seran Imanol Paradales, del País Basc, Maria Chivite, de Navarra, i Juanma Moreno Bonilla, d'Andalusia. La resta, doncs, totes les persones que normalment han de venir sí que hi assistiran.
6: Molt bé, Adrià de les Heres, gaudeixeu molt.
5: Fantàstic, això ho farem.
6: Ja saps, et connectes i et donem pas de seguida.
5: Ara, quan estiguem a la tribuna, ja us aviso i us vaig dient les coses.
6: Perfecte, gràcies, Adrià, que vagi bé.
5: Vinga, fins ara.
6: 3 minuts per sobre de 3:15 del matí. Fem una petita pausa, posem ordre a tot plegat i continuem aquí en tertúlia amb el Màrius Carol, en Josep Martí, la Teresa Cunillera, la Mònica Terribas, en Quim Forn i també en Tian Riba, trepitjant l'ull de poll.
7: Estimo. Què hi es faci tan gran i jo tornar a ser una nena? Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra 100 papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
8: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
9: Recordes el teu primer Corsa?
10: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
9: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
11: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
12: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
13: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
14: Ui! Ens l'hem passat, no?
15: Que el preu de la gasolina no controli la teva vida. Gamma híbrida d'Ebro des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Des de 19.990 euros i amb un any de manteniment. I comença a pagar el 2027.
16: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy, cada dia, everyday.
17: Fins quan ens haurem de rentar les dents a l'aigüera?
18: Fins que comprem el moble de bany més lavabo Lea Roble de 80x45 per només 139 euros a la gran festa de la casa de l'Heroi Merlin.
19: Arriba la gran festa de la casa de l'Heroi Merlin amb els preus més baixos de l'any. Només fins al 19 d'octubre. Les ofertes que esperaves. Consulta les condicions a la botiga o web.
20: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
21: La fruita i verdura del dia és fresquíssima.

0: preu inconfessable.
1: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
0: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
1: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 els 480 grams. Aldi.
0: Que poc que costa comprar bé.
2: Carinyo, 5x5?
3: 25.
2: I per 3?
3: 75.
2: Ara ets de números.
3: No, no, de mi BP.
4: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/ahorro extra.
5: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
6: Un dia d'aquells en què tot et surt bé, tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Super 11, Triplex, Duple i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
8: Què?
10: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
11: El perquè de tot plegat.
12: Les 9:52 minuts, continuem aquí en tertúlia amb Màrius Carol, en Josep Martí, en Quim Forla, Mònica Terribas, la Teresa Conillera i Amantí Enriba trepitjant l'ull de poll. Però deixeu-me, perquè tot aquest merder que hi ha amb Rufián, que si van Podem no, doncs ja n'ha parlat algú per respondre a aquest tema, en Antonio Maillo, que és l'actual coordinador general d'Izquierda Unida. En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya ha dit que confia que Rufián farà tot el possible perquè només hi hagi una llista a l'esquerra del PSOE, si no, diu que estaria contradient el que havia dit fins ara.
13: Sí, él mantiene lo que ha dicho a lo largo del tiempo, que es la necesidad de una confluencia en todo nuestro país, de un frente amplio, de una gran alianza entre todo lo organizado en la izquierda transformadora. Estoy convencido que él va a empujar en que haya una sola propuesta política y electoral para el 29 de noviembre. Eso no me cabe la menor duda, si hay una coincidencia entre lo que se ha dicho y lo que se vaya a hacer.
12: Quina cara, Josep Martí.
14: Bueno, confluencia, la que tengo aquí colgando, ¿no?
12: Això no ha rimat, no, ara, jo no sé.
15: No ho he entès, jo no ho he entès. Soc una persona sensible i no ho he entès.
16: Ell tampoc, però ja serveix per diàleg.
14: És un verset que es fa servir molt ara, o almenys jo me'l trobo molt, vull dir, això pues, té sentit des de l'òptica d'aquest senyor, és discurs polític d'aquest senyor, i així l'hem d'entendre.
15: No tenen massa temps.
14: Però quina confluència m'esteu parlant, si això és un festival de noms i cognoms en egos gegantins defensant cadascun els seus interessos, que a l'esquerra del PSOE el que hi ha és una època de fam i tothom ha de defensar el seu, i Mas Madrid defensa el seu, diu la Colau, però la Colau per Barcelona, que les actes de Madrid, les poquetes que hi haguen, les volem controlar nosaltres. Que m'esteu explicant del Frente Ampli? Si això no ha existit, no ha tingut cap possibilitat i no ho ha tingut. Lo del Senat, pues a la millor sona la flauta, però la resta no té cap viabilitat.
12: Quim?
17: Hi ha un tema que se li ha de recordar també en el Rufián, i és que, clar, Esquerra Republicana l'any 2019 va guanyar les eleccions. Les va guanyar l'Ernest Maragall. I precisament amb una jugada d'aquestes dels blocs, que quan m'interessa el defenso i quan no m'interessa no el defenso, la senyora Ada Colau, amb un pacte amb els Ciutadans, amb el senyor Valls, el senyor Manuel Valls, li passen, bueno, li treuen l'alcaldia que per vot li corresponia a Ernest Maragall. Per tant, totes aquestes confluències d'Esquerra, o vaja, o fa menys temps, Xavier Trias guanya unes eleccions, Collboni, i és legítim, Collboni fa un pacte també amb el Partit Popular, i el senyor Xavier Trias es queda sense l'alcaldia de Barcelona. Per tant, els blocs els defensem quan ens interessa, però hi ha un interès que està per sobre els blocs, que és, si puc manar, manaré jo, encara que necessiti els vots, en aquest cas de Manel Valls, o en els vots del Partit Popular. I això és una realitat.
16: Però a veure, una cosa així...
12: Teresa, digues.
16: Sí, dic, però és que, a veure, si ens entestem a mirar lo que ha passat en aquest espai polític, que jo no voldria opinar massa perquè cadascú s'administra com sap o pot, no? Però és que jo crec que ara sí que hi ha una necessitat, ja ho he intentat explicar el que jo pensava abans, no? Sí que hi ha una necessitat de que hi hagi Disney Confluència, Disney com vulguis. Mira, de fet a Mallorca ja s'ha fet un acord per anar al Senat de manera conjunta amb Més i el PSOE, perquè no podem consentir un Senat com el que hem tingut fins ara, no? En el que la majoria absoluta del PP s'ha dedicat a crear comissions d'investigació. Per cert, algunes d'elles ni han començat a treballar amb tota la despesa, tot el que ha suposat i tal, però és dir, és que les circumstàncies t'obliguen a prendre decisions. Jo sí que en un primer moment, ara cada dia, clar, els terminis s'escurcen més perquè ja s'han de presentar les coalicions, les llistes, etc. Però jo sí que he pensat en algun moment que algú tindria l'altura de mires, se'n va passar aviat perquè quan vaig veure qui havia d'encapçalar la llista, qui havia de no sé què, que això sempre hi és. Però hi ha d'haver un mínim de discreció i de debat intern, que és el que t'ha de solucionar per després sortir públicament i dir que tens un compromís. No només en presentar un projecte, sinó un compromís d'oferir una possibilitat de fer algo positiu. Clar, en aquest moment...
12: Sí, però bueno, pues això...
16: Sí, però vull dir, jo no vull perdre l'esperança. Ja sóc massa gran per perdre més coses de les que ja he perdut. És a dir, jo vull confiar en que hi ha gent que quan em diu jo ho faig perquè això sigui bo pel conjunt del país, és que quan se diu país diem el conjunt de la gent, de la ciutadania. Bueno, doncs llavors t'han dues decepcions, evidentment, però això no vol dir que t'hagis de resignar. Jo no els entenc, alguns acords, no els entenc, algunes posicions.
12: Però
16: clar, si s'ho entengués, igual estaria amb ells, i no és el cas, no?
12: Però és dir, Teresa, estem d'acord que fa uns anys, quan es parlava d'aquestes coalicions, es deia, nosaltres defensem això, si els altres accepten això, un argument, una política, una aspiració, el que sigui, nosaltres entrarem. Estem d'acord que fa uns anys, quan es parlava d'acords entre partits, es parlava en base a programes electorals, a coses que després es podien arribar a fer, a imposar o no. Però com a mínim, damunt la taula, la gent que ens està escoltant deia, aquests defensen això, aquests defensen allò. Ara resulta que
16: clar,
12: són...
16: Sí, Mònica, tens tota la raó.
12: Clar,
16: és que per això se'n diu pacte, Així no, el que anem és a la humiliació. Jo vull el 100% i que tu res.
12: No, però el pacte és en funció de les idees que tu defenses. I quan ets una minoria, que és del que estem parlant, que acabarà condicionant el govern, si hi ha sort, perquè tot això és en el ben entès de que no arrasi la dreta i per tant no hi hagi discussió, hi ha d'haver una guia pel votant d'esquerra
16: o que ho pugui entendre.
12: Dir, escolta, si voto aquests d'esquerres o de Junts o del que sigui, de dir, escolta, jo investiré Pedro Sánchez, sí, que sembla que Junts no vol ja ni investir Pedro Sánchez, però bueno, que llavors no sé quina mena de vot mobilitzarà, però en qualsevol cas, el que és evident és que com a mínim sabem què vol Junts, sabem què no vol, perquè ha votat en contra dels secrets de l'habitatge, i sabem què no vol, que és ni Pedro Sánchez ni Feijó. Molt bé, doncs això ja ho sabem. Però a l'hora d'articular majories, confluències de partits, hem de saber ideològicament què defensen.
16: Clar.
12: Que no sigui
16: sí,
12: només...
16: Sí.
12: Ah, no, és que estem en contra de que governi el PP i Vox. Home, esclar. Però a fora d'això, què és el que vosaltres, des de les vostres sigles, proposeu com a innegociables per poder investir Pedro Sánchez? Això
16: és
12: no
16: el que
12: ho
16: es
12: sabem.
16: Diu sempre un programa, tenir un programa, tenir unes fites...
12: No ho sabem.
16: I saber per què treballaràs.
12: Perquè ara tot va de nom. Va d'Ada Colau, Ada Colau sí, Rufián sí, Delgado sí, l'altre no. Saps?
18: Per cert, Pedro Sánchez ha penjat un vídeo a Twitter fa uns minuts reivindicant una Espanya plural. En aquest vídeo se'l veu passejant per la Moncloa i el que diu el president espanyol és que lo que nos une no es pensar todos igual, sino lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos y que hoy forma parte de nuestro día a día, és el que assenyala Pedro Sánchez en aquest vídeo de felicitació del Dia de la Hispanitat.
12: És que en aquest sentit, Mònica, aquest vídeo, aquest gir que ha fet
19: el PSOE, a través de les dades que ha imprimit a dins d'aquest vídeo que circula per les xarxes, és d'una eficiència absoluta. És a dir, què hem fet nosaltres des de que vam començar fins ara? I ha donat tot un seguit de dades per dir, escolta, a nivell d'habitatge això, a nivell de pensió això, a nivell de... Bueno, al final la gent acabarà dient, escolta, però exactament aquí de què estem parlant? I posar-li dades és una estratègia intel·ligent.
20: Sí, en el cas de l'esquerra del PSOE, que avui és el tema que ens ocupa i que ha iniciat aquest debat, hi ha una cosa que és terrible, que és que hi ha molts grups, si fessis la llistat de grups, en fi, te'n surten 10 o 12, però és que s'han de repartir la misèria. És a dir, estem parlant de que les enquestes els hi donen, en el pitjor dels casos, 5 diputats, i en el millor dels casos, 10. És a dir, si això ho vols fer créixer, l'única cosa que no pots fer és fer aquest concurs d'egos. O sigui, que t'hagi sortit Ada Colau, que té tot el dret del món, com si fos el Capitán Amèrica de Marvel, o sigui, aquí al mig. I, escolti, ara no, si no va d'això ara, ara hem de veure de crear un programa mínim comú, un programa mínim comú per sobreviure. Ja no per fer que guanyi el Pedro Sánchez, no, per sobreviure, perquè aquest món s'està esfiligarçant, s'està fent pols. I aquest món, el problema és que no té cap lideratge potent, i això ho ha vist Rufián, Gabriel Rufián, i ha dit, jo dono un pas al front, però clar, això abandones el teu partit, i això no té res que veure amb el teu partit, i això no et dona... Aviam, tu t'has fet un homenet gràcies a que Esquerra Republicana un dia va apostar per tu. Hi va haver-hi gent que, en fi, no tenia... Si t'haguessis tingut de dibuixar quin era el retrat robot del que tenia que ser el líder d'Esquerra Republicana, no hagués sortit el Rufián. Hi va haver-hi algú que va apostar, i el personatge, és veritat que funciona perquè té no sé quants milions de seguidors a les xarxes, perquè ha guanyat credibilitat a Madrid, etc. Amb tot això, què ha de fer? Jo no sé què han de fer. L'única cosa que no poden fer és el que estan fent, que és acabar, diguem, creant petits grupets que no van enlloc, i un concurs d'egos que no sé si van a repartir la misèria. I si queden fora, hi ha moltes boques allà que no menjaran calent.
16: Sí que van enlloc. Van a fer que alguns vots no tinguin cap utilitat. És a dir, torno a insistir en el que deia abans. En les circunscripcions petites, les circunscripcions de tres diputats, doncs, per exemple, és molt important que no es perdi un vot, perquè penseu que la tercera força, que és Vox, que és la que més puja, aquí és on pot irrompre. Jo crec que no tinc les dades en aquest moment, però segur que és on més creix, que és en aquestes circunscripcions. Però a part... És a dir, és
20: passa el rasclet, passa el rasclet, Vox.
16: Clar, i llavors això, mira, només cal veure les restes que dona la llei d'on, com poden variar un resultat. Ha passat contínuament. A Madrid, a les últimes eleccions, el PP guanya un diputat al PSOE per 9 vots, que venen, per cert, del correu estranger, del correu exterior, del vot exterior, no?
19: Sí.
16: Llavors, clar, és a dir, aquestes coses sí que tenen importància, i la tenen bàsicament perquè tot allò que tu vols aportar es perd, no hi ha capacitat de negociar.
18: Tenim més reaccions a la decisió de Gabriel Rufián.
19: Ahir Iván Redondo...
18: Un moment, Mònica, perdona.
19: Perdona.
18: La posició del líder d'Esquerra Republicana tampoc li ha semblat gens bé a Verónica Barbero, és l'actual portaveu de Suma al Congrés. Considera que aquest moviment és molt agafat amb pinces i que no fa més que posar bastons a les rodes a les esquerres.
21: Rufián estuvo durante más de un año hablando de la unidad de las izquierdas, y entre eso que defendía el propio Rufián y Esquerra, al final ha elegido Esquerra. Y nosotras respetamos profundamente su decisión, evidentemente. A mí me hubiera gustado que se hubiera tomado antes, porque creo que no está favoreciendo a ese acuerdo entre las izquierdas. Esto es una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que dejarnos de escenarios que son un poco estrambóticos, porque si nosotras queremos, y la ciudadanía quiere sobre todo una lista única, eso tiene un significado nada más. Y nosotras aspiramos una lista única, que integre también a Podemos.
18: És una mica en la línia d'Antonio Maillo d'Izquierda Unida, també, d'aquesta cosa estrambòtica i de que no està fent el que havia promès que faria.
14: I per això que deia el Màrius ara, és a dir, al final, quan tu tanques la porta i poses tots els paperets en les projeccions, el partit, és a dir... Aquesta tensió permanent entre l'interès general i l'interès particular en política és molt evident. I I l'obligació al final d'un partit ha estat pensat per sobreviure. I primer que res dona satisfacció als seus. És a dir, si tu tens a les previsions electorals que a l'esquerra del PSOE, un cop, insisteixo, Sánchez decideix soltar tot el lastre que el lliga a un PSOE, diguem-ne, de caràcter més centrista per pivotar directament sobre un missatge molt esquerranós, és a dir, va a buscar i a jugar la pilota al teu espai, i les enquestes certifiquen de dir el PSOE resistirà, però perquè es menjarà, fagocitarà a la seva esquerra, aquesta esquerra té l'obligació de sobreviure. Mm. I el primer que vol sobreviure és cada sigla per si mateixa. És a dir, tu, els senyors d'Izquierda Unida, què els hi vas a dir del dret a decidir? El senyor Maillo, que a Sevilla anirà a dir que està a favor del dret a decidir? En sèrio ens creiem que els comunistes faran això? No ho han fet mai, no ho faran mai. No és la seva manera de pensar. I Podemos, tu creus que de bona fe negociarà amb Sumar? Si ja ho hem vist aquesta legislatura passada, que els 4 dies de començar la legislatura se'n van sortir i se'n van anar a la muntanya i creuen que el discurs de Sumar, una vegada s'integra en les estructures de govern, pues passa a ser una socialdemocràcia accentuada, però res més, i ells estan per una altra cosa. I això, de voler-ho tapar, de dir, no, és que clar, ens enfrontem en una amenaça molt seriosa. Diu, sí, l'amenaça la tens, o això diuen les enquestes. I per tant, l'únic que faré és mirar per l'interès general i fer un front popular, un front ampli, per aquesta amenaça no es faci real. Doncs, bueno, és un discurs que queda bé, però després te tanques a la teva habitació i el que fas és veure com pots sobreviure tu i la teva organització política. I per això tot aquest discursillo té poc fonament. I per això té poc fonament el discurs de Rufián durant un any, que en veritat es tractava de que la joguina del seu grup parlamentari pues fos més del seu gust. I el pols ha sigut principalment per poder tindre un grup parlamentari del seu ús, i això ho ha aconseguit, però que detrás hi havia l'ambició de que al final Izquierda Unida, el Ferrol, faria mítings defensant el dret a decidir, pues, home, això és que és impossible, i les coses impossibles no poden ser.
18: Permeteu-me que expliqui una notícia d'última hora, i és que els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Catalunya, aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons ha avançat El Caso, ha pogut confirmar ja aquesta hora RAC1. L'avís el van rebre dissabte a 9:15 de la nit. Un testimoni va sentir una sèrie de trets i va avisar la policia. Quan els Mossos van arribar al lloc dels fets, no hi quedava ningú, només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala. Tampoc van trobar cap persona ferida ni cap testimoni que volgués explicar res. Ara la policia ha obert una investigació per esclarir aquests fets i saber qui és l'autor dels trets, que segons les primeres informacions va fugir de la zona amb un cotxe. Aquesta és la notícia d'última hora, a les 10:09 del matí. Ja estem veient a totes les televisions com comença aquesta desfilada d'avui del Dia de la Hispanitat. De seguida hi anirem de nou amb l'Adrià de les Heres. També anirem a la manifestació que estava prevista a aquesta hora aproximadament a Barcelona, en aquest cas a la contra, és a dir, una manifestació contra l'altra marxa que s'ha de fer també aquest matí a Barcelona, la marxa espanyolista, i que recordem que ahir Daniel Cirera demanava a Salvador Illa que desacampés, que fes fora els acampats de la plaça de Catalunya per evitar el xoc amb aquesta marxa i que es pogués desenvolupar amb normalitat. Ara que parlàvem de Badalona, també tenim una altra figura que pot donar cert joc aquí a Catalunya, que és la de l'alcalde Xavier García Albiol, si acaba o no liderant la llista del Partit Popular a Catalunya. Creieu?
17: Sí.
18: Perquè avui llegíem, penso que era el diari El País, que està bastant ja coll avall, que García Albiol, i a mi em sorprèn, encapçalarà la llista.
14: Vostè tots els...
17: Jo crec que... Sí, crec que possiblement malgrat ell, perquè ell, si hagués pogut triar, no ho hagués fet, segurament ha d'obeir el que li diuen, i possiblement és el cap de cartell millor que en aquests moments pot tenir el Partit Popular. De tota manera, pel que he llegit, immediatament ja ha dit que en cap cas abandonarà Badalona. Ell d'aquí un any o d'aquí 8 mesos tornarà a presentar Badalona, i jo crec que aquest és el seu objectiu.
16: Home, ell ho va dir a la campanya electoral municipal, que no sé que el seu objectiu, el seu, que ell a la campanya municipal va dir que ell només volia estar a Badalona.
18: Per això em sorprenia que acceptés la proposta, perquè sempre ha estat com alcalde molt abanderat de Badalona i sempre ha dit que volia continuar-hi.
17: Sí, sí, jo estic segur que no abandonarà Badalona, estic segur, i entre altres coses perquè és la tercera ciutat de Catalunya, i difícilment amb un altre candidat poden tenir aquesta majoria absoluta, perquè hem de recordar que governa amb majoria absoluta i és absolutament necessari que tingui la majoria absoluta. Per tant, no abandonarà, que a més ara circumstancialment sigui el cap de llista a Madrid, bueno, doncs jo crec que és més per obligació de partit que per ganes pròpies del candidat.
20: Home, jo crec que aquí, fins i tot l'enquesta de La Vanguardia, els sortia, em sembla, que el PP 11 diputats, vull dir, 7 menys que Vox. I jo crec que això també ha creat una certa alarma de dir, necessitem alguna figura, en fi, sòlida, no podem fer invents, no? O sigui, històricament, el PP ha fet invents estranys, ha posat empresaris, ha posat figures que li semblava que tenien, i només li diria que li va sortir bé amb el Piqué, no? Josep Piqué. En aquest cas, jo crec que juguen sobre segur, posen una figura que és un personatge, que és una persona, doncs, que ha aconseguit en una ciutat com Badalona, que és una ciutat, Badalona és una mica especial, perquè hi ha una petita burgesia i unes classes mitges importants, que s'han agafat el discurs de i segurament voten PSC i voten Junts i voten altres coses a les Esquerra, el que sigui, a les eleccions generals. Però en aquest cas concret la figura del personatge és bona. Per cert, que va tenir en el seu dia, va tenir com un dels homes que el va ajudar, doncs, a crear les primeres campanyes a l'Ivan Redondo, que després va ser, diguem, la mà dreta de Pedro Sánchez, que mira, sí, aquelles coses de la història, no?
19: Sí, justament ahir Ivan Redondo a Vèrtex l'entrevistaven en Ramon Pellicer i deia que no ens refiem de les enquestes, ho dic a benefici de tot el debat que estem tenint, perquè ell estava convençut que això aniria d'un escó, i a propòsit d'això que deia Ivan Redondo, jo deia el que deia abans, no? De dir, és important que cada formació política tingui en compte el paper estratègic que pot tenir a l'hora de formar govern, no? I per tant, anar comunicant al votant quina serà la seva estratègia en cas que la cosa vagi d'un escó, perquè ara sembla que totes les enquestes donen doncs un marge molt ampli a la dreta de victòria, no? Més encara, més raó encara per tenir les coses clares i saber què defensaràs quan estiguis a l'oposició. Però si realment va d'un escó, la gent ha de saber què va votar, no?
0: Sí, també va dir que Yolanda Díaz seria presidenta. I que com fas previsions, a vegades l'encertes i a vegades.
19: Però
0: sobre això,
19: no.
0: Sobre això de l'alcalde de Badalona, jo crec que si no està fet, li falta molt poquet. I és veritat tot el que s'ha dit, que ell ha insistit tant en públic com en privat que aquesta opció només passa perquè li acceptin el compromís que ell continuarà al front del municipi, perquè la seva vocació és Badalona. Fixa't que es dona una paradoxa, que és que estem parlant del mateix candidat que el 15 i el 17, com a candidat a les eleccions autonòmiques, el 17, treu 4 diputats, els pitjors resultats de la història del Partit Popular a Catalunya en unes eleccions autonòmiques. Amb males cartes, perquè és el moment àlgid del procés, el PP està governant, el PP a Catalunya l'amenaça Ciutadans, que pel votant antiprocessista es veu com una opció amb més garanties que la tibiesa del PP. I el 26 dius... la direcció nacional, que és qui posa i treu candidats del PP a Catalunya, diu no, és que aquest és el millor candidat. I és pel canvi d'agenda, perquè és un cromo... Té moltes virtuts per a ser candidat del PP a Catalunya en aquests moments, perquè, diguem-ne, juga amb les mateixes armes que juga Rufián, és a dir, sap com manegar la comunicació del segle XXI, aquest populisme digital... de fer desocupacions en directe o de plantar-se en un lloc on hi hagués un problema, hem fet tot aquest xou, i després resulta creïble
14: amb eixos de campanya que són molt rellevants, que és seguretat ciutadana, defensa de la propietat privada i immigració, des d'un laboratori que es diu Badalona. Això li dona coneixement a tota Catalunya. I, a més, tornant al debat que teníem entre nosaltres abans, de tots les cares que pot tindre el PP en la vessant identitària, és possiblement de la que genera uns anticossos menors. No zero, però no genera anticossos que poden generar altres figures del PP.
15: No diu disbarats.
14: Va subscriure el Pacte Nacional per la Llengua fa poc, després, per pressions de la direcció nacional, se'n va tindre que desdir, va trobar una gatera que era l'he firmat, però en veritat no el comparteixo de la Z. Comparteixo una bona part, no? Tot aquest conjunt de cosetes li dona l'aire de ser probablement el millor diputat que poden tindre en aquests moments, tenint en compte que fa 10 anys, quan va ser candidat, no per unes generals, sinó per unes autonòmiques, sí. va deixar el partit amb la situació més precària de la història.
18: Tian.
1: Friso pel debat electoral entre Rufián i García Albiol. Crec que jo estic com el Josep Martí, crec que pel PP és un encert posar Albiol de candidat, si és que al final acaba sent així, i després que no seria la primera vegada que algú es presenta com a cap de llista al Congrés o es presenta al Congrés i no acaba agafant l'acte. Jo també estic absolutament convençut que l'únic objectiu que té Xavier García Albiol és ser alcalde de Badalona, que és on se sent com, és el que li agrada, és el que ha lluitat sempre, i que el que farà serà una candidatura instrumental per aconseguir vots, i escolta, i després potser agafa l'acte i al cap de 2 mesos la deixa estar i òbviament es torna a presentar a les eleccions a l'alcaldia de Badalona.
19: Però imagina't lo trist que és això que estem dient, eh? És a dir, durant tota aquesta estona que estem xerrant, en la majoria de casos estem parlant de com s'instrumentalitza la política en funció de la veta que té cada candidat per conquerir vots, més que no pas de quin projecte representen, no? I
1: sí,
19: això
1: és
19: desesperant, perquè al final dius... després ens queixem que hi hagi gent que acabi votant formacions que encara no han governat o que no estan en el seu imaginari de sigles conegudes, perquè el que se'n diu política, que és el servei a la societat, el posar el carisma del lideratge polític al servei d'unes idees i d'una capacitat de cooperació i de pactar i de fer propostes constructives, desapareix. I, per tant, la gent acaba votant el que no coneix perquè el que coneix l'ha decebut, no? I jo penso que estem davant d'un cicle electoral on molta part del vot de Vox, d'extrema dreta, s'articula a través d'aquesta decepció.
1: Bueno, Mònica, perquè la política, agradi més o agradi menys, ara es fa d'una manera molt diferent, més d'acord amb els temps que vivim, i els temps que vivim ja saps com són. Que és el de l'última moda, l'últim tuit...
19: El dèficit fiscal de Catalunya continua estant entre 16.000 i 22.000 euros, 22.000 milions d'euros.
1: Totalment.
19: La situació de Catalunya continua sent la que és a nivell d'infraestructures promeses i d'inversions no complertes. És a dir, al final, la realitat continua sent la del lloguer que parlàvem, l'habitatge que parlem, les infraestructures que no van, rodalies... És a dir, no ens podem oblidar de tot això, perquè això... L'única manera que tenim de resoldre-ho és tenint polítics que sàpiguen construir, no polítics que sàpiguen fer tuits.
18: Acabo de veure ja un paracaigudista amb la bandera espanyola, una bandera que a més deien que pesava com 15 quilos, horrorós, una proesa que puguin fer això, i també un tuit de la Casa Reial on diu: "Hoy celebramos todo aquello que compartimos y nos une como país y reconocemos la dedicación y el servicio de quienes trabajan cada día por España". De seguida hi anirem.
15: Sembla una mica el missatge de Pedro Sánchez, eh?
1: Està a punt d'aterrissar, eh?
15: La qual cosa té una lògica, perquè al final qui valida els pronunciaments de la Casa Reial és el govern, no? De torn.
18: Ja ha aterrat, sí, Tian, ja l'hem vist, eh?
1: No, però però és una imatge, no és la de la desfilada, no?
18: Aquesta és que veient. Posa... No, és d'alguna... Sembla alguna prova, ja en directe.
1: Sí, és una prova, perquè ha aterrat amb una gesta...
18: La prova ha anat bé.
1: Com un cap de golf, eh?
18: Exacte, després veurem què és el que passa durant la desfilada. De seguida hi anirem, per cert, és que ara el pobre Delas ens deia abans, el de l'Adrià de les Heres, que s'havia hagut de vestir de 21 botons per anar a cobrir aquesta desfilada, però el pobre ara, la policia li ha agafat la motxilla i tot el seu material i està amb els gossos allà esperant que el deixin accedir.
15: És que no es pot
18: accedir.
15: Anar de 21 botó i motxilla.
18: Però anem a treballar.
15: Ja ho sé.
14: Si vas a una desfilada a Madrid, si fos a Barcelona podries anar...
15: De qualsevol manera.
14: Com un gos perdiguer, però a Madrid la gent encara es muda. Els dies de
18: setmana,
14: els dies
16: de festa. Quan hi ha una celebració s'ha d'anar correctament. I això,
14: a favor,
16: així Teresa. A Barcelona o a Madrid.
14: A favor, però jo el que veig és el que veig. I aquí, diguem-ne...
15: I si no hi ha celebracions, també.
14: Costa més, això.
15: Una mica moderat.
16: Però les formes són molt importants, per denotar el fondo. I amb això jo crec que... És a dir, guardar una mica les formes quan hi ha un acte institucional, quan hi ha o un ple del Congrés de Diputats, m'és igual, guardar les formes és una manera de respectar la institució.
14: Totalment. I mira quantes camisetes es veuen al Congrés i quantes se veuen al Parlament.
16: Que la meva última legislatura ja estava desesperada i després només va fer que incrementar, o sigui que vaig fer bé de jubilar-me.
19: Hi ha grans lladres i grans estafadors vestits amb vestit, eh?
16: Estem parlant d'institucions.
19: Ja, però és que n'hem vist molts en aquests actes de celebració el 12 d'octubre que estaven processats per corrupció.
16: I també hem vist gent que va desarrapada i és molt bona gent.
19: També, per això et dic, que el vestit no ens faci perdre l'escriure.
14: Tu quan reps a gent a casa per sopar, els reps en calçotets abanderado i xancles d'anar a dormir, o et vesteixen, obris la porta en una camisa planxada i uns pantalons i unes sabates, benvinguts a casa, i fas un dinar i poses estovalles, fas coses boniques. Jo crec que la Tere i jo estem parlant més d'això, de donar-li un envoltori institucional a l'alçada de les circumstàncies.
18: Doncs mira, l'Adrià de les Heres, que li ha donat l'envoltori necessari a l'alçada de circumstàncies... No, m'acaben d'enviar una foto i extraordinari, com va avui el de les Heres, que ja el tenim connectat. Em sembla que els gossos ja t'han revisat tot.
2: Hola.
18: El material,
2: sí,
18: no?
2: Sí.
18: Què, com ha anat això, Adrià?
2: Doncs mira, escolta, ja estem asseguts aquí davant de la tribuna reial, on presidirà el rei aquesta desfilada, també al costat de la tribuna, on hi haurà els diferents presidents autonòmics, també el cap de l'oposició, i ha costat, portàvem des de les 9 fent cua, ara, doncs, pràcticament 2:15, una hora i mitja després, ja estem asseguts, i bé, doncs, cap a les 11, avui sí començarà aquesta desfilada que presidirà el rei d'Espanya i que durarà pràcticament unes 2 hores.
18: I Adrià, els gossos oloraven totes les motxilles o només la teva?
2: Sí, de fet, hem tardat molt perquè primer ens han fet passar periodistes, amb grups petits de periodistes perquè ens acreditéssim, i a mesura que ens anàvem acreditant, ens feien deixar la motxilla al passadís del quartel de l'Armada, que és on ens estàvem acreditant, i quan hem estat un grup de periodistes prou nombrós, ha vingut un gos policia i ens ha olorat motxilla per motxilla per comprovar, doncs, per raons de seguretat, sobretot els actes de la Casa Reial, perquè no hi hagués cap incident. I sí, els han olorat un per un.
18: Molt bé, Adrià. Doncs vinga, d'aquí una estona, si de cas connectem i ens expliques com va aquesta desfilada militar coincidint amb el Dia de la Hispanitat a Madrid.
2: Molt bé, doncs aquí estarem.
18: Moltíssimes gràcies, Adrià. A les 10:24 nosaltres fem una petita pausa i tornem de nou amb la tertúlia.
3: RAC 1. I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village del Melià fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.
22: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
23: Per què ens cal avui desencadenar el present?
22: Atura't, pregunta't i reflexiona.
23: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
22: Ajuntament de Barcelona.
24: Podríem dir que la menopausa es pot passar com si res, però preferim no vendre motos.
4: El que sé que venem és Equilibri Hormonal, el nou complement d'Anna Maria la Justícia amb magnesi i xatavari per mitigar els fogots i la inestabilitat emocional de la menopausa. Anna Maria la Justícia. Les coses pel seu nom.
5: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta'n les condicions a Zurich.es.
6: Emocionarte con una canción parece fácil, ¿no? Tu cerebro libera dopamina, despierta recuerdos y hace que se te erice la piel sin que te des cuenta. En Ergo DKV hacemos algo parecido para hacer más fácil lo que realmente importa. Acude a tu oficina más cercana o visita facildkv.com. Ergo DKV. Fácil porque es importante.
7: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
24: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
7: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
24: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
25: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum. Bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
26: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. 4 generacions d'Atlàntida.
27: El millor d'aquests 100 anys ets tu, Atlàntida. Un segle fent salut.
28: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
27: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emociona't amb la poesia de Jorge Drexler.
28: Vibra amb l'evolució d'Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
27: Reviu els grans clàssics de Miquel Erenchun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
28: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
29: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
30: Ja és aquí! La nova tarifa Premium arriba al DIR. Apunta-t'hi ara i gaudeix d'accés a tots els clubs, piscines, pàdel i totes les boutiques de DIR27 amb tovallola inclosa i alta online 0 euros. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, si vols fer-ho, fes-ho.
31: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
32: Els amors?
31: Les persones? Allò que no vas arribar a dir?
33: Arriba a la Villarroel Morning Sun de Simon Stevens, el nou espectacle de Sixto Paz dirigit per Pau Roca i protagonitzat per Miriam Iscla, Nagüell i Raquel Ferri, a partir del 9 d'octubre.
31: Morning Sun. La vida passa. L'amor perdura.
34: La Fundació Òpera a Catalunya presenta L'Elisir d'Amore, l'òpera més encantadora de Donizetti. Del 14 al 18 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Equívocs, falses pocions i amors aparentment impossibles en una de les comèdies més estimades del repertori operístic. Entrades a operacatalunya.cat.
35: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
36: Per què ens cal avui desencadenar el present?
35: Atura't, pregunta't i reflexiona.
36: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
35: Ajuntament de Barcelona.
37: RAC 1. Tots som 1.
11: El perquè de tot plegat.
15: Fances i olives.
18: Senyar els horaris de 11:15 del matí. Això de com hem d'anar vestits en funció d'on anem ha donat bastant de joc aquí a l'estudi ara amb el Màrius i el Josep.
15: Val a dir que estem d'acord amb això. Amb altres coses,
18: sí,
15: no,
18: és estrany, però, eh? Sí, és estrany. 11:15 deia que parlàvem abans dels Reis i d'aquesta desfilada que es fa avui a Madrid, però on els esperen amb candeletes és a Ceuta i arriben demà. Serà la primera visita dels monarques espanyols en els últims 20 anys a les ciutats autònomes, a Ceuta i a Melilla. I avui ens ha sorprès una informació que publicava el diari El País que assegura que diversos vaixells, Marroc va enviar vaixells de guerra a aigües de Ceuta, coincidint amb aquella arribada massiva de migrants a finals de juny. No sé
15: però
18: si
15: se
18: creieu...
15: suposa que era per parar aquella invasió, eh?
18: Però no va demanar, no va demanar autorització, no ho va comunicar, és el que diu el diari... Per tant, no sé si pot posar més llenya al foc, perquè venim d'un cap de setmana, també amb el rei Mohamed VI, doncs dient la seva, no sé si pot posar més llenya al foc al conflicte i a les relacions Marroc-Espanya.
15: Jo el que crec és que aquesta visita està molt pactada per els dos ministres d'exteriors, està perfectament assessorada i mesurada, i jo crec que serà una visita que, lògicament, el rei del Marroc haurà de dir alguna cosa, però fins i tot aquestes paraules ja estan prescrites, no? De totes maneres, el que deia Mohamed VI era una cosa interessant, eh? Parlava, semblava que assenyalava a la dreta espanyola, perquè és la que ha fet el discurs més abrandat i acusat el govern del Marroc, i no només parlava, diguem, de la dreta política, parlava també de la dreta mediàtica, i a mi em va sorprendre perquè era no hi havia una paraula de més, eh? Però em semblava que era interessant, sobretot perquè Feijó, si aspira, jo crec que, en fi, té molts números per ser el proper president de govern, no pot començar. Pensa que quan hi ha eleccions, la primera visita que fa el primer ministre espanyol, el president del govern, és sempre el Marroc, és el teu veí, és el que tens més complicacions. No va fer-ho Sánchez i el seu dia, les últimes eleccions, se li va criticar molt. Si Feijó va en aquests moments i amb aquest discurs i amb aquesta bandera que està portant el Marroc, no ho tindrà fàcil, no ho tindrà fàcil, li posaran complicat, i saps que si algú t'has de portar bé som els veïns. Jo crec que no ha fet bé segurament perquè de les coses més fràgils que té Feijó, diguem, és el que l'assessoren en temes de política internacional. I crear tensió amb els dos veïns, amb Marroc i França, no només, diguem, no han volgut, diguem, acceptar, doncs, aprovar el tractat d'amistat entre els dos països, sinó que, en fi, van a la visita de Macron, van donar un pas enrere, no? Jo crec que aquí en fi, ja sé, que té els companys de viatge que té i tal, però jo crec que Feijó hauria d'administrar un nou rumb.
0: El bon veïnatge entre veïns és cosa de dos. Perquè si tu vius al tercer i el del quart fuma i tira les colilles...
15: Però és que el que fuma i tira les colilles és el Feijó, eh?
0: I tira les burilles.
15: No, perdona.
0: El govern que incentiva que 80.000 persones passin la frontera de manera il·legal i creuat de braços és Marroc. I que per interessos geopolítics el govern d'Espanya, que té pues, responsabilitat, hagi de fer un discurs determinat, no vol dir que, d'una manera o altra, no es puguin canviar o no es pugui reequilibrar el tipus de relació. Perquè, oi que per altres temes sempre diem que l'apaivagament al final no porta enlloc? Doncs en Marroc, a la millor...
15: A la millor
0: ha arribat el moment
15: perquè,
0: també...
15: Perquè amb 50 anys de democràcia només hi va anar una vegada el cap de l'Estat a Ceuta i Melilla. Per què?
0: El que dic és que...
15: I amb els socialistes manant, per cert.
0: No hi ha una única manera de veure la realitat i que...
15: Això ho sabíem abans de venir al programa.
0: Bueno, doncs ja està. Tu insisteixes en situar la càrrega de culpa... sobre...
15: No, jo no està en la carga de culpa, la carga de culpa, sinó entendre que tu no pots, diguem, tenir una política exterior tan dura i tan agressiva com ha mostrat verbalment, perquè què vols enviar? La legió? O sigui, què volem? O sigui, de debò.
0: Pots tindre una política exterior diferent?
15: Segur. No està bé, perquè jo crec que de les coses que els països seriosos tenen és una política exterior que són capaços de pactar entre les dues principals forces polítiques.
0: Fa molts anys que Espanya no té una política exterior, segur.
15: Jo crec que sí que té una política exterior.
0: Quan comença, quan Zapatero no s'aixeca davant de la bandera dels Estats Units, quina política exterior tenim amb continuïtat? No la tenim, no l'hem tingut. No, arriba a la dreta no, i planta els peus a l'atlantisme més descarnat, arriba a l'esquerra i fa una altra cosa. No la tenim. Com que
15: els
0: no
15: països
0: la tenim,
15: seriosos. Els països seriosos.
0: Però este no és un, un país seriós.
15: Pues hauríem d'intentar.
18: Que la Teresa s'hi va sobre, això, que fa molta estona.
0: L'única cosa que et matiso és aquesta distinció entre seriosos i no seriosos. I també afegeixo que la relació amb el Marroc, encara que sigui el teu veí, encara que tingues interessos creuats, encara que hi hagi el Sahel per sota seu i que per tant, hi ha una sèrie de condicionants que fan que s'hagi de ser curós, però sí que permet, des del meu punt de vista, en les coses que han passat en els últims anys, i particularment fa uns mesos, que hi hagi des d'Espanya una altra mirada sobre les relacions amb Marroc i que també de quan en quan s'ha de fer una gestualitat més bueno, de que a l'altra banda hi ha algú, sí?
18: Teresa.
1: A veure, és que jo m'agradaria saber què pensa, o sigui, com definiria el Josep Martí el que és política exterior, perquè que digui que Espanya no té política exterior, doncs realment jo crec que les dades no ho avalen.
0: No he dit això, Teresa. Perdona, he dit que el que no té és continuïtat i el que no té és un pacte entre les forces principals del polítiques del país per consensuar posicions. Això no,
1: cosa,
0: no ho té.
1: Quan parlem del Marroc, i parlem, en fi, hem començat parlant de Ceuta i hem derivat a Marroc, que és normal. És a dir, mira, hi ha una cosa primer que a mi em crida molt l'atenció, perquè si algú es defineix com a gran patriota espanyol, tal, és l'Abascal, no? Avui el senyor Abascal no és a la festa de l'espanyolitat. Avui el senyor Abascal està a Ceuta. Ha fet un feu, parlant de lo que parlàvem abans, als Reis, perquè ell avui li tocava estar on la seva representació li tocaria estar. Per què fa això? Pues segurament per marcar també posició i per dir-li al Partit Popular jo sóc més que tu i batallo en el teu front. Però la política exterior no s'ha d'oblidar mai que la política espanyola té a veure moltíssim amb la política europea. I la frontera amb Marroc és una frontera europea. I per tant aquí hi ha una vessant que s'ha de tenir en compte. S'ha de tenir en compte i s'ha de veure. Dir que Espanya en aquest moment no té política exterior, escolta, només cal veure què ha passat amb l'OTAN, no? S'ha marcat posició espanyola, s'ha marcat amb la política europea, i és veritat que tot això, bueno, estem parlant amb un veí que té unes relacions, bueno, també seues, exteriors, definides. I aquí hi haurà, clar que sí que hi ha d'haver, amb un veí sempre tens conflicte, amb el del teu replà, per si deixes una cosa o no en deixes una altra. El que s'ha de veure és la possibilitat, la realitat, i si ets capaç d'abordar aquests problemes, pactar un acord, buscar la manera de solventar-ho. I la visita dels Reis és una visita que està parlada. No m'ho crec que Espanya faci, el govern espanyol faci el que li doni la gana i no se n'hagi ni parlat. No m'ho crec. És més, les declaracions que va haver l'altre dia del rei del Marroc, que per cert a mi també me va cridar molt l'atenció, com al Màrius, el tema de l'apel·lació als mediàtics, no? Per dir-ho suau. És a dir, clar, tot forma part d'un cos, clar que sí. I la relació amb un país amb el que tenim tractats tan importants i que, a més, és a dir, la Unió Europea li està fent, té un tracte també especial amb el Marroc, amb el tema de la immigració, doncs té molts recovecos, té moltes maneres d'abordar-ho. I la política exterior, qui digui que és una política senzilla, s'equivoca o diu mentides. Per tant, dir que no n'hi ha no és veritat. Que és difícil? Sí. I que tindrà encara un recorregut aquesta història? Doncs clar que sí. Però el que s'ha de fer és abordar-ho, i jo crec que el govern espanyol amb això ha fet el que havia de fer, i no sé els detalls ni els pregunto, m'entens?
18: Aviam, Josep Martí, que em demanes paraula, després si volen la Mònica, el Quim o el Tian afegir alguna cosa, també
0: tinc endavant. Tinc un interès particular en dir una altra vegada que l'afirmació o la intervenció de la Tere, jo no he dit en cap moment que no hi hagi política exterior. No ho he dit. De política exterior n'hi ha. El que sí dic, en resposta al que...
1: Com amb uns senyors que et dic avui han d'estar tots a Madrid per allò que tu i jo compartim, i Mario estic segur també, de guardar les formes, no? I però... avui se'n va a Ceuta i tu amb aquests senyors de construir una política exterior comuna, explica'm com.
0: Bueno, però aquest senyor és un partit, n'hi ha un altre,
1: Sí, ha, no n'hi ha, ha més, n'hi ha
0: se
1: més.
0: Prenen, se prenen decisions que canvien la, la posició determinada de dècades sobre, sobre una qüestió, com per exemple el Sàhara, i es fa sense compartir amb ningú. El que dic és que la, la política... Tu creus que la política exterior que s'ha fet en els últims 3 anys tindrà continuïtat si canvia el govern? No. No, i l'únic que dic és això. Responent al, Màrius, que deia els països seriosos tenen els països seriosos tenen continuïtat en això, els països seriosos comença a ser part de la història, però diguem-ne, sí, quan això passa o quan això passava és perquè el que governava i el que estava a l'oposició d'una manera o altra consensuaven posicions i tothom, fins i tot el que governava, acabava fent algun tipus de concessió per a que la proa del barco apuntés cap al mateix lloc. A Espanya això fa temps que està trencat i, per tant, el que no té és continuïtat la seva política internacional. Política internacional n'hi té tothom, tothom. Fins i tot quan no en fas, és una manera de fer política internacional. Dius, però això, té continuïtat? No. Respon a la lògica d'un país seriós? No.
1: S'aprofitaran de lo que espero que no, perquè no governaran, però s'aprofitarien d'allò que s'ha aconseguit per aquest govern? Segur que sí. Segur que sí.
18: Quim, Mònica, voleu afegir alguna cosa abans que tanquem aquest debat?
2: No, no, perquè aquesta és una qüestió de la que se'n parlarà molt, la part estratègica del cap d'estat de... Doncs ja l'heu comentat i jo crec que més val no allargar-ho, perquè d'immigració no haurem de parlar molt a fons durant la campanya.
18: Doncs vinga, anem fins a la plaça del Rei de Barcelona. Qui se li ha girat feina avui és el nostre company d'informatius, en Víctor Massip, perquè està seguint dues concentracions. Ara la que comença és un acte de Vox, de fet, en aquesta plaça del Rei, i recordeu que al llarg del matí també hi ha convocada una altra concentració antiespanyolista. Víctor, com va? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, aquí Vox a la plaça del Rei fa un acte propi abans de sumar-se a la resta de mobilitzacions. Encara falten uns 15-20 minuts perquè comenci i l'ambient està molt tranquil, hi ha una cinquantena de persones, va arribant la gent molt poc a poc i d'aquí uns minuts està previst que parli Ignasi Garriga, el secretari general del partit.
18: Molt bé, Víctor, doncs us seguirem també aquí en directe des del Món RAC1, quan són les 10 i 42 minuts del matí. En Tian Riba, que com que no el veig, però sé que hi és...
4: I soc.
18: I suposo que estàs...
4: Atent, a més a més.
18: Estàs molt atent, perquè has de fer l'ull de poll avui.
4: Clar, correcte, efectivament, sí. Molt bé. Que no fallem mai, nosaltres, malgrat estar a la diàspora.
18: Això és cert.
4: Quan dic nosaltres, em refereixo a no només als ulls de poll, sinó als tertulians,
18: És veritat, avui és el complet, vull dir, sou tots d'una manera o una altra, i sou, i us ho agraeixo moltíssim. Doncs dos minutets perquè preparis l'ull de poll, si et sembla.
4: Vinga, perfecte, sí, tant.
18: I anem ara un moment a fer una petita pausa, i això, tornem a mentir en Riba, i després tertúlia esportiva, que déu-n'hi-do amb el show de Mourinho d'ahir, i també amb la vermella de Vinícius.
5: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
8: La fruita i verdura del dia és fresquíssima i té un preu inconfessable.
9: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
8: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
9: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisur.
13: Amb Verisur sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
12: Confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisur al 900 903 744.
14: Medishore.
16: MD
37: Luis Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
6: RAC1, emissora oficial.
7: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
14: Què passa quan un jugador i un venedor de l'OMCE es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
16: Només pel fet de comprar el cupó diari?
14: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'OMCE. Perquè

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Molt aviat arriba la venda privada de la Roca Village. Gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques, com Lacoste, Under Armour i Zadig & Voltaire, per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
4: No?
5: No, el que passa és que jo tinc moltes complicacions perquè buscava una cosa molt específica, no?
4: Clar.
5: I per tant, en el nostre cas, que sempre hem buscat un lloc adaptat, però que l'hora estigués cèntric per qüestions del meu fill, etcètera, sempre és més complexa, no?
4: Us ho dic però perquè no. els apunts n'hem parlat.
5: Però els meus nebots i nebodes, sí, eh?
4: Vull dir,
5: és a dir, el procés de gentrificació, per exemple, que se'n parla molt respecte de Barcelona, però també passa als vallesos, no? De gent que no té els recursos econòmics per viure on ha de viure. I, per tant, i jo tinc un nebot que està compartint un pis a Barcelona pagant una fortuna per l'habitació. No?
4: És un autèntic drama, ho dèiem avui als apunts, que a partir de les 11, quarts de 12, parlarem d'un musical que s'estrena al Teatre Apolo, que es diu Busco Pis, i havíem demanat als oients que ens facin notes de veu al 669-1010, 669-1010, explicant-nos històries estrambòtiques, alguna anècdota que us hagi passat buscant pis. Després la repassarem amb els autors d'aquest musical que arriba a la cartellera barcelonina aquest divendres. Tian Riba, som-hi?
6: Som-hi! Vinga, ja tinc... Bueno, tinc ganes de tenir una orella posada en el que queda de programa i de programació de RAC1 durant tot el dia i un ull posat a la desfilada que es fa avui a Madrid de la Fiesta Nacional. Avui és un dia important per Badieca, que hem sabut que és un boc mascle de 2 anys del Tercio Don Juan de Àustria de la Legión, que és la segona vegada que desfila. Ja va desfilar l'any passat, té el mateix nom que el cavall de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Avui també és un dia important pel trio de pilars de Catalunya, podríem dir, que són Pilar Rahola, Pilar Invallés i Pilar Aire. No? Podríem dir que són, no, és l'eterna de pilars que tenim. I també per Robert Manrique, l'expresident de les víctimes del terrorisme catalanes, que m'ha fet arribar un missatge dient-me que avui fa 64 anys i que, per tant, per ell és un dia important. Doncs, escolta, felicitem, que tothom feliciti el Robert Manrique. Ja ho deia abans, mitja tertúlia a la diàspora, cosa que no ha impedit que hagueu debatut de manera molt interessant i que també li xirlin les orelles els del concurs d'egos, més o menys, si heu vingut a dir, del Frontenstein. I acabo amb unes frases del Shakespeare de l'Ametlla, que és Josep Martí. Podria dir més, però em quedarem dues, sobretot amb l'última. Una és: a Barcelona pots anar com un gos perdiguer, a Madrid la gent encara es muda, però sobretot aquesta frase no sabria definir si rima o no rima, que ha sigut: confluència la que tengo aquí colgando.
4: Què passarà a la història, Josep?
7: Rima,
6: jo crec
7: rima
6: que hauria sonant. Hauria de ser confluenciando la que tengo colgando o algo així, no?
4: Exacte. Atenció, deixeu-me que expliqui una notícia terrible que acabem de saber. Aquesta matinada, al districte de Nou Barris, a Barcelona, han matat un home a ganivetades en un atac en grup. Els fets s'han registrat al voltant de les 2 de la matinada, quan diverses persones han assaltat la víctima a la via pública i l'han atacat amb armes blanques, provocant-li ferides que li han acabat causant la mort. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir aquests fets i identificar sobretot els autors d'aquest nou homicidi que ara per ara encara no han estat detinguts. Acabem amb una mica amb el gust de boca, però us agraeixo molt a tots, els de la diàspora, els que sou aquí, que avui m'hagueu acompanyat, Josep Martí, Màrius Carol, Mònica Terribas, Teresa Conillera, també en Quim Forn i en Tian Riba. Ja podeu anar a veure la desfilada, que el Tian frisa.
7: Sí, sí, sí. Posar el meu uniforme.
4: Bé, la Teresa ha d'anar a l'acte de la Guàrdia Civil, atenció.
8: Sí, senyor.
4: Exacte. Clar. Doncs vinga.
8: Ja, sempre, tots els anys, una a Ràdio Lleida.
4: Una abraçada, que acabeu de passar un bon dilluns. Les 10:51, re ara mateix, ens hi posem de ple amb tot el que ha donat

0: de si el partit de dissabte del Real Madrid amb aquella estirada dels cabells de Vinícius a un jugador del Villarreal, l'escenificació constant de Mourinho durant tot el partit amb les càrregues arbitrals justament com a cortina de fum per amagar el que fa el seu equip, que és un mal futbol i que pràcticament res no ha millorat des de la seva arribada al club blanc. Marius, adéu, eh?
1: Adéu. No sabia si explicar una cosa que vam dir l'altre dia. Que s'ha circulat fa unes setmanes a les xarxes, que és un lloc que jo no hi navego, però que, en fi, tens amics que t'ho expliquen, que diuen que aquest no és el Vinícius.
0: Què dius ara?
1: Que Vinícius va tenir un accident i va morir aquest estiu, i hi ha un doble, han posat un doble. Tot això en el, clar, ajuda al fet de que el Vinícius sembla que li van fer una operació perquè ell, clar, es veu que tenia una sensació que tenia cara de bobo i tal, i es va fer arreglar una mica...
0: La mandíbula.
1: La mandíbula, sí.
2: Ara només és feo.
1: No, escolta, però és molt bé. Sí, el que es poden arribar a inventar a la xarxa és brutal. I jo quan el veig, ara, quan veig un partit del Madrid, veig un trosset i tal, i penso, no, aquest, el Vinícius que coneixo, això no ho hagués fet.
0: A mi em va semblar l'autèntic, però a les 10:53 de seguida aquí la tertúlia esportiva amb en Miguel Rico, en Santi Segurola i en Joan Jopallàs.
3: Danone t'ha ofert el perquè de tot plegat. I un any més manté el preu dels seus iogurts essencials per un màxim d'un euro. Danone, des de fa 100 anys, cuidant la salut dels que més estimes.
4: El perquè de tot plegat.
5: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
6: Ai, que ràpid passen les coses bones.
7: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
6: O els 10 dies Nissan.
7: Com?
6: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
8: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
9: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
10: Arriba l'aniversari a Sorli. Celebrem 103 anys amb tu. Del 7 d'octubre al 17 de novembre regalem més de 500.000 euros en vals i productes. Vine i emporta't els teus premis. Sorli, 103 anys amb tu.

0: no se trata solo de vender herramientas. Se trata de conocer el oficio de escuchar.
1: No sé cómo se llama. Tengo una.
2: Manguito de unión de PVC de 32 milímetros.
3: No hace falta que sepas cómo se llama.
4: En Optimus sabemos qué necesitas.
0: Optimus, ferreterías de confianza y proximidad.
5: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
7: Amb Lidl Plus tria 6 burgers de pollastre 2,99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nou sense closca 1,89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
8: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
9: Hi ha barretes de proteïna que penses? Millor m'ho empasso i ja està. I després hi ha la nova Nutri-Sport Protein Soft Bar, que té una textura soft, fins a 15 grams de proteïna i sobretot un gust brutal. El millor, que no porta edulcorants, ni aromes artificials, ni sucre afegit en la massa.
10: Al, ja t'has menjat nou panetones?
11: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
10: I ja l'has trobat?
11: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
10: Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
10: Més info a aldi.es.
12: Carinyo, 5x5?
13: 25.
12: I per 3?
13: 75.
12: Ara ets de números.
13: No, no, de mi BP.
14: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es promo ahorro extra.
15: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
16: Ai, que ràpid passen les coses bones.
17: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
16: O els 10 dies Nissan.
17: Com?
16: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
20: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall Zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
19: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
21: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Totes les marques d'Anima Automoció, vehicles nous i les millors ofertes de l'any. Expro Reus, aquesta és la teva oportunitat. T'esperem!
22: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
23: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
24: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
23: Truca a Verisure al 900-903-744.
24: Verisure.
25: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
26: Gairebé les 11 tocades, comencem la tertúlia esportiva.
27: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
26: Començo saludant en Santi Segurola. Bon dia.
28: Bon dia.
26: I felicitats.
28: Moltes gràcies.
26: Has estat avi.
28: Era avi.
26: Has tornat a ser avi.
28: I ara, bueno, sí, a més per partida doble.
26: Exacte, estic bessonada, eh?
28: Sí.
26: Bueno, molt bé, tot bé?
28: Tot bé.
26: La mare bé, els nens bé.
28: Siguen en incubadora, perquè todavía son bien recién nacidos, prematuros, pero están fenomenal. Y además, Hay que hablar bien de la sanidad pública. Uh-huh. Y el trato que recibió mi hija durante estos meses y el que están recibiendo los niños es extraordinario, es ejemplar. No sé, uno se puede quejar por todo.
26: L'hem de cuidar més, la sanitat pública.
0: Home,
26: hem de parlar bé i cuidar-la més.
0: A partir del 21 de novembre més. No pateixis, que anirà cap amunt.
28: Sí que des d'aquí, mis felicitaciones y también pues el privilegio que tenemos en este país.
26: Uh-huh. Joan Jopallàs, ja que has intervingut, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
26: Sí, sí, segurament serà un dels temes recurrents en campanya electoral. El Miguel Rico, bon dia, que pot assessorar en Segurola, perquè ja està molt bregat amb això de portar nets amunt i avall.
2: Sí, jo estic en una altra fase, ja. Ja saps, soc un col·laborador dels seus pares, fixo, i de dedicació exclusiva, sempre a disposició.
26: Què faríem sense els avis i les àvies, els que tenim fills petits? És així, o sigui, un agraïment també a tots vosaltres. Va, escolta, que avui em moro de ganes de parlar de futbol, sobretot del partit del Real Madrid,
2: així,
26: perquè el vaig mirar sencer.
2: De futbol, si parles
26: no, exacte, no parlarem de futbol, perquè per molt que Mourinho insisteixi amb les seves crítiques arbitrals, aquest equip juga fatal i no ha millorat res amb la seva arribada. No sé qué penseu.
28: Yo, primero, que el partido, en términos estrictos, fue un partido de una normalidad enorme, porque el Villarreal quiso jugar a fútbol, no dio patadas, las faltas normales que se producen en un encuentro de fútbol, pero todo ello se convirtió en un auténtico infierno desde el primer momento, porque deliberadamente José Mourinho decidió que aquello no era un partido de fútbol, que era la expresión, su expresión de lo que él entiende por fútbol, teatralizando deliberadamente y llevando a un extremo de tensión, de presión, de mal comportamiento, de desprecio por las normas, que avisó a todo el mundo de la liga que iba a venir. Y de todo ese cuento chino que algunos del que algunos hablaban, anunciaban de un Mourinho sereno, senatorial. Lo que hemos visto es el Mourinho absolutamente patético, que influye en todo, en sus jugadores, que jugaron con un nivel de histeria absolutamente impropio, en el árbitro, que tuvo que aguantar toda aquella marejada terrible, en los jugadores del Villarreal, que no entendían nada por qué estaba pasando, en el público, que terminó o casi empezó contagiado por un comportamiento infame y que derivó finalmente en una expresión de todo aquello, que fue el agarrón del pelo de Vinicius a Saliba, no sé cómo se dice, en una jugada que terminó en gol, pero que fue perfectamente anulada porque hay cosas que los profesionales del fútbol desprecian con toda su alma. Uno de ellos es el salivazo, el escupitajo. Uh-huh. El otro es que le agarren del pelo por detrás, porque eso es antiprofesional, infantil, de pésima educación en todos los aspectos. Y lo que no sé es cómo se puede discutir todavía aquello. Solo aviso que el clásico está aquí en 2 semanas y lo que se viene va a ser para la Liga, no digo solo para el Clásico, para la Liga. Va a ser un volcán. Un volcán siempre en erupción. Por otra parte, ya termino, Mourinho no acudió a la conferencia de prensa. Porque no le dio la gana, sin explicación y sin que nadie del club lo explicara. Y hay que decir que eso dio una imagen de lo que yo creo que es el club en estos momentos. ¿Quién manda en el Madrid? Y da la impresión de que hay un vacío de poder enorme y que el verdadero mandatario es Mourinho.
26: Sí, porque está desbocat y ningú diu res.
28: Con una particularidad, hace 15 años mandaba un propio, al sumiso Caranca, un hombre dócil, bastante cobarde, por otra parte, en aquellas declaraciones que solía hacer, y ahora no ha ido nadie. Y es decir, que la rueda gira, pero cada vez más rápida. Este es un hombre de 63 años Y yo siempre digo que con 63 años no vas a cambiar las manchas del leopardo. Nacen con ellas y mueren con ellas.
26: Miguel, Joanjo.
0: No, jo subscric el que ha dit el Santi. Jo crec que el Madrid ja fa, no sé, un parell, tres de temporades que està en una deriva escollida i un camí escollit que parla de que es victimitza, que parla i s'expressa en termes paranoics, i que aquesta última temporada, que és la present, ha escollit l'entrenador que, lluny de poder canviar aquest rumb, l'accentua d'una manera que arriba fins al paroxisme, perquè aquest partit de dissabte, hem de recordar que estem a la jornada 8. La jornada 8 amb un Madrid-Villarreal. Per guanyar el Villarreal a casa, que és un equip que està bé, que aquest any no està molt fi, però que és un equip que proposa un joc normal, el Madrid munta un show, un Cristo. O sigui, recordem que el 2-0, que al final és anul·lat, Mourinho recorre 50 metres corrent, invaint el camp de joc, que per cert ningú el sanciona. I el que es viu són escenes que vistes des de fora freguen la comicitat. És a dir, des d'aquí, des de Barcelona, des de la comoditat que et dona estar vivint un moment molt, molt dolç, es miren les escenes des de... Jo, és que és una caricatura, Mourinho, perquè el seu moment àlgid de la seva carrera, diguem, que segurament és quan entrena el Porto, quan entrena l'Inter, quan entrena el Madrid, aquí s'enfronta d'una manera bastant sui generis al Barça, tenia com certa aura i certa... Era una manera d'escollir el molt antagònica del futbol a la que aquí ens agrada, però tenia com fidels, un exèrcit de fidels, etc. I jo crec que ara mateix a Mourinho només el segueix una part determinada del madridisme i fins i tot no et diria que tota. Hem de recordar que s'estan escoltant xiulets a cada partit al Bernabéu. Després passa el que passa i tot es tapa, no? Però crec que la clau de tot és que Mourinho és un entrenador que se li ha passat l'arròs. I que si tu veus la plantilla del Madrid, que segurament no és la més equilibrada del món, saps positivament que pot jugar al futbol molt millor del que està fent. Uh-huh. Bernardo Silva ha desaparegut de les alineacions. Era un fitxatge que teòricament havia de fer alguna cosa al Madrid. Sobretot al mig del camp, que és la part on pateix més el Madrid. Jo veig els jugadors del Madrid i crec que l'histerisme amb els que el Mourinho ja els ha acabat de contaminar, lluny de fer-los jugar millor, els farà jugar pitjor. I tot això em sembla que és una deriva escollida pel president, on ja es va veure de quin pal va quan fa aquella roda de premsa a finals de la temporada passada, on es despulla mediàticament, fa aquella mena de harakiri,
26: sí, sí.
0: I es veu en tot el... en despullat, com és de... En fi, quina és la seva visió del món futbolístic, i després s'entenen totes les coses que han vingut després, però jo crec que el Madrid està en un carreró sense sortida perquè té un entrenador, que en una jornada 8, si en una jornada 8 ja està així, el Madrid, què no passarà a partir d'ara? En fi.
26: Rico, se li ha passat l'arròs a Mourinho, com deia el Joanjo?
2: Jo crec que se li ha passat l'arròs al president. Per desgràcia del Madrid, jo crec que el Madrid ara mateix s'assembla més al Mourinho que no pas al Florentino, per passivitat del Florentino. Uh-huh. En tot cas, el que jo no voldria dir, perquè és un tema que m'esgote aquest del Madrid, és que jo no recordo mai a la vida un sidrat d'aquest calibre per una decisió d'un àrbit encertada. Uh-huh. Una altra cosa és que es monti una guerra als mitjans i als estadis i al públic i a les aficions i als mitjans per una qüestió que sigui més o menys discutible. Però és que, a més, les excuses que posen els del Madrid no tenen cap sentit, perquè és veritat que algun jugador del Madrid, el mateix Vinícius, li ha passat una cosa similar i no van expulsar el paio que el van estirar els cabells. Mm-hmm. Mal fet. I, a més, es dona la circumstància que un d'aquests àrbits era el que estava l'altre dia al bar i va aturar el partit per fer-li veure al senyor col·legiado que havia passat allò. Bueno, raó de més per trobar admirable la reacció d'aquest senyor que es va equivocar i no ha fet l'acció de que sembla que estan reclamant els del Madrid, com que a mi no em vas pitar falta, ja no pots pitar falta mai més. No, si tu et vas equivocar una vegada, la següent has de procurar no equivocar-te. Pel de més, de futbol, ja ho han dit, el Madrid té jugadors extraordinaris que poden guanyar qualsevol partit jugant tan malament com juguen per qualitat individual, però l'ambient és prebèl·lic, jo diria que a tot Madrid, perquè, clar, si te'n vas al Rayo, jo és la primera vegada de la vida també que veig que una afició es fa l'araquiri i està disposada a esfonsar el seu equip i enviar-lo a segona con tal que marxi el que mane. Vull dir que és una cosa...
26: I quina sanció creieu que li pot caure a Vinícius? Perquè, evidentment, en funció de quina li imposin, es pot perdre el clàssic amb el Barça.
2: Li cauran tres partits, diuen. Tres partits...
1: Lo rebajaran a dos.
2: I li rebaixaran a dos i no jugarà el partit.
3: Bueno, solo la sanció ja respon a la resposta, a la reacció que té el jugador.
1: Solo hay que recordar un precedente que afecta a un jugador del Real Madrid, que fue Cucurella. Cucurella, el año pasado... en el Mundial de Clubes, perdón, jugaba en el Chelsea, jugaba contra el Paris Saint-Germain, y João Neves le tiró del pelo por detrás y le expulsaron a João Neves. Y bien expulsado, nadie protestó, se fue a la calle, pues como hay que irse, a la calle. Pero ya, digamos que en el ambiente que Miguel ha considerado prebélico, tú de histeria, yo no sé ya qué calificativo ponerle, vamos a ver cosas prodigiosas. Vamos a ver cosas que se van a intentar justificar sin la menor justificación. Y creo que eso es una... Hay que decir que justamente en el partido del otro día, Enrique Riquelme, que fue candidato opositor de Florentino Pérez, porque Florentino Pérez le presentó en escena, era un desconocido.
2: La puerta de largo fue de Florentino.
1: Y sacó un 35% de los votos, que no es poca cosa. Pues reabrió su oficina electoral en la calle Rafael Salgado, a 20 metros del fondo norte del Bernabéu, con lo cual hay una sensación de crispación, por una parte, en el Real Madrid muy grande, y por otra parte, de vacío de poder. Porque lo que hace, lo que hizo Mourinho es muy criticable, pero ya en términos de funcionalidad, que un entrenador decida que no quiere salir a una rueda de prensa sin dar ninguna explicación y no haya ni jefes de prensa, ni directivos, ni nada que le pongan en su sitio. Es más, uno diría que por inacción colaboraron con él, pues te dice un poco la situación del club y no va a ir a mejor.
4: A part que la manera d'expressar-se del Madrid, més enllà de Mourinho, les seves rodes de premsa, si és que les fa, són els mitjans oficials o afins. I els oficials són Madrid Televisió. I Madrid Televisió és un mitjà absolutament...
2: Bueno, l'altre dia van perdre 7-0 les noies contra el Barça i no van donar ni el resultat del partit.
4: No, i a part que ja... Bueno, no recordarem aquí la línia editorial que tenen, però és... és un fidel reflex del que es veu al Bernabéu o del que fan o com s'expressen a l'entrenador, a alguns jugadors... Que, per cert, et diria que no tots els jugadors segueixen a Mourinho. I aquí pot haver una mena de...
26: Un punt d'inflexió, potser.
4: O de fricció, perquè Mbappé no segueix a Mourinho. Mbappé era un home...
1: Viste el partido de Mbappé el otro día fue de un hombre que estava desassossegado.
4: Sí,
1: o sea, por lo que estaba... Lo que...
4: Primer ja va ser explícit quan fa uns dies li van preguntar pels àrbitres i es va fer... Va dir que ell, els àrbitres, no li... Vull dir que ell jugava a futbol i que ell normalment no parla dels àrbitres, cosa que és un pecat, tal com està ara el Madrid. Fer aquesta declaració ja és una declaració d'intencions. Però jo crec, i veient el partit que fa l'altre dia, no es ficava... amb tots els els, en fi, els, el, tots els lius que es anaven provocant en el partit, el Mbappé agafava un paper no només secundari, sinó totalment marginal. I crec que l'entrenador que Mbappé sentia com seu era Xavi Alonso. I que tot el que ha vingut després, no diem Arbeloa, que Mbappé quan marxa Arbeloa fot una raja d'Arbeloa.
26: Una festa.
4: I històrica. I jo crec que no hi ha un feeling entre Mbappé i Mourinho marca molt aquestes coses, perquè ja en recordem l'episodi amb Casillas, no? Etcètera, etcètera. Has de ser de la seva corda, has d'anar amb ell. Si no, en fi, passes a ser d'una llista negra, i Mbappé està ara mateix en un limbo que jo no... O sigui, ja em puc aventurar a que Mbappé no canviarà per el tema que deia el Santi, no? Que ja té les taques del leopard, no? Ell també, i ell és així. Mbappé és un jugador que es compromet o és molt criticat perquè no es compromet molt amb els projectes col·lectius, és a dir, que va una mica a la seva, però en el cas de Mourinho és que el veus que no caça amb la idea aquesta de la histèria, de portar tot a l'extrem. Ell entén el futbol d'una altra manera, i això, en fi, és un cas a seguir, perquè Mbappé és el millor davanter, segurament, bueno, els tres millors del món, no? Per tant, és important.
26: Deia el Santi, les coses aniran a pitjor. Clar, el Joan Jo comentava, som a la jornada 8, ja el Madrid està com està, què és el que pot passar? Què més pot passar?
28: Lo que yo veo es un...
4: clàssic.
28: Un clàssic en la sartén. O sea, a todo fuego. Y va a ser, vamos a ver, la aproximación de los dos equipos a este clásico es muy diferente. Por una parte está el Barcelona, que ha ganado todos los partidos, tiene un promedio de 4 goles por encuentro, ha ganado todos los partidos aquí en la Liga y también en la Copa Europa. Bueno, pero es un equipo que precisamente viene de un club que ha pasado momentos muy difíciles en medio de críticas feroces, de una situación económica terrorífica, con un campo sin hacer, digamos, medio exiliado por los campos. Ha jugado en tres campos, incluido uno que tiene 6.000 espectadores. Y, digamos, quizá el entrenador ha tenido mucho que ver, el club lo ha hecho mejor en este aspecto, y ha sido un club y un equipo sereno. O sea, le han echado de la Copa Europa, no la ha ganado, y bueno, no ha habido ese grado de histeria. Pero claro, es que el Madrid, con este entrenador, tuvo un entrenador como Xavi Alonso, al que desquiciaron, por cierto, y al que echaron de una manera infame también, con un episodio que yo creo que nos remite a este asunto, que fue el famoso desprecio de Vinicius a Xavi Alonso en el partido, en el clásico que se jugó en el Bernabéu, Madrid-Barça, que ganó el Madrid, por cierto. Y Vinicius, delante de 180.000 espectadores, despreció, tiró a la basura al entrenador. Y ocurrió un poco como ocurrió el otro día con la conferencia de prensa. El club no se hizo cargo de lo que estaba pasando. Y muchos de esos medios afines, que se dicen, se justificaban diciendo que eso era una cuestión del entrenador y el jugador. Evidentemente, que eso era una cuestión del jugador, del entrenador con el jugador. No lo era. Era un caso de disciplina flagrante y que tenía que haber intervenido el club. No quiso intervenir en gran parte porque tenía ganas de echar al entrenador. Eso que habían ganado 10, 11 de los 12 primeros partidos. Ahora, que ha perdido 2 y llega el partido, vamos a ver, el Barça-Betis, que puede tener consecuencias también para el partido del Camp Nou. Pues imagínate cómo llegan, están a 6 puntos. Ahora mismo la realidad es que está a 6 puntos del Barça, y en medio de esta, no sé cómo definir ya el estado del Real Madrid, y sobre todo...
2: Es que yo ni me preocupa, o sigui, jo és que crec que ja s'ho faran. I que el Barça, la seva prioritat no és el clàssic com la tenen allà, sinó que la seva prioritat és jugar demà Champions i donar la imatge que ve donant, ja no parlo ni de resultat, donar la mateixa imatge, anar al camp del Betis i dir, mira, de guanyar per poder, que no serà un partit fàcil, que probablement sigui més difícil que el mateix clàssico, i després hi arribarà el Clàssico, i poc a poc i bona lletra, perquè el Madrid fa dies que està amb, ha perdut Loremus, el jugador, bueno, el dia del Villarreal, a Mbappé, que és un superclasse, li van ensenyar una, el van amonestar en targeta groga per perdre el temps. O sigui, això
26: cert.
2: És una cosa que és pràcticament inexplicable. O sigui, que a l'Mbappé l'amonestin per, o sigui, guanyant el partit, retrasar el llançament d'una falta perquè els altres no tinguin temps de preparar alguna jugada d'atacar-te. I crec que el Tchouaméni li va passar el mateix. És una cosa... Després passarà el que passarà quan els toqui jugar, que guanyi un, que guanyi l'altre. Però la visió, en certa perspectiva, és que el Barça va clarament amunt i el Madrid va clarament a baix.
26: A tot això, el Madrid va guanyar, jugant els últims 20 minuts amb un jugador menys i va aconseguir aquest 1-0 sense fer res sobre el camp de joc.
28: És lo clàssico, també.
2: Va perdre temps, el que et dic.
3: Bueno, però és que jo insisteixo, el Madrid, segurament amb un altre entrenador, o amb el mateix, si no fos perquè porta la motxilla aquesta de la tensió, etcètera, etcètera, pot jugar a futbol i té jugadors, té una plantilla segurament molt millor de les que ha tingut en els últims anys. Mm-hmm. És a dir, va cometre l'error del segle en no fitxar Rodri, però més enllà d'això, a part del forat que té al mig del camp, té jugadors, aviam, quan Valverde a la segona part acaba jugant de lateral dret, que ell no vol jugar de lateral dret, però és quan millor juga, el Madrid genera futbol. La jugada del 2-0, independentment de l'estirada de cabells, és un contracop de llibre. O sigui, aviam, estem parlant de jugadors de primer nivell. El que passa que estan amb una tensió que és com una mena de boicotejar el propi equip, posant-lo histèric a cada jugada. Que això descentra molt els jugadors. I pel que dèiem del Barça, el Barça el que ha de fer és oblidar-se de tot això, seguir a la seva i centrar-se en els partits que venen, perquè, aviam, el Barça ha estat extraordinari, però ha tingut un calendari bastant suau fins ara, que no té la culpa que el calendari sigui aquest, però perquè a més l'ha tret amb una solvència brutal i no és fàcil el que ha fet, encara que el calendari fos suau, tenia aquestes estadístiques i tal, però el Barça va demà a camp del Galatasaray,
26: sí.
3: Va a camp del Betis, va a camp del PSG i després juga el Clàssic aquí a casa, és a dir...
26: Que passa que sí que és cert que viu un moment idíl·lic,
3: sí,
26: i que la mina
3: es va... Que el Clàssic ja arribarà, és a dir, que ara s'ha de centrar en el que ve, en aquests tres partits que venen, perquè són, bueno, que seran molt el termòmetre definitiu de com està. Jo crec que el Barça, ja ho he dit moltes vegades, està en un moment que pot marcar una època, per com és la plantilla, perquè l'entrenador està en el seu tercer any, perquè és una plantilla jove, perquè només Rodri ha guanyat la Champions, perquè té una qualitat increïble, perquè hi ha 9 tios que han guanyat el Mundial. És a dir, després d'un cicle irregular o dolent, etc., després de 11 anys sense guanyar la Champions, ara notes que l'esglaó, aquell que sempre es deia, s'ha tornat a pujar, i ara el Barça és un dels favorits.
2: Jo crec que hi ha un factor més encara, que té 17 futbolistes que poden ser titulars, però que saben i accepten que no seran sempre titulars. Uh-huh. I això, per mi, és vital. L'augment de la competència a l'equip i la rigorositat i professionalitat en la que, per exemple, per Fermín i Olmo van alternant les seues titularitats.
3: Aquí veurem després de l'alineació titular del Barça-Madrid.
2: Bueno, depèn del que passi, perquè...
3: No, perquè sí, això és futbol i també s'ha de lidiar.
2: Però és que jo crec que a poc a poc s'està demostrant que el partit també els guanyen els que entren. Uh-huh. I és molt important començar el partit d'una manera, però el pla de partit, el pla de joc del partit, et pot portar a aconseguir una situació ideal en determinats jugadors que s'acaba de solventar o concretar amb l'aportació d'uns altres que entren de refresc. Veurem què passarà el dia que toqui, però per mi, un dels èxits d'aquesta temporada, ahir mateix, o abans, no, ja no sé ni quan va jugar el Barça,
3: dissabte,
2: va jugar sense Cubarsí, de començament,
3: Rafinha,
2: sense Rafinha, sí, sense Pedri, sense Fermín, van sortir uns altres i l'equip, que no va necessitar apretar, però va respondre a la idea de joc del Barça, i aquesta és la clau de l'assumpte, que jugui qui jugui, l'equip manté el dibuix, la seva voluntat, la capacitat de fer gol, bueno, pues no es pot demanar més, tot lo contrari que m'ha dit.
28: Además, todo esto ocurrió, escribí en el periódico, yo recuerdo cuando iba al cine, de chaval y no de tan chaval, cuando iba más al cine que a la universidad, que por lo menos en los cines de barrio, en los pueblos, había lo que se llamaba sesión continua.
3: Sí, sí. No, y a Barcelona también. Ya había
28: no eran sesiones numeradas, es decir, que cuando terminaba la película te tenías que salir para comprar otra entrada si querías. No, allí podías estar 4 horas o 5 o 6, desde las 4 hasta las 10 de la noche, sí, sí, en el cine. Claro, ayer, el sábado, primero jugó el Barça frente a un rival que se suponía que iba a ser áspero, duro.
2: Pues que no,
28: y lo único que los más acérrimos de Bordalás pueden echarle en cara al Getafe es que fue culpable de limpieza, cosa que no es habitual, sí, en el Getafe. Claro, pasar de ese partido, que en realidad la gente se va a olvidar de él inmediatamente, porque lo ganó 3-0, cómodo, pum, se acabó. Y luego vino lo otro. Y que la sesión continua tuvo una segunda película que yo creo que sí va a tener muchas consecuencias en esta liga. Ya no va a ser la misma liga. Inauguró un pantano, por decirlo de esta manera. Y ahí vamos a acabar todos desde aquí hasta mayo. Con líos, con... Va a ser así, no va a haber más remedio. Para mí es una desgracia. Creo que Mourinho no le hace bien al fútbol, le hace muy mal. Pero es igual lo que digamos nosotros, eso ya está instaurado.
3: Bueno, dos nos barallen si un no vol, no, diuen? Doncs el Barça ha de fer una mena de Gandhi, i practicar la no violència i la no resposta, i jo crec que ha d'anar a la seva i oblidar-se de tot el que està passant a Madrid.
26: Veurem com li va demà al Barça al camp de Galatasaray, al Madrid amb el camp de la Roma dimecres.
28: No sé quién es el entrenador, puede ser Buruk, el entrenador del Galatasaray.
3: Tiene un segundo entrenador español.
28: Bueno, recordad que hace un año y 3 meses, Mourinho entrenaba al Fenerbahce, que es uno de sus dos grandes rivales en Estambul, el otro es el Besiktas, pero a Galatasaray, un lado del Bósforo y
2: en el otro lado
28: Fenerbahce. Mourinho entrenaba al Fenerbahce. Y en agosto le habían eliminado, no podía jugar ya la Copa Europa, le había eliminado el Benfica, precisamente, y comenzaba la liga en Turquía. Y en ese partido no se le ocurrió a Mourinho que hacer un Vilanova. Agarrarle por detrás al entrenador Aburi y retorcerle la nariz. Un daño terrible. Se armó una monumental y 10 días después echaron a Mourinho. Es así. Y digamos que tenía 62 años. Ara tiene 63, i la gente decía el nuevo Mourinho, el nuevo Mourinho.
26: És el de sempre, Mourinho. 11:28 del matí, deixeu-me que acabi aquesta tertúlia esportiva fent una trucada i parlant d'hoquei patins, perquè tant la selecció espanyola sub-19 d'hoquei com la femenina absoluta han aconseguit la medalla d'or al Mundial que s'ha celebrat aquest cap de setmana al Paraguai. És la novena atenció que es pengen les noies en la seva història mentre que els nois han renovat el títol. Saludem ja en Francesc Bargalló, és l'entrenador de la selecció espanyola sub-19 d'hoquei. Bon dia i enhorabona.
5: Bon dia, moltes gràcies.
26: I també en Sergi Macià, seleccionador del femení absolut d'hoquei. També bon dia, felicitats, Sergi.
6: Hola, bon dia, moltes gràcies.
26: Com esteu?
6: La veritat és que jo diria que cansats.
26: De tanta cansats celebració o de què?
6: De tot. Ens ha ajuntat la celebració, que jo crec que és... Jo crec que té una magnitud molt més gran la que visquem des de dintre, perquè no només és revalidar el títol del Mundial que vam aconseguir a Novara, que s'havia perdut a Sant Juan fa 6 anys, sinó que a més es porten 2 campionats d'Europa i 2 mundials seguits. Uh-huh. Vull dir, estem parlant que són 4 anys d'hegemonia, que no hem perdut cap partit, i que el reconeixement d'aquestes noies ha de ser enorme, vull dir, perquè no només per la dificultat que té, i a més jugar-la a Paraguai contra la selecció de Xile i Argentina amb un nivell que diria parell el nostre, sinó per la forma de fer-ho.
26: Mm. A més, en el cas de les jugadores, eren 7 catalanes d'un total de 10, i en el cas del masculí, de la sub-19, eren 9 de 10, és a dir que l'hoquei patins català, ja ho sabem que fa molts anys que circula i que està en auge, però és que ara mateix viu un moment explosiu.
7: Sí, per lo que representa el tema femení, hi ha molts clubs de base d'aquí, estem parlant que les 4 equips que estan lluitant pel títol de Lliga o d'Europa, estem parlant que s'exceptuen el Telecable de Gijón i el Fraga, el reste són Vilassana, Palau, Manlleu, vull dir, són equips d'aquí de la casa, no? Hi ha bona fornada, tant estatal com sobretot a nivell de Catalunya.
26: Francesc?
8: Sí, una mica en la línia, no? Valorar molt tot aquest potencial que tenim aquí i tot jugadors que amb la base que tenim, el tou de jugadors i jugadores que hi ha, doncs nutrim molt bé la selecció i aquí venen els èxits, no? Amb molt d'esforç, perquè no costa molt guanyar un campionat del món. Mm-hmm. Tots sabem els que hem estat allà, el que hem patit tots els partits, però bueno, ho hem tirat endavant amb el bon treball dels jugadors, dels equips tècnics, el suport de la federació i, per tant, orgullosos de tot, de la potència mundial que som aquí, no?
26: Heu aterrat ja a Barcelona?
8: Sí.
7: Jo estic a casa.
8: Sí, jo acabo d'arribar a casa, ara mateix.
26: I ja teniu algun acte així festiu per celebrar la victòria?
8: Bueno, això depèn de la federació.
7: Exacte.
26: Però no en teniu cap organitzat?
7: No, comencen les competicions. Ah. Vull dir, ara ja aquesta setmana sí. Entren amb entrenaments, la setmana següent és la Supercopa. La dificultat de poder juntar tota aquesta gent de diferents parts de Catalunya i d'Espanya uh-huh. és complicada. Jo crec que normalment el que fem és la federació organitza la trobada al Nadal, que és quan hi ha el descans o el paró de la Lliga.
26: Molt bé, Sergi Macià, seleccionador del femení absolut d'hoquei, i Francesc Bargalló, entrenador de la selecció espanyola sub-19 també d'hoquei. Des d'aquí al Món a RAC1 volíem felicitar per aquesta fita. Moltíssimes gràcies, descanseu i a seguir endavant.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
26: Miguel Rico, Santi Segurola, Joan Jopallàs, també gràcies a vosaltres, que seguirem gaudint aquí, us escoltarem al Basté comentant les novetats del Mourinho. Que vagi molt bé.
9: Gràcies. Bé.
26: Passen 2 minuts de 11:45 del migdia, fem una petita pausa i parlem de buscar pis.
10: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
11: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
12: Coneixes Open Room de Prepsol? És on trobo les respostes a tots els temes relacionats amb l'energia de la mà d'experts.
13: Més de 50.000 persones comparteixen coneixement a Open Room, una comunitat oberta a tothom que ofereix cursos, esdeveniments i informació des de diferents àmbits. Descobreix-ne més a fundacioRepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de compartir.
14: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
15: Un de cada 3 clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't, entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
29: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
30: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
31: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones.
16: Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
17: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
18: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
19: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
20: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
19: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Medishore.
22: Des de les 7 del matí, Big Mat, la botiga del professional de la reforma i la construcció.
23: Big Mat, preus especials octubre. Ara el sol vinílic SPC Roura a 14,95 euros al metre quadrat.
22: Consulta el fullet a les xarxes socials. Big Mat, més per tu.
30: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
24: Un dia amb la família en què dius d'anar a fer senderisme, que fa anys que ho proposes i mai no hi volien anar. Però avui, de sobte, et diuen que sí. I aneu i us ho passeu d'allò més bé. I et diuen que ha estat genial. I després jugues a doble de l'11 i imagina't que et surt el premi de 500 euros i et toca. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et pot donar doble de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
27: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
31: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam amb Tour Mundial i Viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
27: Una maravilla és poder viajar.
32: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
33: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
32: Truca a Verisure al 900-903-744.
34: Verisure. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
35: El món a RAC 1 amb Mònica Hernández.
26: 8 minuts per sobre de 11:45 del matí. De seguida parlem de què pot passar quan busquem pis, però abans, avui és 12 d'octubre, tot el matí us ho hem estat dient, a Madrid s'hi fa aquesta desfilada militar. L'està seguint el nostre company, l'Adrià de les Heres. Adrià, com va això?
36: Doncs mira, tots els actes preparatius d'aquesta desfilada ja estan fets, com per exemple la hissada de bandera o l'homenatge als caiguts. Per tant, tot és qüestió de minuts perquè comenci les Forces Armades a desfilar, tant des de l'aire com terrestres. Participaran unes 4.400 persones, només una de cada 10 seran dones, i per cert, una de les coses en les que més ens fixem és com reben el president espanyol, Pedro Sánchez. S'han dut una escridassada a l'arribar, però no l'han xiulat a diferència d'altres anys, sinó que l'han escridassat amb insults.
26: Gràcies, Adrià. A Madrid, desfilada. Aquí a l'estudi de RAC1 també comencen a desfilar moltes persones.
0: Perquè aquest pis és espectacular, té vistes al mar. Ah, és un pati que s'inunda, quina calma tan profunda, té tanta llum l'indret que sembla...
26: La crisi de l'habitatge és el centre del debat polític, mentre segueixen les acampades arreu de l'Estat i a dreta i esquerra es tiren els plats pel cap sobre qui és responsable de la situació, hi ha qui vol posar una mica de llum en aquesta situació, o almenys aconseguir fer-nos riure una bona estona. Són la companyia Generació DM que aterren al Teatre Apolo de Barcelona amb el musical Busco pis. Després d'haver passat pel Teatre Gaudí, ara arriben a l'Avinguda Paral·lel amb una obra que fa sàtira de la situació actual de l'habitatge al nostre país. Gerard CC, també Xavier Morató, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
26: Bon dia. Com esteu?
1: Buscant pis?
2: Sí.
1: Bueno, n'hem trobat un a l'Apolo, ara.
26: Ah.
1: Però és un pis molt gros,
2: és
1: eh?
2: És molt gran.
26: És un lloguer de llarga durada o...?
1: Tant de bo.
2: Esperem que sí, però sí. Es va renovant com per mesos. És lloguer temporal. Llavors, si ve gent, doncs hi estarem més temps.
1: Exacte, i si no en ve, doncs ens quedarem al carrer.
2: Vindrà un guiri.
1: Exacte.
2: O un expat.
1: Un expat a fer un espectacle. Sí.
26: Molt bé. De què va tot això de Busco pis?
1: Doncs va... Xavi, que ho has escrit tu. Vols contestar tu la pregunta?
2: Però hem fet tot una mica entre els dos,
1: Sí, una mica tot entre els dos, sí.
2: Bueno, a veure, bàsicament és una noia que té 36 anys, que viu encara amb els pares, que no s'ha pogut independitzar i que està desesperada per aconseguir-ho. Llavors... és un viatge que fa per intentar aconseguir... és l'últim intent desesperat per a veure com ho faig per trobar pis a Barcelona. Mm-hmm. I en aquest viatge doncs es troba amb un comercial amb una corbata verda, amb uns guiris, amb grans tenidors, amb voltors... O sigui, és com que va coneixent tota la fauna del mercat.
1: Una política que intenta seduir-la, una alcaldessa... Bueno, ens fiquem amb tothom.
26: Sí.
1: És molt divertit perquè... ha vingut gent de tot l'aspecte que has dit d'esquerra a dreta.
2: I de
1: gent.
2: Tots és tots, eh?
1: Tots.
2: Però com molt a l'extrem de les dues bandes.
1: I tothom ha fet un tuit o un post a Instagram recomanant-ho, cosa que vol dir que disparem a tothom per igual, que està
2: nosaltres
1: molt bé.
2: Pensàvem que seria al revés, que ens insultaria tothom i no.
1: Exacte.
2: I es veu que li agrada
1: a tothom. Diu, et fiques amb aquell.
26: I allò, Xavi, deies, tu que has fet el text amb la col·laboració del Gerard, però ho has fet perquè t'ha tocat de prop, has viscut aquesta situació de la impossibilitat de trobar un pis.
2: Sí. Bueno, jo crec que tots l'hem viscut una mica, però sí, jo, mira, he trobat pis moltes vegades a Barcelona i vaig intentar anar a viure en parella... fa com 3 o 4 anys i realment em vaig adonar de dir, vale, és que ja no es pot, és que ara el mercat ja està trinxat, és que no hi havia manera humana, és que no ens ho... O sigui, no t'arribaven ni a enviar les condicions, perquè ja, per què, si no hi has de poder accedir.
1: Sí, bueno, evidentment, moltes vegades nosaltres, com a companyia, parlem de temes... Bueno, sempre ho hem intentat, no? Fem humor i crítica social tot alhora, i clar, en aquest cas, la nostra generació, que som... Bueno, jo en el meu cas, que estic a punt, tristament, de fer 40 anys, doncs...
2: Estàs estupendo.
1: Gràcies.
26: Tristament, no passa res.
1: Bueno, no, ho porto malament.
26: No,
1: ho porto malament,
26: no.
1: Però això seria una altra entrevista.
26: No veus que hi ha... La crisi dels 40.
2: Demà podem venir, no tenim res a fer.
1: Sí, també. No, vaig absolutament tenyit, perquè jo tinc el cabell blanc. I no sé per què ho explico, perquè en teoria la gent que es tenyeix no ho explica, però...
2: Però vull dir que... És ràdio, vull dir que és igual, surt tot.
1: No, tinc el cabell vermell, que la gent s'imagini amb el cabell vermell.
26: Ah.
1: Bueno, en fi, que és la nostra... Jo, des de la meva experiència, estic de lloguer i sempre, doncs, allò de necessitar un aval famós, de tenir que la pressa del comercial que et diu, no, és que tinc tres persones, o veure un pis amb altra gent que l'està veient alhora, perquè ja, com que hi ha tanta gent, doncs es creen torns com si fos allò el tiquet. L'experiència de primera persona de la precarietat pel que fa a l'habitatge, evidentment, hi és en el text.
26: En aquest musical hi apareixen dos humoristes famosos del nostre país.
1: Ah, sí?
2: Sí.
26: Es pot desvetllar algun nom?
1: Sí.
2: Els dos, es poden desvetllar els dos.
1: Sí,
26: vinga,
1: pots dir-lo. Oh, bueno, els diem nosaltres.
26: No, dieu-me els vosaltres.
1: Bueno, doncs Judit Martín, que fa de reportera i apareix a les pantalles en diverses escenes, i és un dels moments que la gent riu més perquè és una crac.
2: Sí, fa molta gràcia.
1: Sí. I hem afegit...
2: El Pep Plaza, que el Pep Plaza la primera temporada ja sortia amb àudio i vam dir, escolta, Pep, nosaltres que vam ser guionistes d'un programa de tele que hi sortia ell, i llavors tenim molt bona relació, li vam dir, escolta, que ens faria... Sí, home, i tant! Llavors, ens ha gravat un... És meravellós el que ens ha gravat. Clar, això encara ho hem de provar, ens fa molta il·lusió perquè el del Pep Plaza encara no s'ha vist.
1: Exacte. I és molt divertit perquè l'hem disfressat. Sí, sí.
26: Aquest espectacle s'havia vist al Teatre Gaudí, ara us hi poseu a l'Apolo, que teniu més capacitat, podeu rebre més públic. Què és el que ha canviat d'un espectacle a l'altre? I jo què sé, no sé si heu actualitzat la situació, no? És a dir, ara tenim acampades arreu de l'Estat, el tema dels decrets de l'habitatge, no sé si això s'hi veu reflectit.
2: Hem fet com una actualització, sobretot tenint en compte el que ens funcionava al Gaudí, o sigui, l'hem reduït una miqueta, abans tenia dos actes, ara només en té un, perquè, clar, també anem una hora una mica més tard i tampoc
1: no
2: podem acabar tan tard. Llavors també l'hem passat de quatre bandes a una, hem millorat l'escenografia, però això ja són coses més tècniques. Però de cara a text, al tema d'actualitat, és que realment ja vam fer coses en el seu moment que ara estan passant. O sigui, com que ja vam intentar tocar molts temes de la situació, o sigui, la sensació és de dir, és que no hem de tocar res, que potser és més vigent ara, o sigui, com més temps passa és més actual, això ens ho diu tothom ara, perquè és com, hòstia, és que ja ho vam fer, el que passa que no és que siguem uns visionaris, és que ja es veia, o sigui, ja es veia que es anava cap aquí.
26: Clar. Sí. Aquest matí hem fet una crida als oients perquè ens expliquessin anècdotes de quan han anat a buscar pis. I tinc aquí la Marina Arbós i la Marçó, i bon dia.
3: Bon dia. Hola,
26: Mònica. Que elles les han recollides i ara les expliquen. No sé si en tenim algun allò que diguis, buah, aquesta ens ha cridat molt l'atenció.
3: Una de les primeres que hem rebut aquest dematí ha estat una nota que ens enviava una noia que es diu Mònica, a qui van arribar a demanar les notes de la selectivitat per poder-li llogar un pis perquè només volia noies molt intel·ligents.
4: Quan havíem de venir a viure a Barcelona, que érem un grup de 5 noies estudiants, veníem a viure aquí perquè començàvem la universitat, ens vam trobar amb una propietària allà al Poble Nou que ens va demanar que li enviéssim les notes que havíem tret a la selectivitat i què anàvem a estudiar, perquè ella va dir que volia noies llestes al pis, i només noies, també. Nosaltres li vam demanar si podia entrar un amic nostre quan portàvem 2 mesos allà, i tampoc ens va deixar. I moltes coses, tampoc volia gent que fumés, bueno, es veu que tenia molts candidats i que volia un perfil molt concret.
3: Sí, mira, molts detalls.
1: Aquí la diferència és que si un estudiant

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres... Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: Ets que et diu que tot és fantàstic i t'ensenya un pis que podria ser aquest, que descriu aquesta tranquil·lament. Noia. I clar, el comercial diu que és el millor pis de Barcelona i està fet fàstic. Ara hem comprovat aquesta noia també que el pis on viu, molt insonoritzat no està, perquè sent el veí plorant, la nena plorant, se sentia perfectament.
5: Sí. Va, anem a la tercera i última, vinga.
6: Sí, un altre cas que tenim és el de l'Èlia, una noia de Girona que buscava pis a Madrid a través de les típiques plataformes que tots ens descarreguem quan en busquem i quan va arribar allà, sorpresa, no existia directament el pis, no existia. Ai, ai.
7: Vaig obrir el senyor i em va passar vídeos, fotos, em va dir el vols venir a veure, jo, ostres, doncs ara mateix sóc a Girona, tipus no em va massa bé, i em va dir, vale, doncs necessito, si ja vols aquest pis, que em paguis la fiança. I jo, vale, tot convençuda. I aquest senyor em va deixar de respondre just a enviar-li. Em va dir, vale, doncs quedem tal dia per firmar el contracte. I no em va començar a contestar, no em contestava, el vaig trucar, tampoc em contestava. Llavors, res, jo vaig arribar a Madrid sense pis, sort que em van acollir, perquè si no, desastre.
5: Déu-n'hi-do, però és que ens ha tocat molt a prop, també, aquesta crisi a l'hora de buscar pis. Alguna persona de RAC1.
6: Exacte, és el cas de l'Arnau, el company del Temps Afegit del versió RAC1, l'Arnau Vila, que ens ha explicat que buscava un pis per comprar aquí a Barcelona i que la sorpresa va ser majúscula quan va anar en una caseta d'aquí a Barcelona i es va adonar que aquell pis estava absolutament ruïnós i que hi havia parts on no hi havia sostre.
4: Ah, mira, també surt això a l'obra.
8: Evidentment, casa absolutament ruïnosa i el comercial que me l'ensenya m'anava dient que l'estructura estava perfecta, que això, les vigues del sostre eren espectaculars, quan no eren vigues, eren uns taulons, que jo estava veient al cel mentre ella em deia que l'estructura estava ideal. Li va agafar per picar unes parets per ensenyar-me que estava molt bé. A l'anunci posaven que eren 50 metres i llavors eren només 35 perquè els vam medir a dins i va agafar i em va dir que era perquè hi havia una terrassa que havia caigut, s'havia desenganxat de lo malament que estava, la vivenda i per tant ells comptaven uns metres quadrats que no existien d'una terrassa que havia caigut.
5: No sé si us hem donat alguna idea per refer el musical, eh?
9: És que surt això, però nosaltres, o sigui, surt una cosa molt semblant, però és que ens pensem que fem paròdia i fem naturalisme.
4: Escolta, que vinguin tots aquests a veure l'obra que sentiran absolutament identificats.
5: Va, aquesta obra que es pot veure a partir de divendres, sí, ja com la prèvia, no?
4: De fet, per aquest divendres hi ha 2x1, que la gent aprofiti, perquè després ja les entrades aniran al preu normal, perquè és una prèvia, i és, doncs, una bona oportunitat per veure teatre. Que, per cert, puc dir dues coses,
5: sí,
4: perquè no sé si ens estàs fent fora ja. Vull dir dues coses. La primera, molt important, una empresa com Es Media de Madrid ha agafat una companyia petiteta com nosaltres que ens autoproduïm i ens ha portat a una gran sala en català. Donem-li motius a aquesta gent de Madrid perquè segueixin programant en català, perquè no ho fan molt sovint, l'Apolo quasi tot és en castellà i crec que hauríem de respondre la gent i que vegin que pot funcionar una cosa en català a l'Apolo. I segona cosa, agrair també el mecenatge. Som una companyia petita, sense ajudes, i en aquest cas la Mallorquina, la botiga de teixits i coixins, sí, i cortines, doncs ens ha fet un mecenatge que, si no, no haguéssim pogut produir aquesta obra davant de les dificultats que és fer teatre.
5: Doncs queda dit, busco pis a l'Apolo a partir ja d'aquest divendres i tot el que duri, a veure si s'allarga aquest contracte de lloguer. Heu anat al concert d'Oques Grasses?
9: No.
4: Mira, jo t'haig de dir que ahir estava tocant jo en un bar, perquè tinc un duo musical, que es diu Cat Versió, no? Falca. I el tenien posat a la pantalla. O sigui, era molt estrany estar tocant en un lloc amb i la gent mirant el concert d'Oques Grasses.
5: Aquí les tres persones de l'equip, la Marina, la Marçó i jo mateixa, sí que hi vam anar. I podem saludar ja en Tito Ramoneda, que és president de The Project, la productora que ha organitzat aquests últims 4 concerts dels Oques. Bon dia, Tito.
10: Hola, molt bon dia.
5: Com estàs, de ressaca emocional?
10: Bé, és una mena d'estat que encara no acabo de reconèixer després de, evidentment, de l'emoció

0: de l'èxit, de que després d'una setmana tan intensa, tan dura, amb tot el que va passar amb les pluges, que ho fem i que, a més, pues, vivim el que vam viure, no? Cada nit diferent, no? En un moment final, en una última nit que va ser realment de... Com diria el Johan, el Cruyff, gallina de piel, no? Va ser molt maco i avui o ahir vaig sentir una buidor important, també. Digui, ara què faig?
1: Clar, has estat molts mesos preparant això, ara ja ho has viscut, amb un èxit rotund. No sé com estan ells, en Josep Montero i companyia, si has pogut parlar.
0: No hi he parlat. Ens vam despedir, ell va anar cap a casa seva i imagino que paino i amb molta tranquil·litat. Esperaré un parell de dies que recuperi també, perquè realment el que han viscut aquests xicots és brutal.
1: I també molt bèstia, sí, l'audiència que va tenir la retransmissió del concert, un 26% de quota de pantalla conjunta entre TV3 i la 2CAT. Això és moltíssim.
0: Sí, parlava que més de 400.000 o mig milió de persones, no? Pràcticament. Estigués, i a més mantenint l'audiència. Crec que, evidentment, no és un Barça-Madrid, però em sembla que no hi ha gaires partits de futbol que tinguin aquesta audiència. Per tant, es demostra que la música en directe també és possible a la pantalla generar grans audiències. L'important és a on les col·loquem, amb quin mirall es posen aquests concerts.
1: Tito, moltíssimes gràcies a tots aquells que són fans dels Oques Grasses per haver-nos regalat aquests últims concerts. Que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Bon dia, a les 11:54.
2: RAC 1. Podríem dir que la menopausa es pot passar com si res, però preferim no vendre motos. El que sí que venem és Equilibri Hormonal, el nou complement d'Anna Maria la Justícia amb magnesi i xatavari per mitigar els fogots i la inestabilitat emocional de la menopausa. Anna Maria la Justícia, les coses pel seu nom.
3: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
4: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre, a la Sala Gran del TNC.
5: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
6: Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules... o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
7: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba de la teva llar és a la Mallorquina. I ara amb ofertes especials cada setmana. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
8: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
9: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
10: Som la gent blaugrana.
8: Això és una realitat.
9: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
11: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
12: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
13: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
13: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
15: Terminator 2, el judici final en concert.
16: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Bradfield en directe, sincronitzada amb cada escena.
15: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
16: Entrades a gransimfònic.com.
17: Hasta la vista, baby.
18: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
19: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
18: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
20: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
21: Ganes de cinema? Movie Cinemas té propostes per a tots els públics. Whalefall, una angoixant aventura submarina. La Invitación, una comèdia d'Olivia Wilde protagonitzada per Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen. I Street Fighter, la nova pel·lícula basada en el famós videojoc. Entrades i més informació a moviecinemas.com.
22: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
23: Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
1: Les 12 de maig tornem amb en Jordi Basté, els habituals de la tertúlia dels dimarts, demà Maruja Torres, que ens presentarà el seu últim llibre, i també Jaime Lorente, que ens presentarà la pel·lícula El Malijo. Serà demà a partir de les 6. Que vagi bé.
24: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
25: Bon dia, són les 12 en marxa a aquesta hora a Madrid. La desfilada de les Forces Armades en presència de Salvador Illa, que hi assisteix per tercer any consecutiu. Aquesta vegada la celebració espanyola arriba en plena precampanya electoral i Pedro Sánchez s'ha endut una bona esbroncada. Des de Madrid, Adrià de las Heras.
26: Sí, desfilada de les Forces Armades en marxa, ara desfila l'Exèrcit de l'Aire. Enguany és en ple context electoral. Entre les absències a la tribuna d'autoritats destaca la de Santiago Abascal i també tres dels cinc ministres de sumar, Pablo Bustindú i Cira Rego i Mònica García. Abans de començar, Sánchez s'ha endut una escridassada. Els Reis d'Espanya continuaran després la celebració al Palau Reial i rebran autoritats i representants de la societat civil enguany i han convidat una delegació de ciutadans de Ceuta i Melilla.
25: I mentrestant a Barcelona, a aquesta hora conflueixen les mobilitzacions pel Dia de la Hispanitat amb un acte de Vox i una manifestació en presència de dirigents del PP. Les convocatòries coincideixen al centre de la ciutat, des del Passeig de Gràcia. Víctor Massip.
27: Lo meeting de Vox ha començat amb un centenar de persones i sense sorpreses en lo discurs d'Ignacio Garriga, lo secretari general del partit, que no s'ha sortit d'això i ha carregat contra la migració i l'islam i també ha acusat Pedro Sánchez de voler manipular les eleccions. Ara, davant de la Pedrera, la cruïlla del Passeig de Gràcia amb lo carrer Provença, la manifestació ha començat a 11:45, han parlat alguns dirigents del PP català com Alejandro Fernández, però aquí l'ambient és festiu, amb actuacions de grups de gent que toquen música tradicional de l'Amèrica del Sud i la marxa sota lo lema Catalunya con Ceuta, una misma Espanya, ha de continuar pel Passeig de Gràcia i l'organització ha adaptat lo final del recorregut per les acampades de la plaça de Catalunya i preveu acabar al Passeig de Gràcia a l'altura de la Gran Via. De moment no hi ha incidents.
25: I mentrestant, pel que fa a les eleccions espanyoles, Sumar pressiona Podem perquè s'avingui a formar part d'una candidatura única a l'esquerra del PSOE. La portaveu del moviment, Verónica Barbero, no entén que es decantin per fer campanya amb Gabriel Rufián i alhora parlin d'un front ampli. Ho deia a Televisió Espanyola.
0: Yo creo que aquí el que se tiene que decidir es Podemos. Porque hablar de primarias, por un lado, y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián, parece que, bueno, no encaja, ¿no? Nosotras siempre hemos hablado de acuerdos que incluyan a Podemos, por supuesto, que se sienten en la mesa. Yo quiero además hacer un alegato a favor de los procesos de negociación.
25: Barbero recrimina a Rufián que hagi trigat tant a decidir-se i reivindica el lideratge d'Ada Colau i Emilio Delgado. Mentrestant, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a Barcelona, passat cap a les dues al districte de Nou Barris. Un grup de persones ha agredit la víctima. Quan els agents hi han arribat encara respirava, el SEM hi ha enviat 4 ambulàncies, però malgrat les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint. El cas està sota secret d'actuacions. I ara els esports amb la Gemma Montero.
2: El Barça vol aquesta hora cap a Istanbul. Hansi Flick ha convocat els mateixos homes que dissabte van guanyar el Getafe per jugar demà davant el Galatasaray a la segona jornada de la Champions. Són baixa Rafinha, De Jong i també Bardaji, lesionat de llarga durada. El Girona juga avui a Tenerife i tanca la jornada de segon. El partit començarà a les 9 i podreu seguir-lo en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Estuani i Justin són les úniques baixes de l'equip de Quique Álvarez. I en hoquei patins, la selecció espanyola sub-19 masculina i la femenina absoluta, que s'han proclamat campions i campiones del món aquest cap de setmana, ja han arribat a Barcelona. Sergi Macià, seleccionador femení, en declaracions al món a RAC1, reivindicava Catalunya com una potència d'aquest esport.
3: Estem parlant que les 4 equips que estan lluitant pel títol de Lliga o d'Europa, estem parlant que s'exceptuen el Telecable de Gijón i el Fraga, el reste són Vilassana, Palau, Manlleu, vull dir, són equips d'aquí de la casa, no? Hi ha bona fornada, tant estatal com sobretot a nivell de Catalunya.
2: I en tenis, Carlos Alcaraz juga d'aquí uns moments al partit de 16ens de final del Masters 1000 de Shanghai contra el belga Sisu Bergs. Ja han passat ronda Stefanos Tsitsipas, que s'ha desfet de Taylor Fritz en T7, i Rafa Hodar, que ha eliminat Jiril Heka.
4: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 fa amb la Ludwig Band, els Catarres, l'Axambusto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
25: I el temps, el cel estarà mig ennuvolat avui en punts de la costa i del prelitoral de les comarques de Girona i també del Pirineu. De fet, no es descarta algun ruixat aïllat durant la tarda entre Osona i el Ripollès. A Ponent i al sud, en canvi, tindrem una tarda amb més estones de sol, les temperatures pujaran més que ahir i es mouran entre els 23 i els 27 graus. Res més, ens actualitzem d'aquí una hora al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
5: L'aplicació de RAC1 ara
6: fàcil, intuïtiva i renovada.
7: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
5: Escolta'ns al cotxe
7: amb l'aplicació connectada a Android Auto
5: i a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
10: Ciutadans de Catalunya.
28: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
29: Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona.
30: I benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
29: Són les 12 i pocs minuts. Òscar Andreu, bon dia.
30: Bon dia, Òscar Dalmau.
29: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranensi, Oriol de Balanzó
30: i el control tècnic l'Àlex Arbiol.
29: Si us acabeu de llevar, heu de saber que avui us oferim un recull dels millors moments de les darreres setmanes.
31: Una cosa. Avui no hi ha programa? Com és que no hi ha programa?
29: No, sí que hi ha programa. Sí? El que passa és que és gravat perquè avui és festiu. És festiu a tot.
31: A tot què? A tot el Principat? No. A tota la Vegueria de Barcelona? No. A tots els països catalans? Vull dir que és festiu de salses a guardamà i de fraga a Mahó,
29: Mohamed,
31: i a l'Alguer, i a Atenes, si som ambiciosos, que és no. Aquí on...
29: Mohamed, ja ho saps, no treballem perquè és festiu a tot l'estat.
31: Titular, Òscar Dalmau, defensor de la pàtria espanyola, celebra el dia de la raça lamiendo bota de Felipe VI hasta que le salgan nafras de la lengua. Però... Què lengua? La lengua espanyola.
29: Però què diu? Mira, descansa, que sembla que et convé, Mohamed.
30: Sí, el programa d'avui, també parlarem amb un mosso infiltrat en una escola.
29: I què més? I sentirem
30: el Justo, sí. Patrocinat sí. Per una associació de cristians sense cabells, sí. Que es diu Porros Calvos de Cristo.
29: Sí, ja, bueno, ja ho sentiu. Tot sí. D'homes parlant de coses d'homes que no interessen a ningú.
30: No,
29: fixa't
30: perquè,
29: tu.
30: No, avui també sentirem la Soraida, per exemple, que ens atendrà des de la Generalitat.
29: Sí, però què més? Sí, més? Ja t'ho dic jo, què més? Perquè avui estàs espès. Què? També sentirem l'Angelines avui.
30: Sí, també la sentirem a vostè.
29: Ah, doncs pues digue-ho, parlant del tema de l'any, que això no ho has dit, lo del cas del mango. Bueno, no la fruita, la marca de roba.
30: Sí, doncs tot això, i molt més a la competència, un programa que no passarà la història.
29: Però us farà companyia.
28: No cal moure't de RAC1 per escoltar la competència.
30: Parlem ara de l'augment de les esglésies evangèliques a tot el país.
29: Ah, sí, això ho he sentit del Jordi Basté, que està molt preocupat pel tema, eh? Sí,
8: de fet... Les esglésies evangèliques ja suposen més del 12% de centres de culte. En els últims 6 anys s'han obert més d'un centenar i en total ja n'hi ha prou de 900 arreu del país.
29: 900, eh?
8: Sí.
30: 900 esglésies d'aquestes,
29: sí,
30: eh?
29: Sí, hi ha molt, sí. Bueno, molt predicador.
30: Hi ha molt predicador.
29: Una persona que diu, bueno, sí. Jo pues, me sé totes les sagrades escritures i vull fer la prèdica.
30: Són gent com...
29: Pues, bueno, clar, sí. Si vols ser capellà catòlic, pues, has de fer...
30: un examen.
29: Unes carreres. Que
30: has d'anar a l'autoscola d'ells.
29: Exacte.
30: No?
29: Però aquí els evangelistes, sí. Però escolta, tu t'ha de gust dir... Cristo viene!
30: Cristo viene, no.
29: Sempre...
30: Cristo viene. Sempre està venint.
29: Sempre cridant. I sempre... Són crits que... Bueno, està bé, perquè no t'adorms. Perquè, escolta, no, a l'església catòlica hi ha cada capellà. Mare de Déu.
30: Massa reverberació. És que sembla que ja siguis al cel. Mare en canvi, tens un paio cridant, Cristo viene.
29: Clar, bueno, tu de cop i volta estàs viene, a punt de dormir i de cop i volta et diu, Cristo viene! Hòstia! I a mi, cada cop que sento uns crits d'aquests, t'imagines com una pel·lícula de terror. Saps aquelles pel·lícules de terror on la primera que mor sempre és la Rosa Tonteta? Que va vestida de cheerleaders.
30: Sí.
29: Tu ja veus l'elenco que ja se'n van. Sí. De cop i volta veuen una casa.
31: Sí.
29: Una casa que ja dius, aquesta casa...
30: No hi entris
29: a fer una festa. Aquesta casa abandonada. No. Si està abandonada és per algú. Per què? Perquè ja ocupes. Perquè els grans tenidors no ens
30: tenen...
29: I ara deixes la casa que deixes allà, la porta oberta, t'entren i no es pots fer fora, eh?
30: No, això és una altra pel·li de terror.
29: Les pel·lícules de terror sempre comencen així.
31: Saps com es titula aquesta pel·lícula?
29: Com?
31: Taca-taca-taca-taca-taca. Que és una alarma dels ocupes del terror. A mi me fa més terror l'alarma que això.
29: Doncs imagina't els que entren a robar.
30: Sí, però ens centrem, que no sé on és. La Noelia ho sap.
8: Ho acabem d'explicar. En algunes ciutats del país ja hi ha més esglésies evangèliques que catòliques.
29: Fixa't, ojo, eh?
8: Seria el cas de Girona, Badalona o Cornellà de Llobregat.
29: Bueno, s'hi menja molt bé, eh?
30: A quina de les tres ciutats?
29: A les tres ciutats. A Girona, Badalona i a Cornellà de Llobregat hi ha la tagliatella, eh? No, a les tres, eh?
30: Sí, però estàvem parlant d'evangelisme.
29: Jo estic parlant de la tagliatella, que és l'evangeli dels que ens agrada menjar bé.
30: I molt.
29: I molt.
30: Serveix molta.
29: Sí, una altra tagliatella? Aneu-hi. Serveixen una ració.
30: Sí.
29: Amb una ració podria alimentar tres famílies africanes.
30: Bueno,
29: un moment. Bueno, i d'aquí també, eh?
30: Clar.
29: I si no te l'acabes, doncs jo amb la Conchitín sempre ens demanem un calzone.
30: Calzone.
29: Miri, un calzone per dos.
30: Que és com una cresta.
29: Compartir.
30: Que és com una cresta molt... És una empanada inflada, molt gran, eh?
29: Que te l'inflen. Sí. Te l'inflen amb una manxa.
30: Sí.
29: I escolta, com que no ens l'acabem, doncs demanem que ens el posin en un tupper.
30: En un tupper.
29: Per emportar.
30: Vostès ja van en un tupper...
29: Per mi, això?
30: Sí.
29: A mi em diries, Angelines, què és la civilització? Jo et diria en una paraula, tagliatella.
30: Bueno,
29: escolteu, com expliquem aquest auge de les esglésies evangèliques aquí?
8: Doncs el director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas, explica que l'església evangèlica no té una jerarquia com la catòlica, que decideix on posa un temple, sinó que qualsevol comunitat es pot registrar i obrir una església, i això fa doncs, que creixin ràpidament en número.
29: Sí, bueno, això, l'important no és el que ha dit, sinó qui ho ha dit. Quin càrrec té aquest bon home, Ramon Bassas?
8: És el director general d'Afers Religiosos.
29: Ojo.
30: Què?
29: Com ha de ser el dia a dia del director d'un xiringuito?
30: No és un xiringuito!
29: El director d'un xiringuito que es digui Afers Religiosos.
9: Aquí li has de passar cuentes, o sigui, adeu nostre senyor. El jefe?
11: No és poca cosa.
9: El jefe és el nostre senyor.
11: Sí, bueno, clar, no és poca cosa.
12: No, el jefe és la Generalitat, això depèn de la Generalitat.
9: Vols saber l'horari del director general d'Afers Religiosos? 12 del matí.
11: Sí.
9: Esmorzar.
11: Àngelus.
9: Pa i vi.
11: Bueno, clar, sí.
9: Dues al migdia. Pans i uns peixos,
11: sí,
9: per dinar.
11: Per dinar.
9: Ja me'ls multiplico jo.
11: Sí.
9: A la tarda,
11: sí,
9: a llegir la Bíblia.
11: Mm. Ah, escolta'm.
9: Per favor, eh?
11: Què?
9: Per favor. Avui en dia tothom pot obrir una església, eh?
11: Bueno, no, l'evangelisme sí que passa per aquí, que també hi ha intermediaris, per dir d'alguna manera.
9: Saps qui té la també que diu Cristo viene? Aquell del Futbol Club Barcelona, del Dani Alves, ara s'ha fet cap allà. És que...
12: Pentecostal.
9: Sí. Ja el podria haver descobert una mica abans. Sí.
12: També diré, Jep, que per vostè els afers religiosos tots són catòlics o cristians, no? Vull dir que el senyor aquest dels afers religiosos també s'ocupa d'altres religions.
9: Ah, sí? Quines? Quines? Com si no hi hagués més religions al món. Tot ha de ser catòlic, tot ha de ser cristià.
12: Tenim un musulmà aquí entre nosaltres.
9: Exacte, que parli.
12: Més lluny. Perdoneu, però aquí hem arribat a l'altre. Hem arribat al misteri.
9: Hem arribat al misteri. Si arribem al misteri, és hora de donar la veu al professor de debò. Bon dia.
13: Sí, bones i màgiques nits, amics del misteri. Estem davant d'un dels misteris més misteris de l'actualitat.
9: Pot vocalitzar una miqueta més, professor?
13: Estem davant d'un dels misteris més misteriosos de l'actualitat.
9: Sí?
13: Ara mateix hi ha tres modes en auge. Són els locals d'empanades.
9: Sí?
13: Els aliments farcits de festucs.
9: Oh, la xocolata a la Dubai,
13: nena! I les esglésies evangèliques. Des de l'antropologia del misteri tenim un nom per aquest fenomen, que és el triangle de les Bermudes.
9: El triangle de les Bermudes.
13: Sí, ningú està dient també que això té a veure amb tot de gent, amb centenars de milers de persones que han vingut a aquest país i portaven la seva religió.
9: Sí.
13: No són gent que hagi arribat amb una llanxa, sinó que han arribat a través de l'aeroport.
9: Cada que se'n va tan els greus que és que no l'entenem.
13: M'he de connectar la paret.
9: Què? No sé què li ha passat, però bé, mentre recuperem el professor de debò i canviarem les piles, continuem parlant de l'auge de les esglésies evangèliques a Catalunya.
11: Lo nuestro.
9: Sí, senyor.
11: Només primeres marques.
9: Sí, senyor. Bon dia, Justo.
11: T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i has pensat, no fa ni un mes que treballo i ja estic cansat?
9: Sí.
11: Me ve de gust començar una teràpia de confrontació i portar a Jaume de Finança a fer una excursió a Corbató?
9: No, home, no. No, Justo, no.
11: Doncs no et preocupis, perquè avui, per distreure't d'aquest pensament tan pertorbador, parlarem de l'auge de les esglésies evangèliques.
9: Ah, sí? Tu també?
11: Un tema fresquet, senzill i apte per a grans i petits. Vamos allá.

0: En Grècia evangèlica...
1: Justo, un apunt. Els evangelistes justament no reconeixen el papa com a representant de Jesús a la Terra.
0: Faig cara que m'interessin aquest petit matís o acumenis. Bueno,
1: una mica de rigor.
0: Justo. Soc el full parroquial, i quan dic full parroquial no em refereixo a omplir el tanc de fe.
1: Justo, una mica de rigor, que hi ha evangelistes que ens escolten.
0: Doncs avui potser deixen d'escoltar-nos. Moltes gràcies per tots aquests anys i per tot aquest carinyo aquesta fe que faríeu bé.
1: Les esglésies evangelistes proliferen, entre altres coses, perquè qualsevol feligrés pot obrir-ne una.
0: La franquícia de Dios.
1: Sí.
0: Una església a cada cantonada. El Vivari de Nuestro Señor. Sí. El Santa Gloria de Yahvé. Sí. El McDonald's del Padre de Dios. Sí, i el Pare de Déu...
1: No, el Pare de Déu
0: i
1: no
0: el serà. Pare del Pare.
1: Serà el Fill de Déu.
0: El Fill de Déu. El McDonald's de Yahvé. 3 hòsties por 2 euros i de regar un McFlurry i un plat de macarrón. Vamos allá. Sabia que la fe... vamos allá. Sabia que la fe mou muntanyes, però sobretot mou calés.
1: Sí.
0: I com que jo aquí hi veig un nínxol de mercat, he fundat la meva pròpia església, l'església dels Justinians.
1: Perdona, què vol dir l'església dels Justinians?
0: Els Justinians, no confondre els Justinians amb el fan de Justin Bieber. Aquells són els believers.
1: Yeah.
0: Els seguidors de Justo són els Justinians, s'entén?
1: Sí, home, sí.
0: A l'església dels Justinians, el taxi és el temple. Literalment, fem missa dins del taxi.
1: Ah, sí?
0: Així com... ens estalviem pagar l'impost de l'IBI. Taxistes justinians, apropeu-vos, acosteu-vos a la llum. Cada cop en serem més.
2: Taxista el compañero, de todo el mundo somos siempre los primeros.
0: Tens un taxi? Tens gana de fotre una mica la xapa a tothom que puja al taxi, aprofitant que el client no pot baixar del vehicle, i li preguntes... Tens un minut per parlar de Déu? Si la resposta és sí, ets els nostres. Ets un justinià.
1: Home, Justo, molta sort amb l'església justiniana. No sé jo si te'n sortiràs.
0: La tindrem. Perdona, Cordermann, no, ara que estic parlant amb tu, m'he adonat que el teu cap clareja una mica. Hi ha una mica de cartró.
1: Però què dius?
0: Està bien el cartró.
1: Què dius?
0: Que te estás quedando carbo.
1: Jo?
0: Tens més estradas que Ticketmaster. Vamos allá. Vols practicar la fe cristiana con altres persones con el mateix problema que tu?
1: Que no m'estic quedant calvio, Justo.
0: No passis pena. El primer moment és el de la negació. Tinc la solució que necessites. Si ets calvi cristià, apunta la primera associació de cristians sense cabells.
1: Com es diu?
0: Por los calvos de Cristo. Respira.
1: Ay, tu pelo. Avui patrocina aquesta secció l'Associació de Cristians Sense Cabells Por los Calvos de Cristo.
0: Efectivament.
1: Això existeix.
0: Això existeix, altrament dit, los carvinistes.
1: És una altra branca.
3: Els calvinistes no anava per aquí.
1: No anava per aquí, però
0: bé. De Joan Carbito.
1: Escolta, els calvinistes ja existeixen, és una facció protestant.
0: Pues protesto. Protesto. A l'Associació de Cristians Sense Cabells Por los Calvos de Cristo podràs compartir la teva fe amb altres calvos que han perdut la fe en su cuir cabelló.
1: Però, Justo...
0: He perdut la fe.
1: Justo, tu m'has vist...
0: Aniré a Turquia.
1: Justo, tu m'has vist...
3: A la terra promesa.
1: Sí. Tu m'has vist al cap?
0: Aquesta tofa no te durarà per sempre, Oscar Dermán. A més, tofa farsa.
1: Com ho saps?
0: Perquè por los calvos de Cristo tenim un petit departament d'implants capilars per qui no accepten la carbície. Aquest simpàtic crupet s'encarrega de captar homes peluts o dones amb perru frondoso perquè donin els seus pèls a la ciència. I quan dic captar homes i dones, vull dir segrestar.
1: Home, a veure si por los calvos de Cristo serà delictiu.
0: Por Dios se puede.
1: Ja.
0: Implants capilars amb els pèls més robustos. Pèls de dalt i de baix. La nova moda eco-friendly, el perrusplanting. Passa de carbo a poder-te fer un pentinat discotequero de los años 70.

0: perdona, què és aquesta cançó?
1: El Fontanero, un great hits, eh? Calla, calla, deixa que soni perquè s'està explicant un relat.
2: Ay, Fontanero, ay, Fontanero, de nada parte el agujero.
1: No l'havia sentit mai i he omplert el forat.
0: Va, justo tira, sisplau.
1: A l'Associació de Cristianos Sense Caber por los Cargos de Cristo podrà reunir-te amb altres homes per parlar dels sentiments con l'excusa de la carbície i la fe en un senyor poderós en qui deposites tota la confiança i la fe, que és una mica el que fan els de Poca de la Sotana. I se van conèixer allà. I, bueno, al final, pues la carbície une. Por los Cargos de Cristo, que no prenguin el pèl, que ja ho fem nosaltres. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Justo.

0: U. Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres. Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
5: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
6: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
5: I ja l'has trobat?
6: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
5: Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
5: Més info a aldi.es.
7: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les quinzenes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
8: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la quarantena diada de l'arcejat.
7: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
8: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
9: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
13: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
12: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
13: Que bé!
12: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
16: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
15: Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure.
18: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
19: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
20: Peugeot.
21: A RAC1 t'acompanyem.
22: T'has posat en contacte amb el contenidor del món RAC1 per un problema amb la teva veïna.
23: Sí, la que tenim just al costat de casa nostra.
21: A RAC1 t'informem.
24: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau.
25: El departament ha destituït la secretaria general.
21: A RAC1 t'entretenim.
26: M'encanta baixar amb l'acordió, és que m'encanta.
27: Però no res, és que al final cauré rodolant.
28: Bueno, pues
21: a
28: més
21: a RAC1 juguem.
29: Bona tarda, benvinguts al Superesport.
21: A RAC1 et fem riure.
30: Avi, sisplau.
31: Vols veure una porra responsable?
30: Va!
21: I et fem escoltar.
32: I de cop tens un accident que et canvia també la vida d'una altra cosa.
33: Sí, vaig sentir que em vaig morir en l'accident.
21: I tot ho fem per tu.
32: RAC1. Tots som u.
34: Moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi bé. This is the start of something.
0: Estàs escoltant La Competència.
1: Efectivament.
0: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
2: Un parell de borinots.
3: Hola, bon dia. És la ràdio.
0: RAC.
4: Bé, recordeu que al juny dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de mestres i professors que preparaven les vagues d'educació? Se'n recordeu d'allò?
5: Sí, sí, no cal que contesteu. Doncs la cap d'informació, el cap d'informació en aquest cas dels Mossos, en Carles Hernández, defensa la infiltració i descarta demanar disculpes.
4: Bueno, ja sabeu el que diuen, és millor demanar perdó que demanar permís. Vull dir.
5: Ja, bueno, sí, però clar, és que...
4: I si ets el que porta porra i pistola,
5: sí.
4: No cal ni demanar perdó.
5: Home, però... Això,
4: tot, si els professors anuncien els Mossos, es deixen passar uns quants dies que refredi la cosa, i quan ningú mira, quan ningú se'n recorda, se fa l'arxivació del cas.
5: L'arxivació, sí.
4: I escolta'm, saps la denúncia que ens han fotut els professors on estava i tal, qual, que la mala he de mirar, que... Sí. A veure, sí, és aquesta d'aquí? Mira, a veure, que me la miro bé... Sí, ja. Espera, que l'arxivaré, però 4 o 5 vegades.
5: Sí? Vale, s'ha arxivat. S'està arxivant, molt bé.
4: Sí, i ara vaig al lavabo a jugar-me el cul.
5: Havia quedat clar. No. És curiós, de tota manera, perdoneu una
4: digui,
5: cosa.
4: Digui, avi, digui.
5: La policia és l'única feina on t'enxampen fent malament la feina...
4: Sí.
5: I els que manen no et fan fora i, a més, et defensen.
4: Bueno, no és l'única feina, eh? Li puc dir tres noms.
5: Tres noms a què?
4: De persones que fan malament la seva feina.
5: Sí.
4: I no només no els fan fora, sinó que el seu cap els defensa.
5: Són Mossos d'Esquadra?
4: No, són jugadors del Real Madrid.
5: Eh?
4: Vinícius, Mbappé i Camavinga.
5: Ah, bueno, mira, perfecte. No m'estranya que, de sobte, pugi la demanda.
4: A Madrid, al Real Madrid, només funciona la impressora.
5: Ja. Ha vingut només a dir això.
4: Sí.
5: Avui tinc la sensació que volia colar això i ha trobat...
4: El Real Madrid, és que us diré més.
5: Sí.
4: El Real Madrid,
5: sí.
4: Sabeu el que funciona?
5: Sí, ja ho ha dit.
4: L'únic que funciona...
5: Sí.
4: Impressora.
5: De tota manera, parlàvem d'aquests Mossos infiltrats en una assemblea de professors, que el cas ha estat arxivat pels propis Mossos.
4: Sí.
5: No m'estranyaria que de sobte pugi la demanda per entrar al cos dels Mossos, perquè tots són avantatges, bon sou, errors sense conseqüències, i de tant en tant doncs pots jugar a les disfresses, que és el somni humit de Nobita del Doraemon, Tot això... Sí.
4: No, avi. Avi.
5: Vols veure que tinc la butxaca màgica?
4: Va, avi, va, prou. Sisplau, va.
6: El cap d'informació dels Mossos defensa que és legal que les dues agents s'infiltressin a l'assemblea de docents i assegura que no va ser una infiltració, sinó una tasca operativa d'obtenció d'informació preventiva per garantir tots els drets.
3: Hòstia, quin eufemisme, calla.
4: T'ha agradat, eh?
3: Home, una tasca operativa d'obtenció d'informació preventiva per garantir tots els drets, I mentrestant, la policia gastant diners públics per infiltrar-se a la classe de les formigues. És increïble.
4: No,
3: imagineu que si el cap dels Mossos fes servir eufemismes a la resta de moments del seu dia a dia quotidians.
4: Què vols dir?
3: Home, per exemple, no diria he d'anar al lavabo a fer caca. Diria he d'anar al reservat per tal d'efectuar la descàrrega del camió d'orgànic al contenidor de la ceràmica.
4: Sí, sí.
3: No?
4: Sí, entès.
3: A partir d'ara ja no diria encara no tinc nòvia. Jo diria el meu sexe està d'estrena, però l'aforament és limitat.
4: Hòstia, en el teu cas, limitadíssim, limitat del tot.
3: Moltes gràcies.
6: El cap dels Mossos admet, però, que la infiltració dels Mossos...
4: Cap d'informació dels Mossos.
6: Sí, el cap d'informació dels Mossos admet que la infiltració es va planificar i executar malament i diu que estudiaran si cal mantenir realment aquests mètodes.
4: A mi m'agradaria tant ser una mossa infiltrada.
5: Sí,
4: Saps allò que en diu? El James Bond?
5: Sí.
4: James Bond?
5: Què té a veure?
4: Pues que tenia una noia James Bond, m'agradaria ser.
5: Sempre n'hi ha dues, la primera és dolenta i la segona és bona.
4: Pues jo la bona.
5: Vale.
4: Jo la bona, perquè, bueno, a la vista està, no? Com estic? Bueno, és així.
5: Però vostè el voldria fer de mossa infiltrada.
4: Sí, jo si fos una policia... És que m'encantaria haver estat una d'aquestes mosses que es van infiltrar entre professors. Jo si m'hagués de disfressar de professora...
5: Sí?
4: Aquí van fallar perquè les van enxampar. Però aquí t'has de posar alguna cosa discreta, nena, que no cridi l'atenció, perquè si no t'enxamparan, pues disfresses de mestre, amb unes mitges de reixeta, amb sabates de taló de pa mimí, faldilla de tubo, i una camisa entallada, amb uns quants botons descordats que es vegi el sostenidor d'encaix vermell. No?
5: Però això és com si imagina vostè acabant les mestres.
4: Algú ha de ser la profe Sèpsil, entre tant professorat amb Bambas Salomon. Perquè, escolta, trobo que els professors s'han de vestir millor, s'haurien de vestir millor. hi ha molt marge de millora entre la vestimenta dels professors.
6: Gràcies, Angelines, per aquesta crítica social.
4: Fixeu-vos-hi. Gràcies a tu per escriure, Manuelia. Perdoneu un moment, però l'Àlex ens diu que tenim una trucada al telèfon d'Aludits. Algú ens ha trucat al telèfon d'Aludits i això que en 18 temporades no hem donat mai el telèfon d'Aludits perquè ens truqui la gent. Això és la màgia de la ràdio. Atendrem la trucada al telèfon d'Aludits. Bon dia, amb qui parlo?
7: Hola.
4: Bon dia, amb qui parlo?
7: Com que amb qui parlo? No serà policia, tu?
4: No, però ha trucat vostè.
7: Ja, i com ho saps? Ho pot demostrar davant d'un jutge?
4: Bueno, ho sé perquè ha sonat el telèfon de l'Udits, que tenim el control tècnic.
7: Bueno, sí, he trucat jo, i?
4: Ah, però això dic jo. Com es diu?
7: Qui?
4: Vostè.
7: Bueno, doncs mira, ara em dic Lluís, però quan torni a casa em diré Vanessa.
4: Vanessa?
7: Digues, carinyo.
4: No, que dic, a veure un moment, per què s'ha sentit al·ludit, vostè?
7: Bueno, perquè sóc policia.
4: Treballa d'infiltrat.
7: Sí, treballo infiltrat. No podia caminar perquè em feia molt mal i em van haver de posar una crema i una injecció de Voltarenc.
4: Que li pregunto si treballa de policia infiltrat.
7: Ah, sí, sóc un policia infiltrat, que treballo infiltrat.
4: I, però i on està infiltrat ara mateix?
7: Doncs mira, ara mateix estic infiltrat en una escola i us truco perquè tinc por.
4: De què té por?
7: A la sala del costat estan fumant drogues.
4: Els alumnes?
7: No, els professors. Professors que estan revisant el conveni.
4: No sé.
7: Sí. I necessiten que la cosa passi, no? Yeah. I hi ha de tot, metadona, metamfetamina, metaverso, hi ha de tot.
4: Van forts els professors, sí.
7: I miri, tinc por, però també tinc... Jo tinc de tot, des que estic aquí en aquesta escola. Tinc cartes Pokémon, Piràtics i Superthings que m'han deixat. Uh-huh. Els nens són feliços amb tan poca cosa.
4: No cridi tant que el sentiran, home.
7: Que va, a mi no em sent ningú, estic tancada al lavabo.
4: Ah.
7: Si sents un raig de líquid és que m'estic rentant les mans.
4: Ah, val, d'acord.
7: En cap cas estic pixant amb la cigala en una mà i el telèfon en una altra.
4: Escolti'm.
7: La cigala... No, la cigala és autònoma, de manera que amb la mà lliure estic fumant.
4: A veure, un moment, deixem...
7: Mòbil, fumant i cigala. El que m'estic posant a la boca és el cigarro, perquè si no la postura seria molt difícil.
4: Deixi un momentet. A veure, esborrem aquesta imatge del cap. Sí. Digui'm, sisplau, què ha descobert durant la seva infiltració a una escola fins ara?
7: Que el Voltarenc 500 no va bé. Ha de ser 5.000.
4: Li estic preguntant per la infiltració com a professor a l'escola. Què ha descobert durant la seva infiltració a una escola fins ara?
7: El teorema de Pitàgores.
4: No. Però què?
7: Et pots creure que en qualsevol triangle rectangle la suma dels quadrats dels catets és igual al quadrat de la cornamusa?
4: No, la cornamusa no, la hipotenusa.
7: Hipotenusa, encantat. Jo em dic Lluís.
4: No. Serà difícil, això.
7: No, difícil, la suma dels quadrats.
4: No, ja.
7: Suma dels quadrats dels catets és igual al quadrat de lo que has dit abans.
4: Sí, la hipotenusa, sí. Bueno, escolti'm, a veure, quedem que durant la seva infiltració ha pres el teorema de Pitàgores, més o menys.
7: Correcte.
4: Ha descobert, jo li preguntava si ha descobert alguna dada rellevant.
7: Sí, home, ha descobert l'Innovaman, la Sinècdoque...
4: No, però...
7: I el final de Mirall Trencat. I la veritat és que tinc molta por.
4: Però por de què?
7: És que d'infiltrar-me a l'escola he descobert que m'agrada estudiar, aprendre coses, reciclar-me, el saber per saber, res humà, només aliè... I clar, això va en contra del codi deontològic de la meva professió de policia.
4: Però escolta, no és cert, home, hi ha policies ben formats, no?
7: Policies ben formats?
4: Sí.
7: El que tinc aquí penjat.
4: Home, va, ha penjat. Hòstia, sí, ha penjat. La mare que...
7: T'has fixat que la hipotenusa és una paraula que inclou totes les vocals? A, E, I, O. O, A, E, I, O.
4: Què?
7: I, A.
4: I s'ha deixat la U. U.
7: Ah, quina por. Perdona.
8: Perico dels bons!
9: No, sisplau, més pobresa, no.
10: Independentistes podrits.
9: És la competència?
10: Sí.
11: Amb els Oscars.
12: De dilluns a divendres.
13: A RAC1.
14: RAC1.
15: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
16: Per què ens cal avui desencadenar el present?
15: Atura't, pregunta't i reflexiona.
16: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
15: Ajuntament de Barcelona.
8: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
11: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
13: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltrán26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
14: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
17: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
14: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
17: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
18: Serà altaveu pels drets de les dones al primer congrés Dones que mouen ciutats el 23 i 24 d'octubre a La Llotja. Expertes en diferents àmbits debatran sobre els reptes de l'agenda feminista per impulsar ciutats més justes i igualitàries. Inscriu-te gratuïtament a paeria.cat i participa-hi. Fem avançar la ciutat amb mirada feminista. Ajuntament de Lleida.
19: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
20: Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a sinistrats. I si busca recanvis, tenim un ampli estoc. Desguaceslacabana.com. Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
22: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum. Bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
23: Nosaltres som... Aquest dilluns el Girona juga a RAC 1. A les 9, des de l'estadi Eliodoro Rodríguez López, Tenerife, Girona. L'equip de Quique Álvarez vol seguir la seva bona dinàmica d'omissió.
24: Parlant ara de transport públic.
25: Què ha passat?
24: Que avui diu el partit en directe a RAC 1 amb Miquel Escú, Xavi Puig i els comentaris de Marc Rubé. I després tu diràs fins al... Aquest dilluns a les 9, Tenerife, Girona de segona. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
25: I el premi sempre seria... RAC
26: 1. Tots som un milió.
28: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
31: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
35: Nosaltres som...

0: a RAC1. Parlant ara de transport públic.
1: Ai, què ha passat amb el transport públic? Ha caigut el sostre d'una altra estació de tren?
0: No, avi, no.
1: Ha descarrilat algun tren?
0: Tampoc, no, encara no.
1: Un esvoranc a les vies?
0: No.
1: Ha explotat alguna catenària?
0: Escolti, avi, que no, que sapiguem.
1: Fins que podríem estar tot el matí jugant a la ruleta de la sort amb tot el tipus d'incidències del transport públic a Catalunya.
0: Això sí.
1: I el premi sempre seria arribar tard.
0: O no arribar.
1: O no arribar. És el premi gros.
0: Ja.
1: No arribar. I sempre toca.
0: No, doncs avui això li agradarà, avi, perquè parlem de transport públic perquè que el govern ha tingut la brillant idea d'unificar tot el transport públic sota una mateixa marca visual.
1: Sona malament, però segurament és pitjor. Vull dir, tenim un transport públic que cau a trossos dia rere dia.
0: Sí.
1: I la notícia és que hi haurà canvis.
0: Exacte.
1: Però el que canviaran són les coloraines, el disseny gràfic i les marques.
0: Efectivament.
1: És això.
0: Sí, és això.
1: Era clarament el que demanaven tots els usuaris de la Renfe i dels autobusos.
0: Exacte, que canviessin el disseny.
1: No, no? Sí, canvieu-me el disseny que no llego a tiempo. Eh?
0: Sí, sí.
1: Enhorabona els cervells que han pensat això, cervells mínims, com el programa d'en Toni Clopés.
0: La veritat és que
1: sí. Això és com si et diuen que tens una malaltia terminal, però et regalen un massatge als peus i un esmorzar al vivari.
0: Nenes, esmorzar al vivari. Bueno.
2: Les tres paraules màgiques, eh?
0: Sí. Un dònut d'aquells el dia d'abans, eh?
1: Com a vostè li agraden, no?
0: Increïble.
1: Bueno, el futur ja és aquí.
0: Ja és aquí, sí.
1: Doncs miri, ja se'l pot endir, ja se'l puc endur, que ha arribat podrit.
0: Sí, deixa que ho expliquem bé. Què passarà al transport públic del país, Noelia?
3: Doncs aquesta nova marca...
1: Que no funcionarà, ja t'ho dic jo.
3: Sí, d'això d'una banda, i aquesta nova marca inclourà Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, autobusos interurbans, Ifercat i Simalsa, tram i metro.
0: Ifercat i Simalsa, què collons és?
2: No, fa pinta de...
0: Tothom sap qui són, no? Això no els estopa del transport públic.
1: Mare meva, això és com en el quiosc que comprar el diari, la revista Sapiens i el Tatano, per dissimular que has anat a comprar la revista Interview i el Playboy. De dir, aquí han ficat els ferrocarrils catalans i tota de coses, de dir, bueno, té, m'enduc això, però t'enduc això.
4: Un moment, perdoneu.
0: Digues, Mohamed.
4: Ja cobreixo. Us heu adonat que els del govern espanyen tot el que toquen? La sanitat, l'educació, els transports, fan un rei mides invers. O sigui, en lloc de convertir les coses en or, les converteixes en merda. És que és una cosa totalment...
0: Sisplau.
4: Espanya, igual, i els que col·laboren també, surt molt bé això de canviar els noms de les coses que no funcionen.
0: Sí?
4: Almenys quan Mr. Proper va passar a ser Don Limpio, com a mínim funcionava.
0: Sí que funcionava, sí.
4: Quan Prince va deixar de ser Prince i va passar a dir-se The Symbol, feia bones cançons.
0: Sí.
4: I no era per dissimular.
0: No.
4: Va, és increïble tot això. Home, tot això d'unir transports amb una marca paraigua me recorda l'institut.
0: A l'institut.
4: Si fusiona Rodalies, que funciona malament, per dir-ho suaument, i Ferrocarrils, que són la cabra, lo millor del transport, que és lo millor de Catalunya des dels Jocs Olímpics de Barcelona, si barreges aquestes dues coses, és com quan a l'institut t'asseien amb l'alumne disruptiu, amb l'alumne llegest. Jo no era cap dels dos, vale?
2: Eres observador internacional.
4: El disruptiu era
2: el que la liava, diguéssim.
4: Sí, ara se diu disruptiu, però abans era...
0: Això es fa a classe de vegades, no? Agafes un alumne que va bé, amb un que no va tan bé, aviam si s'empelta l'un de l'altre, no?
4: I al final, aleshores, podien passar dues coses. El llest, que és Ferrocarrils, feia quedar millor el disruptiu, que seria Rodalies, o podia passar que el disruptiu, que és Rodalies, empitjorava el llest, que són els Ferrocarrils. Normalment... No és tan llest com per estudiar a tope i, a més, està fent serveis socials per un paio que porta navalla.
2: Bueno, és el que han fet amb l'informe PISA, que, en el fons, han agafat i han dit els que funcionen més malament els traiem una miqueta, ho barregem amb gent que sí que d'alguna manera li va millor a classe, i doncs mira, ara l'informe PISA en trens.
4: Sí. No ho he entès.
2: No m'és igual.
1: Bueno, precisament parlo de l'informe. Deies, Noelia, perdona.
3: La marca es desplegarà en quatre àmbits: transport per carretera, mobilitat personal, transport ferroviari i infraestructures, i, per exemple, les identitats visuals de Rodalies i els ferrocarrils acabaran integrades en una mateixa marca vinculada al tren.
1: Molt bé, per aclarir tots els dubtes, farem una cosa, que és trucar directament al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
2: No rigueu, que existeix,
3: És cert,
1: sí, home, sí. Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. A veure si ens poden explicar ben bé com anirà aquest procés que vol unificar la identitat visual al transport públic. Àlex, sisplau, truquem a Territori.
5: Sí, hola, bon dia, gràcies per trucar al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Sí. Soc Zoraida, en aquests moments no podem atendre'l. Tots els nostres operadors estan ocupats,
6: sí?
5: Per això aquest missatge està gravat. Moltes gràcies.
6: No, molta... Escolti, podem tornar a trucar? Això no pot ser. O sigui, encara que sigui... Gràcies, Àlex.
5: Hola, bon sí. dia. Gràcies per trucar sí. al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Sí. Soc Zoraida, com li acabo de dir en sí. aquest moment, no podem atendre. Ja. Deixi el seu missatge després del senyal. Pip.
6: Ja. Però és que no has esmorzat. Sí. Què és aquest pip?
5: El senyal? No m'ha sentit bé.
6: Una cosa, però vostè no està gravada?
5: Sí.
6: M'ha contestat?
5: No.
6: Com que... Sí.
5: Sí.
6: Un moment.
5: Li he dit en sí. l'anterior gravació sí, que tots els nostres operadors estan ocupats celebrant les festes de la Mercè.
6: Però una cosa, Territori és una conselleria de tot el país. Vostès haurien de treballar avui. Una cosa és que a Isòvol...
5: Si perdoni, festa... però jo l'atenc des de Barcelona i avui faig festa. L'he de deixar que de marxar corrents perquè avui a la platja de l'Espigó del Gas hi ha un espectacle de drons. Mm. 300 drons, eh? Mm. Déu-n'hi-dron.
6: Sí, Déu-n'hi-dron, sí. Però no em pot respondre una pregunta?
5: No.
6: Uh-huh. Una pregunta, no, a quina hora ho fan això dels drons?
5: A les 10 de la nit.
6: I ha de marxar, o sigui, queden 10 hores per això de...
5: Sí, però és que he d'anar des de la seu del Territori fins a l'Espigó del Gas en transport públic.
6: Ah, d'acord, no van gaire fins tampoc als autobusos de Barcelona últimament. Quant triga de Territori?
5: Pues a... Estic mirant ara a Google.
6: Sí.
5: Me diu 45 minuts.
6: Sí.
5: Són 2 minuts a peu fins a l'estació de metro de Sants.
6: Sí.
5: Allà he d'agafar la línia 3 fins a Paral·lel.
6: Molt bé.
5: I després caminar a peu 2 minuts fins a la parada de bus Paral·lel Cabanes.
6: Mm-hmm, sí.
5: I des d'allà són 22 minuts en bus fins a la parada platja de la Barceloneta.
6: Sí, molt bé.
5: I després
6: sí,
5: des d'allà sí, he de caminar sí. 5 minuts més fins a la platja.
6: M'ho estava venent com si fos l'Odissea i la
5: veritat... Bueno, sí. perdoni, però li recordo que avui és festiu.
6: A Barcelona sí, però...
5: I hi ha molts menys autobusos que de costum.
6: Bueno, és que sí.
5: I els autobusos van a rebentar per les festes de la Mercè.
6: Mm.
5: Segur que n'hauré de deixar passar més d'un allà a la parada.
6: Això pot ser, sobretot els que pugen a Montjuïc. L'altre dia em vaig trobar, si m'ho permeteu. Podem
5: no, no estem parlant de vostè. Estem parlant de mi, no de vostè.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
4: I se n'ha anat.

0: portàtil parla tele amb els Oscars.
1: Vinga tots, cap amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
2: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
3: Recordes el teu primer Corsa?
4: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
5: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
6: Si així sona el teu dia a dia, el Saló del Comerç és per a tu. Participa del primer saló on copsa la realitat del comerç local des de dins. Descobreix tendències, solucions i noves oportunitats per fer créixer el teu negoci. Vine al Saló del Comerç els dies 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
7: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
8: Amb Lidl Plus tria 6 búrguers de pollastre 2,99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nous sense closca 1,89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles... cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
10: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
11: D'acord.
10: Quin és l'autèntic operador 100% català?
11: Vera.
10: I el més ben valorat pels usuaris?
11: Vera.
10: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
11: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
10: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
11: Vera.
10: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
12: La fruita i verdura del dia és fresquíssima i té un preu inconfessable.
13: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
12: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
13: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
14: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
15: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
16: Una meravella és poder viajar.
17: Ai, que ràpid passen les coses bones.
18: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
17: O els 10 dies Nissan.
18: Com?
17: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
21: I des de 16.400 euros.
20: Què?
22: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
23: Nosaltres som el

0: almenys no havia quedat clar, no?
1: La intèrpret!
2: La intèrpret.
1: Ojo, eh?
0: Hosti, tu, que he cansat.
1: Sí. Nenes.
2: Tinc agulletes al cervell.
1: Bueno, bueno, bueno.
2: Sí.
1: La intèrpret, eh?
2: La intèrpret, sí.
1: Del... de la terapeuta.
2: Sí, però...
1: Eh?
2: Es farà llarg, això, eh? De la terapeuta. Sí, ara, un moment.
1: De lo dels mango, eh?
2: De lo dels mango.
1: Mango, eh?
2: No, sí, aviam, no.
1: Sí, sí.
2: Aviam, ja? Hi puc parlar? Puc,
1: sí, home, puc, ja pots parlar, però abans antes deixa'm avui? A mi, deixa'm a mi.
2: Però si no
1: nenes, estan... què, el cas en dic?
2: Bueno, però...
1: Què? Ara... Què? Ojo, eh? La gent fent així, eh?
2: Fent així amb la mà, no? Com...
1: Ojo, ojo,
2: sí,
1: eh?
2: Molt bé.
1: El cas en dic, eh? Heu sentit el que n'en dic?
2: Sí.
1: Eh? Què n'en dic? Què n'en dic de l'endic? Què?
2: Avui els companys Maica Navarro sí. i Antoni Muñoz expliquen, publiquen, de fet, a La Vanguardia, que Jonathan Endic s'hauria interessat per una teràpia.
1: Fixa't.
2: Que consistia...
1: Fixa't, en què consistia la teràpia? Fixa't.
2: A simular que empenys un familiar per un barranc. És una teràpia que tothom ha volgut. En algun moment de la seva vida ha dit aquest, però barranc avall ja,
1: sí,
2: de primera, i es veu que això ja és una teràpia.
1: Però un moment, diu La Vanguardia...
2: Hi ha les constel·lacions, hi ha el morning yoga...
1: Constel·lacions familiars.
2: No.
1: Què és el vostre avantpassat? El meu, una tortuga de la Índia. Era una rebesàvia.
2: Una rebesàvia,
1: però... Fas les constel·lacions familiars i llavors... Sí. Pues,
2: li surt que vostè està emparentada genèticament sí. amb una tortuga i a més de la Índia.
1: Sí, et fan, i... miren els avantpassats i sí, llavors i bueno, ja has de portar la cartilla del seguro, bueno, sí. també que tinguin una mica...
3: I llavors que li toca interpretar l'avantpassat i vostè ha hagut d'interpretar en algun moment una tortuga de la Índia,
1: sí.
3: eh?
1: Sí,
2: però,
1: sí, sí.
2: Centrem-nos,
1: és fàcil.
2: És estrany això de les constel·lacions i tenir sí. una avantpassada, una rebesàvia, en aquest cas, que és una tortuga de la Índia, però com a teràpia també, sí. això d'empènyer gent pel pedregar, del dalt a baix, per un penya-segat...
3: Que empenys una persona.
2: És de simular.
1: Espera.
2: Ja no m'agrada tant com a teràpia.
1: Un moment, aviam, perquè dieu que s'ha publicat a La Vanguardia sí. que el fill dels Endics s'hauria interessat per una teràpia sí. que consistia en simular sí. que empenys un familiar per un barranc, eh? Mm. Simular sí. o dissimular?
2: No. Simular.
1: Ojo!
2: No.
1: Dues lletres!
2: No, clar.
1: Posen tres i és una doble S, eh? Però, ojo, eh?
2: Les dues lletres que van donar metàfora a una mort.
1: Ojo, eh?
2: Sí, com sigui.
1: Simular o dissimular? Perquè hi ha un matís important, entre les dues paraules, eh?
2: Sí.
1: Però bueno, molt bé la terapeuta aquesta, eh?
2: Sí. Bueno.
1: Si et portes malament amb un familiar... M'invento una teràpia.
2: Mm. Home, m'invento una insuposa.
1: Que et consisteix portar el familiar al barranc?
2: Mm.
1: A veure què pot passar.
2: Sí, hosti.
1: Eh? Un barranc. I un familiar aquí, no d'allò.
2: No, sí,
1: pues
2: clar.
1: Bueno.
2: Primer has de convèncer de dir... Aviam,
1: anem a un barranc.
2: Pràcticament
1: primer.
2: No ens parlem. Anem a un barranc a fer una teràpia.
1: Bueno, i no, tu no li dius. No li dius.
2: No, clar, no li dius.
1: Tu li dius,
2: si no,
1: anem d'excursió.
2: Perquè amb les teràpies passa com el suc de taronja, que l'has de fer ja, si no, perd totes les vitamines, no?
1: Efectivament,
2: sí. Com sí. Si ho explicarem tot amb més calma.
1: Escolta, més realment, avui en dia fan unes teràpies, sí. Escolta'm, jo trobo que molt a mida, no?
2: Sí, no, bueno, clar, al final és això que t'ho fan al detall
1: claro.
2: I personalitzat. De tota manera, ho explicarem tot amb més calma.
1: No, perdona, el que heu de fer és explicar-ho ara.
2: No, ara no.
1: Sí o no, nenes?
4: No.
1: Home, per no. favor.
2: No, un moment.
1: Per favor, expliqueu-ho ara.
2: Però què hem d'explicar? No,
1: se li ha de dir a la gent que vagi molt al tanto amb els terapeutes,
2: sí.
1: eh?
2: Sí, bueno, sí. Aviam.
1: Han
2: sí.
1: de ser professionals titulats.
2: Però com...
1: Ojo, eh?
2: En quin sentit?
1: La Conchitín va a teràpia
2: sí.
1: amb un professional titulat i li va molt bé.
2: Ah-ha,
1: si voleu, però... us puc passar el contacte al seu terapeuta.
2: No, ara no farem
1: quan aquí... dic terapeuta, vull dir psicòleg, perquè avui en dia ara ja has d'especificar-ho.
2: Sí, tenen el títol.
1: Antes era sinònim, però ara has dit...
2: Home, clar, no.
1: Doncs el de la Conchitín és psicòleg.
2: Sí.
1: Perquè la Conchitín es porta molt malament amb l'Emperín.
2: Sí.
1: Eren molt amigues, però des de fa uns mesos ençà...
2: Ah,
1: escolta'm, sí?
2: Sí. Què ha passat? On hi ha el nus d'aquest conflicte? Què ha passat?
1: No ens ho vol dir.
2: No ens ho vol dir,
1: però tenim la teoria que...
2: Una negació, no?
1: La Conchitín sempre s'ha portat molt bé amb el marit de l'Emperín i bueno...
2: No, bueno, sí, al final què diu?
1: Total, la teràpia que està fent la Conchitín, el psicòleg li ha dit que la solució per arreglar lo seu amb l'Emperín és ben fàcil.
2: Uh-huh.
1: La Conchitín ha d'agafar una foto de l'Emperín,
2: sí.
1: posar-la al congelador
2: uh-huh.
1: i acte seguit fer-se una creu al front amb oli d'oliva arbequina verge extra.
2: Bueno,
1: no va l'oli de girassol.
2: No, de qualsevol denominació d'origen.
1: No, arbequina. Ha de ser arbequina. I el problema
2: Sí?
1: Se solucionarà, tu.
2: Una cosa, és psicòleg o cuinera?
1: O sigui, l'emparint?
2: No, la terapeuta, perquè això que hagi de ser un oli d'oliva molt concret...
1: És un terapeuta, eh?
2: Ah, és un terapeuta.
3: Sí. Segur que és psicòleg?
1: Sí, és psicòleg, que m'ho diu la Conchitín, sí.
2: Però està col·legiat?
1: Sí. Ha anat al col·legi, sí.
2: No.
1: Des de petit, vull dir, sap escriure, sap parlar bé...
2: Sí, sap escriure i sap parlar, bueno, perfecte.
1: Ha anat al col·legi, sí.
2: Però al col·legi de psicòlegs?
1: No sé quin col·legi va.
2: No,
1: però és professor.
2: Ah, sí?
1: Sí, es diu professor Macumba Cumballà.
2: A veure.
1: Professor, ella li diu en castellà. Professor Macumba Cumballà.
2: Em sembla que no deu ser psicòleg.
1: Que sí. Es veu que té un don de naixement.
2: Un don?
1: Saps aquelles persones que només mirar-te els ulls, aquells psicòlegs, que només et miren els ulls i ja saben què et passa?
2: Ja.
1: Ja saben fins i tot que... podries haver estat una tortuga índia. I haguessis tingut un avantpassat. Sí. Però, bueno, en fi, ho toca tot, eh? Aquest psicòleg ho toca tot.
2: Aviam,
1: mira, tinc la targeta per aquí. Diu, eficàcia ràpida con don de nacimiento.
2: Don de nacimiento vol dir que, doncs, això...
1: Muy reconocido.
2: Vull
1: dir que el professor...
2: Que vas pel carrer i saps perfectament qui és.
1: Ah, efectivament.
2: Que és el professor Macumba.
1: O sigui, Macumba Cumballà, eh?
2: Perdona.
1: Macumba em sembla que és un altre.
2: Senyor...
1: El que va a la Conchitín és el psicòleg.
3: Vostè ha dit Macumba Cumballà, que Macumba deu ser, o potser és el primer nom o el primer cognom.
4: No, és un nom compost.
1: Però és un psicòleg que, escolta, mira el que diu. Recupera pareja en 3 dies. Soluciona problemes d'amor. Fidelitat.
2: Sí.
1: Atrae a persona amada.
2: Aquest no estaria una mica en recuperar pareja en 3 dies?
1: Vull dir, no és que la persona amada, a lo mejor, és la pareja de otra. Que és el que li ha passat a l'amiga, que estem en això.
2: Perdoni.
1: Suerte en negocios, problemes familiares, també toca salut, protección contra enemigos, mal de ojos, impotencia sexual, etc.
2: És una mica...
1: etc, vull dir, és tot.
2: No, clar.
1: Tot, fixa't tu, eh?
2: Que se'n va la llum...
1: I també frega els plats.
2: Frega els plats, bueno...
5: Què passa amb els sarcàgats?
6: Jo, Marta, què fa avui la competència?
5: Però un altre!
7: Veieu.
5: A mi no em vingueu a molestar.
7: Ja, de companyes.

0: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
1: Bon dia, Zauna. Les llistes d'Esquerra Republicana a les eleccions espanyoles inclouran noms de Podem. És un dels punts de l'acord entre totes dues formacions, que també preveu que Gabriel Rufián i Irene Montero facin campanya de bracet. Fa tot just una hora que els republicans ho han fet oficial, un moviment que sembra encara més dubtes sobre una hipotètica coalició a l'esquerra del PSOE. Des d'Esquerra Unida exigeixen a Rufián que sigui coherent i doni un cop de mà perquè Podem i Sumar s'integrin en un front ampli. Antonio Maillo en parlava aquest matí a Ràdio Nacional de España.
2: Sí, él mantiene lo que ha dicho a lo largo del tiempo, que es la necesidad de una confluencia en todo nuestro país, de un frente amplio, de una gran alianza entre todo lo organizado en la izquierda transformadora. Estoy convencido que él va a empujar en que haya una sola propuesta política y electoral para el 29 de noviembre. Eso no me cabe la menor duda, si hay una coincidencia entre lo que se ha dicho y lo que se vaya a hacer.
1: Des de Sumar també pressionen Podem per arribar a un acord abans de divendres, que és quan acaba el termini per inscriure coalicions. A tot això, la militància de la CUP ha validat la decisió de la direcció de no presentar-se a les eleccions espanyoles. El context preelectoral és ben present als actes per celebrar el Dia de la Hispanitat a Madrid. A aquesta hora acaba la desfilada de les Forces Armades, que ha començat amb una sonora esbroncada a Pedro Sánchez, el president espanyol, des de Madrid, Adrià de las Heras.
3: Quan la desfilada acabi, Felip VI anirà cap al Palau Reial per presidir la tradicional recepció en motiu de la festivitat espanyola. La desfilada d'avui al matí ha estat marcada pel clima electoral. Sánchez s'ha endut una escridassada quan ha arribat i un dels moments més tensos ha estat quan ha saludat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Quasi que ni s'han donat la mà, tampoc s'han mirat. També hi era Salvador Illa. Entre les absències a la desfilada destaquen la de Santiago Abascal, que avui visita Ceuta, i tampoc hi han anat tres dels cinc ministres de Sumar, Pablo Bustindú i Mònica García i Cira Rego. En canvi, sí que hi han assistit Yolanda Díaz i Ernest Urtasun.
1: Mentrestant, a Barcelona, el Passeig de Gràcia s'ha omplert de banderes espanyoles i de Ceuta, en un acte amb el suport de PP i Vox. Anem cap allà, Víctor Massip.
4: La manifestació que ha arrencat al Passeig de Gràcia a Provença davant de la Pedrera i ha arribat al final del seu tram, s'ha aturat a l'altura de la Gran Via i la gran protagonista és la crisi de Ceuta. El Partit Popular encapçala la mobilització a primera fila, Vox està al mig i el grup feixista Núcleo Nacional tanca la concentració. Un dispositiu ampli dels Mossos amb una quinzena de furgonetes barra el pas dels manifestants i els impedeix avançar cap a la plaça de Catalunya on hi ha l'acampada per l'habitatge. En general, l'ambient se manté força festiu amb música i parlaments a l'escenari petit que han muntat.
1: Més coses, la policia investiga un nou tiroteig, en aquest cas a Badalona, al barri de Llafià. Van ser els mateixos veïns que van alertar els Mossos quan van sentir els trets dissabte cap a un quart de deu del vespre. Els agents hi van arribar que ja no quedava ningú, no hi havia cap ferit ni cap impacte de bala en lloc, només unes quantes veïnes a terra. Els agents no saben si els trets tenien algun objectiu o bé si els van disparar a l'aire. Ara els Mossos investiguen quin és l'autor que hauria fugit en cotxe. I els nord-americans Robert E. Hall i Michael Woodford són els nous premis Nobel d'Economia pels seus estudis sobre com les polítiques monetàries o fiscals poden servir per suavitzar els cicles econòmics. Els investigadors, l'un de la Universitat de Stanford, l'altre de la de Columbia, han demostrat com es poden reconduir els models econòmics des de la base, prenent com a punt de partida les decisions que es prenen a les llars i a les empreses. I ara els esports amb la Gemma Montero.
5: El Barça afronta la segona jornada de la Champions amb els mateixos homes que dissabte van guanyar davant el Getafe a la Lliga. Hansi Flick té les baixes de Rafinha, De Jong i també Roni Bardaggi, lesionat de llarga durada per jugar demà contra el Galatasaray al Rams Park. Ja sabem els horaris de la jornada 12 de Lliga. El Barça visitarà el Metropolitano diumenge dia 8 de novembre a les 9 del vespre. El dia abans, dissabte 7, el Real Madrid visitarà el camp del València també a les 9 del vespre i també dissabte l'Espanyol rebrà el Deport a un quart de cinc de la tarda. El Tenerife Girona tanca aquesta nit la jornada de segona divisió. El partit començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. Stuani i Justin són les baixes de l'equip gironí. I en tenis, Carlos Alcaraz està jugant ara mateix el seu partit de setzens de final del Masters 1000 de Xangai contra el belga Sisu Bergs. De moment, 6-5 per Bergs al primer set. Stefanos Tsitsipas i Rafa Hodar ja són els vuitens de final.
6: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 fa amb la Ludwig Band, els Catarres, l'Axambusto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: I el temps s'espera una tarda de cel mig ennuvolat a les comarques de Girona, al Pirineu i en punts de la costa i del prelitoral central. No es descarta algun ruixat entre l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. La resta predominarà el sol i les temperatures s'enfilaran fins als 27 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta màximes d'entre 22 i 26 graus. Res més, ens actualitzem al punt de les dues, al 14:15 i també a RAC1.cat.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Escolta'm, ja l'Ernest Ferrer, Joel Fortuny, què tal estàs?
2: Ja estem gravant?
1: No, sí, home, clar que estem gravant. Ara estem fent nosaltres, que això ho havíem de fer en directe, Ruta Cavall, tu la primera que dius que estem gravant. Joder, Joel, és que
2: aviam t'ho dic.
1: Estàvem aquí colant un refregit de la pera. És que no hi ha manera, no hi ha manera. No, per què em toques els meus cascos ara, Esther? Collons, de veritat, eh? Clar, aquest estudi no sabem com va. Home, per favor, perquè estàs enxufat, filla meva. Bueno, a veure, una cosa. Nosaltres, Esther, vosaltres volíem fer ara, que això era una cosa que era en directe rigorós, i aquest tanoca... Esther, què tal estàs?
3: Molt bé.
1: No diguis que estàs molt bé, que acabes de dir que estàs fatal, igual que la Desiree.
4: Jo estic fatal.
1: Perquè, a més, ho estem gravant en divendres. Si estaves tu, passaves per aquí, t'hem dit cap a dintre,
4: sí,
1: no?
4: Sí,
1: i punto.
4: Sí, i aquí soc.
1: Bueno, doncs tindràs molta il·lusió, perquè estem fent el refregidet ara, que vostès... quina millor manera? Què anireu? Una manifestació de Viva Espanya, o us quedareu aquí a casa vostra escoltant la RAC1, aquest programa refregidet? Què tenim de refregidet?
3: Mira, tenim, recuperem la Sofia Cànovas, l'advocada de drets humans especialitzada en violència de gènere que ha estat a Ceuta.
1: Ah, sí, home, aquesta pobra ho va passar fatal, eh?
3: L'Oriol Mitjà i l'Abraham Jiménez Enoa.
1: Val, però això és increïble, però és que a més tu, Desiree, t'ha tocat... Tu passaves per aquí, perquè...
4: Jo passava per aquí.
1: Ara tu, la teva secció... Això és física quàntica,
4: sí,
1: o sigui,
4: sí,
1: faràs
4: sí,
1: la teva secció
4: sí,
1: en directe,
4: sí,
1: ara, que és
4: sí,
1: divendres,
4: sí.
1: Però això és el 12 d'octubre, que és dilluns,
4: i
1: o sigui,
4: seré també...
1: També hi estaràs a tot arreu, és, que és la màgia de la ràdio.
4: Déu, com
1: i a més a més, el 12 d'octubre, tu, no hi ha que celebrar d'allà a Madrid.
4: No,
1: a veure.
4: Jo celebro.
1: A veure, pues celebra. Què
4: jo
1: celebres
4: celebro
1: tu el 12 d'octubre?
4: La recuperació de la independència de Guinea Equatorial, que va ser el 12 d'octubre de 1968.
1: Toma, ja, i d'aquí estava, era d'Espanya, no? Es va independitzar d'Espanya.
4: Sí, es va independitzar d'Espanya.
1: O sigui, que nosaltres... Però mira, nosaltres, mira, ja ho sabia, perquè això el 12 d'octubre sempre hem tingut, mare de Déu, amb xifla que sigui festa, diguéssim, perquè nosaltres som apropiacionistes, no? Això és una apropiació cultural catalana, que anem apropiant el 12 d'octubre, fotem una festa, però com un camión, però pensàvem, però què podríem celebrar?
3: Ja ho, doncs, tenim,
1: celebrar?
3: Ja ho tenim.
4: La independència de Guinea Equatorial.
3: Ja ho tenim.
1: Toma, ja ho tindríem. Amb 12 d'octubre, la independència de Guinea Equatorial d'Espanya. Independència. Sofia Cànovas, per favor. Bueno, avui llegíem que... avui llegíem el diari Punès té una exclusiva que diu los vídeos que confirman palizas de militares a migrantes en Ceuta. Dos decenas de inmigrantes denuncian palizas y vejaciones de militares que patrullan Ceuta. Que es una noticia de avui mateix. Ho dic perquè de vegades tu veus a la televisió, a 4, a Telecinco, de vegades fins i tot a Antena 3 i tal, i dona la sensació que hi ha un tipus de violència que s'exerceix. Que exerceixen els migrants sobre les persones de Ceuta. O sigui, no sabem exactament qui està picant la cresta aquí, diguéssim, a Ceuta. És un embolic total i hi ha gent que, bueno, pues... Nosaltres aquí, l'altre dia, hi havia una notícia que deia decenes de persones destrozen en el puerto de Ceuta, en aquesta mateixa línia d'aquesta mena de violència que es veu que hi ha als carrers de Ceuta, no? Decenes de persones destrozen en el puerto de Ceuta el cotxe de la diputada Julia Ferreras i l'activista de la flotilla Rafael Borrego, que ells declaraven nos iban a matar. Insultos, agressions i pistoles de balines, el germen que explotó en l'ataque a la diputada de Ceuta. En aquest mateix cotxe, a darrere, també hi havia la persona que també avui amb nosaltres, que és la Sofia Cànovas. Tu ets advocada en drets humans especialitzada en violència de gènere, però a altíssim nivell. Quan diem advocada en drets humans especialitzada en violència de gènere, és a altíssim nivell, diguéssim, el teu currículum t'avala. Tu anaves en aquest cotxe que van assaltar, jo no sé exactament qui, ara ens ho explicaràs, i després una altra cosa que jo vull dir és que, segons m'explicava l'Esther, que et va documentar ahir, tu, que has estat evacuada d'Ucraïna, per exemple, i d'altres punts en conflicte, diguéssim, has passat més por en aquest episodi de Ceuta que no pas, per exemple, sota les bombes d'Ucraïna. Això és una cosa que és increïble.
4: Sí.
1: Ens pots explicar una mica quin és el teu background? O sigui, quan jo dic que ets advocada en drets humans i especialista en violència de gènere, quina ha estat la seva feina, quina és la teva relació amb l'ONU i què hi feies a Ceuta aquests dies?
4: Vale, merci. Gràcies per convidar-me. Doncs, bueno, jo a l'ONU vaig començar el 2012, sóc advocada de propietat intel·lectual i noves tecnologies, amb màster a ISADE, vaig estar treballant a despatxos d'advocats aquí, però, bueno, no m'acabava de sentir que era el meu lloc. I bueno, em van convidar per anar a l'Oficina Mundial de la Propietat Intel·lectual a Ginebra, quan estava aquí de sòcia en un despatx de propietat intel·lectual. Era bastant jove i la gent em va dir que estava boja perquè vaig acceptar un internship pagat. Però bueno, és el que volia, m'agrada la multiculturalitat, l'aspecte internacional.
1: Perdona, jo un internship pagat, no sé el que... Ara m'he quedat...
4: Ah, bueno, una passantia pagada, que eren quasi 4.000 euros, que jo pensava que era molt, però bueno, Ginebra és molt car.
1: Ja t'entenc, és que el primer dia te'ls vas gastar anant al supermercat.
4: Home, sí, un muffin i un cafè ja eren 9 euros, el primer dia vaig dir no hi arribo, però bueno, d'allà vaig descobrir el món dels drets humans i vaig deixar l'aspecte de propietat intel·lectual.
1: Mai no és tard, descobrir el món dels drets humans mai no és tard.
4: I noves tecnologies i bueno, doncs vaig vaig començar de zero amb el primer estudi plurilegal de Nacions Unides de matrimoni infantil i forçat de 37 països d'Àsia Pacífic per ajudar els diputats a fer les lleis amb estàndards de drets humans, tinguin també a veure la llei religiosa, que sempre es pensen que si diuen als 18 anys ens casem i ja està el Codi Civil, doncs no té res a veure si tu ets muslim i la xària et diu des de que el teu cos sembla que ets una dona. Jo en el meu cas sempre pensava, la meva millor amiga amb 10 anys ja es veia una dona, li va baixar la regla, ella ja es podria casar amb 10 anys, en el meu cas més tard.
1: Segons aquesta llei, diguéssim.
4: Segons aquesta llei.
1: És a dir, que vosaltres ajustàveu, diguéssim, sota les xupluques dels humans qualsevol tipus de artefacte quotidià que impliques això, no? Sí. La teva feina quina era exactament?
4: La meva feina era en fer una anàlisi legal, i com que era amb l'OMS i no et pots posar en temes de normes socials o culturals o religioses amb els països, era dir que estaven morint, que hi havia evidència que en un any des que et cases et quedes embarassada, i si et cases en 8 anys pues hi havia molta mortalitat infantil materna.
1: Quines altres? Tu has estat a Haití, a Bangladesh, on hi ha el camp de concentració de refugiats més gran del món, sí. A Mali, a Ucraïna, sempre en missions, no? Has estat l'espanyola més grau de la ONU, en missions Ucraïna. En aquests... A Ucraïna, sobretot, oi?
4: A Ucraïna, sí.
1: A Ucraïna, què hi feies? Quina era la teva funció?
4: Era l'assessora del cap de Nacions Unides, coordinador resident, coordinador humanitari, que coordina totes les agències de Nacions Unides i ONGs, i jo era l'assessora en temes de drets humans, violència de gènere i explotació sexual, i alhora era la coordinadora de totes les agències, que hi ha més de 260 a Ucraïna, amb temes de protecció contra l'explotació i abús sexual.
1: I perdona, ara tornarem al tema, però una cosa que ens ha sobtat és que ens has explicat que el dia que Donald Trump
3: tanca l'aixeta de
1: subvencionar les Nacions Unides, tu ho vas notar la tarda, aquella mateixa tarda, i et van dir...
4: Sí, vaig rebre una carta, jo no sabia que estava tan directa posada amb USAID, perquè anaves... O sigui, el Paraigües era una agència de Nacions Unides que rebia, de USAID, rebia diners per aquest mandat de protecció contra l'explotació sexual. Ni tan sols la jefa de l'agència m'ho va dir, vaig rebre la carta directament de Nova York. I res, i ho van subsanar, diguéssim, perquè...
1: Van tancar l'aixeta, o sigui, estaves...
4: Van tancar l'aixeta d'un dia
1: per l'altre. O sigui, no tenies pressupost, diguéssim, per seguir fent la teva feina,
4: exacte.
1: Després va subsanar, com es va subsanar?
4: Doncs que com era coordinadora, totes les agències de Nacions Unides els interessava que jo continués, clar. I tothom va posar una mica de la butxaca.
1: Però dic, aquesta és que retalla, quan Donald Trump diu que retalla, és que retalla de veritat, i ho fa molt ràpidament.
4: Sí, sí, sí.
1: Llavors, què, tu em sembla que tu ets una catalana, i es veu que a la ONU hi ha un descans per llei, tenir un descans per salut mental, sí. Perquè clar, suposo que la vostra feina és molt tensa. Llavors, tu ara mateix estaves en aquesta situació, diguéssim, no? Estaves en període de descans.
4: Bueno, el descans és cada... Depèn del país. Ucraïna era primer cada 4 setmanes, una setmana de descans, i després cada 6 setmanes. En aquest cas, jo ja volia deixar-ho després de 2 anys, perquè amb les bombes i tal, doncs et costa dormir, i vaig acabar 2 anys i mig.
1: Perdona, ara això ho has dit? Que fins i tot ha estat còmic, amb les dones et costa dormir, diguéssim, ha estat terrible, però tu has estat convivint amb bombardejos, diguéssim.
4: Amb bombardejos, sí.
1: On dormies, a Ucraïna?
4: A casa meva. Sí, però, o sigui, és raro perquè estava en un pis...
1: Clar, que entenc que nosaltres, com que
4: no
1: dormim...
4: Ja, no, és que és bastant surrealista, de fet.
1: La gent està encaixant que fan soroll, però no sé què, al bar de baix, però...
4: Jo haig de ser sincera, i la meva percepció de seguretat no és d'una persona normal, crec.
1: Ja.
4: Jo havia pagat les alarmes per al final poder dormir, no despertar-me, i si em cau una bomba, doncs em cau. Però el cost d'oportunitat entre no dormir i que et caigui una alarma a una bomba, pensava, no sé, al final haig de treballar i ser productiva. Llavors em treia les alarmes per no anar al búnquer, perquè Rússia, un atac que té de tortura és tirar bombes a les 11 de la nit, a les 2 de la nit i a les 4 de la nit, per quan comences a intentar dormir t'has de tornar a aixecar.
1: Yeah.
4: Llavors...
1: Tens la població destrossada,
4: sí.
1: De son, diguéssim.
4: Sí.
1: O la bombardeges directament o la destrosses de son, que acaben caient d'alguna manera o una altra. Déu-n'hi-do. Sí. Bé, llavors... Per tant, estem parlant d'una persona acostumada a estar en zones de tensió, sí. Que s'apaga l'alarma perquè per més que li caigui una bomba abans que sí. No dormir les hores reglamentàries, això és increïble, I arribes a Ceuta. Per què eres a Ceuta aquests últims dies?
4: Doncs perquè m'havien proposat de fer un doctorat amb la Carlos III i jo volia fer una aproximació de drets humans a la coordinació humanitària, mm-hmm. perquè en aquests països he estat doncs, dintre l'equip humanitari país, coordinadora sènior i tal, sí, sí. i jo ja des d'aquí veia una mica les llacunes que hi havia i la falta de coordinació.
1: Val.
4: Llavors ja vaig començar a mirar les pàgines web de les ONGs que hi havia, veia que faltaven estàndards i ja sé que les ONGs volen ajudar i tal, però clar, com que no estan coordinades sota ONU, nosaltres som molt exigents i quan donem, per exemple, diners a ONGs han de passar una sèrie de protocols,
1: ja
4: els que treballen allà de formacions, tant de seguretat com de protecció contra l'explotació sexual, per exemple, que no poden violar o aprofitar el seu abús de posició, de que jo toc diners a la teva família si tu fas un favor sexual, saps? Doncs llavors...
1: Ja de controls, ho entenem,
4: ja de control.
1: Ens semblarà increïble, ho entenem perfectament i estem molt agraïts a l'ONU per aquest, concretament per aquest cas, en aquesta línia. És a dir, que tu estaves a Ceuta aquests dies, aquesta setmana passada, va ser fa...
4: Sí,
1: sí farà una setmana.
4: Sí.
1: Setmana i escaig, per fer una feina personal al teu... Tot, també, quin cap tens, perdona que t'ho digui, ens acabem de conèixer, però tens un personatge de sèrie de Netflix. O sigui, és una senyora que en el teu moment, per la teva salut mental, el descans que et dona la ONU, agafa i te'n vas a Ceuta a fer la teva feina de, una feina personal per documentar-te sobre un doctorat. Val. Mm. Què et trobes? Tu per què eres en aquest cotxe?
4: Bueno, és que és una... És surrealista també. Soc de Figueres, o sigui, puc dir que soc surrealista.
1: Sí, sí, bé, no, alguna cosa apuntat. Ara això que m'has dit que eres de Figueres se'm comencen a quadrar les coses.
4: Doncs, jo vaig estudiar a l'Institut Dalí. Però, doncs... bueno, que... O sigui, en realitat, havíem d'estar a la Loma Colmar, havíem d'estar a un centre d'acollida en aquells moments, a les 7, quan tot això va passar.
1: 7 del matí o de la tarda?
4: De la tarda.
1: Val.
4: El que passa és que la diputada que ens venia a buscar anava tard.
1: Sí, que era la Júlia Ferreres.
4: Sí, i de fet anava tard perquè en Moja bueno, s'havia quedat més tard amb un partit de futbol del seu fill, que és comprensible perquè era cap de setmana. O sigui,
1: en Moja qui és?
4: Un altre de Ceuta ja, un altre diputat. Llavors, bueno, ella va arribar tard i estàvem just al costat d'aquesta manifestació que no paràvem de rebre whatsapps, que hi hauria una manifestació contra una ONG a la que li deien Proetarra.
1: Hi havia una manifestació i aquesta manifestació qui eren els manifestants? Qui componia la manifestació? Qui la va convocar?
4: Els de l'associació de veïns, els president de...
1: Ceutís, persones Ceutís. Residents de Ceuta.
4: Ceutís.
1: Els residents de Ceuta, una associació de residents de Ceuta.
4: Sí.
1: No tots, eh?
4: No tots.
1: I tant. Contra una ONG que era Proetarra, que ara diràs tu, Etarra, què pinta aquí, no?
4: Jo no he investigat molt, perquè estic una mica que vull desconnectar, però bueno, jo el que entenc és que és de Navarra i que ajuden a posar, bueno, a la gent en llits i que repartien mantes.
1: És aquesta ONG és una ONG de Navarra, i per ser de Navarra ja la acusaven de ser Proetarra.
4: Sí,
1: cada però si algú si no se n'havia enterat, això d'ETA està desmantellat, diguéssim, no? Segons sé jo, però vaja, que ser Proetarra és com ser gilipolles, o sigui, no té cap sentit. Perdona, llavors, hi havia aquesta manifestació, el Moja i els dos diputats arribaven tard i aquesta manifestació s'estava convocant.
4: Sí, s'estava convocant.
1: Allà on us estàveu esperant vosaltres.
4: Sí, estàvem al costat, ens estàvem esperant al costat. Val. I llavors en Rafa,
3: l'activista que t'acompanyava.
1: Sí, el Rafael Borrego, que havia estat també a la flotilla, va ser un dels presos, un dels alliberats per Israel en l'última flotilla de Gaza, diguéssim, dels últims que van alliberar, sí.
4: I jo la missió la vaig fer amb ell, tinc tots els background documents, la vaig fer amb ell i ell volia entendre més tot això de protecció, crisi humanitària, o si em venia a ajudar.
1: Val.
4: Llavors em va dir, bueno, ja que van tard, doncs vaig a mirar a veure com està aquesta manifestació, perquè és veritat que és una ONG, i jo, clar, també treballant tant amb ONGs, em sentia una mica que també havia d'anar a mirar què passa, i una de les altres coses que havia fet quan estava a Ceuta és donar el mail de l'Special Reporter and Human Rights Defenders, perdona com s'ho dit en anglès, perquè estan molt amenaçants, i bueno, és un mecanisme internacional de que quan més denúncies hi hagin a nivell individual, també això es podrà constatar, documentar, i després en el seu dia, doncs, a Espanya, quan sigui revisada per l'examen periòdic universal, hi hagi, perquè això abans, jo quan treballava a Ginebra, era més a Latinoamèrica, activistes de medi ambient estan assassinades, però és que a Ceuta no poden treballar les ONGs. És que no poden.
1: Això t'ha sorprès molt, no, tu?
4: Sí. Sí. És que estic afectada, perdó.
1: Sí, no, i tant. Llavors, esteu esperant el Borrego, el Rafa Borrego. Diu, anem a mirar això, a veure com va.
4: Ell diu, jo vull. I jo, a veure, jo vull... No sé, vaig ser un sisè sentit de perillositat, perquè ell ja, no sé, el reconeix gent pel carrer, això ja ho he vist. Uh-huh. I, bueno, jo vaig dir, bueno, pues jo també en vull. I després d'això, jo vaig anar cap allà i ella es va posar una mica més al meollo i va treure el mòbil i després doncs un home li va dir no me filmes i ell va dir bueno que jo sempre és legal filmar però encara no es veu ni la cara, es veuen cames. I jo això ho estava veient des de lluny i quan el vaig mirar amb una mirada fulminant, crec que també es diu a la denúncia que vam posar i després el judici que vam tenir, vaig al·lucinar que vaig tenir molta autoritat amb aquesta mirada perquè em va seguir. Llavors vam anar discretament. Jo, després de tantes formacions de seguretat, és, doncs no et posis a fer cap bestiesa, vés discretament, baix perfil, però la gent va veure el llenguatge corporal que ens van fer, en plan, amb la mirada, en plan, marxem, i una altra va començar a dir, i ella també és ella, i res. I quan anàvem cap al costat, a la plaça que havíem d'anar, a la gasolinera, on havíem de trobar la diputada,
1: sí.
4: Doncs veig que el cotxe està a la meva dreta i em diu sube i
1: la diputada.
4: La diputada.
1: I tu puges.
4: I jo pujo.
1: Tu estaves darrere el cotxe.
4: Darrere.
1: I l'activista, el Rafael Borrego, que és veritat que fa vídeos a xarxa denunciant la denúncia a Palestina, sí. I etcètera, diguéssim, doncs puja davant. Està la diputada, el Borrego i tu darrere.
4: Sí, però ell va dir, subo o no? Perquè pensava que si pujava ens posava en perill, però jo pensava, si ja estava en perill, si és que a més ja començàvem a estar envoltats. Mm-hmm.
1: Tot això t'ha de dir que els manifestants és aquests que estaven contra la ONG de Navarresa, eh?
4: Sí. Val. I res, i ell va pujar i va dir, és que si no subes te van a matar. I llavors va pujar i tot va escalar superràpid. El meu vidre de darrere va petar el segon. No sé si heu vist les imatges. Jo vaig tenir un instint de... Odio els paraigües, no els compro perquè no m'agrada la pluja, i hi havia un paraigües allà.
1: I vas posar-te'l.
4: I sí, això és veritat, que el vaig obrir, de fet es veu el vídeo, el vaig obrir perquè ja hi havia un... Mentre de davant encara tiraven ous i estaven amb els vídeos, jo ja no tenia vidre. I també em va sobtar que jo, com que estic acostumada a estar en aquests llocs i tal, no vull ser la que demana ajuda, em vaig quedar callada amb el paraigües com si no passés res. Quan seguien, es veuen els vídeos que la policia no fa res, però segueixen tirant coses dintre...
1: Pedres. Dintre el cotxe.
4: Sí, dintre el cotxe.
1: Pedres.
4: Pedres. De fet, jo vaig tenir alguns rasguños d'aquests amb sang, i res. I clar, jo era la que estava més desprotegida. De fet, una senyora també em va obrir la porta, i no és per jutjar, però no és una senyora que es vegi que se'n va al gimnàs cada dia, saps? És una senyora de 60 anys, o 70... jo no sé com en policia aconsegueix obrir-me la porta, i en aquell moment jo només veia cares desencaixades que no he vist en ma vida, que no sé, és que quan hi penso, o sigui, no sé, que eren capaços de tot. I
1: llavors, perdona, tenim una diputada electa, a un activista i a una advocada que ha treballat per la ONU dins d'un cotxe assetjat per manifestants, per una torba, no en diríem? Una...
4: Sí.
1: Sí. Llavors, jo vull dir que per menys d'això hi va haver... jo no vull fer aquestes analogies, perquè realment, però és que em venen al cap ràpidament que Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i altres... Jordi Cuixart i Jordi Sánchez van anar a la presó per bastant menys que això. Bueno, per res, diguéssim, anar-hi. Llavors, tu ens has dit que vas passar més por dins d'aquest cotxe que a Ucraïna, per exemple, o que a Bangladesh, o que a Haití.
4: Sí. Abans d'això n'he passat més por. És a Haití, que també em van deixar un cotxe personal i el GPS allà no funciona, i vaig acabar doncs al lloc més perillós de la capital, amb un cotxe privat, que normalment vas amb cotxes de la ONU, yeah, que estan blindats. Bueno, i sense voler vaig trencar una paradeta d'un mercat, yeah, vaig fer marxa enrere en vez de marxa endavant.
1: Ui, m'ha passat avui aquest matí que tinc un cotxe de substitució, no sé, veu la marxa enrere i no vegis, ha estat un quart d'hora al pàrquing intentar aparcar un cotxe. T'entenc perfectament. Jo per això no em fico en coses de la ONU i tal, perquè no sé, me'n sortiria segur, home. vamos.
4: Bueno, els nervis que em vaig veure allà, que havia anat amb el cotxe amb algunes escales, saps? O sigui, és que... Total, que em van començar a rodejar i el meu instint d'allà va ser... pensar qui era la persona que es veia menys pobra que pogués entendre el francès i no el criollo.
1: Yeah.
4: I li vaig fer com així, et pago, posa't al costat, i vam sortir d'allà.
1: Mare de Déu. Tens una sèrie a Netflix, a banda del drama, però t'he de dir, t'estàs en xoc encara. Llavors, una cosa, aquestes imatges les ha vist molta gent, jo no les he vistes, però aquestes imatges les ha vist molta gent. M'agradaria que ara, estic fora de temps ja, però quines són les conclusions com a observadora de l'ONU, és a dir, com a persona que ha estat sobre el terreny, en terrenys molt perillosos en el planeta Terra, a quines conclusions arribes tu a Ceuta?
4: Amb l'estudi. Uh-huh. Sí, doncs, per exemple, el lloc de distribució de menjar, en teoria, haurien de tenir més d'una ració al dia. Hi ha diferents punts de Ceuta, perquè es veu que hi ha molts joves que estan tenint infeccions a les cames. Llavors, només hi ha distribució de menjar a les 7 de la tarda, i era un plàtan, un iogurt, i formatge, i llet, i aigua. Llavors, en teoria, han de ser 2.100 calories, 12% de proteïna, han de ser acceptables amb la seva cultura. Llavors, també un centre que vam visitar, en teoria d'haver un bany per cada 25 persones, hi havia dos banys per 300 persones, doncs...
1: És a dir, que no hi ha cap tipus d'infraestructura per atendre humanitàriament a les persones migrants. Una altra cosa que t'ha sorprès a tu és que és una ciutat molt segregada, dius.
4: Sí. Sí, sí.
1: Ho dic perquè hi ha un discurs general que diu que la convivència de quatre cultures, aquí vivim tots genial i tal, però tu, segons una persona que té un ull afinat en aquests assumptes, és una ciutat molt agradable i això és un polvorí, diguéssim, dius tu. El centre de Ceuta és blanc, no?
4: Sí.
1: És cristià?
4: Sí.
1: I en canvi, les persones musulmanes, les persones musulmanes estan als arrabals, diguéssim, estan
4: als
1: afores.
4: Sí, als arrabals i a la perifèria, sí.
1: Ahà. Els autistes d'origen magrebí viuen als afores.
4: Sí, jo, per exemple, m'han dit estadístiques com de 100 funcionaris, 2 o 4 són musulmans i la resta són
1: autistes
4: blancs.
1: De cada 100.
4: Sí.
1: I després tu assenyales que...
3: Que hi ha molta gent que està ajudant, però que estan amenaçats, no?
4: Sí.
1: Hi ha autistes que sí que ajuden, hi ha persones...
4: Hi ha autistes que sí que ajuden, voluntaris, però també estan molt amenaçats.
1: Amenaçats per qui, perdona?
4: Pels ceutíes, que diuen estáis ayudando, pues lo mateix que anaven a fer contra aquesta ONG, estáis ayudando a los invasores.
1: Perquè aquesta idea ha calat, diguéssim,
4: Sí, sí, és los invasores, no nostres d'aquí.
1: I a Ceuta, que tenia una certa tradició de processos migratoris, què deu haver passat ara? És a dir...
4: A veure, jo entenc que s'han saturat, perquè hi ha molta gent, però sincerament els que els hi va fotre, que jo no sóc periodista, però ens van... Bueno, vam tenir la mala pata de que en Rafa em va dir d'anar al programa aquest d'en Risto, volien manipular tot, i jo vaig dir, sí, me siento más segura paseando, porque lo he hecho a las 2 de la noche y sola, o otro día con Rafa, de la playa Benítez a la playa del Trampolín, que en el centro, i com que vaig això sense el context de em van apallissar fa menys de 24 hores al centre, pues em van dir, i que en Ucrania, vaig dir, i que en Ucrania, con las bombas, clar, els hi va, ¿cómo estás diciendo esto? ¿Nos estás dejando fatal a los ceutís? I vaig començar a dir, la percepción del miedo es subjetiva. Ah, ¿qué dices de la percepción del miedo subjetiva? Clar, jo també penso, jo al Raval no tinc por, és que jo també sóc una persona molt sui generis, saps?
1: Sí, sí.
4: No tinc por al Raval, no tinc por a les bombes, jo tinc por de que quasi m'apallissen i que ens estaven filmant pel carrer tot el rato. De fet, quan vam sortir del ferri, jo li vaig dir a en Rafa, que era un exagerat, perquè ens van venir a buscar 20 persones per portar-nos al descampat on havia deixat el cotxe, i em va dir, ahora me ves porque no era exagerado. Ell va rebre una de les amenaces que estem rebent, sobretot ell, perquè té tot obert, va rebre fotos de que gent del ferri, perquè ens van mirant sempre, havien fet fotos en plan cobardes, que us han venit a buscar en cotxe, saps? És en plan que estàvem... No sé.
1: Escolta, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest retrat. Sofia, gràcies de tot cor.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Bueno, escolta, a tots vostès, Oriol Mitjà, que ja està respirant. Vinga, ara.
2: Ens vols parlar d'Aïda?
5: Divendres, vaja, vinc a parlar d'Esperança, en realitat. Però divendres vaig anar a l'estrena de la temporada del Liceu. La segona vegada en la vida que hi anava. La primera havia estat a la cinquena planta en un bitllet d'aquests de 30 euros i aquesta m'han convidat. I Aïda de Verdi, no? I aleshores era el comentari de la desesperança i l'esperança com una òpera que és superviolenta, de guerres, de condemnes, sí, de patiment... I una escenografia cruenta que t'esquinça per dins i al final de tot es van apagant aquestes trompetes, l'orquestra simfònica es queda calmada i veus com l'artista amb les seves ulleres vermelles mira a un noi guapíssim que està de cap dels violoncel·listes que s'han passat mitja funció doncs, fent conya, però el violoncel·lista es concentra moltíssim perquè han de tocar la corda amb dos dits i fan plan... Plang, es va apagant la música.
2: Perdona, què fan?
5: Plang, plang,
2: plang,
5: quan vagis plang. A veure Aïda i quan qualsevol hi vagi, al final de tot es queden només els dos instruments, l'artista i el violoncel·lista, sí, fent uns plang, que és com si la vida es va apagant, se't va escorreguent per els dits i és molt desesperançat, no? I finalment acaba amb un crit d'esperança que diu t'imploro pau, t'imploro pau, com aquesta... Hem perdut la vida, hem perdut les batalles, hem perdut els conflictes, però encara tinc l'esperança de poder tenir pau, ja sigui interior o ja sigui després de la mort. Què et sembla?
1: Hòstia, m'has deixat estomacat, no?
5: Clar, és que tu vens de...
6: I m'agrada molt com et poses a mirar l'orquestra en lloc de l'obra, no?
5: Pobres, és que estan allà al fossat.
1: Estava, el veies,
5: i ningú els hi para atenció, però són meravellosos. Tenen uns...
1: Ja ho saben, que no? Jo m'encanta un que toca els bongos al...
5: Ja el tens vist.
1: No veig res més. El trobo l'home més sexy de Barcelona i toca una mena, ara dic bongos, però no deuen ser bongos, això, perquè clar, això de la percussió és complicadíssim. És una mena com de paella valenciana feta d'aquestes grans de populars.
5: Sí, saps? Sí, sí.
1: Saps aquells anuncis dels 80?
5: Però en vertical, que penja, no?
1: No. Bueno, fa de tot, aquest fa de tot.
5: Ah,
1: pot tocar, però sobretot...
6: Percussió.
5: I és guapíssim, bongos, no? Aquest noi.
1: I potser fa casca 4 hores allà al fossaquet per fer pam-pam-pam, segons el que li toca... i cap a casa, eh? Però clar, has d'estar atent, imagina't que jo és una feina que no la podria fer. I està boníssim el tio que...
5: Però, escolta'm, la pregunta que et volia fer és tu
1: sí, perdona,
5: alguna vegada a la teva vida t'has plantejat que la vida no tenia sentit i que no sabies per què estaves en aquest món?
1: Home, jo cada dia, i és el que m'interessa, perquè el dia que li trobi el sentit a mi em suïcido, entens? Que tot, però, clar, aquest és el problema de l'assumpte.
5: Vols dir...
1: Jo trobo que la vida...
6: Tu al revés, no?
1: Però perdona, digues, la teva teoria quina és, doncs?
5: No, vam tenir aquest col·loqui amb el Francesc Torralba, que ha escrit el llibre meravellós d'Anatomia de l'Esperança, i jo del meu, que també parlava de la desesperança, i ell proposava que l'esperança en realitat és el que ens dona l'energia per continuar visquent, no? És a dir, és el desitjar un bé que està en un futur que és incert, que necessitaràs fer un esforç, però és una possibilitat. És la possibilitat que et dona energia perquè et puguis projectar en el futur i, de fet, et vitalitza, et revitalitza perquè els teus músculs vulguin perseguir aquest futur. I això es pot perdre, i jo l'he perdut moltes vegades, però... Yeah. I et volia explicar 4 formes de perdre l'esperança.
1: A veure, 4?
5: No, a veure, hi ha unes formes més intel·lectuals, que és, per exemple, la pèrdua del rumb personal. Sobretot a la crisi dels 40 i els 50, has completat tots els projectes que somiaves fer de jove, de cop i volta dius, i ara què em queda per fer? Estic una mica desorientat.
1: Ja, t'ha passat?
5: A mi sí. És que a mi m'han passat totes les formes possibles de desesperança.
1: Ja, si tu ets un crac de desesperança.
5: Per això no entenc molt.
1: Clar.
6: La majoria de gent als 40 encara no hem fet res del que volíem fer.
1: Clar. Què més? La segona,
5: és el desencís. És a dir, és un món en el que hi ha injustícies, hi ha guerres, i a més, el teu company que fa trampes se'n surt i veus que la gent que actua per interès i que és egoista té més premi que tu mateix. Aleshores dius, ser decent no em serveix per res, per tant, vaig a ser un cínic o un... O, saps,
6: però no et surt bé.
5: I després, la tercera ja és la por.
1: T'ha passat aquesta, la segona?
5: A mi? També, però menys. És a dir, sí, de veure les injustícies i dir que esclatarà el món d'aquí 5.000 milions d'anys i que ja tinc ganes que arribi.
1: Ja. Sí, això has arribat a pensar-ho, clar.
5: Sí. La tercera, així ja més important, és la desesperança depressiva. És a dir, és una cosa que no és intel·lectual, que no és teòrica, sinó que és viscuda. El teu cos és el que et diu que, en realitat, no queda aquest projecte de futur i no necessites ni tan sol plantejar-te les raons, sinó que ho sents en la teva ànima, que és així. Però el Francesc Torralba ens proposa quatre formes de superar i de retrobar l'esperança.
1: Pues que simpàtic.
5: Està molt bé. Bé, entre sí.
1: A veure, quines són?
5: Aleshores, ell explica que el primer de tot és fer la pausa i escoltar-se, perquè moltes persones continuen vivint sense preguntar-se a si mateixos què estan fent amb la seva pròpia vida.
1: Yeah.
5: El segon pas seria imaginar una possibilitat diferent. És a dir, hi ha persones que veritablement poden utilitzar la ment com per visualitzar un futur diferent. Però hi ha persones que tenen aquesta capacitat espatllada, que són, doncs, això, persones que no acaben de trobar el seu rumb. Mm-hmm. I aquí hi ha una cosa que a mi em passava de jove, és que somiava o imaginava amb conquestes èpiques, amb què es podia canviar el món, o que els pobres podien deixar pobres, que l'esquerra tenia algun sentit de ser, que els rics acabarien perdent la batalla. Però bueno, això ja he après que no és així. Aleshores, el que has de fer és tenir esperança per coses més realistes i més humils que realment tu les puguis aconseguir. És a dir, és la humilitat de ser humà. Ets humà, aleshores no aconseguiràs canviar el món, però almenys tingues l'esperança que alguna acció petita pots fer. I després ja et falten els últims punts, que és actuar, no? És a dir, no et quedis en una sala d'espera eterna esperant a que demà passat ja canviaré, demà passat ja deixaré de fumar, demà passat ja deixaré l'alcohol, demà passat ja deixaré la meva feina que em té superagobiat. Si no, fes-ho avui, perquè si no estàs en una sala d'espera.
1: El que passa que això, per exemple, aquí estic amb la Scarlett O'Hara, eh? Mañana serà otro dia, de vegades sí que has d'anar a dormir, descansar una mica per estar fresqueta i, saps, estic a favor de l'acció, però de vegades no cal fer-ho en el moment, saps, que de vegades estàs neguitosa i dius, no, ara...
5: I aquí és on ve...
1: Red el... Butler se'n va, me'n vaig un momentet, em desfaig una mica la cotilla i mañana serà...
6: O l'altre dia on deia que a vegades el problema és que no t'has dutxat, no? I després de dutxar-te dius, ah, ho veig tot millor.
1: és veritat, està bé. I l'últim ja per acabar?
5: No, aquí és veritablement és el fet de no convertir-ho en un objectiu, és a dir, no pots estar passar-te la vida buscant quin és el sentit de la teva vida, perquè en el moment en què ho construeix, en què fas un projecte, no deixa de ser una exigència, no? Aleshores, jo tinc l'esperança de que podré tenir esperança.
1: Home,
6: i tant. Home, això ja és una esperança.
5: I mentre encara no sigui capaç, doncs et cuides i vas fent.
1: I vas fent. Bueno, de totes maneres, hi ha una altra cosa que s'ha de dir, que de vegades això de l'esperança té a veure amb els que tens al voltant, no? Perquè mira totes aquestes manifestacions que estem vivint contra el desnonament.
6: Amb que s'aprovi el decret demà.
1: Avui a les 7 de la tarda, a l'edat del Palau de Congressos, és a dir, que de sobte la població civil, l'anem del procés civil, la ciutadania, digue-li com vulgui, quan t'organitzes per millorar el món, el planeta, no sé què, doncs la cosa funciona, eh? Funciona.
5: Els ideals són compartits, és a dir, moltes vegades l'esperança compartida és molt més poderosa.
1: I tant. Escolta, Oriol Mitjà, un aplaudiment.
6: Bravo.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy, cada dia, everyday.
8: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
9: El diumenge 18 d'octubre toca donar-ho tot a la cursa de RAC1.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat. Aquest any a Platja d'Aro.
9: I després recupera energies amb ral d'Avinyó i la carn tendra i melosa del seu porc rústic. Realment de casa nostra. L'has de tastar.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
11: Ai, que ràpid passen les coses bones.
12: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
11: O els 10 dies Nissan.
12: Com?
11: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
15: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
16: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
15: Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure.
18: RAC 5, 4,
19: 3, 2, 1.
20: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
21: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
20: Us hi esperem.
22: Mira, ja ve, recta final.
23: Mare de Déu.
20: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
24: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
25: Un autèntic bochorno.
21: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
20: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
21: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Amb tots vostès, el senyor Abraham Jiménez de Noa. Bravo!
26: Què tal?
1: Pues molt bé. Moltes gràcies, i tu?
26: Molt bé. T'hi vas a preguntar per Cuba, no?
1: Sí, no, una punta sí. Cuba, perquè clar, com que tu... Cuba, és veritat que ocupava molt d'espai, o va ocupar abans de l'estiu, a la primavera passada...
26: El que sempre passa, no?
1: Que
26: sempre,
1: i ara Cuba, que cada cop està pitjor, diguéssim, clar. Ha desaparegut de, diguéssim, sí, del que sí. Seria el...
26: sí, aquesta cap...
6: La agenda mediàtica, total.
26: Sí. Exacte. Aquesta casa de setmana és la sexta vegada en lo que va de anys que se apaga completo el país.
1: Tot sencer, ¿eh?
26: Tot completo. Y bueno, el problema es que bueno, las termoeléctricas son de los años 70, cuando la Unión Soviética y tal. Y es cierto que bueno, todo está ahora mediado por la cosa del bloqueo petrolero de Trump y tal, pero esto viene pasando incluso antes de Trump.
1: Ya, claro.
26: ¿No? Entonces cada cual tiene su responsabilidad. Y bueno, sí, y no solo los informativos, sino el mundo entero. Cuba no tiene capacidad económica ni recursos para salir de esta situación. Está parado. Estados Unidos está enredado en el pantano de Irán, no pasa nada, y bueno, los cubanos ahí, lo normal es estar 48 horas sin electricidad, sin comida, sin ya prácticamente yo no puedo ni hablar con mi familia, sin medicina. He empezado el curso escolar en septiembre, y bueno, yo le preguntaba a mi hermana, bueno, ¿y cómo? Tengo un sobrino que va a la escuela, dice que va, y cuando va el profesor dan clase, y cuando no, si te quieres ir a las 2 horas, te vas a las 3, no hay almuerzo, es un absoluto desmadre. ¿Y
1: la gente cómo resistéis, perdona?
26: Bueno, ¿qué va a ser? No le quedan de otra. Si estás ahí, no tienes electricidad, no tienes, ¿qué puedes hacer? No te vas a tirar en una balsa.
1: ¿Y es transversal? Voy a decirte al...
26: Sí, bueno, igual como ya ahí es lo que hay un capitalismo de Estado, ¿no? Los que están en el gobierno, si tienen electricidad, si tienen recursos y tal, y bueno, y los más pobres, bueno, no tienen nada, ¿no? Pero el Estado del país, digamos que sí es general. Las tiendas que son para todos ya no tienen claro. Recursos, no tienen nada, pero obviamente está toda la oligarquía de los Castro que sí vive bien.
1: No, pero dica, por ejemplo, la clase mitjana ya está afectando, diguéssim, de forma...
26: Sí, sí, eso se rompió absolutamente, sí, sí, sí.
6: ¿Y no
26: sí.
6: Hay protestas?
26: No, ese, bueno, y se mantiene eso, es el otro punto, ¿no? En este estado, si tú dices esto, bueno, siguen los encarcelamientos, los presos políticos, sí, sí, sí, sí. Para eso sí hay recursos. Los tres recursos que hay son para las personas que protestan. Entonces también ahí está el doble rasero, ¿no? Como no tienen recursos para las escuelas, y si los tres recursos los guardan para las personas que protestan.
1: Bueno, escolta una cosa, doncs, seguirem la pista de Cuba, ja que tenim a tu, però ara avui volies parlar d'una cosa que tu demanes, la sol·licitud d'amnistia futbolística, ens sí. Hauries d'explicar millor això.
26: Sí, ara ho vaig explicar. Bueno, Kylian Mbappé, sí. Jugador francès de Real Madrid, dejó claro a lo largo de la semana pasada cuál era su posición respecto a Ceuta, ¿no? Él declaró al diario AS, no quería priorizar sufrimientos. Él se claro. Refiere a que estas declaraciones nos las dijo un día después de todo el asunto, pues si la gente no está al tanto, que sucedió en la comunidad valenciana con respecto a las camisetas de Todos Somos Caballes. Uh-huh. Le explico muy brevemente. Bueno, unos empresarios valencianos diseñaron una estrategia que era para visibilizar la crisis migratoria en Ceuta, y todos los partidos que estaban ocurriendo en Valencia, a los equipos le ponían una camiseta. Entonces, los únicos que el Barça no se puso la camiseta, y de Real Madrid, en el partido de Real Madrid, tres jugadores, Kylian Mbappé, Vinicius y Ibrahima Konaté, se la pusieron por la mitad, y eso destapó todo un rollo informativo tremendo durante toda la semana. Y estas declaraciones de Kylian Mbappé de no querer priorizar el sufrimiento se refiere a toda esta crítica por ponerse la camiseta por la mitat.
1: És a dir, que Kylian Mbappé, el que volia dir és que, escolta, els autis, doncs, efectivament, cal
26: atendre, sí, jo crec que ell...
1: però també a les persones migrants.
26: Exactament, no? Mirar a los dos lados. Si bien la situación que están viviendo los autis ahí es incómoda, no se puede olvidar los 145 muertos, no se puede olvidar lo que están viviendo las personas, bueno, primero, que por qué migran y lo que han vivido durante todo ese proceso. Básicamente lo que quería decir era eso, ¿no?
1: Y va la dica, Wadid Molbendit.
26: Exactamente. Pero bueno, todo esto encaja en lo que yo quiero contar hoy, que luego, no solo el madridismo, sino yo diría que toda España le ha ido encima a estos tres jugadores, uh-huh. Con un linchamiento y una cacería digital tremenda, mediática, que son jugadores politizados, como si, bueno, antes de ser futbolistas no fueran personas, y como si ser futbolista significaría no tener una conciencia política, que le están haciendo juego al bonismo, que son unos woke, y sobre todas las cosas, por supuesto, fuera de España, ¿no? Como porque, claro, como viven, trabajan y están aquí, es como no pueden estar aquí. Y... yo con esto ya toqué fondo, yo soy de Real Madrid, y ya esto fue la última gota que colmó mi vaso, porque ser de Real Madrid y tener una conciencia progresista es como un acto de masoquismo, ¿no?
6: Por la Silvia, ¿no? El próximo día, si es posible, el Real Madrid
26: es tremendo, porque claro, uno le puede emocionar los títulos, la cosa épica de las remontadas y tal, pero cuando tú estás...
1: Además, tú lo del Real Madrid, te conecta con la teva infantesa, diguéssim.
26: Sí, yo siempre tengo que explicar por qué yo soy de Real Madrid. Claro. Es como en Cuba no había
1: nada más.
26: No había nada. Yo veía de manera clandestina un televisor.
1: El libro, ¿no? El libro,
26: ahí está la historia.
1: El libro del caos, comprabas libros de canciones porque valen mucho la pena. Sí, que tú.
26: Y entonces, cuando te miras para el lado, cuando tú estás en la emoción en medio del partido, te encuentras con lo más rancio de la
1: cultura.
26: Exacto.
1: No,
26: sí, exacto. Bueno, más las banderas XXL de España, los puros VIP, ¿no? Todo esto. Y entonces es insoportable todo esto.
1: Más racistas que agansan a Mbappé y todo eso, ¿no? Sí,
26: entonces yo no puedo más, porque además Mbappé, que es un tipo que hace 2 años y medio, cuando la ultraderecha en Francia había casi llegando a las urnas,

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Tot durante una semana.
6: Mare de Déu!
5: Voy a hacer un experimento.
7: Ay, Dios. Pero ahora ya la parada.
5: Sí, claro. Pero cuando pero bueno. Con... Es decir, yo no soy iluso. Esto no significa que Barcelona sea un santuario de la coherencia, ¿no? Yo voy a ir ahí a ver... ¿Cómo se mueven los hilos? Muy ¿no? Bien. A introducirme, vale. A valorar con mi bufanda que tenía en la casa escondidita. Y voy a ver. Entonces voy a abrir una convocatoria, ¿no? Voy a abrir una convocatoria a la audiencia de Busté Primer.
8: A ver,
5: si alguien me quiere invitar al Cano.
8: Es que hay mucho mariquita y mucho woke en esta audiencia. No sé si encontrarás a alguien que se dé una peña. Si alguno una peña que hemos ido limitando nuestra audiencia. Y son todos unos putos wows, un mariquita, la que no es trans, es negra, la que no es coja.
5: Bueno, a lo mejor no es tan no, pero a lo mejor a su casa, con unas birras, a lo mejor a un bar.
8: La petanca, la... lo sabes, lo, sí. Bueno, bueno.
5: Y entonces, para insertarme dentro...
8: Tú vols a calgú, d'una peña.
5: Durante una semana.
8: Durante una semana, t'ajudi...
5: Sí, a entender, a vivir des de dentro.
8: Barça.
5: Exacte.
8: Encara no s'ha obrat el miracle, sinó que tu vols veure...
5: De, exactament.
8: Bueno, sí, que vagi de Guatanal a Guatapeor.
5: Ja, no? Bueno, vamos a ver.
8: No, a veure. Si hi ha algun responsable del Futbol Club Barcelona, tenen aquí una persona migranta, ja con los papeles, un... no? O sea,
5: exacte.
8: No portarà problemes.
5: Me portaré bien.
8: Que se portará bien, que es negro, pero
5: es
8: bueno,
5: negro,
8: no pasa nada.
5: Cumplo la cuota, mira, la cuota, eso siempre está
8: la
5: bien.
8: La cuota,
5: claro.
8: Está un tris de asimilarse.
5: Exacta, exacta.
8: Que diu bon dia, estás con el català.
5: Sí,
8: no?
5: Molt
8: a
5: bé.
8: La seva filla. Exacta. Es fot dels seus pares perquè parlen cubano. O sigui, la seva filla practica la xenofòbia a la seva pròpia pare. O sigui, és un model d'èxit. No volíeu els catalans. O persones com aquesta, joder, que parli català, que la filla sigui xenòfob amb el seu propi pare, perquè aquest l'òtia amb patineta, això és una puta de miracle.
5: Exactament.
8: Miracle, val.
7: A no és que el convidin.
5: Sí, vale. Exacte. Hòstia. Entonces, después de unas semanas que yo haga ese experimento, ja. Valoraré vale. Si finalmente hago el tránsito a Barcelona.
8: Perquè, a veure, una pregunta. Tu trobes a fer el trànsit a Barcelona, exacte.
5: Sí.
8: Perquè podria ser que, clar, durant les circumstàncies sociopolítiques de Cuba, només t'haguessis agafat a un clau ardiente, que és el Madrid, diguéssim, no? Perquè,
5: sí, saps? Sí, sí.
8: La teva transsexualitat futbolera, doncs, bueno, vinga, vas agafar-te allà perquè és el que hi havia. Però...
7: que sortia per la tele.
8: Tu, del fons, l'arrel de tot això és que tu creus que el Barça és un club menys fatxa que el Real Madrid, diguéssim.
5: Des de fora, no ho sé.
8: Val.
5: No ho sé. I vull experimentar-lo.
8: I vol experimentar-hi. Parlarem amb el Barça.
7: Perfecte.
8: Els hi enviem una persona que és del Real Madrid que vol fer-se el Barça. A veure què passa, perquè això sí que ho trobo fort. Bueno, ara... genial. Moltíssimes gràcies. Mare de Déu. Mira,
2: Busté Primer, amb Marc Giró. RAC 1.
9: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
10: Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda, línies de vida, baranes de seguretat i escales.
11: Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
10: Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
12: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
13: Vine al Festival Passatge Insòlit on hi trobaràs espectacles, atraccions mecàniques i entreteniment per tota la família.
14: A Santa Coloma de Gramenet, els dies 24 i 25 d'octubre. Passatge

0: Diumenge Insòlit, el gran festival de les petites coses.
1: Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
2: Terminator 2, el judici final en concert.
3: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiddle en directe, sincronitzada amb cada escena.
2: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
3: Entrades a gransimfònic.com.
4: Hasta la vista, baby.
5: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
6: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
7: Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
8: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
7: Psicosi en concert, del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
8: Entrades a osvallès.com.
9: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
10: Els amors,
9: les persones, allò que no vas arribar a dir?
11: Arriba a la Villarroel Morning Sun de Simon Stevens, el nou espectacle de Sixto Paz dirigit per Pau Roca i protagonitzat per Miriam Isclà, Nahuel i Raquel Ferri, a partir del 9 d'octubre.
9: Morning Sun, la vida passa, l'amor perdura.
12: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
13: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
12: Escolta'ns al cotxe.
13: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
12: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
13: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
14: Doncs fins aquí el superrefregit del 12 d'octubre. Per cert, una cosa, Guinea Equatorial, lliure sempre, però ara quin tipus de govern té?
15: Ara una dictadura.
14: O sigui, que es van independitzar d'Espanya per
15: tirar una... Hòstia,
14: el Teodoro Obiang,
15: bueno, un dels dictadors més longeus
14: i més d'usos de tot Àfrica, clar. Què te la va dir? Pues això de la independència, ara, pues no sé. T'imagines que Catalunya s'independent...
16: No, s'ha de vigilar, clar.
14: S'ha de vigilar. És que Catalunya també...
16: A veure on arribes.
14: Ai, Déu meu. Bueno, pues... Ja ho veurem, eh? Ja ho veurem.
17: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
18: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
12: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
19: El diumenge 18, vine a gaudir d'una gran jornada esportiva. L'esport ens ajuda a viure bé i amb salut. I l'activitat física inclou a tothom que vulgui participar. Ens acosta i ens fa iguals.
20: La cursa de RAC1 compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
22: Perfecte, aquí el tens.
21: Ja?
22: Ja.
21: Sí?
22: És així?
21: De debò?
22: I tant, de debò.
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
24: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas y Viñedos Félix Callejo y Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros, ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
25: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
0: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
2: RAC 5, 4,
3: 3, 2, 1.
2: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
2: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
26: Mare de Déu.
2: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
27: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
28: Un autèntic bochorno.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
2: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
29: Bon dia, són les dues.

0: La candidatura d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre tindrà representants de Podem. Avui s'ha fet oficial l'acord que Gabriel Rufián va negociar amb els d'Irene Montero abans de decidir repetir com a cap de llista dels republicans. Tots dos faran actes de campanya plegats.
1: Amb Núria Travessa i Gemma Montero.
0: De seguida, l'última hora dels moviments que hi ha a l'esquerra del PSOE en aquesta tensa precampanya electoral que marca també la celebració del 12 d'octubre a Madrid. Ara connectarem amb el nostre corresponsal, l'Adrià de las Heras. A Barcelona, PP i Vox també ho han celebrat, han reunit 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, per donar suport a Ceuta. I també anirem a Brussel·les, que avui ha aprovat el llistat més gran de sancions contra empreses i persones vinculades a Rússia des de l'inici de la guerra a Ucraïna. Això després que Donald Trump ha anunciat una treva energètica que no s'està complint. El Kremlin, de fet, no la confirma i Volodymyr Zelensky tampoc no en sabia res. Pel que fa als esports, Gemma Montero, bon dia.
2: Bon dia.
0: El Barça ja és a Istanbul per disputar la segona jornada de la Champions.
2: Amb les baixes de Rafinha, Christensen, De Jong i Bardaggi, el Real Madrid jugarà dimecres contra la Roma, mentre es prepara per recórrer la sanció que li caurà a Vinícius per estirar-li els cabells a Saliba i protestar davant l'àrbitre en el partit de dissabte contra el Villarreal. El Tenerife Girona tanca aquesta nit a les 9 la jornada de segona divisió. I ho acabem de saber, l'Osasuna ha destituït el seu entrenador, Luis Miguel Ramis. Així ho ha decidit la junta directiva del Club Navarrés, que ja ha anunciat l'arribada de Iagoba Arrasate fins al 2029. I en tenis, Carlos Alcaraz juga i perd ara mateix el seu partit de setzens a final del Masters 1000 de Xangai davant el belga Zizou Bergs, 7-5 per Bergs al primer set i empat a 5 jocs al segon.
0: I el temps aquesta tarda hi haurà alguns núvols, però de pluja se n'espera poca. Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia, sí, de moment el cel estarà mig ennuvolat a les comarques de Girona, punts de la costa i del prelitoral central, també sectors del Pirineu i fins i tot amb algun ruixat aïllat cap a Osona, el Ripollès, entre les comarques interiors de Girona i nord de Barcelona. En canvi, a les comarques de Ponent i del Sud tindrem una tarda més tranquil·la i dominada pel sol i amb màximes que es mouran entre els 22 i els 26 graus o poden arribar als 27 en punts interiors de les Terres de l'Ebre. I demà repetirà una dinàmica de temps semblant.
0: Ens hi posem, són les 2:03.
1: 14:15.
0: Esquerra i Podem han segellat l'acord per anar plegats a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. Això vol dir que els republicans accepten col·locar representants de Podem a la llista que encapçalarà Gabriel Rufián, que finalment ahir es va decidir i va donar carbasses a Ada Colau. L'acord també preveu que Rufián compartirà actes de campanya amb Irene Montero. L'aliança s'ha segellat al moviment a l'esquerra del PSOE, que continua negociant una candidatura unitària. Sumar i Esquerra Unida són optimistes i confien que a última hora Podem s'apuntarà també al Front Ampli. Això sí, sota el lideratge de Colau com a candidat per Barcelona. Els queden 4 dies per posar-se d'acord, Xavi Pardo.
4: Podem i Front Ampli s'han d'entendre abans de divendres, que és quan acaba el termini per registrar coalicions de cara al 29N. La portaveu de Sumar, Verónica Barbero, ven optimisme, però lamenta que Rufián hagi tardat tant a decidir-se. Ho ha dit a Televisió Espanyola.
5: Rufián estuvo durante más de un año hablando de la unidad de las izquierdas y entre eso que defendía el propio Rufián y Esquerra, al final ha elegido Esquerra. Y nosotras respetamos profundamente su decisión. A mí me hubiera gustado que se hubiera tomado antes, porque creo que no está favoreciendo a ese acuerdo entre las izquierdas. Entonces, yo creo que tenemos que dejarnos de escenarios que son un poco estrambóticos, porque si nosotras queremos y la ciudadanía quiere sobre todo una lista única, eso tiene un significado nada más.
4: Des d'Esquerra Unida, Antonio Maillo demana coherència i també ajuda a Rufián per convèncer Podem.
6: Si él mantiene lo que ha dicho a lo largo del tiempo, que es la necesidad de una confluencia en todo nuestro país, de un frente amplio, de una gran alianza entre todo lo organizado en la izquierda transformadora, estoy convencido que él va a empujar en que haya una sola propuesta política y electoral para el 29 de noviembre. Eso no me cabe la menor duda, si hay una coincidencia entre lo que se ha dicho y lo que se vaya a hacer.
4: Maillo ha explicat a Ràdio Nacional d'Espanya que ha alliberat la seva agenda per treballar per l'entesa.
0: Qui no serà ja és segur a les eleccions espanyoles és la CUP. La militància ha avalat l'opció que defensaven els dirigents de la formació amb prop del 69% dels vots. I aquest clima preelectoral està marcant la celebració del 12 d'octubre. Pedro Sánchez ha tornat a rebre una sonora escridassada a la desfilada militar que s'ha fet a Madrid. Escridassada, xiulets i també insults. La celebració del 12 d'octubre l'han presidit, com sempre, els reis Felipe i Letícia i han assistit representants de les principals institucions de l'Estat i dels governs autonòmics, entre ells Salvador Illa i també Isabel Díaz Ayuso. Sánchez l'ha hagut de saludar però pràcticament ni s'han mirat a la tribuna els representants de PSOE i PP tampoc han fet cap esforç per demostrar una certa cordialitat. Ara tots tornen a coincidir a la recepció al Palau Reial i allà hi tenim també l'Adrià de les Heres. Bon dia, Adrià.
7: Bon dia, en marxa la recepció al Palau Reial. Això vol dir que fa una estona que ha acabat la desfilada de les Forces Armades pel 12 d'octubre. Un dels protagonistes enguany ha estat la tensió electoral. S'ha notat especialment a l'arribada de Pedro Sánchez, que s'ha endut una escridassada. I un altre dels moments tensos ha estat quan el president espanyol ha saludat Isabel Díaz Ayuso, quasi que ni s'han donat la mà i tampoc s'han mirat. Una altra de les anècdotes l'ha protagonitzat la princesa Leonor quan li ha caigut una de les insígnies de l'uniforme que duia. El president Salvador Illa ha assistit a la desfilada per tercer any consecutiu. Entre les absències destacaven tres dels ministres de Sumar, Cira Rego, Pablo Bustinduy i Mònica García, i tampoc hi ha assistit Santiago Abascal, que avui visitava Ceuta. Precisament la situació a la ciutat autònoma ha sobrevolat els actes d'aquesta celebració. Entre els convidats avui a la recepció del Palau Reial hi ha una representació de la societat civil de Ceuta i Melilla.
0: Gràcies, Adrià. Ceuta també ha estat la protagonista de les celebracions del 12 d'octubre a Catalunya amb una manifestació que omplera el Passeig de Gràcia de Barcelona de banderes espanyoles. La convocava la plataforma Units per Ceuta amb el suport de PP i Vox. Els organitzadors calculen que han aplegat unes 20.000 persones. La Guàrdia Urbana creu que ni tan sols han arribat a les 2.000. Anem cap allà. Víctor Massip, bon dia.
8: Bon dia. La marxa ha començat a 11:45 davant de la Pedrera amb un ambient molt festiu. La intenció dels manifestants era arribar fins a la plaça Catalunya, però s'han aturat a la cruïlla del Passeig de Gràcia amb la Gran Via per l'acampada per l'habitatge que hi ha. Però abans que comencés la manifestació, han parlat els dirigents de Vox i PP. El secretari general del partit d'extrema dreta, Ignacio Garriga, ha dit que Pedro Sánchez és capaç de manipular les eleccions i el president del PP català, Alejandro Fernández, dona per fet que les guanyaran.
9: Y ahora va a llegar un cambio que va a servir para volver a unir a los españoles, para que independientemente de la ideología que cada uno tenga libremente, sí que tengamos un proyecto en común, llamado precisamente España.
10: No está nada hecho. No se confíen de las encuestas, porque Pedro Sánchez es capaz de todo. Capaz de robar unas elecciones y de utilizar incluso el drama de una mujer.
8: La mobilització ha acabat sense incidents, amb música i càntics, i a la cua de la marxa, però hi havia membres del grup d'extrema dreta Núcleo Nacional que han fet salutacions feixistes durant el recorregut.
0: Gràcies, Víctor. Ara són les 2:08. La Unió Europea es desmarca de la Casa Blanca i de qualsevol intent d'apropament a Rússia. De fet, aquest matí els 27 ministres d'exteriors europeus han aprovat el llistat més gran de sancions contra empreses i persones vinculades a la maquinària bèl·lica russa des de l'inici de la guerra. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
11: Bon dia, sí, són 1.600 persones i entitats vinculades amb la indústria de la defensa russa que Europa congela actius per limitar la seva activitat econòmica. També sanciona 77 diputats electes del Parlament rus de les últimes eleccions amb vincles amb la invasió a Ucraïna. Unes sancions que es llegeixen com un suport polític d'Europa a Kiev i de pressió a Moscou després d'un cap de setmana en què Trump ha anunciat acords energètics amb Putin i ha carregat contra Zelensky. Avui, a banda dels ministres d'Exteriors, un aliat històric de Washington, Polònia, ha carregat indirectament contra Trump per aquest acostament. Ho feia el seu primer ministre, Donald Tusk.
12: Tot país o nació que per qualsevol raó, ja sigui d'estupidesa, traïció o diners, vulgui debilitar Ucraïna de la seva defensa de Rússia, està actuant directament contra la seva pròpia sobirania. Tot aquell que intenti buscar una equivalència falsa i suggereixi que la guerra és culpa d'Ucraïna, està oferint un regal a l'agressor, a Vladimir Putin.
11: Europa i el propi Zelensky desconfien de la treva energètica anunciada ahir per Donald Trump. De fet, el propi president ucraïnès ha denunciat aquest matí que continuen caient míssils russos sobre refineries i gasolineres ucraïneses.
0: Més coses. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home aquesta matinada a Barcelona. Joan Capel.
13: Ha passat cap a les 2 al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris. Els Mossos han rebut l'avís que un grup de persones havien agredit un home al carrer Romaní. Quan els agents hi han arribat, encara respirava i el servei d'emergències mèdiques hi ha enviat 4 ambulàncies, però no l'han pogut salvar. El cas està sota secret d'actuacions.
0: La policia investiga un nou tiroteig, en aquest cas a Badalona, al barri de Llefià.
13: Van ser els mateixos veïns que van alertar els Mossos quan van sentir els trets dissabte cap a 9:15 del vespre. Els agents hi van arribar i ja no quedaven ningú. No hi havia cap ferit ni cap impacte de bala enlloc. Només unes quantes veïnes a terra. Els agents no saben si els trets tenien algun objectiu o bé si els van disparar a l'aire. Ara els Mossos investiguen quin és l'autor i que hauria fugit en un cotxe.
0: I els Mossos també han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a cases de tot Catalunya. De moment hi ha 3 detinguts.
13: Són 2 homes de 58 i 42 anys i una dona de 46 i els atribueixen com a mínim 8 robatoris des de principis de 2025. Havien assaltat cases de Castelldefels, el Papiol, Sant Vicenç de Montalt, Cubelles, Peralada, Sant Pere de Ribes i i l'Agullana. I els Mossos els han detectat vigilant altres habitatges que serien possibles objectius, investigant, a més, si també han actuat fora de Catalunya. Els tres detinguts sumen més d'una trentena d'antecedents, molts d'ells per delictes contra el patrimoni.
0: I a França han detingut un noi de 14 anys acusat de disparar al director i una professora del seu institut.
13: Ha passat a les portes un centre d'Ofgany, a pocs quilòmetres de Marsella. Els trets han provocat ferides superficials a les víctimes de 53 i 37 anys. Per tant, la seva vida no corre perill.
0: I un últim apunt de la crònica internacional, perquè els nord-americans Robert E. Hall i Michael Woodford rebran el Premi Nobel d'Economia pels seus estudis sobre com les polítiques monetàries o fiscals poden servir per suavitzar els cicles econòmics.
13: Tant Hall, professor de la Universitat de Stanford, com Woodford, de la Universitat de Columbia, han demostrat com es poden reconstruir els models econòmics des de la base, la microeconomia, prenent com a punt de partida les decisions de les llars i les empreses. D'aquesta manera, els investigadors han canviat el paradigma en les polítiques d'estabilització, passant d'una enfocament macroeconòmic a un micro, creant una nova visió a l'hora de fer front a les crisis econòmiques. Amb el d'Economia es completa el palmarès del Nobel d'aquest any. Els premis s'entregaran el 10 de desembre, l'aniversari de la mort d'Alfred Nobel a Estocolm, menys el de la Pau, que es lliura a Oslo.
0: Les 2:12, temps per l'agenda cultural. Avui el cinema català pren el protagonisme al Festival de Sitges. Després d'un cap de setmana de grans noms internacionals, el certamen presenta dues de les produccions catalanes que competeixen a la secció oficial. Són Upiro, un thriller de terror que barreja monges i vampirs, i Onze, una pel·lícula de suspens sobre un grup d'escoltes atrapats en plena tempesta de neu. Des de Sitges, Adrià García, bon dia.
14: Bon dia. Upiro és una de les sorpreses de Sitges, rodada al convent de Sant Francesc de Manresa i inspirada en un cas de vampirisme de fa gairebé 3 segles. La pel·lícula combina el terror més esgarrifós amb l'humor més absurd. El director Òscar Martín deia RAC1 que volia donar via lliure al deliri.
15: Estoy saltando de un lado a otro y que también el espectador se sorprenda y se mete una buena carcajada y de repente está asustado jugar con todas esas sensaciones. La vida es así, ¿no?
14: L'altra producció catalana d'avui és Onze, l'òpera prima de les cosines Clàudia i Paula Serra, un thriller inquietant que converteix una excursió d'escoltes en un autèntic malson quan de sobte descobreixen que hi ha un nen de més, un projecte que, segons les seves directores, va començar com un treball de final de grau.
16: Va néixer a la universitat, va néixer la premissa, no, d'un grup de cau que van a la muntanya. Costa molt aixecar una òpera prima, nosaltres hem sigut molt afortunades i mira, 6 anys després estem aquí estrenant a Sitges, que no ens ho haguéssim imaginat mai.
14: Fora de competició també es presenta 5 minutos más, la comèdia fantàstica escrita i protagonitzada per Berto Romero.
0: I Fontaines DC publica la seva col·laboració amb Rosalia.

0: La cançó es diu Where is Gone i arriba a les plataformes aquesta tarda a 7:45. És l'últim avançament de Dopamine Chamber, el nou àlbum de Fontaines D.C. que es publica aquest divendres. La banda el presentarà en directe a Barcelona, al Sant Jordi Club, el 24 d'aquest mes. Ara són 2:14. Fem una pausa i anem als esports.
1: RAC 1. El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: RAC 1. Aquest dilluns el Girona juga a RAC 1. A les 9, des de l'estadi Heliodoro Rodríguez López, Tenerife-Girona. L'equip de Quique Álvarez vol seguir la seva bona dinàmica a domicili.
4: Doni, mitja volta, gol! Aixequen la samarreta, Doni!
3: Viviu el partit en directe a RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués. I després, tu diràs fins a la 1. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona de segona. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
5: Alertes d'última hora.
1: Tot el que sona a RAC1.
5: Contingut exclusiu.
1: RAC+1.
5: Fàcil.
1: Ràpid.
5: Còmode.
1: RAC1.cat.
5: RACU.CAT.
1: RAC1.cat. RAC1.CAT. Amb Núria Travessa i Gemma Montero.
0: Ara passa 3:15. El Barça vol acabar Istanbul per jugar demà contra el Galatasaray amb la Lliga encarrilada, Gemma.
6: Els blaugranes s'entrenaran aquesta tarda al Rams Park amb una convocatòria idèntica a la del partit contra el Getafe de dissabte. Són baixa Rafinha, Christensen, De Jong i Bardaggi. Avui, el mateix dia que el Girona visita el camp del Tenerife i que Carlos Alcaraz està patint per classificar-se pels vuitens de final del Masters 1000 de Xangai. El Barça, que ja és a punt d'aterrar a Istanbul, aquesta tarda sentirem Hansi Flick. De seguida sabrem què ha dit Lucas Torreira i Okan Buruk per part del Galatasaray. Busquem ara, però, l'última hora blaugrana. Marta Ramon, bon dia.
7: Bon dia. El Barça ha aterrat a Istanbul amb la mateixa convocatòria de 22 futbolistes amb què va rebre dissabte el Getafe en el triomf de la represa de la Lliga. Continua fora de l'equip Rafinha pel seu edema a la cuixa dreta. Tampoc hi és encara De Jong, ni tampoc Christensen ni Roni. Sense Rafinha i tenint en compte el bon paper de Gabriel Jesús en el seu lloc, té molts números de mantenir-se a l'11 si Hansi Flick no canvia d'opinió i aposta, per exemple, per l'opció de Gordon, que va marcar el seu primer gol de blaugrana. Ara mateix el brasiler porta 3 gols en 5 partits amb molta efectivitat tenint en compte el seu temps al camp, un gol cada 41 minuts. L'equip ara dinarà i descansarà al seu hotel de concentració i a 6:15 de la tarda s'entrenarà a l'escenari del partit contra el Galatasaray, l'estadi Ali Sami Yen, on l'últim cop que hi va jugar el Barça el 17 de març del 2022 es va imposar per 1-2 remuntant amb Xavi d'entrenador, amb gols de Pedri i Aubameyang. Va ser a l'anada del play-off de l'Europa League i es recorda especialment l'obra d'art del Canà. Abans de l'entrenament, a 4:45 de la tarda, sentirem les reflexions de Pau Cubarsí i Hansi Flick amb l'objectiu de sumar la segona victòria en la fase Lliga de la Champions.
6: Gràcies, Marta. De la seva banda, el Galatasaray espera treure's l'espina d'un mal debut davant un rival complicat. Clara Rodergas, bon dia.
8: Bon dia. El Galatasaray va perdre en el debut a la Champions contra l'Sporting de Portugal i probablement enfrontar-se al Barça no és el millor escenari per abandonar la part baixa de la classificació. L'equip turc ha descansat més que els blaugrana, és cert, i va sortir reforçat de la victòria contra el Kasim Pasa divendres a la Lliga després de jugar amb 10 futbolistes durant mitja hora per l'expulsió de Lucas Torreira. Precisament, el migcampista uruguaià és als mitjans aquest migdia i ha dit que el Barça és el millor equip del món.
9: Y para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria, tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión. Y estamos acostumbrados a eso porque sabemos de noches de Champions, lo hemos demostrado en años anteriores. Somos un equipo sólido que sabe demostrar ante las adversidades y sobre todo enfrentando a un equipo tan importante como el Barcelona.
8: En la mateixa línia s'ha mostrat el seu tècnic, Okamburu, que ha deixat clar que el Barça és el favorit de cara a demà, però que volen posar les coses difícils a l'equip de Hansi Flick. Buruk ha confirmat que només té la baixa ja coneguda de Wilfried Tsingo, lesionat per demà, i també ha tancat la carpeta Gundogan. L'ex del Barça no està tenint minuts i l'altre dia, quan li van preguntar si estava preparat per jugar contra els Blaugrana, va dir: si no jugo, per què he d'estar preparat? El tècnic ha volgut treure ferro a la situació i entendre la postura del jugador.
6: Gràcies, Clara. Per cert, que els col·legiats francesos François Letitia i Clément Turpin són els escollits per dirigir dimecres els partits Roma-Real Madrid i Betis-Porto, respectivament, d'aquesta segona jornada de la Lliga de Campions.
10: A RAC 1, 14-15.
6: Que fa la Champions, però a la Lliga els de Hansi Flick tanquen la vuitena jornada com a líders en solitari de primera divisió després de la victòria de dissabte contra el Getafe. Els blaugranes són líders amb un ple de 8 victòries a la Lliga i 24 punts sumats. Qui es planta en segon lloc és l'Atlético amb 19 punts, els mateixos que el Betis, que ahir va derrotar per 5-2 l'Osasuna. De fet, els andalusos seran el proper rival del Barça a la Lliga. Pau Bonastre, bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, avui es tanca la vuitena jornada amb el partit Llevant-Sevilla a les 9 del vespre. Ahir es van disputar 4 partits a primera divisió: Elche 0, Celta 0, Real Societat 3, Depor 2, Betis 5, Osasuna 2 i Racing de Santander 2, València 2. Aquest darrer partit, per cert, va ser el debut de Javier Aguirre a la banqueta valencianista, un tècnic mexicà que era autocrític amb els seus futbolistes i reconeixia que l'equip estava tocat.
12: Y eso es lo que quieres de tu vestuario, que les duela no ganar, que les duela el empate, que las caras, que estén muertos, todos acalambrados, todos. Eso quiere de un vestuario. Si tu jugador se deja todo en el campo, ahí no hay manera de reprocharles nada, absolutamente nada. Les pegué ahí un grito de estos que me gustan en mexicano, con algún improperio, y bien, yo creo que bien.
6: Han estat pur, com sempre, Javier Aguirre. Pel que fa al Madrid, Pau, és quart a 6 punts del líder. L'equip de Mourinho espera la sanció de Vinícius, que hauria de ser de 2 partits per aquesta estirada de cabells de salivar durant el partit de dissabte.
11: Recordem que el tècnic portuguès no va voler comparèixer en roda de premsa després del partit contra el Villarreal perquè la jugada que va acabar amb el segon gol dels blancs, anul·lat per la intervenció del VAR i després amb l'expulsió de Vinícius. Ara tot fa pensar que el brasiler es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. El Madrid apel·larà la sanció, que probablement sigui de 2 partits.
6: I a segona divisió, el Girona tanca aquesta nit la jornada al camp del Tenerife. Miquel Agut, bon dia.
13: Sí, bon dia, per molts anys. Gemma Montero, a les 9, a Tenerife. Avui juga el Girona un partit, per cert, en què a l'hora del partit podria ploure, segons les previsions del temps. Si el Girona guanya, es situarà quart a 4 punts de l'ascens directe. Juga contra un rival del qual el separen 3 punts. L'equip canari, que només ha fet un punt dels últims 9, mentre que el Girona té una prou bona collita. Dels últims 9, 7 a la butxaca. Quique Álvarez apela a la humilitat.
14: Nos tenemos que esperar, pues eso, un equipo muy complicado, bien trabajado y que para mí, pese a los resultados de los últimos 3, está haciendo un buen inicio de liga.
13: Segons ell, la plantilla cada vegada està més unida i l'equip es va formant. Motius per ser optimista.
14: Veig molt millor a molts jugadors, no? Que igual van arribar, no és com l'Unai, però que van arribar o que van tenir alguna lesió o que van arribar a última hora, no? Està havent una competència ja real, interna, que a mi em fa pensar, i és el que vull, no? Que jo arribi a casa i digui: hòstia, aquí poso a un o a l'altre, no?
13: Un Girona que avui jugarà amb la segona equipació. La negra no la vestiran ni Estuani ni Justin, que estan lesionats, ni Sarasa, que amb la tornada de tots els internacionals ha jugat aquest cap de setmana amb el filial. Arbitrarà Palencia, Caballero, Guipuscoa, i al VAR hi haurà el madrileny del Cerro Grande. Serà la tornada del Girona a l'Heliodoro Rodríguez López, l'estadi on el 19 de juny de 2022 va aconseguir l'ascens a primera divisió. De l'11 que va jugar aquell dia, no hi haurà ningú avui a la gespa i l'únic que queda a la plantilla és Cristian Estuani. Tant de bo avui Tenerife torni a ser l'illa del tresor.
6: Gràcies, Miquel. 6 minuts i 2 quarts de 3. Repassem altres titulars del futbol.
11: A primera divisió, l'Osasuna ha decidit canviar d'entrenador. D'entrada, ha destituït el tarragoní Luis Miguel Ramis i ha anunciat el retorn de Iagoba Arrasate 2 anys després. Té contracte ara fins al 2029. L'equip navarrès és 16è, amb 8 punts de 24 possibles i encadena 5 partits sense guanyar, un empat i 4 derrotes. Per altra banda, ja sabem els horaris de la jornada 12 de Lliga. El Barça visitarà l'Atlètic de Madrid al Metropolitano diumenge 8 a les 9 del vespre. El dia abans, dissabte, el Real Madrid visitarà el camp del València també a les 9 del vespre, i també aquell dissabte 7 de novembre l'Espanyol rebrà el Depor a 4:15 de la tarda. A la Premier, el partit entre el Coventry i el Newcastle tanca avui la 6a jornada. Mentrestant, el Manchester City s'ha reivindicat amb una victòria per 0-3 en el primer partit des que una comissió independent el va declarar culpable d'infringir el fair play financer. Els d'Enzo Maresca van guanyar ahir el Liverpool, que es va quedar amb 10 homes, amb gols de Haaland, Doku i Cherki. El Citizens lideren la Premier amb 18 punts de 18 possibles, 3 més que l'Arsenal. A Itàlia, avui es disputen 2 partits, Atalanta-Venècia a 6:45 i Torino-Udinese a 9:15. Al marge d'això, per qui li interessi, ja es pot veure a YouTube el documental de Didas sobre la deu de Messi de la selecció argentina. El futbolista explica què li diria al Leo Messi de 6 anys que somiava amb ser futbolista.
15: Que disfrute malas cosas. En el fútbol siempre lo que viene y es muy difícil conseguir cosas, y a mí me pasó que yo conseguía algo y ya estaba pensando en lo que venía, no me daba tiempo a disfrutar, no sé si soy consciente todavía de todo lo que logré en el fútbol.
11: Per cert, una última previsió per avui. A Primera Federació juga el Sant Andreu a 6:45 de la tarda al camp de l'Hèrcules. Ahir l'Europa va guanyar 2-1, ara és 16è, a un punt del Nàstic i dels andreuencs. Els grana, per cert, van empatar 2 dissabte a Torremolinos.
6: I atenció, perquè el Masters Mix de Shanghai, Pau Carlos Alcaraz acaba de perdre en partit de tercera ronda davant el belga Sisubergs.
11: Sí, és la gran sorpresa del dia en el món del tennis, aquesta derrota de Carlos Alcaraz, que ha perdut per 2 sets, 7-5 i 7-6, aquest segon set que s'ha resolt al tiebreak en un partit que ha durat poc més de 2 hores. Males sensacions per al murcià, que tenia com un dels objectius aquest Masters 1000 de Shanghai. Aquí sí que avança a ronda és el madrileny Rafa Joder, ja és a 8ens. Avui s'ha desfet del polonès Jiří Lehecka per 2-16-1 després de gairebé 3 hores de partit. I d'aquest matí també destaca la victòria del grec Tsitsipas contra el nord-americà Taylor Fritz, també per 2-16-1, amb remuntada inclosa. El grec, per tant, que va recuperant de mica en mica el seu nivell competitiu.
6: Avui comença el Mundial Masculí Absolut d'Hockey Patins. Espanya juga contra Itàlia, però mentrestant, la selecció espanyola sub-19 masculina i la femenina absoluta celebren avui que s'han proclamat campions i campiones del món aquest cap de setmana. Els dos equips ja són a Barcelona.
11: La sub-19 masculina es va imposar per 2-1 a Portugal. El català del Manlleu, Genís Costa, va fer el gol de la victòria, i Francesc Bargalló, entrenador de la selecció espanyola sub-19 masculina, retratava el potencial català.
16: Amb la base que tenim, tou de jugadors i jugadores que hi ha, doncs nutrim molt bé la selecció, i aquí venen els èxits, no? Amb molt d'esforç, perquè no costa molt guanyar un campionat del món. Mm-hmm. Tots sabem els que hem estat allà, el que hem patit tots els partits, però bueno, ho hem tirat endavant amb el bon treball dels jugadors, dels equips tècnics, el suport de la federació, i per tant orgullosos de tot, de la potència mundial que som aquí, no?
17: Heu aterrat ja a Barcelona?
11: Tac. Declaracions del tècnic Francesc Bargalló al món a RAC1, on també ha parlat Sergi Marcià, seleccionador del femení absolut d'hoquei, que aquest cap de setmana s'ha imposat a la final a l'Argentina per 1-3. Per altra banda, com dèiem, avui arrenca el Mundial Masculí. Aquest vespre, 8:45, primer partit de la fase de grups, Espanya-Itàlia. La selecció espanyola vol revalidar el títol.
6: I en bàsquet, en primer lloc, un canvi d'horari que acabem de saber i que afecta la jornada 5 de la Lliga CB. El Barça, casa de Montsaragossa, s'avança el dissabte 24 d'octubre a les 9 del vespre, i el Fiat Girona a 6 de Joventut es jugarà el diumenge 25 a les 12 del migdia. S'han intercanviat els horaris d'aquests dos partits. Aquest cap de setmana, però, no ha estat gens bo pels equips catalans de les màximes categories masculines i femenines. Només el Barça ha aconseguit una victòria a casa contra el València. En un final ajustat, els blaugranes es van imposar per 89-86 al València de Mirotic. altra banda, el Madrid es va imposar amb contundència al Kitzanes Manresa per 120-83. La Penya va perdre de 20 a la pista del Baskonia i l'Ilerna Lleida per 91-89 contra l'Obradoiro. El Barça és 6è a la classificació, els del Bages són coers, la Penya penúltima i el Lleida 12è. I a la Lliga Femenina, l'Espart Girona va sumar ahir la 5ª derrota consecutiva, 48-64 davant el Jairis, i l'Ilana Martín sense poder acabar el partit per una lesió al dit. Pere Puig, director esportiu del club, explicava als Superesports que l'equip es reforçarà. També va caure el Cadí la Seu, 72-50, a la pista del Mallorca. I Pau, què més ens falta per saber?
11: Doncs que el Centre de Natació Mataró s'ha endut aquest matí la Supercopa d'Espanya Femenina de Waterpolo, ha derrotat el Sant Andreu 15-5, precisament a la Champions Femenina de Waterpolo. Avui s'han sortejat els grups de la primera fase que arrenca el 31 d'octubre. Sant Andreu i Catalunya compartiran grup juntament amb el Buglianini grec i el Trieste italià. Els rivals del Sabadell seran el Ferencváros hongarès i els italians Sis Roma i el Rapallo. El Mataró, que es veurà les cares amb dos hongaresos, Budapest i Manna, i un neerlandès, el Desan. El Terrassa jugarà contra l'Olympiacos, que és el vigent campió, un altre grec, l'Ètnikos, i l'Horizonte de Catània. I en futbol sala, la Lliga, que s'atura una setmana, la selecció espanyola ja està concentrada a les Roces per preparar el partit classificatori del Mundial. Dimarts de la setmana que ve juga contra Finlàndia, amb Didac Antoni Adolfo del Barça, també el català del Jaén Esteban Cejudo.
0: 10 segons i arribarem a 2:15. Tanquem el 14:15 que hem fet amb Àlex Arbiola, el control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat als bulletins.
6: A partir de 8:45, el Girona juga a RAC1 amb el Tenerife Girona, i en acabar, el tu diràs, amb l'Aleix Pariser.
0: Ara reconcentrat.

Hola, bona tarda, com esteu? Bé? Benvinguts a una nova edició, i aquesta vegada curteta, del Reconcentrat. Des d'ara fins a les 3, alguns dels millors continguts de RAC1 dels últims dies i setmanes. Amanit amb una mica de música, com aquest Bad to the Bone, un clàssic de George Thorogood i els Destroyers. Dolent fins al moll de l'os, vindria a ser la traducció. Esperem que no sigui així, el Reconcentrat. No, segur que no, perquè portem un contingut que valdrà molt la pena. Ja veureu.

És un contingut que val molt i molt la pena, efectivament, perquè és el que recuperarem és l'entrevista que va fer fa unes setmanes en Xavi Bundó al Via Lliure a l'actor Miquel Fernández, que és en Ferran Adrià, a la sèrie Gènesi. Quina feina, quin tros d'actuació, d'interpretació que fa en Miquel Fernández, que a més, més enllà de la feina, va parlar en aquesta entrevista d'altres qüestions, de la seva vida personal i una història amb el seu pare que és ben especial. Us deixem amb el Via Lliure, en aquest reconcentrat. Estarem amb vosaltres fins a les 3. Miquel Fernández, som-hi.

Mateu Macasaludi, una de les persones que està sent més populars i que més gent l'atura pel carrer, fins i tot fent bromes, suposo, per unes certes imitacions que en aquest país s'han fet molt, i que ell no és que fa una imitació, ell fa un personatge extraordinari, com és Ferran Adrià a Gènesi.

0: ¿Tú sabes lo que es la salsa americana?
1: No.
0: Es una salsa clásica, de la alta cuina, feta a base de llagosta saltellada con manteca y olio. Y flambellada con vi blanc y coñac. Las prendes de abel tomaca, el fumante pez, las escaluñas y los whistos durante 15 minutos. ¿Sabes lo que farem? Farem la nostra salsa americana.
2: Miquel Fernández, és al·lucinant. O sigui, mira que jo he vist la... Bon dia,
3: Bon dia.
2: Perdona, I disculpa que haver-te fet venir a la ràdio també un dia així.
3: Bueno, jo feliç. Sempre que em digui a la ràdio vinc feliç.
2: No, però és escoltar-ho... Jo he vist la sèrie ja, no?
3: Tota.
2: I em sembla... No, em falten els dos episodis.
3: Els quatre.
2: Els quatre. Vale. I em sembla que hi ha alguna sorpresa en els dos últims.
3: Bueno, no, sorpresa, no.
2: El protagonista no mor, perquè
3: hi ha més coses, hi ha més coses i molt maques i molt interessants, però bueno, era per si havies vist tot, perquè hi ha una gran evolució també.
2: Del personatge.
3: Clar.
2: Sí, sí, claríssimament. No, però el que anava a dir és que era molt arriscat aquest personatge, molt, i això s'ha explicat aquests dies. Tenim, ara jo intentava fer la comparació, ara que estàvem fora de la publicitat, és com si haguessis de fer Josep Lluís Núñez, que és un tio que... l'ha imitat tantíssima gent, l'hem vist parodiat tantíssim, que posar-s'hi a trobar l'essència del personatge sense caure en la paròdia és de les coses, dels exercicis més difícils que es pot fer. Jo crec que Ferran Adrià és el més a prop que hi ha de Núñez. Núñez ja seria la divisió màxima, però Ferran Adrià seria el següent, perquè portem dècades sentint-lo.
3: Com es feia el Núñito de la calçada.
2: Exacte.
3: No? El Núñito d'Adrià, no? Núñito d'Adrià.
2: Ara dic amb la veritat.
3: No sé com podria ser.
2: Núñito d'Adrià, en primer cap. Sí. Et vas espantar gaire, no?
3: Tens el cap,
2: Sí, és horrorós. Perdona. És que, a més, ara pot passar que, després de tantes hores fent ràdio, se'm posi el cap la vermell amb el blau i faci tonteries en antena, que no seria el millor.
3: Però
2: t'anava a dir, dic, t'havies espantar amb la proposta, al principi.
3: Va espantar, no, perquè jo sóc bastant inconscient i me tiro a la piscina i venga, vamos, però sí que molta responsabilitat. Molta responsabilitat, perquè, clar, és el que dius, tothom està esperant a veure qui serà aquest tio que ha de Ferran Adrià, no? I és un home superimitat, amb molta referència mundial, i el coneix tothom, i és molt difícil. Però com tu dius, o sigui, el que vaig intentar és fugir de la paròdia i construir un personatge que tingués veritat, que fos creïble, que fos vulnerable, que fos humà, saps? Perquè tothom coneix el Ferran Adrià de les entrevistes, de les ponències, de no sé què.
2: Expansiu,
3: no? Exacte, però no coneix el Ferran Adrià, per exemple, quan arriba el Bulli, que té 22, 23 anys, clar. No hi ha res de quan tal... O quan està sol a la cuina, o quan està discutint amb algú, o quan està preocupat, o quan està trist, o... En fi, que hi ha moltes coses que, encara que el guió potser no reflexaven tantes coses així, que per això et dic que el 5 i el 6 és important, perquè hi ha coses emocionals molt xules que li passen al personatge, i hi ha diversos personatges de la sèrie, però era trobar això, no? Dintre de tot el guió, trobar aquestes coses més humanes del personatge per donar-li credibilitat i sobretot per donar-li naturalitat dintre de com parla i com s'expressa, no? Que això em semblava molt difícil també.
2: Tinc aquesta curiositat de dir, mira, vam veure fa molt poc una pel·lícula sobre Jordi Pujol i van decidir posar-hi Josep Maria Pou, que evidentment per l'alçada i pel físic no s'assemblen res, i d'alguna manera li van dir no parodiguis a Pujol, no? A tu et van fer un encàrrec concret o va ser decisió de construir-te el personatge com creguis?
3: No, és construir el personatge, però també t'he de dir que el David Pujol, el director de la sèrie, em va agafar de la mà. I va ser fantàstic. I jo vaig fer una feina brutal, o sigui, ja des del càsting ja vaig venir amb la feina feta, òbviament era una feina molt intuïtiva, i després durant 3 mesos vaig fer una feina molt gran, que no em dona temps d'explicar tot el que vaig fer, però
2: vaja, vas anar a parlar amb el Ferran...
3: Sí, no, a part de que òbviament vaig veure tot el que hi havia d'ell, parlar amb ell, entendre per què, ell em va fer una llista de les coses, de les virtudes i los defectos que tiene, en fi, moltes coses, i després vaig fer una sèrie, o sigui, com una feina de deconstrucció, mai millor dit, no? O sigui, vaig començar a imitar-lo per deconstruir-lo i fer una construcció del personatge. Però tot això em va portar molt de temps i, per exemple, jo què sé, enviava whatsapps a amics, no? I
2: això és el que t'anava a dir, no?
3: Tastant,
2: quina era la manera de provar el personatge?
3: D'aquesta manera, parlant a casa... parlant a casa, bueno, la meva família estava cansada de mi ja, o sigui, el meu fill, o sigui, ja deia, per favor, papa, o sigui, pots parar ja de fer el Ferran Adrià.
2: El teu fill aquí present, per cert, que ha vingut de públic, i fa cara de circumstàncies, efectivament, i que sí, sí.
3: Estava, sí, sí, no, ja.
2: Estava fins al cap
3: ja,
2: damunt de tu.
3: Papa, ja, per favor. Dic, bueno, és que,
2: en quina circumstància
3: ho he de fer? Saps?
2: En quina circumstància podies fer un Ferran Adrià a casa?
3: Mira, cuinant.
2: Cuinant?
3: Cuinant. No, o el venia... O sea, anem al col·le. Vinga, va, anem al col·le.
2: Qualsevol cosa. Quin tipus de conversa podia ser anant cap al col·le?
3: Hòstia, no, no ho facis fer. No.
2: Anant cap al col·le?
3: No ho facis fer, perquè a més no vull intentar com no parodiar. No, perquè, clar, perquè després perd la màgia, no?
2: Sí, d'alguna manera. Crec això és que... com un mag que ensenya els trucs, no?
3: Exacte.
2: No t'ensenyaré com hi he arribat, perquè igual diries, home, no? Però
3: sí, jo puc explicar una mica, però sí que no, vull com conservar una mica això. M'agrada.
2: Com has portat aquesta... Jo crec que ha estat una allau absolut d'elogis. No sé si te'ls esperaves o no, entre altres coses també, perquè Miquel, l'hem de dir que tu ets una cara molt coneguda, però no estic segur que haguessis fet un paper tan a la primera línia, que tingués aquest èxit a Catalunya almenys, sent clarament el protagonista, no, d'una sèrie.
3: Jo treballo fa molts anys i, òbviament, quan et ve una oportunitat així, nosaltres, els actors, sabem que l'hem d'agafar. I he tingut el privilegi i l'oportunitat de poder agafar-ho, i em va costar, van presentar molts actors, però mira, va sonar la flauta i vaig dir, doncs mira, sóc jo, no? I vaig presentar-me i em van agafar, però bueno, no sé, o sigui, jo estic molt, molt feliç quan et ve una oportunitat així, és curratelo, perquè sabia perfectament que això anava a ser algo gran, que sabia que això anava a ser algo amb molta... que veuria molta gent i que estaria tothom com pensant i pendent, no? Però clar, és veritat que ara mateix l'èxit que estem tenint ara mateix a Catalunya, que hem fet 4 capítols, és brutal. És brutal. I bueno, estem esperant que s'estreni a Netflix d'aquí un mes i aviam què passa, perquè és Netflix mundial.
2: És Netflix mundial.
3: És mundial.
2: Amb una figura mundial,
3: clar,
2: només el de Ferran Adrià. Clar.
3: Aleshores, tenim ganes de veure què passa, perquè realment i de poder exportar, a més, una cosa molt autòctona, de veritat, que es pot portar al món, no? I es pot exportar. I penso que és molt interessant.
2: Clar, és que si em diguessis figures que tenen reconeixement mundial que siguin catalans, ara em sortirien la Mínia Mal, Rosalia i Ferran Adrià, probablement, no? Exacte. No gaires més.
3: No està mal,
2: d'aquests. Clar. Mira què deien els pantalleros l'altre dia del programa, la gent que parlen de les sèries i de les pel·lícules, sobre Gènesi i el teu paper.
4: El Miquel Fernández, o sigui, el veig com un funambulista aguantant un equilibri impossible.
5: Sí.
4: En aquella línia fina
5: no se li separa
4: la paròdia de l'actuació. Perquè és que Ferran Adrià és un personatge que la línia és finíssima.
2: Molt.
4: És molt, molt fina. El tio fa un treball de premi. És a dir, aquest tio aquesta sèrie fos americana i fos d'un gran cuiner americà, ja tindria un Emmy, aquest tio guanyat
5: tot...
4: de carrer.
2: Bueno, no és descartable, tampoc. Vull dir, si va a Netflix mundial, ojalà. T'imagina't, a veure, hi ha algú que ha obert el camí, un senyor que es diu Oriol Pla, que va endur-se un Emmy.
3: Exacte. L'altre dia em feia una entrevista, em deien, què? I dic, bueno, escolta, sí, mira, dos catalans, vinga, va, tope, no? Vámonos.
2: Si podem, no? Per què no?
3: Clar, m'encantaria, somiar és gratis.
2: I somies gaire en aquestes coses, no? Ja no en els premis,
3: no,
2: sinó en projectes molt grans, creuar l'oceà, fer coses a fora...
3: No. Bueno, fa temps ja vaig fer una cosa, una pel·li americana, que era indie, però clar, el pressupost que maneguen ells no és indie, o sigui, era una barbaritat. Però no va sortir bé. I després vaig estar a Los Angeles un mes, vaig intentar-ho i tal, però crec que... O sigui, no sé, jo porto molts anys treballant i hi ha moltes coses que em fan tocar de peus a terra. I crec que si ve una cosa així, benvinguda sigui. I que si no, pues, escolta, seguiré treballant i, oye, todo bien, al contrari. O sigui, em sento un privilegiat poder estar treballant d'això.
2: Quina edat tenies quan vas fer aquest intent americà?
3: 30... Pues mira... 31, 32...
2: Molt
3: 32.
2: Jove, molt jove, no?
3: Ara en tens? 33, més o menys.
2: Ara
3: tinc 46.
2: 46. Home, és un moment molt més madur, vull dir que si et vingués alguna cosa d'aquestes, potser l'entomes una mica més... no sé si et diria coratge,
3: jo
2: o
3: també
2: ego...
3: Jo estic molt feliç aquí,
2: Clar.
3: O sigui, no tinc tampoc una allò que dir, no, és que me quiero... Jo estic molt feliç, O sigui, cap problema. Jo visc molt bé aquí.
2: He de dir també una cosa, Miquel, que jo crec que ens ha sorprès a tots, i te l'he de treure, perquè clar, és que ens ha deixat molt parats aquesta setmana. Aquesta setmana amb la promoció t'hem vist en molts llocs, parlant de moltes coses, i hi ha hagut una cosa molt personal que ha aparegut, que explicaves en una entrevista avui a VilaWeb, i crec que vens a dir, bueno, és que ho explico perquè no m'ho ha preguntat mai ningú.
5: És veritat.
2: De cop ho explico, que vas explicar dels orígens familiars i la relació amb ton pare, que això va deixar, vaja, molt sorpresa molta gent.
3: Bueno, és que és veritat que nosaltres som figures que, bueno, ens exposem i estem al públic i de cop, si et fan una pregunta així, pues també, no, o sigui, tampoc ho vaig pensar massa, vull dir, tampoc és una cosa que jo ho vagi amagant, tampoc ho vaig explicant, no, és que mira, mi padre, no? Però, bueno, va sorgir així i sí, i penso que, vull dir, és que cap problema, al contrari, penso que és una veritat, és així, podria profunditzar molt més encara sobre la seva vida i sobre tal, però llavors seria un altre tipus de programa, no? Però cap problema.
2: He de dir que el Miquel, el que va explicar, per qui no vas llegir o no escoltés o no veies el vídeo de VilaWeb, va explicar que els pares es van separar quan tenies 3 anys, no? I que tu vas conèixer el teu pare en un vis-a-vis a la presó perquè era un narcotraficant.
3: Bueno, era una persona que... A veure, una persona que o sigui, feia el que podia. O sigui,
2: sobrevivia.
3: Sobrevivia. I el que feia va agafar, no? Ell decía, tengo que coger el toro por los cuernos i anava fent, però no és que fos, com se llama el colombiano.
2: Ah, carai, sí, és que vos deia.
3: Plomo o plata, com es
2: diu? Sí, Escobar.
3: Escobar, clar, no, a veure, Pablo quan dius narcotraficant, uno se va a Escobar.
2: No, pobret, no és això, clar.
3: Aquest anava a la mina, agafava qualsevol cosa, pillava no sé quantos, i con eso más o menos zafava, i con eso ja podia fer sus trapis i sus cositas i vivia. Però clar, pobre, o sigui, jo, sí, era un pobret en aquest sentit, no podia fer gran cosa. Aleshores, lo de narcotraficant sona com a molt tal, però no.
2: Però un delinqüent.
3: Feia això per sobreviure, perquè no sabia fer una altra cosa i perquè, òbviament, en aquella època la heroïna va entrar en aquest país com una, o sigui, com una pisonadora i és una víctima de tota aquesta generació.
2: L'escena la defineixes molt, molt impressionantment, que és una frase que sobre el paper diries bé, depèn del context, no té més importància, però és que en aquest cas és que textualment és brillant, que és la salutació quan tu tenies 12 anys, vas a la presó i coneixes a ton pare, li dius hola papà,
3: sí.
2: molt gust de conèixer-te.
3: Sí, tal
2: no?
3: qual.
2: És bestial.
3: Bueno, és que és un senyor que no coneixes. És que és veritat.
2: Però te n'han parlat en aquell moment.
3: Sí, clar, la meva mare m'ha parlat.
2: Des de petit.
3: Ell m'enviava cartes.
2: T'enviava cartes.
3: Clar, però tu també és com dir, bueno, i este senyor que m'envia cartes... Me dicen que és mi padre, però clar, jo no tinc un contacte amb ell, no sé com és, no sé... Està, i clar, i fins que no tens una certa edat, més o menys no pots, o estàs mig preparat, no pots anar cap allà.
2: Va triar-ho la teva mare, l'edat que tenies, perquè estiguessis prou madur per
3: entendre la meva mare va fer tot el que va fer, va fer tot el que va poder per, òbviament, protegir tot això i fer-m'ho de la manera més... dolça possible, no?
2: És una gestió molt difícil, la teva mare, eh?
3: Molt difícil.
2: Per jugar amb aquest passat no familiar,
3: clar.
2: A la vegada que no trencar-lo, perquè podria haver-t'ho amagat.
3: Sí.
2: I no ha existit aquest senyor, no?
3: Sí.
2: I a partir d'aquí, i no, decideix que tu l'has de conèixer, saber-ho, però fer-ho en el moment adequat i en la manera adequada.
3: És admirable. O sigui, jo, la meva mare, el que ha fet sempre amb mi, sempre ho dic, és admirable. És admirable. O sigui, tots els pares i les mares ens equivoquem moltes vegades, i òbviament ella també s'ha equivocat, però és humà. Però tot el que va fer a la gestió del meu pare, crec que és admirable.
2: Sí. Tu ja has pensat gaire en aquests pares, tu?

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Molt aviat arriba la venda privada de la Roca Village. Gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques, com Lacoste, Under Armour i Zadig & Voltaire, per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
4: La vida de cadascú i la història de cadascú és la que és. I tu surts i fas i salves com pots. Com pots.
5: Aquests dies sentíem el Ferran Adrià també i parlava del seu, de la seva infantesa, de la joventut, l'adolescència. Ell no, d'alguna manera és com que el dibuix d'algú que no està cridat a ser el que acaba sent, no? No és algú d'un entorn molt humil, d'un barri de l'entorn metropolità, que té una vida complicadeta, un moment vital, juvenil, etc. I que acaba sent un referent global, mundial. No sé si en algunes d'aquestes coses, en ser d'una família humil, de no saber si estàs cridat o no per fer certes coses, has buscat algun camí quan construeixes el personatge vinculat amb tu?
6: Absolutament.
5: Tot,
6: em sento tan reflectit amb ell, o sigui, és que, de fet, una de les coses que més m'agrada d'ell és la seva autenticitat, la seva essència. Perquè no,
5: que no ha perdut això.
6: No ha perdut mai. No ha perdut mai de ser de Santa Eulàlia. És que no. I m'encanta. I això és el que per mi és una cosa molt valiosa. Molt.
5: I el teu barri és?
6: El meu barri? Uf, jo he tingut molts barris. He viscut a Puy a casa, he viscut al Albacete, he viscut al País Basc, he viscut molts. Sí, sí, clar, aquesta és una altra història. És que si jo et començo a explicar la meva vida... Si jo començo a explicar-te la meva vida, tio, no cau. O sigui, un programa sencer. O sigui, vamos.
5: O sigui,
6: hi hauria caldo de cultiu aquí, saps? Ho veig aquí escrivint. Ei, que hòstia, tio, cal. L'actor que fa de Ferradià, tio, és que...
5: Quantes coses que té, no?
6: Això és millor que la sèrie. Espera't. Que farem un biopic del Miquel Fernández.
5: Ja no, però és que de cop, Miquel, jo tinc la impressió que de cop molta gent que t'ha descobert. Ja sabíem qui eres, ja sabíem que actuaves bé, però el
6: perquè
5: personatge...
6: Perquè sóc una persona molt discreta. Sí, sóc una persona molt discreta, no m'agrada fer soroll. I, de fet, no m'agrada molt fer soroll, però, bueno, jo, és el que et dic, lo que venga, bienvenido sea, o sigui, cap problema.
5: Aquell adolescent que va trobar en el teatre o en l'actuació que
6: em vaig salvar, tio.
5: Et va salvar directament?
6: Em va salvar.
5: Sí?
6: Jo estava... Veus, una altra cosa, és que jo no paro de dir mis mierdes. Sí. Jo amb 15-16 anys no sabia què fer. Anava al parc, vivia a Sabadell en aquell moment.
5: Què dius ara?
6: Sí, ara estava a Sabadell, a Can Oriach. Mm. I llavors el que feia era anar al parc, fer el que fan els adolescents amb 15-16 anys dels 96-95, que ja et pots imaginar el que és.
5: Trobar-se amb col·legues.
6: Exacte, trobar-se amb col·legues i tenir converses llargues
5: molt,
6: i lentes.
5: Molt lentes.
6: Sí, sí. Aleshores, llavors, aquesta era la meva vida. O sigui, i no sabia què fer. I llavors estava en un entorn que en aquell moment doncs, vaig dir, hòstia, doncs, no ho sé, no? Pues, si esto es lo que hay, pues es lo que hay. Però, gràcies a una persona fantàstica, un professor que tenia a l'institut, que fèiem un crèdit variable de teatre, em va dir, per què no proves això? Però jo sempre havia cantat. Sempre. Des que era petit, des que tenia 6, 7, 8, 9, 10, sempre he cantat.
5: I et sortia bé.
6: I em deia, em sortia molt bé. I em deia, per què no fas això? Que és teatre musical. Que és cantar i actuar. I vaig dir, bueno, vale. Però això, diu, bueno, sí, aquí, bueno, pues, a veure, prova-ho, vale. I ho vaig provar, em va encantar, i vaig dir, hòstia, se'm dona bé això. I als 16 i pico, 17, ja estava a Barcelona, o sigui, acabant els estudis i anant a Barcelona cada dia a estudiar a l'escola Memory, i vaig estar 2 anys i mig, 3 anys, estudiant, i així vaig començar. I als 17, 18, bueno, amb 16 ja feia de líder d'una orquestra, durant dos estius, o sigui, amb 16, flipa. Mira, jo ara visc un nen de 16 anys i dic, hòstia, què passa, no? O sigui, què ens ha passat?
5: T'he de dir que estic lamentant tan profundament que hagis vingut avui, concretament, perquè aquesta conversa, ara jo és que estaria... Jo necessito parlar molt més amb tu.
6: Convida'm un altre dia, que no tinc problema.
5: Perquè, clar,
6: una altra secció,
5: en el dia que hi ha pluges torrencials, que tot Catalunya està col·lapsada, i ara, de com estàs descobrint que en Memory et va treure del banc de Can Oriach de Sabadell, on anaves a tenir converses molt llargues.
6: No,
5: molt
6: un professor.
5: Un professor, concretament.
6: Un professor que estic molt agraït, sí.
5: Què es diu?
6: És Joan.
5: Joan. Mm. Que és el que et va fer la...
6: És el que em va dir, escolta, per què no fas això? Que et veig una mica perdudet, nen. I li tinc molt de carinyo i, en fi...
5: Es viu?
6: Sí, i tant, que es viu. Si m'està escoltant, segurament. Ell ho sap, Joan Martínez.
5: Joan Martínez.
6: Ell ho sap. I sí, o sigui que... I la meva mare, per suposar.

0: Montserrat, que sempre m'ha apoyat, sempre. ¿Qué quieres hacer, niño, esto? A por ello, venga, a tope. Sin miramientos, o sigui, venga.
1: És important ser agraït, no?
0: Home, no sé. I tant.
1: Hi ha gent que se n'oblida, això.
0: Pues té un problema. Sí, últimament aquestes coses s'obliden molt, no? L'empatia i l'agraïment és una cosa que manca bastant.
1: És un gust saludar-te.
0: Igualment.
1: Voldré que vinguis un altre dia per xerrar més àmpliament, perquè la veritat, o sigui, em deixes absolutament al·lucinat. I jo les ganes que tinc és de que hi hagi la segona ocasió sobre Gènesi, que és quan s'estreni a Netflix i ho peti a nivell internacional i nominin a tots els premis internacionals també, que llavors m'has de guardar una estona.
2: Imagina. M'has de guardar una estona. Que divertit seria.
1: Miquel, ha estat un gust, de veritat. Moltíssimes gràcies, felicitats, és espectacular la feina que fas i evidentment també a la gent de Minoria Absoluta que han fet aquesta, bueno, entre molts altres, que han fet aquesta meravella que és la sèrie Gènesi. Moltíssimes gràcies, de veritat.
3: Això és Reconcentrat.
4: A la Fundació Adecco volem acomiadar tots els enemics. Busquem aliances per començar a canviar vides. Uneix-t'hi a despediratodos.com.
5: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Ràdio en directe.
7: Actualitzada al minut.
8: Alertes d'última hora.
7: RAC més 1.
6: Notícies.
8: Podcast.
7: Contingut exclusiu.
6: Escolta.
8: Navega.
6: Descarrega.
7: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
6: Fàcil, còmoda.
8: Intuïtiva.
6: I renovada.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Tres vertical, caminada per la natura.
10: Trekking?
9: Sis horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
10: Excursions gratis amb Costa.
9: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb tres excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
11: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
12: Gaudeix la més enllà dels 5 quilòmetres a Maromar Hotels i Restaurants i la seva experiència completa de benestar.
13: Hi trobareu una hospitalitat propera, gastronomia de proximitat i un ferm compromís amb l'entorn.
12: Diumenge 18, descobreix l'essència de la Costa Brava a Maromar Hotels i Restaurants i la cursa de RAC 1.
14: Des de les 7 del matí, Big Mac, la botiga de la reforma i construcció més a prop de tu.
15: Ara, tota la gamma per la reforma, amb l'estoc que necessites i els millors preus, cada dia.
16: Consulta el fullet i visita'ns a les xarxes socials. Big Mac, més per tu.
17: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
18: Carinyo, 5x5?
19: 25.
18: I per 3?
19: 75.
18: Ara ets de números.
19: No, de mi BP.
20: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es promo ahorro extra.
21: RAC 5, 4,
22: 3, 2, 1.
11: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
23: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
24: Mira, ja ve, recta final.
25: Mare de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
26: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
27: Un autèntic bochorno.
23: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
23: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Bé, doncs ho deixarem aquí, Marxarem en aquest reconcentrat, ha estat curt però intens, des de 2:45 amb vosaltres, i ens hi tornem a posar aquest vespre, mitja horeta més, una mica menys de mitja horeta. A les 8 de 8, després del butlletí a les 8, i fins a 8:45, quan començarà la transmissió del Tenerife Girona aquí a RAC1, acompanyarem amb més contingut de RAC1 més reconcentrat, més caviar a la carta. Fins llavors, fins aquí unes hores, que paeixi bé el dinar i que vagi bé el diumenge. Marxem, per cert, amb la Electric Light Orchestra, amb Jeff Lynne i aquest Don't Bring Me Down. El reconcentrat torna a les 8. Fins ara.

0: RAC1. Notícies. Xavi Pardo.
1: Bona tarda, són les 3. Els comuns acusen Gabriel Rufián de provocar una profunda decepció entre els votants progressistes. Retreuen al candidat dels republicans que es presentés com una garantia per unificar les esquerres, quan en realitat està fent tot el possible, diuen, per dividir-les. Tot plegat arran del pacte que han segellat Esquerra i Podem, Rufián serà el candidat dels republicans, encapçalant una llista que inclourà noms de Podem. L'acord també preveu que Rufián i Irene Montero facin campanya plegats. Suma i Esquerra Unida retreuen al candidat republicà que hagi trigat tant a desfullar la margarida i li reclamen que doni un cop de mà per aconseguir que Podem s'integri al Front Ampli. La portaveu de Sumar, Verónica Barbero, en parlava a Televisió Espanyola, i el líder d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, a Ràdio Nacional d'Espanya.
2: Rufián estuvo durante más de un año hablando de la unidad de las izquierdas, y entre eso que defendía el propio Rufián y Esquerra, al final ha elegido Esquerra. Y nosotras respetamos profundamente su decisión. A mí me hubiera gustado que se hubiera tomado antes, porque creo que no está favoreciendo a ese acuerdo entre las izquierdas.
3: Estoy convencido que él va a empujar en que haya una sola propuesta política y electoral para el 29 de noviembre. Eso no me cabe la menor duda, si hay una coincidencia entre lo que se ha dicho i lo que se vaya a hacer.
1: Tenen com a molt tard fins divendres per posar-se d'acord. És la data límit per inscriure les coalicions que aniran el 29N, unes eleccions que Pedro Sánchez està convençut que guanyarà. El president espanyol aprofita la tradicional recepció del 12 d'octubre al Palau Reial de Madrid per vendre optimisme. En una conversa informal amb periodistes, assegura que es veu governant més enllà del 29N. Des de Madrid, Adrià de las Heras.
4: Si el clima electoral ha marcat els actes de la festivitat espanyola, Sánchez i Feijó han robat tota l'atenció a les capelletes que s'han fet després de la recepció de la Casa Reial. Sánchez assegura que es veu 4 anys més a la Moncloa perquè l'esquerra està més mobilitzada que mai. Més que el 2019, diu, que les enquestes inflen el PP i no entra a valorar les últimes novetats d'Esquerra i els partits de l'esquerra del PSOE. Assegura que respecta tots els moviments i l'autonomia dels diferents espais. Feijó, de la seva banda, té ben optimisme, tot i que més moderat que el de Sánchez. Tot això just després de la recepció que ha fet Felip VI al Palau Reial.
1: Mentrestant, a aquesta hora es viuen moments de tensió a la Puerta del Sol de Madrid. Al final de la desfilada militar del 12 d'octubre, grups de manifestants amb banderes espanyoles s'han acostat fins a l'acampada d'activistes pel dret a l'habitatge. La policia espanyola ha hagut de formar un cordó de seguretat que ha anat eixamplant per separar-los i evitar enfrontaments. I un incendi destrueix el mercat cobert més antic de París, el de les Enfants Rouges. Les flames han fet col·lapsar l'estructura metàl·lica del mercat, però els bombers han pogut evitar que s'estenguessin els edificis del voltant. Ara s'investiga l'origen del foc, que s'ha declarat cap a les 4 de la matinada i que no ha provocat ferits. El mercat de les Enfants Rouges es va fundar el 1615 durant el regnat de Lluís XIII i estava protegit com a monument històric. I ara els esports amb el Pau Bonastre.
5: El Barça ja és a Istanbul, on aquesta tarda farà l'últim entrenament en l'escenari del partit de demà contra el Galatasaray. Abans, a 4:45, compareixeran en roda de premsa el tècnic Hansi Flick i també Pau Cubarsí. L'expedició blaugrana ha viatjat cap a Turquia amb la mateixa convocatòria que la de dissabte de Lliga contra el Getafe. No hi són Rafinha, De Jong, Christensen ni tampoc Roni. Encara en futbol, l'Osasuna ha decidit canviar d'entrenador per la mala ratxa de resultats que arrossega i ha anunciat aquest migdia la incorporació de Iagoba Arrasate. Torna al club navarrès 2 anys després i ara amb contracte fins al 2029. Substitueix en el càrrec el tarragoní Luis Miguel Ramis. En tennis, Carlos Alcaraz ha caigut a la tercera ronda del Masters 1000 de Xangai contra el belga Sisu Bergs per 7-5 i 7-6. El murcià ja sap que matemàticament no podrà acabar el curs com a número 1 del rànquing mundial. De fet, el lideratge se l'assegura l'alemany Alexander Zverev. Tornant a Xangai, ja són a 8 anys Rafa Jó, Tsitsipas i Medvedev. I un últim apunt, el Mataró ha derrotat el Sant Andreu a la Supercopa d'Espanya femenina de waterpolo per 15-5.
1: I el temps, el sol serà el protagonista durant la tarda a les comarques del sud i de Ponent, on els termòmetres fins i tot arribaran als 27 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta, el cel estarà mig ennuvolat i no es descarta algun ruixat entre les comarques interiors de Girona i les del nord de Barcelona. És tot, ens actualitzem d'aquí a una hora mal comptada al punt de les 4 i també al portal de notícies RAC1.cat.
6: Va. abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
7: Taloner, és en català, no...
6: Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
8: Jo era un ginetge total.
6: I Alba Sagarra.
9: Que no tengo miedo, la verdad.
2: Pues vinga, anem.
10: Molt bona tarda a tothom, passant uns minuts a les 3.
9: Som els davants del clapés.
10: Som els taloners! Alba Sagarra, Guillem Estadella, molt bona tarda i molt bon 12 d'octubre.
9: Molt bona tarda, Marc Bala, i bon dia de la colonització!
10: Viva Espanya!
11: Guillem, no, no, no, no, això...
9: Tu què ho fas, per no quedar-te sense feina quan posen els altres?
11: Efectivament, jo ho estic fent per si de cas, perquè veient com anirà a partir del dia 29 de novembre, ves que no haguem de començar a fer aquest programa, que siga Los Toloneros, i comencem a parlar en castellà, eh?
9: Pues a mi, que em prenguin pressa.
11: Ara.
9: Jo dic claríssim que avui no hi ha res a celebrar, només un genocidi que van fer.
10: A més, et diré que nosaltres havíem demanat
11: Alba,
10: a la direcció... Havíem demanat a la direcció fer el programa especial des de la desfilada de les Forces Armades i ens ha dit, no, heu de fer un programa en directe normal com cada dia.
11: Teníem pactada l'entrevista amb el qui porta la cabra de la Legió, eh?
10: Sí.
11: Que es veu que és més intel·ligent la cabra que el tio que la porta. Mira, així fa la cabra.
10: Ha defensat millor Espanya la cabra que el senyor aquell.
11: Home.
10: Escolteu, que avui tenim molt de material... Però el que no farem és fer-lo en directe.
11: No.
10: Avui venim descansats sense fer reunió al programa. Per exemple, jo crec que avui és un bon dia per recuperar aquella cançó, Estadella, que vas fer fa uns dies.
11: La setmana passada.
10: Sí, fa uns dies. Dedicada a l'augment de l'extrema dreta.
11: Sí, perquè vam veure una enquesta publicada pels nostres companys de La Vanguardia,
10: sí,
11: que deia que Aliança Catalana empataria 30 diputats al Parlament de Catalunya si aquell dia es fessin eleccions, eh? Vull dir que, per tant, segueixo amb el Viva Espanya per si de casa.
9: Estem liadíssims.
10: No. Sí. Voleu recuperar-ho?
9: Home, sí. I tant.
10: I així anem a escoltar el programa i no hem de treballar perquè avui res de celebrar.
11: Ara.
9: Exacte. I recordeu que està fet en directe. Estadella va cantar en directe.
11: Exacte.
9: Entendreu moltes coses.
10: Crec que es nota, crec que es nota.
11: Sí.
10: Vinga, va, endavant. Va, que comencem l'altra versió del dia parlant de l'enquesta que han publicat els companys de La Vanguardia, que diu que si avui mateix es fessin eleccions a Catalunya hi hauria un empat tècnic entre el PSC i Aliança Catalana, tots dos, amb 30 diputats.
9: En tercera posició quedaria Esquerra Republicana de Catalunya amb 23 representants, 3 més que el 2024, mentre que en quarta posició se trobaria Vox, que pujaria 7 diputats i arribaria fins als 18. El gran damnificat d'aquest context, com ja retrata, a cada enquesta publicada seria Junts. El resum de tot plegat és que quedaria un Parlament més difícil de governar que intentar arreglar el problema de Rodalies.
11: Home, sí que és que hi ha gent al Parlament que també és una mica Rodalies, eh?
10: Guillem,
9: aquests comentaris. No et passis.
11: No, però...
9: O sigui, és molt ofensiu que comparis a qualsevol persona amb una persona ex fatxa.
11: No, si ho dic en plan positiu, que... i no pel retard, eh? Ho dic perquè estan com un tren.
9: Hòstia, Estadella, no.
11: No!
10: M'agradava més pel retard, mira què et dic.
9: Que vingui la policia de la decència.
11: Ostres.
9: No pots ni cosificar ni ser capacitista,
11: no,
9: tio.
11: No, no.
9: Avila.
10: Mira, amb els fatxes,
11: el que sí.
9: Amb els fatxes, mira, amb els fatxes.
11: El que sí que puc fer, que potser sí que és horrible, és cantar. Perquè...
9: Hòstia, Santa,
11: sí,
10: ara que ja havia parat de plorar una miqueta... Ara,
11: no, per compensar he preparat una cançó que defineix perfectament com estarà el Parlament de Catalunya si tot segueix igual, com apunta les enquestes.
10: Val.
11: Vale? Hem versionat un clàssic del pop rock espanyol, hem versionat els Tequila.
10: Home, i tant.
11: Amb la seva cançó Salsa. Ai, Salsa.
10: Salsa no, Salta.
11: Salta.
9: Salsa és el que et falta a tu.
11: Sí. I els hem versionat. Estic una mica nerviós perquè ho hauré de fer en directe, perquè avui no tenim el tècnic que ens munta les cançons.
10: El Salva Coromines. Salva Coromines
11: s'ha quedat atrapat al Vallès. Per tant, jo, a partir d'aquí, demano perdó a tota l'audiència.
9: Jo també.
10: Ho faràs en directe, directe.
11: Ho farem en directe, directe.
9: No, i això és veritat, o sigui, audiència.
10: A Lujas, pots posar el rètol de directe, allò com fan a la tele?
11: Actuació en directe, no?
10: Exacte.
12: Bomba.
11: Bomba, exacte.
9: Sí, exacte.
11: Doncs, a Lujas, quan vulguis, li fotem el tema.
9: Vinga, va, sense por.

0: Fasas! Fasas!
1: Acaba d'apuntar Xavi Alujas, tècnic d'aquest programa, jo que a partir d'avui sempre en directe.
2: Mira que he fet coses ridícules en aquest programa, eh? Però no avui.
3: No!
2: M'he quedat sense aire.
1: M'ha agradat allò de...
2: Sí, perquè no tenia nassos a dir faixa, hi ha molt de faixa, jo dic faixa, però m'he quedat sense aire.
3: O sigui, has canviat la cançó en directe.
2: En directe he decidit canviar...
3: Per un tema de salut.
2: Per un tema de que no m'arribava l'aire.
3: Saps que jo he notat que sones més bé així que quan t'editen?
2: Ah, sí?
3: Vull dir que no cal que malgastem
2: recursos. Doncs tornem a cantar! Ara!

0: Alba. I recordar que Adolf...
1: Alba.
2: Saps què m'has de dir? Que volia recordar Adolf Hitler.
0: No, però bueno, que se'n recordin també abans de votar.
1: Ei, va, que hem de seguir amb l'altra versió. Va, aquesta notícia no està obrint les portades dels principals diaris i per això mereix ser protagonista avui de l'altra versió. Hem llegit el diari de Girona. El següent titular diu que el campanar de la catedral de Girona marca les hores amb dos tocs menys. Resulta que una petita avaria en el mecanisme, doncs això, fa que la campana tingui un desajust exactament de dos tocs.
0: Aquest article de Toni Di Marino explica que quan són les 8, per exemple...
2: Perdona, hi ha un tio... Ui, ara no...
0: Ui, però l'he dit bé, no?
1: Sí, sí.
2: Ja, però m'ha fet gràcia. Que...
0: O també hi ha italians allà.
2: Potser és català?
0: Hòstia, un art... D'origen italià.
2: Toni Di Marino, eh?
0: Toni Di Marino.
2: Hòstia. Sí, sí.
0: Està de droga més.
2: Ara m'he de droga més, hòstia.
0: Tornem-hi. Aquest article de Toni Di Marino explica que quan són les 8, per exemple, la campana només sona 6 vegades, mentre que a les 2 no fa cap toc. La incidència afecta el repic de les hores en punt, però no els quarts, que continuen sonant amb normalitat.
2: Un moment. Això vol dir que sí que es pot estar a missa i repicant, eh? Algú està intentant fer les dues coses alhora, nois?
1: Un ninja a la catedral de Girona. Home, aquest any, si a TV3 fan les campanades des de Girona... Haurem de comprar 10 raïms?
0: Jo ho agrairia, perquè sempre acabo vomitant.
1: Doncs mira, avui, nois, us he de dir que la investigació s'ha de fer a peu de campana. Efectivament, he trucat a Girona.
2: Seria molt divertit que truquessis de cop i volta a Lleida.
1: No.
0: Seria maco.
2: Seria maco.
1: Sí. Mireu, he trucat als banys àrabs.
2: Com?
0: Què?
1: Als banys àrabs.
0: Hi ha banys àrabs? Ja.
1: Home, però que no un entenc a Girona.
0: Girona sempre t'he dit tot.
2: Uns banys àrabs, està molt bé.
1: Sí, sí, sí. I el noi que m'ha agafat el telèfon, ara ho descobrireu, per mi és el treballador de l'any. Aquest noi mereix un ascens.
3: Sí, els banys àrabs a Girona, digue'm.
1: Ah, Maria, truquem de RAC1. Què, les campanes? Que es veu que no sonen del tot bé.
3: Un segon momentet, que estigui tenint una gent.
1: Sí, no, cap problema, només faltaria. Perdona'm.
3: Sí, cat heu, dic la cat banqueu. Anglès? Puc parlar en anglès? Pan, sí, d'acord. Sí, disculpeu. Comentàveu que no s'escoltaven les campanades, disculpa.
1: M'encanta que parles idiomes amb una facilitat.
3: El francès, més o menys, el tinc una mica així, sí, a l'anglès, sí, però, bueno.
1: Que es veu que no estan sonant totes les campanes que haurien de sonar.
3: Ara per ara les he escoltat, eh? Potser en algun moment m'he despistat, perquè com que estàs atenent la gent, però jo diria que almenys les que tocaven, les que marcaven que tocava treballar avui, les he escoltat, eh? Un segon momentet. Doncs mira, serien 7 euros en aquest cas. Ah, exacte. Sí, disculpa, eh? Sí, exacte, parlo aquests 4 idiomes. Sí, mira, just aquí al damunt? No, en principi només una, eh? Disculpe. Digues, perdona.
1: Ets multitasking, eh?
3: Una miqueta.
2: Però... Molt bé aquest nano, eh?
0: Però que esmorzat aquest tio.
2: Bueno, doncs...
0: Has de veure quantes coses feia alhora, eh?
2: Bueno, doncs és que a Girona vigila amb l'aire que fot allà, eh?
1: També és un border collie, eh, aquest noi?
0: Exacte.
1: Justament quan estava parlant amb ell s'apropaven dos quarts i volia provar si sonaven o no.
0: Molt bé.
1: Amablement s'ha esperat fins a dos quarts i ell anava fent feina i jo esperava que sonessin les campanes.
2: Un dia normal per ell.
1: Doncs mira, ara que ja són 29, si no et sap greu, m'espero aviam si sonen les de dos quarts. Aviam si les puc sentir.
3: No pateixis.
1: Aviam, eh?
3: Aviam si hi ha sort. Sí, disculpa. Hola. Oh, yeah, sure. Just one second. Any student? Okay, do you have any student ID or something like that? Aviam si d'aquí res sona. Aviam si sort. Okay, yeah, sure. Don't worry. Then it's 8 euro in total. A veure, ja queda poc, eh? Mira, sí, ara les estic
1: escoltant.
3: Tres entrades? Perfecto. Mira, si tenéis el canal estudiante, doncs mira, jo he escoltat una campanada. És veritat que no n'estic escoltant més,
1: sí,
3: però he escoltat una campanada.
1: Però clar, a dos quarts n'haurien de sonar dues, no?
3: Sí, això és que potser ho he escoltat malament, però jo diria, una l'he escoltat segur, l'altra ja no ho sabia dir-te, jo diria que no.
1: Estic sorprès amb tu, eh? En un minut has parlat francès, castellà, català...
3: Al final ho hem de fer així, sí, bé, tenim turistes de força llocs diferents.
1: Com et dius?
3: David.
1: David, treballador del mes, eh, aquí a l'empresa?
3: Home, no, aquí hi ha gent molt competent, ja t'ho dic jo que sí.
1: Ja està, un mil,
2: molt bé!
0: Bravo!
1: Més treballadors com el David de Catalunya. Gent com ell aixeca el país i aixeca també els patrimonis històrics de la nostra terra.
2: Ara.
0: Bravo.
2: Et dic una cosa, ara estàs elevant aquest fallo, però jo també parlo 4 o 5 idiomes i no em valores així, eh?
1: Sí, però...
0: Bueno.
2: No, clar.
1: Però no, no
2: jo, tots aviam. Els idiomes que parlaven de Nuket, jo els parlo
1: però
2: també.
1: No, el mateix...
2: I de mi us en rieu.
1: Però no al mateix nivell, Cuca.
2: What do you want to do, eh?
1: Mira, aquí, aquí has estat bé. Doncs mira, si mai busquen gent, yeah, series un bon company del David.
2: Sí, de Arab Dance.
0: Els fotien tot del revés, aquests dos junts.
1: Escolteu, no m'ha quedat clar si sonaven totes les campanes o no, i he trucat al Cafè L'Arc, que està just al davant de la catedral.
2: Ah, molt bé.
0: Molt bé.
1: Llavors, allà sabien alguna cosa, però no sé si van ajudar massa.
4: Sí, digue'm.
1: Ah, Maria, truco de RAC1. Era per saber què els passa a les campanes, que es veu que no sonen bé.
4: Estic molt embolicada per sentir-los.
1: Ale.
4: Refredada amb les orelles tapades.
1: Ai, pobra.
4: Potser no han sonat, no t'ho podria pas dir.
1: Perdona que rigui, però clar, no saps si no van bé o és que tens les orelles tapades, clar.
4: Oh, sí, si vols et dono el telèfon de la catedral.
1: Com? Ah, tens el telèfon de la catedral?
4: Sí, busco-te un moment per tu.
1: Ah, doncs t'ho agraeixo.
4: No m'ho facis buscar, estic treballant.
1: Ah, vale. Bueno, havia sortit de tu, dic, vale.
4: Ja li preguntaré aquest noi que porta el tema de la catedral, li preguntaré.
1: Ah, tu ho coneixes, però... el que ho porta?
4: Clar, si estan aquí davant meu. Home. Clar, venen a prendre cafè, saps? Si fos al Vaticà, te diria, potser seria més complicat conèixer-los, però no... No sé.
1: Bueno, cuida't el refredat, eh? Un ibuprofè i un d'això ja ho tens.
4: No, home, no. Això és un carajillo potent.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Quan la gent diu que no s'automediqui, no tenen en compte el carajillo, eh?
0: Bravo, sí, però és que... llet calenta amb conyac?
1: Sí, eh?
0: Vas a dormir ben tapat una bona suada? I la sanitat pública pot respirar uns dies.
1: Nos recordem que m'havia agafat el telèfon, sí, aquesta dona. Eh? Bé, truco directament, com ho hauria d'haver fet des d'un bon principi, a la catedral, que em donaran la informació...
2: Molt bé, molt bé.
1: La informació de primera mà, i a més allà, segur que estan molt atents al repic de les campanes.
5: Botiga de la catedral, bona tarda.
1: Ah, Maria, som de RAC1. Què, les campanes?
5: Em sembla que sí, que funciona bé.
1: Ah, però tu estàs aquí a la catedral, no?
5: És que estic a la botiga.
1: Ah.
5: He preguntat, sí, i m'han dit que sí, que des d'ahir, sí, a la tarda, sí, funciona.
1: Ah, o sigui que ja està arreglat?
5: Així que...
1: Tu ho has sentit, ho has comprovat o no?
5: No he prestat atenció. Per ser honesta.
1: Vale, o sigui, tu clar, a més, suposo que tens un rellotge digital o el telèfon, no et cal anar sabent l'hora pel campanar.
5: No, és que clar, hi ha molta gent i clar, estem o vendiendo entradas,
1: ja,
5: o
1: ja.
5: Donando audioguías, entonces clar, no...
1: Vale.
5: I com és algo habitual, sí, és que sí, no... Sí. No.
2: És que no.
5: Perdón.
2: Bueno. Heu tornat una mica a lligar. O sigui, sí. Ets pare, però estàs intentant lligar un altre cop per telèfon. Sí.
1: És que no sabeu confondre una persona que és simpàtica pel món.
0: No.
1: Us he dit una cosa, el diari de Girona deia que també aquestes gestions han trigat una mica més en fer-se, el d'arreglar la campana,
2: sí,
1: perquè els tècnics estaven de vacances.
0: Clar.
1: Estaven de vacances o estaven fent campana? Va, que seguim repassant l'altra versió del dia amb el que ha sigut la novetat d'aquest estiu. No ens podíem passar per alt aquest tema, que són les batalles de Farmejà.
2: Ai, Aura, per favor.
1: N'ha parlat aquest matí el Basté, també. Aquestes són les noves batalles de galls, però l'objectiu no és fer rimes amb una base de rap, sinó és comprovar qui té més d'això que els joves anomenen Aura.
0: Mira, perquè ens entengueu, són trobades de joves en espais públics on fan un cercle gegant i al mig del cercle dos rivals competeixen per saber qui té més Aura.
1: Per cert, he vist la Rosalía a Mèxic, que estava de públic en una batalla de Farmejà Aura.
0: És que està per tot arreu, llavors anem per parts. Farmejà Aura, què vol dir farmejà? Farmejà ve del videojoc i vol dir acumular o recolectar punts. I Aura és un concepte que s'utilitza molt a xarxes socials per referir-se a aquestes persones que tenen carisma, presència i estil i que despertes interès als altres persones. Per tant, farmejar Aura seria acumular carisma. Mireu si s'ha estès que hi ha arribat a ciutats com Barcelona,
2: ai, no,
0: Sabadell, el Prat i fins i tot a Girona. Els mateixos protagonistes expliquen per què és tan important això de tindre Aura.
6: Formar Aura para mí es dar lo mejor de ti, hacer un poco el tonto, ser tú mismo en pocas palabras. ¡Ave! ¡Ave!
7: Tener mucha aura es muy importante dentro de un instituto porque al final tienes ese potencial para poder comunicarte con la gente que otros no tienen.
2: Déu meu. Què dic una cosa, mira que a mi el que em fermeixen a mi és trauma, i no aura, Jo et dic una cosa, nosaltres érem així de joves? De veritat ho dic?
1: Jo crec que sí que érem així de ridículs, però teníem l'avantatge que no ens gravàvem.
0: Això és veritat.
2: Això també és veritat. Déu meu, senyor.
1: Escolteu, tu has baixat al carrer, no?
0: Sí, però escolta, abans que té res. Sí que és important això de fermejar aura, perquè està portant les primeres estrelles. De fet,
2: com?
0: Avui hem descobert a la Paqui, de 70 anys, de Blanes. És una dona que es va fer una trobada de fermejar aura a Blanes. Ella s'hi va presentar.
2: Ai, Paqui.
0: Ho rebenta d'una manera. Diu que la brigada encara està arreglant el terra del forat que va fer del cony que té aquesta senyora.
1: Alba!
0: Jo estava farta de veure-ho només per xarxes i he dit, no, tu baixa al carrer i comprova com està a Barcelona aquest tema de fermejar aura. Aquí comença un reportatge a peu de 6-7.
1: Per tant, entenc que has baixat al carrer a farmejar aura, tu?
0: He baixat al carrer? Bueno, jo crec que vaig sobrada d'aura.
2: Ah, sí?
1: Em sento tan gran dient per la ràdio farmejar aura.
0: Bueno, t'he de dir que fins fa unes hores deia fermejar àurea. Sí. O sigui, el concepte ja el deia malament.
2: La dislexia era molt present en el teu dia a dia.
0: La dislexia, el boomerisme, o sigui, ajuda que jo entro en aquesta moda. No, he baixat al carrer per buscar una mica, a veure què en pensa la gent, si saben el que és, si creuen que tenen aura, com estan d'aquest tema. I la primera persona que m'he trobat és un resum de les 10 primeres persones que m'he trobat. Perquè quan jo els he dit, què? Com vas de fermejar aura? La resposta ha sigut això. Hola, vostè, fermeja aura?
8: Sí, perdona?
0: I fermeges aura?
8: No t'entiendo.
0: Vale, has sentit a parlar d'aquesta nova moda que hi ha de fer batalles a veure qui té més aura?
8: No tengo ni idea de qué me hablas.
0: Però aura és carisma. Vostè creu que en té?
8: No tengo ni idea de qué me hablas.
0: No, És això, són batalles que queden joves en una plaça, fan un cercle i surten al mig a demostrar que tenen aura, que tenen flow, que tenen carisma.
8: Ni idea, de verdad, nada.
0: I vostè creu que podria guanyar en una batalla d'aquestes?
8: Que no sé de què me hables, de verdad.
0: No,
1: Perdoníssim.
0: Era un home
2: màgic.
0: No sabia del que el parlava i tampoc li interessava gaire, la veritat. Llavors, clar, no m'he trobat molt.
2: T'aguanta molt bé la conversa perquè podia haver engegat a la merda molt ràpidament.
0: Però perquè tinc molt aura. Llavors enganxo la gent.
2: Sí.
0: No, mireu.
1: I molt de morro.
0: Jo estava, sí, això també és veritat. Jo estava desesperada perquè pensava no podré fer pas el reportatge perquè ningú sap de què li parlo.
2: Ara.
0: Fins que ve trobar unes dones, un far de llum al mig de la foscor. Dos ties que quan jo els he plantejat la pregunta m'han donat la millor resposta possible. Elles sí que són aura.
9: Vam parlar d'això, que tenim una aura natural però que no ens llueix perquè si tens massa aura, llavors la gent ja la dona per fet. Perquè et surt de manera natural, no la pots frenar i fa que els altres doncs, la donin per fet, que no se la treballin. Tu entres en un lloc i canvia l'energia, no puc frenar-la.
0: Creieu que a mi em passa el mateix? Perquè ara que ho dieu també em sento que tinc...
10: Tu tens molta aura.
0: Oi?
10: I tant, molta.
0: És que jo a vegades entro al supermercat i penso, pitaré, i no és que hagi robat alguna cosa, sinó que és l'aura.
10: No, jo ho he notat, de seguida que has vingut, per això m'he posat a parlar amb tu.
2: Ai.
0: Magnetisme.
10: Hi ha magnetisme, tens magnetisme. Sí.
0: No m'ho he inventat jo això que està passant.
10: No, hi ha gent que en té més que l'altra i tu en tens molta.
0: Tu i jo fa rato que estem connectant amb el wifi de l'aura.
1: Estàs lligant?
10: Sí, totalment.
9: Som líders d'àurea.
0: Crec que és aura, però bueno.
1: Bueno, Alba s'agarra a tirar-li la canya a una dona pel carrer.
0: No.
2: No tirar-li la canya, no. Li ha tirat el vaixell sencer.
0: No. Ella i jo tenim molta aura i les nostres aures han connectat. Ha sigut involuntari. A vegades et passa això. Saps quan se t'acopla el mòbil al Bluetooth d'algú altre?
2: El què?
0: El Bluetooth d'algú altre? Pues això ha passat. Llavors, clar, nosaltres estàvem allà en aquell moment com d'aura, de connexió d'aura.
2: Se t'acopla el Bluetooth?
1: T'ha tret tota l'aura que tenies.
2: En què t'has de dir? Se't connecta o tal? No, se t'acopla.
1: Que el teu Bluetooth
2: és una senyora gran.
1: Va amb cable, el teu,
0: Saps què sento? Que estic encara com engegant el vocabulari modern.
2: Quan descobreixis l'airdrop, fliparàs,
0: Què això? No, escolta, nosaltres estàvem connectant aura.
1: No té ni puta idea.
0: És la de l'iPhone.
1: Sí, l'airdrop, per passar les fotos.
0: Mira, un dia us portaré una llista de coses de tecnolerda que jo he fet a la vida.
2: Vale.
0: Escolteu, nosaltres no perdem la màgia. Estàvem connectant aura amb aquestes dones, saps? Aura, allà connectades. I de cop al costat hi havia una taula de nois joves. I mos han dit, nenes, nosaltres sí que tenim aura. I hem trobat un dels tios amb més aura del món.
1: Ara.
0: I això ha portat conflicte.
11: Somos italians.
0: Italianos, vale. Vull saber l'aura. Fermeja aura.
11: Aura.
0: 6-7.
11: Como Aura Farming.
12: Yo tengo mucha aura porque soy un rapero.
0: Rapea. Raku. Raku, es la radio líder.
11: Cosa dico?
12: Sto con i miei fratelli a Barcellona. Sono qui e mi bevo un bel caffè. Ok, sì, i miei fratelli sono Lisi e Beppe. Veniamo dall'Italia qua per te. Ok, sì, siamo stati a Barcellona. Questa settimana stiamo tutti frettando. Siamo tutti ubriachi dalla sera prima e ci siamo scopati 8 tipo in camera.
0: No, elles estan celoses, elles. No.
10: Ai. 50 anys et vull veure, com jo. És un altre tipus d'aura.
0: Perquè l'aura boomer és molt guai,
2: Ara.
0: És la que volem, nana. Ara us diré una cosa, gallina vieja, hace buen caldo.
2: Ai,
0: tota la vida.
10: Sabrosón.
0: Clar, jo venia d'aquelles dones que tenien tanta aura. Llavors, clar, ells, com que l'italià ha fotut aquest rap amb italià...
2: Home, l'italià fet italià,
0: també...
13: Saps com es diu en italià Farmacia Aura?
0: Com es diu?
13: Aura Pausini.
0: Oh, uau!
13: No, Aura Pausini.
2: Sí.
13: Italià...
2: No, sí. Et diré una cosa. Des d'aquests pare, comença a parar una mica,
0: No, mira, ara jo et diré una cosa més seriosa,
13: Va bé, Aura...
0: Sí. Ara tu has de pensar que hi ha una criatura que d'aquí un temps tindrà accés a internet, i podràs sentir son pare fent això. Si tu vols tindre una mica de respecte de la teva criatura, que ja vas liat amb el tema, fes el favor de no fer d'estadilla.
2: A la teva filla no li podràs dir, no, fes els deures, que si no acabaràs com el teu pare, fent l'imbècil a la ràdio, Vull dir, quin respecte t'ha de tenir.
0: I que ja tenim l'estadilla fent això. Et perdonem.
2: Jo crec que has d'aixecar la mà. I et deixem fer acudits dolents.
13: Perdó.
0: Fem això a partir d'ara.
10: Que sigui graciós, no?
0: Mireu, nois, quan jo ja estava pensant que havia trobat l'aura més aureosa de tots, la vida tenia un gir per mi per sorprendre'm. Perquè avui, aquest matí, he conegut a l'aura de veritat. A veure, tu tens aura?
14: Jo em dic aura. Tenir-ne no...
2: No!
0: I com es porta, com es porta el nom de la cosa més de moda ara mateix?
14: Jo abans que es posés de moda ja em deia Aura, ja caminava com a Aura pel carrer i ja... Jo sóc a l'inici de l'aura.
0: Tu creus que a part del nom tens aura?
14: Oh, i tant que en tinc. Mira, sóc una dona trans, per tant es coneixo valentia cada dia de la meva vida i a banda d'això canto, ballo i sóc drag queen.
2: Oh,
14: més,
2: però bueno!
0: És que tu vas inventar l'aura.
14: Exacte.
0: Tu vas posar la primera pedra.
14: Exacte.
0: Tu vas caminar perquè la resta poguéssim córrer.
14: Exacte, això.
0: Tu mos cantaries alguna cosa?
14: No te voy a cantar, lo siento mucho, cariño, pero a l'art s'ha de pagar.
0: La cultura es paga.
14: Exacte, sí, que està molt cara.
0: Com et dius, que et farem públic?
14: Enigma Queen.
0: Enigma Queen. Perquè ets una persona enigmàtica.
14: Bueno, és que vaig triar aquest nom perquè quan buscava una miqueta la meva identitat vaig començar a provar per aquí i al final em vaig trobar com a dona trans, així que vaig resoldre l'enigma.
0: Et nombrem presidenta de Farmacia Aura.
14: Exacte, presidenta de les aures.
2: Ai, és fortíssim, ja, perdona un moment.
15: Aura! Aura!
2: És fortíssim que t'has trobat a la cosina de Rayo McQueen.
0: Estadella, tinc molta por del que ve ara.
2: No, ni...
13: Perdoneu, però l'acabo de mirar per Instagram, Enigma Queen.
0: No, increïble. Tothom a seguir Enigma Queen.
2: Ara.
0: Nois, mireu. Jo el que vull defensar avui és que proposo que tothom es llanci als carrers a fermejar Aura, perquè és o Aura o mai.
2: No! Ah!
16: A publicitat!
17: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
18: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
19: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid, prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda GEECO de Catalunya.
11: Ai, que ràpid passen les coses bones.
16: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
11: O els 10 dies Nissan.
16: Com?
11: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
22: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
23: Perfecte, aquí el tens.
22: Ja?
23: Ja.
22: Sí?
23: És així?
22: De debò?
23: I tant, de debò.
24: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
25: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
26: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
25: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
27: Mary Shore.
28: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
29: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
28: Us hi esperem.
30: Mira, ja ve, recta final.
31: Mora de Déu.
28: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
32: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
33: Un autèntic bochorno.
29: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
28: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
29: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
28: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Els taloners del versió RAC1. I a prendre pels sac les migdiades.

0: En 5 minuts arribarem a 3:45 de la tarda i avui ens visita una banda que ens fa molta, molta il·lusió que vingui al complet i amb instruments, com us dèiem abans. He fet una petita descripció per la gent que no els conegui.
1: Tu o ChatGPT?
0: No, jo. Ah, vale. Penso que he fet el ChatGPT. No tenia idea, el ChatGPT.
1: Bueno, jo al ChatGPT li pregunto tot, eh.
0: Ah, sí?
1: Jo li pregunto tot.
0: No. Jo he intentat descriure... he posat paraules a la seva música.
1: Vale.
0: Jo diria que sonen a fusta de taverna irlandesa.
1: A borratxo.
0: Amb notes de gespa humida de les Highlands.
1: A borratxo.
0: Highlands. Tenen tocs àcids de conya marinera.
1: A borratxos.
0: I això ho barreges una miqueta amb aventuretes d'amic rotllo Tolkien. I et surt el Pony Pissarra.
1: Jo et dic que jo l'escolto i a mi em venen ganes de fotre'm una Guinness i tirar cap endavant, eh?
0: No, és que fotrem una Guinness ara.
1: Sí?
0: Home, i tant, home. Mireu, parlem del Pony Pissarra, com deien, que des de fa més de 10 anys que no paren d'alegrar els escenaris de mig món amb melodies tradicionals celtes, ritmes mariners i, sobretot, molta jarana. A part de bons músics, ara ho comentàvem fora de micros, és gent molt divertida i molt lúcida a les xarxes socials i atenció perquè presenten un show a La Paloma el dia 16 d'octubre. Millor que ens ho expliquin ells. Saludem el Ramon, el Miquel, l'Adrià, el Martí, el Guillem o el que és el mateix, el Pony Pissarra. Bona tarda! Aquesta descripció que he fet no l'ha fet la IA, eh?
2: Està molt bé.
1: L'ha fet Gemini.
0: Exacte. Escolteu, com va la venda d'entrades? Perquè he de dir que quan estàvem buscant convidats i tal, hem dit, ostres, això del Pony Pissarra que ha dit que no està venent entrades per La Paloma és un truc de màrqueting? Tenim l'àudio que veu penjar fa unes setmanes al vostre Instagram.
3: Bueno, gent, creiem que ha arribat el moment de ser francs amb vosaltres. Com sabeu, el 16 d'octubre toquem a la sala de La Paloma i, malauradament, les entrades no s'estan venent tan bé com ens agradaria. Li vam prometre al nostre mànager que tindríem molt èxit i vendríem moltes entrades, així que ens trobem en el moment d'haver-vos de demanar una mica d'ajuda. Dit això, sisplau, feu-nos el favor de comprar entrades i ajudeu-nos a no quedar malament amb Estrella Damm, amb La Paloma i amb el nostre mànager.
2: I amb els nostres pares, també.
0: Val, jo vull saber si això és estratègia de màrqueting o realment era un crit d'ajuda.
2: Les dues coses.
4: Les dues, sí.
0: Les dues.
2: Vale. Però era veritat, eh? A la data de la gravació havien venut 24 entrades de 800.
1: I quan, com aneu ara, es pot saber?
4: 300...
2: No, 400.
0: 400 i pico.
1: Bé, això...
0: Ja està, ja ho
1: teniu. I després de passar per aquí, tindreu 402.
0: Això esperem.
1: Anireu a tope.
0: Home, per tant, ja fem la promo ara que som a RAC1.
1: Clar,
0: que... On han de comprar les entrades?
2: Han d'anar al nostre web.
0: Sí.
2: I al nostre web, ponypissarra.com/concerts, i llavors allà tens
0: però
2: els links.
0: Però això és com els Oasis, que llavors no, perquè no es col·lapsi les entrades...
2: És igual de famosos, igual.
0: Sí, no, sí,
2: igualito.
0: Bueno, els Oasis ens van demanar ajuda a nosaltres per saber com ho havien de fer ben bé. I llavors allà /concerts, i llavors allà tens una llista de tots els concerts, i punxes el de La Paloma, i ja vas directe on has de comprar les entrades. Recomanem comprar les entrades de tota la gent que vulguis convidar abans de dir-los a la gent que els convidaràs.
2: Clar.
0: Perquè llavors ja els poses en un compromís i han de venir.
1: Ara, molt bona tècnica, eh?
0: És, sí,
1: tècnica, és una tècnica de segrest, també.
2: Bueno, també sigui, ens agradaria també fer el... No cal que tothom que compri entrades vingui.
1: És veritat.
0: Perdona.
2: No és obligatori
1: fila,
2: venir.
1: Fila zero, no?
2: Nosaltres necessitem vendre les entrades. Si no et va bé, no passa res, pots comprar l'entrada, te la guardes, et tindràs un mail i aquell dia fas qualsevol altra cosa, però...
0: Sou genis del màrqueting. La marató del Pony Pissarra diu molt de tu.
1: Vosaltres el que voleu és que es vengui les 800, que no vingui ningú i està a casa, no?
2: Home, si m'ho poses així...
1: No ho has dit tu, eh?
0: No, perquè també a xarxes han dit que han convidat a 10 artistes
1: sí.
0: I, de fet, han obert una porra per aviam si la gent pot endevinar quins són aquests 10 artistes.
1: Molt bé, molt
0: hi ha algú que hagi encertat aquesta porra o no?
1: No.
0: Us he apropat.
1: Voleu jugar-hi? Voleu jugar-hi?
0: Vale. És que jo no...
2: 10
1: artistes. El primer és Oasis. Sí, 10 artistes que vindran a col·laborar en aquell sí. concert.
2: Vindrà l'Ed Sheeran, també.
0: No.
1: Busca bolos, ara. Està buscant bolos. Són del panorama així català, entenc, eh?
0: Sí.
2: Vale. I del món folky, una mica.
1: I del món folky. A l'Osa.
2: Ah, que podem reaccionar com així o com...
0: Clar,
2: és que no ho hem anunciat. Ho anunciem en directe i ja està,
0: sí,
2: i ho diem.
0: Sí,
2: ja, per què no? Està
0: sí.
2: divertit.
0: Sí?
2: Pues, aneu dient noms vale. i us diem
0: però
2: si
0: no,
2: sí o si no.
0: Però no, ara heu de dir si sí o si no.
1: Ara, ha dit a l'Osa, a l'Osa
2: pues
1: ja podem
2: fem?
1: Dir que...
2: Que sí! Sí.
1: Què guanyo jo amb això?
2: Si encertes els 10, dues entrades.
1: Va, ara me la jugaré, però crec que pot ser molt divertit que canti Vinguem vosaltres la Su.
2: Oh! Seria molt
0: divertit. Encara està temps, eh?
1: És molat, eh? Hauria molat, però que ni cantés, que aparegués.
0: Su, si ens estàs escoltant, tira'ns un DM.
2: Que només vingui a fer Su.
1: Exacte.
0: Estaria guapíssim.
2: Pobreta, va patir molt quan va entrar la cançó.
0: Sí.
1: Sí, estic pensant, o sigui, de moment només m'ha faltat una,
0: eh? Ah, està bé, està bé.
1: Està bé, de moment bé. Vale, l'os ha confirmat. Sí. Què més, què més?
0: No sé, no són molt de l'estil, però també abracen una mica el folk, no sé, que algú de la Ludwig Van.
2: No.
4: No, però estava ben tirat. No.
1: Estava ben tirat.
4: Buos?
0: Parlo d'ocells, no?
1: Ah, exacte, no?
2: No. Sí, sí, com s'haurien de dir per venir?
0: Mussols, no?
5: Ah, nom científic. Sí. Atene Noctua, s'hauria de dir.
2: Si es diguessin no, així, potser llavors vindria.
1: Atene Noctus.
5: Atene Noctua. És el nom científic.
1: Atene Noctua. Però tu, com tu saps això?
5: Uf, no pregunti.
4: Li agrada bastant el latineo.
1: Ah, vale, portes una samarreta d'un ocell, però imites a un cavall.
5: Sí.
0: Com es diu aquest ocell científicament?
5: Un carduelis carduelis.
1: Això,
5: jo us ho deixo aquí.
1: Això és molt català, no? De dir dos vegades el nom, no? Carduelis, sí. Carduelis, no?
4: Sí, perquè és el de debò.
1: Sí. El de debò.
0: Per si no ho has entès a la primera.
1: Bueno, anem pensant, que potser podem trobar altres coses.
0: O no? Ens avanceu un mes, llavors la gent que faci la porra i hagi escoltat els taloners, només n'haurà d'encertar 8.
1: Què tal?
2: Taloners per això no n'hi ha, a la Paloma. Ara que ho dius.
1: Bueno...
2: No hi caben.
4: Bueno, tu pots plantejar com que nosaltres, tocant la primera cançó, som els taloners de la resta del concert. Llavors sí, però si no, no.
1: Vale, m'agrada perquè aquesta gent, per mi, està per sobre, tenen el coneixement intel·lectual per sobre de Shakira.
0: Són genis, eh?
1: Són genis. No, jo et dic una cosa, m'agrada molt més, li comentava abans a la pausa de publicitat, m'agrada molt més els reels que fan d'humor, que les cançons molt bé, eh? Però a mi ja m'heu guanyat com a persona. Jo ja us he comprat a l'artista i su obra. Jo ja us he comprat amb això.
0: Sou dels pocs que no cal separar l'obra de l'artista.
1: Exacte.
0: No? Ja aneu tots junts. Per cert, qui és el community? Perquè crec que també hauria de cobrar una miqueta més que la resta, el community de la banda.
4: Tot el que sigui cobrar, estarem dins nosaltres.
2: No, està repartit.
5: Sí? Està repartit, sí.
0: Però els acudits bons, de qui són?
5: Ah, comunitaris.
1: Comunitaris, m'agrada molt. No?
2: Sí, ja el procés està molt treballat. Hi ha com... Les bromes surten, així com dient tonteries,
0: sí.
2: Llavors prenem nota, organitzem, el Miquel ha dit els vídeos, sí. El Martí és el que publica i parla amb la gent, i el Guillem pensa merdes. La feina del Guillem és pensar merdes.
5: I tu, Ramon, tens el calendari.
2: Jo tinc el calendari i faig com l'organització.
0: Sou una mica, diguéssim, els...
1: Els Oasis.
0: Sí, els Oasis de la música.
2: Igual de benvinguts.
0: No, sou els Big Bang Theory del folk, una mica, no?
4: Està bé, això, també.
0: Genis, que és com la seva matèria.
2: Més que els Oasis.
0: Que parlant de que no sabíeu què atribuir-li al Guillem, hem vist que saps fer més d'una nota... Amb la veu, diguéssim, amb harmònics, això?
5: Sí.
0: Què és el cant mongolès?
5: Cant mongol, sí.
0: Cant mongol.
1: Cant mongol.
5: Sí, és un tipus de cant que fas... O sigui, deixes la veu en dues notes.
1: Com?
0: Però és que té unes capacitats vocals, el Guillem.
1: Tu pots fer dues notes alhora.
5: Sí, bueno, teòricament ho pot fer tothom, però vull dir, és com que la teva veu té moltes notes i tu la parteixes, saps com la llum? Que fas un raig de llum i ja la pots dividir? Doncs la veu pots fer el mateix.
1: Ho sabia perfectament. De fet, sempre veig la llum i mira, va per aquí, va per allà.
4: No pots parar de dividir llums.
1: No. Bueno, què va passar a Montcada? Montcada bifurcació, perquè vam veure la llum, també.
0: Ens podries fer una demostració, sí. Guillem?
5: No? Sí, clar.
1: A veure,
5: aviam.
0: Això és cant mongol, eh?
5: Cant mongol. No, és igual. O sigui, la idea és que tu mires, però així... Jo faig una nota, llavors ficaré la llengua perquè no ens estigui veient i llavors la veu es divideix i fa més o menys així.

0: Avui,
1: Mauet.
0: Bravo! Que boníssim! Jo sé que esteu molt, molt afincats amb el folk i sou un dels referents aquí a Catalunya. Us heu plantejat fer algun canvi de registre de cop i volta al Pony Pissador? Ens passem al rock dur, ens passem a fer una mica d'urban. Us heu plantejat algun cop fer una petita immersió?
2: Urban amb mandolina.
3: Tenim una cançó de trap.
0: Bueno, però sí. Trap és més també de català, no?
2: Sí. Sí, sí, molt català.
0: Sí, home, collo, la panga.
2: Sí, clar, que hi ha molta gent, i el senyor Oca, i el...
0: Sí, xulíssim.
2: I el, com es diu, el Lil Dami.
4: Sí, el Lil Dami. Tenim una col·laboració amb el senyor Oca.
5: Tenim una.
3: Sí, sí. I ara tenim una cançó pendent que ha de sortir, que és una mica de com hard techno.
0: Oh!
3: Barrejat
0: amb
3: drum and bass i dubstep i coses així. És molt friqui.
0: Sí, sí.
3: Amb cantirolers.
4: Amb cantirolers.
0: Amb cantirolers. M'encanta, m'encanta. Sí. Clar, perquè vosaltres aquest any quants bolos heu fet?
6: 80.
0: 80.
6: 80.
3: No, o sigui, no els hem fet tots encara.
6: Ah, bueno, no, clar.
2: Els fareu.
6: Al cap d'any és 80 i alguna cosa.
2: En unes setmanes comenceu gira pel Regne Unit.
0: Sí.
2: Clar, tot aquest tipus d'humor que aquí jugueu molt amb els jocs de paraules, el doble sentit, com portem l'anglès per seguir mantenint l'humor?
7: Allà agradem per la música.
4: No, però en directe fem conyes que també...
0: Perquè
4: l'humor anglès l'hem sabut trobar, també.
2: Et sabria dir que és més un obstacle fer el concert en castellà que en anglès.
0: Sí,
4: sí, sí.
2: Bueno. Hem demanat aplaudimientos, picar de manos...
4: Jo en un concert vaig dir en català tenemos la L.
7: Que en castellano no.
4: Que en castellano no.
0: Bueno, què tocareu? Es pot saber?
2: Què fareu?
3: Jo tocaré la guitarra, el Guillem l'harmònica...
0: Quina cançó tocareu? Aquesta gent vull que vinguin cada puta setmana, eh?
2: Voleu, fem una cosa, ja que arribem tan tard, voleu venir a fer un programa els divendres, vosaltres?
0: Sí. Com a guionistes jo els fitxaria
2: home,
0: directament,
2: boníssims,
0: eh?
2: Home, boníssims.
4: Si pagueu,
2: si voleu uns consells sobre ràdio, nosaltres també... Són els Monty Python del foc. Ai,
0: vale. Bueno, què ens tocareu, no instruments, sinó música?
3: Ah, tocarem una cançó que es diu Un viatge en aquest tren que va sobre la Renfe.
0: Ai, que bé.
4: Sí. Ja veureu.
3: Els de Montcada ja veureu que... Autobiogràfic, dedicada a Montcada,
0: la
3: no?
0: La fareu ara o després de la publicitat?
3: Quan em diguis tu que...
0: Vale, no dic per comer Renfe, que si la feu a l'hora.
3: Ah, potser la fem demà.
0: Vale.
2: Doncs el Pony Pissador, en directe als Taloners...
6: Ara?
2: Ara, mira.
6: Vale. Pues venga.

0: a publicitat.
1: RAC 1.
2: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre, a la Sala Gran del TNC.
3: Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
4: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
3: Psicosi en concert, del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
4: Entrades a osvallès.com.
5: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
6: Més immediat que mai.
5: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
3: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
2: La tradició es mou si la mous tu.
3: Tota la informació a firamediterrania.cat.
4: Contra el Galatasaray. Torna la Champions al camp del Galatasaray.
5: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: RAC1. Tots som un milió. Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sang les migdiades.
8: Hem de pujar el nivell del programa ara,
9: sí,
8: perquè
9: sí.
8: Volem parlar amb tres joves igualadins que es troben ara mateix al Kirguistan competint al joc Nòmades i lluitant pel títol mundial d'Oguare. Heu entès una mica el que farem?
9: Jo, no. Oguare, deu ser familiar del Tupperware o no ho sé? No,
10: mira, el competeixen en Oguare, que és un joc tradicional de l'Àfrica, d'origen africà, que aquest any forma part del programa oficial de la 6a edició dels World Nomad Games. Com a dada important, aquests jocs nòmades van néixer l'any 2014 precisament amb l'objectiu de preservar i projectar internacionalment els esports tradicionals i el patrimoni cultural dels pobles nòmades.
9: Home, jo estic esperant que facin ja oficial el joc del Teto, no? A veure si el fan olímpic, ja.
10: Això és un nivell molt baix, mai millor dit.
8: Aquesta 6a edició...
9: Quan arribi la piragua.
8: Aquesta 6a edició se celebrarà fins al 6 de setembre i, com dèiem, tenim representació catalana amb en Víctor, la Clàudia i l'Anna, que són els tres d'Igualada. Bona tarda, nois!
11: Hola, bona tarda!
8: Aviam, necessitem un diccionari perquè ens ha costat d'entendre això de l'Oguare, jocs nòmades... Ens en feu 5 cèntims o no?
11: Sí, i tant. I abans de res, dir que l'equip d'Oguare som 4 i som 4 catalans.
8: Sí.
11: Hem d'afegir el Jordi Soler de Vic.
9: Home!
11: També vale. Forma part de l'equip.
9: Home! Què és? Davanter? O sigui, com funciona això de l'Oguare? Quina posició
12: té? Ara mateix defensa i me les han colat totes.
9: Bravo! Bé, Jordi, bé. Bueno, això, expliqueu-nos què és l'Oguare, per qui no ho sàpiga com nosaltres, que ostres, hem vist el titular a Igualada News.
8: És que veiem uns catalans que corren món fent coses...
9: I truquem a lo loco.
10: Home, no, clar que sí.
9: Poseu-nos en situació amb l'Oguare i aquests Jocs Olímpics nòmades tradicionals.
13: L'Oguare és un joc africà que és un joc intel·lectual. És un tauler i llavors consisteix en moure llavors i robar, prendre les llavors al teu contrincant.
9: Ah, és una mica com ser pagès, no?
11: Digueu?
8: No estan per massa bajanades, no? Perquè ara vosaltres...
11: No. Ara que hem de sopar, bueno, això, l'Oguare és un joc, això, subsaharià,
8: sí.
11: I bé, no tenim tant ara, perquè volíem venir aquí als Jocs Nòmades i hem dit, doncs res, doncs ens apuntem, portem mesos entrenant fort i aquí estem intentant donar millor de nosaltres.
9: Però perdoneu, hi ha dues coses que a mi necessito saber. Com descobriu l'Oguare i com us apunteu a uns Jocs Olímpics Nòmades de Jocs de Taula? O sigui, envieu un correu electrònic, envieu llavors, com va el tema?
12: Bé, els Jocs Nòmades els vam descobrir fa un any i mig, perquè són... Bueno, ens agrada tot el tema cultural i dels països asiàtics i això, i vam intentar anar com a periodistes... I just quan vam contactar amb la delegació que encapçala, bé, Catalunya i Espanya, doncs mira, ens van dir, ei, escolta, si voleu participar, i nosaltres vam dir, home, competir amb una mole moldava de 300 quilos no em fot gens de gràcia. Hòstia, i ens van dir, no us preocupeu, que hi ha jocs intel·lectuals. Jo vaig pensar, conyo, per una vegada em diran gest. I aquí estem,
9: doncs
12: competint amb això.
8: O sigui, heu anat una miqueta, pot ser, de vacances i heu buscat l'excusa del joc?
12: Bueno, no direm que no.
9: Ja era important, l'Oguare com arriba a les vostres vides?
12: Doncs...

0: Això, quan vam contactar amb la delegació, clar, ens van dir que faltaven atletes pels jocs intel·lectuals.
1: Atletes, dir, eh?
0: Quins jocs queden?
2: Perdona, era per descarte. Tot, o sigui, jugueu a la Guare per descarte.
0: Sí, bueno, més que per descarte, vam ser els primers, perquè hi ha també altres representants de l'estat espanyol que també estan com una mica com nosaltres, que també es van apuntar així una mica de resquillada. I nosaltres vam ser els primers, per tant vam poder triar el que a priori semblava més senzill de menys les normes.
1: Clar que sí. I ara mateix on sou?
3: Estem a Isikul, que és un llac que està com cap a prop de la frontera amb Xina. I estem aquí com en un resort a prop del llac.
2: Això podem dir que és la Vila Olímpica. Com és la Vila Olímpica? Com l'hem d'imaginar? També, també hi ha una mica de ligoteo o no?
0: Bueno, una mica de festa sí que hi ha un senyor DJ assegut amb una cadira de 80 anys que ens fica la Macarena versió en kirguiza, la danza kuduro.
4: Oh, quina meravella!
0: I ho peta bastant, la veritat. Està tothom encantadíssim amb la danza kuduro kirguiza.
1: Vosaltres som amics vostres i no ho sabíem.
2: Total. I sobretot que la gent que ens estigui escoltant que no pensi que és mentida, que això és veritat, sí, que no és cap gag, eh?
5: Vull dir, passarem vídeos, si voleu.
2: Home, per favor, envieu-nos vídeos, si us plau.
1: Sí, volem veure el DJ aquest de 80 anys, eh?
0: Sí, sí, és bastant, bueno, divertit, sí.
1: Quina hora teniu allà, ara?
0: Doncs ara són les 7 de la tarda, bueno, 7:37, acabem de sopar, perquè ara a les 8 competim, a les 8 tenim la segona ronda.
1: Sí, a les 4 hora catalana, eh?
4: Sí.
0: Sí, ens acaben de passar els emparellaments d'ara a les 8.
4: I contra qui?
1: Ara?
0: Doncs jo tinc una mala notícia perquè em toca contra el top 1 mundial.
2: No!
0: El conegut com el príncipe de Nigèria.
4: Què?
0: I bueno, les expectatives són baixes, la veritat.
2: I tu que ets el príncep de la noia, o què?
0: Bueno, no estaria malament, però aquest sobrenom me l'he de guanyar també una miqueta. A veure, home, el príncep de Nigèria com es comporta.
1: Us heu de buscar sobrenoms, eh?
4: Totalment. Fes alguna cosa de boig, que tinc que t'agafi por. Tu crida per allà al mig, saps?
2: Jo vull saber si hi ha possibilitat d'endur-se medalla o de quedar bé, no?, de guanyar. Ho veieu o no?
3: No, està difícil.
2: Vale, heu anat de vacances, vale.
3: Ho estem intentant, però hi ha molt nivell.
1: Doncs queden...
0: Sí, ho estem intentant, hi ha molt nivell. Hem entrenat molt, hem entrenat amb la campiona de Brasil, d'Europa...
4: Molt bé.
2: I per anar acabant, dubte ràpid, això quan acabeu? Perquè jo crec que us hem d'anar seguint i jo què sé, quan acabeu us tornem a trucar per saber com ha anat l'experiència.
4: Totalment.
6: Doncs el dia 6 tenim més d'últim dia, ja amb la cerimònia de clausura. I res, el 4 toca festa, però.
2: Amb el DJ de 80 anys, eh?
1: Amb la Macarena. Escolteu, Víctor, Clàudia, Anna i Jordi, moltíssima sort amb aquests jocs nòmades i que tingueu, doncs això, un paper, ni que sigui que no feu el ridícul.
2: Aneu a pel tigre de Nigèria, mengeu-li l'orella.
4: El que recorda més la gent és si sou fiesteros. Doneu tot a la sala del DJ, feu bogeries i ja està.
1: I porteu-nos unes llavors, del que sigui.
4: Exacte.
1: Adeu, guapos.
5: Adeu.
1: M'encanta perquè al programa estem ja tenint, diguéssim, una direcció de secció, que és Els catalans fem coses.
2: Sí, això
1: aquests
2: està molt bé.
1: Catalans jugant amb el príncep de Nigèria, em
4: quina
1: sembla
4: meravella, quina
1: espectacular.
4: Meravella.
1: I el 12 d'octubre, jo crec que encara... De què rius?
2: No, res, perquè ara anàvem aquí parlant mentre sonava el programa, sí. I tu no te n'adones que cada cop que... Si jo, per exemple, vull dir...
1: No
2: surt, sona un pito quan dic...
1: Què?
2: És molt heavy, no?
4: Sí.
2: Sí?
1: Aviam,
2: mira, prova-di.
4: A veure, Espanya.
2: No sona! La gent no sap què estem dient.
4: Però, censura!
1: Però com es pot fer un pip si estem en directe?
2: Mira, Espanya, no sona.
1: Aviam, deixa'm-ho dir a mi. Espanya.
2: No sona!
1: No sona!
2: No sona! Ens tenen... No? La gent no sabrà què estem dient ara. És heavy, eh?
4: És molt bèstia.
1: Crec que és hora d'anar marxant. Mira què et dic.
2: Sí?
1: Us deixem amb la banda principal.
2: Ara, que també van gravats, eh?
1: Ah, van gravats?
2: I, home.
4: Penses que el Toni treballarà un dia de festa.
2: I a sobre, van gravats i ni ho grava el Toni, que ho grava el Serra.
1: Què dius, sí, el Toni?
4: El Toni té uns collons...
2: No, calma.
4: Tot el dia geient allà a sobre. Treballa, home!
1: Té més pèls als ous que al cap.
4: Això no costa gaire, tampoc. No està assumint, que...
1: Ai, que estem desfermats, que és el 12 d'octubre. Escolteu...
2: El Toni, el que li ha passat és que el seu perruquer és Moisés, va dividir les aigües i li ha deixat allà un canal de Suez.
1: Saps què és el bo? Que si té polls a una banda no passen a l'altra.
2: De cortafuego.
1: Bueno, ho deixem aquí. Bon dilluns a tothom. Ara. Res a celebrar. Ens retrobem demà, això sí, eh?
2: Sí.
1: Vinga, adéu-siau.
4: Demà aquí estarem. Adéu, demà.
1: Adéu, adéu, adéu.
7: Els Taloners, qui vingui després, sempre serà millor.

0: Notícies. Mariona Martínez.
1: Bona tarda, són les 4. El Tribunal Suprem manté suspès el vot dels descendents dels exiliats espanyols i no podran votar per les eleccions del 29 de novembre. Recordem que el Tribunal va decidir suspendre aquest dret acceptant de manera cautelar la denúncia de PP i Vox que exigeixen que es tombi la coneguda com a llei de nets. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat havien demanat que s'aixequessin aquestes mesures, però segons acaba d'informar el Suprem, han desestimat el recurs amb el vot particular d'una magistrada dels 6 que formen el Tribunal. Hi ha 400.000 persones que s'havien acollit a aquesta llei i que no podran exercir el seu dret a vot a les properes eleccions espanyoles. Encara en clau electoral, Gabriel Rufián insisteix a formar una col·laboració entre els partits d'Esquerra Sobiranistes i les formacions espanyoles. El cap de llista d'Esquerra a les eleccions espanyoles s'ha defensat després de les crítiques dels Comuns, Sumar i Esquerra Unida, que retreuen al candidat republicà que hagi trigat tant a desfullar la margarida i li reclamen que doni un cop de mà per aconseguir que Podem s'integri al front ampli. Segons ha dit Rufián en una piulada, intentarà que hi hagi una col·laboració entre els esquerres sobiranistes i espanyoles real, diu, fins al final. I creu que encara hi ha temps per definir aquestes aliances. Tot plegat arran del pacte que han segellat Esquerra i Podem, Rufián serà el candidat dels republicans, encapçalant una llista que inclourà noms de Podem. L'acord també preveu que Rufián i Irene Montero facin campanya plegats. I el conseller delegat de SEAT defensa el paper de la marca dins la companyia. Marcus Haupt assegura que està incrementant la producció i preveu que la planta de Martorell arribi al seu màxim de producció l'any que ve. En aquest sentit, ha posat sobre la taula la possibilitat d'obrir una segona planta industrial a Martorell.
2: La segunda plataforma siempre es algo que está en nuestra agenda, por supuesto. Es el futuro industrial, la necesitamos para mantener el futuro industrial de Martorell. Estamos luchando por ella, pero no tenemos nada que anunciar todavía.
1: Són declaracions als mitjans del Saló de l'Automòbil de París en la primera jornada del Congrés. Des d'allà, la companyia ha donat a conèixer els resultats del que portem d'any. SEAT i Cupra han lliurat més de 400.000 vehicles arreu del món, un 1,4% menys que l'any passat. I ara, els esports. Pau Bonastre.
3: El Barça s'entrenarà aquesta tarda a Istanbul sense Rafinha, De Jong, Christensen ni Roni, que són els quatre futbolistes que no han viatjat cap a Turquia. De fet, la convocatòria per jugar demà contra el Galatasaray és la mateixa que la de dissabte a la Lliga. Abans compareixeran en roda de premsa Pau Cubarsí i Hansi Flick. Això sí, serà més tard del previst, en 5:45, hora catalana, per culpa del retard en el vol de l'expedició blaugrana. I qui ja ha parlat ha estat el futbolista uruguaià del Galatasaray, Lucas Torreira, que ha dit això sobre el Barça.
4: Para enfrentar al mejor equipo del mundo y tratar de conseguir la victoria, tenemos que hacer nuestro mejor partido, sacar nuestra mejor versión, y estamos acostumbrados a eso porque sabemos de noches de Champions, lo hemos demostrado en años anteriores, que somos un equipo sólido, que sabe demostrar ante las adversidades y sobre todo enfrentando a un equipo tan importante como el Barcelona.
3: Avui també és dia de prèvies per l'Atlètic de Madrid i el Villarreal. Els madalassers reben demà a les 9 del vespre al Manchester United, mentre que els groguets s'enfrontaran a casa al Nàpols. Un altre equip de la Lliga Espanyola, l'Osasuna, ha anunciat avui un canvi a la banqueta. Jagó Barrasate torna al club navarrès i substitueix el tarragoní Luis Miguel Ramis després d'haver sumat només un punt dels últims 15. I fora del futbol, Carlos Alcaraz ha caigut eliminat a la tercera ronda del Masters 1000 de Xangai de tenis. Ha perdut en 2 sets contra el belga Sisu Bergs.
1: I el temps. Durant la tarda el cel estarà mig ennuvolat a les comarques de Girona, de la costa i el prelitoral central i el Pirineu. No es descarta algun ruixat cap al Ripollès i Osona. A la resta predominarà el sol. Les temperatures es mouran entre els 22 i els 27 graus i les més altes s'esperen a l'interior de les Terres de l'Ebre. És tot per ara. Ens actualitzem en una hora al punt de les 5. Ara us deixem amb el Versió RAC1. It's showtime.

0: Teu, som els del Versió RAC1, benvinguts a aquest especial 12 d'octubre. Ja sabeu que sempre és una festa una mica polèmica de, reivindicacions.
1: Fàstic.
0: Per alguns és nyorda, per altres és un dia de festa, que si els catalans n'hauríem de fer, veus, viu a Espanya també. La Mare de Déu del Pilar, que el senyor Marcelí m'ha deixat apuntat, que diu que va fer un miracle, que l'any 63 la Mare de Déu del Pilar li va fer créixer una cama a un noi de Calanda, que li havien tallat la cama.
2: Amb els préssecs.
0: Sí, ja està.
1: A mi no m'importa.
0: Bueno, escolti'm una cosa, que són coses del dia. Per sort, el senyor Marcelí no ha vingut perquè no està catòlic i així ens estalviarem tot plegat. També són dies, aquests de festa, que molts de vosaltres, perquè ja ens coneixeu, esteu aprofitant per començar el que se'n diu l'operació Halloween. El que abans coneixíem com la castanyada, que ara ja està una mica de capa caiguda, i esteu saquejant comerços xinesos amb aquestes disfresses d'alta qualitat i carbasses i esquelets que ballen amb cançons. Heu vist aquests que apretes un botonet o aplaudeixes una miqueta, la carbassa i l'esquelet es belluga. Són molt graciosos. Segur que us esteu dedicant a fer aquestes coses. Què passa?
3: Bona i màgica tarda.
0: Què tal, Sebastià? Com estàs?
3: Amics de Misterios, parla Sebastià d'Arbó.
0: Quant de temps?
3: He passat un moment a la ràdio a buscar les cartes que la gent m'envia demanant que torni al programa Misterios en aquesta emissora. I he vist una cosa...
0: Què?
3: Fantasmagòrica.
0: Què ha passat?
3: Tota la planta buida.
0: Ja.
3: Sense ni una ànima. Un autèntic malson.
0: És que, Sebastià, pot haver passat una cosa, que no et dic que sigui així, però pot haver passat que potser t'has equivocat de planta, que estem a la 3 ara, llavors potser has anat a parar a la 15, que sé que ara està buida, saps?
3: Pues podria ser. Però et dic una cosa, he notat la presència de criatures fantasmagòriques.
0: Ah, sí?
3: Tu saps que si dius tres vegades el nom d'una persona morta se't pot aparèixer?
0: Ja, però Sebastià, això és una llegenda urbana que crec que ve d'una pel·lícula i aquí no s'apareix ningú ja, encara que ho diguem tres vegades.
3: Aquí segur que no, però des de que no estic aquí, els fantasmes estan vetats a RAC1. Bueno, aquest és el motiu.
0: Millor,
3: et dic
0: la
3: una cosa.
0: Què?
3: Els fantasmes estan molt enfadats perquè no els tracteu bé. Estan a punt d'anar a la vaga.
0: Ah, sí?
3: Sí. Per exemple, en aquest musical que estan fent per tot Espanya, basat en la pel·lícula, i que també va passar bé a Barcelona, el musical Ghost.
0: Ah, Ghost, sí, home, i tant.
3: En aquest musical no paren de dir falsetats.
0: Sí.
3: Sort que el vostre crític musical, el Roman, va parlar clar i ho va denunciar. Va dir que el protagonista no fa bé de fantasma.
4: El fantasma realmente, vamos a ver, el que está siempre inclinado es que está sometido porque tiene una pena y está doblegado, digamos, a la tierra, digamos. Y entonces cuando es amor es distinto, ¿no? Vamos a ver, con respeto, Bustamante lo hace muy bien, pero tiene una manera de estar un poco inclinado. Y vamos a ver, es su forma de ser, pero estás inclinado. Me acuerdo que tenía que estar más cristianizado, más crístico, a ver si me entiendes, más abierto, porque hay amor, entonces va ella y la caricia. Entonces, claro, él va, sí, inclinado.
5: Claro, pero cuando esposa darrere de ella fe fang, s'ha d'acotar una mica.
4: Sí, eso sí, pero te das cuenta que todo lado estaba así, un poquito de lado. Así. Entonces, claro, la forma es como canta él. Esta forma tiene que pulir, tendría que pulirla un poquito.
5: Porque si no, así no...
4: Tal me actúa con una sensualidad porque flota, a ver si me entiendes. O sea, no está adherido a la tierra. Entonces no tiene campo magnético. Entonces va como si flotara en una nube. Entonces tiene que ser más sensual, más... Entonces más vaporoso. Entonces, claro, yo no lo he visto actuar como un fantasma.
0: Crítica duríssima, eh? No, m'he quedat que ja no l'escoltarem més, perquè continuarem amb una hora fantasmagòrica parlant de cotxes abandonats i també dels pitjors conductors de Catalunya, de seguida, en aquest especial 12 d'octubre.
5: Però el que ens ha cridat també l'atenció avui són aquests cotxes cada cop més, que veiem més cops, els vorals de les carreteres o autopistes que han patit un accident o s'han espatllat i que formen part del paisatge. La policia els hi posa una cinta com si fos un regal, que algú l'ha de venir a emportar-se'l, i allà es queda amb la cinta de la policia i jo darrerament n'he vist tres o quatre que fa dies i dies...
6: Perdoneu, al mig de l'autopista?
5: No, al mig no. Els aparten al voral.
6: Sí, al voral, però al mig d'un recorregut.
5: Sí, i allà es queda.
6: La persona, com ha tornat a casa?
5: No, perquè potser hi ha hagut un accident. No, perquè l'assegurança o qui sigui li ha posat un taxi i han tornat a casa, però el cotxe s'ha quedat allà.
7: Però aleshores no et truquen a tu a casa dient senyor, té un cotxe allà?
5: Ara ho expliquem. No ho sabem, aquest és el misteri.
0: Bueno, crec que tots tenim al cap algun cotxe accidentat.
6: El meu,
5: no, però el seu no era accidentat. El seu va deixar al carrer perquè se l'emportessin.
6: Bueno, no, però
5: allà a la zona franca.
6: Sí, però no se'l van poder emportar i van posar uns... perquè van robar les rodes.
5: Sí.
6: Van posar totxanes, van trencar els vidres I no sé què se n'ha fet mai més. No n'he sabut mai més res.
1: I no han trucat ni li han dit res,
6: no?
1: Doncs ja està. Doncs segurament tots en coneixem algú, d'aquests que no s'han mogut en molt de temps. El cas que ens ocupa és un vehicle que s'ha passat gairebé un mes i mig abandonat. El problema és que és en un lloc bastant concorregut, que és a una de les accessos de la C-58 i que ens servirà per preguntar-nos què passa amb aquest tipus de vehicles. Ens ho explicarà el redactor del Diari de Terrassa, el Joan Muñoz. Joan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tu has fet tota una investigació que ens portarà a respondre aquesta pregunta que ens estem formulant avui, que és què passa amb aquests cotxes abandonats. Però d'entrada, si vols, expliquem la història del cotxe. Què ens pots explicar d'aquest cotxe en qüestió? Estem parlant d'un lloc bastant visible, no?
2: Molt visible. És una de les entrades a Terrassa, vull dir, qui vingui per l'autopista amb cotxe l'ha vist. I de fet, doncs, és això el que s'ha generat, que des d'agost que apareix aquest cotxe, tothom que entra a la ciutat comenta, i aquest cotxe què fa aquí, tan a prop de la via? I no marxava el cotxe, i cada nit la gent el veia, i cada matí la gent el veia. I ara, doncs, van voler saber què passava amb aquest cotxe i en quina situació estava.
1: Per les fotografies que he vist al Diari de Terrassa, efectivament, no és un cotxe que molesti la circulació, però vaja, que està a l'entrada de la C-58, és a dir, és bastant cridaner.
2: Sí, no molesta la circulació, però sí que seria perillós per si algú altre tingués un accident. Hi hauria una col·lisió i efectivament és visible. Vull dir, no és una cosa que es pugui estar amagada i que la gent no comenti. La gent ha vist aquest cotxe i, de fet, s'ha establert com una comidilla, un mem dins de Terrassa.
1: Bé, t'anava a preguntar per això. Les teories a Terrassa sobre aquest cotxe, quines són? Són mafiosos que han marxat de corrents? Què s'explica?
2: A les xarxes socials no feien tant teories conspiranoiques sobre qui era el propietari, d'on havia sortit aquest cotxe, sinó que ja el comparàvem, no sé si heu estat per Terrassa, però tenim una escultura que és el dinosauri del Roc a l'Avern, que està feta com de resta de vehicles, com si fos un transformer, perquè la gent es fes una idea, i ja comparàvem això com la segona escultura de Terrassa. Les teories, ja ha estat després de la investigació del Diari de Terrassa, que crec que la gent li ha quedat una mica més clar d'on surt aquest cotxe.
1: Terrassa té de les pitjors rotondes amb les pitjors escultures que hi ha mai, eh?
8: El Pirulí.
1: Sí, no dic perquè sigui de Sabadell, però si teniu una tarda, aneu a fer una volta per les rotondes de Terrassa.
6: No té implicacions que siguis de Sabadell.
1: Quan em va patir l'accident, aquest cotxe?
2: Aquest accident a la matinada del 8 d'agost, que era un dissabte.
1: Què sabem del vehicle? És a dir, quin tipus de perfil té aquest cotxe? Quin cotxe és?
2: A simple vista ja es pot veure. És un turisme molt simple, és un Renault clàssic, un Renault Clio, fosc, i el que sí que crida l'atenció és que és de matrícula francesa. Qui s'hagi apropat o qui s'hagi aturat veurà que és de matrícula francesa.
1: De l'accident sabem alguna cosa? És a dir, jo he vist la fotografia, està com mig volcat, però què li va passar a aquest cotxe?
2: És una sortida de via sense implicar un altre turisme, vull dir, surt de la via, crec que de manera abrupta, per com queda el cotxe, efectivament, perquè trenca les barreres, ja estan reconstruïdes, de fet, es van reconstruir sense extreure el cotxe, que això també va sobtar, però trenca les barreres i es queda allà, com el veieu.
1: Perdona, però aquest detall m'agrada, és a dir, torna a reconstruir la barrera, però deixen el cotxe. És a dir, barrera sí, i el cotxe barrera darrere.
5: I el cotxe ha quedat allà bloquejat darrere
1: com a record de l'accident, no?
2: Sí, sí. Clar, la barrera està intacta ara. Vull dir, es va arreglar, i passa que després ja parlarem. Sí. Aquest cotxe no es va poder retirar pel que sigui i ha quedat allà.
1: Val. Matrícula francesa, qui era el conductor? Què se'n sap?
2: Doncs una persona d'origen estranger que a mi Mossos no m'acaba de confirmar com sol passar de quin país concret, però entenent que la matrícula era francesa, doncs podem suposar una persona d'origen francès. Bé, una persona d'origen estranger que presentava clars símptomes d'haver begut i efectivament
1: va
2: donar positiu al control de
1: col·lèmia. Convertir la giragonsa en recta i van anar a parar allà dalt. Arribem a un dels primers punts importants d'aquest tema, que és que aquest detingut acaba en llibertat, és a dir, suposo que algun càrrec, no?, per haver conduït begut
2: tot
1: això, i l'assegurança no estava en regla. Aquestes dues coses converteixen la retirada del cotxe en un malson. Explica'ns què passa.
2: Sí, és un malson burocràtic, que com gairebé sempre. Aquí una vegada, això parlant amb experts, expliquen que una vegada Mossos gestiona tot això, mira, a veure, aquest cotxe està assegurat o no. De primera, si estigués assegurat, aquest cotxe tarda molt poc en retirar-se. Per què? Perquè abans parlàveu de com ha arribat aquella persona a casa seva. Doncs bé, a la comissaria va arribar amb el cotxe dels Mossos. Aquí hi ha la primera resposta. Llavors, aquest cotxe queda allà en vistes a que algú el retiri. Qui l'ha de retirar? Una grua que mai apareix. Per què? Perquè quan van a buscar l'assegurança no està en ordre. Llavors, clar, no té assegurança. Qui li reclames tu a la retirada d'aquest cotxe? I quan veus que, a més, la matrícula és francesa, doncs comencen els següents passos, que és a veure si pots contactar amb el propietari. Clar, sembla que el propietari... Clar,
1: recordem no... que el propietari se l'ha detingut, però se l'ha deixat anar.
8: Esclar.
1: És a dir, el...
2: Bé, s'ha de... això que...
1: No?
2: Que sigui el propietari o no, no ho sabem. Ah. O sigui, que, era el condu... que era el conductor, era el conductor, això segur.
1: D'acord, d'acord.
2: Era el conductor. Clar, clar, el propietari, aquest cotxe, clar, això Mossos, doncs no ho expliquen, no sabem, si suposo que la investigació seguirà oberta, per això crec que encara no s'havia retirat el cotxe, i és una de les raons, que encara la paperassa encara estava calenta. Llavors, el propietari no se sap si és ell, si és una persona que està morta i aquell cotxe ningú l'havia reclamat, si és un cotxe robat, clar, l'assegurança no hi és.
1: L'assegurança no hi és, no tenim propietari i els Mossos no el poden treure.
2: Els Mossos diuen que en principi no és que no el puguin treure, que no és la seva responsabilitat treure'l.
1: Llavors...
5: Però un moment, perdona, però aquests cotxes, que no és el primer que veiem als vorals, que sí. estan, que per exemple s'han accidentat, o sí. fins i tot alguns hi ha una part que s'ha cremat i que els posen aquesta cinta de regal per veure si algú se l'emporta, home, no és la seva feina, però aquests cotxes, segons a quin lloc estan...
2: Són perillosos.
5: Exacte, posen en perill la seguretat viària, perquè és el que deies tu. Un cotxe que tingui un accident o que en el mateix punt tu topes amb el cotxe sinistrat.
1: Sí.
5: Com pot ser que no, que es digui que no s'ha de treure cotxe? Doncs que el treguin i que el portin en un dipòsit municipal i que es quedi al dipòsit municipal.
1: Però en aquest cas tenim un avantatge, que és que s'ha tornat
5: a posar. Bé que els ajuntaments retiren cotxes mal aparcats quan els interessa retirar...
8: Però saben que cobraran. Aquí no cobraran.
5: Bueno, però escolti, això és un servei públic, al final estàs posant en perill la resta de cotxes que circulen per aquella zona.
1: A més a més, si aquest cotxe s'ha accidentat allà, és probable que sigui un lloc on pugui tornar a passar.
5: Clar,
1: perfectament. Però en aquest cas recordem que hi van posar la valla. El cotxe queda de regal darrere de la valla. Els Mossos no ho poden fer. Quina explicació et donen els Mossos? És a dir, si ells no poden, per la raó que sigui, qui ho ha de treure, això?
2: Doncs mira, això és avui em despertava i pensava, ostres, no acabo d'entendre, vaig publicar-ho i vaig intentar ser fidel al que a mi m'havien explicat, però clar, qui llegeix la notícia veurà que a mi jo trasllado que Mossos vam confirmar. Nosaltres no tenim responsabilitat, però ho farem. I justament, sigui per casualitat o no, ho fan després de nosaltres preguntar per aquesta informació.
1: Amigo,
2: que potser és una coincidència, que no
1: segurament,
2: ho sabem.
1: Segurament.
2: Però sembla una cosa també de reacció. Llavors jo crec, i això és opinió, sense tenir les dades a la mà, jo crec que el que ha passat és, escolta, això passarà ja a un àmbit més públic de comentar-se el tema del cotxe, el traiem i tota la paperassa que s'hagi de solucionar i ja li reclamarem la factura que puguem, la fem amb el cotxe al dipòsit i no amb el cotxe allà.
5: Perdona,
2: també
5: però...
2: hem de tenir en compte que ha estat l'estiu i tot.
5: Sí, però... sí, per això anava a preguntar, quants mesos ha estat aquest cotxe?
2: Ha estat 37 nits, concretament.
5: 37 nits. I avui els han agafat les presses. Home, doncs perdona, però...
2: Sembla.
8: Però arran que sortís el diari.
5: No, per això.
1: No, Joan. Sí, no, t'anava a dir, perquè és la resposta que hem de donar, és a dir, qui l'ha de treure? Mossos, qui et diu que l'ha de treure?
2: A mi Mossos em diu que la responsabilitat recau sobre el propietari de la via, que en aquest cas és la Generalitat de Catalunya, en concret el Departament de Territori, però sí que parlen directament del Servei Català de Trànsit, però clar, després són ells els que ho retiren. No sé si és que entre ells han parlat, no ho sé. A mi em parlen de la responsabilitat recau sobre el propietari de la via.
1: Que no deixa de ser la Generalitat, que també controla Mossos.
5: És tota
1: la mateixa empresa, em vinc a referir, no?
5: Però això ja passava, això ja passa a l'administració, a les 12 proves d'Astèrix, a les 12 proves d'Astèrix i Obèlix, que t'envien que és una prova que ells superen, que és el que passa ara. La taquilla, això no és meu, això és del costat, la finestra del costat. Aquí és el que estava explicant, però amb la Generalitat. Perquè al final repliques la mala estructura del que passa a l'estat espanyol, la repliques a Catalunya, perquè al final anem a copiar el mateix. Això passa amb altres estaments, que ara no entraré al detall, que s'han copiat i tenen els mateixos mals i els mateixos problemes que els que tenien a Madrid.
1: Per resumir, Mossos et diu que és el Servei Català de Trànsit, però l'acaba retirant Mossos, que també depèn de la Generalitat, que és qui gestiona aquesta via, no? Aquest seria el...
2: Correcte, ho expliques perfectament.
1: Pau, perfecte. Ara suposem que aquest, perquè això també ho has investigat, aquest cotxe es treu. La meva pregunta és, on va parar el cotxe?
2: Jo crec que aquest cotxe, en aquest cas, va a un dipòsit. No sé ben bé quin, entenc que si Mossos fa la retirada, alguna cosa associada amb Mossos o a la Generalitat o al Servei Català de Trànsit, però bé, ara comença un procés que jo, pensant bé, crec que ja havia començat, que és el de esbrinar a qui li carreguem la factura o de qui és la responsabilitat d'aquest cotxe. En busca del propietari perdut, perquè, clar, entenent les circumstàncies en què es dona a l'accident, és probable que aquesta persona, estem paratero desconocido, que es diu, no la puguin trobar, hagi tornat al seu país, i jo crec que tota aquesta burocràcia per això tarda, que pot arribar fins a durar 6 mesos, a mi em parlen experts d'assegurances, de cotxes. Sí.
6: Però hi ha la matrícula, se sap la matrícula.
1: Sí, la matrícula se sap, s'ha d'investigar, m'imagino, a partir de la matrícula. També dius, que això és una cosa interessant, que un dia hauríem de posar el nas aquí, que aquest tipus de vehicles van a parar subhastes.
2: Sí, quan passa tot aquest procés, que a mi parlant d'un termini d'això, dic, de 6 mesos, crec, a mi em comenten experts de la matèria, que Mossos fins i tot arriba a acabar retirant aquests cotxes i quedar-se'ls dipòsit, i com no saben què fer, en comptes de triturar-lo, el posen a subhasta, si ja està en condicions, entenc.
1: Bueno, i encara en treus alguna cosa.
7: I si no l'han desballestat encara.
1: Exacte.
9: La pregunta seria, el volum de burocràcia que s'ha de fer per treure un cotxe ocupa més que el cotxe? Perquè igual no sortim guanyant res, perquè després on guardes el volum aquest de burocràcia? O no, saps?
6: Vol dir el paper.
2: És correcte. Jo crec que la burocràcia, si em preguntes la meva opinió, crec que hauria de venir després de la retirada, no abans de la retirada, perquè el cotxe ja molesta. Suposo que espai per tenir el cotxe uns dies, unes setmanes, el tenen. Però bé, em diuen que és un tema molt complicat, des de les assegurances, això.
5: Ui, el món de les assegurances... No hi vulguis entrar.
7: No.
5: A veure, que tenim uns quants correus que han arribat al programa parlant de cotxes abandonats, que passen dies i dies i dies.
1: A veure si podem fer un mapa de Catalunya, a veure on queden.
7: És que Marc m'ho ha tret de la boca, dic, agafeu el mapa de Catalunya, que veureu com anem posant creus sense parar.
1: A veure,
7: l'Adrià, a la 2 de Lleida, Tàrrega, hi ha 2 vehicles en direcció Barcelona.
1: Tàrrega.
7: Jordi Martínez, hola, el meu pàrquing de l'Eixample, atenció, no estem parlant de la carretera, i el meu pàrquing també passa això. Carrer Casanova entre Gran Via i Diputació està ple de cotxes abandonats. A casa, a cada planta, com
5: perdona,
7: a mi,
5: perdona.
7: 2 o 3.
5: Hòstia. El pàrquing.
7: És el teu pàrquing.
5: Home. Conxa, aquest és el meu.
7: Ah, sí?
1: Què has escrit, el correu?
5: He quedat parat, perquè li dono tota la raó. Hi ha un munt de cotxes abandonats.
7: Doncs mira, el Jordi diu completament abandonats amb una capa de pols de 5 dies, rodes punxades.
5: Sí, exacte. Sí, un rover, hi ha un rover abandonat allà, no sé fa quants anys, i un dia li vaig preguntar a l'encarregat i em va dir, ui, no sé, això és una qüestió d'herència, em va dir, aquí està abandonat. N'hi ha uns quants.
7: Ja ho diu, que cada planta 2 o 3 com a mínim. I llavors he pensat en el meu i també passa això.
6: I qui els ha de treure?
5: No sé,
6: Seria una altra pregunta.
5: És que estan allà. Van passar
6: els treu.
5: I a més, clar, qui paga la plaça de pàrquing? O és de propietat? No sé.
7: No ho sé. La Blanca... la Blanca no. La Lali diu polígon industrial al Bruguer.
5: Ui, els polígons industrials.
1: Sí, polígons industrials.
7: 11 caixes tractores de camió i uns 8-10 cotxes abandonats des de fa més de 9 o 10 mesos. A part, uns 200 containers d'escombraries esperant reciclatge.
5: A veure, perdona, 11 caixes? Això és un concepte que aquest no el teníem catalogat. 11 caixes de contenidors abandonats.
1: Impressionant. A lo millor l'empresa ha fet fallida i allò s'ha quedat allà i ho trobarem. Sí.
7: Mauri, hi ha un cotxe abandonat a l'entrada de Monells, al Baix Empordà, matrícula alemanya, és un Mercedes. Aquest cotxe porta ja abandonat 3 mesos, ha estat amb una cinta dels Mossos durant...
5: Sí, la cinta de regal.
7: I fa una setmaneta ja que ha començat el desballestament. Per tant, ja li han tret les rodes, han trencat els vidres, han desmuntat l'interior, la coseta ja ha anat...
5: Clar, però no per professionals, sinó pels que s'emporten
1: Amateurs.
7: L'Alejandro diu, os escribo subiendo a Monzón cada día y llevan desde hace 6 meses 3 coches abandonados. Uno siniestrado en Mollerussa, otro en Tàrrega y otro en Fonolleras. I a la C25, a la gasolinera de Sant Pere, n'hi ha un abandonat, ja evidentment desballestat, i amb grafitis.
5: Aquest ja està al llindar.
6: Aquest té més valor.
5: Aquest de ser un Warhol.
7: El Carles diu, a Sant Vicenç de Montal, al carrer Arbós, 2 vehicles. Un fa més d'un any, l'altre fa un mig any. La policia diu que no té grua ni dipòsit municipal.
5: Perquè quan els interessa no en tenen.
6: No.
5: Però clar, quan els interessa bé que en tenen.
7: Home, quan tu pots pagar la multa sí que en tenen. Diu, què passaria si deixo el cotxe davant de la policia o davant de la casa de l'alcalde? Pregunta. A Olot diu...
5: Carai, però escolta... amb un ja us he dit això. Ja hem fet tema... un llistat de cotxes abandonats impressionant.
7: Això el Ricard diu, a Olot, al barri on visc, en tinc localitzat uns 7.
5: Aquí és?
7: Al seu barri, eh?
5: Aquí és?
8: Jesús.
5: Però on viu? Viu al Bronx d'Olot.
7: Noi, a Brunyola.
5: Això, perdoneu, ahir a l'Illa, que va fer l'exposició dels 2 anys de mandat que li queden, no ho va tractar, els cotxes abandonats.
7: A Brunyola hi va haver un accident fa 5 mesos, ara el van cremar, diu, van aprofitar, a la carretera que va de Santa Coloma de Farners, a 15 quilòmetres de Bescanó, hi ha una moto fa un any, que hi ha gent que ens ha dit també que les motos estaria bé també repassar-ho, perquè es veu que també n'hi ha moltes.
5: Allò que dèiem de la burocràcia, vas amb un... el que dèiem, els hi passava, hem recuperat el moment, el que els hi passava a Obèlix i Astèrix.
0: Home...

0: pensar que teníem el document. Bueno, és igual, en tot cas, no. És el que m'havíeu apuntat.
1: Val. Jo li vam preguntar al Joan si a Terrassa, a banda dels accessos, tens controlat algun lloc on també hi hagi algun exemple dels que estem dient.
2: Crec que molts dels comentaris de la publicació que vam fer al respecte d'aquest cotxe parlen d'altres, però sobretot és dins del terme municipal. El típic de "el meu carrer porta un cotxe 2 anys aparcat, té molta pols i ningú el retira". Hi ha bastants casos a Terrassa, sí, malauradament.
1: Doncs, Joan, crec que aquest seria el segon reportatge. Què fer amb els cotxes que tens que tenim a les carrers de la ciutat?
2: Doncs, aquí molestarem l'Ajuntament, eh?
1: Sí, home, sí, escolta, el que faci falta. Les investigacions, quan més molesti, millor. Joan, gràcies per atendre'ns i felicitats per la feina.
2: A vosaltres.
1: Adéu-siau.
3: Bones tardes, som en Miquel Bassó.
1: Carai, Miquel.
3: Miquel Bassó, els cotxes abandonats, molts que jo tots, a Mallorca, es porto amb un solar, deixo que sigui caïn la gavina que està en fase de la feta d'oxidació. Desquitxo un poc de fang i pintura i després es ven cada cotxe per 2 milions d'euros que d'un, perquè quan passen per la meva mans passen de ser xatarra a ser arte. O qualque hora, si voleu, que me porteu els cotxes cap a Mallorca, els vendrem tots.
4: Però, Miquel, dispensa, com que has de fer l'entrada principal de la Sagrada Família, es veu que...
0: No, no, s'ha presentat, està en el concurs, però no encara no s'ha materialitzat.
4: És veritat que penses fer les torres centrals tot amb cotxes abandonats?
3: Tot i això és una de les propostes que faré, sí, correcte, amb una trajectòria de camion i tot i cotxe pilonat i amb fang.
1: Ha quedat demostrat que de material tens a
5: Catalunya. Te vaig enviant mails,
1: No, sí, passa
5: tu t'ho vas mirant, sí, perquè si hi ha una gentada...
0: Perdona, però jo quedo parat de la de cotxes
1: favor,
0: abandonats.
1: Jo crec que hem de buscar la ciutat de Catalunya que tingui més cotxes abandonats.
6: Som d'Esguaslunya.
1: I després preguntar a l'Ajuntament quin pla té. Ves-m'ho passant, això.
5: No,
1: ho farem, ja ho farem.
7: Què vol? L'impresa 38, que té el formulari blau.
8: Formulari blau, no.
7: Doncs com vol que li doni l'impresa a 38?
8: Jo me'l donaran, el formulari blau.
7: A la 1.
8: Tornem-hi.
9: S'han anat a esmorzar, però pot anar a la número 35. Pregunti-ho al conserge.
0: Bueno, doncs això és el que passa amb els cotxes abandonats. Sí.
10: Versió RAC 1.
11: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
12: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
13: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
15: Ai, que ràpid passen les coses bones.
16: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
15: O els 10 dies Nissan.
16: Com?
15: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
19: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
20: Mary Shore.
21: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
22: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
21: Us hi esperem.
23: Mira, ja ve, recta final.
24: Mola Déu.
21: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
25: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
26: Un autèntic bochorno.
22: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
21: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
22: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
21: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
27: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
10: Versió RAC 1.
0: Bueno, Serra, a veure, és una de les qüestions d'aquesta setmana.
1: Sí.
0: Els que fa anys que conduïm suspendríem avui l'examen teòric. Sí, és el resultat, diu aquesta enquesta, que diu que 9, com els dentistes,
1: sí,
0: 9 de cada 10 conductors no superarien aquest examen i que molts d'ells s'han oblidat molts conceptes relacionats amb la senyalització, la velocitat o la normativa vial. A veure, aquesta és la teoria,
1: sí,
0: però...
1: La pràctica crec que diu exactament el mateix.
0: No, la pràctica crec que és molt diferent.
1: Aquesta enquesta, feta per 1.700 conductors d'arreu d'Espanya, ens deixa un panorama que és desolador. 26 milions de conductors avui suspendríem, perquè sí, ara sí, estava fent sí, un test.
0: Suspendries?
1: No. Suspendries?
0: Jo aprovo. No,
5: jo sí.
1: Després,
5: no, jo sí.
1: Mira, tinc preguntes per fer-te, si vols, després. Suspendríem aquest examen teòric. Per cert, també es conclou que quan més gran és el conductor, senyor Marcelí, sí, més s'han oblidat les normes de circulació.
4: No, al contrari.
1: Cosa que a mi em sembla bastant lògica.
4: No, bueno, al contrari, jo tinc una retentiva, gràcies a Déu,
1: sí, ole. Per sí, això va a 30 per l'autopista, no?
4: És la manera de no tenir accidents.
1: Ah, efectivament, sí, i crear-ne els altres. Com dèiem, aquesta és la teoria. Ara anem a la pràctica per veure quin és el nivell de conducció per les terres catalanes. Alguns conductors d'aquests que circulen s'haurien de tornar a examinar.
4: No.
1: I en parlarem amb el que podíem dir un especialista en el terreny. Es diu Pep Bala, és camioner amb més de 15 anys d'experiència i des de ja fa temps penja les seves xarxes, les seves experiències i aventures a la carretera. Pep, bona tarda.
28: Epa, bona tarda.
1: Què tal, Pep, com estàs?
28: Un plaer estar aquí amb vosaltres, eh?
1: Escolta'm, així d'entrada, tu creus que molta gent s'hauria de tornar a examinar, tu que toques carretera?
28: Aviam, només fa falta circular i veure-ho cada dia, que vivim en una societat que tenim un nivell d'empenament brutal. Vull dir, la gent està espessa. No sé si ho veieu o sóc l'únic.
1: No, no, ho veiem, ho veiem. A més, tu comences la jornada bastant d'hora, no? Vull dir que, clar, encara devem estar
28: sí,
1: més espessos.
28: Sí, jo generalment matino bastant.
1: Val. Escolta, vaig a posar-te un àudio d'aquests que penges a les xarxes.
0: Sí, perquè, clar, perquè... podem seguir les xarxes.
1: Sí, perquè tu ja tocaves aquest tema. Escolteu.
29: Yeah! Què us pensava? Que els dissabtes no es facturava o què? Me cago en Déu. Va, pencar, collons. Aviam una cosa. Aquests que aneu amb caravana o autocaravana, que només circuleu dos o tres vegades l'any, voleu dir que no hauríeu de fotre una mica de refrescada a l'autoscola de tant en tant? Més que res perquè encara deu patir, me cago en Déu. Entre que els retrovisors, carregueu la iaia Antònia, les bicis, els nens, els patinets, el chihuahua, el rottweiler, la piscina inflable, cago en Déu, encara deu patir de veritat. Ara sortirà el típic que em dirà, escolta, nano, jo fa 20 anys que vaig amb autocaravana i m'he patejat a Europa, eh? Doncs a tu et compraré un pin, si vols. Però els altres no em feu patir, no em feu patir.
1: Què passa amb les autocaravanes, Pep?
4: Sí.
28: Aviam, jo penso que, clar, les autocaravanes o caravanes, hi ha molta gent que la treu un, dos o tres cops l'any. Mm. I és evident que, clar, no ho tenen gaire per mà. Després tu els veus allà sobre, t'adelanten i comencen a cardar-te algunes lligues rares i sé que hi ha molta gent que dirà que jo sóc molt bo, sóc el número 1, el que tu diguis. Però generalment jo penso que aquest tipus de gent haurien de fer una refrescada com ara nosaltres, els camioners, sí, que cada 5 anys hem de renovar el carnet del CAP, que a part de que ens carden els calés i aleshores realment hi ha puntualitzacions que ens van bé a nosaltres perquè realment sí que va bé refrescar una mica el tema.
1: A banda de les autocaravanes, quina norma de seguretat creus que més assalta la gent del que veus tu, dels cotxes que vas veient?
28: Norma de seguretat, ara mateix no sé quina dir-te, però tots aquests prototips de gent que no es mouen del carril central...
0: Ara.
28: Jo sempre penso que aquesta gent fan un Erasmus de per vida, que es foten al carril central i si tens una mica de sort, quan arribes a Múnich, han ficat l'intermitent i s'han apartat, perquè arriba un moment que amb Carlos està nerviós.
1: Alguna vegada te n'has trobat algun i, a més, era taxi. Escoltem.
29: Avui parlarem d'un altre tipus de satèl·lits. Parlaré dels taxistes. Veieu aquest cotxe del carril central? Això és un taxi, porta matrícula blava, vale? I aquest tio poder porta 10 o 12 quilòmetres circulant pel carril del mig. Aviam, taxistes, jo ja sé que dins de la ciutat sou molt dolents, però a la que sortiu, tio santa, sembleu papallones desorientades. Un tio que porta 8 o 10 hores sentades diàries dins d'un taxi, vols dir que no hauríem de saber una mica el que hem de fer a l'hora de conduir? La mare que em va parir.
1: Llavors, escolta, com tractes aquesta gent que va pel mig, Pep? És a dir, aquesta solució, com mira, que fas?
28: Toni, saps què passa? Que nosaltres els camioners anem limitats a 90, vale? Sí. I generalment anem per la dreta, perquè és on hem d'anar, i quan tenim que avançar ens posem al mig. Saps què passa? Que amb aquest tipus de gent, quan arribem a la seva alçada, que veiem que no es mouen, clar, nosaltres, particularment jo, el que no faig és adelantar per la dreta. Per què? Perquè després veuen que tu els estàs adelantant, es poden fotre nerviosos, un cop de volant i ja la tenim liada.
1: Exacte.
28: Així que miro de reduir la velocitat, fer un paranostre i anar esperant.
1: I els hi dius satèl·lits, no?, a tota aquesta gent?
28: Jo tota aquesta xusma, satèl·lits, meteorits, vull dir, tota aquesta tropa, que és que, clar, és que jo... És complicat dir, quan nosaltres treballem, que estem tot el puto dia menjant asfalt, sí, és impossible no cagar-te amb la mare de Déu, perquè és que veus cada cosa que podríem fotre una pel·li de terror a diari. Vull dir, això està claríssim.
1: Però de tots els que
28: està
1: veus...
28: I perdona, què? Toni, i bé, pensa que m'he quedat calvo per alguna cosa. No tinc un puto pèl perquè tota aquesta xusma me l'han fet perdre. Això és una altra casta.
1: No, sóc el Marc, sóc el Marc. Et parla el Marc, Pep.
0: Aquí veig que...
28: sí, bones, Marc.
0: El Bala, el...
1: Seu Pep.
0: El Pep va, veig que es va escalfant per moments, perquè, eh? O sigui, has començat molt tranquil, molt serè, sí, però ara ja... Ja t'està...
28: Sé que sóc molt mal parlat, perdoneu-me.
0: Sí, no. Escolta, et volem tal com ets.
1: Sí, en essència. Perquè, ara, a veure, la xusma que dius tu, per tu qui seria?
28: Sí.
1: Què és més xusma a la carretera?
28: Clar, xusma és que pensa que amb tots aquests vídeos tinc molt hater i faig moltes amistats a diari. Però si ho voleu que us ho digui, sí, va, hi ha una marca en concret de cotxe, que són els Dacias, que aquest tipus de públic sempre donen pel cul. Esteu amb mi o no?
1: Però per què? Per què?
28: Perquè són un tipus, no és el vehicle, és un públic que condueix aquest prototip de vehicle,
1: sí,
28: que sempre donen pel cul. Tant els pots trobar a 30, com a 40, com a 50, com trepitjant raïm, com fent la barema, com aparcats a la cuneta, com que no posin intermitents, com són els mateixos que no posen intermitents però van amb la llum de boira de dia. Vull dir que és un caos, és un puto caos.
0: A veure, perdona, el Martí Oliveres, que crec que el coneixes una mica. Martí, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El nostre meteoròleg de guàrdia.
28: Ah, sí.
0: Us coneixeu,
28: Martí,
0: no?
28: Martí Oliveres.
2: Què, Pep?
28: Ens coneixem.
2: Home, som fills de la Garriga tots dos, per tant...
28: Exacte, hem sortit tots del mateix puesto.
2: Ojo què dius, perquè, clar, jo crec que sóc ben parit, però porto un Dacia,
0: ostres,
2: tio.
0: Ostres!
28: Ja va sortir el Martí, ja no anem pas bé.
2: No anem bé.
1: A veure, què li has de dir, Pep?
28: Martí, truca'm perquè tinc un toro per enforquillar-te el teu Dacia i guardar-lo. Sense manies. I demà dissabte, tranquil.
1: A veure, anem a escoltar algunes de les reflexions que feia el Pep sobre els Dacia. Va, vinga, el Dacia.
28: El dia que vegi un Dacia que no dona pel cul, aquest dia el perseguiré, el faré parar i l'abraçaré. Perquè és que hi ha un 102% de la gent que té un Dacia que no van bé. Perdoneu, per la gent que en teniu de Dacia, però és que és el que hi ha. Yeah!
29: estigueu al cas aquest vídeo, que serà per l'examen del 2027 teòric, eh? Aviam, què hi veieu aquí? Resposta, un Dacia donant pel cul al carril central. Resposta B, un Dacia trepitjant raïm al carril central. Resposta C, un Dacia que no té res a perdre ja a la vida. I resposta D, totes les respostes anteriors són correctes, eh? Quina creieu que és, eh? Vinga, vols, llegeixo. A tomar pel cul, home!
1: A veure, Martí, per al·lusions, o sigui, conduïu especialment malament els Dacia?
2: Jo penso que no, hi ha de tot. Com a tot arreu, veuràs un, jo què sé, un Mercedes i, sí, i serà, no diré la paraula, però...
1: Bueno, però Pep, tu tens uns estudis sobre això, vull dir, sempre són Dacias.
28: Que us podria fer una gràfica cada dia dels tants percents de Dacias que trobo fent la barema, per exemple, trepitjant raïm.
0: Quan dius fent la barema o trepitjant, què vol dir això?
28: La barema vol dir que amb una carretera que pots anar a 80, el paio o va a 25 per hora. I no ho exagero. Van fent, i normalment són gent d'avançada edat. I per què? Perquè abans un cotxe d'aquests et valia 9.999 euros i te'n compraves dos. Ara, me cago en Déu, vas al concessionari, en demanen 25 i suposo que feines a posar-hi el volant, les rodes i els extras. Vull dir que això ja, tot això ja ha passat a la història.
1: Ha quedat clar que els enemics número 1 són els Dacia, però, per exemple, toquem altres coses sensibles de la circulació. Sí, dels ciclistes, amb què et trobes, Pep?
28: Hòstia, ja l'hem parit.
0: Aquest tema, ciclistes... perdona, ara, perdoneu, aneu a tocar un tema molt sensible.
1: Té molta experiència.
0: És un tema intocable al món del ciclisme.
1: Escolta,
0: eh?
1: Porta 20 anys o 15 anys el Pep a la carretera.
0: Endavant, jo no em faig responsable, no, ja ho dic ara.
28: Escolteu-me,
0: no
28: penseu que el tema bicis és un tema molt sensible. Clar. I de pell fina. Hi ha gent molt dolguda i hi ha molta unió amb el tema ciclisme. Eh?
1: I per quina és la teva opinió?
28: La meva opinió és molt fàcil. Jo entenc que tothom ha de fer el esport i tot el que tu vulguis, que la sang circuli, em sembla molt bé. Tema bicis de carretera, jo ja entenc que hem de deixar metro i mig per adelantar-los, poden anar de dos en dos, però escolta'm, l'altre dia vaig trobar una tropa que hi anaven 15 o 18, que el més jove tenia 55 anys més IVA, que ho vaig passar un vídeo, que el de l'esquerra anava a tocar la línia del carril central. Vull dir, no fa falta, ja sabem que podeu anar de dos en dos, però no m'ho col·lapseu tot, hòstia, que algun dia no perdem, si és fàcil d'entendre.
1: Això és el que vas dir en directe mentre te'ls vas trobar.
29: Iepa, bon dia! Vita aquí que tenim, tu, 11 satèl·lits més. Els hi diuen al grup punta de gas. Vita quin ritme. De 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 i cap problema. Si hem d'ocupar el carril a l'esquerra, també l'ocuparem, eh? Fem veure que estem a Londres i ja està, tu. Aquí el més jove té 55 anys més IVA. Vita quina marxeta. Pim-pam, pim-pam. Ah, bon Déu. Ara dieu-me de tot, que si deixa el mòbil, que estigui pendent de mi, anem a tomar pel cul.
2: I deixeu-me dir que el Pep ara també és un d'aquests ciclistes, eh?
0: Perquè... Ah, també.
2: Ara m'he xivat, ara m'he xivat.
28: Pensava que no m'apunyalaries tan fort.
0: Home, és que el Martí...
4: És molt lleig, això.
28: Sabeu per què m'he comprat la bici o no?
1: Per què?
28: M'he comprat la bici, sincerament, perquè volia saber, des de primera mà, primera persona, quina era la sensació de donar pel cul. I si no et compres una bici, no ho proves. I si no ho proves, no saps la sensació. I us diré que és una sensació ben parida. Molt ben parida. Proveu-ho, ara la vendré. Ho posareu a la polla i us passaré l'oferta. Però ara la vendré, perquè ja porto un mes i mig. M'ha agradat, però dic, me cago en Déu, i vagi una altra.
1: O sigui, quan estàs a la bicicleta, dones la sensació que estàs perjudicant, no?
28: Sí, realment sí. Sempre i quan... Jo miro d'anar-hi com a molt 2-3 persones, eh? No em veureu mai amb una tropa de 15, perquè, mira, si voleu anar a parlar, anem al bar, perquè allà a la carretera no és gaire còmode per anar a parlar. Vull dir que de 2 en 2 o 3 anem bé.
1: Ara hem parlat de ciclistes, però m'agradaria que fessis, si és que vols, una miqueta d'autocrítica, perquè parlant de circulació, aquestes curses entre dos camions,
0: ara,
1: els que ens ho mirem des de darrere, hòstia, amb les crispetes... Acabo
28: de, només feu cobrir melons, això m'agrada.
0: Perdona un segon, jo he arribat a veure 3 camions avançant-se mútuament, però com... preocupant tota la carretera.
1: A veure, què has de dir?
28: Quan penjo molts vídeos d'aquests, molta gent apunyala amb el sentit de tu ets caminer, tu només fas que quan us ho adelanteu i esteu 3 dies.
0: Ara.
28: Nosaltres anem limitats a 90. A vegades 91, un pot anar 89, 88, i clar, arriba un moment que tu el de davant el vas menjant. I què fas? Te l'adelantes. Vale, després ja ve l'empatia de cadascú i de cada conductor. Si el que està adelantat veu que jo l'estic adelantant i sap que vaig més ràpid que ell, el més normal, el que està adelantat, és aflacar una mica la velocitat perquè jo el pugui adelantar més còmodament i no està fent patir a tota aquesta tropa de darrere que van justos a temps per la vida i es caguin amb, bueno, amb mi, amb la persona, sí, saps? Sí, que sí. Quan m'adelanten, jo foto l'intermitent, em foto davant del camion, sí. I els 4 o 5 primers cotxes, botifarres, dits, baixades de finestres, escupits, tot el que tu vulguis. Menys maco et diuen de tot, però bueno, és el que hi ha, no passa per res.
1: Clar, però per què passa el això? És sí. A dir, hi ha manca de solidaritat, o tots voleu arribar als primers? O què passa?
28: Bueno, no, primers no, el que passa que, clar, si fas trajectes llargs i vas a una velocitat diferent que el de davant, perquè per A o per B va més lent que tu, doncs el que no faràs és anar-li menjant el cul fins que on arribis tu, vull dir, això està claríssim. Ara, que els que venen a darrere tinguin més paciència o no, això ja és un altre tema de cadascú. Hi ha gent que ho entén i hi ha gent que no ho entén.
1: Escolta,
28: la majoria no ho entén.
1: De la barrabassada més heavy que has vist conduint, quina seria? És a dir, la Què em podies explicar? Quins serien els que estan a dalt de tot?
28: Hòstia, no. Ara mateix em pilles...
1: D'allò que diguis...
28: Escalfat, ja. M'heu escalfat tant que m'acabo en la connexió de les meves venes.
5: El Marc
0: Serra, les coses que passen.
28: Entre el Marc Serra i el Martí, que té un llàstic que no sabia...
0: Que t'ha apunyalat per l'esquena.
1: Per exemple, rotondes, les veus ben fetes, les rotondes?
28: Mira, les rotondes, jo això que he dit als pares nostres també em foto. Molta gent no sap que nosaltres, els caminers, molts d'ells que anem amb tràilers, fem més de 16 metres. Hi ha molts carrils, els dos carrils de la rotonda que els necessitem per obrir-nos i per fer-la, i la gent tampoc ho entén, la gent va com si anessin allà amb els autoxoques, aviam qui entra primer, qui surt, vull dir que és tot un xou. Mm-hmm. Vull dir, s'hauria de viure una mica la persona de dalt del camió perquè sapigueu com es viu la vida aquesta, vull dir que no som tan dolents ni tanta història, que la gent ens té molta mania i si no fos pel nostre sector ens cardaríem de gana i no obriríem l'armari i no hi hauria res.
1: També tens raó. Pep, moltíssimes gràcies.
28: A vosaltres, un plaer.
1: Una abraçada.
0: I un aplaudiment i una abraçada a tots aquells camioners que ens escolten i que estan fent la feina i, tal com diu ell, si no fos per ells, doncs no rebríem res, ni mercaderies.
1: I una abraçada als que porteu d'Àsia, també. Perquè
0: sí, també. Com, per exemple, Martí Oliveres.
1: No, que anava a dir... el que seria el contrari de tot això, és a dir, hi ha la gent que ho fa ben feta, la gent que ho fa mal fet, i normalment els que ho fan mal fet doncs acaben perdent punts i multes i alguns disgustos. Un d'ells és el guionista del programa, dels guionistes, que és el Marc Martínez. Marc, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què tal, l'aplaudiment?
0: Sí, va haver de fer un curs per recuperar punts.
1: Ara li pregunto, què és el que et va passar exactament?
3: És la frase que esperes quan et presentin, eh? Gent que ho fa malament. No, mira, jo el que tinc és una història de màxim loser, perquè... Jo vaig haver de fer un curs de recuperació de punts del carnet de conduir sense haver arribat a conduir, encara.
1: Et van treure tots els punts sense haver conduït.
3: Sí, perquè...
1: Però...
3: Clar, això per què va passar? Jo em trec el carnet, amb 20 anys, i just després de treure'm el carnet, que era estiu, me'n vaig de viatge a Astúries amb uns amics.
7: Molt bé.
3: El cotxe de lloguer estava al meu nom. Primer error.
5: Error total, sí. Per favor.
3: No em puntis.
1: La primera experiència.
5: A vegades no deixen una persona a casa.
3: No, aquest és el tema. Conduïa un amic meu que tenia més experiència. No sé per què el cotxe estava al meu nom. Ens vam saltar un semàfor en vermell. I 6 mesos després m'arriba.
0: Ens vam o es va?
3: Es va. Jo estava de copilot, diguem.
5: No sé com deixes posar una cosa al teu nom, que és que no tens res al cap.
3: Era idiota, tenia 20 anys.
8: No passa res. No, gilipollas, que és molt diferent.
0: Silenci. A veure, us veu saltar un semàfor.
3: Ens vam saltar un semàfor. Ni ens en recordàvem, eh? No ens vam donar compte, sincerament. No va ser una infracció allà boja.
0: Volent.
3: Se'ns va oblidar, tal, passen els mesos... 6 mesos després rebo una multa a casa de 400 euros...
0: Corai.
3: I 4 punts del carnet. Oh. Eren la meitat, perquè com que jo era novell en tenia 8. Jo em vaig acollonir, què faig? I vaig anar a preguntar-li al meu professor d'autoscola, que tenia confiança, què fer. I ell em va dir, hòstia, ves en compte, perquè com tornis a tenir un accident...
1: Et quedes sense.
3: Te'n treuen 4 mesos, et quedes sense, t'has de tornar a treure el carnet de l'inici, has de pagar la teòrica d'un any...
7: Fixa't.
3: I el tio el que em va dir és, jo el que et recomano és fer un curs de recuperació parcial de punts.
1: No sabia ni que existís, això.
3: Que casualment ell impartia.
0: Quina casualitat!
1: Recuperació parcial.
3: Llavors ja em veus a mi, en 20 anys, dedicant un cap de setmana sencer...
0: Que això era només un cap de setmana.
3: Era un intensiu, perquè era el parcial. Era divendres, dissabte, diumenge, tancat 8 hores en una aula.
0: 8 hores!
3: 8 hores, era un intensiu.
5: I molt econòmic, un cap de setmana, que devia ser, també.
3: Sí, 200 euros més, a part de la multa.
1: Era com un lloc d'alcohòlics anònims, vull dir, quin ambient hi havia.
0: A veure, moment, no avancem.
3: Jo estava tranquil·litzant-me a mi mateix, jo tenia 20 anys, era un noi innocent, no havia comès res, eh? I estava cagat abans d'entrar, perquè que era la fauna que em trobaré aquí.
7: Sí.
3: I jo estava pensant, hòstia, Marc, això és el curs de recuperació parcial. Clar. Quin principi...
1: Clar, són quatre punts.
3: Gent normal, li pot passar qualsevol. Ni de conya, o sigui, l'entorn no podia ser més...
7: Però
3: era com un entorn presidiari, o sigui...
7: Tia!
3: Ja, o sigui... I el que et fan fer, ho has dit molt bé, perquè jo no coneixia quina era la dinàmica del curs, però el primer que et fan fer és presentar-te en veu alta i dir per què estàs allà.
1: Oh, no!
3: I clar,
1: això és com alcohòlics anònims.
3: Sí, sí.
1: Bueno, almenys a les pel·lícules.
3: Sí, el funcionament és així, és així.
5: Dic Marc, i em vaig saltar amb semàfor,
3: sí,
5: no?
3: Sí, un amic meu es va saltar

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
4: Un que el professor va dedicar 5 minuts a explicar com posar el nom. Va dir, veis que en la hoja d'inscripció pone... apellidos, nombre, lo veis, ¿no? Pues claro, pues si, y voy a poner un ejemplo, pues si te llamas Juan Ruiz, no has de poner Juan Ruiz, has de poner Ruiz Juan, ¿vale? Ho he explicat varias vegades porque ya había dudas.
5: Sí, semblava sospitós.
4: I us prometo que això és cert, i me'n recordaré tota la vida, un tio va posar Ruiz Juan, el nom de l'exemple, i no es deia així, ¿vale? I el professor es va quedar...
6: Hi havia control antidrogues a l'entrar? No,
4: perquè si no, no el recuperarien.
5: És lo que ha dicho el profe, eh? Lo ha dicho el profe.
4: No, no, allà, però no han dicho que Ruiz Juan, no sé
7: Ruiz
4: què.
7: Juan.
4: No sabia, no?
7: Pues si lo dice, lo pone.
4: I des de llavors no he tornat a conduir. És un trauma, això.
6: No has conduït tu mai més.
4: No, fa 10 anys d'això i no vaig tocar un cotxe des de llavors. No he tingut accidents, en realitat funciona el sistema.
5: Exacte, és la que era, va dir.
8: Perdona, vas treure el carnet?
4: Vas
8: fer la recuperació de punts i no has conduït mai?
4: No.
6: Però mai a la vida, mai.
4: No, mira, vaig a conduir l'estiu passat.
8: Ja, realment el teu cas és digne d'estudi.
9: Aquest noi no està
4: bé. Vaig començar a conduir l'estiu passat perquè vam llogar un cotxe automàtic, que és l'únic amb què em veig amb cor, que és com és la bicicleta amb rodetes dels cotxes. Però li vaig agafar por després d'aquesta experiència.
8: No està bé, no està bé.
5: Però, perdoneu, és el que diu el Marc, o sigui, demostra que el curs funciona. O sigui,
4: sí,
5: t'agafa...
6: Si no l'agafes mai més.
5: Mai més, ja sí.
4: Si no agafes el cotxe...
5: Anul·la els conductors.
4: Si ningú agafa el cotxe, la carretera és més segura. Jo crec que ho fa bé la DGT.
6: Però no està bé,
4: felicitar.
8: Bueno, escolta.
5: Vols una pregunta? Que t'has fet el xulo, vols una pregunta?
8: Ah, sí, vale, vinga, va.
5: Recordeu que la notícia veure, sí, és que tothom...
8: Es veu que han tret els senyals del tren a vapor. Perquè es veu que ja no n'hi ha de trens a vapor.
10: No, perquè el senyal del tren a vapor és que...
8: Però tu veies el tren a vapor, sí, i no hi ha trens.
10: I ara què han posat, un AVE? O què
8: no
10: han
8: sé
10: posat?
8: Què han posat.
4: És veritat que haurien d'actualitzar, podrien posar senyals
8: per
4: de patinets elèctrics.
8: Per què, si tu hi ha el tren de vapor, bueno, i també, veus,
10: també es deia que el senyal aquest, que és un cèrvol que alerta d'animals, sí, sí, que posessin un port senglar, això ja...
8: Però no veus que és un port senglar, és una taca. Seria,
10: no, dic que hi havia aquesta iniciativa.
6: Perquè el cèrvol era de doctora en Alaska, te'n recordes aquell
10: que sé? A veure, va, pregunta.
5: Examen del 2026, recordeu que estem parlant d'això perquè diu encara la gent que si ens haguéssim d'examinar...
10: El Rocco ha arribat a tot això, ha arribat ja.
5: Sí, arribat.
8: Claro,
5: en una carretera convencional,
10: sí,
5: un turisme circula darrere un altre vehicle,
10: sí,
5: i no té intenció d'avançar-lo.
10: Sí.
5: Ha de deixar obligatòriament 50 metres de distància, i aquí són les opcions.
6: No, home, 50
5: sí,
6: metres?
5: Sí, sempre. Bé, no necessàriament. C, no. Pot circular tan a prop com vulgui si respecta la velocitat màxima.
8: No, això no.
7: No lo entiendo.
10: 50 metres.
7: Otra pregunta, profe.
6: Perdona un moment.
10: Silenci.
6: Això no m'ho van explicar.
10: 50 metres.
5: Opció A, sí sempre. B, no necessàriament. C, no pot circular tan a prop com vulgui.
8: No necessàriament.
6: Jo poso no, però serà ell que és que sí.
5: Sí, sí, sempre. Sí, sempre.
6: Jo dic que no necessàriament.
11: Jo dic sí sempre.
5: Doncs estàs equivocat. És la B, no necessàriament.
8: Veus?
4: Clar, no necessàriament.
6: La
4: B, jo, hem tot obert.
8: Jo puc anar a tota màquina.
5: Aquests exàmens són molt cabronets.
6: Com has d'anar a 50? Imagina't, 50 metres, 50.
5: No necessàriament. Ha de mantenir una separació que li permeti aturar-se sense col·lisionar i quan correspongui facilitar l'avançament.
8: Claro.
6: 4 metres. 50.
8: 50.
4: Això no ho explica en el curs de recuperació.
10: Jo pensava que era una pregunta trampa. Dic, diré 50, que si no...
8: Ai, senyor.
5: Perquè eren així, aquests exàmens.
10: Bueno, fes una altra. Tens una altra?
8: Calleu, calleu.
10: Ara sí.
8: Calleu!
5: Circules per una carretera convencional i vols avançar un ciclista. Pots sobrepassar una línia contínua? Opció A, no. Una línia contínua no es pot sobrepassar mai.
8: Exacte.
5: Opció B, sí, ocupant parcialment o totalment el carril contrari, si es pot fer sense perill.
8: No.
5: Opció C, sí, però només si no ocupes completament el carril contrari.
10: La C.
4: La C, la C.
6: Jo diria la A, tu. Va, jo no trepitjaria una contínua.
5: T'has tornat a equivocar.
8: És la A, oi?
5: És la B. Sí, ocupant parcialment o totalment el carril contrari, si es pot fer

0: sense perill.
1: Pues aquesta he dit.
2: No,
1: no, has dit la.
2: Tu...
1: No,
2: no,
1: no,
2: no,
1: la
2: A.
0: La C, la B no l'has dit, eh? Sí, però només si no, si no ocupes completament el carril.
1: Pues aquesta és la que he dit jo.
0: Sí, però és, no, no és, és la B, és la B. La que
2: doncs jo amb una continua no...
1: Però no, si la, la B i la C és la, és la mateix.
0: Ah. Vols una altra?
1: Vinga, una altra.
3: Això enganxa, eh? Triplete d'errors, faràs.
0: Un conductor acaba de prendre una petita quantitat d'alcohol i la seva taxa encara està per sota del límit legal. Pot afectar la conducció? A. No, mentre no superi el límit legal. B. Només si és conductor novell. C. Home, no. Sí, fins i tot amb taxes inferiors al límit legal.
1: Jo controlo.
3: La C. Aquesta és molt fàcil.
1: Aquesta és molt fàcil.
0: Recordeu que a l'examen es podien fer 3 errors. Has fet 2, per tant, potser encara haguessis aprovat.
2: Sí, però quantes preguntes hi ha a l'examen?
0: Ah, no, moltes. Ah,
1: bueno.
0: Moltes.
1: Bueno, deixarem aquí. Sí. Marc Martínez, sensacional el teu testimoni.
3: Me'n vaig agafar el dos.
1: El teu amic, Martí...
0: Oliveres.
1: Oliveres.
4: Tela amb Pep.
1: Pep Bala, eh?
4: Pep Bala.
1: No, no, el nom ja ho diu tot, eh?
4: Sí, sí.
1: Tens res a veure amb el Marc Bala?
4: No, jo crec que no, li haurem de demanar.
0: No, no, no, perquè sí que... és, és nom artístic. Ah.
4: Sí, es diu artístic. Blancafort, és en Pep Blancafort.
1: Bueno, el Bala també, sí, nom artístic.
3: I també, i també podria ser camioner.
1: Que, per cert, ara, perdona, ara, ara que... Para un moment, a veure, el que no té... O sigui, resulta que el Marc Bala, Bala, sí, és artístic i el Pep Bala també és artístic. Sí. Aleshores, aquests dos, per què s'han posat Bala?
5: Perquè van com a bales.
6: Versió RAC 1. RAC 1. Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
7: Vine al Festival Passatge Insòlit on hi trobaràs espectacles, atraccions mecàniques i entreteniment per tota la família.
8: A Santa Coloma de Gramenet, els dies 24 i 25 d'octubre.
7: Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses.
8: Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
9: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
6: RAC 1.
10: Aquest dilluns el Girona juga a RAC 1. A les 9, des de l'estadi Heliodoro Rodríguez López, Tenerife-Girona. L'equip de Quique Álvarez vol seguir la seva bona dinàmica a domicili.
11: Doni, mitja volta, gol! Aixeca't la samarreta, Doni!
10: Viviu el partit en directe a RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués. I després, tu diràs fins a la una. Aquest dilluns a les 9, Tenerife-Girona de segona. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: RAC1. Tots som un milió.
12: Gordon sembla que és el... En principi confia més a Flick, però que no s'adormi, eh?
13: Sí, i... l'altre és espectacular i agrada molt a la gent.
14: No, jo tinc la sensació que la DM en situacions d'1 contra 1 és i en finalització és bastant millor.
13: És millor,
14: millor.
6: La tertúlia del Tu diràs. Escolteu-la cada nit o recupereu-la a RAC1 Podcast, a l'app i al web de RAC1. RAC1.
1: L'única solució possible a la crisi de l'habitatge és el que s'ha fet tota la vida. Autoconstrucció. Omplir els seus dissenys de totxos, anar a la muntanya com Portland, on no hi hagi gaire policia, ni veïns, ni guàrdia urbana, i pico i pala. Els dissabtes són per aixecar parets. Així ho han fet els pares de família tota la vida.
13: És...
1: Calafell, Cubella, Reginar, Cabrils... Fet totxo a totxo i després consolidat.
13: Si no hi ha papers, no hi ha...
1: Ja se faran los papers.
13: Los papers ja se faran.
1: El paper pa fumar.
6: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. Ràdio en directe.
8: Contingut a la carta.
6: Podcast.
8: El que vols, quan ho vols.
6: A l'aplicació de RAC 1. RAC 1. Notícies. Mariona Martín.
15: Bona tarda, són les 5. L'operació tornada del cap de setmana al llarg del Pilar complica aquesta hora la circulació a les carreteres. La més afectada de moment és la C-16 a l'altura de Bagà cap a Barcelona, on s'acumulen 14 quilòmetres de cues. Més detalls des del RAC, Laia Batet.
16: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions de trànsit es concentren a la C-16 en direcció Barcelona, on s'hi acumulen 21 quilòmetres de retencions entre Bagà i Berga. Complicacions també a la Nacional 260, on hi ha 9 quilòmetres de retencions entre Ribes de Freser i Ripoll, i a la C-17 amb 3 quilòmetres de congestió a Ripoll en direcció Barcelona. Pel que fa també a la C-14, hi ha 2 quilòmetres de retencions a Pons i 1,5 quilòmetres més a Organyà en direcció Lleida. I a la C-55 també destaquem 3 quilòmetres de retencions entre Manresa i Castellgalí en direcció Barcelona. A l'AP-7 hi ha 1 quilòmetre de cues a la Roca del Vallès cap a Tarragona. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
15: S'espera que al llarg de la tarda les principals vies del país s'omplin de gom a gom. Trànsit preveu que avui tornin uns 270.000 vehicles a l'àrea de Barcelona. Per tot plegat, hi ha preparat tot un dispositiu especial. S'han habilitat carrils addicionals en alguns trams de la P7, on també es limita la velocitat a 100 km per hora. A més, també hi ha restriccions de mobilitat als camions, especialment en els trams de més congestió de la P7. Més qüestions. El govern espanyol estudiarà si pot recórrer al Tribunal Constitucional la decisió del Suprem de mantenir suspès el vot dels descendents dels exiliats espanyols. Ho han dit membres de l'executiu en converses informals amb els periodistes durant els actes del 12 d'octubre a Madrid. Fons del govern espanyol han lamentat la decisió i que no es doni importància, diuen, al dret de vot. Des del Partit Socialista també han criticat la decisió. La secretària d'organització del partit, Rebeca Torró, ha lamentat en una piulada que els nets dels exiliats no puguin votar, mentre que sí ho faran els descendents del règim franquista. D'altra banda, el Partit Popular ha celebrat la sentència que consideren justa. La suspensió de la llei de nets deixa sense la possibilitat de vot a unes 400.000 persones per les eleccions del 29 de novembre. I Pedro Sánchez confirma que diverses naus de guerra marroquines van navegar a les aigües de Ceuta el 30 i el 31 de juliol, coincidint amb l'entrada multitudinària de migrants. El president espanyol ho ha confirmat en una conversa informal amb periodistes, segons informa el Faro de Ceuta. El govern espanyol va respondre enviant també naus que fins i tot van estar a punt de col·lidir amb les marroquines. Malgrat tot, l'exèrcit espanyol descarta que l'episodi estigués coordinat amb aquesta entrada de migrants i neguen cap implicació del govern de Rabat en tot plegat. Ara els esports, en Pau Bonastre.
17: Des del vestidor del Galatasaray veuen el seu pròxim rival, el Barça, com el millor equip del món i es preparen per contrarrestar-lo. N'ha parlat aquest migdia el futbolista de l'equip turc, Lucas Torreira, a la prèvia del Galatasaray-Barça de demà a la Champions.
18: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets...
19: En mitad de la cancha quizás tienen los mejores jugadores e intentan controlar el partido en base a la posesión. Intentan cansar a los rivales para después poder atacar y poder lastimar. Vamos a preparar el partido de la manera que lo hacemos contra todo, más allá de que sea el Barcelona nuestro rival. Nuestra idea siempre va a ser la misma. No vamos a cambiar nuestra identidad de salir a ganar el partido.
17: D'aquí a un quart d'hora parlaran en roda de premsa Pau Cubarsí i l'entrenador Hansi Flick i després l'equip s'entrenarà a l'escenari del partit. A segona divisió, el Valladolid ha golejat l'Albacete 5-0. Ara, al final de la primera meitat, hi ha en joc el Burgos 0, Granada 1. A dos quarts de set s'enfronten l'Oviedo i l'Eibar i a les 9 del vespre tancarà la jornada al Girona, que visita el Tenerife. El partit el podreu seguir en directe a RAC1 en prèvia des de mitja hora abans. També a les 9 arrencarà l'últim partit de la jornada primera entre el Llevant i el Sevilla, el dia que, fora del futbol, Carlos Alcaraz ha deixat anar la lluita per acabar l'any com a número 1 del món. El murcià ha caigut eliminat en dos sets a la tercera ronda del Masters 1000 de Xangai contra Sisubergs.
18: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la Castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 fa amb la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
15: I el temps. Durant la tarda el cel estarà mig ennuvolat a la costa i al prelitoral central, a les comarques de Girona i al Pirineu. No es descarta algun ruixat feble entre Osona i el Ripollès. A Ponent i al sud, en canvi, es mantindrà el sol. L'ambient serà suau amb temperatures d'entre 22 i 26 graus o per sobre, fins i tot, a l'Ebre. És tot per ara. Més informació en una hora al punt de les 6. Us deixem amb el versió.
0: Doncs som els de la versió RAC1, que continuem en aquest especial 12 d'octubre en la companyia de Vicenç Martí.
20: Sí, bueno, per posar una mica de catalanitat aquesta enyordada.
0: Bueno, catalanitat, a veure, hem parlat de cotxes abandonats, que són, bueno, aquest malson burocràtic dels cotxes que es queden a les voreres, cotxes catalans,
20: sí.
0: I també pitjors conductors catalans.
20: Catalans.
0: Estàvem escoltant ara el Pep Bala queixant-se de que hi ha gent que condueix malament. Però aquesta segona hora canviarem radicalment d'història perquè parlarem d'un succés molt estrany, la mort per succió en un jacuzzi, perquè l'autòpsia confirma que aquesta és la causa de la mort d'una parella en un jacuzzi a Cullera. I la que ens vam preguntar en aquest moment va ser si estava mal dissenyat o si un jacuzzi et pot succionar,
20: això,
0: realment.
20: Això és molt important.
0: És molt important, pots, és molt important.
20: Te pode fastidiar una nit eròtica.
0: Bueno, i tant fastidiar que aquesta parella doncs, va tenir un problema realment greu. En vam parlar amb un especialista de jacuzzis, de la construcció de jacuzzis, per saber si realment pots tenir un problema que se t'acabi no només el romanticisme, sinó que se t'acabi tot directament dins el jacuzzi. I després passarem per cinema perquè hem de parlar de la pel·lícula de Troia, que ens va inspirar dubtes i ens va generar dubtes sobre el concepte del cavall de Troia, si era llegenda, realitat. També hem parlat amb l'Irene Cordón, que és doctora en arqueologia i història antiga de la Universitat Autònoma de Barcelona. El mite del cavall de Troia, d'on va sortir exactament, saps?
21: Sí, bueno, són l'Albert Serra.
0: Què tal, Albert?
21: Bueno, no cal que parleu d'això, és una pel·lícula completament infecta.
0: Infecta, però està guanyant un munt de premis.
21: Bueno, jo vaig marxar als 5 minuts, perquè, bueno, perquè l'única cosa interessant era quan estaven a dins del cavall, i això ho van fer molt curt, vull
0: això
21: dir...
0: Sí.
21: Haguessin hagut de fer, doncs, posar la càmera dins del cavall, com van fer, però molta més estona.
0: Sí, perquè la pel·lícula es veia moments que estaven tots esperant per entrar a Troia dins del cavall, però, clar, allò va durar ben bé...
21: Vull dir, clar, s'ha de veure, doncs, l'agonia, veure com es pixen, es caguen allà dintre, com mengen, que no saben ni el que mengen, com dormen, com vomiten uns a sobre els altres pel mareig, vull dir...
0: Home, Albert...
21: Clar, vull dir, la veritat, ostres, que això va passar, hòstia, va passar així, i no ho estan explicant. Home, vols guanyar la guerra amb una cervesa a la mà? Doncs escolta, explica-ho.
0: Albert, quin mal humor, però si és una obra mestra, l'Odissea.
21: No, és una merda, és un putrefacte.
22: Marta Cailà, molt bona tarda.
23: Hola, bona tarda.
22: Ens endinsem a l'Odissea.
23: Ara.
22: Que ha estat, podríem dir, el film d'èxit d'aquest estiu, el film dirigit per Christopher Nolan, que s'ha convertit en la cinta per adults més taquillera, allò que es diu, de la història del cinema. Després de recaptar més de 1.400 milions de dòlars, la pel·lícula, tot això, arribarà a les plataformes a mitjans de novembre. No serà el mateix, eh?
23: No, s'ha de veure al cinema.
22: Això s'ha de veure al cinema. Si la veus a casa, certament t'adorms. No, t'adorms. Per què? No, mare, impressió... O sigui, l'impacte, la impressió és veient-la al cinema.
23: I això que
22: cinema.
23: No l'hem vist en el format en què va ser creada, eh?
22: Sí, sí, sí.
23: Que ha de ser format IMAX amb una pantalla especial.
22: I va anar al Basté,
23: no
22: el Basté. I va anar i ho ha explicat. Està de tot arreu, aquest home. No entenc, és un cul inquiet. Que des, no, tinc-et quiet en un lloc.
24: Tinc-et quiet.
22: Bé, la qüestió que avui posem sobre la taula és... Marta Gailà, a veure, fins a quin punt el que veiem en aquest film, que reconstrueix el poema que suposadament va escriure Homer, va ser real, és a dir, va existir realment el cavall de Troia? Què se sap sobre aquesta ciutat? Va existir? No va existir? Va ser arrasada? És tota una invenció? A veure, per on comencem, Cailà?
23: Doncs mira, comencem saludant a la persona que ens explicarà i que ens desvetllarà tots aquests dubtes, que és la Irene Cordón, que és doctora en Història Antiga per la Universitat Autònoma de Barcelona. Què tal, Irene? Bona tarda.
25: Bona tarda.
22: Bona
25: tarda.
22: Home, escolta, bona tarda, que vingui.
23: Clar que sí.
22: Perquè avui...
24: jo no entendí nada, te me lo tiene que contar todo.
23: Ara t'ho explicarem, Adri.
22: No explicarem tota la pel·lícula i tota la història,
23: no,
22: perquè podríem estar...
23: Sí.
22: Però algunes coses sí.
23: I de fet, jo ara li deia a la Irene, escolta, Irene, és possible que hi hagi gent que no hagi vist la pel·lícula i que no hagi llegit Homer i que no sàpiga de què va el mite del cavall de Troia. Aleshores, per situar-nos, de què va aquest mite? Explica'ns la història.
25: Més que un mite, jo dic que és una epopeia.
23: Una epopeia.
25: És molt més, malgrat que també intervenen els déus i les deesses, és una cosa tremenda. O sigui, si us agrada el món de l'aventura, dels herois, no us podeu perdre aquesta gran obra, que és la Ilíada, escrita suposadament per un personatge que es diu Homer. Té una segona part, que és l'Odissea, que és meravellosa. Per tant, com que la primera part segur que us enganxarà, cal estudiar i llegir l'altre, també.
22: O sigui, a veure, en l'apartat d'ignorància, que ja hi entro, jo sóc el primer, l'Odissea és la segona part...
25: Sí,
22: la Ilíada
25: narra la història de com es va prendre Troia per part dels aqueus o els grecs, els hi podeu dir com vulgueu, i l'Odissea comença quan ha acabat aquesta guerra i tornes cap a casa, i se centren sobretot en un personatge que és Odisseu.
22: I tu dius que suposadament la va escriure Homer.
25: Clar, aquí ja tenim un dels problemes. El primer que hem de fer és, ho hem de contextualitzar tant amb l'espai i amb el temps. Comencem amb el temps. Ens separa molts anys. O sigui, Homer és un home del segle VIII abans de la nostra era. Estem parlant de l'any 750 abans, per tant, ens separen 2.750 anys. Llavors, realment va existir aquesta persona? Aquí no ho sabem. O sigui, és possible que Homer fos un rapsoda, que vol dir aquests homes que anaven per les viles, que anaven explicant les històries, perquè heu de recordar que en aquella època la gent no sabia llegir i escriure. Tenim escriptura, però la gent no sap llegir i escriure. Per tant, anar narrant aquests fets, aquests relats, i hi ha un moment que ho deixa per escrit. Això per una banda. Però quins fets estan narrant? Uns que havien passat 500 anys abans. Per tant, us heu d'imaginar com si nosaltres ara estiguéssim explicant què va passar quan un senyor que es diu Colón va anar cap a Amèrica i se la va fer seva.
2: Aquesta és la distància temporal.
25: Aquesta és la distància temporal, és enorme, immensa, i no l'hem de perdre en cap moment. Per tant, suposadament, Troia és una ciutat que va existir, perquè a més les proves arqueològiques així ens ho demostren, però que va existir i que va ser arrasada i va ser cremada durant el segle XIII, per tant cap al 1200 abans, i fins 500 anys més tard, aquest suposat Homer, que no sabem si era un rapsoda, i altres autors que diuen que no, que és tota una colla d'homes que sota el pseudònim d'Homer escriuen, d'altres diuen que era un home sec, vés-t'ho saber. La qüestió és que finalment hi ha qui ho posa això per escrit, 500 anys més tard, d'una tradició oral que es van explicar, que segurament hi van posant matisos, perquè tot depèn de qui ho expliqui. Si una cosa doncs, l'expliques tu, per exemple, a Marta, doncs et fixes més en uns detalls que potser el Toni et fixaries en uns altres.
22: Potser segurament buscaria altres matisos.
25: Podria ser.
22: Doncs, perdona, quan has dit 1300 abans de Crist?
25: Abans de Crist.
22: És que jo també que dic, m'ha ballat la cifra. 1300 tot és abans.
24: Els fets.
25: A 500 anys més tard, que són 750 anys, aquest suposat Homer.
22: Però aquests fets, Troies,
25: clar, què sabem? D'entrada, nosaltres pensàvem que era tan sols una aventura, una epopeia, unes aventures, doncs, en comptes del Tintín, doncs, de molts reis, i uns d'ells doncs, és Odisseu, però hi ha Menelau, Agamenón, uns noms que ens sonen doncs, com molt aqueus, molt grecs, i molt antics, on també prenen protagonisme aquestes divinitats gregues, que jo crec que ens sonen a quasi tots i totes, perquè estic parlant de Zeus, de l'Olimp, sí. O estic parlant d'Atenea, Afrodita, Apolo, jo crec que són coneguts aquests, doncs també participen en aquesta obra. Per tant, en un inici tu t'imagines que allò és un conte. És una història fabulosa, meravellosa, d'aventures, punt i final. Què és el que passa? Que hi ha un moment, al segle XIX, ja de la nostra era, per tant, al 1800...
22: Sí, d'ara.
25: D'ara, al 1822, ens apareix un home que neix a Alemanya d'origen prussià, que es diu Heinrich Schliemann.
2: Memoritzeu aquest nom perquè aquest senyor també mereixeria una pel·lícula. Amb la Irene estem completament d'acord.
25: És que no
2: se li ha de dedicar una pel·lícula a aquest senyor.
22: Henry
25: Schliemann. És que no entenc com encara no se li ha fet una pel·lícula aquest home, perquè per si sol la seva vida és tremenda. Llavors, Schliemann és un home d'un origen molt humil, però té la gran sort de tenir un pare que li explica històries quan era petit. I li explica la Ilíada, perquè ell ha llegit la Ilíada d'Homer. Llavors, aquell nano, fascinat per aquestes històries que li parla d'herois i de guerres i d'un cavall de fusta, ell diu, quan jo sigui gran, vull anar a buscar Troia. Però això us ho he d'imaginar una miqueta, que és com si us expliquéssim el conte de, no sé, la Caputxeta Vermella,
2: sí,
25: i digueu,
2: sí.
25: Jo de gran vull anar a buscar la casa de la iaia.
2: Sí.
25: La vull anar a buscar i vull l'armari, vull... Doncs ell té aquesta idea, però és un infant. I als infants és molt difícil que pugui distingir el que és realitat del que és ficció. Schliemann es farà adult, es farà gran i es farà d'or. Enganxarà tota la febre d'or nord-americana, s'anirà cap als Estats Units, aconseguirà, a més a més, la nacionalitat nord-americana, i es fa d'or. I quan ell és milionari...
22: Però això és real,
25: es forra,
22: eh?
25: Això és real!
2: Es va forrar, eh?
25: Absolutament. Llavors, ell no oblida mai el somni que tenia de quan era petit, que era buscar Troia. Ell estava casat amb una dona russa, tenia una facilitat pels idiomes tremendo, parlava més de 15 idiomes. Més, uns idiomes, unes llengües complexes, el rus, el turc, però la llengua que més li agradava era el grec. Però ell deia que l'havia de perfeccionar. Llavors, quan ell està a Estats Units i ja s'ha fet d'or, agafa la dona russa i li diu, carinyo, me'n vaig a Troia. I diu, on està Troia? I diu, no, no ho sé, agafaré el llibre de la Ilíada i diu, molt bé, demano el divorci. I es divorcien.
0: Com? Ah, però, què dius?
25: Fixa't. Perquè diu, jo m'ho vaig...
24: Les dones.
25: És un vaja, vaig... No, sí, vaja.
24: Vaja una bandida.
25: No comencin, eh? Llavors, què és el que fa? Doncs res, agafa el diari, perquè en aquella època només hi havia els diaris, estem parlant del segle XIX, i posa un anunci al diari dient, es busca ajudant / esposa que parli grec perquè vull anar cap allà, perquè vull anar a buscar una cosa molt important. I contesta aquest anunci una dona que es diu Sofia, 25-30 anys més jove que ell,
3: mira.
25: I li diu, jo vull ser aquesta acompanyant i aquesta dona. Ai. I es troben i es casen.
3: Anda, ja no.
22: Ah, o sigui, a sobre...
25: Sí, s'han arribat a Atenes.
22: I va haver maig, allò que es diu ara maig.
25: Va haver
22: maig. Posats a fer... No, és que ara es diu maig, no? Abans es deia, saps, hi havia...
3: El fletxazo.
22: Feeling, fletxazo, ara maig.
25: No, no, i a fe que hi va ser... Llavors, ell pot practicar el grec, a més es van casar seguint un ritual homèric, perquè ell està tan obsessionat que hi ha un moment... És un home molt excèntric, com podeu veure, molt ric, i per tant podia fer el que li donava la gana. I sí, sí, llavors ell diu, a veure, agafem la Ilíada i comencem a llegir, a veure si hi ha alguna pista que ens pugui indicar que Troia existeix. I, de fet, les referències geogràfiques hi són, hi ha pistes, n'hi ha. Parla de l'estret dels Dardanels, que això sabem que està al nord-oest de l'actual Turquia, parla del riu Escamandre, que té 75 quilòmetres de llarg. Per tant, ell diu, vinga, ens n'hem d'anar cap a la costa de l'Egeu, però a la banda que queda turca, és a dir, no la part grega. Nosaltres hem d'agafar el mar Egeu, que aquestes aigües neguen, toquen diverses terres, i diu, ens anem cap allà, cap al que a vegades diem Àsia Menor, i se n'anirà cap allà. Ell té molts diners, per tant diu, jo això ho vull trobar. Llavors hi ha un moment clau, que és que coneix un home, que és el Frank Calvert, que és diplomàtic britànic, en aquell moment ell està allà com a ambaixador, que també li agrada molt l'arqueologia, però com un hobby, eh? I diu, mira, a mi també m'agrada molt, jo també crec que podria existir, podríem anar-ho a buscar, i plegats, fan una aposta, i a Hisarlik, doncs un petit monticle, es posen a excavar, i efectivament, doncs, troben. Troia. Però, clar...
24: Perquè se li enraien, se li havien rigut.
25: Tot el món acadèmic se li enraia, perquè era com anar a buscar, que dèiem, la casa de la Caputxeta.
24: I com ho sabien, que allò era ben bé Troia?
22: Ah, aquí està la pregunta.
25: És que... Com sabien? De fet, el tema és que ells veuen un petit turonet, és una zona molt plana, però ells veuen un petit turonet que es diu Tel, que vol dir que és artificial, i diuen, no, aquí hi ha d'haver alguna cosa. Llavors, ell, que era bastant destraler, en aquell moment l'arqueologia no existeix com a ciència, fa una trinxera de 36 metres, pom, i comença a veure que apareixen restes per tot arreu, o sigui, muralles, carrers, palaus, i diu, ja està, he trobat Troia. El problema és que el món acadèmic, ara, evidentment, ja ha de callar la boca, no pot dir res, i l'única pregunta que es poden formular és, no si Troia ha existit, perquè és evident que ha existit, sinó que, com que no han parat d'excavar, s'han adonat que hi ha 9 Troies, una sobre l'altra. Perquè posem un exemple i ho puguem entendre. Actualment, la ciutat de Barcelona està sobre la Barcelona romana, que es troba 5-6 metres per sota. Doncs això és exactament el mateix. Veiem que Troia és no una ciutat, són 9 ciutats. Molt antiga, la més antiga data del 3100, més o menys, abans, evidentment, i la més propera, que ja és d'època romana. Per tant, Schliemann, que està convençut, que deia, si jo us ho deia, jo, si l'únic que havíem de fer era seguir les passes d'Homer. Ell mostra al món sencer, al món acadèmic, que Troia existeix. L'altre tema és si els personatges van existir o no.
23: Aquest és altre
22: escolta,
23: tema.
22: Escolta, perdona, però...
23: La història és apassionant.
22: Bueno, la història, i tal com ho explica la Irene Cordón, perquè, clar, bé, segons qui t'ho explica i ja t'has adormit.
23: No,
22: és que no, això ella demostra... No, perquè això
23: ella
22: demostra...
23: Ella ho explica amb una passió...
22: No, perquè això demostra l'important que és com s'expliquen les coses i la manera d'exposar les coses, perquè estem tots aquí atrapats amb la història que ens ha explicat, no?
23: Hem descobert, per tant, qui va ser la persona que va descobrir les restes de Troia.
22: Doncs és el que dèieu. Es mereix una pel·lícula.
23: Va existir. Sí. Aquest senyor se li hauria de dedicar una pel·lícula. Però hem començat parlant del cavall de Troia.
22: Sí.
23: Perquè si la gent ha anat a veure aquesta pel·lícula, sabrà que la pel·lícula comença amb el cavall.
22: Bueno, i a banda de la pel·lícula, deixa'm dir, Marta, que
25: jo, Josep,
22: ja des de petit és una de les històries que t'expliquen.
23: S'ha parlat molt del cavall de Troia.
22: L'engany que amb un present, que és el cavall de Troia, entra a la ciutat i aleshores són envaïts.
23: Però estaria bé que expliqui la història la Irene, perquè pot haver-hi gent... A veure,
22: bueno,
23: segur
22: la història,
23: que... La història del cavall,
22: i a partir d'aquí...
23: I si va ser real o no, aquest cavall.
22: I si és
23: cavall.
22: Un present, si té alguna relació, si no...
4: I com és que s'ho van creure, també, els tres?
22: Bueno, no sé, a veure...
4: Un cavall aquí,
22: Cailà,
23: li cedim la veu a la Irene Cordón, que és la gran experta.
22: A veure, la primera qüestió.
23: La història del cavall de Troia, per la gent que vagi despistada, quin és i fins a quin punt el cavall de Troia és real o és ficció.
25: Molt bé, quan nosaltres parlem del cavall i de la guerra de Troia hem de dir que és aquella batalla que va confrontar els pobles grecs, que els diem aqueus, versus Troia. I tot per un segrest, que és Helena. Per tant, una dona de nou és la que provoca tot aquest
22: dilema. Tot ho enreda les dones.
0: Sí, vinga, només no falten comenci. Els seus comentaris. Sort de les dones. Sort de les dones.
25: Per tant, són 10 anys de guerra i no hi ha manera.
0: Per un, per un segrest.
25: Per un segrest. Un segrest que també aquí el podríem començar a mirar molt bé perquè Helena va encantada cap a Troia. Sí. I a més, molt lleig perquè deixa una filla seva, Hermione,
3: exacte,
25: la deixa a Esparta.
3: I deixa l'home i la filla,
25: Sí, deixa l'home i la filla i ella se'n va, per tant, encantada amb Paris, que s'enamora bojament, per tant, d'aquest troià. Per tant, fins a quin punt és un segrest quan la cosa és consentida? El tema està aquí. Sigui com sigui, tots els aqueus, els pobles grecs, diuen hem de recuperar Helena pel nostre rei a Menelau d'Esparta, li hem de tornar a la dona.
3: Per l'honor.
25: I per l'honor, que a més els lligava i els unia als pobles grecs amb aquesta batalla. Però és una batalla que dura 10 anys. Llavors, després de 10 anys, amb moltes baixes per les dues bandes, a més, a mi el que em passa és que quan llegeixes la Ilíada no saps de part de qui posar-te, perquè això no és un partit de futbol. És a dir, no són els bons i els dolents. És que hi ha bons i hi ha dolents a tots dos bàndols. O sigui, jo sóc una enamorada d'Hèctor, que és el troià, però sóc una enamorada, evidentment, d'Odisseu, que és un aqueu, que és un grec. Llavors, tens un dilema, no?, que dius, ostres, aquí què passa? Llavors, hi ha un moment que després de 10 anys de lluita, que no hi ha manera que allò quedi desempatat, perquè el que volen els grecs és entrar a Troia, que és una ciutat fortament fortificada, diuen, alguna cosa haurem de fer. Llavors, aquí és on entra la màgia d'aquest cavall de Troia. Per què? Perquè ens diu Homer que hi ha un moment que Odisseu diu, però que no ho veieu, que no hi ha manera que guanyem. És a dir, per la força no guanyarem amb la violència. Portem 10 anys intentant-ho i l'únic que aconseguim és que la gent mori. Per tant, aquí hem de substituir la força per l'astúcia, per la intel·ligència. I per mi aquest és el moment clau. Com farem un engany? I ara sí que es decideix construir aquest meravellós cavall, que no és només de fusta, perquè quan llegim la Ilíada ens diu que té uns rivets d'or i de plata i de bronze i que és una obra meravellosa, perfecta, però significa la unió dels pobles grecs que diuen, com que no hem pogut guanyar per la força, ara utilitzarem la intel·ligència. Però alhora és l'engany. Ara fa un moment, Toni, tu deies, és un engany, perquè ho és. Per tant, per mi el cavall de Troia, què simbolitza? Tot això. Per una banda, la unió, posem-nos d'acord, deixem de banda aquesta força, perquè en aquesta batalla, Aquil·les, que és el gran heroi, Aquil·les és un heroi que no perd mai cap batalla, però utilitza la força. I Odisseu diu, molt bé, amb això no podem fer res, per tant, si volem que Troia caigui, necessitem Odisseu, necessitem aquesta astúcia. I fan aquest cavall, que a més jo m'atreveixo a dir que també representa la ceguesa humana. Perquè quan els troians veuen aquell cavall al mig de la platja, però alguns troians diuen, alerta, això és una trampa. Ah, sí? Clar, que això és sí, lo bo. Tenen una profetisa meravellosa, que és Cassandra, que és la filla del rei Príam, que diu, no el porteu perquè això ens provocarà la destrucció de Troia. Però no li fan cas. I per què?
3: No,
25: per la ceguesa, clar. Perquè al final la comunitat, la gent, vol creure el que vol creure i el que veu. I quan veuen aquella meravella, diuen, no, això ha de ser meu. O sigui, la cobdícia humana va més enllà. Llavors, cometen el gran error d'entrar aquest cavall i a dintre hi ha la trampa. Perquè hi ha aquests 30 homes al capdavant d'Odisseu que, evidentment, un cop s'estiguin a dins, obriran totes les portes i faran que els aqueus entrin i destrueixin Troia.
23: I van arrasar amb la ciutat.
25: La van arrasar. O sigui, quan tu agafes la Ilíada és molt dura. A més, són uns cants. La Ilíada són molts versos, són més de 15.000 versos, que està dividit en 24 cants, i els darrers cants, de fet, parla de la mort d'Hèctor, ara que us parlava jo, per mi, no del gran heroi, per la part troiana, però després sabem tot el que passarà, els esdeveniments són terribles, o sigui, violacions, saquejos, mort, és sanguinari. Si te n'adones, la part més obscura del ser humà, que encara hi és. Per això és tan interessant estudiar els clàssics, llegir-los, perquè fet i fet no ha canviat res, i això és meravellós. Llavors, quan tu veus això i la ira, què porta aquesta cobdícia de voler robar, de voler agafar, i tot acaba amb un bany de sang, que és lo bonic, que arqueològicament Schliemann ens va demostrar que Troia existia, i d'aquestes nou troies hem vist que la Troia número 6, la que equival a l'any 1200 abans de la nostra era, és una Troia que va ser saquejada i cremada. Per tant, sembla ser que tot allò que ens explica Homer a la Ilíada i a l'Odissea va ser veritat.
23: Caram.
22: No, és que, clar, anava...
23: El Toni va processant?
22: No, no, anava a preguntar-li si això va ser... Però, clar, és que amb el punt i final que m'acaba... Bueno, el punt i a part que m'acaba...
23: Va ser real. La guerra va ser real.
22: Clar, la història del cavall, això ja no ho sabem.
25: No, això és una metàfora. O sigui, això hi ha... Aquí hi ha de tot, eh? Aquí hi ha alguns autors que han dit que si va ser un terratrèmol, que si era una torre de setge... Jo crec que simplement aquest simbolisme tan potent, tan fort, que alguna cosa deuria haver, però en tot cas...
23: Algun engany hi havia d'haver.
25: Segur. És que al final és l'única cosa que pot desencallar aquella cruel guerra. Has de canviar, perquè si més a més, si portes 10 anys, que segurament no eren 10 anys, probablement van ser molt més. És com quan nosaltres diem tropecientos mil anys, que són tropecientos mil, no? Dius, 10 vol dir que és una dècada. O sigui, penseu que molts d'aquests herois grecs, el mateix Odisseu, se'n va anar d'Ítaca, que tenia un fill recent nascut. Sí. I ell diu, quan torni, jo no sé ni si es viu aquest criu, que se n'haurà fet de la meva dona, tots estan enyorats, tots estan farts. A qui li agrada la guerra? Suposa una pèrdua de tants recursos humans i de tants recursos, és un desgast psíquic i físic tan bèstia que per això diuen que hem de fer alguna altra cosa. I aquí és on ve la paròdia, no? Aquesta metàfora d'aquest cavall.
22: Deixa'm preguntar-te, Christopher Nolan ha triat l'Odissea, però dius que hi ha una primera part. Sí. Tu, si fossis Christopher Nolan...
23: De què hauries fet la pel·li?
22: Sí, de la primera part, o de la Ilíada, o de l'Odissea?
25: A veure, a mi m'agrada molt que segueixin un personatge. Odisseu, a més, és per mi el gran personatge.
22: Sí?
25: Sí, perquè la intel·ligència venç la força. I jo crec que això a dia d'avui encara no ha de prevaldre. I que Odisseu, de fet, és l'antiheroi. Perquè l'heroi grec sempre és aquest home catxes, guapo, és aquest... Com tu, no?
22: No,
23: Atenció.
22: No tinc res de tot això.
25: Però en tot cas és la imatge que ens arriba, no? Com són els herois grecs. Llavors, Ulisses és un complet, perquè té això, però té sobretot l'astúcia. Jo crec que sense intel·ligència no pots fer absolutament.
22: Escolta, i a la pel·lícula, ja aprofitant...
23: Aprofita, Toni.
22: A la pel·lícula hi ha un moment que l'Odisseu diu a la pel·lícula, clar, no sabem si això és una llicència...
23: La llicència de
22: Christopher Nolan. Exacte. Se n'arrepenteix de tot el que ha fet a Troia. Això, a l'Odissea, en el text, és així o és una llicència de Christopher Nolan?
25: No, és meravellós, no és cap llicència. De fet, quan agafes el text de l'Odissea, veus l'evolució d'una persona, perquè, clar, Ulisses s'està 10 anys per entrar a Troia, 10 anys per tornar a Ítaca. En total són 20 anys. Llavors, ell, quan arriba amb aquest desgast...
23: Ulisses i Odisseu és el mateix,
25: Perdoneu, si Ulisses o Odisseu...
22: Gràcies, Caila, que ara estava buscant l'Ulisses.
24: No s'entén, no.
22: Aquest on està?
23: És el mateix.
24: M'ho ha rentat la cabeça.
25: Gràcies, Marta, perquè sempre diem Ulisses. No, però és veritat que hauríem de dir que és molt més bonic. Llavors, ell fa un repàs de la seva vida i tots al llarg de la vida, no? Et mires 20 anys enrere, no som el que som, precisament per tot el seguit de coses que et van passant. I ell s'arrepenteix de moltíssimes coses, fins i tot d'algun moment donat que va tenir algun ego, no? Molt, molt fort, i diu, però si al final, al cap i a la fi, tu què és el que vols? Ser feliç. Llavors, ell el que vol és tornar a casa, abraçar la seva dona i els seus. I jo crec que és una miqueta una lliçó del que és la vida. Ens trobarem molts problemes al llarg de la nostra vida, perquè la vida no és fàcil per ningú. Ja trobaràs a cíclops, ja trobaràs també a tempestes i algun déu emprenyat amb tu, però sigui com sigui, al final, el que més estimes és l'amor dels teus. Llavors, és normal que ell miri enrere i digui com és possible que se m'hagi escapat la vida, no? D'aquesta manera, i trobo que és un moment molt profund, molt, molt psicològic, fins i tot.
22: Deixeu-me dir que tinc un grapat d'amics que estan enganxats
23: atrapats,
22: a la ràdio, que estan entusiasmats. Bueno, pel que en aquest cas...
3: A tu el que te va agradar la pel·lícula en el moment de la bruja...
23: Ai, quin fàstic.
3: Con los mariners que tenien gana.
22: Vaig passar fatal.
23: Jo vaig haver d'apartar la mirada de la pantalla.
3: I los converteix en tocinos.
22: Vaig passar fatal.
23: Allò és fastigós. Voldria preguntar-li dues coses més per acabar a la Irene Cordón, doctora en Història Antiga per la Universitat Autònoma de Barcelona. La pel·lícula de Christopher Nolan ha estat criticada per molts acadèmics, perquè diuen que no ha estat fidel a la història d'Homer i han criticat coses com, per exemple, que escollís una actriu negra per protagonitzar o per posar-se a la pell d'Helena de Troia. A tu què t'ha semblat la pel·lícula?
25: Fantàstica. Fantàstica. Evidentment que respecto qualsevol opinió, però jo crec que qualsevol cosa que t'apropi a la història antiga, més igual si és en format de gran pantalla, en aquest meravellós programa que estem aquí, radiofònic, tot allò que apropi al lector, a l'oient, a la història antiga, a una obra universal literària com és l'Odissea i la Ilíada, endavant. Per tant, tant de bo es facin més pel·lícules com aquestes, tant de bo. I després, si t'has quedat amb aquella inquietud de voler saber més, llavors sí, sí que us dic, agafeu l'obra, per exemple, d'Homer, que és una figura...
23: O un llibre que estàs llegint, que tu m'has dit, te l'has llegit.
25: Acabat,
23: ja. Recomana aquell llibre...
25: El recomano per aquells per lectors i lectores... sí, aquells oients que diguin, és que jo això d'agafar Homer, potser, clar, buf...
22: Fota't. Jo he vist que les llibres...
25: 15.000 versos...
22: No, ha estat un llibre molt venut aquest estiu.
25: Per Stephen Fry.
22: He vist un llibre... Però, clar, és aquest.
25: Sí, és Troia i Odissea, de Stephen Fry. L'Stephen Fry el va treure amb Mare Llibres.
22: Deixa'm apuntar, perquè jo he llegit molt aquest estiu, però quan vaig veure l'Odissea i la Liliada vaig pensar, hòstia, no m'atreveixo.
25: Ah. Troy el van treure fa un parell d'anys.
22: Però aquest no és un actor britànic?
25: Sí, sí. L'Stephen Fry, però sí, és meravellós. El dels Amics de Peter.
22: Sí.
25: Però, doncs és humorista. Té un vocabulari tan bo, perquè ell mateix que diu, ell és un enamorat dels pobles grecs i diu, però a veure, anem a utilitzar un vocabulari que la gent l'atrapi. Llavors, ell mateix t'explica la història. Ell diu, jo m'he llegit Homer, però jo us l'explicaré perquè jo el que vull és que tu coneguis fidelment aquesta història. Llavors, dins dels diàlegs és molt divertit perquè comença posa en boca d'Odisseu, cagondena, no sé què. Llavors, clar, utilitza un vocabulari molt proper. És una lectura molt fresca, molt agradable. Llavors, si no us atreviu a Homer, agafeu aquesta obra de Stephen Fry, Troia, que ja prèviament havia escrit una altra d'herois i mites, i ara, que va sortir el mes de juny, el d'Odissea, i us ho passareu pipa, perquè és meravellós. I plorareu amb aquest llibre, també, perquè us emocionareu. Caram. Perquè al final toca això, parla del ser humà. Ja està.
23: Irene Cordón, doctora en Història Antiga per la Universitat Autònoma de Barcelona.
22: Ha de venir més vegades.
23: Estem...
20: I no parlareu del gosset, que es va estar esperant que tornés? Pobret.
22: El gos d'Odissea.
20: Es va estar esperant.
25: És una part que m'encanta.
20: Home, pobret.
23: I això també surt al poema d'Homer?
25: Sí, a mi més a mi m'encanten els animals.
20: A mi també.
25: L'únic que el reconeix a la primera.
5: L'únic.
20: El gos.
25: I això...
5: Fixa't.
25: I l'espera, i llavors mor.
20: Sí, pobret. Estava molt malament.
5: Era molt vell.
23: Ja. Que torni un altre dia la Irene, eh?
22: Sí, això no, és que hem quedat...
7: Ay, no, és una mujer muy peligrosa, esta tal Irene, que viene acá a hablar de caballo. Y el caballo en Colombia es muy adictivo.
23: No és aquest cavall.
5: Puedes ir a casa a ver a mi senyora.
22: No, però és que l'ha d'acompanyar.
5: Vuelvo después.
22: Ara, avui sí que més que... En fi, més que merescut l'aplaudiment i l'agraïment de la Irene Cordón que ens hagi acompanyat. Irene, moltes gràcies.
25: Gràcies a vosaltres.
22: Prenem nota del llibre, ara tornem.
9: Versió RAC1. Ai, que ràpid passen les coses bones.
10: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
9: Els 10 dies Nissan...
10: Com?
9: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
12: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
26: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
27: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
28: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
29: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
30: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
29: Deu ser això, sí.
31: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
29: Et trobo a faltar.
32: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
1: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
28: Truca a Verisure al 900-903-744.
2: Verisure.
28: RAC 5, 4,
6: 3, 2, 1.
28: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
8: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
28: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mare de Déu.
28: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
16: Un autèntic bochorno.
8: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
28: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
8: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
28: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC1.
17: Podem saludar el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia, moltes gràcies.
18: Què tal? Molt bon dia. Bueno, la nostra idea és prohibir la intel·ligència artificial fins a determinada data a l'escola.
17: Conseller d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Li preguntaré a Regi Curt, per què no plega?
19: Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill.
21: Hola, Victoria Luengo.
32: Hola, bon dia. Tens una sensació d'abisme i després tu passes de l'hòstia, doncs va ser exactament...
17: Hola, Javier Bardem. Bon dia, buenos días.
33: Con tanta gente, tanta cámara escondida y tal, no recuerdo ver un set de rodaje.
34: Es la primera vez, ¿no, Humberto, que vienes aquí?
35: Nunca había entrado. Murieron más de 3,000 y pico personas y fui testigo de los que se lanzaban del building. Nunca se te van a borrar de la mente.
28: Totes les veus, tots els protagonistes, al món a RAC1. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. Versió RAC 1.
22: Bueno, anem amb el últim cas que abordarem, avui, això sí, amb la col·laboració del Marc Serra. Marc, bona tarda.
36: Bona tarda.
22: Benvingut a una nova temporada.
36: Gràcies.
22: Ben trobats. A veure, anem amb un succés que ha generat perplexitat a molts, i és el de la mort d'un matrimoni a partir d'una succió d'un jacuzzi. Això ha estat a una urbanització de Cullera, a València. A veure, què podem explicar d'aquest cas?
37: Doncs mira, demà farà una setmana d'aquesta estranya mort d'aquest matrimoni que eren residents a Irlanda. El marit era de Nova Zelanda, la dona era irlandesa. El marit es deia Patrick Joseph Tobin, de 48 anys, i la seva dona es deia Thomasina Tobin, de 51 anys, i que van ser trobats pels seus dos fills, de 16 i 15 anys, dins del jacuzzi, morts en una urbanització de luxe que es diu Cap Blanc, a Cullera. Aleshores, a partir d'aquí, doncs es va iniciar una investigació, la Policia Nacional va començar doncs a intentar veure si hi havia indicis de criminalitat, signes de violència, i van concloure que es tractava d'una mort accidental. Clar, aquí el dubte era com algú, no?, quin tipus d'accident es pot produir en un jacuzzi. És a dir, era un xalet de luxe de 4 plantes, els pares estaven al jacuzzi i quan van els seus fills a veure'ls se'ls troben morts. Aleshores, segons el diari El Levante, que va informar molt bé sobre aquest succés, que ha generat, diguéssim,
38: sí,
37: doncs molt de misteri, no?, de dir, ostres, com algú pot morir succionat per un jacuzzi.
38: Jo és que no, bueno, jo...
22: Ara ho hem estat discutint.
38: Bueno, no sé que l'airem, però ho preguntarem.
37: Sí, sí, doncs clar, tot apunta que aquí es tracta d'un fenomen conegut com atrapament per succió en un jacuzzi. I ara, doncs, el Marc Serra que ens il·lustra.
22: A veure, Marc...
36: Jo, a veure, no és que sigui usuari habitual de jacuzzi, però crec que tant el tema que estem comentant com la gent que habitualment hi va, perquè es vagi un balneari o un espai que sigui,
22: és que aquest matí
36: hem d'intentar entendre què ha passat. El concepte de succió... Com pot provocar la mort?
22: És que per començar, els jacuzzis que jo he estat, No m'han provocat mai una succió. És més, el jacuzzi et genera bombolles, sí.
0: I massatge, diguéssim.
22: O sigui, expulsa aigua, no succiona.
37: Ja, però hi ha un moviment que jo crec que tots fem, o hem fet alguna vegada, que és col·locar-te al costat...
0: A l'esquena, sí, no?
37: Taponar els xorritos d'aigua perquè et succioni l'esquena o la part que vulguis, no?
22: No ho he fet mai.
37: Jo no ho he fet
22: no?
37: mai.
22: No ho he fet
37: una
22: mai.
37: Altra cosa és posar-me...
22: Un altre tipus
37: moment, una altra cosa és posar-me...
22: Dirigir el xorro.
37: Xorro de les piscines...
22: Sí.
37: Perquè jo és jacuzzi, però ja, el de la piscina... I sí que et poses a les... Intentes buscar la lumbar,
22: sí.
37: I aleshores sí que amb el xorro de la lumbar...
3: I detenir la contractura.
37: Bueno, et fa com un cert massatge, però sí. Succionar...
22: Però l'aigua surt.
37: No, l'aigua surt, no succiona.
22: No
37: és el que no entenc, clar, no xucla.
22: I jo he llegit, ara ho aclarirem...
37: És que ho intentem aclarir...
22: En aquest cas no l'entenc.
37: Clar, diu que el marit va quedar succionat i en el moment en què aquesta persona va quedar succionada pel jacuzzi, la seva dona va fer l'esforç per intentar rescatar-lo,
22: sí.
37: I aquí és on va morir ella, que és una altra història que tampoc no acaba de tenir clara.
0: Van morir per esforç, s'entén, els dos?
37: Això diuen, per esforç d'intentar la dona rescatar el marit d'aquesta succió.
22: Però tanta força...
37: Bueno, ara ho preguntarem.
22: Jacuzzi, domèstic.
37: Mira, jo he fet una miqueta d'investigació sobre accidents a jacuzzis. Només fixant-nos en l'any passat a Espanya, hi va haver dues víctimes en menys d'un mes. I també hi ha altres...
22: Amb jacuzzi?
37: Sí, altres accidents relacionats amb una mala utilització o un mal manteniment dels jacuzzis. Això no vol dir que els jacuzzis no siguin segurs, eh? Són, en fi, coses que han passat. Per exemple, el desembre de l'any passat, Antena 3 reproduïa el testimoni d'una dona que va perdre el coneixement a causa d'una enrampada en un jacuzzi.
22: Hòstia.
37: Va passar...
0: Amb un jacuzzi?
37: Sí, sí. En un hotel...
22: Una cosa... O sigui, això fins i tot ho puc entendre. Que hi hagi una... Els jacuzzis,
37: sí.
22: Alguns fins i tot tenen llum.
37: Hi ha electricitat.
22: Aleshores, bueno...
37: Sí. Però és evident que no funciona bé. Si bueno, tens rampes, passa que la cosa no
22: està clar.
37: Bé.
22: Però tens rampes d'electricitat.
37: Sí,
22: clar,
37: sí, sí,
22: però
37: sí,
22: per
37: sí,
22: succió...
37: Jo us estic explicant coses clar. Que han passat amb els jacuzzis.
22: Jo hasta les piscines amb llum...
0: Li fan por, no?
37: Bueno, això explicava
0: si
37: Antena 3 del que va passar en aquest hotel de Màlaga.
4: Estábamos dentro del agua las dos juntas y mi madre se quitó las gafas. Yo me quedé en el agua, pulsé un botón y sentí un calambre muy grande. Ya no me acuerdo de nada más. Escucho un ruido raro y era mi hija. Me dice, mamá, que me ha dado la corriente. Se soltó del botón, se vino hacia mí, a los primeros escalones. Como pude, la saqué del agua a tirones. La encargada me ayudó a ponerla más en medio y llamó a otro muchacho para reanimarla.
37: A veure, l'Artur Déu és gerent de l'empresa Aquavia Spa, que és un dels fabricants i comercialitzadors líders d'Europa. També és vocal de l'Associació Espanyola de Professionals del Sector de la Piscina. Artur, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
37: Gràcies per entendre'ns. Ets la persona clau...
22: Jo crec que t'entendrà, eh?
37: Sí, per entendre'ns, volia dir. I entendre'ns també. Dic, gràcies per entendre'ns. Dic, ets la persona clau en aquesta història, perquè aquí, si busques qualsevol titular relacionat amb aquest tema, a tot arreu posa succió, mort per succió. A veure, com se succiona i què pot arribar a passar en aquesta succió en un jacuzzi?
5: Ah, molt bé, bueno, intento explicar-ho. Primer de tot, moltes felicitats pel programa, eh?
37: Doncs, a veure, doncs moltes gràcies.
5: També dèieu...
37: No, dic moltes gràcies per atendre'ns.
5: En primer lloc, com bé dèieu, en els spas, els torrets d'aquests que parlàveu, per allà només surt aigua. Allà mai succiona aigua.
37: Clar.
5: Per allà sempre s'impulsa aigua, que és el que fa l'hidromassatge, no? I llavors, el que ha passat aquí és força estrany, no? I trist, evidentment,
37: sí.
5: però la qüestió no ve pels xorrets, sinó que perquè pels xorros de l'aigua, que sortia aigua, per algun lloc l'estem succionant.
37: Val.
5: Llavors, als spas, habitualment tenim unes, el que se'n diu unes succions, uns dispositius, que agafen l'aigua, la porten cap a una bomba i la impulsa a través dels jets. No?
37: Però és un tub, això? O sigui, la succió és un tub?
5: No és un tub. Bé, bueno, a darrere de l'instal·lació hi ha un tub, però el que hi ha a l'espa són doncs, unes reixes... Igual que a les piscines, quan buidem la piscina hi ha una reixa, doncs hi ha unes reixes que succionen. El tema aquí, clau, és que si les coses es fan ben fetes, no hi ha d'haver-hi cap problema. Si l'espai està ben fabricat i ben instal·lat, no hi ha d'haver-hi cap problema perquè nosaltres fabriquem conforme a normatives. Evidentment, quan tens electricitat, quan tens mecanismes, com a tots els aparells, aquí a Europa tenim normatives. Llavors, si es compleixen les normatives... doncs no, jo podria dir que en un spa fabricat a casa nostra, perdoneu que ho digui així, això no podria passar, perquè està tot dimensionat i els elements que utilitzem estan homologats per complir amb les normatives. I un dels punts claus és que no hi pot haver-hi un atrapament. I per no haver-hi un atrapament, doncs es dimensionen aquests accessoris per evitar que no hi hagi una força, no?, que pugui succionar les persones, i a més es disposen de certa manera que no puguis tenir un atrapament, no? Aquí és tot molt estrany, perquè hi ha dues persones que quedin atrapades, sí. Després s'ha parlat de que la segona persona pues, potser no ha estat atrapada, no? que ha mort per estrès, sí. Però bueno, aquí s'ha de clarificar tot molt, no? I ja suposo que la informació és molt... Ara jo només tinc la informació que ha sortit a la premsa, no? I és bastant estrany, no? Però jo el que podria dir també és que en aquest sector, igual que de piscines i espais, n'hi ha moltíssims. Jo calculo que a Europa hi haurà més d'un milió d'espais instal·lats i aquí a Espanya potser hi ha més de 60.000. I problemes no n'hi ha habitualment.
36: Per tant, tu creus que aquest espai, aquest jacuzzi, podria estar fabricat a fora d'Europa, per exemple?
5: Aquest spa, per les imatges que hem vist així, sí. Nosaltres, jo crec que és un spa fabricat a Àsia o així, però fabricants europeus, jo diria que nosaltres tenim molta consciència de complir les normatives i de fabricar conforme s'ha de fer.
22: Però, disculpa, en el cas que ens ocupa, és a dir, un jacuzzi pot tenir tanta potència de xuclar que la persona quedi atrapada dins del jacuzzi i que després vingui una segona persona i intenti estirar o treure-la del jacuzzi i no la pugui treure? I després una segona qüestió... com és que no van anar a tocar el botó d'aturar el jacuzzi?
5: Aquest seria el tema clau, no? El primer que pensem, tots els que coneixem el sector, dius que pares la bomba i s'ha acabat, no? Però clar, en moments d'estrès, potser... Llavors, a la pregunta, pot quedar-se atrapat? Home, si està mal dimensionat, sí. Sí, nosaltres tenim una única succió que els pot tapar i no està en cap sistema de prevenció d'atrapament que obliga la llei. Pues podria quedar-se atrapat.
36: Quina força té aquest atrapament?
5: No, depèn de la superfície i de la bomba que hi hagi al darrere. És a dir, aquí la casuística és ampla. Si tens una bomba molt petita que succiona, pues tindràs una força, no sé, de 20 newtons o de 20 quilos, i si tens una de més gran i una superfície més gran, pots tenir una força més gran, però no s'hauria de calcular. No
36: és que Telecinco avui apuntava a una força de succió de 200 quilos. Això és possible?
5: Depenent de la superfície que tingui i depenent de la bomba, podria ser possible.
22: Això vol dir que la bomba xucla 200 quilos.
5: Això podria dir que la bomba pot generar una força de succió de 200 quilos, sí, podria fer, però o de 10 o de 5, però tot això és molt relatiu, això s'ha de calcular. Aquests titulars explicats així sense saber quina bomba hi ha darrere, no és el mateix una bomba d'un cavall de potència que d'una bomba de 5 cavalls o 3 cavalls, no.
37: Clar, però jo aquí tenia...
5: Jo el que puc dir és per posar tranquil·litat, perquè...
22: No, però...
5: Moltíssimes instal·lacions, totes les piscines tenen aspiracions, totes les piscines tenen circuits de filtració i des de fa molts anys que hi ha unes normatives que s'han desenvolupat amb rigor, no?, i que tots tant els fabricants com els instal·ladors han de complir, no? Ara, si hi ha productes que passen sense control i que venen que no compleixen normatives, doncs, bueno, potser és el cas, no? Però jo també esperaria veure que acabin el peritatge i tot es venin que ha passat, perquè és molt estrany.
37: Passa, aquí jo tinc un dubte, disculpi, i és que aquesta xarxa on hi ha aquesta bomba de succió, no?, aquesta xarxa, l'hem d'entendre que està al terra, diguéssim, del jacuzzi o a les parets del jacuzzi?
5: Pot estar als dos llocs. Normalment està al fons de l'spa, però està connectat, pot estar connectat amb un...
37: És a dir, en aquest cas, imaginem que el jacuzzi està ple, no, d'aigua i aquest senyor queda succionat per aquesta xarxa, doncs es podia haver ofegat, és a dir, podia haver quedat l'aigua per sobre del cap, diguéssim, no? O no?
5: Sí, però no és habitual, perquè en un spa normalment la gent està sentada o estirada i sempre té el cap fora de l'aigua, no?
36: Perquè quina profunditat hi ha des del terra fins a dalt de tot? Quina profunditat hi ha?
5: Un spa normalment hi ha 40, 60 centímetres, no... 70, amb algun que pugui ser més fondo, no hi ha més.
36: Per tant, fins i tot assegut podies tenir el cap a fora, entenc.
37: No, clar, el dubte
5: sí,
37: és...
5: Sí, normalment, si estàs succionat, assegut, no, el cap està fora.
37: No, podies haver tret el cap i bueno, a tocar.
22: No sé, és que no, hi ha certament, molts misteris. Sí, és...
5: Bueno, perquè la clau no és... perdoneu, la clau no és si estava assentat o no estava assentat, és a dir, l'espà ha d'estar dimensionat i dissenyat perquè ningú es pugui quedar atrapat. I això es pot fer. Això, hi ha la tecnologia, hi ha les solucions, hi ha els aparells homologats, i per això els professionals ho fem d'aquesta manera, no? Dir, sí, després l'usuari vol fer submarinisme, que no és el lloc per fer-lo, pues no hauria de tenir cap risc, no?
36: Bueno, anirem a preguntar sobre les males pràctiques. És cert que és perillós portar el cabell llarg en un jacuzzi, o això també ens l'han colat?
5: No és perillós. Si a l'espa estic dimensionat, una de les proves que s'ha d'homologar i es passa és una prova de succió amb els cabells. I si l'espa està dimensionat, no ha de ser perillós pels cabells. Perquè les succions estan doblades, no? I es fa una prova...
36: Ep. Senyor Tura ha quedat succionat també per la tecnologia.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Recordes l'última vegada que vas riure sense parar? El 29 d'octubre riuràs el doble amb Andreu Casanova i Charlie P al Casino Barcelona Comedy. Una nit, dos estils i doble ració d'humor sense filtres per només 20 euros. Entrades a casinobarcelona.com.
4: Tim, ets en un jacuzzi, Artur, sí, o no?
5: Sembla aterrizar com ho puedes.
6: El jacuzzi.
5: El jacuzzi.
4: Ara, Artur...
5: Bueno, escolta, és que no hi ha cobertura, no se sent bé, deixem-ho... No. Ara, calla. Sí. Va, última ràpid.
4: Artur, la meva pregunta és... Artur, canvio.
7: Torneu a trucar.
4: No pateix.
5: Sí, torneu a trucar, home, és que per no gastar el dit...
8: Agafeu el telèfon normal, que és el que anava bé. Tot. Veure,
4: em queden tres preguntes, ja, però vaja...
5: Sí, és que era terrible que m'ho poden... I el dialecte de demà del món a recollir...
4: No costa res, generar feina pels companys.
5: Sí. Bueno, escolta...
9: Solicito a Vector, cambio.
10: ¿Qué?
11: Vuelo 209 despejado para Vector 324.
9: Ya tenemos autorización, cambio.
10: Bien. ¿Cuál es nuestro Vector, Víctor?
9: Recibida autorización, cambio.
10: Me llamo Clarence Cambion.
9: Cambio. Bien.
5: Bueno.
9: ¿Qué?
5: Doncs això és el que hem generat. Bueno, escolta, que podem acomiadar-nos, això sí, per telèfon de l'Artur Déu.
4: Artur, ens escoltes
5: que
4: ara?
5: Ens queda l'última pregunta sobre el cabell.
4: Artur.
12: Hola, em sentiu?
4: Ara, la cosa convencional. Sí. No, que t'estava preguntant...
12: La comunicació no és massa bona, però jo, em preguntau pel cabell.
4: Sí, digues.
12: Dic, pel cabell no ha de ser un problema, és el mateix. De quan dissenyem un spa, una de les proves específiques que fem és evitar que pugui haver-hi un atrapament de cabells. Llavors es dissenyen totes les succions i tots els elements perquè els cabells no puguin quedar atrapats. I sí, i la poca força, la força que pugui fer... una persona es pugui retirar sense problemes.
4: Perfecte. Doncs almenys tenim algunes...
12: dissenyat, hey. No hi ha problemes.
4: Val. Dic, almenys tenim algunes respostes, que no totes, sobre aquest cas, però, sobre el funcionament dels
5: ecotis. Però si és possible, allò que, que jo em preguntava aquest matí, és possible que quedis que et succioni un jacuzzi?
4: En una mala instal·lació,
5: si està mal instal·lat i mal pensat i mal dissenyat, doncs sí.
4: Sembla ser que sí.
8: A mi no m'hi veureu.
5: No, és que no volem veure.
4: Que
5: vostè, quan el veiem amb un jacuzzi, serà el de Formol al Clínic.
4: I una cosa, Artur, ja, ara ho deixem, però allò que fa la gent que vol una cita romàntica, posa uns pètals damunt del jacuzzi i tal, això parlant de succió, això no deu ser bo pel motor, no? No podem anar succionant coses.
12: Si els pètals arriben al motor, pues baixarà el caudal, però bueno, escolta, els espais estan pensats perquè la gent es relaxi. Ja. Això és molt trist el que ha passat, però normalment és un espai agradable on compartir sensacions i la calidesa de l'aigua, vull dir que no. Nosaltres els que venem això ho fem per relaxar la gent. No per
5: Escolta, parlant de relax, és cert que l'espa baixa la pressió?
8: Mira,
5: mereja.
6: Bueno, l'aigua calenta, no?
5: Mereix. Pregunto amb ell, segur.
12: Sí, l'aigua, home, sí, depèn de la temperatura, però si està amb la temperatura adequada... És un entorn relaxant, llavors sí que et pot baixar la pressió si t'hi estàs massa hores. Però...
5: Va, no ho dic perquè a vegades t'ho aconsellen quan vas a un balneari. Sí, diuen que no es diguis. Més de?
12: 20-30 minuts. Depèn de la temperatura de l'aigua. Amb el canvi climàtic també pot ser un problema ara, també.
5: Ja, vols dir que a més temperatura més et baixa la pressió?
12: Sí.
5: Val, no, ho dic per mira, que tot això que a vegades passa, que surts, que la feina que tens...
4: Bueno,
5: perquè t'hi passes una hora.
12: No.
4: El que heu d'inventar, Artur, és un sistema perquè no et toquis amb les cametes.
6: Si
4: han desconeguts a l'espa, això sí que és un tema que s'ha de tractar, perquè a mi em fa molta angúnia, eh? Vas tocant palets i ungletes al tal de l'altra banda, eh?
12: Ja en fem de grans.
4: Val, molt bé. Artur, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
12: Vosaltres.
4: Adéu-siau, bona tarda.
6: Gràcies.
4: Gerent de l'empresa Aquavia Spa i vocal de l'Associació Espanyola de Professionals del Sector de la Piscina.
8: A mi no m'hi veureu.
4: No, ja ho ha dit abans.
13: I el xorro aquell, he vist gent esclafada, eh? El xorro que surt allò dels spas.
5: Jo vaig estar amb un balneari aquest estiu i una de les piscines era que no hi havia estat mai, que...
14: El circuit d'aigua, de corrientes, no?
4: Sí.
14: Que se t'emporta.
4: Sí, un riu de
6: carabàs. Ah, sí, que...

0: tot... Bueno, però jo vaig perdre la meva dona. Va anar a parar al riu. Jo no sé, va desaparèixer. Dic, hòstia.
1: Com un remolí.
0: I de cop i volta em van dir, hi ha una mujer que ha aparecido com una baldufa surando en el río.
1: Allà vas rodolant, eh? Allà vas rodolant.
0: Jo té una força.
2: Però, que, però què és això?
0: No sé, no li...
3: Però
0: no li...
3: t'has de deixar portar, te deixes
0: no
3: portar.
0: Que, però quina, la teràpia quina és? Bueno, t'has de deixar portar. És que jo no podia sortir tampoc, eh?
1: Relax.
0: Jo vaig agafar-me amb una corda, eh?
3: Vull dir, era tremendo. Has de fer el mort i deixar-te portar.
0: No t'has de deixar... És que si no surt, semblava...
1: Se'n diu un riu lent, això. És un
0: riu
1: lent.
0: No, era tremendo. Però,
2: és un remolí d'aigua.
0: Com una turbulència, no podia sortir.
4: Versió RAC 1. RAC 1. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes. Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC. Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
5: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
6: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
5: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
7: Per triar i remenar.
8: Amb tot el contingut dels programes.
9: I també els podcasts originals de RAC1. I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
10: I som tots.
11: Més fàcil.
12: Més directe.
13: Més intuïtiu.
5: Més RAC1. Tots som un milió. Tot el que passa a RAC1 i a RAC més 1 ho tens a RAC1.cat.
4: RAC1.
14: Aquest dimecres la Lliga de Campions es juga a RAC1.
15: Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món.
14: Des de 8:45 viurem en directe el gruix de la jornada de Champions amb Jaume Molló. Amb especial atenció al Roma Real Madrid amb Damià López i els comentaris de Dani Solsona i David Bro.
16: Impacte de pilota en Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol!
14: Molt pendents també del partidàs Manchester City-PSG amb Albert Ferran i Jaume Naveira, del Betis Porto amb Clara Rodergas i de la resta de partits de la nit amb Quim Salvador. I després, per rematar-ho, tu diràs fins a la una. Aquest dimecres no feu plans, que torna a ser nit de Champions. Si és la Champions, és RAC1.
5: Tots som un milió.
17: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
5: Tot l'univers RAC1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
18: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: I escolta el que vols, quan ho vols.
19: Ei, tu que fas esport! Saps que ara pots gaudir d'un snack saludable amb la nova barreta Nutri-Sport Protein Soft Bar amb una textura soft, gust boníssim i 15 grams de proteïna.
20: I sense sucres afegits, oi?
19: Exacte! No té edulcorants, ni aromes artificials, ni sucres afegits en la massa.
20: Apunta, és de Nutri-Sport. Perquè prendre un snack saludable i gaudir és un plaer.
19: Nova Nutri-Sport Protein Soft Bar. No pot estar tan bona.
5: RAC1. Notícies. Mariona Martín.
21: Bona tarda, són les 6. Continuen les retencions a les carreteres per l'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar. Les cues més llargues a aquesta hora són a la C-16, on encara hi ha més de 20 quilòmetres de retencions. Més detalls des del RAC, Laia Batet.
22: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions es centren a la C-16, on s'acumulen fins a 21 quilòmetres de retencions repartits en dos trams entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 14 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll i 3 quilòmetres més a la C-17 a Ripoll, tot en direcció Barcelona. Pel que fa a la P-7, una avaria a Maçanet de la Selva deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de retencions cap a Barcelona i més al sud un accident entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès deixa un altre carril tallat i un quilòmetre i mig de cues cap a Tarragona. També destaquem 3 quilòmetres de retencions a la B7 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc i 3 quilòmetres més a la C55 entre Manresa i Castellgalí, totes dues en direcció Barcelona. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
21: Aquesta tarda, un home de 60 anys ha mort en un accident de moto a Vimbodí i Poblet a la Conca de Barberà. Ha passat cap a 2:15 de la tarda a la carretera T-700. Per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via i ha perdut la vida. És la tercera víctima en un accident de moto aquest cap de setmana llarg. A més, des de principis d'any, 99 persones han mort en accident a les carreteres. 39 d'aquestes víctimes mortals circulaven en moto. Encara en mobilitat, l'operació tornada també ha començat amb problemes a la xarxa ferroviària. A hores d'ara no funciona l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. A primera hora de la tarda s'ha incendiat un comboi de l'AVE que viatjava fins a Figueres. El foc ha obligat a frenar el tren, que ha quedat aturat a menys d'una hora de Saragossa. També han desallotjat els 380 passatgers que estaven dins el tren sense que hi hagi hagut cap ferit. Més coses a Barcelona. Un centenar de persones es manifesten a aquesta hora a l'Avinguda del Paral·lel en contra de les celebracions del 12 d'octubre a la ciutat. Anem cap allà, Víctor Massip.
10: Sí, ara mateix hi ha unes 150 persones, se va sumant més grups de gent a poc, i van amb banderes palestines, cartells contra Israel, i són just davant de l'edifici d'atenció a la infància que està blindat amb tanques i Mossos. Los manifestants han tallat del tot l'Avinguda del Paral·lel i el trànsit ha quedat completament aturat, i d'aquí a uns minuts llegiran un manifest i tot seguit començaran la marxa. Baixaran pel Paral·lel fins a arribar al monument a Colom i acabaran el recorregut a la plaça d'Idrissa Diallo. El bloc anticolonial aprofita la convocatòria per denunciar el racisme i el passat colonial d'esta data i també assenyalen la discriminació cap a les persones migrades per llogar un pis.
21: I el primer ministre britànic, Andy Burnham, atribueix a l'Iran l'atac contra la base aèria de Fairford al Regne Unit. És l'atac que va tenir amb l'aire al cor al país a finals del mes passat. La policia del Regne Unit va detenir diverses persones acusades de cometre delictes amb explosius i es van haver de desallotjar diversos veïns de la zona. Llavors ja es va relacionar l'incident amb la guerra a l'Orient Mitjà perquè és una de les bases que els Estats Units fan servir per atacar posicions de l'Iran. Avui, però, el primer ministre britànic ha estat més contundent.
11: És molt probable que l'atac es coordinés a l'Iran i gairebé amb tota seguretat sota la direcció de la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran. No tolerarem aquestes amenaces al nostre territori. Combatrem amb fermesa l'ús que fa l'Iran de xarxes criminals i farem valer tots els nostres poders per actuar contra elles i contra les seves vies de finançament. To target them
21: and their funding streams. Burnham també ha dit que imposarà noves sancions a l'Iran després de l'incident. I ara els esports, amb Pau Bonastre.
12: En la prèvia del Galatasaray Barça, partit que jugarà demà a les 9 del vespre, Pau Cubarsí ha dit fa uns minuts que l'equip està plenament mentalitzat per al duel i també per l'ambient que es trobaran a l'estadi d'Istanbul.
13: Bueno, sobre todo ya sabemos las cualidades que tienen ellos, tanto ofensivas como defensivas. Sabemos el campo que venimos, el ambiente que tiene, la atmósfera que transmite y sobre todo tenemos que hacer nuestro juego, pero también atentos a los pequeños detalles que yo creo que van a ser importantes para el partido de mañana.
12: D'aquí a uns minuts, l'equip saltarà a l'escenari del partit per estrenar-se per últim cop abans del duel de Champions. A segona divisió, el Girona tancarà la jornada aquest vespre visitant el Tenerife a les 9 del vespre, des de mitja hora abans a RAC1. A segona, ara s'està jugant el Burgos 0, Granada 1 a l'afegit de la segona meitat. Abans, golejada del Valladolid 5-0 contra l'Albacete, mentre que a 6:45 jugaran l'Oviedo i l'Eibar. I 1/4 abans, a la Primera Federació, el Sant Andreu visitarà el camp de l'Hèrcules.
21: I el temps, el cel es mantindrà mig ennuvolat o fins i tot tapat en punts de les comarques de Girona, el Pirineu i a la costa i prelitoral central. Entre les comarques interiors de Barcelona i de Girona no es descarta algun ruixat feble. Les temperatures seran semblants a les d'ahir. És tot per ara. Ens actualitzem al punt de les 7. Ara continua el Versió.
23: Doncs continuem fent-vos companyia aquesta tarda festiva, reivindicativa també per alguns, els del Versió RAC1, amb dos nous temes que volíem recordar-vos en aquesta hora. Començarem parlant i recordant la secció del Xavi Franquesa, que senyor Santa Susana ens va parlar de deixar de semblar idiota. I li dic a vostè perquè és el primer que m'ha vingut al cap. Que no és que em refereixi a vostè com a idiota, però sap? Vull dir, trucs per deixar de semblar idiota en algunes situacions, sap? I després parlarem d'un tema que va generar molta polèmica quan us el vam explicar al programa. Sí, després del part... Hem de deixar de fer visites a la família que acaba de parir. Hi ha molta gent que ha dit prou. Hi ha gent que considera que quan venen els pares, els avis, els familiars, molesten la criatura que acaba de néixer i potser s'haurien d'esperar un temps, uns dies en anar-hi, i aquí hi ha un moviment que comença a demanar que, si us plau, la gent no vagi a fer visites després del part. En vam parlar amb el Marc Torremolins, que és un pare que ha fet un decàleg explicant les directrius molt clares que ell va donar a la seva família perquè no vinguessin a veure la seva criatura just després de néixer.
0: Hola, sóc la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut de la Generalitat.
23: Què tal? Com està, senyora Cabezas?
0: Molt contenta de venir-vos a veure.
23: Vostè és molt simpàtica, eh?
0: Ai, gràcies. Sí. Bueno, és que aquest tema que esteu tractant és molt important.
23: Molt important i molt polèmic. No. Ara, escolteu-vos-el bé, perquè hi ha gent que diu, home, acaba de néixer la criatura...
0: Sí.
23: Acaba de néixer la criatura i jo tinc ganes de veure-la.
0: Sí.
23: No cal que m'esperi tants dies.
0: Sí, no, però no es pot anar a veure la criatura quan acaba de néixer.
23: Ah, no?
0: No, perquè és que no n'hi ha debat. Es poden transmetre molts virus, bueno, molts bacteris, malalties. S'hauria de fer una cúpula de vidre com una macroincubadora perquè la gent no toqui la criatura, perquè la gent és molt marranota, no
23: però,
0: es mete llave les mans, no fa la distància, bueno, mans, mascareta... Sí. La meva recomanació és que la criatura se visiti cap a los 13 o 14 anys.
23: Permeti'm,
0: Quan ja sigui adolescent.
23: Trobo,
0: és una molt bona edat.
23: Són molts anys,
0: ja tenen les defenses molt ben formades i, a més, donen conversa.
23: Està emocionant,
0: conversa,
23: no, ara? I està fent gràcia,
0: sí,
23: no?
0: Sí, sí.
23: Que es queda aquí una estona?
0: Sí, he vingut a fer una inspecció de les tecles de la màquina de vending.
23: Ui.
0: A veure quants bacteris tenen.

0: sintonia que li agrada...
1: M'encanta.
0: A Marta Cailà.
1: Ole! Vintage Travel, que vam descobrir gràcies a...
2: Sí, gràcies al Franquesa.
3: Sí, però vull dir que vam, en inici, la sintonia...
1: Era una altra.
3: Era una altra. I sí. la Marta Cailà, amb molt bon criteri, va dir que aquesta temporada, no sé, va ser la segona, ja podríem... Jo l'he estat escoltant i m'agrada aquesta. I s'escau millor. De fet, haig de dir que el meu espectacle parlant amb Franquesa, l'altre... Tinc dos espectacles a marxa. Un que fem per tota Catalunya, festes majors i més, que diu parlant amb Franquesa, el comencem amb aquesta sintonia perquè dona molt bona energia. Sí, sí. Bueno, totes les cançons de Vintage Travel, però aquesta en qüestió a mi em dona aquesta cosa, em dona
1: força.
3: Rauxa. Em
4: dona... Només t'agrada aquesta orquestra?
2: Home, no, que li agrada molt.
3: Em fascina. O sigui, clar, en comparativa, em semblen infinitament millor que la resta, però no m'agraden altres coses. De fet, jo encara estic en aquest procés d'anar escoltant coses noves. De fet, en breu, ara vull tancar un concert. Perquè hem perdut el costum d'anar a concerts. Però no concerts... Va, dius,
2: oh, macro concert.
3: A Dua Lipa. A mi no ja els macro concerts no m'interessen. De fet, m'entra una miqueta d'angoixa amb un macro concert. I també haig de dir, crec que ho he dit alguna vegada aquí, que tots els concerts que es fan al Palau Sant Jordi s'escolta entre regolinxi i malament.
2: Sí.
3: I jo...
2: Estic d'acord amb tu.
3: Jo deixar anar 80 cuques per escoltar la música amb una qualitat que no millora...
2: I el cantant petit així el veus, eh?
3: Sí, no sé per què venen en format mini. Els porten en format mini. Els porten així, no porten l'autèntic. No, porten...
2: Com el clic de fa mòbil.
3: Sí, anem a veure Catalunya, vas a Catalunya en miniatura. Sí. No ens enganyem. Anem a veure la grandiositat,
2: sí.
3: No?
2: I com els porten?
3: Com
2: si són, no? Si són tan minis...
3: Ah, no sé, d'una caixa, no sé. Però el cas que se sent... I de fet, d'una caixa mista, així és com s'escolten els concerts, sí. Per mi, al Palau Sant Jordi, sí. Que em consta que la sala B del Palau Sant Jordi, no sé com s'ha, el Sant Jordi Club...
2: Sí, sala B, sí.
3: No, Sant Jordi Club, pot ser?
2: Sí, sí.
1: Però ara diu que lo faran todo nou.
3: No, és que ara em consta que fa un temps que estan fent reformes al Sant Jordi Club per... d'alguna manera revifar l'acústica de l'espai, cosa que em sembla que també hem de fer el Palau Sant Jordi. I haig de dir que el Palau Sant Jordi Club, el Sant Jordi Club, s'escolta molt millor. Vaig anar a veure Sidoní, que també us el recomano infinit. Per mi estan els Vintage Travel i a Sidoní. Home, perdona, Sidoní, que ha fet un trajecte meravellós. Van començar, és una banda catalana de Barcelona, van començar cantant en anglès, després en castellà, i a l'últim disc íntegrament en català. Fascinant, que us el recomano des d'aquí. Si sou d'aquests que, no sé, que esteu, no sé, viviu a la lluna, encara no coneixeu Sidoní, que tenen trajectòries del 1997, patant molt fort, i per mi, de les bandes nacionals, per mi és amb molta diferència la banda de rock més espectacular. I a més ha aconseguit després de tants anys guardar la mateixa formació, que això és una cosa, i sense barallar-se ni res, que s'estimen de veritat, que és una cosa, perquè clar, tu veus reportatges de bandes d'aquestes de tota la vida, quan veiem el documental de Sopa de Cabra deies, bueno, que hi ha un cipote muntat constantment, que de fet ara fa poc vam fer una comparativa de Gerard Quintana, i és cert que Gerard Quintana, Carles Puyol, ho va treure a la sotana l'altre dia, i Tortell Poltrona són la mateixa persona, amb, diguéssim, diferent llargada de cabell i diferent to, però són pràcticament la mateixa persona. Tenim tres catalans il·lustres que podrien ser exactament la mateixa persona.
4: Que no sigui el mateix.
3: Exacte. Que no sigui el mateix persona,
2: perquè el país és tan petit que una persona s'ha de multiplicar per tres.
3: No, em va semblar meravellós, perquè ho teníem al cap i ho vam verbalitzar l'altre dia. Vaja, hem fet el previ de la història.
1: El tema d'avui.
2: Bueno,
1: el tema d'avui és bo.
2: Anem al tema, a veure. Compte que per la Cailà el premi d'avui és bo. Vinga.
1: El tema d'avui.
3: Ah, el tema. Ah, dic, ja premi?
1: El tema. No, és que estic...
2: Estava veient unes imatges del Festival de Sant Sebastià, on demà parlem amb el Gorina, i li han donat un premi al Brad Pitt.
3: Has associat premi amb...
2: No, el meu cap ja estava notant que demà amb el Gorina hem de parlar, entre d'altres coses, del Brad Pitt. Perquè li han donat un premi.
3: No, ha tret una pel·lícula nova, el Brad Pitt, ara.
2: Sí.
3: Fantàstic.
2: I ara s'ha tornat a deixar anar,
1: Qui?
3: Ah, amigo. Bé, doncs parlant d'imbècils. L'altre dia un... No, a mi sembla un actor meravellós, jo. Sí,
2: però no el coneixem, no el coneixem.
3: No, home, aquí...
2: Perquè amb la relació amb l'Angelina Jolie vam quedar una mica...
3: No en parlen massa bé. no en parlen massa bé, però és allò que dèiem, hem de separar l'obra de l'artista, etc.
4: I per barallar-se han de ser dos, eh?
3: Efectivament, i jo com que, per lo que sigui, no tinc ganes de discutir amb el Brad Pitt, perquè em sembla que tindria les de perdre.
4: Ara anuncia un banc.
2: Bueno, i cafès i el que vulguis.
5: Y Macoque, la ex de Kiko Matamoros, dijo que tuvo una noche de amor con
3: sí,
5: él.
3: Sí, que va tenir un rifirrafe.
5: Claro, eso es muy importante.
3: Va tenir pell en pell. Diu ella, ¿eh?
5: Pero Brad Pitt dice que no se
3: acuerda. Suélteme del brazo, señora.
5: Que no la conoce nada.
3: Del brazo, señora. Bé, no, és que l'altre dia, un individu, l'altre dia no, ahir. Jo estic en una època una miqueta fent multitasking, diguéssim. Hem començat la temporada i hem començat molt forts, amb molts temes. Per tant, això que has fet tu ara, de confondre premi amb el tema,
1: sí.
3: Això a mi m'està passant de 24 hores al dia a 25. I vaig posar així, sembla sí, imbècil absolut.
2: Clar, però això vol dir que vas a allò que es diu a full.
3: Al límit, pensant, encara no he decidit, si he volgut fer masses coses a la vegada i se m'estan solapant i se m'estan menjant.
6: Però això comença o que no comença la secció?
3: No, ara hi anem. No, el que vinc a dir, que ja he dit que a mi la calor en general em provoca ansietat i el fet de que se'm solapin les activitats em provoca més ansietat. I jo pensava que havia acabat la calor quan venia aquest procés de feina, però ara se m'ha ajuntat l'ansietat pel procés de feina juntament amb la calor que fot durant el dia. Bé, dit això, jo ja entrava jo amb mil coses al cap, pensant que venia d'una reunió, i arribo al vestuari a la piscina, i hi ha un tio, més clar, la situació és que el tio està amb pilotes, assegut a una de les banquetes, amb els ous, clar, perquè ja seuen amb la punteta al cul, de manera que penja els ous. Dius, home, ja que seus, fot una tovalleta, i recolza els ous. No, que és que pel que sigui li deu fer fàstic, seu a la punteta per no escalfar-se els ous i els deixa penjant. D'aquests que triga molt en vestir-se, i mentre està en pilota li agrada tenir converses, que és una cosa, a mi que estiguis en pilotes no m'importa, però bueno,
1: ja, fent,
3: ja no facis el botafumeiro, no cal, no cal fer el botafumeiro.
2: Els gimnasos, i l'altre dia també ho vaig veure a la platja, que...
4: es mostren.
3: Sí.
2: Bueno,
1: estan molt còmodes despullats.
2: No hi ha pressa. No hi ha pressa a vestir-se.
1: Això també passa al vestuari de dones.
5: Però fuiste a una playa nudista.
1: Vull dir, dones que van despullades, per exemple, s'assequen els cabells...
2: Despullades.
1: Que jo, o sigui, jo em despullo... Dutxes, et despulles, però em vesteixo, i si m'haig d'assecar els cabells, me'ls asseco ja vestida.
2: Sí, sí.
1: Doncs no. Que no passa res, vull dir, dius endavant. Però vull dir que hi ha gent que se sent molt còmoda.
3: Que s'agrada. Gent que s'agrada amb aquest estat.
1: Estan còmodes,
3: i ho vol compartir. Sento seguretat amb el meu cos i vull compartir amb la resta. Jo no estic en desacord. Jo sóc molt partidari del nudisme, al tanto. Però el nudisme té un espai, habilitat, i on està compartit per tothom amb la mateixa actitud.
2: Hi ha un moment que, diguéssim, que l'ou de Pasqua ja els has vist.
3: Efectivament.
6: A les dutxes tothom fa nudisme.
2: Parlant a la banqueta
6: de la mica més enllà.
3: Home, després hi ha gent que encara fa aquesta cosa que es fa el turbant a la cintura amb la tovallola, intenta canviar-se sense treure la tovallola, que jo penso, nen, a la següent, el circo del sol, perquè aquesta habilitat de despullar-se la part de baix amb la tovallola enrotllada, la camisa per sobre, sense que se'n vegi res, dic, escolta, què tens, què amagues? Jo algun dia li diré, és que tinc curiositat ara mateix.
1: Mireu el que diu l'Arnau Vila, ara segueixes amb l'anècdota, diu, ara imagineu-vos homes de més de 50 anys assecant-se el cul amb un assecador.
3: Ah, sí, això també ho fan molt, la regatera del cul.
1: I per què se sent?
2: Això, perdona, hi ha clubs que fins i tot posen un rètol que diuen, el assecador només es pot utilitzar pel cap.
1: Va, a veure un moment.
2: T'ho prometo, jo ho he vist.
1: Les dones no ho fem, de ser
2: no. Jo ho he vist a dos clubs de gent que agafa el secador i s'assequen...
1: La
2: pebrotera i després l'entrecuix i anant
6: si ho fas bé, si no se t'asseca la boca.
2: Si no queda un punt humit, hi ha uns de gent, però clar...
3: Clar, perquè vosaltres no teniu una jardinera entre natge i natge.
2: Però, perdona, és l'assecador que després utilitzaràs tu
3: per posar-te al cap.
1: No em sembla higiènic, això.
2: Però hi ha gent que sense cap mena de problema...
3: I si ho fas allò, segons quines edats, sembla l'ou com balla, perquè, clar, a l'aire a pressió, allò, i va fer la ruleta, però bueno. Ell em diu el tio, ni curt ni peretzós, em diu, així, pilotes amb els ous, diu, oye, ¿qué hace? Que no te veo en ningún lado.
2: I perdona, Arnau Vila, que és un habitual del gimnàs,
3: molt,
2: confirma el que diu. homes de més de 50 secant-se el cul amb un secador, sí, sí, amb pilotes i davant del mirall.
3: Sí, sí. Davant del mirall, a més, com recreant-se una miqueta amb el tema, eh? No, em diu, què haces que no te veo a ningún lado? Com jo pensava, dic, hosti, vinc jo precisament d'estar currant divendres, dissabte, diumenge, anant de gira por ahí, arribant aquí, currant, gravant dilluns, preparant guions, i estàs currant en més llocs dels que hauries de treballar, és a dir, estàs currant tots els dies de la setmana, en tots els formats, teatre, ràdio, tele, i et pregunten que què haces,
5: que
3: hace ara? Tiempo que no te veo a ningún lado.
5: Sí, veritat.
3: Escolta, els hauré de deixar l'adreça de casa i que m'esperin a baix, que es fotin el capè, que em vegin entrar i sortir perquè vegin que tinc activitat, perquè fa una miqueta de ràbia, és a dir, tu vas estressat, penses que estàs currant massa i algú et diu, però a més tu diu amb un to despectiu, espavila, espavila, nene, ponte a currar, no? Com dient, sí, que no se't veu. Sí.
6: Bé. Bueno, perquè no se't veu allà al gimnàs, perquè no treballes tant que no
3: està... Bueno, clar,
6: no
3: és que aquest deu estar més temps al gimnàs del que li toca. Bé, hem arrencat, deia, temporada al setembre, a tope de reunions, projectes, i ja ha començat aquesta ansietat. I com a molta gent, pateixo tant de manera molt lleugera el síndrome de l'impostor. El síndrome de l'impostor, n'hem parlat aquí moltes vegades, jo el pateixo sense culpa. És a dir, crec que assumeixo, però tampoc em faig mala sang. Fins i tot crec que pot ser fins i tot positiu tenir síndrome de l'impostor. És a dir, que tu creguis que no estàs a l'alçada del que representes, això està bé, perquè vol dir...
4: És una mica d'humilitat.
3: Mira, en certa manera sí. Si estàs, al millor, representant per sobre de la teva pròpia capacitat.
4: Això no em tocaria fer-ho.
3: Ara, de tant en tant va bé sentir-ho mínimament, però que no t'angoixi del tot. Jo tinc aquest sentiment, però no m'incapacita. És a dir, no m'atura, ni no, home, el síndrome de l'impostor. Bueno, doncs penso, algú hauria de fer. I penso, millor que imposti jo, que jo em considero bona persona. I posats a enganyar, jo t'enganyaré, però sense maldat. No sé com dir-te. I l'impostor a maldat pot ser un fill de la grandíssima, pot ser mala persona. Per tant, com que jo no em considero mala persona, ho he contrastat, a més, amb la gent que m'envolta, i tu li vaig preguntar a ma mare, tu, bona persona, molt bona persona.
6: Jo et veig bé, bon tio, et
3: veus? I el meu nebot també m'ho ratifica. Ell em diu, ets idiota, però ets bona persona. Que està implícit també amb el fet de ser idiota. Ojo, perquè dius, és idiota. Normalment els idiotes són bones persones, eh? Els imbècils és altra cosa. Bé, dit això, idiota, vaig a fer la definició. Persona que mostra poca intel·ligència, poc criteri o actua d'una manera absurda. Aquí en cap moment aquí es parla de mala intenció.
4: No, però aquí caps.
3: Per això, és que jo em considero idiota.
4: Ha conformat.
3: Resumit, idiota qüestiona sobretot la intel·ligència o el criteri. I jo acostumo no tenir massa criteri i no he presumit mai de la meva intel·ligència. Al tanto, per tant, estic dins a aquests paràmetres. Per tant, considerar-me idiota, em poso un dubte a mi mateix. Bé, per exemple, l'altre dia, no sé què, em va fer una reflexió, diu, la persona... És important que tinguis diferents maneres de veure. La persona que té... un rellotge, un sol rellotge, està convençudíssim de l'hora que és. La persona que té diversos rellotges es posa en dubte. És a dir, hosti, aquí cada rellotge dona una hora diferent. Per tant, igual sembla idiota, però no sé ben bé quina hora és, no tinc la seguretat de... La persona que té és com una opinió. Només hi ha només ha entrat una opinió al teu cervell o una branca d'informació. Per tant, si tu tens diverses vies d'informació, se't presenta un dubte, no et creuràs la primera. És com el que dèiem de la IA. No t'ho creguis a la primera, però això ens converteix en imbècils, que és una altra història.
4: Però en canvi conec una persona que té tot de rellotges a casa, d'aquests de paret... I
3: tots van a la mateixa hora?
4: No, els posa tots en hores diferents perquè aleshores sonin, vagin sonant, o sigui, per exemple, a les 4 comencen a sonar 5 minuts abans
3: de manera correlativa.
4: I correlativament van sonant tots els rellotges de la casa des de 5 minuts abans de les 4 i 5 minuts després.
2: La manera de perdre't el que s'està explicant, per exemple, al televisor, o no escoltar la persona que amb la que estàs.
4: És que
2: si és que estàs amb algú a casa.
4: Jo sóc del parer que ho fa per això, perquè així t'estalvies.
3: I per què és idiota?
4: No,
3: t'ho dic jo que s'ha de ser idiota per fer això, però amb això no fas mal a ningú, tampoc, perquè és a casa teva. No fas a casa els altres. Bé, jo després de reunir-me amb tota aquesta gent, amb diversos projectes i de més, he arribat a la següent conclusió. Hi ha paraules que et fan semblar automàticament més intel·ligent del que és síndrome de l'impostor, no? Que algú pensi que ets més intel·ligent del que és, quan sí, tu ja saps sí, sí, que no ho és. Sí. Però això passa amb el vocabulari i amb el llenguatge, no? Sí, sí. No cal que sàpigues exactament què volen dir, de fet, és millor que no ho sàpigues, perquè així, com a bon idiota, les utilitzes amb més seguretat. Perquè això també ho fem molt, els idiotes, no? És a dir, ho endreixo una miqueta. Jo volia parlar dels neologismes particulars. Això és un concepte que m'he inventat jo per aquesta secció.
1: I què és això?
3: D'entrada hauríem de dir què és un neologisme. Val? Un neologisme és una paraula nova o un significat nou incorporat recentment a una llengua. O sigui, el català, si el castellà, que només és una aportació. Per exemple, el català. Com, per exemple, us posaré exemples de neologismes, no? Teletreball, teletreballar l'any 92, no existia aquest concepte. Criptomoneda, es desconeixia, per tant. O videotrucada. Videotrucada no existia ni tan sols els interfonos, perquè no existien encara, el 92. Per tant, o podcast, influencer, spoiler... Spoiler, tampoc, com a tal, perquè és un anglicisme que hem recuperat. Per tant, això és un neologisme que hem incorporat al nostre llenguatge. Però jo parlo de neologismes particulars. Paraula que ja existeix des de fa segles, fins i tot, senyor Marcelí, de la seva època, que però per alguna estranya raó és nova per tu perquè l'acabes de descobrir. No sé si m'explico.
1: Per exemple?
3: L'acabes de descobrir. O acabes de descobrir no la paraula en si, que el millor coneix, sinó... com es pot utilitzar o què significa? Perquè tu l'havies sentit por ahí, com moltes coses, i no havies parat atenció o no ho sabies, no? Sí. No l'havia inventat ningú, simplement tu arribes tard, com pràcticament tots els idiotes, que arriben tard als jocs. Perfecte. Per tant, ara, primer, havent explicat el que és un neologisme particular, la meva pregunta a l'audiència, amb la foto de perfil, no sé si era aquesta, perquè ja l'he avançat, però la llanço ara, poden remetre's aquí, és quina paraula... heu incorporat recentment al vostre vocabulari i utilitzeu sense parar, que és una estratègia que fem els idiotes, que és nova aportació al vocabulari.
4: Sense saber.
3: Moltes vegades, fins i tot, que això fa a vegades que has d'anar al tanto amb això, perquè pots quedar com... clar, pots quedar regolinxi amb això, Però perquè se't fixi el vocabulari, això com quan aprens un nou idioma, aprens una nova paraula del vocabulari de la llengua anglosaxona, intentes incorporar aquest terme contínuament, de manera que ell sol encaixi com un tetris perfecte al coneixement del teu cervell. Bé, la pregunta a l'audiència és: quin és el vostre últim neologisme particular o la vostra última aportació nova al vostre
1: vocabulari.
3: Bé, jo he fet un rànquing de paraules, neologismes particulars, que et poden fer semblar més intel·ligent del que realment ets. Cosa que, a la majoria dels casos, no és complexa. D'acord? En el número 10, podeu aportar les vostres, perquè jo faig un rànquing. En el número 10, la paraula preferida de la gent que fa reunions o meetings. Perquè ara la reunió, hem deixat de dir reunió, i ja li diem més, no, tenim un meeting a les 10. Bé. Tu no dius, per exemple, hem de treballar junts, o això és massa senzill. Tu dius... hem de crear sinergies, d'acord?
1: Això hi ha gent que ho diu, sí.
3: Ah, no, molta gent. Normalment acostumen a ser bastant idiotes. Què vol dir crear sinergies? Reunir 5 persones que treballaven perfectament per separat i bé perquè deixin de treballar durant 2 hores, d'acord? És això, hi ha gent que està a la redacció, treballa tranquil·lament i ve el jefe, no és el jefe, que hi ha jefes idiotes, ojo. No.
2: En Don Fe.
3: I diu, escolta, fem un meeting que
2: per generar sinergies.
3: Llavors, tota aquesta gent que ja estava encarrilant la seva feina, ara s'ha de treballar per ser improductiu durant 2 hores, va? Perquè ha d'escoltar coses de gent que no li importa res, que això passa molt a les reunions. Bé, número 9, i aquí podem intercalar les que porti la gent. Aquesta m'agrada molt perquè et fa semblar molt intel·ligent quan la coles i es pot colar molt fàcilment a tot arreu. Transversal. Ara tot és transversal, projecte transversal, una mirada pot ser transversal, una estratègia transversal. Ahir que jo estava veient la sèrie...
2: Un programa de ràdio transversal.
3: A la sèrie que estava veient jo del Ferran Adrià era el concepte de cuina, era una cuina, pot ser cuina transversal.
4: No? Creu?
3: No és copiar, però fixa't, que aquesta frase... Com era la frase?
4: Per crear... no han de copiar.
3: Per què? No han de copiar.
2: Però no és teva.
3: No, exacte, l'ha copiat. Però la frase... per tant, aquí pot trobar un altre idioma.
2: Jo pensava que la frase era teva, però a la sèrie és d'un altre. Ara no recordo.
4: I la truita patata xita.
2: Pensava que era del Paul Bocuse, crec que l'he dit. I després, la sèrie també... no parles de plat, sinó parles de concepte.
7: És molt important el concepte.
3: Sí, sí, ell crea el concepte amb una mena de copa on hi posa gazpacho. Bueno, fem espòiler.
7: Granissat de gazpacho.
3: Granissat de gazpacho.
2: Granissat de gazpacho. Però ell ho diu, això no és un plat. Això és
7: un concepte.
3: I aquí té la primera discussió i aixeca les primeres crítiques i els primers elogis. Hem fet un espòiler, però perquè vegis...
2: Bueno, un espòiler, això és la realitat del que és Ferran Adrià.
3: Però ell va ser dels primers que va utilitzar aquesta tècnica que estic utilitzant jo. Neologismes particulars.
7: El concepte.
1: En tinc un parell d'exemples. Mira, per exemple, ens escriu Luc i diu que el que ha incorporat i que diu quan pot, a tot arreu, és el sine qua non.
3: Oh, però, hosti, que t'has antiquíssim,
1: Diu, impressiona moltíssim. Ja, però és el que tu has dit. No té per què ser una paraula nova. Mm. Ara tu parlaves de transversal, que potser és una paraula que fa temps que
3: s'utilitza, però també has dit,
1: pot ser una paraula que tingui història, però que tu no feies servir.
3: No dic que no sigui vàlida, és meravellós perquè això és antiquíssim. Però si no li poses el condició davant, no sé com s'utilitza el sine qua non.
7: Això que
5: ve, això que ve. Jo vaig, cada vegada dic menys paraules. Vaig abandonant paraules.
3: Simplificarà el llenguatge, no?
5: És un nom o alguna cosa, això o què?
3: No, no, això ho fan els adolescents.
2: Exacte. Bueno, el que sí que s'ha instaurat, veig en la llengua, sigui adolescent i no tan adolescent, és en plan.
3: En plan. Això és d'adolescents.
1: Un altre cascat.
2: Sí, ara s'utilitza molt i, a més, la gent més grandeta també, tal, no sé què, perquè en plan. I dius, bueno, en plan.
4: I no acaben de dir-ho.
2: Bueno, perquè estan pensant què volen dir.
3: Però ells ho diuen com a muletilla, jo crec.
2: Ara.
3: La muletilla que es coneix en
2: castellà. Però abans no es deia mai, en plan.
3: No.
2: I bro...
1: També. I una altra paraula que fan servir els adolescents i que ha incorporat, en aquest cas, ICIO 12, es diu, a X, és la paraula literal. Literal. Això també ho fan servir molt. El Joan Arús ens diu proactius. Hem de ser proactius.
3: Ah, aquesta és molt bona. Te la compro, Arús.
1: I el cunyat...
3: Que és un dels 40 fills de l'Arús, aquest que...
1: No en tinc ni idea.
3: Té 40, ara.
1: Sí.
3: Però que està... Càmeres, fins i tot. Hi ha càmeres? Càmeres que...
2: Perquè és una família proactiva.
3: No, és pro... Han sigut molt proactius en el que és la procreació.
2: Clar, sí,
3: proactius en la procreació.
1: I el cunyat de Palillo diu espai de confort, que aquest és un concepte que fa uns anys tampoc no existia.
3: Crear un espai...
1: Has de sortir del teu espai de...
3: No, i crear un espai de confort,
1: també.
3: No?
1: Fins
2: tota la feina. Crear-lo o dir-te...
1: Has de sortir de la teva zona.
3: Sí, això és un clàssic, però vull dir que es pot portar més enllà.
2: És un clàssic que molts coachs...
4: Què vol dir?
2: Que fins i tot han vingut aquí, van venir aquí al programa parlant de que havíem de sortir de la zona de confort, però un dia...
4: Ells.
2: Un dia vaig llegir un no...
4: Entre ells sí queden.
2: Sí, sí. Hi havia un altre analista que deia, bueno, sí, has de sortir de la zona de confort, però...
1: Per anar on?
2: Exacte, per anar on? Pues potser que t'hi quedis.
3: Sí, home, si aquest ja el lloc ja el coneixem i funciona, està bé, està tot.
4: Aquest de l'espai de confort també deien que t'havies de reinventar.
2: Sí.
1: Te'n recordes? Ui, ara la gent va enviant, eh?
3: No, vaig a pel número 8.
1: Sí, continua tu i després fem una altra.
3: Aquesta m'agrada molt perquè aquesta l'has de fotre amb calçador, eh? Però està molt bé. Holístic. Això està molt bé. Holístic és una paraula magnífica perquè sembla que ho engloba tot, però al tanto, no concreta absolutament res. És a dir, hem d'abordar el problema des d'una perspectiva holística. I tu dius, i què fas? Amb el cap fas així com dient, efectivament, no sé el que acabes de dir, però efectivament, què proposes? No, jo només portava la perspectiva, d'acord? I després està idiosincràsia.
4: És molt maca.
3: Que no és el mateix que tarannà, tot i que pràcticament s'hi sembla, però no és ben bé el mateix. En lloc de dir, aquí som així, dius... forma part de la nostra
2: idiosincràsia.
3: És ideal per justificar defectes, no? Sí. Tu ets un autèntic porc que t'aixugues el cul amb un assecador, t'aixugues la regatera al cul al gimnàs amb un assecador. Bueno, això és una miqueta forma part de la nostra idiosincràsia de club.
2: En aquest gimnàs.
3: En aquest, idiosincràsia de club.
2: Idiosincràsia de club.
3: I aquí tu ja no pots rebatre el que t'està dient aquesta persona.
4: Això de l'assecador seria una cosa holística.
3: Sí, per exemple. És un acte holístic, el d'aixugar-se el cul amb el... Si vols, no, afegeix, per favor.
1: El Raimon Aranyó diu resiliència, la paraula resiliència.
7: Jo que no con ningú, no.
1: Doncs la capacitat per adaptar-te al que t'està passant.
7: Aguantar.
1: I recuperar-te, per adaptar-te.
7: Aguantar com un cabron.
1: El David ho diu, la pluja d'idees.
3: Pluja d'idees. Brainstorming, això ha sigut una traducció del brainstorming.
2: Això també ha canviat,
3: Sí.
1: I la Lorente diu, i de les persones racialitzades, què me'n dieu?
3: Sí, ja no pots dir, vaig al paqui, és a dir, vaig al comerç de la persona racialitzada que hi ha sota casa. casa allà a l'hospital.
2: Jo dic el negre. Però veig que necessites moltes més paraules per arribar a dir el mateix.
3: Però això ho fan els argentins. Fixa't que el que fan els argentins, que els semblen més cultes, és dir-te una mateixa cosa posant-li molts sinònims. No sé si us heu fixat en això. Li foten, tu dius... Mira, precisament no he trobat l'exemple. És a dir, tu li poses un adjectiu amb una paraula... I ja ho tenim. Ells no. Ells aquest adjectiu l'han de multiplicar per 6, perquè llavors estiren més la frase, però han dit exactament el mateix.
6: El Messi
3: El Messi no. Veus, el Messi és d'aquests que economitzava el llenguatge.
6: Sí. Jo soc més Messi.
3: Per això diuen que no, vostè és Messi, un tio intel·ligent, perquè economitzava. Bé.
2: Primer de tot, secció magistral del Xavi Franquesa. Gràcies, Xavi.
8: Versió RAC 1.
9: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
10: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
12: RAC1, emissora oficial.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Ai, que ràpid passen les coses bones.
15: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
14: O els 10 dies Nissan...
15: Com?
14: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
18: Et fa res que em tregui les sabates?
19: Sí, treu-te-les, així proves el meu terraceràmic nou, molt resistent i fàcil de netejar, i si vols, surt a la terrassa amb terra ceràmica antilliscant, però no hi busquis juntes, perquè no n'hi veuràs, són invisibles.
20: Quan estàs orgullós del teu terra nou, es nota. Renova els teus terres amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
8: RAC 5, 4,
2: 3, 2, 1...
8: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
21: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
8: Us hi esperem.
22: Mira, ja ve, recta final.
23: Mare de Déu.
8: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
24: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
25: Un autèntic bochorno.
21: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
8: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
21: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC1 t'acompanyem.
26: T'has posat en contacte amb el contenidor del món a RAC1 per un problema amb la teva veïna.
27: Sí, la que tenim just al costat de casa nostra.
8: A RAC1 t'informem.
28: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau.
29: El departament ha destituït la secretaria general.
8: A RAC1 t'entretenim.
30: M'encanta baixar amb l'acordió, és que m'encanta.
31: És que al final cauré rodolant.
30: Bueno, doncs
31: no
30: haver baixat amb
8: a RAC1 juguem.
32: Gol, gol, gol, gol, gol, gol!
2: Bona tarda, benvinguts al Superesport.
0: A RAC1, et fem riure.
1: Avi, sisplau.
3: Us veure una porra sensible?
1: Va, avi, va.
0: I et fem escoltar.
4: I de cop tens un accident que et canvia també la vida d'una altra cosa.
5: Sí, vaig sentir que em vaig morir en l'accident.
0: I tot ho fem per tu. RAC1, tots som u.
6: Moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi bé. This is the start of
0: something new. Versió RAC1.
2: Bé, anem a Mònica, Montserrat, sí. Mares i pares que ens escolteu, a un dels temes del dia. No sé si teniu amics que han tingut una criatura recentment. Ara, la nova tendència entre les parelles joves és prohibir amics i familiars, incloent fins i tot els avis, que vagin a visitar el nadó després del part. Cada vegada hi ha més pares primerencs que volen viure aquesta experiència, diguem, en solitari, per reforçar els vincles amb el seu fill. La pregunta és si té sentit aquest canvi de tendència i per si els pares i les mares és positiu estar sols amb la criatura els primers dies sense que els visiti ningú. En volem parlar amb el Marc Torremilans, que és un pare del Masnou que ha seguit aquesta pràctica amb la seva parella, que és la Júlia. Marc, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Què tal? Com està la criatura abans de començar?
9: Felicitats.
7: Moltes gràcies. Doncs mira, ara crec que està dormint.
2: Perfecte.
7: Que ja és notícia, eh?
2: A casa hi ha algú més o només ets tu, la mare?
7: No, estic amb la Júlia, la mare, també.
2: Ah, perfecte. Ningú de la família, no, de moment?
7: No, ara no.
2: Ara no, perfecte.
7: Aquest matí sí han vingut les tietes, però ara de moment no.
2: Han vingut amb autorització?
7: Sí, sí, sí.
2: Estaven autoritzades a venir?
7: Han demanat venir perquè portaven un regalet i els hem dit, vinga, doncs si és així, sí.
2: Molt bé. A veure, avui hem descobert el nostre cas, llegint un article a La Vanguardia. Vosaltres vau decidir escriure una mena de decàleg que vau enviar a amics i familiars quan va néixer la vostra filla fa aproximadament un mes. Per què feu aquest decàleg, que ara repassarem, diguem-ne, ordenant les visites? Per què passa això?
7: Bueno, en veritat ho vam fer una mica abans de que nasqués. I era més de cara a doncs estar una mica... Podeu viure justament el part i els moments després del postpart amb tota la tranquil·litat i calma que creiem que necessitàvem. I llavors ens vam estar informant sobre com es podia fer això i vam veure que la manera millor de fer-ho, sobretot de cara a que els pares i els avis ho entenguessin, era això, fer una llista de petites directrius, que en veritat són coses que són de sentit comú.
2: Bueno, hi ha algunes de polèmiques, eh? Les comentarem. La Montse Llussà posa veu aquest inici de decàleg, que en realitat són 13 punts, que ara anirem comentant.
9: No, i després també voldria preguntar-te si el fet que us vau imaginar abans el fer el decàleg, que dius abans de tenir la criatura, si una vegada l'heu tinguda, dius, realment era com m'imaginava i realment ho necessitava, no? Vull dir, perquè a vegades ens imaginem...
7: Bueno, clar, en aquest cas nosaltres teníem molt clar que volíem tenir un naixement a la casa de naixements, de casa de la Lletània, de Can Ruti.
9: Sí.
7: I tot venia amb això, que en veritat és una alta que t'ha fan molt ràpida, i llavors després vas cap a casa i estàs una mica doncs, coneixent, no?, aquests primers moments. Però vam tenir la sort, d'alguna manera, de viure una cesària d'urgència, per tant, res va anar com nosaltres ens imaginàvem.
9: És que és això, veus, a vegades no surten les coses com t'imagines.
2: A veure, Montse, com comença?
9: Mira,
2: això?
9: El Marc va escriure, bueno, el Marc i la Júlia. L'Ona és a punt de néixer i sabem que esteu tots molt il·lusionats amb la seva arribada. Com sabeu, el postpart immediat és un moment molt vulnerable per la nova família. És el moment en què comença aquesta nova unitat familiar i necessitem temps de coneixença, adaptació i tranquil·litat. Per evitar situacions que ens facin sentir incòmodes, hem volgut redactar unes petites directrius que ens ajudaran a sentir-nos més còmodes, tranquils i segurs durant aquestes primeres setmanes.
2: El que ara analitzarem, a qui ho envieu?
7: Això ho vam enviar principalment als nostres pares i, bueno, vam fer un grup de WhatsApp amb els pares i els tiets, diguem-ne, els nostres germans.
9: Germans i pares.
2: I atenció al punt 1, que diu així.
9: No cal que vingueu a l'hospital. La nostra idea és parir a la casa de naixements casa Laietània, Can Ruti, diu. Si tot va bé, ens enviaran a casa entre 6 i 12 hores després del part i allà no disposen d'espai per visites. Si pel que fos ens haguéssim de quedar més dies a l'hospital, us avisaríem nosaltres i us diríem exactament quan podeu venir.
2: No volíeu ningú a l'hospital?
7: Bé, no és que no volguéssim ningú, és que no sabíem com sortiria el part. Llavors, d'aquesta manera, una manera de que no haver d'estar gestionant altra gent, quan potser és un moment que ha anat no tal com ens imaginàvem, doncs poder tenir una mica més de tranquil·litat i no haver d'estar patint en plan, ara ve aquest, ara ve l'altre, ara ve no sé qui. Volíem aquesta pau i aquesta calma que necessitem els primers minuts, hores de vida, i després ja ens haguéssim organitzat de vinguéssiu a veure l'endemà o el dia que fos.
2: Sí que és cert que el que passa moltes vegades és que la gent diu, a la que acabi de néixer m'avises, hi ha unes corregudes, no sé, Mònica, en el vostre cas, què és el que va passar, hi havia molta gent a l'hospital o no?
3: No,
2: Montse...
9: Sí, jo és que va ser cesària també,
2: sí?
9: a les 12 de la nit. I l'endemà sí que va començar a venir gent, però sí que ens van preguntar el què.
2: Ens van preguntar si podien venir.
9: Sí, i és una cosa que a mi em va agradar perquè eren persones que em venia de gust. El que no em va agradar tant és que quan amb una hora que venia cap al migdia jo tenia ganes de descansar i a més la meva parella se'n va anar amb una mica a dinar i ens vam quedar la nena i jo soles, que truquessin persones i diguessin vull venir ara, i vaig dir que ara no ens va massa bé. No, però nosaltres sí, i van venir.
2: Veus?
9: Això és el que em molesta.
3: A mi això no va passar.
9: Vale.
3: A mi em va passar
9: amb unes persones
3: 73
9: només.
3: Mones perquè de Setmana Santa.
9: Ai, com és tu?
2: De veritat?
3: Sí.
10: Preciós.
3: Un dinar a la mona.
9: Nena, però que bé, filla.
10: Que més vols.
3: T'asseguro que en aquell moment...
10: Estàs desagraïdes
2: no. Bueno, Marc, quan vas bé de parlar amb la mare, per exemple, com se li diu això sense que deixi de parlar-te? És a dir, que no podrà venir a l'hospital.
7: Aviam, és que realment que no pogués venir no va ser un ordre tan directe.
2: Val.
7: Simplement va ser el punt 1 del decàleg, diguem-ne, però si en aquell moment m'hagués expressat que ens morim de ganes de venir i el que sigui, doncs ja haguéssim gestionat d'alguna altra manera la cosa. Però com que ho van entendre bastant bé a la primera, no va caler haver d'entrar cap trifulca.
2: A les visites també demaneu, estem seguint aquest decàleg que van fer el Marc i la Júlia, la seva dona, també demaneu que la gent no es presenti amb símptomes de refredat, mal de panxa o un altre malestar. Això per què ho inclueu? És a dir, per evitar contagis, m'imagino? No sé si no heu parlat amb algun metge.
7: Sí, perquè... Sí, sí. I perquè sobretot en el primer mes de vida, crec que és fins als 3 mesos, el sistema immunitari dels nadons està... no hi és. S'ha d'anar formant. Llavors, si ve algú que té algun símptoma, doncs és molt fàcil que si es contagia no tingui les defenses necessàries i, per tant, doncs, és una manera més preventiva de no haver de patir.
2: Mm-hmm. També vau demanar que no fumessin abans d'anar a casa vostra, Mònica Folquet, ni es posessin crema de mans ni perfums intensos. Lo del tabac és fàcil d'entendre, però quin problema hi ha amb les cremes de mans o perfums?
7: Doncs en veritat és una mica que el nadó el que necessita és ensumar humanitat, diguem-ne. Tant el pare, la mare, necessita que no hi hagi coses que se li puguin posar al nas
9: pell
7: i pugui confondre's.
9: Pell en pell, diguéssim, no? Una mica que estigui...
7: Sí, pell en pell, o sobretot també ensumar una mica la llet de la mare, llavors és una manera de que també estigui calmat el bebè.
9: Uh-huh.
7: Si ve algú amb colònies fortes, amb crema de mans, que se li pot encarar una mica en el nas, o diguem-ne que ho confondre una mica, doncs, bueno, és una manera també de prevenir això.
2: Uh-huh. N'hi ha un altre que aquest, jo crec que devia crear, vaja, bastanta sorpresa. Nosaltres us diem quan podeu agafar l'ona. Quan ho feu, necessitem que tingueu les mans ben netes prèviament. Aquí hi ha dues coses a analitzar. El tema de quan es pugui agafar, perquè també, jo en aquest cas li dono la raó al Marc, perquè hi ha molta gent que ve directament a agafar la criatura. Vull dir, és com una necessitat, no? M'imagino que això venia una miqueta per aquí.
7: Bé, aquest és un punt que és una mica més personal meu, en el sentit que, en plan, és el que tu dius, quina necessitat té algú de venir a agafar un bebè? O sigui, no n'hi ha cap, no cal, no? I l'altre és això, que la gent que ve del carrer, sobretot, doncs vés a saber què ha tocat. Jo entenc que si han sortit de casa han tret les mans, però potser pel camí han conduït, és una mica també el que comentàvem de les defenses, no? Si vens havent tocat fora, sobretot havent passat per la pandèmia que hem passat, no? Que tothom es rentava les mans i es sanejava tot, doncs és una manera també de prevenir això. I el d'agafar, mira, la meva sogra, hores de vida de la nena, l'agafa i em vaig quedar, ostres, al final no passa res, però bueno, és una cosa que mira.
2: Però llavors, per exemple, quan la gent ve a casa vostra, els hi feu rentar les mans abans de tocar l'ona, d'agafar l'ona.
3: Però la gent no ho fa de normal, rentar-se les mans quan arriba? És a dir, o no venir amb una galipàndria
7: no.
3: I posar-se dos pams a la criatura? Vull dir, jo no em vaig trobar mai.
7: No, clar, amb galipàndria no hem tingut mai ningú que vingui. Sí que és cert que gent que anava a venir, mira, si al final em trobo una mica de malament, no vinc i ja vindré la setmana que ve.
3: Doncs
7: pues estupendo. Però sí que a casa, quan arriben, jo estic... El primer, a rentar-se les mans. I encara ma mare i la meva segona, però ja me n'he rentat al sortir de casa. Sí, bueno, doncs te la tornes a rentar.
9: Bueno, nosaltres teníem gel hidroalcohòlic també, no? Vull dir, una miqueta, saps?
2: També
7: dèieu... Sí, però al final és més ràpid rentar-se-les i, bueno...
2: Devíeu tenir un lavabo, escolta'm, concorregudíssim.
7: A la cuina, que la tenim.
2: A la cuina, perfecte, molt bé. Sí, durant les primeres setmanes també dieu, si us plau, no feu petons a l'ona, ni a la cara, ni a les mans, ni al lloc. Això ve d'herència del que ens anaves a explicar, no?
7: Sí. Aviam, també no els podria fer rentar les dents que la gent que vingui a casa, llavors pues una mica més de prevenir és això. Sí, evidentment la gent ve amb la boca neta, però...
2: Si tu els haguessis pogut fer rentar les dents, els hauries fet rentar, no?
7: Sí.
2: Un raspallet al costat de l'aixugamà.
7: Sí. No. No cal arribar a aquests extrems. Jo crec que al final, com que són tot normes que van a... o directrius que van a la mateixa línia, al final es fan una idea i no cal anar recordant.
2: Atenció al que ve ara mateix, Senyor Marcelí, estigui atent.
11: No, ja.
2: Les visites, diu, no us han de donar treball extra. Per tant, dieu, més que preguntar què podem fer o què voleu, ens ajuda molt més que oferiu coses concretes i breus. I aquí poseu alguns exemples. Portar-nos un tàper, fer alguna tasca a casa, treure la brossa o fer la compra. Com ha anat això?
7: Aviam, això estava més enfocat a moments de lactància materna, que al final, doncs, si la dona, la Júlia ha d'estar donant el pit i jo he d'estar encarregant-me la resta de coses, doncs una miqueta d'ajuda sí que hagués anat bé. Al final, tàpers n'han portat poquets i al final, si necessitem que algú ens hagi tirat la brossa, doncs ho diem explícitament i ja està. Però intentem que la gent que vingui a visitar l'Ona, doncs, gaudeixi també de l'Ona i al final acabem fent d'anfitrions, acabem fent de tot. Era una ideal que no s'ha complit.
2: Però això, Marc, com es diu elegantment? És a dir, jo vinc a veure l'Ona, em rento les mans, em desinfecto... Doncs
7: ajuda...
2: Em pots anar a llençar la brossa? Ho demaneu així? Ja que
7: no,
2: vingut?
7: Quan marxeu.
2: Quan marxeu,
7: sí, clar, perquè nosaltres estem aquí amb el nostre cauet de poca llum, de silenci, doncs mira, pues, no, sí, ara quan marxes... Tenim els containers al costat de casa, no és que hagin d'anar...
2: El següent punt està dedicat a la Marta Cailà, que crec que el subscriuria perfectament. Diu, tindrem unes rutines molt marcades. Si en algun moment us demanem que marxeu, no us ho prengueu malament. Simplement estarem creant i acostumant-nos a les nostres noves rutines com a família. Per tant, aquí us, diguem-ne, us guardeu les espatlles de convidar la gent a marxar quan us vingui de gust.
7: Sí, era l'ideal, però després, a l'hora de la veritat, doncs no som capaços de fer fora la gent, perquè al final també veiem que estan gaudint de la seva neta o la seva neboda, i potser nosaltres estem cansats i ara toca donar el pit o donar l'Iberon o posar-la a dormir. Som una mica laxes amb això. Si després dorm o se'l pren mitja hora més tard o el que sigui, no... Però l'ideal sí que hagués sigut aquest, sí. En plan, dir, mira, porteu 45 minuts, toca fer això, ciao.
9: Ciao,
2: Per últim, diu, si us plau, no compartiu fotos de l'Ona a les xarxes socials ni grups de WhatsApp, que em sembla molt raonable.
9: Sí,
2: diu, si voleu compartir consells o opinions sobre qualsevol aspecte de la nostra nova realitat, si us plau, pregunteu abans si podeu fer-ho. Això què vol dir?
7: Això seria el més ideal del món, però ja no només per aquesta situació, sinó en tot, en general. Si algú vol donar la seva opinió, primer, que demani si la resta la vol escoltar. Això es podria aplicar a tot el món. Però en el nostre...

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
2: Ara ja vaig estar tot un dia, que era l'endemà, al llit i sondada, és a dir, ni et lleves perquè fa mal, és a dir, és una intervenció major, sí. I és molt dolorosa. Aleshores, encara s'ha d'anar, penso, una miqueta més de cura, no?, quan vas a visitar, i jo sí que vaig tenir molta gent, i em va agradar la gent que va venir, no?, però vull dir que sí que almenys hem de tenir cura de no molestar en massa estona ni potser atabalar els pares, no?, en aquest cas. Escolta, et sembla bé que et comenti algunes coses que ens han escrit al correu del programa?
3: Vale, venga.
4: El Marc no vol l'opinió de les altres persones.
2: No, no.
4: Que igual tampoc no li vindrà.
2: No, és opinió sobre vosaltres, eh? Són experiències pròpies.
4: Veure, experiències.
2: I que s'apropen, sí, a les vostres. L'Helena, per exemple, diu que van voler viure el part i el postpart immediat a l'hospital amb total privadesa, i fins que no va passar un dia no van voler que vingués ningú a visitar-los, no? Tampoc van dir res quan anaven de canviar l'hospital. Quan acabes de tenir el nadó no vols tenir el cor ni la ment en cap altre lloc que no sigui amb el nadó i el pare. I tenim la sort que el pare es va iniciar al vespre i van fer tot el treball de part de nit. Per tant, les famílies no estaven tan pendents del mòbil. Comparteixo totalment la voluntat de mantenir aquesta intimitat les primeres hores de vida del fill, diu ella, i un altre correu d'una persona que no vol que diguem quina és la seva identitat.
3: No
2: diu, i això sí que ho trobo tremendo, eh? Permeteu-m'ho. El primer bany del seu fill eren 9 persones.
5: Oh, que maco, hosti.
6: Lo normal.
2: Em van deixar com a pare apartat i ho vaig portar a dins durant mesos. Vaig tenir molts mals rotllos perquè, a més, la meva parella no ho entenia. I aquí penso que sí que és on pot haver problemes grossos.
6: No, és normal. Quan la gent tenia les criatures a casa, potser no. Entraven i sortien 300 o 400 persones, no. I ara un deia una cosa, l'altre deia l'altra, la llevadora amunt, llevadora... No, a vegades hi havia 3 llevadores, a vegades hi havia 70...
2: No. Doncs no. Jo tinc molt bon record del primer bany, sí. Perquè érem 3, m'entens?
5: És com un bateig,
2: I a mi m'agrada.
6: No,
2: sí que...
6: bateig és un bateig.
2: Hi ha diverses persones que sí que us pregunten, volen saber què passa després d'haver fet aquest decàleg, no? Si en algun moment, en el futur, vosaltres doncs necessiteu cangurs, els avis,
6: aquí,
2: els tiets i això.
6: Els avis.
2: I sí que hi ha diverses persones
6: quan
2: que diuen...
6: Quan els vostres pares i sogres us diguin...
4: T'ha exaltat ara, eh?
6: No, perquè, però... Marc, arribarà el dia que l'Ona, sí, l'haureu d'endossar als,
2: no,
6: avis...
2: Endossar,
6: perquè l'únic que feu és endossar la canalla. Endossareu l'Ona als avis, sí, i els avis us diran: ai, avui, mira, tinc com a mica de migranya, no puc, estic enfeinat, he d'anar a comprar.
2: I si deixem que contesti ell,
4: a veure Marc, creus que hi haurà represàlies?
6: I tant!
7: Abans de contestar, deixeu-me comentar una cosa que jo crec que no vull que es quedi en el tintero. I és que ara que per sort els pares també tenim 19 setmanes de permís, moltes de les coses, de les càrregues, de les ajudes que antigament es rebien, sobretot venia la mare de la mare, o sigui, l'àvia,
4: sí, l'àvia
7: materna, venia molt a ajudar. Llavors, suposo que en aquell context era molt més comú que hi hagués més gent al voltant del nadó i ajudant i fent coses i tot això. Ara que jo també, per sort, tinc les mateixes setmanes que... Continuo pensant que són poques, però bueno, no em vull queixar. Jo moltes coses les puc fer jo, i les podem fer entre els dos. Aleshores, aquest tipus de cangurs, de no sé què, bueno, doncs de moment no ens ha sortit la necessitat, i si ens surt la necessitat, jo crec que tant els meus pares com els meus sogres estarien encantats de venir a ajudar o venir a fer de cangur, doncs, unes horetes. Mm-hmm. De totes maneres, la nostra idea serà anar a posar la nena en una guarderia cap als 6-7 mesos, encara no ho tenim molt clar, i que tenim una aquí al costat de casa, aviam si tenim sort, i no haver de dependre dels avis perquè vinguin a fer de cangurs. Però estic segur, coneixent-los, que estarien encantadíssims. Mm.
4: Doncs, Marc, una abraçada a la Júlia i a la Ona. És la vostra experiència. Som conscients que és un tema que genera opinions contràries i fins i tot enervades, però, escolta'm, és la decisió d'una parella
6: ja
4: que ha decidit fer-ho així. Marc, gràcies, una abraçada.
2: A disfrutar-la.

0: vosaltres.
1: Adéu, adéu,
2: adéu.
1: Gràcies,
2: adéu,
3: adéu,
2: adéu. Adéu.
4: Versió RAC 1. RAC 1.
5: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
6: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
5: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
6: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
7: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
8: Els amors?
7: Les persones? Allò que no vas arribar a dir?
9: Arriba a la Villarroel Morning Sun de Simon Stevens, el nou espectacle de Sixto Paz dirigit per Pau Roca i protagonitzat per Miriam Isclan, Nahuel i Raquel Ferri, a partir del 9 d'octubre.
7: Morning Sun. La vida passa. L'amor perdura.
4: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
10: Tot allò que t'agrada,
4: molt més fàcil de trobar.
11: El que encara no has escoltat
12: i segur que t'agradarà.
10: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
13: Per triar i remenar.
14: Amb tot el contingut dels programes.
15: I també els podcasts originals de RAC1.
16: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
17: I som tots.
18: Més fàcil.
19: Més directe.
11: Més intuïtiu.
4: Més RAC1. Tots som un milió.
7: Una pràctica una mica estranya, que hi ha gent que l'agrada que l'emboliquin com si fossis un paquet d'Amazon. Tot plastificat. Mentre estàs embolicat et van fotent com tu amb un paquet que l'apartaries a patades. Va, pum.
4: Laura Fa. Escolteu-la al versió RAC1 o recupereu-la a RAC1 Podcast i a l'app i al web de RAC1. Porta RAC1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
9: Escolta, descarrega.
4: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. RAC1.
8: Podem saludar el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia, moltes gràcies.
1: Què tal? Molt bon dia, bona hora. La nostra idea és prohibir la intel·ligència artificial fins a determinada data a l'escola.
8: Conseller d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Li preguntaré res i curt, per què no plega?
10: Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill.
2: Hola, Victoria Luengo.
17: Hola, bon dia. Tens una sensació d'abisme i després tu passes de l'hòstia? Doncs va ser exactament així.
8: Hola, Javier Bardem, bon dia, buenos días.
14: Con tanta gente, tanta cámara escondida y tal, no recuerdo ver un set de rodaje.
0: Es la primera vez, ¿no, Humberto, que vienes aquí?
3: Nunca había entrado. Murieron más de 3.000 y pico personas. Y fui testigo de los que se lanzaban del building. Nunca se te van a borrar de la mente.
4: Totes les veus, tots els protagonistes, al món a RAC1. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
15: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
4: RAC1. Notícies. Mariona Martín.
13: Bona tarda, són les 7. L'operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar col·lapsa encara aquesta hora la xarxa viària. Les cues de la C-16 d'entrada a la capital es mantenen vora els 20 quilòmetres des de primera hora de la tarda, des del RAC Laia Batet.
6: Aquesta hora les principals complicacions es centren a la C-16 amb 18 quilòmetres de retencions entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 11 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll. I pel que fa a la P7, hi ha 5 quilòmetres de cues entre Cardedeu i la Roca del Vallès, i a Maçanet de la Selva un camió avariat deixa un carril tallat i 2 quilòmetres més de retencions, tot en sentit sud. Pel que fa a les rondes, a la Ronda Litoral hi ha 4 quilòmetres de retencions en cadascun dels dos sentits, i a la B20 3 quilòmetres també en les dues direccions.
13: Fins ara ja han tornat a l'àrea metropolitana a vora 140.000 vehicles, segons dades del Servei Català de Trànsit. Això és la meitat del que està previst per aquesta tarda. L'alta velocitat també continua suspesa entre Barcelona i Madrid per un tren que s'ha incendiat a l'Aragó a primera hora de la tarda. Es tracta d'un AVE que ha sortit a 2:45 del migdia de Madrid cap a Figueres. L'incident ha obligat a evacuar vora 300 viatgers i el comboi on viatjaven, ha quedat aturat a menys d'una hora de Saragossa. De moment, els passatgers encara no saben com arribaran al seu destí. Un dels passatgers, Antoni Ortega, ho ha explicat a RAC1.
2: Renfe oficialment no ens ha donat cap informació. Les persones del tren i les persones que hi ha aquí ara, que ha vingut Protecció Civil i també la Guàrdia Civil, ens han explicat que el que estan buscant és l'opció de portar autobusos per portar-se fins a Saragossa, i a partir d'allà doncs veurem a veure què passa, no ens donen més informació.
13: Malgrat tot, no hi ha cap ferit. Renfe ha hagut de cancel·lar totes les sortides aquesta tarda i està previst que el tall no se solucioni fins demà. Més qüestions, més d'un miler de persones es manifesten a aquesta hora a Barcelona en contra de les celebracions del 12 d'octubre i per reivindicar també la fi dels colonialismes arreu del món. Des del Monument a Colom, Víctor Massip.
12: La manifestació ha començat a les 6 de la tarda al Paral·lel amb moltes banderes palestines i pancartes contra Israel. Entre els missatges als cartells hi havia jueus i palestins en contra de la guerra. Els manifestants denuncien el genocidi a Gaza i reclamen la llibertat de Palestina. N'ha parlat el portaveu de la comunitat palestina a Catalunya, Mazid Khalilia.
18: Hay que trencar relació amb Israel total i demanem, exigim que alto el foc immediato i deixar el poble palestí que faci la seva llibertat i la seva casa.
12: Durant el recorregut també se senten càntings com a Colom, li hem de posar una bomba, i justament ara la capçalera està passant pel monument a Colom, a Drassanes, però aquí no s'han aturat i la marxa continua. Ara bé, la protesta també té una part festiva amb balls i música tradicional. Hi ha, per exemple, grups de música del Brasil i la manifestació acabarà a la plaça d'Idrissa Diallo.
13: I el Festival de Sitges presenta aquesta hora 5 minutos más, la comèdia fantàstica escrita i protagonitzada per Berto Romero. És la història d'una parella en crisi que queda atrapada en un bucle temporal de només 5 minuts. Després del seu pas per Sant Sebastià, la pel·lícula s'estrena ara a Catalunya. Des de Sitges, Adrià García.
19: 5 minutos más està sorprenent allà on va. La pel·lícula va deixar molt bon gust de boca a Sant Sebastià i ara arriba a Sitges disposada a repetir l'èxit. Una comèdia fantàstica que també juga amb el suspens i que vol trencar els prejudicis de qui pensa que una cinta escrita per un humorista només pot fer riure. En parlava el mateix Berto Romero, RAC1.
20: Celebrant que el prejudici no s'imposi a la realitat, i és que una pel·lícula, si està bé, doncs no hagi de ser jutjada pel seu gènere. Aquesta sensació de, home, potser aquesta pel·lícula és una pel·lícula de cinema fantàstic, i Alberto és aquest senyor tan graciós i tal.
19: Un dels grans protagonistes és Javier Cámara, que es va endur una conxa de plata pel seu paper. Completen el repartiment Belén Cuesta i el mateix Berto Romero sota la direcció de Javier Ruiz Caldera, responsable de Wolven.
13: I ara els esports, en Pau Bonastre.
21: El Barça s'entrena en aquests moments a l'escenari del partit de demà contra el Galatasaray. Fa una estona ha comparegut en roda de premsa l'entrenador blaugrana Hansi Flick. Anem cap a Istanbul, Marta Ramon.
22: Hansi Flick no ha volgut parlar de les polèmiques relacionades amb el Madrid, ni ha volgut assegurar si Gabriel Jesús serà titular demà. Sobretot exigeix concentració en un camp difícil.
23: This is one of the best atmosphere ever.
24: L'ambient en aquest estadi és un dels millors del món, és fantàstic. Quan he sentit els sons, el que fan els aficionats és increïble. Donen suport al seu equip i només cal veure els resultats que treuen contra els equips grans. Ells també juguen com un equip gran contra ells. Han millorat molt, tenen molt bons jugadors, especialment al davant, i per nosaltres és important treballar junts en defensa, com una unitat, i que tothom estigui inclòs en la feina defensiva. Això és el que vull veure del meu equip.
22: L'equip s'entrena sense Rafinha, De Jong, Christensen ni Roni, i ha presenciat la sessió el president Joan Laporta.
21: Més enllà d'això, Primera Federació està jugant al Sant Andreu, a punt d'arribar al descans. Hèrcules 1, Sant Andreu 0. A segona hi ha un partit en directe, al 33 de la primera, Oviedo 1, Eibar 0. Abans el Burgos ha perdut contra el Granada 0-1, de manera que el Sabadell es garanteix acabar la jornada en zona de play-off. El Girona, per entrar-hi avui mateix, necessita guanyar al camp del Tenerife a partir de les 9 del vespre i en directe a RAC1.
13: I el temps, durant les properes hores, tornarà a refrescar i de matinada les temperatures mínimes es mouran entre els 12 i els 16 graus. Es formaran de nou boires i núvols baixos en punts de la costa i del prelitoral i també a la Catalunya central. No es descarta de matinada algun ruixat cap al camp de Tarragona. Les temperatures demà seran semblants a les d'avui. És tot per ara. Més informació en una hora al punt de les 8. Us deixem amb el Versió.
25: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.
1: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
5: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall Zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
1: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
7: Si així sona el teu dia a dia, el Saló del Comerç és per a tu. Participa del primer saló on copsar la realitat del comerç local des de dins. Descobreix tendències, solucions i noves oportunitats per fer créixer el teu negoci. Vine al Saló del Comerç els dies 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
9: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
11: D'acord.
9: Quin és l'autèntic operador 100% català?
11: Vera.
9: I el més ben valorat pels usuaris?
11: Vera.
9: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
11: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
9: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
11: Vera.
9: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
16: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
26: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
27: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
28: Ai, que ràpid passen les coses bones.
29: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
28: O els 10 dies Nissan.
29: Com?
28: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament. Aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
30: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
31: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
32: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
31: Us hi esperem.
33: Mira, ja ve, recta final.
34: Mola de Déu.
31: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
35: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
36: Un autèntic bochorno.
32: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
31: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
32: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
31: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
32: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
31: Tot l'univers RAC1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
32: Fàcil, intuïtiva i renovada.
31: I escolta el que vols, quan ho vols.
37: Hem deixat la doctora Cabezas a l'anterior hora del programa fent la revisió de les tecles del vending.
38: Sí, bueno, es que he passat una mica de desinfectant que havia sobrat de la pandèmia, perquè tu saps que una tecla de vending pot tenir més bacteris que una tassa de vàter.
37: Què m'està dient?
38: Sí, però molt
37: si
38: més.
37: Cada dia jo vaig al vending aquí a agafar-me les meves coses.
38: Doncs sobretot si la llepes, tens molt risc d'agafar fins i tot malalties desaparegudes.
37: Perquè he de llepar la
38: perquè
37: màquina.
38: Perquè hi ha gent que té el fetitxe de llepar les tecles i
37: jo,
38: això és
37: jo no em poso amb les coses de la gent, Si la gent vol llepar les tecles...
38: No volen fer, però després se saturen els hospitals i urgències.
37: Li interessa el món de l'esport, doctora Cabezas?
38: Sí, jo surto a caminar cada matí abans de les 7 del matí.
37: Bueno, em referia a un altre tipus d'esport, com per exemple el futbol, perquè de seguida un especial Mourinho. Recuperarem un temps afegit dedicat a José Mourinho. Un debat parlant de sobre quins sentiments ho genera Mourinho. En vam parlar amb el Poquí, amb el Xavi Torres, amb el Lázaro. Va ser un debat al voltant d'una figura, diguem-ne, polèmica.
39: Escarosa.
37: En el seu moment, xerrava molt, ara xerra menys.
39: Sí, per què?
37: Estem en un Mourinho que ja no és el Mourinho d'abans, és un 2.0...
39: És un lleio escarós.
37: Amb una gestió del vestidor, del vestuari, una miqueta diferent.
39: Va.
37: Per analitzar-lo ja ens acompanya també un míster que ens estimem moltíssim, que és el Jordi Roura. Jordi, bona tarda.
0: Sí, bona tarda.
37: Què tal, com estàs? No, no entenc com és que no et vam convidar en aquest debat.
2: Que sempre no saps per què. Ostres, que l'haig sempre.
37: Com que m'hagués agradat en el seu moment que haguessis vingut, doncs...
0: Potser no hagués arribat.
37: No hagués arribat. Hi ha molts problemes.
0: Sí.
37: Bueno, a veure, què ens pots dir de Mourinho i què n'opines?
0: Uita, bromes a banda, sí que vosaltres sou molt de la broma, eh?
37: Sí.
0: Ei, està molt bé, i ric molt, eh? Però, hòstia, penseu que el Mourinho és molt bon entrenador. És molt bo. És molt bo. Després, quan surto a la roda de premsa, és allò que tu puguis dir... Ai! Ui! Ui, ei, please,
2: plas!
0: Vale, que puguis dir això? Hòstia, jo t'ho compro.
37: Però que puguis dir ben bé què?
2: Ai, ui, ei, plas!
0: Hòstia,
37: Tu això ho trobes bé?
2: Ai, ui, ai!
0: Hòstia, que tu et queixis d'això? Però, hòstia, com a tècnic, ell té molt mèrit.
37: Bueno, sí.
0: No, i això s'entén d'una manera molt fàcil.
37: A veure.
0: El Mourinho és com tenir un Porsche.
37: Ah, és una metàfora, això que farà, a veure.
0: No, fa il·lusió.
37: Sí.
0: Però, hòstia, clar, hòstia, l'has de pagar, no?
2: Això del Joao Fèlix és... Això és com el tema que tu dius, hòstia, a tu t'agrada, no sé, t'agrada el Porsche. Dius, hòstia, t'agrada el Porsche? Hòstia, m'agrada molt el Porsche. Quant val el Porsche? No, 350. Ja no, 350, no m'agrada. No m'agrada. Escolta, per 25 o 30? Hòstia, calla, deixa'm-el, va, que el tindré aviam. Hòstia, aviam.
3: Deixa'm-el provar.
2: El tindré un temps que el tindré aviam com va. Hòstia, no, 350 no, a 25 o 30? Va, porta que me'l provaré. Jo crec que fer una mica la conya, has de veure com es fa la negociació.
37: No, està bé aquesta metàfora, eh? Perquè tu et fa il·lusió tenir el Porsche, però que té unes conseqüències. Et fa il·lusió tenir el Mourinho, si és que el vols com a entrenador, però després...
0: Com el pagues, no?
37: Ah, no, clar, sí, i amb les coses que passen.
2: Passa per sota. Diu, no arribo. Ai, ui...
0: I després et dic una cosa. La gràcia és que un entrenador ha de parlar clar.
37: Ah, això sí.
0: No, és que... Això...
2: No.
0: Això sí que té un Mourinho.
37: Sí.
0: Això sempre ho dic.
2: Pam, pum, vius.
0: És com jo, no? Que sí. Amb els jugadors jo agafo, jo els parlo, hòstia, entenc les coses, no? Surt trasquilat.
37: O sigui, realment, la gràcia és que el jugador t'entengui. O sigui, has de parlar clar perquè t'entengui.
2: Perquè... Però surts trasquilat sempre.
0: Hòstia, no? I piti collons.
2: És fotut.
0: Que no arribo.
2: Juntets perquè tots érem... I un dia fa... Uop! I passa per sota. Un dia... Uop! No arribo. Ai, ui...
0: Ai, pam, pum! És fotut, no? I si el jugador li parles clar com això... Hòstia, t'entén i és molt més fàcil.
37: Però jo, Jordi, potser...
0: Jordi, què dius això amb jugador? Que està a la banda, dius...
2: Hòstia.
37: No, dic, Jordi, una cosa...
0: T'entén i encara, no?
37: Sí, dic, potser perquè jo no m'hi dedico, però jo no acabo d'entendre res del que has explicat.
0: No, per què no estàs dintre... No, per això no has triomfat. Per això no estàs al futbol.
37: Doncs avui tres persones, tres periodistes que el coneixen molt bé. D'entrada, Joan Poquieraso, Leo.
4: Hola, bon vespre.
37: Joan Poquí, avui habitual dels dilluns.
4: Deixa'm dir que absolutament es farien molt amics.
37: Veus?
4: Absolutament.
37: Veus?
4: Absolutament.
37: De fet, ja no
4: sentit de l'humor similar, rondinaires, riurien molt.
6: Podem hacer un grupo de WhatsApp.
37: I no deixaries títere con cabeza, com diu aquell.
6: Com Florentino.
37: Passaríeu al ventilador i ja tots fora. Don José Manuel Lázaro!
8: Don José Luis.
37: És cap de comunicació del Futbol Club Barcelona, periodista de cap a peus i de raça autèntica. Com estàs, Lázaro?
8: Molt bé, estic d'acord amb el Joan. És més, jo crec que els tres que estem a la taula, i ja parlo amb el Xavi perquè hem fet una prèvia, crec que Mourinho ens ha arribat... Hi ha hagut un moment que ens ha caigut molt bé. Oh. Hem estat, si no amics, hem tingut una molt bona relació amb ell.
37: Ui, ara ho expliquem.
8: A la seva època...
10: Però com pot ser això? Mira, per venir d'això ja pots tornar de vacances allà a Palamós d'Aro o allà on estiguis?
8: Palamós
10: d'Aro. Sí, a
8: Palamós d'Aro.
37: Avui, estimada Lujas, amenaça spoiler serà un temps afegit de col·leccionista.
6: Amenaça spoiler.
37: Efectivament. I molta atenció perquè també ens acompanya el gran Xavi Torres de TV3.
12: Hola.
37: Si vol avui, en aquest petit espai humil però ben cuco,
1: Ens parlarà del que sap i del que té del 2008, de quan Mourinho va ser a punt de trepitjar el Camp Nou com a entrenador. Però ara en parlarem. D'entrada, una curiositat, estimat Toni. Abans d'entrar, hem estat parlant amb el Rafa Soldado, excap de seguretat del Barça.
3: Dios mío, Soldado.
1: Una persona fantàstica.
3: També té nassos que es digui... O sigui, els que passen, el cap de seguretat... Rafa Soldado.
5: Armando Guerra.
8: El segon cognom no me'n recordo, però també era...
3: Guerrero, batalló...
7: Raso, Soldado Raso.
4: I el jardiner es va dir... Hi havia un jardiner que deia Camp Preciós.
3: Sí, senyor.
4: Senyor Camp Preciós.
3: Josep Camp Preciós.
1: Sí, sí, sí. Es diu José Manuel Pinto Colorado, que té, té nassos també, és a dir...
4: No, no.
1: Doncs dit això, el Xavi m'ha explicat... Tu saps que hi va haver... Li vaig dir, hòstia, un dia vaig anar-lo a visitar i em va tancar el calabós de Granollers, de la comissaria de Granollers, el Rafa Soldado, per fer la broma. Vols saber què és ser un... Bueno, una persona que acaben de tenir? Vinga, va.
4: Sincerament, fem unes experiències una mica...
1: Sí, de morbo. No m'agrada gens.
3: Aquestes propers, no? Morbo.
1: Perquè vaig pensar, ostres, i si no s'obre la porta, ara què, que és automàtica? I el Xavi Torres em diu, ostres, tu saps que al Camp Nou hi havia una presó? Explica'ns.
3: Sí, hi havia un calabosso.
4: Recordo el Camp Nou d'abans, hi havia
3: un calabó. Sí, hi havia el túnel tirant cap al corna del Gol Nord, a baix, a aquell corna hi havia un calabosso amb barreixes, amb els barrots. Per,
4: i aquí portaven allà?
3: El que es portava malament durant el partit.
4: El fotien allà?
3: El fotien allà, la policia el tenia allà una estona, suposo que després...
4: El que saltava al camp, per exemple.
3: Per exemple.
4: No, el que salta un al camp, l'agafen, el foten allà.
3: O
4: Frenkie de Jong. O el, si dius, Frenkie, venga,
3: o el que s'havia begut.
5: Rafa Soldado Troyano.
3: Home!
8: Rafa Soldado Troyano.
9: Que rima con estantería.
1: T'imagina a la llista de la classe o als exàmens Soldado Troyano. Ja t'ho està escrivint. No, no, és que francament és...
3: Hosti, és veritat, hi ha classe. Soldado Troyano.
1: Exacte, i tothom firmes. No, però avui és un programa de cognoms de gent que s'ha ajuntat catxonda, que no té, ajuntem-nos pel cognom. Jo crec que es lliga així. Ei, tu tens aquest cognom, jo tinc aquest, anem a fer un fit.
4: Sí, sí, Soldado Troyano, no, realment.
1: Bé, qui era un Soldado Troyano a tots els equips on hi és i on ha estat és José Mourinho. Avui preguntem, evidentment, per al tècnic portuguès què ho genera la figura de Mourinho. Ui, Joan Poquilla fa aquestes cares de George Clooney. Rebuig, pena, indiferència o admiració? Teniu on triar. Joan Poquilla.
3: Vinga, bé.
4: Jo admiració.
10: Com?
3: Oh!
10: Perdoni?
3: Oh!
10: Perdoni? M'està guiant els sobacos, vostè?
4: És un personatge fet... veiem... que ell ja ve d'una família amb tradició futbolística, perquè el seu pare havia estat porter molts anys al futbol portuguès, entrenador perfil, no sé, diré... potser un David Vidal del futbol portuguès, que s'havia guanyat la vida amb molts equips portuguesos. El Mourinho no va tenir el talent per ser futbolista, però sí que s'ha guanyat sempre la vida al voltant del futbol, i d'uns orígens... jo diria que humils en el món del futbol, ha sabut pujar i trobar el seu lloc en la forma de jugar al futbol, amb unes maneres que segurament són discutibles.
10: Discutibles?
4: Jo personalment he tingut una relació molt bona amb ell durant una època i d'ençà un moment molt concret, que és el fitxatge de Mourinho, sobretot per l'Inter. La meva relació és inexistent, tirant a molt dolenta, perquè ens hem trobat només una vegada i em va fotre una escridassada brutal en públic en una sala de premsa, sí, una gira per als Estats Units.
1: Què diu?
3: Sí, què et va dir?
4: Hi havia era un Chelsea-Barça de la gira pretemporada del 2015 i davant... jo li vaig fer una pregunta, em va contestar amablement i quan va acabar va venir a mi i a davant de tothom em fotre una escridassada que dient-me, tu a mi no me conoces de nada, no puedes hablar de mi, no tens dret a opinar sobre les coses que jo faig o he fet. Així hi ha testimonis, companys.
3: Però no me conoces de nada, però us coneixeu.
4: Ho vull dir que, clar, perfectament, jo he vist a casa seva, a la festa de comunió de la seva filla, Matilde.
10: Per que
4: Déu sana. Sí, convidat per ell, perquè ho portés la meva filla Laia, que hi ha una edat similar. Però vull dir, però el personatge a mi em genera admiració, perquè és un tio que s'ha fet a si mateix i ha trobat
3: aquest,
4: la...
3: Perdona, i aquest perfil que acabes de dibuixar, sí. Aquest canvi radical, o sigui, d'anar a la comunió del seu fill a dir-te, a muntar-te aquest pollastre a la gira...
4: Perquè hi ha el Mourinho personal... Hi ha el Mourinho familiar, que és una persona entranyable, és una persona que amb la qual congenies fàcil, com t'he dit, tu passaries pipa amb un sopar amb Mourinho, perquè en l'àmbit familiar també és molt proper, ell va fabricar-se un món a Sitges, sobretot al voltant de la família Matas, que molts de vosaltres segurament coneixeu, que el van acollir com un membre de la família, i ell va estar allà molt feliç. Aquest és el Mourinho familiar, que jo crec que és el mateix ara que el del que era abans. Però Mourinho del futbol té una concepció del futbol com a com a un joc de trinxeres, literalment. De trinxeres, trinxera contra trinxera. Ell concep el futbol com una batalla. I ell, tu estàs en una trinxera i si estàs amb ell, ets amic d'ell. Si estàs a l'altra trinxera, ets enemic d'ell. I ell va obrar en conseqüència, sobretot en els anys que ell va ser entrenador del Real Madrid. Jo vaig ser molt crític amb algunes actituds de Mourinho. Segurament algun cop vaig ser pèl massa agressiu, segurament. I com que, tot i que no ho diguin, ells estan, quan dic ells vull dir el futbolista professional, estan pendents de tot, ho sabia perfectament, i em va venir a buscar, em va buscar els turmells, bum, amb una entrada que amb el bar a la mà seria expulsió directa, vermella directa.
1: Déu-n'hi-do, la gira
4: dels Estats Units. Hi ha dos Mourinhos, el Mourinho personal, que és una història, i amb tots dos,
3: formen part de la mateixa persona. Que expliques, el Mourinho personal es menja o es deixa menjar pel Mourinho professional, perquè tu pots separar la vida personal de la vida professional, no?
4: És possible, però ell quan està en moda professional del futbol, insisteixo, el que jo crec que el defineix millor és que ell contempla el futbol com un joc de trinxeres.
3: Sí, sí.
4: Estàs amb mi o contra mi?
1: Malgrat tot el que explica Joan Poquí, sent admiració pel tècnic.
4: Sí, perquè insisteixo, perquè crec que és un personatge que d'uns orígens, home, no excelsos, sense el glamour que han tingut altres, ell ha sigut capaç de formar-se una carrera.
1: Ara l'anirem redescobrint perquè tenim talls i sons boníssims que il·lustren perfectament el que diu el Poquí i el que segurament dirà el José Manuel Lázaro i el Xavi Torres. A veure, Setxo, què sents per Mourinho? Què genera d'aquesta figura? Rebuig, pena, indiferència o, com diu el Joan Poquí, admiració?
8: Jo en aquest moment sí, indiferència. I ho vull raonar. És indiferència perquè crec que és la persona que en aquest moment s'ha fitxat Florentino i que acabarà enfonsant el Madrid.
2: Però
8: tot això
2: dices?
8: No pinta bé.
2: Què dices?
8: Tot això acabarà fatal, i la qual cosa crec que és una cosa positiva pel Barça. Ha vingut a fer això. I jo pel Mourinho en aquests moments indiferència, perquè el van patir, o jo el vaig patir concretament, des de dintre del club, els quatre partits aquells famosos de Madrid-Barça, Champions i Lliga, Copa del Rei, no recordo.
4: Copa del Rei, atracament d'un Diano Mayenco.
8: Bueno, el van patir, i jo aquella situació de tensió la voldria oblidar, perquè no va ser ni agradable ni bona, i al final jo crec que el futbol es juga al camp. I com va dir, crec que ahir Javier Rupérez de La Vanguardia, vas escoltar el programa, va dir que Tito Vilanova va dir: Mourinho en les rodes de premsa mai parla de futbol. I aquest és el problema, que ell que fa excitar el personal. En lo personal estic d'acord amb el Joan, perquè jo vaig tenir una bona relació amb ell. No vaig anar a la comunió de la seva filla, ni em va convidar, però si parlàvem, parlàvem bé. I després, quan dintre del club, també van tenir molt bona relació. Excepte aquells capítols que jo crec que no ens van perdonar ni uns ni altres, que no portaven el lloc. Era massa tensió per uns partits que el Barça, en teoria, era molt superior i l'havien fitxat precisament per enfonsar el Guardiola. De 18 títols, crec que són 14.
1: Sí, duríssim. La Setmana Santa del 2011.
4: Era aniversari de la partida.
1: Està bé.
8: A l'aniversari.
1: I ara tenim indiferència i admiració. Xavi Torres?
11: Doncs, per canviar una miqueta de pena. Pena perquè jo he tingut molta empatia amb ell i em sap greu veure... a vegades la situació en la que he convertit més que la persona, el personatge. I crec que José Mourinho és un individu molt simpàtic, molt empàtic. Com han dit el José Manuel i el Joan, tu passaries molt bé, tu, i a l'Edgar i a Arnau i tots, i l'Oriol i tots.
12: No, jo no.
11: Sí, tots, perquè és un paio molt divertit, és vacilón, de tot,
3: et juga,
11: i això fa que tu passis molt bé, no? Llavors, em fa una mica de pena veure en què s'ha convertit tot això. Jo també vaig tenir molt, molt bona relació amb ell, professional. Deixeu-me dir que el divendres acostumava a donar ja l'alineació per TV3, jo. Ara ja es pot dir, ja prescrit.
4: Home,
11: ah, és això? Ja prescrit.
12: Ah, eres tu?
11: Per exemple, sortíem a sopar moltes vegades, moltes, moltes vegades, cada setmana. El Ludegas i aquí a l'Almodóvar, doncs... en fi, vam tenir moltes converses i moltes cosetes. I he tingut relació fins sempre.
12: Quines cosetes?
4: Ara.
11: No cal.
3: Però quan dius fins sempre, què vols dir? Fins ara? Sempre, ara la tens, sí, o no?
11: Ara, des que ha fitxat per el Real Madrid l'última etapa, no. Però hem anat parlant. Hem anat parlant quan estava a les etapes del Chelsea, quan ha estat a l'Inter, quan tot aquest periple de Roma, sí, i coses, sí, estranyes. I la veritat és que sí, he tingut bona relació. Ara, és veritat que... Mira, recordo una anècdota un dia, just abans d'aquell Madrid, d'aquell Barça-Madrid, que va acabar amb el 5-0 famós.
1: Sí.
11: Recordeu que el Madrid estava retallant diferències en el... a la classificació, i em va dir, el dia abans que el vaig anar a veure, em va dir, demà guanyarem el Camp Nou. I jo li vaig dir, pues jo crec que te'n fotrem 5. Una miqueta, sí, una miqueta en el joc de Basilea, de sí, Basilón, sí, que és ell, no? I, curiosament, doncs, l'endemà va ser el 5-0 del Pep, no? A mi, quan ara veig que no vol parlar de futbol, que s'encalla, que tot és soroll, em fa pena, perquè a ell li agrada molt el futbol. I teníem unes converses de futbol xulíssimes.
3: I què creus que ha passat?
11: Doncs jo crec que ell perd una miqueta l'Oremus quan, com deia l'Edgar l'any 2008, el seu somni, recordeu, hoy, mañana y siempre, sí, con el Barça en el corazón. Recordeu allò?
1: Sí, sí, sí.
11: Ell, en el moment en el que té l'oportunitat de ser l'entrenador del Barça, allò que ja estava, es va girar l'últim segon.
13: Hoy, mañana y siempre, con el Barça en el corazón.
11: Quin fàstic. Això, que ell ho sentia de veritat, en el moment que va fer tot el possible per ser entrenador del Barça després de Frank Rijkaard, no va poder ser-ho. Va arribar Guardiola, després la vida el va portar a l'oportunitat d'acabar amb allò del Guardiola, i tot allò el va regirar de tal manera que es va convertir des d'aleshores, jo penso, en un personatge i no en un entrenador de futbol. Perquè el que va fer en Tito Vilanova, el que ha fet en tot el període de Florentino Pérez, primera etapa, no és digne, no és decent.
8: Consignes als jugadors per marrullar, per embrutir el partit. Vull dir, això venia des de dintre, vull dir, estava claríssim. Va arribar a enfrontar jugadors que eren amics. I tot això és producte Mourinho. I que és cert...
3: Sí, aquesta és la cara fosca del personatge, això és evident. Però això és fruit del seu, de la seva voluntat de guanyar, sense cap matís, a qualsevol preu. Ell, el futbol és guanyar, per això encaixa millor amb un equip, amb un club al Madrid que amb un club al Barcelona, clarament. Perquè el segon, i estic d'acord amb el Xavier, que el seu, el punt d'inflexió és el nou fitxatge pel Barcelona.
8: Ell... Van haver contactes, eh?
3: Sí, sí,
11: no, collons, no, que... fet, no, estava fet, jo.
8: Estava fet,
11: mira, explico la història. El Barça, i això ja se sap, se'n va anar a Galícia a parlar amb José Mourinho, i va anar Marc Ingla, i havia d'anar a Chiqui Begristany,
8: sí,
11: però va perdre l'avió a Madrid i no va poder arribar mai a aquella reunió. Uh-huh. El pla el porta Marc Ingla a la junta directiva, i hi ha un dia que es vota. A la junta directiva vota per escollir l'entrenador substitut de Frank Rijkaard. Mourinho arrasa, té 3 vots Pellegrini, que en aquell moment estava al Villarreal i estava fent una gran temporada, i no té ni un vot Pep Guardiola.
3: I ni un vot?
11: No.
14: I com es va canviar això?
11: El president Laporta va dir, doncs posarem Guardiola perquè m'ho diu el Johan i m'ho diu el Chiqui. I s'ha acabat.
8: I Baris Murtra.
11: I allò va acabar, va ser així com us ho explico.
8: Ja està. Sí, senyor.
11: En aquell període que tu parles, quan he dit abans que ell va intentar fer tot el que va poder, doncs ell... Per exemple, a mi em va enviar uns missatges demanant que intercedís, que parlés amb el Barça, que parlés amb qui fos, perquè ell li feia... Era el seu moment. I vull dir una cosa. Estic convençut que si aquell Mourinho aterra el Barça, no hagués jugat al Barça com el de Pep, però hagués fet un bon futbol. Perquè Mourinho tenia el cap, a pesar d'això del guanyar, ell, allò de... la forma de jugar de Can Barça, ell ho va arribar a entendre i assumir. Una altra cosa és que no tingués la capacitat per comunicar-ho com ho va fer el Pep. Això no ho crec. Però jo sí penso que amb el Mourinho el Barça hagués jugat molt millor del que hem vist després en tots els seus equips.
3: No, això, jo amb això coincideixo. Però jo assumir-ho jo crec que no ho va arribar a assumir mai.
11: No.
3: Entendre-ho sí. Perquè, per exemple, l'època del Teatro del Bueno,
11: sí,
3: que hi ha aquella agressió de Del Horno A Messi. A Messi. En aquella època que ell despreciava públicament a Messi, fins i tot hi ha una escena, i sent ja entrenador del Madrid, que fa el senyal com que fa pudor davant de Messi.
4: Correcte.
3: En aquella època, en petit comitè, Mourinho reconeva el pequeño, deia, el pequeño es muy bueno. Ell tenia admiració per Messi. El que passa que l'havia de desactivar i no reparava en preus per desactivar-ho. Ara, assumir-ho jo no el veig, ben assumint. Assumint la forma de jugar al Barcelona, perquè Mourinho, jo el considero que futbolísticament és un gran desactivador d'equips.
4: Sí.
3: Crec que és un gran entrenador reactiu, perquè en seguida veu les debilitats de l'equip contrari, però que fa de propostes futbolístiques... Tinc els meus dubtes de que
4: no n'ha fet cap.
1: Ara, estimats amics i amigues, estimada audiència, ara han fet l'escalfament de totes aquestes paraules que el Joan, el Setxo i especialment ara el Xavi Torres acaba de parlar. Tenim les respostes. I com ho va veure José Mourinho? I de seguida ho contrastarem. Anem a pams. De seguida, l'Arnau ens diu com està l'audiència.
4: Sí, resolem-la.
1: Perquè rebuig, ningú ha dit rebuig. Sí,
14: resolem-la perquè hi ha molts vots avui. Són 1.900 vots a l'enquesta d'avui. Valia la pena resoldre-la. En la seva majoria, la gent no està amb el Poquí ni amb mi, que jo també voto admiració. Amb un 41% rebuig, amb un 31% pena, amb un 25% indiferència, i Joan, tu i jo, amb la nostra admiració, ens quedem amb un 3% dels vots. No?
3: He dit clar que jo valoro la tapa sencera.
14: Sí,
3: si només valorés des del 2009, que és quan fitxa per l'Inter, evidentment la meva valoració seria...
4: Rebuig.
3: Rebuig, correcte.
15: Fóntete, loco. A mí lo que me reinspira el Mourinho este es aura, loco, ¿me entiendes? Porque gracias a él, ante todo, el Pinto, el Guajín Maquinación este, ha sacado un temazo que es puro flow, loco, ¿me entiendes? ¿No lo habéis escuchado?
4: No, la verdad es que no han tingut...
15: ¿Estás
4: o sigui, Pinto ha publicat...
15: ¿Pero en qué mundo vives, Tete? ¿Estás en la comunicación o estás ahí colgado de la antena a ver si te cae un rayo?
4: Colgado de la antena, yo.
15: Fua, loco, Tete, sí. Pero si Guajín es aura, loco, estás a huel. Mira, se lo dedica a Mourinho Tete y lo dice en el vídeo, que es pura nobleza, mira.
16: Esto fue en el 2011.
17: Mi incapacidad para responder ¿por qué? ¿Por qué? No sé si son muy simpáticos. ¿Por qué?
16: Esto fue en el 2026.
15: ¡Qué guajín!
17: ¿Por qué motivo? ¿Por qué no ha llamado al árbitro? ¿Por qué? Y me gustaría que me respondieran.
15: ¡No! ¡Mira, Pinto! ¡Desde que te mazo!
1: La cançó d'aquella final, precisament.
15: Un puto himno, esto, Tete.
14: Un himno, vols dir?
15: Escucha, Tete, loco.
14: Però si és molt fluix, aquesta cançó.
15: Tu sí que estàs flojo, Tete.
14: Jo?
15: Eres todo que l'embuterol.
4: Bueno, hem parlat de Mourinho, després repassarem alguns dels moments d'aquest documental de Mourinho. On el fan?
14: A Netflix. Són tres episodis.
4: Però abans, parlant de Mourinho, hem de parlar del Real Madrid, perquè hi ha molta tensió al Madrid.
1: Hem fet F5, de moment fa una hora i mitja, dues, que no hi ha cap nova entrega de la sèrie Art de Madrid, entre Madrid i els periodistes i Florentino. En qualsevol cas, ja ho sabeu, el periodista Juanma Castaño es va disculpar amb el Real Madrid per una comparació desafortunada que va fer de Real Madrid Televisión amb el diari Gara. Però atenció, perquè alhora diu que...
3: I amb el diari Gara no s'ha disculpat?
4: No.
3: Amb el diari Gara no.
1: Continua per això reafirmant-se en la crítica Juanma Castaño.
18: Es una comparación que hago de Real Madrid Televisión con el diario Gara. Hablando de la dureza de Real Madrid Televisión y del, bueno, pues eso, el papel que juega, digamos, en la comunicación, hago esta metáfora, esta comparativa, y efectivamente es excesiva, sobra esta comparación, y pido disculpas, pido perdón, por comparar a Real Madrid Televisión con el diario Gara. No debí hacerlo en este artículo del diario ABC, que, insisto, se publica hoy. Dicho esto, mi opinión sobre Real Madrid Televisión es exactamente la misma que tengo en el resto del artículo, que tenía ayer y que tendré hasta que no cambie la forma de actuar Real Madrid Televisión. Es decir, sin comparativas, que la retiro, para mí Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga. ¿Vale? Que quede claro, retiro la comparación, desafortunada por mi parte, equivocada. Y a la vez digo que para mí Real Madrid Televisión es un medio oficial del club que miente, manipula, señala y hostiga. ¿Cómo? Esa es mi opinión, sin ninguna comparación. Insisto, desafortunada y por la que pido disculpas.
1: Això no és frontón.
8: Con la iglesia hemos topado.
1: Això no és frontón, hi ha hagut un revés de Juanma Castaño, contestat per un drive, en aquest cas, del col·laborador de Real Madrid Televisió, Jesús Bengochea, i alhora director de la campanya de Florentino Pérez a les eleccions, i dedica aquest missatge a Twitter. Atenció, llegeixo textualment. Como colaborador de Real Madrid Televisió no acepto tus falses disculpes, sobretot perquè decir que Real Madrid Televisió miente és tan grave por falso como decirlo de gara. Eso de 8 es lo que más molesta de Real Madrid Televisión, que sus vídeos no mienten, no son IA y son criticados sin ser rebatidos. Y atención, no suelo decir estas cosas así, pero espero que ABC ponga fin a tus apestosas columnas, dado que además no sabes escribir. Es lo que mereces y como cristiano me escandalizo de que la Iglesia Católica a través de COPE pueda dar trabajo a un sujeto como tú. Ah, sí. Aquesta nit escolteu el partidazo de la Copa.
8: No, la iglesia, con la iglesia hemos topado. Hi ha hagut una trucada per la conferència episcopal, però segur, a través de Florentino. No tinguis cap dubte. Xavi, ja va demanar el seu cap fa temps.
1: Aixecava la mà. Hi haurà un capítol més aquesta nit?
11: Home, tinguis cap dubte. No, no, això és... Ara, jo sí, entre l'església ja, ja estic acollonit.
4: Sí, sí. Aquí només falta l'exèrcit, per entrar ja.
8: Ja està. Bueno, ahir va haver un coronel que va demanar un cop d'estat, ja.
1: Però, a veure, Sergio, tu, aprofitant que tu has estat molts anys director de comunicació de la Barça...
8: Al mandat d'això, no entenc que una televisió d'un club pugui fer això.
4: Ah,
8: és que... Sí. Jo he estat responsable de Barça TV durant molts anys. Mai hem parlat dels àrbitres. Mai he fet un vídeo sobre àrbitres. Estava gairebé prohibit parlar dels àrbitres. Teníem locutors, el Jaume, el Xus Carrillo... Sí. Sí, cap valoració dels àrbitres. Locutem un partit. Punto. A partir d'aquí, jo, el que fa Real Madrid Televisió...
4: Ells són l'Església.
8: És que vols que
4: ells són el poder.
8: Sí, però no...
4: Ells,
8: no,
4: són...
8: No,
4: no... ells són el jefe de l'edat mitjana que hi havia... Hi havia els tres estaments, no? L'Església, la noblesa i el poble. Ells són l'Església i l'aristocràcia junts.
19: Nosotros somos la verdad y vosotros sois muy feos.
4: Correcte.
19: Muy
4: feos. Vosaltres feu el que voleu.
19: No hi ha ninguna niña.
4: Són la veritat absoluta.
8: Aquí hauríem de... Jo crec que també la professió en si ha de fer també la seva recapacitació i el seu d'allò. Els col·legis de periodistes, o sigui, tot això ha de reaccionar d'alguna manera. No és lògic aquestes guerres mediàtiques. Jo vam viure la de José María García i José Ramón de la Morena. I jo en primera persona també, perquè estava a la SER. Però és que això supera, o sigui, no és... Perquè estàs parlant de la televisió d'un club de futbol. És inaudit, jo no ho entenc. O sigui, no ho entenc ni ho admeto.
4: A més, allò era una guerra per l'audiència entre dos iguals.
8: Entre dos iguals. Aquí estem parlant d'un club estat, perquè és un club estat, i un periodista que es deu guanyar la vida amb les seves informacions i que fa la seva opinió. Ha demanat perdó. Jo conec el Juanma Castaño, vaig treballar amb ell, sé com és, i sé d'aquests prontos de... I ho subscriu, i després, bueno, pues poder no... no... Però, igualment, el que fa Real Madrid Televisió no es pot fer, per a mi no és ètic, ni és deontològicament permissible per part de la professió.
19: Venga, paramos el programa, compañeros, bajamos micros a jefes de comunicación que evitan a medios. Muy mal, Juanma Castaño, ¿eh?
8: Sí, a ti te cayó la
19: reputación, sí. Hay que hacer periodismo... Cuidado, con eso, sin la bufanda. No te puedes convertir en un palmero de Enrique Riquelme cuando estás delante de un micrófono, ¿eh? Para hacer periodismo hay que saber dónde está tu sitio y respetar al poder. Un buen periodista no puede tener la misma vara de medir con el Barça que con el Real Madrid, porque Florentino se puede molestar. Venga, no, no. Pínchale al ejemplo este de periodismo a Castaño para que aprenda. Venga, vamos.
20: Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante.
21: El victimismo es cosa de equipo pequeño. Empezamos.
22: Aquí en este estadio, el gol anulado al Osasuna es para reír. El penalti en San Sebastián es para reír. El penalti del Barcelona es para reír.
21: El Madrid ha tenido ya a los árbitros en contra. Ah, y no es victimismo. Decir la verdad no es victimismo.
19: ¿Habéis tomado nota los tres ahí delante? Así se trata la información, ¿verdad que sí, presidente?
23: Pues claro que sí, Josef. Tu programa sí que hace periodismo del bueno. Como Real Madrid Televisión. Y a Castaño, que vaya con cuidado, que no le dé yo la baja, pero vamos, por mi cuenta, por la vía rápida.
19: A
3: abans d'abordar el documental de Mourinho, tenim algunes altres qüestions ràpides a tractar del que és el Futbol Club Barcelona, perquè avui hem tingut també entrevista a la cadena SER del senyor Oliver, que ara ho explicarem.
1: Sí.
3: Però abans...
1: Sí, no se podia saber, però José Mourinho ha quedat impune del càstig, en teoria, que hauria d'haver tingut per haver aparegut amb aquella fotografia i queixant-se als àrbitres. El comitè
3: recordem,
1: de
3: disciplina
1: no ha entrat d'ofici.
3: Que a Hansi Flick li van caure dos partits per aixecar el braç, un braç del Betis. Que no va poder jugar al Clàssic, no va poder entrar al Clàssic.
15: No vaig a comparar. No,
23: és un saludo nazi.
3: La temporada següent, per parlar amb Frenkie de Jong. La temporada passada, per donar-li, per dir-li a Frenkie de Jong que com estava. També el van
23: acusar. És delito de odio.
1: No ha entrat d'ofici i, per tant, aquí no hi ha cap problema i ja està. Per tant, queda impune. No sé si Lázaro vols explicar una cosa que el Pedrerol t'estava dient, que vetaste a Pedrerol.
15: Nosaltres vam enxampar una càmera quan era el Punto Pelota, recordo que era l'època aquella, amb una gala de la Federació Catalana de Futbol.
19: Vamos a otras cosas.
3: Però deixa explicar, home, per favor.
15: Anava acompanyant a Andoni Zubizarreta i
19: ¿quién?
15: I a Josep Maria Bartomeu i al president de l'Hospitalet, el senyor García, anava fent preguntes. Bueno, y Neymar renovará y se quedará. Recuerdo que era aquella cantinera, se renovará. Y había una cámara de Punto Pelota gravant la conversa. En aquell moment vam decidir, vam parlar amb el Col·legi de Periodistes, es va posicionar, fins i tot recordo que en aquell moment estava Ramon Besa i amb el Xavi Martín, que en aquell moment era el director de comunicació, vam
19: el decidir Cruyff.
15: Que això no era ètic ni era lògic i vam retirar la acreditació a Punto Pelota. No passa la cadena, a Punto Pelota. I la vam retirar. Sí. Amb el consentiment i el coneixement del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
19: I on està la llibertat d'expressió?
23: Això és sectarisme.
19: Això és sectarisme.
3: Bueno, va, farem un punt i a part.
1: I ara sí, posem el play i entrem directament a escoltar les paraules de José Mourinho. Hem escoltat algunes de les paraules de Poquí, de Lázaro i de Xavi Torres. Doncs ara ell anirà contestant a poc. D'entrada, la pregunta, justament us dèiem què ho genera la figura de Mourinho, perquè diríem que té un caràcter singular. Així es defineix José Mourinho.
0: Hasta empecé a ganar en 2003 y mi último título lo conseguí en 2023. 20 años ganando. Por eso queréis contar mi historia. No se hace un documental sobre alguien que no haya ganado nada. No soy amable. Eso que es.
5: ¿Cómo te sientes al decir que no eres amable?
0: Me siento orgulloso. Lo hago con orgullo. Estoy orgulloso porque creo que eso ayuda a tu equipo a conseguir resultados. Creo que a veces puedo ser bastante agresivo con mi vocabulario. Puedo ser muy desagradable y agresivo. Es un terreno en el que normalmente gano. Lo cierto es que disfruto con todo lo negativo. Por ejemplo, me encanta el ambiente hostil de los partidos fuera de casa. Siempre les decía que calentaran cerca de los aficionados más, digamos, radicales del equipo contrario. Y lo disfrutábamos. Yo no intento manipular.
5: ¿En serio? Pues da la impresión de que...
0: Nah. Solo se puede manipular a la gente que se deja. No hay manipuladores. Solo hay personas que están dispuestas a dejarse manipular.
1: Algú dels que sou aquí pot explicar el por què? És a dir, per què Mourinho, sense que ningú li hagi dit res abans que comenci la guerra pel Barça, m'ha dit molt abans, per què aquest caràcter? Per què agafa aquest caràcter tan vinagre? Des del principi que comença la seva carrera, és a dir, des que guanya el 2003 la UEFA amb l'Oporto, ja mira que enrere marxem, ja va dir, és guanyar i comença amb aquest caràcter.
11: Jo crec que hi ha una paraula clau que Mourinho no tolera, seguint una miqueta el discurs que feia abans el Joan Poquí. La paraula és derrota. Saps el nen que no sap perdre?
3: Mm-hmm. Sí.
11: Aquest és José Mourinho. I això li provoca l'inflor de la vena del curt circuit i excuses miserables. Jo crec que, sempre ho dic, ho dic en tots els, tot arreu, el Barça i el Madrid tenen poc a queixar-se. I Mourinho, quan va ser humiliat pel Barça, va treure tot el rosari d'excuses que ara comencem a recuperar. La paraula és... no tolera la derrota.
15: Això és de ser mal esportista, perquè la derrota és està intrínsecament vinculada a l'esport en general, i al futbol en particular.
3: Sí, ell no sap perdre, però ell també percep en el futbol la necessitat de ser agressiu. Per això jo crec que hi ha un Mourinho a la vi, en el dia a dia amb la família i amb els amics, i un Mourinho al camp de futbol. I en el Mourinho al camp de futbol no coneix ni de joc, no sap ni de joc net, no sap ni, ni amabilitat. La paraula, les paraules amables no van amb ell. L'ortodòxia no va amb ell. Ell no, no està dintre l'ortodòxia i fa servir qualsevol arma al seu abast per mirar de guanyar. I del que hem sentit hi ha una cosa de la que discrepo. Ell sí és manipulador. Ell sí és manipulador.
8: Gràcies.
3: És, ell manipula, perquè manipula en benefici propi tot el que veu en un camp de futbol. Ell, per exemple, sap perfectament que l'eliminatòria del Volcà entre l'Inter i la Barcelona, el seu amic Benquerenza va atracar el Barcelona. Ho sap. Ell sap que el 5-0 del Barça, el que abans feia l'Ujo Xavi, és un bany de futbol sense pal·liatius. Ho sap perfectament. I ell sap perfectament que la final de 2011 contra el Madrid d'un Dinamo Mayenko és un autèntic atracament. Fa uns mesos, ell anava amb un paper... Ell deia que l'àrbitre sortia amb un Benfica-Real Madrid, ell era entrenador del Benfica, amb un paper sobre quins equips del Real Madrid no podien ensenyar els targeta targeta groga. Quins jugadors del Madrid? Del Madrid no havia d'ensenyar targeta groga perquè estaven persegurs de no jugar el següent partit. I ara, en canvi, està al Madrid, el seu discurs és completament diferent. Per tant, ell sí és manipulador. Ell manipula en benefici d'ell.
6: Bona tarda, soc Joan Gaspar.
3: Home, què tal, Joan?
6: Bé, em sap molt greu, perquè no s'ha trucat per part dels senyors del documental.
14: És veritat?
8: No hi surt, vostè?
6: No hi surto.
8: No surt.
6: No surto. I jo podria parlar del senyor Mourinho amb molta més causa que pas el que porta la nena a celebrar el cumpleanys amb la filla Mourinho, Perquè jo pràcticament l'he amamentat, Jo hagués pogut explicar com és el senyor Mourinho en l'intimitat. Diré una cosa que no s'ha dit en aquesta taula.
3: No s'ha comentat mai.
6: En l'intimitat és una persona encantadora i és el millor, i ho vaig explicar i ho torno a explicar.
7: Venga. Era un José Mourinho encantador, que encara ho és,
14: a soles.
7: Doble personalitat. Però a soles jo tinc que dir que el José Mourinho és una persona encantadora, mai he tingut cap problema, al contrari.
6: I una altra cosa que tampoc s'ha explicat, que és que era un senyor humil, pobre, sí. I aquí, quan va venir a Barcelona...
3: Bueno, sí que ho han comentat aquí, que, bueno, que no cobrava tant i feia molta feina.
6: 60 euros, 10.000 pessetes al mes, i a l'havia de collir...
3: Però com li pagaven 60 euros al mes?
6: Núñez li pagava 10.000 pessetes.
7: José Mourinho, els primers mesos que va estar a Barcelona, va viure a casa meva, en un hotel meu, perquè no tenia per pagar més diners que per viure. Ara vull recordar, 10.000 pessetes al mes.
14: 10.000 pessetes al mes?
7: Al mes, sí. Finalment, el president Núñez va accedir a pujar-li una mica, però no gaire més,
3: Aquí hi ha una explicació.
8: Com hi ha com a traductor?
3: La qüestió de fons és que, primer, el Barcelona fitxa Robson perquè Van Gaal vol estar-se un any més a l'Àjax. I busquen un entrenador que faci de pont i troben Bobby Robson, que ja prèviament, anys enrere, havia pogut ser entrenador del Barcelona. Robson d'això no en tenia ni idea, ja us ho garanteixo. No en tenia ni idea. I Robson demana que vingui amb Mourinho, perquè Robson és una persona que fora d'Anglaterra necessita un suport de l'Ulta.
8: O sigui, Robson, perdona, arriba sense saber que vindrà l'any següent Van Gaal. No ho sap.
3: No ho sap. Sap que ho diuen els diaris, però el Gaspar li diu, no, això no em faci cap.
8: És com dir...
3: Però ell no ho sabia. Confiava,
6: I give Gaspar. You my word, jo te dono la meva paraula.
3: Ell és Mourinho. Gaspar i Núñez no el volen fitxar. No volen. Perquè li diuen al futbol base del Barcelona, a la casa, hi ha entrenadors per fer de segon. I jo sé alguns noms, però no els diré perquè no ho vaig dir en el moment. I què passa? Que Robson s'entesta amb que vol que estigui Mourinho perquè s'enfia del Mourinho. Dels altres no se'n refia. I Robson era un home que necessitava
8: algú de confiança.
3: Perquè era Robson, fora d'Anglaterra, era insegur. Per exemple, a Holanda va tenir l'ajuda del Frank Arnesen, que era el director de fitxatges, que és el que el va fitxar, i que l'ajudava molt. I a Portugal, a l'Sporting de Lisboa, coneix a Mourinho, que és preparador físic dintre del Club Sporting de Lisboa, i com que parla anglès, a l'Sporting li enxufa a Robson. Quan Robson se'n va al Oporto, s'endú a Mourinho amb ell, perquè té un punt
4: de suport a dintre de Portugal, que ell ni idea de portuguès, ni de castellà. I quan ve a Barcelona, Buitarrosson, què passa? Que no li volien fitxar. I és cert el que diu el senyor Gaspar, que Mourinho els primers temps va viure en un hotel de Gaspar.
1: De seguida, president, escoltem el que diu el Setxo i el Xavi Torres, però val molt la pena que escolteu quina feina feia Mourinho, perquè deia el Lázaro, va arribar com a traductor. Doncs ell va arribar amb 33 anys, 30 anys menys que aleshores tenia Bobby Robson, i mireu la pila de coses que feia José Mourinho al primer moment que aterra a Barcelona.
2: Por aquel entonces, trabajaba con el señor Robson.
9: José era un chico apuesto, muy tímido, quizá un poco nervioso, pero al mismo tiempo mostraba mucha seguridad.
10: Probablemente tenemos que cambiar.
9: Tenía una titulación de entrenador muy básica, de poco nivel, pero era inteligente y no se separaba de mí. Iba siempre detrás de mí. Fue el intérprete mejor pagado del mundo. Recuerdo que le dije, quiero que me digas exactamente lo que dice todo el mundo.
2: Que mi trabajo fuera solo el de intérprete, no se lo cree nadie.
12: Venga, dilo.
2: Es una gilipollez. Era entrenador de porteros, era analista, era ojeador. Como estudié ciencias del deporte en la universidad, podía ayudar en el gimnasio. Hacía de todo.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
4: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
5: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
6: És veritat que a vegades... que feia de traductor, especialment amb els jugadors, perquè a la sala de premsa recordeu que hi havia el Xemi Terès, que
7: en principi no,
8: el van canviar perquè ben deia, escolti, no està traduint el mateix.
9: És que José Mourinho traduïa el que li sortia.
6: Això mateix, això és on anava. Ell traduïa en els jugadors especialment el que li donava la gana. Una miqueta com feia Minguella amb Buckingham.
10: Totalment d'acord.
6: No sí, feia sí, el que...
8: Mira, podem recuperar el document
10: i tant.
8: On...
10: Vaig explicar-li qui va el Xavi Puig.
11: I l'any 70 entra el Montal, l'últim Montal de president, i llavors porta el Big Buckingham. I porta un entrenador anglès que no parla res d'espanyol. I llavors comença a córrer la veu per dintre del club a veure qui parla anglès allí que pugui ajudar el Buckingham. Imagina't el que era el Barça l'any 70, no hi havia ningú que volés anglès. I llavors jo em quedo dubtant, perquè dic, clar, el meu anglès, tu, el primer equip del Barça...
12: Bueno, era Shakespeare en aquell moment, allà,
11: bueno,
12: al Barça.
11: Ja podia dir qualsevol cosa que ningú podia contradir. I jo aixeco el dit, i el tercer dia dic, jo parlo anglès, jo puc fer-ho això. I llavors em crida el gerent, I segur que tampoc parlava anglès, perquè quan em vaig entrevistar amb ell tampoc em va preguntar res. No em va dir ni how are you, m'entens?
8: No s'ho va creure, no? Si diu que en sap...
11: Bueno, va ser tant d'això que no em van ni presentar. Diu, demà a les 9 vaig ir al vestidor i així vaig entrar jo al primer equip del Barça.
12: Clar, amb després ets ajudant de Mitchells també durant temporades.
11: Llavors ja com a tècnic.
10: Ja està, va anar així, això.
6: I jo que he aprofundit una mica en aquest tema, li vaig preguntar, però tu, Minguella, quan vas aprendre anglès? Bon, de jove vaig anar 3 vegades a Londres, amb un amic, i aleshores jo ho va decidir. I la segona cosa que era important, ell, al Barça, en aquell moment, tenia un jugador que es deia Pau García Castany, que parlava perfectament anglès. I aleshores el Minguella li deia, Pau, què ha dit? I el Pau li deia, mira, una miqueta així. I aleshores el Minguella
10: ho
6: deia a tothom. Sí. Doncs en Xavi Torres abans ha explicat com va ser el no del Barça a Mourinho. Aleshores, José Manuel Lázaro treballava com a director de comunicació al club. Així, o aquesta és la versió de José Mourinho del no al Barça el 2008.
13: Després del Chelsea, ¿qué oportunidades se te plantearon?
14: Tuve algunos contactos con el Barcelona, sí. Tuve contactos con el Barcelona, tuve un par de reuniones. Les di mi opinión sobre su situación a todos los niveles, ya que yo conocía muy bien el club de la etapa en la que trabajé allí. Un club estupendo. Un club estupendo.
13: ¿Cuánto deseabas ese puesto que te permitiría volver al club años después?
14: Tanto como deseaba el puesto en el Inter. Quería un trabajo de primer nivel. Y nada más. Voy a estudiar otro idioma porque quiero aprender uno más.
15: ¿Ese nuevo idioma podría ser el italiano?
14: Estoy preparado para cualquier país, para cualquier proyecto. Solo espero que en el próximo trabajo esté rodeado de amor.
16: Mourinho le encantaba el Barça. El Barça era parte de su vida, parte de su construcción como entrenador, mientras que el Real Madrid era algo ajeno. Él se siente despechado por el Barça. Un deseo de revancha, de reivindicación.
12: És Diego Torres el periodista que apunta aquesta informació.
6: Ell ho explica diferent, evidentment.
8: Molt ben informat, Diego Torres, de les coses del Barça. Reviseu el Twitter de les darreres mesos, de les setmanes.
9: Sabia més de la relació que Casillas-Mourinho.
8: Segurament, segurament.
12: A tot això, hi ha un oient que ens apunta, i potser per preguntar aquí a la taula, si és veritat que Mourinho va entregar un, no sé, diu un CD o un pendrive a la Junta o al Barça amb com jugaria el seu Barça.
6: Famós PowerPoint.
9: Un PowerPoint.
6: És veritat, això no ho dic jo, això ho ha explicat Marc Ingla, que era aleshores el vicepresident del Barça, i la persona que es va reunir amb ell.
8: És el que ha explicat abans el Xavi.

0: Sí, sí. Això és el gener del 2008. Gener o...
1: Hem de fer una segona part clarament d'aquest episodi d'avui perquè hem deixat moltes coses que podem...
2: Sí, i per cert, hem arribat a 2.000 vots a l'enquesta durant el programa.
3: Molt bé.
2: És a dir, que avui...
3: Molt bé. I què ha guanyat?
2: No, no, ha guanyat el rebuig.
1: No ho podem superar.
4: El contenidor del rebuig.
3: Ha quedat clar. José Manuel Lázaro, Joan Poquí, Xavi Torres, gràcies als tres. Gràcies.
5: Adéu.
6: Versió RAC 1. RAC 1. Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
8: I doncs?
7: Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
8: Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 93 219 3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clínica-migmasculina.com.
9: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a sinistrats. I si busca recanvis, tenim un ampli estoc. Desguaceslacabana.com.
6: RAC 1.
10: Aquest dilluns el Girona juga a RAC 1. A les 9, des de l'estadi Eliodoro Rodríguez López, Tenerife, Girona. L'equip de Quique Álvarez vol seguir la seva bona dinàmica a domicili.
11: Doni, mitja volta, gol! Aixeca't la samarreta, Doni!
10: Viviu el partit en directe a RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig i els comentaris de Marc Brugués. I després, tu diràs fins a la una. Aquest dilluns a les 9, Tenerife Girona de segona. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: RAC1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC1 ara...
12: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
6: Escolta'ns al cotxe.
12: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
6: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
12: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
13: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: Mariona Martínez.
1: Bona tarda, són les 8. Les retencions a la xarxa viària per l'operació tornada del pont del Pilar comencen a rebaixar-se, però encara hi ha cues importants, sobretot a la C-16 a Berga i a l'N-260 Ripoll cap a Barcelona. Més detalls des del RAC, Laia Batet.
2: Aquesta hora les principals complicacions continuen centrant-se a la C-16 amb 14 quilòmetres de retencions entre Guardiola de Berguedà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès amb 9 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll en el mateix sentit. I pel que fa a l'AP-7, a Maçanet de la Selva, un camió avariat deixa un carril tallat i provoca 1,5 quilòmetres de cues en direcció Barcelona. També destaquem 4 quilòmetres de retencions a l'AP-2 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc cap a Barcelona, i a la Ronda Litoral hi ha més de 4 quilòmetres de cua cap al nus de la Trinitat.
1: Encara en mobilitat, l'incendi a un tren a l'alta velocitat a l'Aragó manté suspesa la circulació entre Barcelona i Madrid. D'una banda, Renfe ha habilitat diversos autobusos pels vora 300 passatgers del tren incendiat per anar cap a Saragossa. Un cop allà, però, no saben com continuaran fins al seu destí. Però el tall de línia també complica la situació a l'estació de Puerta de Atocha a Madrid pels trens que no han pogut sortir cap a Catalunya. Allà hi és la Mar Poyato.
3: Aquí a l'estació de Atocha s'acumulen els viatgers que no poden ni saben com han de procedir. Alguns esperen dalt del tren i altres ho fan a l'estació, però sense cap tipus d'informació, perquè els operaris asseguren que no saben quan es podrà restablir la circulació i que la cosa va per llarg. De fet, acaba d'arribar ara mateix un tren que havia sortit en direcció a Barcelona i ha tornat a fer el recorregut a la inversa. Per tant, ha tornat aquí a l'estació de Puerta de Atocha. La recomanació és canviar el bitllet, però tots els trens per anar demà al matí cap a Barcelona estan plens.
1: Més enllà de la mobilitat a Barcelona, la manifestació en contra dels actes del 12 d'octubre arriba a aquesta hora al seu punt final. Vora 1.400 persones han sortit als carrers de la capital aquesta tarda. Segons xifres dels Mossos, anem cap allà, Víctor Massip.
4: La manifestació ha acabat a la plaça d'Idrissa Diallo, al final de la Via Laietana, després d'una marxa molt pacífica i festiva, amb música i grups que feien balls tradicionals de diversos països de Llatinoamèrica. Ara encara hi ha alguns parlaments de membres del bloc anticolonial, i sí que les fonts policials diuen que hi han participat unes 1.400 persones, però encara falta la xifra de l'organització. Palestina ha estat una de les grans protagonistes de la mobilització, amb crits per reclamar-ne la llibertat i denunciar el genocidi a Gaza, i entre els participants també hi havia persones migrades i representants de diferents comunitats, com l'hondurenya i la brasilera. Alguns dels assistents explicaven que havien vingut a donar-los suport.
5: Nosaltres, com a nadius d'aquí, tenim la mínima paraula, sinó que venim en plena solidaritat amb tots els pobles que estan patint un genocidi ara mateix i reivindicant que aquesta celebració és una celebració etnicista, colonial i imperialista.
4: La protesta ha reivindicat la fi del colonialisme i del racisme en consignes també contra el sistema.
1: I ara els esports. En Pau Bonastre.
6: Hansi Flick no ha volgut parlar de les polèmiques relacionades amb el Real Madrid i ha elogiat Gabriel Jesús, tot i que no ha confirmat si demà contra el Galatasaray jugarà d'inici o no. El tècnic alemany demana concentració als seus futbolistes per enfrontar-se a l'equip turc.
7: This is one of the best atmosphere.
8: L'ambient en aquest estadi és un dels millors del món, és fantàstic. Quan he sentit els sons, el que fan els aficionats, és increïble. Donen suport al seu equip i només cal veure els resultats que treuen contra els equips grans. Ells també juguen com un equip gran contra ells. Han millorat molt, tenen molt bons jugadors, especialment al davant, i per nosaltres és important treballar junts en defensa, com una unitat, i que tothom estigui inclòs en la feina defensiva. Això és el que vull veure del meu equip.
6: El Barça s'ha entrenat aquesta tarda a l'escenari del partit a Istanbul, a l'última sessió prèvia al duel, sense les absències Rafinha, De Jong, Christensen i Roni, i d'aquí a menys d'una hora, a les 9, el Girona tancarà la jornada segona divisió visitant el Tenerife en prèvia partida 2/4 a RAC1. Ara hi ha en joc l'Oviedo 2, Eibar 0, a 18 minuts per al 90, i a primera federació el Sant Andreu està perdent 1-0 al camp de l'Hèrcules, 3 minuts per arribar al 90.
1: I el temps. Durant la matinada es formaran núvols baixos i boires a la costa i al prelitoral i també a la Catalunya central. No es descarta algun ruixat entre el camp de Tarragona i a la costa de Barcelona. Demà s'espera un dia semblant al d'avui. És tot per ara. A partir de les 9 ens actualitzem els avanços informatius. Ara és el torn del reconcentrat.
0: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

0: Hola, bon vespre, bona tarda, com esteu? Les 8, després d'aquest butlletí fantàstic i per acompanyar-vos fins a 8:45, que començarà la transmissió del Tenerife Girona, aquí estem, els del Reconcentrat. I som acompanyats d'Angeli Roll, aquest raper de Nashville que ha fet temes tan interessants com aquest Get By, que està sonant molt a les ràdios dels Estats Units i que hauria també sonar una mica més a les ràdios d'aquí. Escolteu, portem entremesos. Sí, aperitiu, perquè el partit del Girona és el que ve ara, a 8:45, ja us dic, comença la transmissió amb en Puig, amb en Lagut i companyia, i a 9:00 el partit. Nosaltres el que farem és escalfar motors amb l'entrevista, recuperarem l'entrevista que li vam fer fa uns dies, Lagut i l'Aleix Pariser, el tu diràs, al Carles Pérez, un dels futbolistes del conjunt gironí, amb reflexions sobre el present i també sobre el passat i el futur. Aquest jugador de Granollers format al Barça i que ha firmat aquest any pel Girona. Carles Pérez, el tu diràs i el Reconcentrat abans del Tenerife Girona. Lord, that's
1: how I get by. Som a la nova ciutat esportiva del Girona, a Vilablareix, aquí al costat, en un entorn magnífic. I ens acompanya aquí en una de les sales d'aquesta nova ciutat esportiva del Girona un dels fitxatges d'aquest estiu del conjunt gironí, que és el Carles Pérez. Hola, Carles.
2: Hola, bones, què tal?
1: Moltes gràcies per atendre'ns. Com estàs?
2: Molt bé,
1: sí?
2: Molt content, sí.
1: Com està sent aquest aterratge? Com et sents?
2: No, la veritat que molt bé, molt content. Jo, sent d'aquí el que del costat de Girona, ja, bueno, sé, no?, més o menys...
1: Pues, de Granollers, no? Ets,
2: sí,
1: tu?
2: Sí. Sí, i bueno, pues, l'he anat seguint, evidentment tinc companys que coneixia abans d'arribar aquí, bueno, vaig estar parlant amb ells també i res, la veritat que molt content.
1: T'ha sorprès alguna cosa que no t'esperaves del club?
2: A veure, moltes coses, sincerament. No m'ho esperava tan professional com és. A nivell de lo que és tant d'estaf, tant fisios, tant la importància del gimnàs, la recuperació, jo és dels llocs que he estat més professionals que he estat.
1: I tu, personalment, què tal de rendiment? Perquè havies d'anar progressivament anar agafant ritme, però escolta, m'has començat com un tro.
2: No, a veure, jo millor no podia haver començat, sí que és evident, hòstia, doncs dius, bueno, va, doncs un golet o dos més, saps? Al final sempre tenir aquesta gana, però la veritat que no, que molt content i, evidentment, com vaig dir, encara tinc que agafar alguna cosa de ritme, perquè sí que a vegades als minuts 80 ja començo que
1: sí, se m'acaba
2: una mica l'energia, sí, jo, sí, jo que em conec el meu cos. Però bueno, això al final és a nivell de més minuts i d'entrenos, això al final amb un mes ho tinc.
1: O sigui, encara no hem vist el millor Carles Pérez, creus?
2: No.
1: Ni de conya, eh?
2: No.
1: Que bo. Del primer gol, te'n recordes? El que vas fer amb la samarreta del Girona?
2: Sí, el de Gijón.
1: El de Gijón.
2: Sí, sí, sí.
1: Vols recordar-lo com el vam viure a RAC1? Posa't aquests cascos que serà divertit, ja veuràs. Narració del Miquel Agut, aquí ara...
2: Els dos.
1: Sí, aquí ara saludarem, que el tenim també aquí amb nosaltres.
3: Condueix la pilota, va xutar des de la frontal, gol! Ai,
4: gol! On sí que hi és?
3: Gol, gol, gol!
2: Cantant.
3: Gol Girona! Arriba i moldre! En un parpalleig, en un mossec, en un obrir tancar d'ulls, en inspirar i exhalar, una jugada per la dreta del Girona, la passada de Morante per Carles Pérez, que té les cames fresques, que té les cames robustes, que té les cames de marbre, no l'han pogut fer caure, cavalcava sobre la gespa, en paral·lel a la banda, quan s'ha acostat a la frontal en diagonal, ha fet una finta, ha retallat el rival, i des de la mitja lluna ha sortit el sol, amb una rematada col·locada...
1: Impecable, potent, eh? Poesia, com ho relata el Miquel. Hola, Miquel,
2: molt
1: eh?
2: Bé, o sigui, molt
1: hola.
2: Top.
1: Molt top, no?
2: Molt top.
1: Sí, sí, mira, felicita el que el tens aquí.
2: Felicitada, que molt bé.
5: Gràcies.
1: Ara, tot això no ho tens apuntat, vull dir, tot això et ve al cap,
5: tot això no es pot apuntar, clar, perquè clar, la jugada clar, jo no la puc preveure. Però no, això en tot cas, vull dir, tu vés fent gols que jo aniré improvisant. És el pacte que fem
2: perfecte,
5: en aquesta conversa.
1: És sorprenent, no? És sorprenent, eh?
2: Hòstia. Sí, sí, sí. Pulmonarment, cuidado,
1: sí. Mira, millor que els teus sprints, a vegades aguanta. No, ja està, si vols posar els cascos, gràcies, Carles. És un gol molt teu, molt del Carles Pérez que recordàvem, el planter del Barça, amb el primer equip del Barça, també bé, després amb els altres equips que ha estat, el Celta, sí, la Roma...
2: Bueno, a veure, al final sempre ha sigut la meva posició, la d'extrem dret, d'anar cap a dins, i bueno, crec que hi ha jugadors molt semblants que... els que veiem jugant aquella posició i és la jugada del típic extrem dret de cama canviada. Però bueno, crec que com també es va veure el dia del Càdiz, puc jugar per l'esquerra. Vull dir, jo al final, com ho vaig dir a l'arriba aquí, jo estic aquí per sumar i a mi si em posen a l'esquerra bé, si em posen a la dreta bé.
1: Però hi ha alguna que estiguis més còmode o no, de banda?
2: Bueno, evidentment estic més còmode a la dreta.
1: Acaba canviant.
2: Evidentment. Però tampoc és un problema jugar a l'esquerra. I crec que es va poder veure el dia del Càdiz que no tinc problema.
5: El gol de Gijón és jugant per la banda dreta i fent aquesta rematada amb l'esquerra, anar-se tancant buscant l'espai, i el gol de Cádiz és totalment diferent, és arrencant des de l'esquerra i després, en comptes d'anar cap a dins, perquè això hauria de representar xut amb la dreta, que no sé si és de fusta o no, això ens ho diràs tu, però sí que s'ha anat cap a la línia de fons.
1: És per pujar escales o no, només?
2: Abans era pitjor, l'anem millorant.
5: Mira l'Àlex Moreno l'altre dia, la centrada que fa dreta en el primer gol del Girona és amb la dreta.
2: Amb la dreta.
5: Però bé, tornant a tu, el gol de Cádiz és línia de fons i després el pal del porter, sí, i marcar són dos gols totalment diferents.
2: Sí. El dia del Cádiz és més que res perquè jo sé que ell em deixarà tot l'espai per sortir per fora. Llavors, si jo només que li faci que es cregui com una mica cap a dins i amb el canvi de ritme, només que tingui un petit espai ja et donarà temps de tant sigui de xutar com de centrar.
5: Va, només una curiositat dels gols, Carles. A Gijón, la Ver Quirófan, a Cádiz, la negra. Et fan falta... L'altre dia te la van treure, eh?
2: Me la van treure perquè jo l'estava dins, jo l'estava celebrant.
5: Hauria estat el 3-0 contra el Barcelona, va arribar, falta el tercer, l'has de marcar a casa?
2: Sí. Mm. Sí, falta amb aquesta camiseta. Oh, arribarà.
1: Arribarà.
2: Arribarà.
1: Perquè, sí, fer gols és un dels teus objectius?
2: Home, bueno, evidentment, jo crec que com tot extrem, al final els números són importants. Però bueno, crec que no és el que ho engloba tot, sinó també és la manera en què jugues, com ajudes a l'equip. També com diu el míster, no? El tema d'ajudar tant cap amunt com cap avall, que també és important i crec que és el que s'ha de mirar d'un extrem que sigui complet. Però evidentment, pues, tot el que en puguin ser més gols o assistències, que jo feliç amb les dues coses, pues, és molt millor.
1: L'altre dia parlàvem amb Quique Càrcel, a RAC1, amb el director esportiu, i ens deia que, evidentment, hi havia molts jugadors que no volien jugar a segona i que ha estat un estiu molt mogut, no? No sé si això s'ha notat quan has arribat o no, o veus ja un equip unit, implicat, un cop s'ha...
2: Bueno, jo vaig arribar que crec que... jo tampoc sé molt del tema, no... Algo ho he llegit, però bueno, jo vaig arribar que ja crec que tot més o menys s'havia solucionat. No ho he viscut. Des que vaig arribar el primer dia, hòstia, he vist jo un equip que va amb el míster, que tots tenim la mateixa idea i professionals tots, no hi ha ningú que et pugui dir no, mira, bueno, està una mica nou, ja està, no... Jo el veig com una família i bueno, crec que també s'està notant al camp, que hi ha moments que patim en els partits i ho hem sabut treure.
1: L'objectiu és l'ascens? Això a dins ho teniu clar?
2: Sí.
1: Això no suposa una pressió extra?
2: Per mi no. Ah, jo no he parlat amb cada un de la gent de lo que ells pensen, però bueno, crec que tots tenim clar. Evidentment, també ho vaig dir, s'ha d'anar partit a partit i no pensar en el que passarà d'aquí 6 mesos o com estarem. Però, evidentment, que nosaltres i jo el primer, la idea és, vamos, ho tenim claríssim.
1: Si has vingut aquí a tornar al Girona a primera divisió.
2: Sí.
1: Veient el que has vist fins ara, creus que és viable? O encara estem molt aviat en aquest inici de la segona divisió?
2: A veure, jo mai he estat a segona divisió, per lo que diuen, la hipertensió és aquesta,
1: sí,
2: pots començar molt bé i,
1: puríssim, el nom,
2: i acabes a baix. Llavors, clar, jo no ho he viscut mai, però sí que és molt llarg, però sí, hòstia, jo veig l'equip amb moltes condicions, evidentment s'han de polir coses perquè ja et dic, hi ha nous jugadors, jo inclús que no fa ni un mes que estic aquí, coneixen també pues, més amb la gent de l'equip, però ja comencem a fer una inèrcia bona i a demostrar que estem aquí.
5: Perquè a quin percentatge de rendiment esteu?
2: Jo crec que encara ens queda molt marge de millora. Evidentment, sobretot en el que és amb el tema de pilota, jo inclòs, crec que podem pues, donar molta més calma i tenir molta més pilota i controlar millor els partits. Però bueno, jo crec que estem bé i anirem millorant. I ho treballem durant la setmana i jo crec que cada setmana pues, es veu una més evolució. Evidentment, pues, no? A vegades hi ha trams als partits que ens costa controlar més, però bueno, són coses que, per exemple, això ho tenim que millorar, però després, per exemple, a dalt anem com un tiro. Vull dir, per exemple, en transicions, en tot això. Pues llavors, bueno, hi ha coses que s'han de millorar i tots ho farem perquè així sigui.
5: El dia que et vam presentar amb el Girona vas dir que havies fet unes passes equivocades a la teva carrera abans de venir aquí. Pots ser més concret amb això, Carles?
1: A què et referies, Carles?
5: No, t'ho dic perquè normalment sí. Quan un jugador diu aquestes coses,
2: sí.
5: O, vaja, normalment no les diu. I si les diu d'alguna manera en petit comitè. I tu, recordo als oients que vas sortir del Barça, vas anar a la Roma, de la Roma al Celta, vas estar cedit al Getafe,
1: a
5: l'Ares de Salònica, i no sé a què et referies.
2: Pues... A veure, no entraré en noms ni molt menys, però bueno, jo crec que al final... A veure com ho explico. Jo crec que des que vaig sortir del Barça he estat a tres molt bons equips, bueno, Barça, Roma, Celta. Jo en un any decideixo fer un canvi a la meva vida, de les persones que m'acompanyen en el seu moment, que jo en el seu moment pensava que era lo adequat que tenia que fer, bueno, per circumstàncies, i m'he adonat que no és així. Saps? Al final, mira, a vegades tries persones que ja està, i és el que hi ha, i jo ho he dit, mira, no tinc cap problema, tinc aquesta situació, vinc aquí, feliç, content, a ajudar. Resumit, és que a vegades confies en persones en les quals penses una cosa i després és una altra.
5: I això,
2: i això repercuteix en el futbol.
1: I per més que
2: jo crec que jo digui, hòstia, home, jo no tindria que estar passant aquesta situació perquè crec que tinc el nivell tal. La realitat és la que hi ha i... Ja està, ja em referia a això. Però és això.
5: Tu et vas desvincular del Celta aquest estiu per venir com a agent lliure?
2: Sí, però jo aquest estiu ja vaig canviar de gent.
5: Però llavors, fins a final de temporada a Girona, sí. En cas d'ascens, segur més temps a Montilivi?
2: Home, jo per aquest mes que porto aquí, la família que tinc al costat, la meva dona, he tingut un fill ara fa 3 mesos, i el millor que pot tenir és estar aquí prop i per com jo estic aquí, hòstia, i m'encantaria. A partir d'aquí ja això és molt llarg perquè sentin amb el repres, amb el... Bueno, amb la directiva, evidentment jo primer he de donar... No? He de donar context al camp i si ha d'arribar, arribarà. I jo feliç d'estar aquí.
1: O sigui, de moment tens aquesta temporada.
2: Sí.
1: I heu de decidir què passa, si hi ha sens, si no hi ha sens... Sí. Sí. Però t'agradaria continuar pel que estàs veient, no? Entenc?
2: Sí, o sigui, per com jo em sento i com estic tan... també a l'hora que surto de casa i amb la gent que em trobo per Girona i tal, jo feliç. Però, evidentment, primer has de demostrar i després ja arribar a un acord tots. Però, vamos, la meva part no hi faltarà.
1: A la Roma, com va ser allò?
2: Molt bé.
1: Amb Mourinho bé?
2: Sí, molt bé.
1: Què tal és?
2: Molt bé.
1: Perquè sembla un polemista,
2: diu...
5: però... no és esquerp, ni...
1: No?
2: Jo crec que és una mica la imatge que té la gent d'ell i potser una mica també el que ell vol mostrar, diguéssim, quan està... O, bueno, o com, la manera que ho viu ell. Perquè ja et dic, jo, com a persona, un 10. I proper, bromes...
1: Com a entrenador, també?
2: Molt bé.
1: És que ara al Madrid li trobo a faltar algun matís tàctic. És tot més molt semblant.
2: No sé...
1: No.
2: Suposo que també, evidentment, no és el mateix entrenar a la Roma que...
1: Clar.
2: A nivell de noms i de pes que hi ha al vestuari.
1: Et va portar alguna cosa diferent o xula? Perquè, o sigui, en parles molt bé.
2: No, molt bé, molt bé. A veure, jo també et dic, jo, per el que vaig viure amb ell, és un entrenador molt més a nivell motivacional de parlar i... aquesta garra, tal, de comunicar-t'ho, que no del que tu fas tàcticament. Hi havia alguna cosa de tàctic, però al final era no, potser una mica el que feia el Madrid o el Chelsea, els rondos, partits curts, tal, possessió...
1: Però et va sorprendre positivament això,
2: molt
1: la part
2: bé.
1: Emocional,
2: sí, sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: La part emocional.
2: Sí, sí.
1: I va ser una bona etapa per tu, va guanyar la Conference,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. Sí. Això no sempre ho he dit.
5: Que ell, diguem-ne, que de portes endins és oposat de com es veu de portes en fora, d'alguna manera?
1: Sí, potser fa un paper per picar els rivals, no?
2: Això, o potser és que ell el partit els viu d'una manera que... No ho sé, però jo dic, de portes cap a dins, jo... Hòstia, per mi un 10.
1: Alguna anècdota que es pugui explicar o no? D'aquella etapa amb Mourinho.
2: Va haver-hi una que crec que va sortir tots jocs, que és quan vam perdre amb el Bodoglim 6-1.
1: Ah, sí, allà.
2: Allà,
1: no? Sí. Al Cercle Polar Àrtic, sí.
2: Que va sortir dient que hi havia jugadors que no podien jugar ni a la...
1: Barrajar,
2: ni a la Sèrie C.
1: Va rajar, és veritat, va rajar.
2: Aquell dia va pillar bon cabreo.
1: Tu hi eres, a l'equip?
2: Sí, però jo vaig marcar.
1: Tu vas fer l'un, tu vas fer l'un.
2: I jo vaig estar bé. Llavors no sé si anava per mi o no.
1: Però què, us va fotre molta bronca?
2: Sí, sí, joder. Buah, 6-1, tu diràs.
5: I quan us esbroncava, com era? Feia silencis, cridava molt, gesticulava molt, us mirava fixament i us
2: desmuntava? No, no cridava, sinó que et deia les coses com eren. I si t'agradava bé i si no, també. I si t'ha de dir, mira, tu no dones, no arribes, no dones al nivell, t'ho diu i t'ho tens que tragar. I ja està. Però això està bé, perquè al final és una persona directa. Jo prefereixo això, a que no em digui, no, hòstia, què bo ets, tal, i després cada cap de setmana sentat al banquillo. Pues digue'm que no t'agrado, o digue'm que, mira, pues, hi ha això, això i això, no ho estàs fent malament. I ho intentaré solucionar.
5: I, bueno, ja que hi som, parlant d'entrenadors, tornem un moment al Girona. Quique Álvarez, què tal?
2: No, molt bé. Jo ja el coneixia del Barça, i molt bé. La idea de joc, al final, és la que a mi m'agrada i em sento còmode, també. Que al final és una mica estil, no?, a l'estil del Barça. Amb l'estil que han tingut el Girona tots aquests anys. Pues intentar prosseguir amb això, evidentment, pues cadascú amb les diferències de, pues potser ser una mica més directes o tal, però la veritat que molt bé.
1: És ell qui t'acaba de convèncer? O qui és el primer contacte, qui t'acaba de convèncer, si ho tens clar des del principi, Carles?
2: Bueno, ha sigut un estiu molt llarg.
1: Ja, per això que deies el canvi de gent i tot això, suposo, també, no?
2: Sí, entre això, equips, moltes coses. Però, bueno, després crec que van sortir altres coses que crec que no era el moment per agafar-les. Ja et parlo de fora.
1: Fora de Catalunya i d'Espanya, sí.
2: I, a part, crec que no era tampoc, ho vaig dir, ni el millor per mi, i quan em va contactar tant el primer, el míster, després el Quique.
1: Ah, sí? O sigui, la primera trucada és Quique Álvarez.
2: Sí.
1: El míster.
2: Sí.
1: I et convenç, ja?
2: Sí, sí, quan m'ho van pre... quan m'ho va... Bueno, primer em va avisar el meu rebre. Després em va trucar Quique i, evidentment, pues, jo... Sí que vaig dir, hòstia, pues, mira, és segona, però... Al final és segona, però és un primera. Vull dir, no és que et truqui amb tot el respecte d'un altre.
1: Mm-hmm.
2: I, evidentment, pues, després, amb la idea de joc que tenen, estar al costat de casa, tot el que engloba el que és el Girona i tal, vaig dir, hòstia, pues, al final és una oportunitat de puta mare i pues, vaig allà encantat.
1: Que bé. Tant de bo tinguis molta sort aquesta temporada.
2: Moltes gràcies.
1: Anirem rematant l'entrevista, Miquel? Ens queda alguna cosa per preguntar-li al Carles Pérez?
5: Sí, alguna pregunta així més breu de respostes com les que ell fa al camp, amb aquests canvis de ritme en bicicleta, doncs una mica d'aquest estil... Primer et vull demanar, ja que parlem de joves talents, per júnior.
2: No, molt bé. Hòstia, molt bé. Jo sempre és d'elevar que tu amb 16 o 17 anys estiguis diguéssim, a segona o a primera i mostrant el nivell que està mostrant. Perquè jo en el seu moment, amb 17 no hi era. I si arribo a estar, no sé com hagués anat. Llavors, que estigui amb 17 anys ja diu molt d'ell i bueno, sí, ja veiem com de la manera que juga i de la importància que té també en... Nosaltres en la defensa ja parla molt bé d'ell.
5: Iago Aspas és tan vinagre com sembla?
2: Nah. Què va? Un 10.
1: S'emprenyen els partits, però deu ser un catxondo,
2: sí, No, molt bé, molt bé. És persona 10, ja dic, abans d'arribar el missatge d'ell, de Hugo Mayo, t'obre les portes del club, està pendent de tu si necessites qualsevol cosa, o sigui, com a futbolista és un 10, però com a persona molt millor. O sigui, molt bé.
5: L'alegria i el vinagre del vestidor del Girona actual?
2: Hòstia.
1: Ha d'haver-hi un que sigui molt, molt bromista.
2: Ai, mates, tio.
1: Ha d'haver-hi algun
2: bromista, sí. Hi ha Francesc, Àlex...
1: Hi ha algú que sigui més tímid, més calladet?
2: Però vinagre no hi ha ningú, així vinagre, que diguis... Buah, vaya cabreo, saps?
5: O... Encara no coneixes prou Porto.
2: No serà perquè porto aquí poquet temps.
1: Pot ser,
5: Com porta la paternitat d'un nen de 3 mesos un futbolista professional?
2: Doncs pues mira, et diré que fins ara molt bé. Però ara fot 4 nits que m'està plorant i... Buah. No, però molt bé, molt feliç. O sigui, és el primer...
5: Teo?
2: Teo, sí. És el primer i la veritat que molt feliç.
1: Com està la mare? Que...
2: La mare està bé.
1: Això és l'important.
2: Està bé, sí, és l'important. És l'important. Està bé. Sí que és veritat que, hòstia, jo ara que ho estic vivint és de donar-li les gràcies a les mares perquè, cuidado, la feina que fan, Que nosaltres sortim aquí a córrer i molt bé, però la meva dona és la que està a les 3 del matí desperta donant-li pit i jo dormint allà al costat del llit, perquè he tingut la sort que el nen pues, no vol biberon, vol estar enganxat allà i és de dir-lis gràcies a les dones, la veritat.
1: Sé del que parles, jo en tinc un d'un any i 3 mesos. O sigui, res, porto un any de diferència. Ja t'arribarà, ja.
5: Sí, però
1: si ara no dorms, ja t'arribarà, ja.
5: El que no et diu és que la seva dona està més contenta amb el nen que amb el pare.
1: Però... Això també és veritat. Però ja t'arribarà, ja.
5: Carles, quin és el millor entrenador que has tingut?
2: Uf. A veure, no te'ls podria dir mordre, però Pimienta 100%. Ernesto Valverde també molt bé.
1: De José n'has parlat molt bé, de José.
2: Mourinho també molt bé. Clar, que de tots al final treus algú. Per exemple, el que vaig tenir l'any del Celta, que vaig fotre el primer any de puta mare de...
1: Qui era?
2: Hòstia, se m'oblida el nom.
5: Carvallal.
2: Ah, aquest. Carvallal, molt bé. Bordalàs, molt bé, també.
5: Home, és veritat.
2: Et diré, molt bé.
1: El Getafe va estar cedit, és correcte.
2: Et diré, molt bé. Que, evidentment, és una altra manera de fer, diferent. Bueno, és que tots t'aporten les seves coses, saps?
5: On es viu millor? A Barcelona, a Girona, a Madrid, a Vigo, a Salònica o a Roma?
2: A veure, t'he dit que ara aquí porto un mes i estic vivint de puta mare. Et diria Barcelona perquè tinc a prop la família i és on sempre he estat, però et diré que a Vigo es viu que flipes.
1: Que bé.
2: Es viu molt bé.
1: M'apunto aquesta.
2: Molt bé.
1: M'apunto aquesta.
5: Aniré a treballar.
2: Es viu molt bé.
1: No, m'apunto per visitar
5: Vigo. Ràdio Galega. Quants idiomes parles?
2: Parlo català, castellà, anglès, me'n puc defendre.
1: Italià no?
2: Italià sí.
5: Quants tatuatges tens?
1: Molts. Jo els estic veient des d'aquí, molts.
2: Molts.
1: Però el braç, si no et queda forat el braç, ja.
2: Molts, molts. Uf, ma mare em pot ni veure. No li agraden els tatuatges.
5: Estan amb maniga llarga. Perquè...
1: Però alguna temàtica especial o no? O vas fent coses que...
2: Bueno, aquest és més simbòlic per mi.
5: El del braç dret.
2: Que al final és, bueno, un nen amb una pilota, escales com si hagués aconseguit, bueno, anar pujant... I aquest és més coses que a mi m'agraden.
5: El braç esquerre.
2: Sí.
1: Te'n faràs més?
2: Tinc algú pendent del meu fill. Tinc algú pendent del meu fill. Però no, no molt més, no molt més.
5: Va. El dia més feliç en un camp de futbol?
2: Et diria que el dia que vaig marcar amb el primer equip del Barça, contra el Betis.
5: Acaba la frase, si el Girona puja...
1: Vigila amb Cucurella que...
2: Li una que flipes.
1: Ah, val. Vull dir que no et tatuïs, Quique Álvarez.
2: No, no, però li una que flipes. Amb el cabell, amb el foto, m'és igual, del color que vulgueu.
1: Va. No, del Girona, blanc i vermell.
5: Blanc i vermell.
2: Blanc i vermell, em foto el cabell.
1: Perfecte. Per la celebració, clar. Sí. Un plaer conèixer-te, molta sort aquesta temporada i tant de bo puguem tornar a parlar amb el Girona Primera Divisió, Carles.
2: Perfecte, moltes gràcies, segur que sí.
6: Això és Reconcentrat.
0: Perfecte, doncs tancarem la persiana. Us deixem amb l'Artur Viñas, que noi barceloní, que el coneixereu segurament més com a Soc un bohemio. Aquest és el seu nou tema, que es diu Què serà de mi, i que, com tot el que fa, és boníssim. Més Reconcentrat d'aquí a uns dies. Gràcies per ser-hi aquesta estoneta. Passeu-ho bé, acabeu de passar un bon dilluns. Us quedeu amb el Tenerife Girona, l'Agut, el Puig, en Brugui, tota la colla. Que vagi molt bé, adéu-siau, una abraçada.

0: Bona nit a tothom. 9:15. D'aquí a mitja hora està previst que comenci el partit de la 9a jornada, segona divisió, entre el Tenerife i el Girona. Visita les Canàries avui el Girona, de bon record. Allà va aconseguir l'últim ascens a primera divisió aquell 19 de juny del 2022 amb aquell 1-3 amb els gols d'Estuani de penal de Baena i el d'Arnau, que certificava l'ascens del Girona. Un gran dia per la ciutat, amb l'ascens també del bàsquet Girona a la Lliga CB. Va coincidir pocs minuts, com aquell qui diu, entre un ascens i l'altre, i aquell 19 de juny passa per sempre més a la història de la ciutat. Malauradament, el Girona ara es torna a veure la segona divisió, tant de bo que el mes de juny, no sé ara mateix en quin dia cauria, en un playoff, o si pot ser abans, fins i tot sense playoff, puguem celebrar també un ascens del Girona a primera divisió en aquesta temporada 26-27. Un Girona que es presenta setè a les Canàries amb 14 punts, el Tenerife 14è amb 11 punts. Ve el Girona d'empatar 0 en un bon partit, això sí, a casa contra el Mallorca. Ve el Tenerife de perdre 3-2 al camp del Córdoba. Fora de casa, dues victòries i una derrota per l'equip de Quique Álvarez. A casa el Tenerife, dues victòries, un empat i una derrota. I com diem, els precedents, a segona n'hi ha fins a 9, amb 4 victòries del Tenerife, 3 empats i 2 victòries del Girona, precedents al camp del Tenerife. L'últim, aquest del 19 de juny del 22, que va suposar l'ascens del Girona a primera divisió. I el Heliodoro Rodríguez López, nom que sempre em costa molt de dir, el Miquel Agut. Hola, Miquel, bona nit.
1: No és tan difícil, home, Heliodoro,
0: jo crec que és la paraula que em costa més de dir en antena de tota la vida. Odio que els equips juguin a l'Heliodoro i que no li posin ja... Mira que tots tenen nom comercial i que el Tenerife trigui tant a posar-li nom comercial a l'Heliodoro Rodríguez López. No, a més, no conec ningú que es digui Heliodoro.
1: No, jo crec
0: a part
1: que
0: del Rodríguez López, no conec ningú més que es digui Heliodoro.
1: Jo crec que Xavi Puig, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Això és una cosa que saps allò de les famílies que històricament tots els fills es van dient Heliodoro i així després quan esdevenen pares i avis tots són Heliodoros, tota la nissaga és Heliodoro. Doncs això deu ser alguna tradició d'aquesta mena, perquè si no, realment és una mala passada pel poble, que en el seu moment devien dir Eli, suposo. Com estàs, Eli? No? Doncs Heliodoro. Aquest és el seu estadi, el Rodríguez López. Si vols, pots optar pels cognoms, com el Sánchez Pizjuán. I ja està, i aquí és on avui tornem. Tants dies després d'aquella tarda tan meravellosa del 19 de juny del 22, per veure el Girona segona i esperar que faci un passet endavant per intentar tornar a primera.
0: Sí, va ser jugador i president del Tenerife, Heliodoro Rodríguez López. Per això l'estadi porta el seu nom. A la dècada dels 40-50, vaja, del 46 al 50, veig que va ser president del Club Deportivo Tenerife, i a més també en va ser jugador, va remodelar part de l'estadi d'aquell moment, vaja, i per això té el seu nom, l'estadi on juga avui al Girona, i busca aquesta nova victòria, que seria la cinquena ja aquesta temporada en aquesta lliga de segona divisió. En dilluns, quin 11 treu Quique Álvarez avui per buscar aquest triomf, Miquel?
1: Doncs un 11 amb 4 canvis, i després ho comentarem amb tu i amb en Brugui, que podria començar a ser l'11 de gala, tenint en compte que avui, llevat d'Estuani i Justin, tota la plantilla està disponible. Gazzaniga a la porteria, Boñar, Francesc Júnior i Àlex Moreno de dreta a esquerra al darrere, amb Fran Beltran i Izan al doble pivot, obert a la dreta Esprilla, obert a l'esquerra Carles Pérez, a dalt Abel Ruiz i Benat.
0: I a la banqueta, per tant, qui li queda? Quique Álvarez?
1: Hi ha dos porters, Sergi Puig i Krapitsov, a banda de Mumin, Mate, David López, Doni, Porto, Morante, Pichur, Brian, Las i Unai.
0: Aquest és l'11 dels visitants, l'11 del Girona, amb qui surt el local, amb qui surt el Tenerife.
1: Un Tenerife que surt amb Dani Martín a la porteria, César Landazuri, José León i David Rodríguez de dreta a esquerra darrere, amb Pitón i Fabricio el doble pivot, Dani Fernández a la banda dreta, Nacho Gil a l'esquerra, i a dalt hi ha Gomis i també l'incombustible, l'alcalí, el seu Estuani, Enric Gallego.
0: Sí, senyor. Quants anys ja? 40 ja, Gallego?
1: Sí, ara t'ho miraré exactament perquè et diria que sí, però no em vull equivocar, però vaja, és el màxim golejador de l'equip, a més ha fet 5 gols.
0: Mira, acabats de fer, ara ho està mirant, 12 de setembre, acabats de fer, com aquell qui diu,
1: els
0: 40 anys, exacte, mira, un mes de diferència. Fan els anys Enric Gallego i Estuani, dues referències, ara més Gallego que Estuani, pel seu equip. Estuani, diríem que de moment l'hem vist molt poc, l'hem vist, oi? Al principi de temporada sí. El vam veure per alguns minutets, ara fa jornades que no, però sí que alguns minutets l'hem vist Estuani.
1: Però vaja, esperem, va dir que Álvarez a la prèvia, que tant ell com Justin no sembla que tinguin res que hagi de ser preocupant i que en pocs dies en teoria haurien d'anar tornant a la disciplina de l'equip, per tant esperem que si ningú no pren mal o no hi ha cap sanció, el Girona pugui tenir tota la plantilla al complet. No sé si el següent partit contra l'Andorra o si ja hauríem d'anar a buscar el partit de Copa a l'Aragó, al Camp del Quarte, vaja, en fi, ho anirem veient, però en teoria aviat els hauria de tenir disponibles Quique Álvarez, tant Justin com Estuani.
0: Qui xiula avui a Tenerife?
1: Avui xiula Daniel Palencia Caballero, que és un àrbitre donostiarra que viu la segona temporada en aquesta categoria, fins no fa gaire duia un bigoti frondós, no sé si avui també el lluirà, i al bar hi ha un clàssic que no se'n va ni amb aigua calenta com del Cerro Grande.
0: Perfecte, doncs tots situats, fa bona temperatura a Tenerife.
1: Prou bé, quan picava el sol, vaja, quan el cel estava més clar i es notava més l'efecte del sol, era una temperatura gairebé estiuenca. Afortunadament, no hi ha hagut xafogó, molt poca, no és allò que vagis suant, però sí que és un típic dia de les Canàries, d'aquell que hi ha núvols, després hi ha alguna clariana, però un dia variable, fins i tot ha caigut quatre gotes, però ara mateix no sembla que hagi de ploure quan comenci el partit.
0: No has anat a la platja, eh?
1: No he anat a la platja, perquè si no, vaja, a l'hora que agafa l'avió aquest matí, si arriben a la platja potser m'has de trucar perquè m'he dormit allà sota una palmera i faig tard
0: el partit. No, per això t'ho deia, perquè com que temps en tenies, dic que no, hagis aprofitat per fer un banyet abans de venir cap al camp.
1: No, és el que té viure al Maresme Lliure Tropical, que tens opció de fer banyets tot sovint, han baixat les temperatures, però les diurnes, quan no s'ho emporta tot l'aigua, encara estan prou bé per fer una visita a la mar Mediterrània.
0: Sí, avui el sol tornava a picar, amb ganes per aquí a Catalunya, segons quina hora. O no, Marc Brugués, bona tarda, bona nit.
2: Hola, bona tarda.
0: I tornava a fer caloreta, al migdia.
2: Sí, i tant, no per banyar-se, però sí, feia calor, el sol picava i sí, estava bé, sí.
0: Tu coneixes algun Heliodoro o no, Brugui?
2: No, m'ha fet gràcia, no, conec, he sentit a dir Teodoro o Isidoro, però Heliodoros no en conec pas cap, ni que sigui exjugador o alguna cosa d'aquestes estranyes de futbol, que sempre hi ha noms estranys, però no me'n sona pas cap.
0: T'havies preguntat per qui ha hagut, si és un nom gaire comú a l'illa, Heliodoro.
1: Ara ja aniré, ara estaria bé com allà al Via Lliure, no?, que fan el cens de noms.
0: Sí, és veritat.
1: Que ja hauríem d'haver encarregat quants Heliodoros hi ha a les Canàries i fora. Però ja ara sortiré i preguntaré. En alguna publicitat ho faré.
0: Ara miraré l'IDESCAT, a veure si hi ha algun Heliodoro a Catalunya. A veure si n'hi ha, algun.
1: Clar, en català, què deu ser? Heliodor.
0: No ho sé, de veritat. No, suposem que sí.
1: No
0: ho
1: dieu,
0: però no.
1: Això, Brugui, allà el teu diccionari no...
2: No, jo no ho conec. No, aquest no apareix, no.
0: No n'apareix cap. Calla que sí que n'hi haurà, eh? Ara, de seguida ho intentem esbrinar a Catalunya si en tenim algun. Què et sembla l'11? Et sembla, com diu l'Agut, un 11 que podria ser el de gala del Girona, Brugui, el que treu avui Quique Álvarez?
2: Sí, jo crec que sí, perquè de seguida recupera els jugadors internacionals i els fica a l'11 perquè agafin continuïtat i perquè doncs, vagin marcant aquestes diferències que se'ls suposa que han de tenir per qualitat. I l'únic dubte que tenia jo era si Júnior Zamorano entraria directament després de ser baixa per seleccions els dos últims partits, i al final sí, i el sacrificat és David López, un home veterà amb jerarquia a dins l'equip, un dels capitans, que segurament doncs, és un jugador que sol tenir problemes físics i li anirà bé també, no?, un petit descans. No sé, és l'únic dubte per dir si pot ser un 11 tipus d'aquí a final de temporada, però si no és aquest, s'hi acostarà molt, em fa l'efecte.
0: És un 11... Vam parlar molt del mercat agut, de veure qui acabava marxant, qui no, perquè es trigava tant en que arribessin jugadors, però l'11 aquest, especialment jo diria del mig del camp cap endavant, sí. I al darrere encara vull veure'ls una mica més a tots plegats, a veure el seu rendiment, deixant de banda Júnior, que ens ha meravellat en aquestes primeres jornades de Lliga, però del mig del camp cap endavant és un 11 per clarament optar a l'ascens a primera.
1: Sí, de fet, el gran esforç que ha fet el Girona aquest estiu no ha estat per fer fitxatges, sinó perquè no marxessin alguns dels jugadors que ja hi havia a la plantilla. I jo crec que per primera divisió era una plantilla que es podria haver mantingut, i de fet li va anar d'un gol de no mantenir-se, i potser amb un parell de resultats més podries haver-te salvat amb una certa tranquil·litat, però vaja, al final has baixat, això vol dir que no es va fer bé la feina com per mantenir-se, i ara mateix crec que la plantilla sí que té un nivell, diguem-ne, que no sobrat per segona, però sí per sobre de la mitjana. Està jugant a favor de l'equip, que totes les turbulències del mercat de fitxatges ja són història, i que van agafant certs automatismes, i realment tu vas mirant jugador per jugador, i entre els que hi havia i aparicions com Junior o com Ethan, per exemple, doncs esclar, t'està quedant un 11 que realment fa patxoca en aquesta categoria, amb el qual pots anar a qualsevol lloc per aconseguir la victòria sense cap mena de problema. De primera divisió, en què eres un dels clubs humils, a ser un dels grans de segona, amb l'objectiu de tornar. I em fixava, Xavi, amb els jugadors suplents que estan fent exercicis pilotejant, mentre els jugadors que seran titulars estan fent l'escalfament previ, i hi ha una sensació de companyerisme, de diversió, no diré que de felicitat, però sí de trobar-se a gust tots plegats. Jugadors com Doni, que era dels que volia marxar com tants altres, Brian Hill, David López, Pixur, jugadors que hi eren, jugadors que no hi eren, vaja, que em sembla que la maionesa o la llioli, digue-li com vulguis, va lligant a poc
0: anava dient Porto, ho va dir ara fa uns dies, també ara en una entrevista als mitjans del club també va insistir en aquesta idea, no? Que després d'un estiu molt, molt mogut, fins i tot venia a dir que ha ajudat perquè ara l'ambient sigui encara millor del que seria en un vestidor entre cometes normal, no? d'una pretemporada que hagués estat més, més ortodoxa que no pas la que va tenir el Girona. La
1: qual, sí, de fet,
0: mira,
1: fan servir la paraula
0: que diuen no hi mal que por bien no venga, que diuen allà, doncs una mica potser és el que li ha passat al Girona, no?
1: Allà que estan de festa avui, doncs sí, realment és així. El Girona fa servir molt i molts jugadors la paraula família per descriure l'ambient del vestidor, això d'una banda, i de l'altra realment fa la sensació que si tothom està a punt, com en el dia d'avui gairebé tothom està en condicions, doncs que pots anar perfectament pel món per aquesta categoria fent-te respectar. A veure si el Girona aconsegueix la victòria, perquè tenint en compte que si no ha acabat perdent, l'Eibar perdia per 2-0, que el Castelló va perdre, per tant l'ascens directe, si avui el Girona aconseguís la victòria, quedaria a 4 punts, que sempre és important no perdre'l de vista per tenir opcions de ser un dels dos equips que pugui pujar directament.
0: L'Eibar ha acabat perdent 3-1 al camp de l'Oviedo. De fet, s'han acabat ja els tres partits que precedien el del Girona. A primera hora, el Valladolid 5, Albacete 0. S'ha estrenat Joseba Echeverría a la banqueta d'Albacete encaixant un 5-0, que déu-n'hi-do. Això li va passar a quin entrenador del Girona? Va debutar amb una golejada fora de casa. Potser Machín, pot ser, Brugui? O no, que debuti amb una golejada
2: Machín
0: encaixada.
2: Machín debuta a casa perdent. Doncs amb el Múrcia, no sé si 0-1 o 1-2, però golejada fora de casa.
0: Potser em confon.
2: Ara no.
0: Un debut d'un entrenador del Girona que debuta amb una golejada encaixada fora de casa. Vaja, en tot cas, Josep Echeverría ha debutat amb un 5-0 avui a Zorrilla en contra. El Granada ha guanyat 0-1 al camp del Burgos, i com dèiem, aquest Oviedo 3, Eibar 1, per tancar definitivament la jornada amb el Tenerife Girona, que arrencarà a les 9. Almeria i Eibar 21 punts, amb 20 al Castelló, amb 17 al Mallorca, el Sabadell amb 16 juntament amb l'Sporting, que tanca la zona de promoció, i el primer que en queda fora, el Girona, amb 14, que en cas de guanyar se situaria, com diu el Miquel, quart a la classificació amb 17, empatat amb el Mallorca, i a 4 de l'ascens directe, que marcaria l'Eibar amb 21 punts al final d'aquesta novena jornada. Però vaja, que tot just acabem d'arrencar, que el Girona s'ha instal·lat aquí, en aquesta zona mitja alta, i sobretot el més important, Brugui, és no caure d'aquí, és a dir, anar-te mantenint, i que la gent vegi que l'opció de l'ascens sigui directa o en promoció, però que continua vigent i vàlida durant totes les jornades.
2: Sí, sí, sí, això era bàsic, eh? Ja ho havia dit Quique Álvarez, no? Començar bé per no... per mantenir una mica la il·lusió de la gent amb la nova temporada, amb el nou exercici, i ho està aconseguint el Girona, que no s'ha despenjat d'aquí, de seguida s'ha ficat entre aquest tren de 8, 10, 6 primers equips classificats. Falta segurament tocar o fregar les dues posicions d'ascens directe, però vaja, la temporada és molt llarga, a mi no em preocupa ara ser el 6è, ser el 7è, ser el 4. Així a final de temporada doncs l'equip fa l'estripada forta i fica tota la carn a la graella que en té, i molta i de bona. Jo crec que estaran entre els 4 primers i es lluitarà per l'ascens directe segur.
0: I altres partits avui. A primera jugarà a les 9 al Ciutat de València, on Llevant Sevilla, per cert, esbatussades lamentables entre aficionats radicals del Llevant i del Sevilla les hores prèvies d'aquest partit pels carrers de València. Les imatges que rebem fan feredat i no hi ha manera que s'erradiqui aquesta violència del futbol. L'estat espanyol, ni malauradament a molts altres països del món, ha jugat el Sant Andreu a la primera federació i ha perdut el camp de l'Hèrcules. Hèrcules 1, Sant Andreu 0. Tindrem partit a la Premier, un Coventry Newcastle per tancar també aquesta jornada, que ens deixava aquesta golejada del City 0-3 al camp del Liverpool. I a la Sèrie A tenim dos partits, un que ja s'ha acabat, amb victòria de l'Atalanta 3-1 contra el Venezia, i ara en joc acaba d'arrencar a Turí el Torino 0 Udinese 0. I tenim en joc també el primer partit del Mundial masculí d'hoquei patins al Paraguai. Està jugant la selecció espanyola amb 9 catalans contra Itàlia, de moment amb empat a 0 al marcador, 5 minuts jugats d'aquesta primera meitat. Com diem, 9 catalans, i l'entrenador també, Pere Bàries, també català en aquesta selecció masculina. La femenina, recordem que avui ja ha aterrat a Catalunya, la majoria d'elles, perquè 7 eren catalanes, després de guanyar la medalla d'or ahir en la final, jugada ja de matinada contra l'Argentina. Farem una pausa i a la tornada sabrem quants heliodoros hi ha censats a Catalunya.
3: El Girona juga a RAC1.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
5: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així?
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: Hi ha barretes de proteïna, que penses? Millor m'ho empasso i ja està. I després hi ha la nova Nutri-Sport Protein Soft Bar, que té una textura soft, fins a 15 grams de proteïna i, sobretot, un gust brutal. El millor, que no porta edulcorants, ni aromes artificials, ni sucre afegit en la massa.
3: El Girona Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Aquest dimecres la Lliga de Campions es juga a RAC 1.
10: Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món.
3: Des de 8:45 viurem en directe el gruix de la jornada de Champions amb Jaume Molló, amb especial atenció al Roma Real Madrid amb Damià López i els comentaris de Dani Solsona i David Bro.
11: Impacte de pilota amb Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol!
3: Molt pendents també del partidàs Manchester City-PSG amb Albert Ferran i Jaume Naveira, del Betis Porto amb Clara Rodergas i de la resta de partits de la nit amb Quim Salvador. I després, per rematar-ho, tu diràs fins a la una. Aquest dimecres no feu plans, que torna a ser nit de Champions. Si és la Champions, és RAC1. Tots som un milió. Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a RAC1.cat.
12: El Girona Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 10 minuts i les 9, 10 minuts i comença el Tenerife Girona, novena jornada de Lliga a segona divisió. Anem a repassar les alineacions.
13: Romauto Nissan t'ofereix l'alineació i power del Girona Futbol Club.
0: Quina alineació i power treu avui Quique Álvarez a Tenerife, Miquel?
1: Totally power per Gazzaniga a la porteria, Boñar al lateral dret, Àlex Moreno al lateral esquerre, Francesc i Júnior de centrals, amb Fran Beltran i Izan al doble pivot, a les bandes en atac, Esprilla a la dreta, Carles Pérez a l'esquerra i Abel Ruiz i Benat com a referències ofensives.
0: I quin 11 treu el Tenerife?
1: Amb Dani Martín a la porteria, de dreta a esquerra darrere, César Landazuri, José León i David Rodríguez, Pitón i Fabrizio al doble pivot, Dani Fernández a la dreta, Nacho Gil a l'esquerra, Gomis i Enric Gallego a dalt.
13: Busques un vehicle híbrid?
14: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
13: Més eficient, és menys consum.
14: Més potent, és més cavalls.
13: Tot a Romauto.
14: Barcelona.
13: Molins de Rei.
14: Mataró.
13: Blanes.
14: I Santa Coloma de Farners.
13: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
14: RomautoNissan.com.
13: Romauto.
0: 9 i les 9. Quants Heliodoros diries que hi ha a Catalunya censats a l'IDESCAT ara mateix? Agut.
1: 10.
0: Ui, fas molt curt.
1: Carai.
0: Brugui.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Estàs llest per degustar la tercera edició d'Aires de Verema?
4: El Celler Peralada celebra el final de la Verema el 17 d'octubre.
5: Amb una oferta renovada d'experiències al voltant de la cultura del vi per viure en família i amics.
4: Tast de vins, gastronomia, música en viu, un màrquet amb productes locals i moltes activitats. Places limitades. Viu el moment més màgic del vi al Celler Peralada.
5: Informació i entrades a peralada.com a l'apartat visitants.
6: La trobada dels Heliodoros.
7: San Ilodoro, confessor i obispo, veig aquí, eh? Vull dir que...
6: Ah?
7: Poca broma.
6: Ara m'han dit que no, que és un nom, m'han dit como Fulgencio o Segismundo, que ja no se pone.
7: Ara ja no, eh? Ja no...
6: No.
7: Ja no es posa.
6: No.
7: Per sort, fins i tot et diria, eh?
6: Que, per cert, ara ha mirat Puig que la mascota del Tenerife, que és un elefant, que no sé per què... Carai, quins pulmons, tu! Això és un senyor amb un micròfon que és com el Puquí del Tenerife cantant Atlètic, doncs ell canta Tenerife, com sentiu. I la grada torna.
7: A mi tot, sí. Sembla el cantant de Celtas Cortos, eh?
6: Sí, sí, ella està aquí al mig repartint joc, com Félix Monclús, al mig del camp, a Radio Marca, evidentment, al mig del camp, dirigint-se al públic, cantant, cridant, i ara ja ha acabat la funció, s'hi ha deixat la gola i ja ha acabat. I t'anava a dir que l'elefant, que és la mascota del Tenerife, que no sé per què és un elefant, perquè fa l'efecte que no és un tipus de bèstia que sigui gaire freqüent aquí, es diu Heliodoro, també, però sense H.
7: Ah.
6: Sí, deu ser un joc de paraules, perquè no, vaja, no sé si sense l'H té algun altre significat, però es diu Heliodoro sense H, aquest elefant que ja està just darrere dels nens que es faran la fotografia amb els futbolistes del Tenerife quan surtin a la gespa ben aviat.
7: Caram, doncs mira, jo per no voler dir Heliodoro, crec que no s'ha dit mai la paraula Heliodoro tantes vegades a la història de la radiodifusió catalana. Va, posem en joc un lot bataller, aquest lot magnífic de 18 sobre de 100 grams cadascun de pernil i escac que en reserva bataller, el davantal i el lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de bataller, el 10 dels pernils, aquest sabor únic que marca la diferència que trobareu a les millors carnisseries del país, com per exemple a Carns i Embotits Xevi de Sarrià de Ter, a la Xarcuteria Rossell al Mercat Municipal d'Arenys de Mar, o a la carnisseria Cala Glòria de Vic. Si vols menjar bé, pensa en bataller, hashtag etiqueta fraco a través de la X, digueu el que vulgueu d'aquest Tenerife Girona, o de si coneixeu algun Heliodoro, i entrareu en el sorteig d'aquest lot magnífic de bataller. Això que sona és l'himne, no? És una cançó prèvia a l'himne, no?
6: Sí, això fa pinta, no sé si és una cançó diguem-ne que motivacional del club o que es fa, que se sent abans del partit sempre aquí com un ritual a l'Heliodoro, però mira, aviam, lo mejor está por llegar, Club Deportivo Tenerife, era la cançó, i ara aquest és l'himne amb els jugadors que surten ja al terreny de joc de l'Heliodoro Rodríguez López, que presenta des d'aquí dalt un molt bon aspecte.
7: El partit televisivament, vaja, es veu a diversos llocs, però avui es veu Esport 3. El partit del Girona, aquest Tenerife Girona, i per aquella gent que va canviant de canal i que va una mica perduda a vegades, i és normal veure on fan què, doncs avui Esport 3, aquest Tenerife Girona, amb la narració del Miquel Agut, que quadrarem de manera perfecta, i si no, a través de l'aplicació, evidentment, també podeu endarrerir el so fins que aconseguiu clavar-ho perfectament amb les imatges de televisió. I si només esteu escoltant per la ràdio, com sabeu tota la vida, doncs no caldrà que ho quadreu amb res, perquè la veu us arribarà perfectament a l'hora, i quan marqui el Girona ho sentireu abans que ningú.
6: Correcte, i si esteu allò tornant a casa després del pont, etc., doncs sense televisió, però amb la ràdio de tota la vida allò a la carretera i sentint què fa el Girona.
7: Bon bigoti de l'àrbitre, eh? Avui aquí
6: també,
7: a Tenerife. Sí.
6: Sí, sí, perquè realment és un àrbitre que, a banda que per mi, per ser prou bon àrbitre, es caracteritza també per aquest bigoti gairebé d'Astèrix, el bigoti

0: Patxi Caballero, l'àrbitre guipuscoà del partit d'avui, i ara que es canta l'alineació del Girona per megafonia, hi ha alguns xiulets, suposo que tal com nosaltres recordem amb un sentit favorable i històric el 19 de juny de 2022, aquí el recorden des de l'altra cara de la moneda i potser avui intentaran d'alguna manera treure's l'espina d'aquella derrota per 1-3 que va portar el Girona a primera divisió i va deixar el Tenerife a segona. En aquell moment l'entrenava Ramis, a qui avui Osasuna ha fet fora.
1: Sí, és veritat, torna Arrasate a la banqueta d'Osasuna, a més signar fins al 2029, vaja, torna a apostar per l'entrenador que els hi va donar tan bon rendiment durant sis temporades, si no m'erro, sis temporades, una segona i la resta primera, d'Arrasate a la banqueta d'Osasuna. Vaig a obrir una mica de Fruit Ràbic, una mica de Cocteleo, aquest mix de fruits secs que combina les millors textures i sabors, els diferents còctels, de l'original, el que té gust de xil, de mel i mostassa, el de formatge. Sempre hi ha un Cocteleo perfecte per cada moment. Tasteu-lo si encara no ho heu fet, el Cocteleo de Fruit Ràbic. El cap d'Espanya, Espanya 1, Itàlia 0, en aquest primer partit del Mundial masculí d'hoquei patins al Paraguai. La gespa bé, Miquel?
0: Sí, la sensació és que sí, la sensació és que la gespa està molt bé, que aguantarà, és un estadi de primera divisió, les dimensions del terreny de joc també ho demostren, i de les 23.000 persones que hi caben més o menys, jo crec que n'hi deu haver entre 12 i 15 ara mateix per presenciar el partit, algun que arribarà un palet més tard, i ara es fa un minut de silenci per víctimes mortals dels socis del Tenerife de les últimes setmanes des de l'últim partit que es va jugar aquí.
1: Aquest minut de, vaja, de silenci serà d'homenatge i amb notes musicals acompanyant el record per aquests aficionats que han perdut la vida en aquestes últimes setmanes. A primera, també moment ara mateix d'himnes al camp del Llevant, en aquest Llevant-Sevilla que tancarà la jornada a primera divisió, que continua deixant el Barça al capdavant, en ple de victòries, amb 5 punts de marge sobre l'Atlético i el Betis, i 6 sobre el Real Madrid a la classificació. El Barça demà al camp del Galatasaray a la Champions, tota la prèvia a partir de les 11, el tu diràs amb l'Aleix Pariser, tot el que han explicat Flick, Cobercí i companyia, i amb un protagonista que valdrà molt la pena escoltar per analitzar el Galatasaray i per saber què ens espera demà en aquest partit al camp turc del conjunt blaugrana, que viurem des de les 8 a la sintonia de RAC1 amb el Pou i companyia. S'acaba el minut d'homenatge, el minut de record, i ara sí, tot a punt perquè arrenqui el partit. Tota la sort pel Girona, buscar 3 punts que el situaria en quart a la classificació. Vinga, som-hi, agut.
0: El Girona, que jugarà de negre amb la segona equipació de blanc i blau com tota la vida, el Club Deportivo Tenerife. Alguns seguidors escampats del Girona per les graderies, però molt pocs, sent dilluns a les 9 de la nit al Principat. Aquí són les 8 del vespre, és una hora menys, però en tot cas és un desplaçament llarg i que es podria haver fet en cap de setmana, però en un dilluns com avui és mal dia, molt poca representació gironina a les graderies. Ara que comença el partit amb la centrada inicial de l'equip canari, pilotada va del porter Dani Martín i primer refús de la defensa del Girona, juga José León, el central esquerrà del Tenerife, que és el futbolista que va desviar la centrada de Baena en aquell dia de l'1-3, en aquell partit del 19 de juny del 22. Qui desvia cap a porteria pròpia i fa el segon gol del Girona és José León, que avui és un dels dos supervivents, juntament amb Enric Gallego, d'aquell Tenerife. El Girona només en queda un, que a més no és aquí, perquè és Estuani, i està acabant de recuperar-se d'una lesió. Jugant el Girona a la porteria pròpia, Gazzaniga cap a la dreta amb Júnior, la ve a buscar Abel Ruiz, que la torna a Júnior, Fran Beltran, que després d'un parell de partits amb molèsties torna a l'11 inicial, fa la distribució cap a la banda, intercepta la passada Nacho Gil, surt la pilota fora, servirà de banda al Girona. Continuen arribant espectadors a l'estadi del Tenerife, que presentarà una bona entrada per presenciar aquest partit que tancarà aquesta jornada i que en cas de victòria podria deixar el Girona quart a 4 punts de l'ascens directe.
1: La nevera plena d'Estrella Damm, també a l'estudi de RAC1 per celebrar gols del Girona avui a Tenerife.
0: Per cert, el marcador electrònic no funciona aquí a l'Heliodoro. No sé si hi ha hagut algun episodi de pluges o algun problema en els últims dies, però de moment el marcador no funciona. En tot cas, ja sabrem com van, no us amoïneu, ja us ho explicarem a la sintonia de RAC1. Passada llarga del Tenerife, ben col·locat darrere, Francesc cap al porter. Està jugant Brugui Júnior de central per la dreta i Francesc per l'esquerra, quan fins ara, abans dels partits de les seleccions espanyoles inferiors de Júnior, era a l'inrevés normalment.
2: Sí, sí, Júnior havia jugat tots els partits en el perfil esquerrà i David López era el dretà, i els que el coneixen i l'han vist al planter asseguraven que quan canvies de posició i passés a la dreta encara milloraria més les prestacions. A veure com li surt avui a Tenerife, però vaja, diguéssim que està jugant a la seva posició natural.
1: És una manera també de guanyar galons, el que ha fet ara Quique Álvarez, canviant-lo a la dreta, de dir, no només et vull de central, sinó que et vull en el teu millor perfil, per encara manar més aquí al darrere.
0: I ara m'hi fixo Puig i li està dient a Francesc que no reculi tant i que mantingui la línia. És que clar, té 17 anys, però sembla que en tingui 25, sincerament. I és una setmana en què torna a la competició amb el Girona després de perdre's dos partits. Un futbolista d'aquí ja comencen a sortir rumors de clubs grans que l'estan seguint.
1: Massa pel gust dels aficionats del Girona, segurament massa rumorologia al voltant de Júnior ja.
0: Sí, home, si la clàusula
1: normal, veient
0: de 10 milions com s'ha publicat... Clar. 10 milions per clubs grans no són res, i és un jugador de 17 anys que ja està tastant el futbol professional. També suposo, Puig, que sent dretà per el desplaçament llarg de pilota,
1: clar.
0: Li deu convenir més. I també és una manera que pugui, més enllà de la defensa, rendir més des del punt de vista de la distribució del joc.
1: Sí, és més veure com s'adapta Francesc en aquest perfil esquerre, a veure si troba gust o no.
0: Aviam la recuperació de Carles Pérez, que puja per l'esquerra, fa la centrada, toca en un rival, el porter es queda mitja sortida, salta a l'àrea, Esprilla xuta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, després de les eleccions s'ha tornat a posar la samarreta negra, l'escut blanc i vermell, i continua tocat per la vareta del talent i continua picant amb verí per deixar estabornit el rival. La jugada comença amb una recuperació de Carles Pérez al mig del camp, per la qual demana falta el Tenerife, diu l'àrbitre que no n'hi ha, i l'àrbitre de VAR també li ha dit que tot és correcte. Centra Carles Pérez, Dani Martín fa honor al nom i al cognom, perquè es queda mitja sortida, deixa la porteria buida i amb sang freda i qualitat col·loca la pilota i Yasser Asprilla ran de pal per fer el primer del partit. 5 de joc, Tenerife 0, ha marcat Asprilla, Girona 1.
1: Doncs obrim una estrella d'am per celebrar el primer del Girona, el cinquè ja d'Asprilla en aquesta lliga, el cobra la llauna avui a Tenerife, Bruguin.
2: Sí, sí, millor impossible, torna el colombià de la mateixa manera que ho va fer, marcant gols, torna a empatar amb Enric Gallego al capdavant de la llista de pitxitxis de segona, i no sé si estareu d'acord, però una quarta part del gol, almenys, és de José León, el central del Tenerife, que deixa la pilota morta al punt de penal, i fa un altre regal al Girona, que ja va ser un dels autors del gol en pròpia porta de l'any de l'ascens, i avui ha tornat a fer una petita concessió que ha anat molt bé.
1: Sí, entre això i el porter, que jo crec que no crida, perquè clar, sí. Si surts aquí i crida, segurament el central s'amaga i la pilota acaba a les mans del porter, però amb molts dubtes que hi surto que si no, tampoc no ha cridat el seu defensa, i entre un i l'altre li han no regalat, perquè després s'ha de fer, però han facilitat el gol d'Asprilla.
0: No, clar, això, Puig, és la típica jugada que el porter, si no, s'ho ha d'emportar tot, no? Si surt, s'emporta la pilota i el company, i després ja s'interessarà per l'estat del central si se l'han portat per davant i l'han vestit, però vaja, aquesta falta de contundència ha afavorit el Girona, que hi torna per l'esquerra, controla amb el pit d'Àlex Moreno, de moment la posició és correcta, no pot progressar, és el lateral de l'àrea a l'esquerra de l'atac del Girona, va reculant, amaga la pilota, juga en curt per Fran Beltran, al mig per Izan, i ara cap endarrere per Francesc, i després en la jugada del gol, un altre s'hauria atabalat, i Yasser Asprilla ha fet una finta amb el cos per superar la resistència a l'oposició de l'últim rival, i després ha fet una rematada ajustada perquè sabia que hi havia alguns jugadors entre ell i la porteria i que si ajustava la rematada tenia més números que en tres, i col·locant-la amb suavitat ha aconseguit fer un bon gol, tot i la concessió del porter dels centrals rivals.
1: Sí, empat amb molts pitxitxis que hi ha en aquesta segona de moment. Fuentes, Marín, De La Fuente, Gallego i Esprillara, amb 5 gols en aquesta categoria després de 9 jornades.
0: Aviam si en té algun altre, però vaja, era la primera pilota que tocava Yasser Esprilla en aquest partit. A l'esquerra de l'atac, Carles Pérez, a la dreta Esprilla. A veure, Carles Pérez, si arribes a l'interior de l'àrea, línia de fons, centrada endarrere, la jugada és vàlida encara o no? Sí, era vàlida, posat al peu un dels defenses del Tenerife per enviar la pilota a corna. Picarà des de la cantonada el Girona, el 7 de partit amb el 0-1 favorable a l'equip gironí. El gol de Yasser Esprilla al minut 4, el gol que de moment porta els punts a Montilivi, però queda encara gairebé tot el partit. El Girona encara haurà de pencar i molt en aquesta visita a les Canàries, que ha començat d'allò més bé. Pica el corna al Girona en curt, la centrada a l'àrea, el refús de la defensa, no pot aprofitar-la ningú a la frontal, però queda solta per Àlex Moreno, que fa una centrada interessant a l'interior de l'àrea que esperava Júnior, la despenja la defensa del Tenerife, que amenaça amb el contraatac, puja molt sol per la banda esquerra Nacho Gil, però una jugada individual, hi ha uns quants rebots que la favoreixen, continua corrent, intenta una passada interior, però ben col·locada, Lucat Izan la pot interceptar, la jugada podria haver estat perillosa, però la cavallera d'Izan ben col·locada interceptant l'atac del Tenerife, que intenta reaccionar després del 0-1.
1: A primera arrencada del partit a la ciutat de València, l'Oven sense gols, Llevant 0, Sevilla 0.
0: I ara feia una centrada a l'interior de l'àrea del Girona l'equip canari, però al final ha estat la centrada de César rebutjada per Izan a l'interior de l'àrea. Esprilla se l'ha jugada amb una falta lateral, però que l'àrbitre no ha sancionat perquè el jugador local ha pogut mantenir la verticalitat, i torna el Tenerife per la banda dreta, que és on està intentant carregar el joc des que el Girona s'ha avançat al marcador i quan l'equip local té la pilota i la pot remenar una mica. Ara el viren cap a l'esquerra per David Rodríguez, que se'n va cap a la frontal de l'àrea, no té cap passada clara cap endavant i ha de jugar al mig del camp per Pitón, futbolista argentí, José León, que penja un globus a l'àrea directament a fora. Estava ben defensat quan entrava a la rematada David Gallego entre Francesc i Àlex Moreno. Li han barrat el pas, surt la pilota fora. Arribarem aviat al minut 10 de la primera amb el resultat fantàstic al marcador de Club Deportivo Tenerife 0, Girona Futbol Club 1. Ha marcat Yasser Esprilla al minut 4.
1: Si voleu molts vaguentai, com sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless, i amb entrega immediata ho podeu tenir ara des de 19.900 euros. Preu recomanat a la península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
0: A terra, Fran Beltran. A mi m'ha semblat que li feien falta. L'àrbitre no. I ha d'intervenir en defensa Carles Pérez, fent la cobertura Àlex Moreno per enviar-la fora. Encara agenollat a terra, es dol d'un impacte Fran Beltran. Ara ja s'ha aixecat, es tocava el turmell esquerre. És un àrbitre que està deixant jugar. Palencia Caballero, el donostiarra que xiula el partit d'avui, que de moment està a Brugui guanyant el Girona 0-1. Ha reaccionat el Tenerife després del gol, però de moment sense angoixes per Gazzaniga.
2: Sí, Girona molt ben posicionat, molt ben col·locat a darrere, seriós i sobretot intimidador a dalt. Ha arribat una vegada i mitja i ha fet un gol, i això és el millor que pot tenir un equip per anar a guanyar un partit a camp contrari, que l'equip local, doncs, de moment està tinguent més pilota que el Girona, però quan ha ensenyat les urpes ha fet mal, i el marcador de moment és victòria pel Girona, que és el que importa.
0: Que és el que ha vingut a buscar el Girona. A veure, una altra recuperació de Carles Pérez al mig del camp. Veurem si el Girona torna a fer mal a partir d'una recuperació d'en Carlitos. Puja per la dreta Abel Ruiz, que no troba espai per la rematada, però obre el joc a la banda esquerra per Yasser Esprilla. Té dos homes a sobre, vol passar entre mig dels dos, és a punt d'aconseguir-ho. No se l'endú a la primera, però arriba en l'ajuda Bonyar. Continua l'atac del Girona a la frontal. Abel Ruiz no té espai pel xut a la mitja lluna. Obre l'esquerra cap a Àlex Moreno, que amaga, finta, fa la centrada, i al final la defensa de l'equip local mitjançant Dani Fernández envia la pilota directament a corna. Serà el segon a favor del Girona, que amb les recuperacions, amb l'equip rival obert, està fent mal, i a partir d'aquí ja ha fet un gol i ara ha amenaçat amb el xut en un parell d'ocasions. Un corna que picarà Fran Beltran des de l'esquerra. No va ningú a la curta, per tant, vol dir que penjarà la pilota a l'interior de l'àrea. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis samarretes negres per la rematada. Pilota al primer pal, refús de la defensa, cau a la frontal, Izan evita la contra, rebuig novament de la defensa local a peus d'Àlex Moreno, que és el jugador que fa el tancament al mig del camp del Girona, no pot progressar i acabarà jugant cap endarrere per Gazzaniga, que trobarà molt a prop seu Francés, que ja ha baixat des de l'àrea contrària on havia pujat a rematar per tornar a moure la pilota. El Girona a l'11 de partit, que s'està imposant per 0-1 amb el gol de Yasser Asprilla al minut 4 i que en aquests moments seria quart a 4 punts de l'ascens directe.
1: Amb més possessió, 56% pel Girona, 44% pel Tenerife en aquests primers 12 minuts de partit.
0: Partit a partit, així es viu una temporada, així és com el Girona intentarà tornar a primera divisió i així més o menys passa també amb la jubilació. Es prepara pas a pas, perquè pensar què vols fer en aquesta nova etapa de la vida és molt personal. Així que comença avui a planificar el futur amb Generació Més, el programa de CaixaBank on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació, perquè ja ho sabeu, si és important per tu, també ho és per ell. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Capgira el marcador de la selecció italiana. El Mundial Masculí d'Hockey Patins guanya Itàlia 2-1 contra Espanya. 4 minuts perquè s'acabi la primera part en aquest primer partit de la fase de grups. Una fase de grups estranya, els ha dit que és una grups de 4 i passen els 4 als quarts de final.
0: Ah. Hi ha hagut algun... Jo crec que l'escala de Richter ho ha registrat, això, eh?
3: Sí.
1: Richter Bruguinià.
0: Hi havia un temps que passava amb el Márquez, Puig, te'n
1: sí.
0: recordes?
1: No me l'atabalis molt, que ja he tingut una tarda complicada amb Brugui avui.
3: Em sembla que Marc Márquez està trucant a la porta i estic mirant de fer que no entri, que s'esperi una mica.
0: Espera, compta la pèrdua del Girona, el xut a porteria, la trapa Gazzaniga. El Girona t'arreglarà la tarda nit, Brugui.
3: Aviam, esperem-ho. De moment pinta bé la cosa.
0: De moment pinta bé. Arribarem aviat al quart d'hora de joc. Us ho explica RAC1 des de l'Eliodoro Rodríguez López. Gol de Yasser Asprilla. Tenerife 0, Girona 1. A veure, la circulació és bona. La passada a l'esquerra per Àlex Moreno. Veurem si es pot esmunyir, pot superar Dani Fernández en la cursa. Ah, doncs la cursa que era prometedora la invalida l'àrbitre, perquè Àlex Moreno, pel que sembla, i suposo que si ell no protesta deu ser així, s'havia ajudat del braç per controlar la pilota, però havia estat molt bé Carles Pérez perquè havia baixat a pivotar i amb un primer toc excel·lent havia fet una passada a l'espai per Àlex Moreno, que tenia tota la banda esquerra per ell. Jugant l'equip canari al darrere, el porter Dani Martín, pressionat per Benat, que jo diria que encara no ha tocat la pilota. Diria que en un quart d'hora de partit Benat no ha tocat la pilota. Però vaja, no ho podria confirmar perquè no tinc accés a dades exactes al davant, però jo diria que no ha tocat la pilota encara. Però Yasser Asprilla no l'havia tocada i a la primera l'ha enviada dins. O sigui que invoco el 100% d'efectivitat també en el cas de Vladislav Benat, el davanter ucraïnès del Girona.
1: Marca el Sevilla, marca Robi Ure al camp del Llevant. Llevant 0, Sevilla 1.
0: Com va el Llevant, Puig, aquesta temporada? Perquè així com la passada Luis Castro va ser un entrenador miracle, aquesta em fa la feta que els està costant una mica més.
1: Sí, sí, els està costant bastant en aquest inici de Lliga. De fet, ara seria, si acaba perdent, tercer per la cua amb 5 punts.
0: Ostres!
1: Només una victòria.
0: Oposat a la temporada passada.
1: I un partit pendent, és veritat, encara.
0: Correcte.
1: Contra l'Atlètic de Bilbao.
0: Sí, l'Atlètic de Bilbao, que entre el partit pendent i el de Vallecas de l'altre dia, encara té molts minuts per jugar. Falta sobre Fran Beltran. Al mig del camp, falta clara, de Piton. Jo crec que és un calmant. La Piton ha fet un calmant en aquesta jugada, em fa l'efecte. El Fran Beltran, que ja s'ha aixecat, però que ja n'ha rebut un parell en aquest primer quart d'hora del partit.
1: No, més que un calmant, és una bona puntada, la zona
0: sí?
1: del bessó, Fins i tot, si ensenya una groga aquí, Brugui, a mi no m'hagués semblat res exagerat, perquè va amb tot, va de manera desmesurada.
3: Sí, sí, sí, entra molt fort i l'enganxa bé, eh? Segurament si hagués sigut una mica més endavant, a camp contrari, i sortint de, iniciant un contraatac, hauria estat mereixedora de targeta, segurament.
0: Aviam, que juga bé el Ruiz, cap a la dreta per Esprilla, que perd la pilota perquè fa una mala passada. I aquesta pèrdua de pilota no diré que pugui ser perillosa, però sí que pot amenaçar relativament la resistència defensiva del Girona, perquè l'equip estava sortint. Tot i això, el balanç defensiu és bo. El de Girona, que s'ha col·locat idòniament en defensa, i la possessió continua sent canària, però sense profunditat. Fran Beltran també és un tipus de jugador que no... que després de la puntada no ha fet la croqueta a la gespa com per espantar l'àrbitre d'alguna manera, o de notar que l'entrada ha estat més dura del que ha semblat. Ha caigut a terra perquè ha rebut un cop contundent, però més enllà d'això res més. Un altre hauria començat a rebossar-se de gespa a veure si en treia algun profit. Francesc cap endarrere, cap a Gazzaniga, i el Girona remenant la pilota amb el marcador a favor. De fet, l'única ocasió de gol del partit, l'endreçada Yasser Asprilla, al minut 4. Per això està guanyant el Girona per 0-1.
1: S'esperava ara Quique Álvarez amb alguna acció dels seus homes a sobre de la gespa, però mirat és que la sensació és que el Girona està prou còmode a l'Heliodoro ara mateix, Brugui.
0: Sí, falta sobre Carles Pérez. Home, és una falta com un piano. O sigui, està corrent, va superant rival, s'acosta a la frontal fins que el fan caure. És una falta claríssima perquè l'han agafat per tot arreu. I no ha xiulat res, era una falta a la corona de la frontal.
1: Ho ha semblat, sí, sí, sí.
0: Vaja,
1: sí.
0: És que... En fi, hi ha coses que a vegades costen d'entendre. En tot cas, ho intentava ara el Girona per la dreta. Ha posat el peu al lateral esquerre del Tenerife. Dani Rodríguez no l'ha pogut superar. Ja serà Esprilla, però el servei de banda afavorirà l'equip gironí. Al minut 18 de partit, amb el 0-1 al marcador, posarà la pilota en joc Bonyar des de la dreta de l'atac, gairebé la... perllongació imaginària de la frontal de l'àrea gran.
1: Era falta, sí, sí. Ara veiem la repetició i era falta, i perillosa, a prop de la frontal.
0: Sí, perquè de fet jo crec que Carles Pérez hauria preferit que no li haguessin fet falta per poder intentar acabar la jugada, perquè venia embalat.
1: Ara, si en diguessin però... tres jugadors que no s'han de refredar, els tindria molt clars jo, el Girona.
0: Sí?
1: Sí, sí. A veure si esteu d'acord. Carles Pérez, Júnior...
0: Sí?
1: I Ethan.
0: Jo hi estic bastant d'acord.
3: Sí.
0: Jo crec que són dels que estan en millor moment.
3: Els dos primers segurs, i a veure Júnior com torna. Com de moment està al mateix nivell.
0: També està començant molt bé la temporada Àlex Moreno, per exemple. Però vaja, sí, jo crec que alguns dels que estan a millor rendiment són aquests tres que has esmentat. Vaja, Izan, per exemple, és l'amo del mig del camp. El primer partit va ser suplent, però després, entre que s'ha guanyat, que Fran Beltran ha tingut molèsties, va canviant si és Fran Beltran o Morante, però a Izan no el treu ningú del mig del camp. I no m'estranya. I també, ja que parlàvem d'Àlex Moreno, se l'ha de premiar, se l'ha de reconèixer, perquè aquest jugador, quan no se sabia què passaria amb el mercat de fitxatges i encara estava a la plantilla per tancar-se, ho jugava tot, així com Arnau, es quedés o se n'anés. A veure, parleix de l'atac Carles Pérez, la trompada que rep, això hauria de ser falta i targeta. Hauria de ser falta i targeta. I és falta i és groga. I jo crec que és Piton, que ha entrat amb els dos tacs per davant. I tinc ganes de veure la repetició de la jugada. Perquè ha entrat amb els dos tacs per davant
1: aquest
0: i m'agradaria
1: Piton,
0: veure...
1: Noi.
0: Sí, no, no. Piton... Piton. És que clar, és que he vist bastant clar des d'aquí dalt que entrava amb els tacs per davant. És veritat que la pilota circulava per la gespa sense amo, però és una entrada totalment a destemps. S'han portat per davant Carles Pérez amb una contundència exagerada. Vaja, i encara ho protesta. És que la targeta és claríssima, no té discussió.
1: Sí, no entenc molt bé què protesta, no.
0: I el públic xiula, però no sé exactament per què. Perquè la falta és molt clara i la targeta és indiscutible. I potser fins i tot, Xavi, si hagués tret aquella de Fran Beltran que deia abans, ara no podria haver entrat així perquè s'hi jugava la segona. Vull dir, és un jugador que potser hauria de calmar-se una mica. Perquè ha començat passat de revolucions l'amic Piton. Sí.
1: Rodríguez és pitón, entenc.
3: És David Rodríguez el que ha fet la falta.
0: És David Rodríguez, doncs jo l'havia adjudicat a un altre.
1: Dic que l'havia conegut com a pitón, David Rodríguez, però...
0: Perdón, pitón. Mira ell. Falta a favor, molt dura en tot cas, de targeta groga clara. Falta a favor del Girona. Doncs la falta a un pam de la mitja lluna de la frontal... Jo crec que serà venat amb l'esquerra qui la picarà, eh? A veure el xut a la tanca defensiva, feia bona pinta, però la tanca ha saltat, el rebot continua sent pel Girona, Carles Pérez dins l'àrea, s'atura en sec, li roben la pilota a última hora, el refús per Àlex Moreno, que la penja tova a l'interior de la gran, refús de la defensa, la pilota solta a la frontal, rebots i més rebots, acaben duent-se-la a l'equip canari, l'obertura cap a la banda dreta per la cursa de Dani Fernández, passada profunda, baixa defensar, Izan també l'ajuda a l'hora de fer el creuament francès, l'àrbitre indica falta. Tadizan, han entrat els dos a l'hora i han fet caure Gomis al davanter del Tenerife i hi ha targeta groga per Izan. Jo aquesta jugada no sé per on la veu l'àrbitre ni com l'ha vista, perquè a mi em sembla que és una col·lisió entre tres jugadors que van a buscar la pilota. No sé si la televisió es dirà una altra cosa, però li ha tret groga a Izan en una jugada en què ell anava arran de terra. És veritat que francès, en comptes de creuar-se, podria haver acompanyat la jugada i, per tant, hauria estat una intervenció defensiva més neta.
1: Dizan no pot ser groga mai de la vida, toca la pilota.
0: És que a mi em sembla que no és falta.
1: És que no és falta. Dizan toca la pilota i rebota les cames del jugador del Tenerife i se'n va la pilota fora. No, no, s'equivoca l'àrbitre. Aquesta... Vaja, jo crec que es pot intentar recórrer. Aquesta groga, Izan.
0: I la falta lateral pot ser perillosa, perquè el Tenerife li costa elaborar el joc, però amb una pilota penjada a l'àrea pot fer mal.
1: Aquesta Galiano te la treu segur, Brugui.
3: Segur, segur. Sí, a veure si com... David Malo també.
0: Sí, està al Girona per anar jugant amb els delegats. El primer equip i el del filial. A veure, atacava el Tenerife, intervé Mansert Bonyar a la part dreta de la defensa, gairebé a la cantonada, condueix la pilota, si el fan caure a terra hauria de ser targeta groga, és falta i la targeta groga ja la té l'àrbitre a la butxaca. Bonyar ha guanyat ben bé 30 metres des que ha recuperat la pilota en una cantonada a la dreta de la defensa fins que ha arribat a tocar de la divisòria i l'han fet caure. Targeta groga per Fabrizio, un dels dos pivots, carai, un dels dos pivots del Tenerife en el partit d'avui. Clar que sé que ara Izan haurà d'anar en compte, perquè qualsevol duel o si hi ha un contraatac i la més mínima fricció, Valencia Caballero el pot enviar a la dutxa abans d'hora.
1: Sí, sí.
0: Aquí qui s'equivoca més en aquestes jugades, francès, jo crec, perquè si acompanya la jugada hauria estat tot molt més net i l'àrbitre no hauria tingut la temptació d'indicar res, perquè em fa la feina que... Si cau Gomis, el davanter del Tenerife és més aviat perquè hi arriba francès i el fa caure. Però que Izan, com dieu, toca la pilota. Lluita per la possessió al mig del camp. Ho intenta Gomis, que vol superar francès, posa el peu al futbolista aragonès i envia la pilota directament a fora. El 24 de joc, des de l'Heliodoro Rodríguez López, des de Santa Cruz de Tenerife... Tenerife 0, Girona 1. El gol de Yasser Asprilla al minut 4.
1: Pels que feu esport i us agrada cuidar-vos sense renunciar al plaer, arriba la nova Nutrisport Protein Soft Bar, una barreta de proteïna amb textura soft, 15 grams de proteïna i, atenció, sense edulcorants, sense aromes artificials i sense sucre afegit en la massa. Apunteu-vos-ho bé, la nova Nutrisport Protein Soft Bar, la proveu.
0: Gol del Tenerife. Ha badat la defensa... Arriba el segon pal, Enric Gallego, i marca una jugada fàcilment defensable. Acaba representant l'empat a un del Tenerife. La centrada des de l'esquerra de Fabrizio, pilota al segon pal, lateral de la petita, i amb el cap va de Àlex Moreno, va de francès i entra per darrere, imposant-se en el joc aèri Enric Gallego, que amb un cop de cap entre Gazzaniga i el travesser creuat, envia la pilota a l'interior de la porteria. Una jugada de la qual no se n'havia de treure res perquè era inofensiva, ben defensada. No tenia perill, però mal defensada i davant d'Enric Gallego, és gol. Empat al Tenerife. Tenerife 1, Girona 1.
1: Sí, li guanya massa fàcil l'esquena Àlex Moreno, tampoc francès, no està massa encertat, va seguint la pilota amb la mirada, però no encerta atacar-la i a desviar-la cap a corna, i Enric Gallego aprofita aquestes facilitats per fer el que sap fer millor, que és rematar de primeres i fotre-la dins, fer el seu sisè gol a la Lliga, ser el Pichichi ara mateix de segona, i tornar a empatar el partit, 1-1, massa fàcil, però aquest gol pel Tenerife, Brugui.
2: Sí, massa, molt senzill, ni francès ni Àlex Moreno han fet el pas d'atacar la pilota, de fer un crit i d'ell meva, tampoc Cazzaniga, perquè la rematada de cap d'Enric Gallego va molt centrada i no sé si podia haver-hi fet alguna cosa més. La veritat, però, és que sense haver fet res de l'altre món, el Tenerife s'ha trobat amb aquest gol en un partit que el Girona tenia controlat, i ara és una llàstima perquè tornarà a tocar, tornar a començar.
1: T'ho has apuntat bé, ha hagut Nutrisport Protein Soft,
0: sí,
1: Bar, aquesta barreta de proteïna amb textura soft, 15 grams de proteïna i, atenció, sense edulcorants, sense aromes artificials, sense sucre afegit en la massa, per la cursa de RAC1.
0: Correcte.
1: Aquesta anirà de conya el diumenge que ve a Platja d'Aro. Vosaltres tasteu-la i ja m'ho direu.
0: 1-1. Ha marcat el Tenerife fa 2 minuts amb el cop de cap d'Enric Gallego. Esclar, si fas concessions i més en el joc aeri amb un futbolista que és especialista en aquest capítol del joc, a Bodes el convides, no ha perdonat, i empat a 1 l'equip canari. El Girona tenia el partit controlat, havia tingut el gol i no havia tornat a crear perill, però en tot cas sí que tenia el partit controlat. El Tenerife era un rival que de moment no havia inquietat gota, però s'ha trobat amb aquest gol i, com dieu, tocarà tornar a començar. Arrenca Carles Pérez pel mig, va per terra, el fa caure Fabricio, que ja té una groga, i a la banda s'exclama Quique Álvarez perquè entén que aquesta podria haver estat la segona. Carles Pérez està fent mal quan va al mig del camp a buscar la pilota, perquè es regira, és molt ràpid, i si guanya l'esquena dels migcampistes és fàcil que arribi a la frontal de l'àrea contrària amb la pilota cosida a la bota i desarmi, desestructuri la defensa de l'equip local. Ara ha anat per terra, aquí distant de la frontal i de la divisòria, per la falta per darrere de Fabricio, que té una groga, Puig.
1: Sí, sí, i que per mi aquí s'ha guanyat la segona. Vaja, el que s'ha guanyat segur és el canvi al descans, sí, o abans, perquè dubto molt que l'entrenador del Tenerife el mantingui veient el que ha fet. Però és que a mi em sembla que és una segona groga de llibre.
0: De moment,
1: arrenca Carles Pérez, direcció porteria, i Fabricio el trava per darrere.
0: Sí. Pica la falta Fran Beltran, el cop de cap de Júnior, a les mans del porter Brugui.
2: Sí, sí, això, és targeta groga, i si no li ha tret és perquè ja en tenia una, perquè l'agafa una mica i després li fa la cancallata per darrere.
0: No, i allò que diuen Molló sempre de l'atac prometedor.
1: Vull dir, si no té la primera, sí, sí, això és groga segur.
0: Sí, perquè a més se n'està anant com un coet cap a la frontal de l'àrea. Però vaja, de moment té un criteri estrany l'àrbitre del partit, 1-1. Arribarem aviat a la mitja hora de joc a l'Eliodoro Rodríguez López i a RAC1 amb l'empat entre l'equip canari i el Girona. El Girona, que té més la pilota, que té més qualitat, però de moment, a banda del gol, no ha acabat de crear més perill, mentre que l'equip canari ho basa tot en alguna sortida de la contra o alguna jugada lateral penjant pilotes a l'àrea per Enric Gallego. En una d'elles ha arribat al gol de l'empat ara fa pocs minuts. Per cert que parlava Quique Álvarez perquè no s'amonestava Fabricio en aquesta última jugada i no se l'enviava a casa o a la dutxa abans d'hora, i ha anat cap allà a l'altra banda a parlar també amb el quart àrbitre i a buscar explicacions. Álvaro Cervera, l'entrenador de l'equip canari, que també ha volgut dir-li al quart àrbitre que avui juguen a Santa Cruz, que no juguen a Montilivi, i per tant que no només n'hi ha un que pot parlar amb ell, que és el de fora, sinó que ell també s'hi pot adreçar, i s'ha mogut ben bé una quinzena de metres de l'àrea tècnica. Compte que ara hi ha falta lateral favorable al Tenerife, la comesa Bonyar. Una falta molt a prop de la línia lateral del camp, a l'esquerra de l'atac de l'equip canari, a la perllongació imaginària de la frontal de la Gran. I pugen els centrals a la rematada, també hi ha l'incombustible Enric Gallego, també hi ha Gomis, l'altre davanter. A veure com va la jugada. Centrada a l'àrea, perillosa, el refús de Júnior, queda solta, la rematada, la rebutja la defensa, era Àlex Moreno quan entrava. La segona, que queda solta a l'àrea, va la carn d'olla d'Izan, que s'ha fet mal però que pot continuar. El Girona s'ha salvat en aquesta jugada en què una pilota solta, un refús de Júnior i la rematada posterior amenaçaven de ser, i no ha faltat pas gaire, el segon gol de l'equip canari, que amb segones jugades, pilotes penjades a l'àrea i alguna centrada lateral, està amenaçant la resistència de la porteria de Gazzaniga fins al punt d'haver fet l'empat i d'haver tingut a prop el segon en aquesta jugada. Àlex Moreno ja diria que ha salvat, vaja, que és una intervenció defensiva del, com es diu ara, valor gol. Atacant el Tenerife per l'esquerra, falta de Boñar. L'afició local demana targeta per reiteració. I jo crec que Boñar hauria estat bé que s'hagués estalviat la falta a una dotzena de metres de la frontal, perquè torna a oferir-li al Tenerife l'oportunitat de penjar la pilota a l'àrea i perquè la jugada encara era prou lluny com per ser perillosa. I jugar amb els braços es veu molt, l'afició està molt concentrada en el partit i l'àrbitre ha indicat falta favorable a l'equip canari. I una falta que tornarà a penjar, si no fins i tot xutar directe a porteria, l'equip blanquiblau. Ara el Girona està passant pel sotrac més clar del partit, ha encaixat l'empat i no passa del mig del camp.
1: Sí, no sé si és... Abel Ruiz pot ser qui l'acabi traient, la primera rematada, m'ha semblat ara.
3: Sí, sí, sí.
0: Doncs m'ha semblat Àlex Moreno d'aquí en directe, però vaja, si ha estat Abel, mèrit per ell. I realment ha salvat el que hauria estat el segon, perquè jo crec que Gazzaniga estava superat. I ara hi ha una falta sobre Boñar. Realment el Tenerife està repartint escopa,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, déu-n'hi-do.
0: Ja. Perquè aquesta de Nacho Gil, si li vol treure targeta per l'entrada, perquè arriba tard i s'emporta per davant Boñar. És veritat que és a la dreta de la defensa, que és una jugada que no té cap transcendència, però, clar, si pots anar picant, doncs al final el rival acabarà amb el turmell com un tomàquet.
1: Em pensava que més, però la setena falta per 5 del Girona.
0: El que passa és que la sensació, Puig, és que són contundents les faltes.
1: Sí, sí.
0: I algunes no és la sensació, és que ho són. I clar, llavors... Ara, pel que dieu, Abel Ruiz, l'únic que li falta és endreçar-la a la porteria contrària. Ha salvat un gol a la pròpia, fer-ne una a la contrària. Seria arrodonir el partit pel davanter valencià, que continua formant parella d'atac amb Benat, avui que l'ucraïnès torna després dels partits amb la selecció. 1-1 entre el Tenerife i el Girona, al minut 33 de partit. Aconsegueix tranquil·litzar l'estat d'ànim del partit el Girona amb la possessió, tot i que sense profunditat, amb l'equip local tancat a camp propi, però com a mínim no està colat, traient aigua de la barca i rebutjant centrades. Arrenca Izan per l'esquerra, fa la passada a la frontal per Carles Pérez, la pilota queda solta per Abel Ruiz, que es regira i vol fer la jugada individual, no ho aconsegueix, amenaça amb la contra el Tenerife, es creua bé francès, arriba en l'ajuda Àlex Moreno, sí, home, sí, protesteu-ho tot, aterra un jugador del Tenerife, arrenca Àlex Moreno, se'n va a la frontal, l'empaiten, prova una passada interior que no surt bé, l'empaitat fins i tot en defensa al central i surten a la contra amb Gomis pel centre, la demana a l'altra banda Enric Gallego, pot ser perillosa la jugada, Gomis entra a l'àrea, cabeça creuat Júnior, cabeça creuat Júnior, però cabeça creuat Júnior, s'ha creuat com un veterà, com un sènior, perquè l'ha estat esperant, no l'ha entrat, i en el moment en què Gomis ha amenaçat amb l'autopassada s'ha creuat, ha posat el peu, les urpes, la grapa, el tentacle esquerre i ha recuperat la pilota i a més ha provocat una falta a favor. Quina interpretació de la jugada, Brugui, de veterà de Júnior, perquè ha estat esperant, a més veia que arribava Boñar en l'ajuda i ha estat esperant el seu moment per desfer l'atac del Tenerife.
3: Sí, sí, totalment, això són qualitats defensives a l'abast d'uns escollits, eh? I aquí amb 17 anys Júnior ha aguantat molt bé fins que Gomis ha fet el moviment d'anar-se'n cap a un costat i ell estava aguantant, no ha fet el pas abans i li ha tret la pilota netament amb una acció digna d'un jugador de 30 anys, eh? I en té 17, recordem-ho.
0: És que estava gairebé sol davant del perill, perquè era una contra perillosa, molta potència a les cames del dorsal 17 del Tenerife. Puja a l'esquerra de l'atac francès. Més a l'esquerra, Àlex Moreno. Posició correcta. Se'n va a la línia de fons. Fa la centrada, el cop de cap. El treu el porter, queda solta. No pot rematar Abel Ruiz. La pilota encara circula per l'àrea i l'àrbitre acabarà xiulant. Falta en atac del Girona. La centrada d'Àlex Ruiz ha estat excel·lent. Perdó, d'Àlex Moreno. I Abel Ruiz, sol a la frontal de la petita, ha orientat un cop de cap al cos del porter. Tenia tota la porteria per orientar la rematada. Estava sol i Dani Martín s'ha pogut desempallegar de la pilota com si cremés. Ha continuat solta per la frontal, no l'ha pogut rematar ningú i el Girona ha perdonat el segon. Com diu Xavi, un nou aquesta, rematant sol a la frontal de la petita, l'ha d'endreçar, l'ha de fer.
1: Sí, està sol, com dius, a la frontal, la pot dirigir on vulgui, l'acaba rematant el Ninot, l'acaba rematant molt centrada.
0: Una gran centrada d'Àlex Moreno, per cert. Doncs el Girona que torna a amenaçar després de molta estona la porteria de Dani Martín. Llàstima perquè hauria anat bastant bé fer l'1-2 abans del descans. Encara hi ha temps.
1: Aquest any n'ha fet dos, recordem, ja, Abel Ruiz, amb la samarreta del Girona, però aquest Brugui, aquest era molt clar, eh?
3: Sí, es lamentava, es mossegava la samarreta, conscient que era un gol, entre cometes, fàcil, perquè estava molt a prop de la porteria, però l'ha rematat molt centrada i fluixa, i ho tenia tot a favor.
0: Potser ell pot dir que no s'esperava que el central no hi arribés, que no s'esperava, diguem-ne, que l'errada del rival, i que, per tant, ha rematat com ha pogut, no ha pogut calcular, però, és clar, penses en Estuani, no puig, i dius, si avui és ell i aquesta li cau, ara mateix el resultat seria un altre.
1: Sí, està bufant espelmes avui, Estuani.
0: En fa 40, avui, Cristian Estuani. Des d'aquí, moltes felicitats i per molts anys. Esperem tornar-lo a veure aviat als terrenys de joc i tornar a cantar gols d'Estuani, valuosos pel Girona des de fa 10 anys.
1: És el desè aniversari que ara comptava, el desè aniversari que celebra amb la samarreta del Girona.
0: Va ser la temporada que el Girona debuta a primera, la 17-18, quan el van fitxar. Va fer dos gols en el debut contra l'Atlètic de Madrid en aquell 2-2, que el Girona guanyava 2-0 i que va acabar amb l'expulsió de Griezmann, també. Aquella va ser la carta de presentació d'Estuani.
1: Algú més en farà encara. Abans
0: sí, home, i tant.
1: Que marxis, és que marxa a final de temporada, que l'altre dia Quique Cárcel ens va dir que amb Estuani mai no se sap, que no donava per fet que aquesta fos l'última.
0: A veure, que Masprilla tampoc no se sap mai, s'acosta a la frontal, no pot preparar la cama, no pot xutar, no pot assistir Benat, i li han robat la cartera a última hora, quan ja era la balconada de la Gran, i amenaçava en fer el segon. El Tenerife que surt com pot per la banda dreta, Fabricio, que continua al camp, tot i que li han perdonat la segona groga, i ara endarrereix la posició de la pilota cap a l'Andazuri, el central equatorià. Possessió de l'equip canari amb l'1-1 al marcador, al minut 38 de la primera part del partit. Jugada per l'esquerra del Tenerife, que no val perquè la pilota havia sortit clarament més d'un metre i més de dos directament a fora. Enric Gallego, quan hi havia arribat, la pilota ja havia superat la línia de fons, ho ha vist tothom, però l'àrbitre, fins que no li han confirmat des del VAR, no ha permès que el Girona servís amb rapidesa. I ara sí que Gazzaniga pot posar la pilota en moviment en l'últim tram ja de la primera part del partit, amb l'empat a 1 al marcador. Missatge. Esprilla ha fet el 0-1, empatat Enric Gallego.
1: Missatge per aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Romauto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum, i si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan Mas, el teu Qashqai amb fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto.
0: Ja, trompada que rebotissen Ethan de Gomis, per cert, que no està groga, jo crec que l'ha trepitjat, i Ethan se'ls estan portant totes en aquesta primera part. La jugada per la dreta de Boñar és bona, superant rivals. Al final ha intentat una jugada impossible, fent giragonses per aquí i per allà, quan tenia alguna passada cap endarrere potser una mica més clara, i el Tenerife amenaça amb la contra. El Girona ha de recular cames, ajudeu-me. Compta amb la pujada de Fabricio pel mig, fa l'obertura a la banda dreta per Dani Fernández, és el vèrtex de l'àrea, és ja dins l'àrea, fa la centrada cap al segon pas, la intercepta francès el primer, i la pilota surt a un metre i mig del pal esquerre, corna a favor del Tenerife. En la jugada al contraatac ha amenaçat l'equip canari. Jo per un moment he temut que fos autogol de Francesc, acabat sortint la pilota prou clarament fora, és corna, però quan tenen camp obert per córrer és quan són més perillosos, i això busquen, s'esperen darrere, tancats a la closca, intentant provocar alguna pèrdua del Girona, i després a córrer cap a l'àrea contrària. Picarà el corna l'equip canari, serà Nacho Gil des de la dreta, la centrada, primer pal, el cop de cap per damunt del travesser, pilota fora. Som als últims 5 minuts de la primera part, a l'Eliodoro Rodríguez López i a RAC1, amb el Tenerife 1, Girona 1.
1: El Mundial d'Hockey Patins ara torna a guanyar la selecció espanyola, del 1-0 per Espanya, l'1-2 per Itàlia, i ara 3-2 per la selecció espanyola, 16 minuts encara per jugar-se de la segona meitat, i a primera, el 40 ja de la primera part, continua guanyant el Sevilla, el Llevant 0, Sevilla 1.
0: El Girona empata, remena la pilota, aviam si en torna a tenir algun altre en aquest tram que queda de la primera part. Fa poc ha disposat del cop de cap d'Abel Ruiz, que ha pogut treure com ha pogut des de la línia de gol el porter Dani Martín. Abel Ruiz, que ha fet rematades millors al llarg de la seva carrera, segur. I aviam si n'hi ha algun altre per poder fer el segon i marxar amb avantatge al marcador. Però ara el partit està molt més igualat del que ho havia estat en el tram inicial. 1-1 al marcador, amb Júnior jugant la pilota a l'eix de la defensa del Girona. La ve a buscar Ethan, que està sent el sac dels cops i que ha vist targeta groga per tocar la pilota. Júnior a la divisòria, jugant bé la possessió sense regalar-la, trobant l'home lliure, Abel Ruiz, que ha baixat a buscar-la, col·laborant en la creació del joc, cobertura a l'esquerra per Àlex Moreno, té al davant Dani Fernández, no pot progressar, juga a la frontal per Carles Pérez, que tampoc no pot avançar, la torna a l'esquerra per Àlex Moreno, combinen el granollerí i el penedesenc, teva meva entre el 23 i l'11, el Tenerife tancat a la closca, intentant barrar el pas pel centre de l'atac, alliberant les bandes, i si la pilota hi arriba, després alguna ajuda que permeti recuperar-la i bloquejant el joc interior del Girona, obligant-lo a recular, com ara Francesc, combinant amb Júnior, la pressió dels dos puntes sobre els dos centrals, i Júnior ha de fer una passada endarrere cap al porter Gazzaniga davant dels aplaudiments del públic canari, que entén que si el Girona recula és perquè el Tenerife el pressiona i li impedeix progressar. Passada llarga, dicen, per la cursa de Carles Pérez, emparellat amb l'Andàzuri, contacte entre els dos, falta de manual de Carles Pérez, és allò que corre el central per davant, que el davanter l'empaita, que hi ha un mínim contacte, que hi ha alguns braços del davanter que en comptes d'estar enganxats al cos van a parar a l'esquena del rival. La intensitat és relativa, però segons l'àrbitre n'hi ha prou per xiular falta al minut 43 de la primera, amb l'empat a 1 al marcador. T'està agradant el Girona, Brugui, on esperaves més?
3: Ara sembla que s'ha despertat una mica aquests darrers minuts, però hi ha hagut una fase en què l'he vist un xic massa conservador, que no ha semblat que ja li anava bé el 0-1 i no ha anat a buscar el 0-2, i esclar, aquests partits amb un gol d'avantatge són molt perillosos. Trobo a faltar potser més profunditat, buscar més esprilla, perquè la primera que ha tocat ha fet gol i és un jugador que fa por al Tenerife, perquè ja n'havíem parlat durant la setmana, que són d'aquests que tenen molt de talent, que poden desequilibrar, i de moment Carles Pérez és l'únic. Hem vist poc Abel, hem vist poc Benat, i jo he trobat a faltar una mica més en atac del Girona.
0: De fet, Benat ha picat aquella falta a la frontal,
3: no se l'ha vist més,
0: però és que diria que s'obren dins en una mà per comptar les intervencions a banda d'aquella del davanter ucraïnès. Aviam, refusa amb el cap de Júnior, el va buscar al mig del camp esprintant Abel Ruiz, que guanya el duel als centrals del Tenerife. Ara qui contraataca és el Girona, puja per la dreta Esprilla, la demana al centre de l'atac Benat, està molt marcat, no li pot fer la passada. Esprilla calenteix la jugada, el Tenerife que va amagant-se dins la closca una altra vegada, la capacitat de la sorpresa de la jugada s'ha perdut, però xuta Fran Beltrán des de lluny, amenaça la porteria de Dani Martín, que salta, i al final la pilota acaba a les mans del porter. El xut de Fran Beltrán des de molt lluny trobava porteria i ha hagut de saltar el porter per atrapar la pilota ja dins del temps afegit, amb l'empat a un al marcador.
1: 2 minuts pels dos gols.
0: Sí, perquè està deixant jugar l'àrbitre, i com que només s'ha aturat el partit pels gols, doncs 2 minuts i prou. Si aquest partit fos de Champions, que allà no s'afegeix el minut per gol. El 45 ja s'hauria indicat al final de la primera part. A veure si el Girona en té una última. La conducció de Júnior, que obre la pilota a la banda per Boñar, combina amb Esprilla, és una passada un pèl complicada, però la pot domesticar el colombià, que s'acosta a la frontal, no té espai pel xut, fa la finta, continua conduint la pilota, continua corrent cap a la frontal, hauria de buscar algun company, el busca i el troba. Àlex Moreno a l'esquerra, la centrada cap endarrere a la frontal, l'allunya la defensa, el refús però és dolent, el rep Ethan, que pot assajar el cacau, el prova, rebota la pilota en el cos de Fabricio, salta Ethan, salta Fabricio, posa el pèl al mig del camp Carles Pérez amb poca intensitat, li guanyen el duel, amenacen amb el contraatac, pugen per l'esquerra, el fren entre Boñar i Fran Beltran, ja a punt d'arribar als 47 de la primera part del partit, l'àrbitre que consulta el cronòmetre i la primera part que s'acabarà aviat entre el Tenerife i el Girona, l'Elidoro Rodríguez López i Arracu. Ara l'última la juga i la signa l'equip canari, amb Dani Fernández pujant per la dreta, no es pot desfer d'Esprilla, que ara ajuda la defensa, doncs aviam si el Girona encara en tindrà una, perquè té espai per davant. Puja Esprilla per l'esquerra, a dalt Benat i Abel Ruiz al centre. Esprilla aguanta la pilota, endarrere per Ethan, s'incorpora a l'atac Boñar, hauria d'acabar la jugada ràpid, el Girona xiularà el descans l'àrbitre, el xut de Boñar directament a fora, desviat a la dreta de la porteria, i ara sí, xiulet als llavis de Palencia Caballero, s'acaba la primera part a l'Eliodoro Rodríguez López i a RAC1 d'aquest duel entre el Tenerife i el Girona, que tanca, que clou la novena jornada i el descans. Els dos equips empaten a un. El primer l'ha fet Esprilla al minut 4. Enric Gallego ha empatat al 25. De moment, 1-1. Es decidirà aquest partit a la segona part a l'Eliodoro i a RAC1.
1: El Girona sumaria 15 punts. Si acabés això amb empat, quedaria un punt del sisè classificat, que és l'Sporting. El Tenerife en sumaria 12, però queden 45 minuts encara, que poden passar moltes coses. Es pot moure el marcador, tant de bo a favor del Girona, que s'ha avançat, però el pitxitxa, Enric Gallego, ha empatat abans del descans. 1-1, 45 minuts per decidir si algú s'emporta 3 punts o no de la seva visita, en el cas del Girona, a l'Eliodoro Rodríguez López. Avui que hem sabut que hi ha 124 Eliodoros a Catalunya registrats a l'IDESCAT. Ara tornem agut cap a Tenerife. Fins
0: bé,
1: ara.
0: Fins ara.
1: I també cap a Can Brugui per analitzar aquesta primera part, aquest empat a un del Girona. Ens posem al dia, però, amb la Mariona Martínez. Hola, Mariona, bona nit.
4: Bona nit, Xavi.
1: Per on comencem?
4: L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'ha restablert de manera parcial un cop extingit l'incendi que ha obligat a suspendre la circulació a primera hora de la tarda. De moment, els combois només circulen per via única pel tram afectat a l'Aragó fins que es retiri el tren afectat. Adif ja ha avisat que això pot provocar retards. L'incident ha afectat uns 5.000 viatgers, només comptant els 14 trens de Renfe que circulaven en el moment de l'incendi. També els vora 300 passatgers que viatjaven al comboi incendiat. Segons ha informat el director general adjunt de Renfe, Sergio Bueno, a tots ells se'ls ha traslladat a estacions properes.
5: La cabeza locomotora que va en la parte posterior, no la que está haciendo el servicio, se ha incendiado. En este momento desconocemos las causas de por qué se ha incendiado, porque estamos volcados ahora mismo en la atención, como decía, de estos 283 viajeros y su evacuación, y en segundo lugar resolver la situación que tenemos ahora mismo en estaciones de todos los viajeros que tenemos en tránsito.
4: Ara per ara, però, Renfe i Adif no han donat més informació sobre si establiran serveis alternatius per transportar tots els viatgers als seus destins finals. Un incident en plena operació tornada pel Pont del Pilar i que també ha sigut complicada a les carreteres. La C-16 a Berga, la C-17 i l'N-260 a Ripoll han estat les vies amb més retencions. Al llarg de la tarda s'han mantingut vora els 20 quilòmetres de cues a la C-16 i a aquesta hora, de fet, encara hi ha vora 10 quilòmetres de lentitud en diversos trams d'aquesta via cap a la capital. A la P-7, en canvi, no hi ha hagut retencions importants. De fet, hi ha hagut un 56% menys de retencions respecte a l'any passat. Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 193.000 vehicles, dels 270.000 que preveia el Servei Català de Trànsit. I un apunt en clau electoral, el Front Ampli s'ha posat d'acord i proposa Ada Colau com a candidat a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Ara bé, mantenen la porta oberta, diuen, a Podem per unir-se a la coalició. Això després que els d'Irene Montero hagin arribat a un acord amb Esquerra Republicana per col·laborar a Catalunya en els comicis. El pacte inclou que Podem no es presenti a Catalunya i que Gabriel Rufián faci campanya amb Montero a l'Estat.
1: Perfecte, gràcies. Mariona, per si coneixes algun Heliodoro o no?
4: Ara, tu? Quan ho deies, hi pensava, però no tinc el gust.
1: No, tampoc, eh? A veure si trobem algú que coneix, algú té la família, algun Heliodoro. Si n'hi ha 124 a Catalunya, vaja, algú ha de conèixer algun. Gràcies, fins ara.
4: Bona nit.
1: 9 minuts i les 10, pausa, i ara de seguida tornem. De moment, empat a un del Girona Tenerife.
6: El Girona juga a RAC1.
7: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
8: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
9: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
10: Ja.
9: Sí?
10: És així?
9: De debò?
10: I tant, de debò.
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata...

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
4: D'acord.
3: Quin és l'autèntic operador 100% català?
4: Vera.
3: I el més ben valorat pels usuaris?
4: Vera.
3: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
4: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
3: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
4: Vera.
3: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
5: No feu plans, que torna a ser nit de Champions. Si és la Champions, és RAC1. Tots som un milió. RAC1.
6: He sentit que els teus inquilins no volen pagar del lloguer?
7: Els quins inquilins? Ja no tinc.
6: Doncs està de sort, Carderman, perquè arriba una empresa que t'assegurarà que tothom pagui els seus deutes a final de mes. Truca ara a l'empresa líder en cobrament de morosos.
7: Com es diu?
6: Manolo Escobar. Si els teus inquilins són morosos, Manolo Escobar. Recorda el seu eslògan. Si tu no cobres, cobraran ells.
7: Però això fa pinta d'il·legal, no?
6: No, si no ho veu la policia.
5: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
2: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: Hola, Rafinha, ¿qué tal?
9: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
5: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC 1.
8: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
10: I know Mopay.
8: Molt bé, sí.
10: Com va?
8: Com va, home?
10: Bon dia, bona nit, visca el Barça.
8: Visca el Barça.
5: A 11:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça també en aquesta final.
11: Sí, se nota?
8: Un poco, sí.
5: A RAC 1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya.
2: RAC 1, tots som un milió.
5: El Girona Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: 4 minuts i les 10 al descans d'aquest partit de la 9a jornada de segona divisió entre el Tenerife i el Girona, amb empat a 1 a l'Eliodoro Rodríguez López. I compte que tenim notícia al descans, Agut.
13: De moment, la notícia és que s'escalfa Krapitsov. No sé si això vol dir que Gazzaniga ha notat alguna cosa. Recordo que hi va haver un partit en què va semblar que no podia continuar d'aquestes 4 temporades a primera, no recordo quin era, n'hi va haver molts, però en què semblava que no podia continuar i va completar el partit. Però ara mateix hi ha Krapitsov escalfant-se, també hi és l'altre porter, Sergi Puig, però qui s'escalfava amb més intensitat i a qui li remataven més a porta perquè agafés sensacions és el futbolista ucraïnès, porter de la selecció ucraïnesa sub-21. Jo no recordo, i en Brugui ens farà sortir de dubtes, que al descans els porters s'escalfin per haver de sortir, en teoria, a la segona part. De fet, jo, Brugui, crec que al descans hem vist jugadors pilotejant, o si hi havia algun canvi per lesió o un canvi cantat, que hi havia un substitut que s'escalfava, però per la resta els porters no els vèiem.
14: No, els porters solen quedar-se als vestidors i no solen escalfar amb intensitat, a no ser que hi hagi algun problema físic del porter titular, com fa la sensació que pot ser en aquest cas. A veure que, si a Gazzaniga li ha passat alguna cosa en alguna de les darreres jugades o què ha passat, que escalfi Krapitsov, que recordem que és un porter internacional sub-21 ucraïnès de només 21 anys i que ha jugat amb prou feines 5 partits amb el primer equip del Girona.
12: Doncs pendents, a veure si surt Gazzaniga o no, si hi ha canvi a l'inici de la segona part i entra Krapitsov en el terreny de joc, fent aquest escalfament. Recordem que de moment només hem vist Gazzaniga, a la Lliga. Els 8 partits els ha jugat Gazzaniga. Krapitsov encara no l'hem vist aquesta temporada. Compte diumenge, 18 d'octubre, Platja d'Aro, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Últims dies ja de les inscripcions, afanyeu-vos, perquè si no fareu tard, a la cursa de RAC1.cat. Allà podeu inscriure-us a la cursa de RAC1.cat. A més, és una festa d'esport i de ràdio, amb el Via Lliure i el Bundó fent en directe el programa des de Platja d'Aro, un munt de

0: Les conegudes de RAC1, amb en Basté, amb en Clapés, amb en Pou, amb l'Anna Ballonesta, amb els Taloners, amb en París, vaja, amb els Muppets, tots allà, amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac, Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Notícia que s'escalfi Capitsoft i notícia que comencem a apropar-nos a algú que coneix un Heliodoro. Brugui.
1: Què dius ara?
2: Sí. Salta la notícia. Sí, no, perquè no n'hi ha. Costen molt de trobar, com alguns bolets. Doncs uns ex de Blanes m'han fet saber que al seu institut tenien un company de classe que es deia Heliodoro, que li deien Helio, i que, evidentment, efectivament, doncs, la seva família era originària de les Illes Canàries.
0: Doncs mira, a Blanes hem trobat ja una primera pista d'Heliodoros a Catalunya, d'aquests 124 que registra l'IDESCAT com a Heliodoros a Catalunya. Ara busquem Heliodores, també, que n'hi ha menys, però també n'hi ha, com dèiem, a Catalunya, registrades a l'IDESCAT.
1: Clar, això sí passa com amb els bolets, ara que en parlava en Brugui, allò que trobes un rovelló i al costat en trobes tres o quatre més. Ja no et dic amb les trompetes de la mort, que allà on n'hi ha una n'hi ha un grapat. O sigui que amb les carreretes, els mugernons del Pallars, per exemple, que se'n troben gairebé agrapats, quan en trobes una seguida, després n'hi ha molts. Potser ara hem trobat un Heliodoro i a partir d'aquí comencen a sortir-ne de sota les pedres.
0: Has trobat de bolets agut aquesta temporada o no?
1: Encara no, però ens hi posarem aviat. Ens hi posarem aviat, perquè clar, primer estàvem a 250 graus i després va caure tota l'aigua del món i llavors...
0: De moment poca collita, crec, en general. Sí.
1: Sí, fa falta una mica més d'equilibri, però vaja, jo crec que podem anar pel bon camí.
0: A primera, el descans i abans 0, Sevilla 1. En futbol internacional, el descans guanya el Coventry 1-0 contra el Newcastle. I a Itàlia, Torino 1, Udinese 1. I al Mundial d'Hockey Patins li queden 4 minuts al primer partit de la selecció espanyola, Mundial Masculí, Espanya 3, Itàlia 2. El Tenerife no fa pinta de canvis, pel que veus, Miquel.
1: No. De fet, a la gespa només hi ha jugadors del Girona que estan pilotejant, els porters que sí que s'escalfen, i aficionats del Tenerife que estan fent un concurs d'aquests que s'organitzen a la mitja part acompanyats de les mascotes. O sigui que el Tenerife de canvis no se n'esperen, i veurem què passa amb la porteria del Girona.
0: Doncs sí, que és un punt important, Brugui. T'ha agradat la primera part del Girona, tot i aquest empat d'Enric Gallego? T'ha deixat convençut o com t'ha deixat, Marc?
2: M'ha deixat a mitges, eh? És allò un sí però no, perquè he vist el Girona amb una sensació de superioritat clara, però m'ha faltat això, que tingués més ganes de matar el partit, d'anar a buscar el segon, i al final això... aquesta set una mica contemplatiu o poc ambiciós, doncs l'ha castigat amb aquest empat a un, i llavors sí que al final de la segona part ha tingut el cop de cap de la primera, ha tingut el cop de cap de Bel Ruiz, que hauria fet arribar amb avantatge al descans, però al final és un empat i s'hi han de tornar a posar. Jo veig el Girona superior, però aquí no, ningú regala res, s'ho ha de guanyar.
0: Sí.
1: Jo hi trobo a faltar a l'equip una mica més de joc per dins. És veritat que el Tenerife et deixa les bandes perquè obris el joc per fora, que no vagis per dins, i després, si vas per fora, que arribi alguna ajuda defensiva per fer el 2-1. Però ara que l'estava veient escalfar-se, no sé, un jugador com Unai, per exemple, o sigui, en comptes de jugar amb dos puntes, jugar amb un i algú per darrere amb arribada a l'àrea, però que també pugui desequilibrar la defensa. A mi és un perfil de jugador que em semblaria interessant, sincerament, pel Girona, per tenir una mica més de joc, no amenaçar només amb Carles Pérez per dins, amb conduccions ràpides, sinó amb algun altre tipus de jugador que, per exemple, pogués rebre i filtrar alguna passada interior.
2: Sí, i Unai ha de ser un jugador molt important en aquest Girona, perquè és aquest jugador amb talent que pot començar des d'una banda, a l'esquerra normalment, anar al mig, que té última passada, que té un contra un i que té gol, i que ara si es posa bé físicament en aquesta posició on jugava el Ruiz, on ha jugat Van de Beek, jo crec que és la que li escau a la perfecció al mitja punta de Malgrat de Mar.
1: I mira, Krapitsov entra al camp, o sigui, Gazzaniga no podrà continuar perquè Krapitsov ja s'està posant la samarreta de joc, s'ha tret el jersei d'escalfament i, per tant, Gazzaniga no podrà continuar i entrarà Krapitsov al terreny de joc.
3: Gazzaniga, hi ha hagut gol?
1: En aquest concurs de la mitja part hi ha hagut un nano que ha fet un xut a porta, s'està seguint gairebé amb devoció a les graderies a aquest concurs, amb aquest nen que ha vist des d'aquí com a molt té 10 anys amb la samarreta del Tenerife que vas xutant. Aquest silenci que sentiu fins que ha marcat el gol, aquest silenci era per aplaudir aquest nen que està participant en aquest joc i que ha fet dos gols i que el públic està premiant amb aplaudiments. I mentre tot això passa, els jugadors del Girona ja són a la gespa i es prepara el canvi. Entra al terreny de joc Krapitsov en el lloc de Gazzaniga. Caldrà saber què li ha passat, si arrossegava alguna lesió o algunes molèsties, en quina jugada s'ha fet mal, perquè tampoc no recordo cap acció al límit en què hagi hagut de forçar, però vaja, caldrà que Quique Álvarez ens il·lustri a la sala de premsa. Krapitsov, amb el 25 a l'esquena, ja és a l'interior de la porteria del Girona, la defensarà en aquesta segona part, i ja veurem fins quan, si caldrà que continuï més partits, perquè Gazzaniga té alguna cosa una mica més gruixuda del que ens poguéssim imaginar, o si serà circumstancial pel partit d'avui, i ja veurem de cara al futur.
0: Doncs sí, punt ara d'interès, evidentment, saber què té Gazzaniga, si només són unes molèsties, si és una cosa més preocupant. Ara ens mostren la banqueta i no m'ha semblat que hi fos Gazzaniga, de moment, almenys en aquesta escombrada que he fet, crec que no l'he arribat a veure. N'estarem pendents, evidentment, del que puguin explicar des del club del que té Gazzaniga i de per què aquest canvi al descans.
1: I per si no ho teníem clar, el segon porter és Krapitsov i el tercer Sergi Puig. És clar que ara, si Gazzaniga continua estant de baixa, el dia de la Copa, per exemple, juga Krapitsov per anar tenint més rodatge o juga Sergi Puig com a premi a un dels porters, com passa normalment. Vaja, queden dies perquè arribi el partit de quarte a l'Aragó, 8 minuts, 10 minuts de Saragossa, i avança de jugar la segona part, que comença ara mateix d'aquesta visita de la novena jornada de Lliga al camp del Tenerife i a RAC1 amb l'1-1 al marcador. De seguida repassem l'11 del Girona, que ha fet la centrada inicial amb un desplaçament llarg de Júnior, que ha acabat a les mans de Dani Martín. Juga el Girona amb Krapitsov a la porteria, acaba d'entrar en el lloc de Gazzaniga, que pel que sembla s'ha lesionat a la primera part. Boñar és el lateral dret, Àlex Moreno el lateral esquerre, Francés i Júnior els centrals, per davant Ethan i Fran Beltran, amb Esprilla a la dreta, Carles Pérez a l'esquerra, Abel Ruiz i Benat com a referències ofensives, i amb Pixur, Doni, Brian Hill i algun jugador més, començant l'escalfament. Per cert, Puig, no n'hem parlat, però Javi Sarasa, que ens havia fet tant el pes en els dos últims partits, avui no hi és, ja ha anat amb el filial aquesta jornada perquè la primera plantilla està gairebé al complet i, per tant, després de dues titularitats a la Lliga, en aquesta jornada ni tan sols ha viatjat amb el primer equip en aquesta visita a les Canàries. Ara que Krapitsov toca la primera pilota, obrint-la a l'esquerra per Àlex Moreno.
0: Un filial que va perdre ahir amb l'Espanyol B.
1: 1-2.
0: 1-2,
1: sí. Sí.
2: Amb Sarasa i Furtado, Mauro Furtado, el central portuguès, a l'11 titular.
1: El jugador fitxat del Benfica aquest estiu. Ataca per l'esquerra el Tenerife. Compta amb la conducció de David Rodríguez. Entra a l'interior de l'àrea, la centrada la treu Júnior quan l'esperava Gomis per rematar-la. El refús de Júnior a peus de Nacho Gil, que fa un primer dribbling, entra a l'àrea, el canvi de peu. Gran jugada individual. Al públic li cau la bava, però s'ha creuat el seu camí Júnior i li ha dit que fins aquí ha arribat. El Girona que amenaça amb la contra. La treu des de darrere. Molt bé Ethan per Esprilla. Va un primer toc per la cursa per la dreta, de moment en posició correcta d'Abel Ruiz. Li falten cames, no pot aprofitar l'espai, va per terra, a punt de perdre la pilota, es manté dret però no ha pogut aprofitar l'espai que tenia, i mira que la passada al primer toc d'Esprilla, si Abel Ruiz hagués tingut una mica més de cames, el podria haver habilitat per entrar a l'àrea en posició de xut gairebé sol, però li han faltat cames a camp obert. Possessió gironina, Al minut 2 de la segona part. Carai. 4 patrocinadors per anunciar un canvi, eh? Van sobrats, sí, sí, escolta'm. Quan anuncia el canvi, amb tants patrocinadors, ja s'ha acabat el partit gairebé. Déu-n'hi-do. A terra, Ethan. Diu l'àrbitre que no hi ha falta. Ara lluita Ethan per aixecar-se i recuperar la pilota. El duel amb Gomis, i l'àrbitre sí que acaba xiulant. Falta favorable al Girona a la dreta del mig del camp. Amb Esprilla cap endarrere. Ara mateix 1-1, minut 3 de la segona part, i el Girona jugant amb Krapitsov a la porteria per la suposada lesió, perquè no sé, també podria ser malestar o un mareig o el que fos, però per la suposada lesió de Gazzaniga, que ha jugat la primera part del partit i que no ha sortit a la segona, primers minuts. Ara, Brugui, no sé si ho tens a mà, però des de fa molt que no veiem Krapitsov en un partit. La temporada passada a Ourense, no sé si va jugar ell al camp del Constància, segur que no, perquè no va voler jugar l'Ivakovic i va jugar a Gazzaniga, i no sé fins quan, sí, hem de recular per trobar-lo.
2: Era al revés, a Ourense juga a Gazzaniga amb febre, juga a Gazzaniga amb febre perquè l'Ivakovic no vol, i Krapitsov juga a Inca contra el Constància, un partit que el Girona guanya 2-3, que encaixa dos, sí, gols. I a la Lliga, la temporada passada, juga aquell 5-0 a Villarreal, a la jornada 2. Uf. I també mitja part a la primera jornada contra el Rayo, en què expulsen Gazzaniga. Un altre partit que el Girona va perdre. Diguéssim que els números de Krapitsov no són gaire bons pel que fa a gols encaixats. N'ha encaixat 15 en 5 partits.
1: De fet, si no recordo malament, debuta al camp de la Real Societat en un partit que el Girona perd per 3-2. Sí, ara fa dues temporades, en el qual l'equip ja estava salvat gràcies a la victòria a Valladolid.
3: Sí. Esperem que avui tingui una bona actuació.
1: Sí, esperem que pugui deixar aquests 15 gols tal com estan. Pilota al mig del camp per Ethan. Segons l'àrbitre, li han fet falta. Per cert, continua jugant Fabricio, qui l'àrbitre li ha perdonat la segona groga a la primera part. Veurem si va en compte o no.
3: Un valent Álvaro Cervera. Al Mundial d'Hockey Patins s'ha acabat l'Espanya 3, Itàlia 2. Els 3 gols d'Espanya els ha fet Pau Bargalló.
1: A terra, Carles Pérez. Falta de Fabricio. És una falta, com tantes altres, aquesta no és susceptible d'amonestació. L'únic que pot passar és que comenci a posar-se les botes fent faltes i que l'àrbitre i el seu bigoti d'Astèrix li diguin: mira, noi, fins aquí hem arribat, i li tregui la segona, però per faltetes d'aquestes no l'enviarà a la dutxa abans d'hora. Falta a favor del Girona, més a prop de la frontal que no pas de la divisòria. Veurem, perquè com que la pilota està centrada, són aquelles pilotes que no saps ben bé què fer, si penjar-la a l'àrea, si obrir-la a la banda, si buscar alguna acció de pissarra. A veure, la penjarà Fran Beltran, pilota tova, la toca amb el cap júnior, però més que pentinar-la la rebutja. La pilota encara ronda l'àrea local, se l'endú Fabricio a l'interior de l'àrea, pressionat per Francesc. Fabricio amb Enric Gallego, que busca una passada curta per treure l'atac, ben col·locat des del darrere. El penedesenc Àlex Moreno etziba una puntada a la pilota i l'envia a les mans del porter Dani Martín. Compta amb el contraatac del Tenerife, que han superat la pressió d'Esprilla i Bonyard per la banda esquerra. Dani Rodríguez prova una passada interior ben tallada per Júnior, perquè havien deixat una autopista més o menys com el camp del Cádiz en l'acció del gol de l'equip andalús a la segona part, només començar entre Bonyard i Esprilla, tot i que Esprilla ha baixat a defensar avui, sí, i ha donat un cop de mà al central d'aquella posició. Atacant per la dreta el Tenerife, la jugada individual surt directament a fora, servirà de porteria Krapitsov, que sí, si us incorporeu ara a la sintonia de RAC1, heu de saber que ha substituït Gazzaniga per una hipotètica lesió al descans. I mira, ens ha sentit Álvaro Cervera, que ara fa entrar al terreny de joc amb el dorsal 16 Álvarez en el lloc de Fabricio. Ha fet una falta a la segona part, només una, però per evitar riscos entra Álvarez a la gespa en el lloc de Fabricio. Per tant, s'esvaeix el risc de la segona groga pel migcampista de l'equip canari. Ara la topada entre Benat i David Rodríguez, groga per l'ucraïnès, que ha deixat anar el peu. Jo crec que la groga és clara. El públic ha... ràpidament ha protestat com si fos l'última jugada del partit, però vaja, fan el que han de fer, que és intentar empènyer el seu equip. Benat ha arribat tard i ha arribat abans el defensa, peu aixecat, falta i targeta per l'ucraïnès. Bé, com a mínim sabem que hi és.
3: Sí, l'hem vist poquet, sí, sí.
2: Ja ho té, això, Benat, eh? La temporada passada, a primera divisió, hi havia molts partits que trigava molt a aparèixer i que passava molt pràcticament desapercebut, fins i tot, tot una primera part sencera que tocava poquíssimes pilotes. Ara és d'aquells que, si en té una, la sol endreçar, a veure.
1: Aviam la pilota que perd el Tenerife en la sortida. El Girona, que hauria d'atacar amb velocitat, va per terra Carles Pérez. Falta, l'han fet caure. Ha estat César, el lateral dret, qui l'ha fet anar per terra. Falta favorable al Girona al mig del camp. Clar, el que passa, Brugui, és que a primera t'ho puc comprar, però a segona, en teoria, Benat hauria d'entrar més en joc, perquè és un jugador d'una categoria superior a la mitjana i en un equip que també té un nivell qualitatiu superior a la mitjana. Se'l troba molt poc fins ara, Benat.
2: Sí, sí, sí, no sé si és problema d'ell, que no sap buscar els espais o trobar els espais perquè els seus companys li passin, o són més problema dels assistents, que no l'acaben de trobar la connectivitat, no? No sé, que no està prou treballat encara aquestes associacions.
1: Targeta groga per Júnior. Doncs jo, aquesta targeta groga, què vols que et digui? Al mig del camp han topat ell i Gomis quan li feien una passada llarga. Jo crec que és una topada, vaja, he tingut la sensació, no sé què em direu ahir en la tele, però l'àrbitre ha indicat falta de Júnior a camp contrari encara. Han acabat els dos, ell i Gomis, abraçats com si fos lluita grecorromana, i l'àrbitre xiu la falta del central i li treu targeta groga.
3: És que s'agafen els dos, es fan una abraçada de Teletubi, realment espectacular. A més, molt, molt estètica, perquè gairebé a l'aire s'abracen. És que és molt evident l'agafada de Júnior, també, i ha interpretat que tallava una acció de possible perill.
1: Doncs el Girona, que té amonestat, si no m'he descomptat, Júnior, Izan i Benat.
3: El segon al Sevilla, a Ciutat de València, Correia, i mira, i ara marca el Llevant, l'1-2. Per tant, torna a posar emoció al partit l'equip local. Encara no el quart d'hora de la segona part, marca Romero pel Llevant, Llevant 1, Sevilla 2.
1: Déu-n'hi-do, com s'empipen, demanen una falta que no ho era, perquè s'ha deixat caure descaradament quan conduïa la pilota per l'esquerra Nacho Gil per provocar una centrada a l'àrea, i després Enric Gallego s'ha emportat per davant Fran Beltrán. Vaja, a mi em sembla que està ben arbitrat. I demanen a la banda del Girona, espera que ha perdut la pilota Izan, no estava fixant en els canvis que vol fer Quique Álvarez, però abans atacarà el Tenerife per la dreta. El Girona, que estava desguarnit al darrere, però que finalment aconsegueix compactar el bloc. I mentre el públic elogia les aptituds de l'àrbitre, es prepara un doble canvi a la banqueta del Girona. Doni i Brian Hill preparats per entrar a la gespa. Veurem quins són els jugadors substituïts.
3: Tu deies que t'agradava, aquest àrbitre, Gut?
1: Jo dic que no em semblava malament. Crec que avui no està tenint la millor nit, perquè és un criteri una mica estrany i difícil d'entendre, a vegades. I s'han passat una segona groga a Fabrizio a la primera part, per mi. Però té un criteri raro, el trobo, avui. O sigui, no em sembla dels pitjors, però avui no m'està fent gens el pes. I si el resultat és d'empat a un, no és ni per mèrit ni per demèrit seu,
3: No, jo també estava amb això, amb el criteri, que no l'acabo... encara no l'acabo d'enganxar, per on va. I ja portem 60 minuts, gairebé.
1: Sí. I torna el Tenerife. Ara el partit està en una zona aspra. El Girona li costa arribar a l'àrea contrària i el Tenerife va penjant pilotes com aquesta, que supera la posició de Krapitsov. No l'allunya Bonyar, l'estripa a l'interior de l'àrea. Esprilla, mala notícia. Si Esprilla, ha d'estar rebutjant pilotes a l'interior de l'àrea pròpia. El Tenerife, que ho intenta, tornant a penjar pilotes a l'àrea amb el cap, amb els peus. Al final, la rep Krapitsov, que juga amb Júnior a l'interior de la gran. I Júnior, que troba Esprilla, intenta primer toc d'Esprilla cap a Abel Ruiz, interceptada la jugada per la defensa, demana una falta al Colombia, que l'àrbitre no xiula, i ara, Brugui, estem en un moment de partit en què, sense crear perill, El Tenerife està portant l'aigua al seu molí, perquè està fent més la sensació que pot ser l'equip canari qui tingui el partit una mica més a prop, tenint en compte les dificultats que té el Girona ara que Esprilla ha quedat a terra després d'una topada amb un rival que demanaven com a falta la banqueta del Girona, que l'àrbitre no ha xiulat i que, com que el colombià no s'ha aixecat, l'àrbitre ha acabat aturant el joc quan el Tenerife acaba per l'esquerra. D'aquí l'enrabiada del públic local. No sé com veus el partit ara, Brugui, però està una mica delicat.
2: Sí, sí, sí, perquè el Tenerife mossega més, el camp, la gent s'ha despertat amb aquestes decisions arbitrals controvertides o no, perquè és aquest àrbit una mica així aixàs, però esclar, l'ambient, el Tenerife que ha fet un pas endavant en intensitat, en agressivitat, està anant encara més fort en els duels i s'està jugant molt més al camp del Girona, i el Girona no acaba de trobar la manera de sortir en profunditat, en velocitat, ni amb Benat, ni amb Esprilla, ni amb Abel Ruiz, ni amb cap altre. A veure ara si els canvis donen aquest punt de pausa i aquest punt de clarividència en fase ofensiva per mirar de calmar això i de buscar el segon gol.
1: Toni, Brian Hill per Esprilla i per Abel Ruiz.
3: Se'n va Esprilla encara, perquè si no el Girona s'hagués quedat amb un jugador menys durant un minut per aquesta atenció mèdica a Esprilla sobre el terreny de joc.
1: A mi en directe m'ha semblat falta, com si li haguessin entrat amb planxa, no ho sé.
3: Feien la repetició, a mi em genera bastants dubtes, realment.
1: En tot cas, es reprendrà el joc i el Girona, que ara juga amb Carles Pérez a la banda dreta de l'atac, com a ell li agrada, perquè així pot fer la diagonal cap endins, amb Brian Hill per l'esquerra i amb Doni emparellat amb Benat com a jugador més avançat, tot i que Doni no serà tant un nou, sinó un jugador que vindrà més a buscar la pilota al mig del camp per intentar tenir més transició en el joc i generar alguna cosa més des del darrere, no anar a buscar els davanters d'una manera tan directa. Atacant el Tenerife per l'esquerra, ben col·locat, Àlex Moreno aconsegueix evitar la progressió per aquella banda de l'equip local. Pressió enganxosa del Tenerife, el Girona que no es treu la son de les orelles, posa el peu Izan, molt pressionat, falta d'Enric Gallego. Una altra falta del golejador català del Tenerife, la sanciona l'àrbitre i el Girona posarà la pilota en joc al quart d'hora de la segona i amb l'1-1 al marcador a l'Elidoro Rodríguez López i a RAC1.
3: De la moto.
1: En aquest partit de la novena jornada de la Lliga de Segona Divisió.
3: Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou mode, super híbrid endollable, super híbrid endollable, un SUV que juga en una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny, potència, eficiència i disseny en un sol cotxe, i el pots tenir ara des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco i Automoció a Barcelona, Mataró i Girona.
1: Aviam, per la dreta Carles Pérez, la primera que té arrencant per aquesta banda, centrant el joc per Fran Beltran, combinant amb Ethan. A l'esquerra espera la pilota, exclamant-se, obrint els braços, però no la rebrà Àlex Moreno. Ethan recula i juga amb Francesc, una altra vegada Ethan. Ara sí que a l'esquerra rep la pilota Àlex Moreno, que busca la combinació amb Doni, fan la paret, la defensa la intercepta, aviam si el Girona pot guanyar la segona jugada. La guanya, es queda la pilota a prop de la frontal Fran Beltran, que fa el canvi d'orientació del joc cap a guanyar a l'interior de l'àrea, no hi arriba perquè abans posa el cap al lateral esquerre del Tenerife David Rodríguez. A més, Boñar venia de fora de joc i de moment el Girona, que té la pilota però li costa ser punyent, ser esmolat, ser amenaçador. Està començant a ser un partit, des del punt de vista ofensiu del Girona, perillosament pla. Posarà la pilota en joc Dani Martín, el porter del Tenerife. Al mig del camp s'imposa en el joc Eric Gomis. Protegeix la pilota Enric Gallego. No pot jugar-la amb claredat, amb nitidesa, però la pressió dels seus companys al mig del camp els permet recuperar la pilota. La jugada per la banda dreta del Tenerife. Compte que l'acció individual amenaça era brillant, la conducció de la pilota que protagonitzava Dani Fernández. Al final serà corna a favor de l'equip canari des de la dreta. Si el partit flueix, el Girona té les de guanyar. Si el partit s'espaceix, el Girona té les de perdre. I en els últims minuts el que està passant és això. O sigui que caldrà canviar la tendència del partit amb el joc o amb algun gol. Piquen el corna, el treu amb el cap francès. La pilota se'n va al cercle central. i acaba als peus del porter del Tenerife, Dani Martín, que gairebé a una quinzena de metres de la frontal distribueix el joc cap a l'esquerra, on troba Álvarez endarrere per José León, el central esquerrà, passada llarga buscant la cursa a camp obert de Gomis en el duel amb Júnior. Aviam que cauen els dos. Jo crec que aquí Júnior ha calculat malament i que després Gomis ha intentat aprofitar-ho en el frec a frec, en el cos a cos, per provocar una altra caiguda entre els dos, una altra mena d'abraçada, i que Júnior se n'anés a la dutxa abans d'hora. Però aquest pot ser un duel perillós, tenint en compte com busquen les pilotes llargues a l'espai per Gomis, que té molta gambada, és perillós i Júnior té feina. Arrenca Ethan, obertura a l'esquerra per Brian Hill, és dins l'àrea, aviam què fa, se'n va a la línia de fons, xuta fora! El xut de Brian, la primera jugada amenaçadora en molts minuts del Girona, acaba amb la rematada fora, i ara els jugadors del Tenerife que li escalfen el cap a l'àrbitre, demanant-li la segona groga a Júnior per l'acció entre tots dos d'abans.
3: No tenen raó, perquè és Gomis qui intenta enganyar l'àrbitre, agafa Júnior i l'acaba llançant ell a terra. Si és falta d'algú, és falta de Gomis en aquesta acció. Gomis fa el que ha de fer, que és vull dir, davanter Murri, d'intentar amb groga, doncs a veure si pica l'àrbitre, però no tenen raó de queixar-se. M'agrada la reacció de Júnior, com engegava a dir de Gomis, de dir, noi, no m'enredaràs a mi, no enredaràs l'àrbitre. Tinc 17 anys, però no sóc burro.
1: Tot això li ha dit, eh?
3: Sí. Amb quatre gestos amb la mà.
1: Carai, tu. Ara, el partit està perillós perquè el Tenerife s'ho va creient. Clar. Estàs passat el quart d'hora de la segona part amb 1-1 al marcador i el partit que volia el Tenerife, que no té la qualitat que té el Girona, doncs segurament no devia distar gaire de com està ara mateix, i els centrals tenen la pilota, cap problema, a buscar qualsevol dels dos puntes, que són com pals de la llum, i ja es buscaran la vida. Ara, està collant molt el públic, i no sé si dir-te que pensaria que David López pogués entrar, però perquè Júnior és molt júnior, però vaja, és que la intensitat de la caldera cada cop puja més, eh? I aquí a l'àrbitre intentaran espantar-lo amb qualsevol jugada que sigui mínimament susceptible de polèmica des del seu punt de vista. I cada vegada que Júnior toqui la pilota, algun xiulet per intentar intimidar-lo. Fran Beltran amb Ethan. L'empaita amb dos rivals, cap problema. No es posa nerviós. Torna la pilota al madrileny, que arrenca i la deixa a l'esquerra per Francesc. Més a l'esquerra, Àlex Moreno. Aviam, lateral de l'àrea gran, ja és dins l'àrea. Canvi de peu, no pot progressar. Era molt difícil aquest recorregut en paral·lel a la frontal. Ha intervingut l'Andazur i el central. Ha recuperat la pilota i l'ha tret a cames. Ajudeu-me per la cursa de Gomis, que va molt sol, però que té molta gambada i que es troba primer en Bizan i que després s'acosta cap a la zona d'influència de Júnior. Tots dos amb targeta groga. Ha aguantat la pilota a Gomis i l'obre a l'esquerra per Nacho Gil. El Girona ha baixat a defensar i, per tant, el Tenerife té menys espai per intentar buscar alguna escletxa per acostar-se a la porteria de Krapitsov, que de moment no ha hagut d'intervenir. Ha entrat substituint Gazzaniga al descans i encara no ha hagut de fer cap aturada ni cap intervenció de mèrit. A veure l'atac del Tenerife per l'esquerra. Corna una altra vegada. Mal senyal. Si hi ha cornes, si hi ha faltes laterals, mal senyal perquè el joc aeri és una virtut del Tenerife, que no la té tant amb la pilota pels peus, però sí en aquest tipus de jugades. I ara faran un canvi. Entrarà al camp ni més ni menys que Gerard Valentín en el lloc de Dani Fernández. O sigui que l'extrem dret ara serà un gironí que ha jugat moltes vegades contra el Girona i que s'hi destaca per alguna cosa és per una gran punta de velocitat. Àlex Moreno deixa espais al darrere i, a més, el Girona ja té més d'una hora de joc a les cames i Gerard Valentín està fresc. Ara en parlarem amb en Brugui d'aquest canvi. Abans el corna pel Tenerife, pilota el primer pal, refús defensiu, a veure si hi pot arribar Benart per provocar la contra. No hi arriba, però com a mínim provoca un servei de banda favorable al Girona. És una amenaça sempre Gerard Valentín, però en aquest context del partit una mica més, Brugui?
2: Sí, sí, exacte. Més que un lateral, un carriler, a vegades és més un extrem, eh? És un jugador molt ràpid, té un contra un, té centrada, fa gols també, i a vegades contra el Girona ha fet bons partits, un jugador d'aquí de l'Alt Empordà, de Vinyonet de Puigventós, i que va, fins i tot va debutar amb el primer equip del Girona quan era juvenil en un partit de Copa Catalunya al Camp del Manlleu, que és a dir, que sap, que coneix la casa i que no ha tingut mai l'oportunitat de tornar-hi, però...
1: Ni ell ni el seu germà Pol.
2: Tampoc.
1: Que en els últims anys ha estat fent fortuna al futbol anglès. En fi, molt obert aquest partit, que semblava que el Girona tenia controlat a la primera part, però arran del gol del Tenerife s'ha igualat tot molt. Jugant per la dreta, Carles Pérez. Li fan el 2-1 i no pot progressar. Busca algun soci amb qui combinar, fer alguna paret, però no troba ningú a prop. I el Girona, de moment, tenint dificultats per trobar espais quan el rival es tanca. Francesc cap a l'esquerra. Per Brian. Es queixa Francesc d'un cop a la cara. L'àrbitre diu que no ha passat res. Continua el joc. Francesc, que s'aixecarà amb penes i treballs, però que s'aixequi, perquè si el Girona perd la pilota estarà amb un home menys al darrere. Passada llarga per Àlex Moreno. L'agafen de la samarreta. Àlex Moreno fins i tot es queixa d'un cop a la cara, que si ha existit podria ser susceptible de targeta, però l'àrbitre entén que n'hi ha prou amb la falta de Gerard Valentín en aquest duel amb el lateral esquerre penedesenc del Girona, que disposarà ara d'una falta lateral que podria ser perillosa. A mitja dotzena de metres del lateral de l'àrea gran, a l'esquerra de l'atac. A terra, Àlex Moreno, encara no s'ha aixecat perquè es queixa d'un cop a la cara.
3: Aquesta segona part, 8 faltes del Tenerife, 2 del Girona.
1: Clar, això també diu molt de com està sent el partit. Més enllà de les sensacions, les dades objectives també et permeten extreure conclusions. A veure, s'ha aixecat Àlex Moreno, evidentment, perquè si no hauria d'haver sortit del camp durant un minut. Es prepara a la banda Unai, per cert, per entrar al terreny de joc. Senyals horaris, són 10:15 a les Illes Canàries, 10:45 a Catalunya. La falta lateral que penja Doni amb el peu dret, el segon pal, Brian, la treu la defensa! Era gairebé la mateixa jugada del gol del Tenerife, però... en comptes d'amb el cap, amb el peu. Ara, pel que veig, la jugada està invalidada per fora de joc, però si hagués entrat, m'hauria agradat veure-ho. La centrada de Doni al segon pal ha saltat Bonyar sense opcions, gairebé més per fer nosa a un dels centrals i permetre que arribés lliure Brian per darrere que una altra cosa, no. I la rematada de cop al vol lateral l'ha tret a l'Andazuri quan estava a punt d'entrar amb el porter superat. Jo no sé si hi havia fora de joc o no.
3: Fora de joc no n'hi ha per enlloc. Vull dir, no sé
1: i falta tampoc.
3: A mi no m'ha semblat que hi hagués cap falta tampoc a dins de l'àrea. El que hi ha és una badada defensiva del Tenerife increïble. Vull dir, Brian Hill està tota l'estona sol al segon pal. Ningú no el marca.
1: Sí, senyor.
3: Si va dins, vaja, a mi Brugui, si va dins em sembla que és un gol no anul·lable.
2: Sí, no, perquè no, de fora de joc de cap manera, i de falta era, diguéssim, que aquella acció en Bonyar amb un central i el central es deixa caure perquè no hi arriba, però no és una falta punible.
1: No, llavors és estrany perquè jo he obviat la falta durant la narració perquè és un tipus de contacte que l'àrbitre està permanent durant tot el partit.
2: Sí.
1: Clar, vull dir, aquí una altra vegada hi ha una incongruència de criteri de l'àrbitre en el partit d'avui. Per cert, ha entrat Unai en el lloc de Carles Pérez, que ha anat de més a menys en el partit. Ara Brian Hill se'n va a la banda dreta de l'atac, mentre que Unai es col·loca a l'esquerra. Qui també està espès avui és Bonyar, eh? Ara s'aprofita de la recuperació de Júnior, posa el cos malament, li roben la cartera. Clar, quan Bonyar posa el cos, si no ha protegit prou la pilota i qui té darrere és Enric Gallego, cos per cos guanya el del jugador català del Tenerife. Però avui està espès Bonyar, que ara s'endú... no una escridassada, però sí una correcció de Quique Álvarez, que anima els futbolistes des de l'àrea tècnica, però que no acaba d'estar content, en fa l'efecte, amb el que està veient. El Girona, que juga amb Krapitsov a la porteria, Bonyar de lateral dret, de lateral esquerre, Àlex Moreno, els centrals són Júnior a la dreta i Francesc a l'esquerra, per davant Ethan i Fran Beltran, a la dreta Brian Hill, a l'esquerra Unai, i a dalt, pel una mica més endarrerit, hi ha Doni, i la referència és Benat. Ara, per cert, el seu compatriota Krapitsov ha sortit a rebutjar una pilota amb el cap, fent de lliure, ben bé a 15 metres de la frontal de l'àrea. Servirà davant del Tenerife. Des de l'esquerra de la zona de mitjos, amb l'1-1 al marcador. Entrarem aviat a l'últim quart d'hora del partit. Ara què passa? L'àrbitre diu alguna cosa a un jugador de l'equip canari. Quin problema hi ha? Ah, que s'està preparant un triple canvi a l'equip local. No sé si havien demanat el triple canvi o no, si es pot continuar. Vaja, si no estan a punt, doncs es continua i ja està. I si l'havien demanat però no estan a punt, doncs es continua igualment. Perquè aquí has perdut mig minut per esperar els canvis del Tenerife, que els acabarà fent i que farà entrar al camp Ranos, Karcelik i me'n falta un altre, aquí no li veig el dorsal, veurem en el lloc d'aquí. Doncs encara no es fan els canvis i servirà davant del Tenerife. Aviam, es fan o no es fan? Perquè s'està perdent un minut.
3: No entenc aquesta aturada ara del joc.
1: Doncs si no han demanat els canvis, doncs no els han demanat, o si s'han d'esperar que s'esperin. Clar, o sigui, ara se'n fa un i després es faran els altres. A veure, clar, és que ha sortit, ha marxat del camp. És que l'àrbitre no s'està donant de res. Ha marxat, el Tenerife està jugant amb 10, perquè ha marxat del camp el jugador substituït, el primer, però no ha acabat d'entrar el que havia d'entrar. Vaja, és que és una cosa surrealista. Clar, o sigui, ara mateix el Tenerife està amb 10, però és que l'àrbitre no s'adona de res. És que això no sé fins i tot ni si és reglamentari. Està amb 10. Per què ha marxat del camp el jugador que s'havia de substituir i no ha entrat el que havia d'entrar? Però sí, és, o sigui, hi havia un triple canvi preparat. L'àrbitre atura el joc i gairebé es perd un minut per fer els canvis. Al final només n'autoritza un. Surt del camp el primer substituït i no deixa que entri l'altre. Per què? Perquè entén que triga molt i que perd temps i llavors els penalitza amb un minut jugant amb 10. Vaja, en fi. Brian arrenca per la dreta, s'acosta al vèrtex de l'àrea. Quan marqui el Girona ara, a l'àrbitre l'han d'escortar.
3: I a tu posa't cas, també.
1: Fins a Fuerteventura. Benat dins l'àrea, prova la mitja volta. Rebota en un rival, aviam la pilota solta. Benat toca pilota i l'àrbitre diu que és falta. Va, home, va. Té càrrecs de consciència i ara xiula una falta quan Benat toca la pilota perquè es pugui aturar el partit, el públic calli i es pugui fer el canvi. Noi, qui t'entengui que et compri. Sí, home, sí, ja els pots anar dient als jugadors que s'allunyin, però és que no ho entens ni tu el que acabes de fer. I ara has forçat una falta de Benat en què toca la pilota perquè s'aturi el partit i es pugui fer el triple canvi. És que em sembla un disbarat, sincerament.
3: És difícil d'entendre. L'àrbitre, ja ho hem dit abans, i realment el seu criteri està com superat en algunes accions. En un partit que tampoc no ha tingut res de l'altre món. Vaja, una entrada contundent, però vaja, és un partit normalet, diríem.
1: No, clar, és que si aquest partit et supera...
3: Ara ja ara es fan els canvis, els tres, eh?
1: Sí, sí. Ara entren Karcelik, Ranos i Noel en els llocs de Gomis, de Nacho Gil
3: i Enric Gallego, crec.
1: No, Enric Gallego és al camp encara.
3: Ah,
1: sí.
3: Doncs s'ha equivocat la realització.
1: Piton. Sí, sí. Clar, perquè mira, ara Enric Gallego és que ha tocat la pilota. Enric Gallego encara hi és. Sí, aquests són els canvis. En fi, déu-n'hi-do amb el Sarau que ha muntat l'àrbitre tot sol amb els canvis. Per cert, també es prepara la banda Pixur. Suposo, Brugui, que dins d'aquest desgavell no signes l'empat, no?
4: No, encara no.
1: Encara, eh?
4: Jo ho veig ara, encara no. Amb el que hi ha al camp, jo confio molt en Unai Hernández, que és un jugador que encara no ha entrat gens en joc des que ha entrat, i jo crec que pot ser l'home que pugui trencar el partit, que pugui desnivellar-lo.
3: Pixur, no?, que s'estreni amb el Girona, no estaria malament també, avui aquí a Tenerife.
4: També estaria bé, sí.
1: No, i si marca José León un altre gol en pròpia porta com el 19 de juny del 22, doncs escolta'm, oli en un llum. Però vaja, el partit està espès i ara el Tenerife tindrà un corna des de la dreta. Un corna que picarà Karcelik, el dorsal 23, i Pixur suposo que entrarà per Benat. A veure, doncs, no. Entra el gegant del Pi en el lloc d'Ethan.
3: Tres ucraïnesos al camp.
1: Sí. Cosa La temporada passada va passar al camp del Constància, llavors, perquè el porter era Krapitsov i van acabar jugant Sigankov i Banat, perquè el partit es complicava i l'eliminatòria també, en conseqüència. Aviam. Corna des de la dreta pel Tenerife. El gegant del Pi que baixa a defensar com si fos un central. A veure, compte, que picaran el corna. Primer pal, refús de la defensa, cau a la frontal, remata David Rodríguez tal com raja, l'envia directament a l'aeroport. Picarà de porteria Krapitsov amb l'empat a un al marcador i en un partit en què podríem dir, Brugui, sense poder equivocar-nos, que el Girona està anant de més a menys.
4: Sí, sí, totalment. Com has dit, s'ha anat espessint, segurament degut al pas endavant en agressivitat pel nombre de faltes i per la intensitat que ja ha posat el Tenerife en aquesta segona part, però també perquè ha desaparegut en atac, ha perdut idees, ha perdut velocitat, ha perdut profunditat, i un partit que semblava estar controlat amb el 0-1 se li ha complicat, i ara jo no veig gens clar, perquè l'1-1 amb el Tenerife volcat és molt perillós aquest resultat.
1: I ara Doni, que ha baixat a ajudar Fran Beltran al doble pivot, com feia Izan. A veure, Pixur a l'interior de l'àrea, va per terra, l'àrbitre no indica res, a la banqueta del Girona hi ha algú que s'obre de braços perquè entén que Pixur, que el gegant del Pi l'han fet caure, surt a la contra el Tenerife. Sí, home, sí, va, seieu, home, seieu, va, home, va, seieu, home, que una cosa és protestar i l'altra és inventar-se un partit imaginari. Home, arriba a la pilota clarament Doni i cap endarrere. Pixur ja s'ha aixecat, però ha anat per terra quan estava a l'interior de l'àrea. Jo crec que no li han fet res, ja s'ha aixecat.
3: Sí, però no toques. Era aquesta, no? Si toca pilota, pot ser que després, amb l'embranzida, acabi havent tingut un contacte, però toca pilota el jugador del Tenerife.
1: Tenia a prop fer alguna passada curta així per Benat que pogués xutar, que estava bastant sol, però ha faltat poc. En fi, amb algun garbuix d'aquests també pot ser que trobis l'opció de fer el segon. Ara mateix Puig, el Girona tindria 15 punts, i com estaria la classificació? Perquè en cas de victòria acabaria quart. En cas d'empat no
3: setè.
1: Sé com se situaria. Setè encara, o sigui, es mantindria.
3: Vaja, ara t'ho dic, estava dient que he mirat abans, sí, setè, exacte. Setè amb 15, a un del sisè, que és l'Sporting.
1: I el següent partit a casa contra l'Andorra. Jugant Pixur d'esquena porteria, entre dos es regira i fa l'obertura a l'esquerra, i ara l'àrbitre indica falta de Pixur per un cop a la cara del rival. Clar, això a Pixur a cada partit li xiulen falta, però quina culpa en té ell de fer 2-0-4? Si hi ha un jugador que fa 1,70 m, que corre darrere d'ell, doncs clar, si Pixur es mou hi haurà un contacte, però no és un impacte voluntari. El que no pot fer ell és girar-se robòticament i deixant a la pilota. Jo és que realment això de Palencia Caballero d'avui no ho acabo d'entendre. Falta en atac de Pixur, que s'havia regirat bé entre dos rivals. Torna a intentar-ho el futbolista ucraïnès, que despenja la pilota, puja per la dreta Benat, la passada de la mort de Benat era perillosíssima, ah. L'esperava Unai per embocar-la, però s'ha llançat a terra providencial José León per enviar la pilota a corna d'un globus despenjat pel gegant del Pi. N'ha arribat una cursa per la dreta de Benat que deixava sol Unai a la frontal de la petita, més o menys com el van deixar ell al camp del Cádiz per fer el 0-1 aquella nit, però José León ha enviat la pilota a corna, si no gairebé era gol segur. Picarà el corna des de la dreta Brian Hill, la centrada al primer pal del Vítel, el refús de la defensa, aviam si pot quedar-se-la el gegant del pis, i toca la pilota cap a Brian a la banda dreta, intenta l'acció individual, ensenya molt la pilota, se'n va cap a la línia de fons, encara la manté controlada, en vol treure alguna cosa, fa un bon retall i finalment provoca un servei de banda favorable al Girona, que servirà ell mateix, ho fa ara des de la punta dreta cap endarrere per Brian Hill. A mig quart i una mica més pel final, xut de lluny d'Àlex Moreno, que se'n va per damunt del travesser. Semblava que la pilota sortia molt alta, però al final ha caigut i no ha passat tan a prop del travesser de la porteria de Dani Martín. Pilotada va de la defensa del Tenerife, ben col·locat Júnior. La rep, juga amb Àlex Moreno cap endarrere per Krapitsov. No és la millor passada que ha fet Àlex Moreno al porter, i encara menys perquè Krapitsov és dretà i Àlex Moreno li ha fet la passada a l'esquerra, i Krapitsov se l'ha tret de sobre com ha pogut i l'ha enviada directament a fora. Quan et falta, Brugui, per signar l'empat en aquest partit amb 1-1 que ja entra a la recta final.
4: El 85, 3 minuts i jo ja aniria per feina i ja ho tancaria. Tampoc ha estat dolent un punt aquí.
1: Aviam, que ataca el Tenerife, pilota pel centre de l'atac, que acaba a les mans de Krapitsov. Potser hi ha alguna bufanda de la sort avui d'algun aficionat del Girona, aquest talisme?
3: Segur, n'hi havia, d'aficionats del Girona. Els hem vist quan celebraven el gol de la primera part.
1: Sí, bufanda de la sort, o no canviar de seient quan el teu equip guanya, fer aquelles rutines com entrar sempre per la mateixa porta de l'estadi. Al final tot plegat és molt personal i la sort està molt bé, però en algunes ocasions també cal tenir un pla, per exemple la jubilació. Així que entre partit i partit comença a preparar-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a caixabank.cat. Més o menys 10 minuts i una mica més perquè s'acabi el partit entre el temps reglamentari i el temps afegit. Intenta provocar una falta. Àlex Moreno no ens ha arruinat l'àrbitre. Aquí estic d'acord amb Palencia Caballero. Servei de porteria favorable al Tenerife. Clar, temps afegit, no hi ha hagut gols, però hi ha hagut aquest canvi etern i l'enrenou que ha provocat l'àrbitre amb aquella decisió incomprensible. Bé, potser amb 3 o 4 es ventila això, eh? L'altre dia contra el Mallorca, 2 minuts i cap a casa. Aviam, la passada llarga de Brian per Pichur, que amb la gambada intenta arribar-hi abans que amb la velocitat dels centrals. Aconsegueix controlar la pilota, l'empenyen cap enfora. Estan a punt de fer-lo caure, però el gegant del Pi manté la verticalitat i juga cap endarrere per Àlex Moreno. Una altra vegada Pichur, en posició gairebé d'extrema esquerra, intenta la pareta amb Unai, s'anticipen a Unai, que no pot tornar-la a l'ucraïnès. Treu malament la pilota al Tenerife, que sembla que ara està una mica desfondat. El Girona que va recuperant la pilota a camp contrari, s'acosta per la dreta a Boñar, que fa la centrada a l'àrea. Pichur al segon pal, sense opcions, no hi pot arribar. I ara què ha passat? Que encara que hi hagués arribat, l'àrbitre havia xiulat falta de francès a la frontal en el duel amb Enric Gallego. En fi, posarà la pilota en joc el Tenerife, a punt d'entrar els últims 5 minuts de partit. I el més calent és a l'Aigüera, 1-1 entre l'equip canari i el Girona en el partit que tanca, que clou la novena jornada de Lliga. A punt de recuperar la pilota Brian Hill, que ha fet un esforç generós, com sempre, però que ha arribat massa al límit a la pilota i no l'ha pogut controlar, com a molt l'ha pogut evitar l'atac del Tenerife, que ara servirà de banda des de l'esquerra del mig del camp, molt a prop de la posició de Quique Álvarez, que fa estona que està dret a l'àrea tècnica. L'equip canari intentant-ho per l'esquerra. Bona ajuda defensiva de Fran Beltrán. Si no hi ha falta, serà corna. Segons l'àrbitre, no hi ha falta. Estaven agafant Fran Beltrán. Al final, perquè l'han agafat i l'han fet caure com un sac de patates, ha tocat la pilota i l'àrbitre indica corna. Un corna que picarà el Tenerife des de l'esquerra. Compte, perquè aquestes jugades poden ser perilloses en un tram tan igualat de partit com aquest, amb tan poc marge de reacció, sigui quina sigui la banda o l'àrea a la qual es pengi la pilota. La pengen els canaris, surt Krapitsov, no sé si ha estat ell o Pichur, però algú ha rebutjat la pilota i l'ha enviat a fora per l'altra línia lateral del camp, per la dreta de l'atac del Tenerife, des d'on serviran de banda els futbolistes de l'equip canari. 1-1. I això que el minut 4 ha marcat el 0-1 Esprilla i ens les prometia molt felices. Tornaran a penjar la pilota a l'àrea, ara amb les mans. Compte que ha de saltar Doni, proven una rematada a porta que surt fora per damunt de la porteria. O sigui, abans salta francès, perdó, salta Boñar amb un central, hi ha un contacte mínim i xiu la falta. Ara surt disparat després del contacte amb un rival francès i segons l'àrbitre no hi ha hagut falta. Realment, qui l'entengui, com a mínim avui, que el compri. Pilotada va del porter Krapitsov. La despenja Benat, no la pot controlar Pichur. La remena al mig del camp al Tenerife. Fan un mal control, aviam si pot provocar la contra al Girona. Finalment, d'aquí en surt un servei de banda, sense opció d'atac, però en possessió de l'equip de Quique Álvarez, que intentarà escurar els últims minuts de partit per tenir una ocasió que li permeti fer el segon. Obertura a la banda dreta per Boñar, que no hi arriba a la primera, que lluita per la posició a la segona, que aguanta la pilota, prova una passada interior, que intercepta la defensa, Servei de banda favorable al Girona des de la dreta de l'atac. Boñar, perdoni. Finta la centrada i juga endarrere per Júnior amb l'altre central, Francesc. Rep la pilota Unai, d'esquena porteria, molt pressionat. Aguanta la possessió, juga a l'esquerra per Àlex Moreno, que la torna a Unai. Era molt difícil que hi pogués arribar. No hi ha arribat. Se l'endú la defensa de l'equip local. Anticipació de Júnior, sí, home, sí. I Enric Gallego, que ha fet 68 faltes. Alguna vegada podria veure la groga, com ara. Targeta groga, ha estat rapidíssim. Júnior anticipant-se al mig del camp per evitar el contraatac del Tenerife i Enric Gallego veu la groga per la 55a falta en el partit d'avui.
3: Doncs vinga, una falta zona de tres quarts.
2: Perillosa.
3: Sí, a veure si l'aprofita, perquè aquesta segona part diríem que han passat poques coses en general en el partit. No hi ha ni una rematada a porta, ni una banda ni a l'altra. Karapitsov ha tingut un debut a la temporada plàcid, de moment.
1: Sí, el més perillós, aquella de Brian, que ha tret la defensa, hi havia falta prèvia, però potser el VAR hauria validat el gol. Aviam, que penja la pilota Doni, queda curta, refús de la defensa, acaba a peus d'Unai, l'obre a la dreta per Boñar. Boñar es perfila per centrar, però no penja la pilota, ho farà ara Brian Hill. És bona la centrada, la pentina amb el cap venat, entraven a la rematada el gegant del Pi i també el segon pal Júnior, que s'havia incorporat a l'atac. La pilota ha sortit fora i ja la posa en joc l'equip canari intentant buscar el contraatac. A dos minuts més el temps afegit pel final. Falta a favor del Tenerife al mig del camp. Jo, sincerament, no sé on l'ha vista. I groga a Doni per esbarar-se amb l'àrbitre i gesticular en desacord amb la decisió del bigotut col·legiat d'un hostiarra. A mi el camp no m'ha semblat falta. No sé si la tele em desmentirà. Però Doni està calent amb l'àrbitre des que ha entrat i per la gestualitat l'àrbitre l'ha acabat amonestant.
3: Em sembla que deia otra, pot ser, Brugui, o no? No s'ha de llegir-li els llavis. No ho sé,
2: podria ser, sí, perquè, diguéssim, aquest àrbitre és molt desconcertant, Em sembla que no...
1: Però era falta, aquesta... Vaja, no sé si té repetició, però a mi el camp no m'ha semblat que fos falta.
2: Justeta.
3: Sí, però aquesta era xulable, aquesta. Però bé emprenyat ja d'altres accions, Doni.
1: Sí. Ara a terra, Enric Gallego, pel duel en francès, l'ha agafat el central aragonès. Pilota pel Tenerife, que intentarà treure petroli d'una centrada més propera a la divisòria que no pas a la frontal. I entrarem aviat al temps afegit i sabrem quant temps extra hi haurà a la segona part. 5 minuts de propina.
3: Són 33 faltes entre els dos equips. O potser 34 amb aquesta, que encara no deu estar comptabilitzada. Això és un partit amb un nivell alt de faltes.
1: Amb poc ritme i moltes interrupcions. Compte en l'atac del Tenerife per l'esquerra, la centrada a l'àrea, la treu Píxol al primer pal i l'envia a corna. És una jugada estranya, perquè Píxol, és veritat que és una acció que començava amb una falta al mig del camp, que en teoria el Tenerife havia de penjar l'àrea, però estava Píxol fent de central i ha enviat la pilota a corna al primer pal. I compte, perquè tornarà a picar un corna des de la cantonada i això és flirtejar amb el risc. La centrada, el primer pal, el refús de Benat, a veure si algú el pot aprofitar per sortir al contraatac. L'esprint de Brian Hill, que per molt que corri no hi podrà arribar, passada endarrere cap al porter Dani Martín, que se la treu de sobre amb una pilotada que intenta superar la defensa del Girona, però allà hi ha, com sempre, un escut humà que es diu Júnior i que amb el cap despenja la pilota i evita el risc del Tenerife. Falta al mig del camp. Després del refús de Júnior, comesa per Álvarez sobre Doni a 4 minuts pel final, amb l'empat a 1 al marcador entre el Tenerife i el Girona, en el partit que tanca, que baixa el taló de la 9a jornada. El gegant del Pi a la frontal perd la pilota per la pressió d'Álvarez. Aquí es nota el centre de gravetat baix de l'un i el centre de gravetat alt de l'altre. Intenten buscar el contraatac. Es creua bé francès amb l'ajuda davant d'Àlex Moreno per impedir que tingui el penedesenc. Un duel a camp obert, un contra un. Envia la pilota a la graderia, servirà davant del Tenerife. Serà gairebé com un corna amb les mans. Quan treuen de banda, pengen la pilota a l'àrea com si fossin cornes. Serà Gerard Valentín qui tornarà a impulsar la pilota a l'interior de l'àrea amb les mans des d'aquest servei lateral a l'alçada del punt de penal des de la dreta de l'atac del Tenerife. Pilota penjada al primer pal, circula per l'àrea, no arriba ningú a la rematada, la treu Bonyar, continuen atacant amb l'obertura a la banda esquerra. Ara el Girona tancat al darrere, el Tenerife amb empentes i rodolons, però empenyent el Girona en fase defensiva. Pilota per l'Andazur, un dels centrals que avança molts metres, intenta una passada, una filigrana que no surt bé, i a veure si pot fer la passada i buscar el contraatac al Girona. Rep la pilota Unai a l'esquerra, molts metres per davant, el control no acaba de ser bo, li faran falta, l'àrbitre dona llei de l'avantatge, l'Andazur hi va fent faltes, al final també la fa Álvarez. Doncs amb això, aquesta falta tan clara

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
4: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
5: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
6: La centra de l'àrea, gol! Fora de joc. Fora de joc d'Enric Gallego. S'haurà de revisar. Fora de joc d'Enric Gallego.
7: Ho sembla.
6: A mi m'ho ha semblat.
7: No em vull precipitar, però en directe ho sembla. Veurem si ho confirma la repetició i el VAR, sobretot, que hi ha fora de joc.
6: A veure... Perquè de moment el partit no es reprèn. A mi en directe m'ho ha semblat perquè tinc la sensació que Enric Gallego arriba a la rematada per davant de la defensa. Però s'haurà de validar, s'haurà de veure. La rematada té molt mèrit. Però no sé què diu la televisió, Puig.
8: Fora de joc, no?
7: Sí, no? Brugui, tu veus clar?
8: A mi m'ha semblat clar.
6: A veure.
7: El VAR, per què triga tant?
6: Fora de joc.
7: Ah, val.
6: Fora de joc. Fora de joc, gol anul·lat.
7: València ha marcat Isaac Romero pel Sevilla. Una rematada espectacular des de fora de l'àrea. 2-3, guanya el Sevilla. A punt d'acabar-se el partit, encara no ho ha fet.
6: Doncs s'ha salvat el Girona pels pèls, eh? S'ha salvat el Girona pels pèls. Perquè realment la rematada d'Enric Gallego era fora de joc, però era una rematada de molt mèrit, d'especialista en el joc aeri, anticipant-se el porter, ajupint-se per orientar una rematada gairebé impossible que ha tocat el travesser per la part inferior i acabat a dins. En fi, està acabant millor el partit del Tenerife que no pas el Girona, que veurem si encara en pot tenir una última per fer el que seria l'1-2. A l'esquerra, Àlex Moreno, jo crec que aquí s'acabarà el partit perquè l'àrbitre va consultar en el cronòmetre, hem superat el 5 d'afegit, és veritat que hi ha hagut aquesta revisió de VAR, però... Com el Girona no pengi una pilota a l'àrea, intenti aprofitar alguna jugada amb rebots o com sigui, s'acabarà el partit. Pilota penjada sense sol tenir volta, refús de la defensa, xiula l'àrbitre i s'acaba aquest Tenerife 1, Girona 1. Un resultat que no deixa ningú content. El Tenerife perquè ha plantat cara al Girona i al final amb aquest gol anul·lat correctament per fora de joc d'Enric Gallego no ha pogut guanyar el partit, ha aconseguit espessir i coagular el partit l'equip canari però sense treure'n un rendiment golejador, i el Girona que ha començat amb un gol d'hora i sent dominador amb el pas dels minuts s'ha anat diluint i ha acabat posant molta voluntat però poc joc. Un dia més, la segona part empitjora la primera i el Girona acaba empatant i no sé si dir fins i tot, i gràcies, al camp del Tenerife. S'acaba aquest partit de la novena jornada amb un empat que deixa el Girona en setena posició, fora de la promoció d'ascens i a 6 de l'ascens directe. Ha fet el primer esprilla al minut 4, ha empatat pels canaris Enric Gallego al 25 i aquí s'ha acabat tot en aquest Tenerife 1, Girona 1.
7: Doncs repartiment de punts, se'n va sense victòria el Girona, però amb aquest empat, i què vols que et digui, Brugui? Jo crec que, vist el que hem vist, en un partit lletxot, un partit amb molta interrupció, molta falta, molta protesta per part de l'afició, amb aquest clima una mica enrarit, potser el partit era d'això, d'un empat, punt per cadascun i cap a casa, vist el que hem vist.
9: Sí, sí, per mi també, no podem parlar de resultat injust, i jo diria, estic d'acord amb en Miquel, i encara gràcies, perquè en qualsevol broma de mal gust com ara aquesta jugada final d'Enric Gallego, el Girona hauria perdre aquest punt, que al final s'ha de donar per bo. El Girona no ha sabut ni ha pogut guanyar un partit, segurament doncs perquè el Tenerife no ha permès que les individualitats brillessin, i o poder també perquè amb el Girona, amb el 0-1 d'Esprilla tan aviat, s'ho ha cregut massa i s'ho ha vist fet, i no ha estat així. Al final el partit s'ha anat embrutint i adormint i alentint, i el Girona doncs no ha estat capaç de guanyar-lo. Almenys doncs, si no es pot guanyar, sumar sempre és bo, i fora de casa encara més, i això és molt llarg.
7: 15 punts, com deia l'Agut, a un del

0: que és l'Sporting, a 6 ara mateix de l'ascens directe que marca l'Eibar i l'Almeria també, primer i segon, segon i primer, amb 21 punts en aquesta classificació de segona. És una bogeria el partit de València, perdona, Gut. Ara empat el Llevant. Llevant 3.
1: Quants gols han fet el temps afegit?
0: Sevilla 3. És increïble. Centrada des de l'esquerra, un refús, un xut, deixa el porter mig morta, dos refusos més, un pim-pam-pum a dins l'àrea i marca el Llevant l'empat a 3. En la celebració del gol, Isaac Romero, del Sevilla, que era el 2-3, ha vist una segona groga. Ja en tenia una per fer allò de fer callar el públic. L'àrbitre considera que és una provocació, li ha ensenyat groga. La segona, per tant, s'ha quedat amb 10 al Sevilla en aquest tram finalíssim del partit. Es va allargant l'afegit, som ja al 100, i ha marcat el Llevant. El Llevant 3, Sevilla 3, en principi hauria d'acabar-se així això, però no m'atreveixo a dir-ho.
1: Clar, però Puig, han entrat el temps afegit amb 1-3. Ai, perdó, amb 1-2, i van 3-3.
0: Han entrat el temps afegit amb 1-2, correcte, sí.
1: Corai.
0: Han entrat, sí, dic bé, sí, el 1-2 al temps afegit i ara van 3-3. El 2-2 al... Espera, ho tinc aquí. Si ho trobo, aquí. No ho trobo. Ara,
1: aquí.
0: Ara t'ho diré.
1: Bé, en tot cas, han fet tants gols llavors en 90 minuts com en 10 del temps afegit. Més o menys seria aquest el resum.
0: Sí, doncs està entretinguda el partit, no l'eliminatòria, sinó el partit a primera divisió. Mira, el 2-2 al 92, el 2-3 al 95 i el 3-3 al 100. I encara no s'ha acabat. Anem a votar el millor del Girona en el partit d'avui, en aquest empat a 1 a Tenerife.
2: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
0: Per tu, Agut?
1: Júnior.
0: Júnior. A Brugui?
3: Júnior, sí.
0: Júnior? Va, doncs Júnior, per unanimitat, millor del Girona avui en aquest 1-1.
4: MG ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. MG ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a MG Motor Ponès. Xarxa de concessionaris MG de Catalunya.
0: Brugui, llegim el diari de Girona. Proper partit del Girona, recordem, contra l'Andorra. En la propera jornada, a Montilivi, aquest Girona-Andorra. A veure si allà aconsegueix una bona victòria l'equip de Quique Álvarez. Fins ara, Marc.
5: Que vagi bé, bona nit.
0: Escoltem els protagonistes, ja en tens de... Tu diràs, Miquel, fins ara.
1: Fins ara.
0: Hola, Pariser, bona nit.
6: Hola, què tal, bona nit.
0: Ara sí que s'ha acabat, el partit, sí. A València, amb aquell Llevant 3, Sevilla 3, nit d'empats, empats a Tenerife i empat també finalment a... Ah, no, s'ha acabat, no. Pensava que s'havia acabat i encara no.
6: Espera, l'última.
0: Ciutat de València.
6: Encara marcarà el Llevant.
0: Encara té una falta a zona de 3 quarts per intentar marcar el 4-3.
6: He escrit 3 vegades al guió del programa el que podria passar si guanyava el Sevilla. Després empatava el Llevant, he tornat a refer l'escrit, després he tornat a marcar... He dit, escolta'm, prou, ja ho explicaré. És que, clar, el Llevant amb aquest punt surt del descens, si perdia, no. El Sevilla, si guanyava, es posava 2 punts del Madrid, i diumenge hi ha un Madrid-Sevilla al Bernabéu, i en canvi ara es queda a 4 punts del Madrid al Sevilla, tot i que està a la zona alta. Per tant, canviava una mica, no, el que passés en el partit, i com dius tu, és que l'afegit ha passat tot. Hem vist 3 gols a l'afegit.
0: Sí, l'àrbitre no té pressa, no té ganes que s'acabi això amb aquest 3-3.
6: 104, minuts 104. Sí. No, la veritat.
0: Ara expliques com acaba això. 4 anuncis, arrenca el Tu diràs, amb tota la prèvia d'aquest Galatasaray-Barça. Demà torna a la Champions, 9 de la nit des de les 8 a RAC1, amb el Pou i companyia. El Girona ha empatat a 1, proper partit Girona-Andorra a Montilivi. Gràcies per ser-hi, no deixeu l'antena, que arrenca el Tu diràs.
2: El Girona juga a RAC1.
4: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
7: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequien l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
8: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Perfecte, aquí el tens.
8: Ja?
9: Ja.
8: Sí?
9: És així?
8: De debò?
9: I tant, de debò.
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
11: RAC 1. A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
12: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
13: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
14: a RAC1.cat.
13: El portal de RAC1.

0: Algú ho dirà, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 5 minuts, benvinguts al Tu diràs, després d'haver viscut aquest Tenerife 1, Girona 1 de segona divisió. Arrenca ara aquest Tu diràs d'aquest dilluns festiu, 12 d'octubre del 2026, un dilluns de prèvia de Champions. Torna la millor competició de clubs de futbol amb la segona jornada de la fase Lliga. Demà a les 9, el Barça visita l'Ali Samillen per enfrontar-se al Galatasaray, en un d'aquells ambients infernals que hi ha per Europa. Després d'haver començat amb victòria, recordo, fa més d'un mes, el Barça va arrencar la Champions golejant el Feyenoord per 5-1 al Camp Nou. Demà, doncs, segon partit, primer desplaçament a l'infern de l'Ali Samillen. Ara connectarem amb Turquia, amb Istanbul, perquè la Marta Ramon i la Clara Rodergues ens expliquin com es presenta el partit des de l'òptica del Barça, sense cap mena de dubte, i també des del punt de vista del conjunt turc. Hem d'escoltar les declaracions de Hansi Flick, de Pau Cubarsí, que avui ha estat molt bé, per part blaugrana, i també les del tècnic del Galatasaray, Okan Buruk, i del futbolista uruguaià Lucas Torreira. I a més, compte perquè trucarem un dels ajudants de l'entrenador del Galatasaray, que és gallec. Sí, sí, l'entrenador del Galatasaray fa 4 temporades que té com a mà dreta un gallec que es diu Ismael García, i avui parlarem uns minuts amb ell, aquí al Tu diràs, per saber d'on ve aquesta connexió entre Okan Buruk i Ismael García i què en pensen del partit que viuran també demà al camp del Galatasaray. Una jornada de Champions en què, per exemple, tindrem demà un Atlético Manchester United, al Metropolitano. Partidàs, Atlético de Madrid, Manchester United. Demà, a la mateixa hora que el Barça. Hi ha un Arsenal-Lilla o un Villarreal-Nàpols, entre d'altres partits que més tard repassarem. I per dimecres quedaran el Roma-Real Madrid, a l'Olímpic de Roma, o el Manchester City-PSG, que és el gran partit d'aquesta segona jornada. D'aquests ja en parlarem demà, perquè són dimecres. Recordo que al tram final de la tertúlia ens visitarà, com sempre, els dilluns el David Broc, amb la seva secció pel broc gros, per repassar la història d'algun fitxatge frustrat del Barça. Ja n'hem fet uns quants, hem passat per Figo, Emmanuel Petit, Arda Turan, i avui pentinarà algun altre bluff que ha passat pel Camp Nou i per la història del Barça. Ja tenim per aquí el David Bernabéu. Hola, Bernabéu, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Aleix? Bona nit.
1: Bona nit. De seguida, Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, que està venint des de la redacció Raudo y Veloz, com sempre. I avui també el gran Raúl Llimós. Hola, Raúl.
3: Hola, bona nit, Aleix.
1: Què tal? Bona nit.
3: Gràcies, molt bé, molt bé.
1: Gràcies per venir en un dia festiu.
3: Gràcies per convidar-me.
1: Suposo que has estat descansant a casa, tranquil.
3: Sí, bastant tranquil avui, sí. Sí.
2: Torna a la Champions i apareix Llimós.
3: Hem celebrat la hispanitat en la intimitat.
2: Al balcó.
3: Exacte.
1: Al balcó de casa. Per cert, mira, ja, ara anem a la teca, però avui s'ha estrenat el documental que has fet,
3: sí,
1: amb NSN Media, no, per l'empresa pel qual treballes, que es diu, com es diu, ja t'ho diré, els 8.000...
3: Duel a 8.000 metres.
1: Duel a 8.000 metres, correcte, que repassa la història i la rivalitat, o la cursa paral·lela, dels dos únics alpinistes catalans que han aconseguit coronar els 14 8.000 del planeta, que són l'Òscar Cadillac i el Ferran Latorre. Avui s'ha estrenat a la xarxa.
3: Sí, efectivament.
1: I ara s'ha d'estrenar a la 2CAT i després a Televisió de Catalunya. Vull dir que es podrà veure en obert aquest magnífic documental que ha produït NS Media amb el Raúl Llimós al capdavant.
3: Sí. El vam estrenar al Cinesa Diagonal fa 10 dies, avui l'han passat a la xarxa, al lineal, ara li toca a la 2CAT, en breu, i després, en principi, al Sense Ficció de TV3 també el passaran, i un cop l'estrenin en lineal les tres televisions, que són coproductores del documental, amb NSN Media, llavors la pujaran a les plataformes, a la xarxa Més, a RTV Play i a 3CAT.
1: Em va agradar molt la conversa que vau tenir ahir diumenge al Superesports,
3: sí,
1: amb el Xavi Puig i la Gemma Montero, també amb el Ferran Latorre, explicar una mica com havíeu aconseguit fer aquest documental, que evidentment té la seva dificultat, no? Per explicar exactament, doncs això, metres, quan ho van aconseguir material gràfic,
3: la
1: documentació...
3: La dificultat era convertir en competició un àmbit com és l'alpinisme, on això de la competició és molt relatiu, no? Perquè no competeixes contra els altres, competeixes contra tu mateix i per sobreviure, bàsicament, no? Fent aquests cims tan alts, no? On la supervivència és el més preuat, no? Però és evident i no es pot negar que hi va haver una rivalitat sana, amistosa, si vols, entre els dos, per convertir-se en el... tenir l'etiqueta de ser el primer català que havia aconseguit els 14.8 mil. I, casualment, ho van aconseguir els dos el mateix any. Va ser molt emocionant, el desenllaç, i una mica sorprenent. I això és el que explicam en aquest documental. Jo coneixia molt bé la història del Ferran, coneixia molt bé la història de l'Òscar, i vam tenir aquesta idea de traslladar-ho, sobretot per posar en valor les seves trajectòries i també l'alpinisme català, no?, que té dues persones que això n'hi ha més de, n'hi ha menys de 100 al món.
1: Que hagin fet els 14.
3: Que hagin fet els 14.8 mil, no? I per tant, volíem posar en valor això i al final, quan fas un documental sobre alpinistes i amb imatges de muntanya, d'alta muntanya, de l'Himàlaia, doncs et queda, el resultat és fantàstic, no? I a més vam anar a rodar amb ells a la Vall d'Aran, i ja tenim plans i escenes molt maques.
1: Bons inputs, de moment?
3: Sí.
1: De la preestrena i de com està anant tot això, sí?
3: Sí, clar, vam veure també, tot eren amics i coneguts, i sí, de moment a la gent li està agradant, sí, esperem que el pugueu gaudir tant com l'hem gaudit fent nosaltres. Sí.
1: Doncs jo el tinc pendent, però ara que començarà a poder-se veure també tranquil·lament a les diverses plataformes o canals, doncs
3: sí, a més,
1: el miraré.
3: Mira, li explicaré una anècdota al David Bernabéu. Un dels responsables de la xarxa és el Jordi Sacristán,
4: sí,
3: excompany de...
4: Molt amic
1: de,
4: meu, sí.
1: De com?
3: De Com Ràdio.
1: De Com Ràdio.
3: Sí. Llavors, jo vaig fer la beca a Com Ràdio ara, el setembre d'aquest any, fa 30 anys, David. Ha fet 30 anys.
4: Ja ho sé.
3: Llavors allà hi havia el David,
1: estàs igual,
3: el Jordi igual. Pons, el Francesc Fernández, el Casino, i vam estar parlant amb el Jordi Sacristán del David Bernabéu,
4: que
3: fèiem un programa que es deia Tres Punts, a la nit,
4: amb el Pons i el Bernabéu. Amb el Pons, sí, amb el Jordi Ramos.
1: Ja apuntava maneres, David Bernabéu.
3: El David, i tant. Sí. Mira, jo recordo una de les primeres vegades que jo vaig entrar en directe en una ràdio...
4: Amb Dani Sánchez Llibre, va ser?
3: Sí, exacte, mira. Quan el president era Perelló, de l'Espanyol, i a Sarrià, al vell Sarrià, van fer com una, no sé, com un consell d'administració de l'Espanyol, o no sé, una assemblea d'alguna cosa, no? I allà van determinar que el president futur seria el Dani Sánchez Llibre. I recordo que allà, en una cabina, perquè no hi havia mòbils...
1: En aquella època...
3: Estem parlant de finals del 96, li vaig posar al telèfon al David...
1: T'escucha!
3: Ja t'escucha, eh? El Dani Sánchez Llibre. Sí.
4: Després va incorporar l'equip de futbol sala de la Com i
3: sí.
4: Va ampliar la plantilla.
1: No seria...
4: Va ser un jugador de moments.
1: Val, no sé.
3: Home,
4: no, no, molt bé.
3: Bon rendiment.
4: Llimós, bon jugador. Llimós, bon jugador. Per cert, molt ràpidament, com que parlàveu d'alpinisme, jo no sóc un gran aficionat d'alpinisme, no m'agrada excessivament, però haig de dir que d'un temps a aquesta part sí que alguns documentals me'ls miro. I me'ls miro des de que em va passar una cosa. Vaig entrevistar a Sergi Mingote, just abans de marxar al K2.
1: Malauradament.
4: Vaig anar a fer-li un reportatge per Deportes 4 a casa seva. Que, bueno, a vegades hi ha esports que no t'agraden, que no criden l'atenció, però quan vas a fer un reportatge a un esportista del RAM, ostres, et queda esperat, clar. Jo recordo que a mi em va impactar moltíssim, no? Perquè el reportatge era en un sòtan de casa seva, on ho tenia tot distribuït, tot preparat, la nit abans de marxar de viatge.
3: Exalcalde de Parets.
4: I clar, i fins i tot, recordo que vam fer un reportatge que em va arribar a posar a mi tot el material, exacte, tot l'outfit que ell havia de portar, i vam fer aquest reportatge. I la veritat, clar, encantador ell, encantador la seva dona, fantàstic. Sí.
3: Doncs, David,
4: i després, al cap d'uns dies...
1: Sí. És en aquella...
4: M'arriba la mort.
1: És en aquella expedició.
4: És en aquella expedició. Sí, jo vaig anar a fer...
3: Saps que han fet un documental?
4: Per una ruta diferent.
3: Han fet un documental de la conquesta del K2 a l'hivern. Sí, i l'acaben d'estrenar. Ara no em facis dir a quina plataforma, no sé si a Prime o... I ara han fet una pel·li que es diu Tenzing, que l'han estrenat ara a Apple TV, que Tenzing Norgay era el que va acompanyar Sir Edmund Hillary a l'any 53, els primers que van conquerir l'Everest.
4: És que em va impactar molt.
3: Està com bastant de moda, el tema.
4: Perquè a més em va tocar després anar a fer, lamentablement, anar a fer, quan van repatriar el cos, doncs vaig haver d'anar al seu municipi a fer la cobertura, i clar, us podeu imaginar, no? Llavors, mira, em va colpir tant que ara, quan em trobo amb algun documental que em crida l'atenció, m'ho miro perquè realment no et pot no agradar l'alpinisme, però quan veus el que fan, dius, han nascut per fer això, perquè si no neixes per fer això,
3: doncs
4: és impossible que ho facis.
3: Duel a 8.000 metres t'agradarà.
1: T'agradarà, tens pendent. Hola, Fernando.
4: Miraré.
1: Què tal, Fernando?
5: Molt bé. Jo ara estava parlant amb el Raül quantes beques va fer. Jo diria que va ser becari nostre.
3: Primer a Com Ràdio, després a Mundo Deportivo.
5: Ah, vale, perquè jo dic, ara ja jo m'he despistat, dic jo.
3: L'estiu del 97 a Mundo Deportivo, a la secció Espanyol, que va ser l'estiu que...
1: Enderroquen
3: Sarrià. Jo estava acreditat allà.
4: Haig de dir una cosa, no et vaig veure mai com un becari.
2: Llimós va arribar, Llimós va arribar i dir...
3: Que va, que va. Estava més verd que... No,
2: no. Va dir, presentaré el primer toc.
5: Va, sí, sí. No, però si jo sí que recordo que jo diria que aniries amb el Javier Gascón,
3: sí,
5: no?
3: Sí, amb el Gascón, amb l'Em Sicànovas.
5: Clar, clar,
3: sí, sí, sí, l'Americana Juárez.
4: Sí, sí, sí. Ens en mana fa poc.
3: Sí, sí, sí.
1: M'agraden molt aquestes batalletes, però no. Hi ha molta teca a l'actualitat.
3: La veritat,
1: eh?
3: És que sí, sí,
1: queda pendent, queda pendent això del duel.
5: Ara que
1: diu
5: això de l'Alpine, jo vaig veure fa poc un a la 2, diria que sí a la 2, una història molt bèstia d'uns alpinistes que van anar a intentar, bueno, a intentar treure un amic que s'havia quedat penjat a dalt i van baixar els xerpes i ell es va quedar allà i va morir. Ho van fer a la 2 i...
1: I et vas quedar enganxat, també.
5: Sí, perquè és molt bèstia, perquè és que ja anaven a intentar rescatar-lo viu o fins i tot el seu cos.
1: Ja,
5: no van poder, i es va quedar allà.
1: Ja, ja, ja.
5: I van haver de trucar a la família i dir, escolta...
3: Però no és el de l'Iñaki Ochoa de Olza, eh?
5: No.
3: Los 14 Iñaki,
5: no,
3: aquest és boníssim.
5: No és aquest. Aquest és el que va venir, els germans va venir el,
1: sí,
5: amb el Guardiola. Que els va explicar la plantilla...
1: Tens raó.
3: Correcte.
1: Sí. Sí. Sí. En l'etapa de Guardiola al Barça.
5: Va explicar la tragèdia...
3: El Navarrés.
5: L'equip, perquè veiessin que, escolta, si es queixen d'algú, que les seves queixes són res al costat d'aquesta gent, no? I també vaig flipar molt amb aquell, però això no és alpinisme, això és escalada, que és aquell que fa
3: el
5: gran capitán.
3: Free Solo, sí. Àlex Honnold.
1: Que va sense res.
3: Aquest és un dels millors documentals esportius que s'ha fet mai. De fet, va guanyar l'Òscar, el millor documental.
1: Mm, que bona. Molt bé, doncs mira, recomanacions sobre documentals d'alpinisme també aquí al Tu diràs. A veure, connexió amb Tenerife...
4: N'hi ha un molt bo que es diu Galatasaray. Aquest documental és important.
1: No, aquest sigui una bona escalada. Ara sí que ve una bona escalada pel Barça, eh? Perquè ara ve Galatasaray, Betis, Pes
4: i el Tourmalet. I Madrid, sí. Galatasaray i el Tourmalet.
1: Hola, Miquel Agut, Tenerife.
6: Bona nit, Aleix París i Emilian, bona nit a tothom.
1: Bona nit. A veure, empat del Girona a l'Heliodoro Rodríguez López, que el deixa setè fora de les places de play-off amb 15 punts. Bé, a un puntet de l'Sporting i del Sabadell, a dos puntets del Mallorca, que estan també en aquestes posicions de play-off. Com valores el punt?
6: Per mi, malament, perquè jo crec que l'objectiu, insisteixo des del principi, ha de ser l'ascens directe, i entenc que és molt difícil aquesta categoria i que tothom planteja molts problemes, però a mi a l'equip li continuo trobant a faltar coses. Jo crec que de moment se salva més per contundència que no pas per joc, i és molt d'hora, evidentment, i això té moltes jornades, i si fas una estrabada en cert moment de la temporada pot ser que encaris la classificació, però a mi avui el Girona m'ha deixat més fred que una altra cosa, sincerament. Ha començat fent un gol, després ha tingut control del partit, però ho acaba de dir Quique Álvarez, després l'escoltarem a la sala de premsa, que els ha faltat una mica de mala bava per anar a buscar el rival i clavar-li una segona queixalada i deixar-lo gairebé inconscient, i al final, doncs, amb el gol de l'empat, el Tenerife ha entrat al partit i el Girona no ha acabat de saber com reaccionar, i per cert, no saben encara l'abast de la lesió de Gazzaniga, diuen que arrossegava molèsties durant la setmana, que s'havia entrenat bé però que encara no havia fet net, i que ara finalment doncs troben que té algun problema, que no saben si serà més aviat greu o més aviat poca cosa, però que ho acabaran de saber en les pròximes hores. Encara espera Quique Álvarez que no hi hagi lesió de Gazzaniga, que avui ha jugat la primera part, mentre que la segona, la jugada Krapitsov, el porter titular de la selecció ucraïnesa sub-21.
1: Quan tinguem els documents o les declaracions més interessants de Quique Álvarez a punt, la tornem a connectar amb tu, Miquel, i resumim una mica el que s'hagi dit a la sala de premsa.
6: I fins i tot, si vols, Aleix,
1: sí,
6: perquè aviat ha de sortir un jugador de la zona mixta, si d'aquí un moment et puc demanar pas, podem fer-li dues preguntes o tres, es van dir una mica el tema, i més endavant podem recuperar Quique Álvarez amb tranquil·litat, diguem-ne, perquè en teoria ens han de portar algú ara aquí a la zona mixta de l'Heliodoro, encara no sé qui, però per fer un parell de preguntes o tres, i que quedi...
1: I tenia ja una primera reacció. Perfecte. Exacte. Doncs mira, deixa'm fer una pausa i ara tornem a l'Heliodoro Rodríguez López, i llavors ja ens entrem en el que és la Lliga de Campions. A primera, deixeu-me dir que s'ha tancat el Llevant 3, Sevilla 3, anaven 1-2 al 92.
4: 3 gols a l'afegit.
1: Anaven 1-2 al 92, i s'han vist 3 gols a l'afegit. El Llevant surt del descens, amb aquest punt, i entra l'Elx. Elx, València i Màlaga. Ara mateix baixarien a segona. I el Sevilla és 6è, a 4 punts del Madrid. Ha fet un bon inici de temporada al Sevilla. Aquest diumenge, recordo que a les 9 de la nit hi ha un Madrid-Sevilla. Un és cinquè, el Madrid, Ho dic bé, no? Sí. Ho dic bé? Sí. Espera, que tinc aquí la classificació. Sí. El Madrid és cinquè o és quart? Ara m'he sorprès. Ah, sí, sí, clar, clar. No, no, és cinquè, cinquè, perquè ja el Betis, ja el Betis, sí, sí, l'Atlético, no? Uh-huh. Ah, no, perdó. El Madrid és quart, ja, ara ho deia malament. El Madrid és quart amb 18 punts i el Sevilla cinquè amb 14. I s'enfronten aquest diumenge al Bernabéu. I d'aquesta jornada recordo que està pendent el Rayo Atlético de Bilbao. De moment no té data, per tot el que va passar a Vallecas. I avui és notícia que han fet fora el primer entrenador de primera. Lluís Miquel Ramis. L'han acomiadat de l'Osasuna després de perdre ahir 5-2 al camp del Betis. Portava 8 punts, estava fora del descens, però a la zona baixa havia fet 2 victòries, 2 empats i 4 derrotes. Vull dir, anava una mitjana bastant bona per salvar-se, però l'han fet fora, Lluís Miquel Ramis, i torna un vell conegut, Jagoba Arrasate, que debutarà a casa aquest diumenge contra el Racing de Santander. Osasuna Racing aquest diumenge, primer partit d'Arrasate. Re, 11:21. Fem una pausa molt ràpida, connectem un altre cop amb el Miquel a Tenerife i ens centrem ja en el Galatasaray-Barça, que tenim esperant ja la trucada de la Marta Ramon i la Clara Rodergas.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
10: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
11: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
12: El diumenge 18, vine a gaudir d'una gran jornada esportiva. L'esport ens ajuda a viure bé i amb salut. I l'activitat física inclou a tothom que vulgui participar. Ens acosta i ens fa iguals.
13: La cursa de RAC1 compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
15: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
16: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
17: Ai, que ràpid passen les coses bones.
18: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
17: Els 10 dies Nissan.
18: Com?
17: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
21: 4.391-04-391.
20: Sèrie
21: 21021.
20: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Ja tornem a ser aquí amb Fernando Polo, David Bernabéu i avui també guest star, convidat especial Raúl Llimós, en aquesta prèvia de Champions, en aquest dilluns festiu, per pràcticament tothom. Pels esports de RAC1, perquè com que era un dia important, prèvia de Champions, hem dit, escolta, va, som-hi. Mentre esperem el Miquel Agut, a veure si té protagonista, a veure si quan ell vulgui que ens demani pas, anem saludant la Marta Ramon a Istanbul. Hola, Marta!
2: Hola, bona nit,
1: com
2: estem? Què tal?
1: Bona nit. I de seguida també tindrem la Clara Rodergues a Istanbul. Ara la saludem de seguida. Què tal la temperatura, Marta?
2: Bé, molt agradable. Una miqueta més de calor, fins i tot, que Barcelona. Almenys de moment sí que és veritat que la nit fa una mica d'airet i no pots anar alegrement amb màniga curta. Ens haurem d'abrigar una mica pel partit, perquè, a més, aquí tenim una hora més que a Barcelona, per tant, refrescarà una mica més.
1: Molt bé, perfecte. Doncs demà hi haurà bona temperatura i, a més, ambient caldejat i del bo, a l'Ali Samillen. Un estadi d'aquells... Tu hi has estat, recordo?
3: Jo he estat a l'Inono Stadium, que és el camp antic, perquè hi vaig ser l'any 97, del Besiktas. I vaig anar a veure un Besiktas Galatasaray, Jika Haji.
4: El que està al costat del... O sigui, tocant al mar.
3: Al costat del Bòsfor.
4: Tocant al mar.
3: I Jika Haji va marcar en aquell partit, van empatar un, i jo vaig anar, a més, a la zona dels aficionats del Galatasaray. Érem universitaris, anàvem de viatge de fi de curs i un grup de 10 ens vam colar allà a la zona de... una bogeria, no hi havia encara tots drets, allaus quan marcaven, una bogeria.
1: Bé, doncs demà és el que viurà el Barça en aquest estadi.
4: Mira, jo sí he estat,
1: La Clara està per aquí. Hola, Clara, bona nit. Està per aquí? Hola, Clara.
3: Però el nou o l'antic?
4: No, el nou. Fa 4 anys a l'Europa League. Encara no, fa 4 anys.
5: Jo vaig anar a l'antic i tampoc... No em va semblar tan infernal,
1: No?
5: Aviam. La veritat, Va semblar crec, un ambient bé, però tampoc era un estadi allò brutal.
1: Bueno, les bengales, imposa. Les bengales.
4: Crec que la Marta a l'Europa League també va ser. Va ser-hi, Marta?
2: Sí, fa 4 anys.
4: El golaç de Pedri.
2: Amb Xavi, el golaç de Pedri, sí. I la veritat és que l'ambient era espectacular.
4: Brutal. Sí. I l'acústica.
2: L'acústica és increïble. I recordo que els jugadors comentaven que no se sentien entre ells. Quan es cridaven coses al camp i tot això, tenien moltes dificultats per poder-se comunicar entre ells, també des de la banqueta, des de l'estaf. És el que passa, no?, en ambients d'aquests, que hi ha tanta cridòria i tanta pressió tota l'estona, els 90 minuts, que realment és això, que et quedes una mica com aïllat i ofegat, no?, per l'ambient.
4: Recordo que era un caos arribar-hi. Jo recordo anar un taxi amb l'Helena Condis.
2: Estàvem
4: al costat.
3: És una mica caos.
2: Les aventures d'avui per anar a la prèvia
4: És brutal, Marta, perquè està com una espècie, la gent li han d'explicar que està com una espècie de muntanyeta, i aleshores tu, per exemple, estàs per la zona de baix amb el taxi.
1: Tu ja veus l'estadi.
2: Ho he fet a peu avui, David.
4: Exacte, és el que vam fer nosaltres. Tu veus l'estadi allà i li van dir al taxista, oiga, vam mirar el GPS i van dir, ens donava gairebé una hora per fer la volta el dia del partit i arribar allà on havien d'entrar. I li vam dir, oiga...
3: Són uns piruleros,
4: Lo resolvemos aquí, le pagamos aquí i nos vamos andando. I vam fer això.
2: Jo he fet tot el cardio de la setmana, l'he fet avui, anant del meu hotel, que està al costat, el nostre hotel està al costat de l'estadi, veiem l'estadi des del nostre hotel, doncs és que increïble, o sigui, hem acabat fent aquelles pujades, fent 30 milions d'escales, o sigui, increïble.
4: Perquè l'estadi que anàvem de
2: Montjuïc. I demà, a més, amb tots els milers d'aficionats de camí.
3: L'estadi nou està a prop de l'antic?
4: No, a prop. Aviam, Galatasaray és un barri gran.
3: Sí, on està la Torre Galata, no?
4: Sí, exacte. Però no. A nosaltres em va explicar... Jo a l'antic no hi he anat.
2: Ara mateix l'estadi aquest està a dalt d'un turonet, molt allunyat del centre.
4: És un estadi espectacular.
5: Heu anat al bo, perquè jo ja et dic, jo vaig anar a l'antic i l'antic no era res de l'altre món. I vaig anar al del Besiktas.
4: L'antic és el que va debutar Sergi Barjuan fa molts anys, amb Johan, no? Que deien l'Inferno, Torsi.
5: Sí, però havia un fons que era molt bèstia, però era petit, era un lloc que no...
4: Passa que havia muntat la bengala aquella època, que ara no et deixen tant.
5: I vaig anar a aquell que diu el Raúl del Besiktas.
3: Ali no ho està,
2: dius. Aquí les bengales es veuen molt abans de començar el partit, pels voltants de l'estadi. Realment és molt intimidant, també, només les hores prèvies al partit, al voltant de l'estadi, ja és molt intimidant veure totes les arribades de l'afició.
5: No,
2: en teoria, dintre, a dins no, no hauria de ser així, però se'n veuran de bengales a dins. No cotitza. Sí.
3: El que deus recordar, Aleix, és que el 2012...
1: A la Final Four de bàsquet.
3: A la Final Four de bàsquet, que va guanyar Olympiacos a l'últim segon amb aquell bàsquet de príntesis, jo va coincidir amb el desenllaç de la Lliga Turca i vam entrevistar en la prèvia a l'Albert Riera, que jugava al Galatasaray. Vam estar a la Ciutat Esportiva. I aquella, el dissabte de la Final Four, va guanyar la Lliga al Galatasaray contra el Fenerbahçe. Jugaven al camp del Fenerbahçe. I vam anar a una famosa discoteca que anys després, una nit de Cap d'Any, hi va haver un atemptat jihadista, que es deia Reina, que estava al costat del Bòsfor, del pont aquell tan maco. I en aquella discoteca van començar a arribar aficionats del Galatasaray amb bengales. Era una discoteca així com a l'aire lliure, rotllo Atlàntida. I va ser una cosa espectacular.
1: Sí, sí. Vam flipar aquella
3: nit. Vam flipar molt.
1: Més que mai van ser del Galatasaray. Bé, tu t'ho vas passar bé a Besiktas, ja que estem amb anècdotes o no? Al camp del Besiktas.
5: Bueno, no, l'únic, m'ho vaig passar bé, no? Perquè el Barça va pel Màquer que 3-0 i va ser quan l'Àngel Fernández va...
3: Valls de Saló.
5: Que eren ballarines de Saló. Va ser una tornada calenta, sí.
1: Bé, ara sí, Clara Rodergas, Istanbul, estàs per aquí, ara sí, eh?
6: Bona nit, sí.
1: Ara sí, magnífic. Bona nit. Bé, anem a la teca. A veure, Hansi Flick no ha volgut parlar de les polèmiques del Real Madrid i ha insistit molt que demà els espera un partit difícil. Marta.
2: Sí, i no serà perquè no li hagin preguntat. A Flick li han preguntat per les crítiques del Madrid als àrbitres, per si ell seria capaç de no compareixer en una roda de premsa com Mourinho i per si preferiria que Vinícius jugués al Clàssic. I ha recordat que mai parla del Madrid si no és el proper rival i que en tot cas se li traslladin aquest tipus de preguntes d'aquí a dues setmanes. No està per res de tot això perquè no vol distraccions abans d'un partit que preveu molt complicat davant d'un rival, el Galatasaray, que és molt incòmode al seu estadi. Flick ha posat el focus en la seva qualitat atacant, però també en l'ambient que ara comentàvem àmpliament que es viurà a l'Ali Samien.
7: This is one of the best atmosphere ever in the...
8: L'ambient en aquest estadi és un dels millors del món, és fantàstic. Quan he sentit els sons de l'estadi, el que fan els aficionats és increïble. Donen suport al seu equip i només cal veure els resultats que treuen contra els equips grans. Ells també juguen com un gran equip contra ells. Han millorat molt, tenen bons jugadors, especialment al davant. I per nosaltres és important treballar junts en defensa, com una unitat i que tothom estigui inclòs en la feina defensiva. Això és el que vull veure del meu equip.
7: In the defense, so this is what I want to see from my team.
2: I també li hem traslladat els elogis que li han plogut avui des del Galatasaray, des d'on consideren el Barça com el millor equip del món en aquest moment. Li hem preguntat què en pensa d'aquestes opinions i com es gestiona aquest tipus de pressió.
7: I don't know if it's... If it's pressure, you know, this is for me, it's...
8: No sé si dir-ne pressió, per mi és el resultat de com ens entrenem. Sempre us dic que estic molt content de com ens entrenem i és així. També penso que la manera com actuem plegats, l'atmosfera que tenim al vestidor, és fantàstica, però cada partit és diferent i comença 0-0. Aquest no serà un partit fàcil per a nosaltres, serà molt difícil. I hem de demostrar-ho, és un privilegi que se'ns consideri així en aquest moment, però també sabem que el futbol tot canvia molt ràpid. Per tant, hem d'estar concentrats com ho estem normalment i això és el que vull veure del meu equip, també aquí, especialment en aquest ambient que estan preparats.
7: Also here, especially in this atmosphere, that they show that they are ready for that.
2: En aquest sentit, ha remarcat també la fam que detecta el vestidor, malgrat recordar que el camí és molt llarg, ho fa sovint, avui també ho ha volgut subratllar, i ja de cara a l'11 no ha assegurat que Gabriel Jesús sigui titular, però s'ha notat que està molt content del seu encaix a l'equip i que físicament el veu preparat per jugar d'inici.
7: Yes, of course he's ready. He's ready to play.
8: Sí, és clar que està preparat per jugar, però si jugarà encara no ho sabem. Ho decidirem demà, després de l'entrenament d'avui, però estic molt content que estigui el nostre equip. Em va sorprendre una mica, per ser sincer, però al final és absolutament un gran tipus i molt bon jugador per a nosaltres. El seu comportament i el seu caràcter són perfectes. És un gran noi.
7: Yes, his behavior, his character, it's perfect for us. It's a great guy.
2: A l'entrenament hem detectat molt bon rotllo, es nota la confiança que donen les 9 victòries consecutives entre Lliga i Champions en aquest inici fulgurant de temporada, una sessió la d'avui que ha començat amb una rotllana, amb petita xerrada de Flick, i recordem que no podrà comptar ni amb Rafinha, ni De Jong, Christensen, ni Roni. I per cert, imagineu-vos, si té respecte pel partit de demà Flick, que ha arribat a dir que estarà content fins i tot si guanyen 1-0.
1: Home, ja ho signem, no? Ja ho signem. Europa, fora de casa...
5: Si ho signa Flick...
1: Imagina't, sí, sí. Fa bé, no?, de no entrar en el que vol Mourinho, en aquest sentit, no? Perquè la roda de premsa avui ha girat molt al voltant d'això.
5: És que el Barça...
1: És intel·ligent.
5: Si el Barça ho té a la seva mà, el Barça el que ha de fer és a la seva, jugar com fins ara, no despistar-se, no entrar en el joc aquest, perquè és el joc de no parlar de futbol, I el que ha de fer el Barça és parlar de futbol.
2: En realitat, del Madrid hi han hagut només dues preguntes, eh? La resta han estat molt centrades en el partit de demà i el moment de l'equip.
5: Sí, sí. Però és normal que se li pregunti, jo ho entenc, perquè el Madrid és un sainete continu, i a mi que em dona per mirar de tant en tant la seva televisió, avui han estat, fan uns especials que són bucles.
3: Fernando, no cal la seva televisió. Ara estàvem aquí veient Estudio Estadio, Teledeporte, que hi ha una pantalla que l'estan fent, i estan preguntant, d'acord que a vegades tenim visions diferents i això és la gràcia i tal, però estan preguntant el gol de Vinicius, bien anulado y bien expulsado. Si estan aquí encara.
4: Estan aquí, en aquest punt. La pregunta que estic veient ara és, ¿sigue siendo claro favorito?
3: Però ara l'han canviat. Però fa un moment era bien anulado y bien expulsado.
5: No, quan saben que està ben anulat i que és obvi.
6: Reglament en mà, no hi ha dubte.
4: Què ha fet? Què ha passat?
5: Bueno, però saps què passa?
4: Ens hem perdut del Madrid, com per pensar que el Barça
5: el que diu el Raúl és que hi ha greuges comparatius d'altres temporades, d'un cop que Marcelo li van tibar del cabell també i no van pitar penal... L'any passat em sembla que el Muñiz, l'àrbitre aquest... Muñiz Ruiz, no sé...
6: Sí, estava al VAR, diria, no?
5: Estava al VAR, hi va haver una jugada similar i que no la va executar igual. Bueno, és veritat, sí, és que sempre hi ha precedents. Sempre hi ha precedents, però si fas arqueologia sempre trobaràs coses que no són com ara. Però és que diuen que la regla ha canviat, que la norma ha canviat. Per tant, ara, amb el reglament a la mà, és expulsió, és vermella, clara. I si te'n vas cap a l'àrbitre... t'haurien de caure, més que dos, t'haurien de caure tres partits.
3: I veurem, això, això i quan se sap, això?
6: Demà passat.
4: Sí, demà passat.
6: Sí. I després poden apel·lar a apel·lació, que s'hauria de respondre entre dijous i divendres.
4: No té cap recorregut.
6: No té cap recorregut.
5: Jo no he vist mai tan soroll per una jugada...
3: Tan clara.
5: Tan clara i tan... I que els àrbitres han jutjat
6: bé. És que, encara que no volgués... i sense voler la seva mà s'enredés en els cabells del rival, després és que li acaba fotent una estrabada. Per tant, sí, em sap greu, però això va així. Saps què passa? Que al Barça li van tancar un gol al camp del Betis i la pilota va entrar un metre i mig. Vull dir que de greuges n'ha patit tothom.
5: El camp del València va botar dintre la pilota.
6: També.
5: A part que d'entrar, és que va entrar i va tocar...
6: El que vull dir és que de greuges n'ha patit tothom. Llavors,
5: sí, el que passa que està bé el tema Negreira.
6: Ens podem queixar, i quan el Barça el perjudiquen, a vegades ens queixem, i quan recordo, per exemple, la de Koundé amb Echeverria a Montilivi, que era claríssima.
3: Però quan la teva bandera només és aquesta, és un bon senyal.
4: I que el Madrid no es queixa. El Madrid el que vol assenyalar és la competició dient que està alterada i dient que la perdrà per culpa dels àrbitres. Això no és queixar-te.
6: Ja, però no, creus que fa el ridícul davant dels 19 equips restants?
4: No, clar que fa el ridícul. És que el ridícul
6: que
4: és aquest.
6: Que ningú se'ls creu, ja.
4: És a dir, la Porta també s'ha queixat puntualment. Recordo amb aquell panel a Koundé a Getafe. És un escàndol.
3: I va fer un vídeo. Tothom es queixa, però...
4: Però això és queixar-te puntualment d'un dia que creus que t'han perjudicat, o de dos o de tres. Ara, el Madrid no fa una queixa. El Madrid li està dient a la gent que perdrà la Lliga abans de començar pràcticament per culpar els àrbitres. Això és parlar permanentment de que la competició està alterada, bàsicament per tapar els teus fracassos.
5: Amb aquesta jugada, el seu entrenador ja ha cremat una arma potent com era, no sortia d'una roda de premsa, perquè això és paradigmàtic, i això no acostuma a passar. I abans, com a mínim, enviava a Caranca. Ara ja no va ningú.
6: Vam trobar ahir una peça a la Maroteca de Mundo Deportivo. En la primera etapa de Mourinho al Madrid, Caranca va fer 90 rodes de premsa en els 3 anys. 90, eh? Uh-huh. És molt bèstia, eh?
4: No serà la primera vegada que no comparegui, eh? Jo t'ho avanço.
6: Molt bèstia.
5: Li deia el Titella.
4: Sí, és igual. Jo crec que la desesperació és molt gran, molt gran. Si hagués hagut d'acabar expulsat, si des del minut 1, cultivant la crispació, amb el quart àrbitre...
6: Era penal. Quan ell, aquell sí que era penal. Quan ell cau, era penal.
4: El que volia dir és que m'he fixat...
5: I la celebració que fa perquè li han unit el gol.
6: És ridícul. No,
3: aquí la porra és qui acabarà pitjor, Mourinho o Arbeloa?
6: Al Fulham, sí.
5: Aquell no pinta bé.
3: Perquè el ridícul d'Arbeloa també...
4: Déu-n'hi-do l'Arbeloa l'altre dia, dient... Tu no me conoces, però entrenar al mejor equipo del mundo y he jugado en el mejor equipo.
6: Jo tinc la teoria que Mourinho, aquest diumenge, al Madrid-Sevilla, jo tinc la teoria que si la cosa no va bé...
5: S'expulsa?
6: S'autoexpulsarà per no ser a la banqueta al Camp Nou. Aquesta és la meva teoria. No et sorprendria, no?
4: Després del que va passar en el Benfica-Madrid de Nadal, a la tornada, va quedar en un hotel.
5: Un exercici d'impotència molt gran. No portem ni un terç de la Lliga.
6: Perquè llavors és la víctima...
4: Jo crec que la cara que ha fet avui, quan li ha preguntat al company Santi Avalle de la cadena SER, la Marta estava més a broma, ho podrà dir.
2: Estava al costat del Santi, estàvem els dos, semblàvem germans siamesos.
6: Li pregunta a Flick si vol opinar sobre això.
4: Acaba la pregunta i, aviam, la cara que posa Flick...
2: Somriu, la pregunta somriu.
4: I fa com un mig no amb la cara. Jo la relaciono més que... Perquè, aviam, el Santi segurament fa la pregunta sabent que no li respondrà o que li respondrà el que li ha respost, perquè ja sabem que no vol parlar al Madrid, no?
2: No, coneixem a Flick. Exacte. I sabem que hem de fer... Flick... Aquestes preguntes s'han de fer, però ja sabem la resposta.
4: Però jo el posat de Flick el relaciono més... Jo crec que ràpidament li ha passat pel cap la sensació de la vergonya que està, a la que està assistint amb el seu rival a la Lliga, no? O sigui, d'alguna manera, jo crec que estava pensant, aviam, a part de que ja sabeu que no responc al Madrid, què vols ara? O sigui, que us respongui de tot això que estic veient. És que...
3: I el dubte, David, és si la setmana que ve, per exemple, abans del Clàssic, no. Mourinho l'interpel·la directament, bueno, d'alguna manera, que ja sabem que Mourinho és un especialista en buscar les pessigolles, si Flick...
6: Entra.
4: Jo, Raül, entrarà. Aviam, això, aviam, amb una interpel·lació directa dins de la prèvia d'un Clàssic o d'un postclàssic, no dic que no. Jo vaig explicar fa uns mesos que a l'estiu el Servei de Comunicació del Barça va agafar un dia a Hansi Flick i li va dir, escolta'm, ve Mourinho, no cal que t'expliquem el que va passar aquí fa uns anys quan Pep era a la banqueta del Barça i Mourinho estava al Madrid, ja saps com va acabar tot i què va passar. Dic, per tant, què et recomanem? Et recomanem que no diguis res del Madrid ni res relacionat al Madrid.
6: Ell es pugui aferrar,
4: ni,
6: no?
4: Ni responguis a cap de les preguntes que et facin sobre el Madrid i sobre el que vagi dient Mourinho, que anirà dient moltes coses a la temporada, a no ser que t'enfrontis al Madrid i a Mourinho aquella mateixa setmana. I, de fet, jo vaig rascar una mica sobre aquest tema perquè vaig veure... Va passar una cosa a començament de temporada que crec que una companya, un company de T3, no recordo exactament, li va preguntar pel Madrid. I ell, home, no es mullava molt mal sobre el Madrid els dos últims anys, però sí que et deia alguna coseta. Però que li va dir, quin és el rival? La resposta va ser, quin és el rival?
6: Que tenim ara, no?
4: Que tenim ara, no és el Madrid, no? Doncs ja està.
6: Avui ha fet això.
4: I vaig dir, avui ha fet això.
6: Avui ha fet això.
4: Però per primera vegada ho va fer fa mesos enrere. Vaig
2: pensar, fa molt temps, sí, sí.
4: Te'n recordes, Marta? Dic, hosti, sí. No és normal aquesta
2: però
4: resposta.
2: Però és que abans de l'estiu, no hi havia alguna pregunta sobre Mourinho... I ell té molt clar, més enllà que hi hagi una estratègia comunicativa que s'hagi parlat internament aquest estiu, que és així, però ja abans de l'estiu, quan es parlava del retorn de Mourinho al Real Madrid, ell mateix ja transmetia que no entraria en aquest tipus de polèmiques perquè és que no el beneficien en res. I jo crec que, no sé que la cosa s'embruti molt, tampoc té per què entrar a un cosa a cosa amb Mourinho. És que ell, si una cosa té Flick, és que està per sobre de tot això. Sí. És que no li cal, no sé, que és que a part Mourinho, per què en una roda de premsa sobtadament hauria d'interpel·lar Flick si no hi ha cap mena d'incendi previ ni de brases prèvies entre ells dos? És que no estem en aquesta tessitura, tampoc.
6: Per mi, intel·ligent Hansi Flick. Ara en seguim parlant, un minut i mig i continua la tertúlia.
9: Ara. RAC 1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
10: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
12: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 3 centres a Girona, Figueres i nova obertura a Palafrugell. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.

0: 3 quarts de 12, sintonia de la cursa de RAC1, perquè us recordo que aquest diumenge, d'aquí a 5 dies, tenim la 11a edició de la cursa de RAC1 a Platja d'Aro. Esteu convidats.
1: Estàs en forma o què, per exemple?
0: No gaire.
1: No?
0: No gaire. No.
1: Guanyarà Lujas?
0: No, Lujas o algú d'informatius, o el Puig...
2: Però aquest no gaire. Aquest no gaire és Fondón?
0: És Fondón. Aquest no gaire és que com apreti em trenco.
3: Compte, eh?
0: No. Em trenco, ja, muscularment em trenco.
1: Home, avui t'han vist dinar a Tossa de Mar i... El niño Jesús por los pies.
0: Sí, sí. Hem dinat molt bé a la Masia, que per cert és família meva, i van guanyar l'últim joc de cartes. Considerat el millor restaurant de mar i muntanya de la Costa Brava. Què et sembla? La Masia.
2: Com es diu?
0: La Masia, a Tossa de Mar.
3: Clar, sí, haurem d'anar-hi i dir, venim de part del Parisé.
0: Alguna cosa. Alguna cosa rascaràs. Això era alguna cosa rascaràs.
2: Confirmes que la paternitat ha començat a acabar el teu cas?
0: Sí, sí, sí. Això ara mateix... Però bé, jo hi aniré i intentaré córrer al màxim. Aquest diumenge, allà a les 9 en punt, jo seré per... Corre aquests 5 quilòmetres a Platja d'Aro. Ja sabeu que és un dia de festa que volem compartir amb els oients, hi ha el Bundó en directe fent el Via Lliure, i per allà desfilen Basté, Clapés, Pou, Ballonesta, hi haurà el Molló, que és de Sant Feliu de Guíxols, allà al costat, hi haurà els Màpets del Versió, fent bromes.
1: És de Palamós, Molló.
0: Sí, viu a Sant Feliu de Guíxols, però és de Palamós, té tota la raó.
1: Perquè la dona és de Sant Feliu.
0: Últims dies per inscriure-us. A la pàgina web, lacursadarracu.cat, tot junt, lacursadarracu.cat. Allà hi ha tota la informació i les inscripcions. Ja sabeu que tenim el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, el Torró, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Us esperem aquest diumenge a Platja d'Aro, a la cursa de RAC1. Vinga, doncs, seguim. A veure, avui hi ha hagut un altre protagonista a la sala de premsa, en aquesta prèvia, Marta, que ha estat Pau Cubarsí, oi?
4: Sí, que va debutar a la Champions amb 17 anys, marcant Osimhen en un partit contra el Nàpols, en què va acabar escollit MVP, millor jugador del partit. Va ser a la tornada dels vuitens de final de la Champions a l'estadi Diego Armando Maradona. Va ser el 12 de març del 2024. Doncs bé, aquell dia Xavi va apostar per ell en comptes d'Iñigo Martínez i li va sortir bé la jugada, a més l'equip va guanyar per 3-1. Des d'aleshores, Cubarsí no ha parat de créixer, guanyant fins i tot un Mundial, i avui li han preguntat per aquest retrobament amb Osimhen.
5: Bona tarda. Sí, al final ja ens vam enfrontar contra Osimhen ja fa molt, en el meu debut, ja fa uns quants anys. Sí que segurament ha canviat també una mica la història, tant ell com jo. Sí que ens esperem a un rival amb l'atac, amb les idees clares, que aniran a per totes, perquè estan al seu camp, estan en el seu camp, i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives.
4: Ha dit bona tarda, perquè aquesta era la primera resposta de la roda de premsa, i el nano és educat i ens saluda sempre. També li han preguntat a Cubarsí per la cursa per la pilota d'or i aposta per la Lamine Yamal.
5: Lamine, yo creo que todo el mundo ya sabe que es el mejor del mundo, y aunque él lo diga, pues la otra gente también lo ve en el campo, lo que él demuestra, las capacidades que tiene, y él sabe y todo el mundo sabe que es el mejor jugador del mundo y que se merece el Balón de Oro, por supuesto, y sí que yo también podría estar por ahí por el Mundial que he hecho y por la temporada, pero yo también voy un poco más tranquilo, y él sí que es más mediático.
4: Està clar que s'assemblen com un ou o a una castanya en aquest aspecte concret d'aquestes campanyes per aconseguir la pilota d'or. Cubarsí creu que el partit de demà es decidirà per petits detalls i que hauran d'estar molt atents en defensa, i també ha remarcat que la bona dinàmica en la que es troben no els fa imparables, però sí que els dona molta confiança. Avui s'ha vist clarament a l'ambient que destilava l'entrenament aquí a l'estadi del Galatasaray.
0: De moment el Barça ple, vull dir, 8 victòries en 8 jornades de Lliga, una victòria en una jornada de Champions.
3: El millor central del món, eh?
0: Sí, i no fa campanya perquè no és d'aquestes coses. Ell és un tio modest, humil.
4: Ell és més tranquil, ja ho ha dit.
2: Sí. Són amics? Bueno, no, la mateixa edat,
3: és que és un Lamine de la defensa. Debuta també en 10
4: anys. Ja ho va dir Hansi Flick.
3: Clar, és que al final és un jugador que està destacant des de fa... Bueno, des que va debutar. Però és que,
2: i cada cop va més.
3: Va més, i tu penses, dius, de vegades el Barça fitxa un jugador de 28, 29 anys, perquè dius, encara li queda futbol, no?
0: No, i està consolidat, està madur, no?
3: Té 19.
0: Sí, i és el millor defensa d'un Mundial. Que això...
3: Sí, i no arribava a titular aquest Mundial, eh?
0: Ja.
3: Que hauríem de recordar que no era... dels escollits de la primera línia per
2: sí, va haver un, de la fum, hi va haver un procés que se'l va fumar per Hausen.
1: Però s'ho va guanyar. L'altre dia van al concert d'Oques Grasses amb amics, i els amics semblaven sortits de la de primària. Vull dir.
2: Sí, com aquella foto que va treure després de guanyar el Mundial, que s'estava fotent una paella amb els amics.
0: A vegades que són adolescents. No en som conscients, però és això, que són nanos.
2: I una altra cosa.
0: Que estan liderant el Barça.
2: És a dir, la Mina és el millor del món. No cal fer un debat sobre això, perquè ja ho han dit per què. Però, clar, per mi, que m'entengui la gent, té molt més mèrit el que està fent Cubarsí. Perquè Cubarsí juga d'últim home, juga de central al Barça. I quan tu jugues d'últim home, és a dir, Lamine Yamal pot estar intentant fins a les 6 de la matinada l'1 contra 1, encara que no li surti, i seguirà intentant. I el missatge és, intenta-lo, disfruta, tal. En el cas de
0: Cubarsí, en el cas de Cubarsí, no t'equivoquis.
2: Clar. No et pots equivocar. O sigui, ets el central del Barça titular, no et pots equivocar, no pots cometre molts errors, no? I aleshores això és una responsabilitat molt gran. Molt gran per un nano de 19 anys, és que ara té 19,
0: has de ser, acaba debutant 17. Has de ser d'aquest tarannà de possessions baixes.
2: És tremendo, és tremendo.
0: No? Com era Puyol, per exemple, no? Mascherano, fins i tot.
2: Ho té tot. I és tranquil, i el paral·lelisme és boníssim. És que allò de Lamine no ho ha fet ningú, Raül. Allò de Lamine no ho ha fet ningú a la seva edat. Que jo crec que no farà mai el que ha fet Messi, torno a repetir, però que Messi no havia fet a la seva edat el que ha fet ell, val per Cubarsí, també. És a dir, si tu, per exemple, jo que sé, en Piqué,
0: sí, sí.
2: És increïble.
0: Però tot i que Piqué amb 19 anys estava al United. No sí. Era tan transcendent no, com Cubarsí.
2: No, no, però no jugava perquè, sí, hi havia, sí, sí. Perquè hi havia Vidic i Ferdinand no, i no jugava i tal, i en canvi...
1: David,
2: no.
1: El que està fent aquesta generació...
2: No, és increïble.
1: Comparat amb la generació del millor Barça de la història, amb els Piqués, Xavis sí. I Iniesta... Tots aquells van molt més tard. Sí, sí. Que eren normal en el món del futbol. Aquesta generació, a banda de que el mèrit que té la Masia i el planter del Barça de... No diré treure un altre Messi com Lamine, no diré treure un altre Piqué o Puyol com Cubarsí, no diré treure un altre Bussi com Marc Bernal, ja ho veurem. Però treure aquesta quantitat de jugadors de la mateixa fornada en posicions diferents i que ens estiguin donant aquest rendiment, és que és increïble.
2: I no ho podem normalitzar. Perquè és l'excepció.
0: Mentalment és
3: perquè
0: la diferència.
3: A més, el club no estava bé. Perquè tu pots treure jugadors clar. Joves en una situació allò de bonança... Quan guanyes, saps? Tu fas debutar i tens al voltant campions. Aquests han hagut de ser els campions, ells, eh? Perquè,
1: normalment,
3: perquè era un solar,
1: la necessitat t'ajuda, a ser més valent.
0: Et força
1: Et força.
0: No? Clar.
2: Sí, però per exemple, Bernal, el Barça li ha fitxat ara Rodri, perquè l'hem fitxat tots, i ara Bernal doncs, sap que ara venen uns anys que igual no jugarà tant com hagués
1: jugat. Una maduració més convencional.
2: Igual acaba sent el mitjentre titular del Barça amb 22 anys, per exemple, 23 en el seu moment. I és increïble.
0: Ara, però amb una experiència al darrere tremenda.
2: Tremenda. Ah. Però el que estan fent Cubarsí i Lamine no ho podem normalitzar. És a dir, no és el més normal.
0: No,
2: el més normal és amb 22, 23, 24 anys consolidar-te.
0: Perquè...
1: Ara que... I a més campions del món, ja.
0: Sí, sí.
1: No, I d'Europa.
2: I d'Europa.
0: Marta, ara em cantes el possible 11, que en principi ha de ser el de gala, però demana pas al Miquel Agut, que ho teníem pendent des de l'Eliodoro Rodríguez López, amb protagonista. Miquel...
6: Doncs sí, Aleix, aquí la zona mixta de l'estadi del Tenerife amb Alejandro Francés, després de l'empat a un del Girona al Camp Canari. Hola, Alejandro, bona nit, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
6: ¿Qué sabor deja este punto?
7: Bueno, es verdad que nos hemos adelantado muy pronto y es verdad que ellos también luego se han recompuesto. Es verdad que hemos tenido también al principio pues ahí para poder matarlos y no lo hemos hecho. Y ellos, pues es verdad que entre Gallego pues es una referencia muy buena para ellos y nos han notado también muy seguido. Y bueno, hemos intentado reaccionar, hemos intentado meter el segundo y bueno, nos ha costado. Ellos han hecho un gran partido también y felicitarles.
6: Dice el míster que echó en falta que fuerais a la yugular después de 0-1 para marcar más goles. ¿Eso por qué sucede?
7: Bueno, hay veces que nosotros pues eso lo tenemos que trabajar y no sé si es relajación o que, no sé, nos pensamos cosas que no podemos, no sé, es difícil. Entonces yo creo que esto nos tiene que ser para aprender, para que no nos vuelva a suceder, sobre todo ahora tenemos dos partidos en casa para conseguir los tres puntos porque los vamos a necesitar.
6: ¿Quieres decir que le falta, digamos que humildad al equipo que se ve superior y que...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Se le presupone candidato al ascenso directo a la promoción. Dormís fuera de promoción, son solo 9 jornadas. ¿Eso de alguna forma te indica algo o es algo transitorio porque quedan 33 partidos por jugarse?
3: Bueno, el Málaga, yo me acuerdo la temporada pasada, también estaba abajo y al final ascendió. Entonces, bueno, es verdad que esto es muy largo, tenemos que sumar puntos y, bueno, lo importante es eso, ¿no? Como he dicho, sumar fuera de casa y hacerlo bueno en casa sumando más 3.
2: Y la última, ¿cómo estaba Gazzaniga en el vestuario? Porque no jugó la segunda parte, no sé si estaba pensativo, si estaba como abatido, si estaba tranquilo, ¿cómo lo viste?
3: No, para nosotros es diferencial y bueno, es verdad que estaba arrastrando molestias y bueno, al final él ha dicho que no podía seguir y bueno, pues al final ha salido Vlad, que también lo ha hecho de puta madre, así que tenemos que eso, ¿no? Que si un compañero no puede, que levante la mano y entra otro y lo va a hacer igual bien.
2: Perfecto, gracias y suerte, Alejandro.
3: Muchas gracias.
2: Entonces, fins aquí les paraules d'Alejandro Francés a la zona mixta de l'estadi Leodoro Rodríguez López, on ja gairebé no queda ningú després de l'empat a 1 entre el Tenerife i el Girona.
4: Perfecte, Miquel, doncs ja tornem al final de la tertúlia i resumim el que hagi dit Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, després d'aquest empat a 1 que deixa el Girona 7è, de moment fora de les places de play-off d'ascens. 4 i la mitjanit. Re, hem de fer l'última pausa abans de la mitjanit, són 2 minuts, i de seguida cantem el possible 11 del Barça demà al camp del Galatasaray i fem la prèvia també de l'equip turc.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
6: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
7: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
8: I des de 16.400 euros.
7: Què?
9: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
10: Citroën.
9: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
11: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
12: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
13: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
14: Ai, que ràpid passen les coses bones.
15: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
14: Els 10 dies Nissan.
15: Com?
14: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: El diumenge 18 d'octubre toca donar-ho tot a la cursa de RAC1.
18: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat. Aquest any a Platja d'Aro.
19: I després recupera energies amb Ral d'Avinyó i la carn tendra i melosa del seu porc rústic. Realment de casa nostra. L'has de tastar.
18: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
20: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
21: 4 de setembre del 1977.
20: I el número de la sort, el
21: 1.
20: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
22: We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall.
5: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Pràcticament la mitjanit, aquí seguim amb aquesta taula de luxe avui. David Bernabéu, Fernando Polo, Raúl Llimós fent la prèvia del Galatasaray Barça. Ens havíem quedat en el possible 11. Marta, demà què hem d'esperar?
1: Doncs apostem per Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri i Pedri a la base de la jugada, a la mitja punta més avançat Fermín i al davant Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Adeyemi.
0: Posa-li Rafinha quan estigui recuperat i és un 11 perfectament de gala.
2: No va Gordon de titular?
1: Tenim el... A veure, clar, és un dels dubtes de la prèvia, però tenim algun input que podria ser Adeyemi.
2: Sí, no, no, val, d'acord.
0: És una aposta.
2: Jo ho dic perquè a l'entrada penses no hi és Rafinha i amb la pressió, que és una de les grans banderes de l'equip de Flick, perds un altre referent si deixes a Gordon a la banqueta per apretar dalt. Jo crec que...
1: Però Adeyemi també treballa,
2: que millor apreten a la pressió, sí. Però bueno, ja ho veurem. És veritat que l'altre dia, clar, un és titular i l'altre surt.
0: Però seria l'únic.
3: Bueno, però al final, seria l'únic dubte. 60 minuts per un, sí, 30 sí, sí. Per l'altre, no?
0: Sí. Sí.
1: És que a mi em fa la sensació que si Gabriel Jesús es manté a l'11, jo crec, m'imagino que al minut 60, doncs, per exemple, ja el poden, depèn de com vagin les coses, el partit, sí. Etcètera, etcètera, però m'imagino, per exemple, Anthony Gordon tenint força protagonisme a la segona part, segurament, possiblement, de nou.
4: O si Gordon ha jugat molt amb Anglaterra, eh?
0: Sí, molts minuts.
4: És que això també, jo crec que Flick també ho està mirant.
2: A la segona part continua veient Adeyemi com un revulsiu. És veritat que va fer molts partits de titular abans de l'aturada, però... Jo crec que...
0: Jo, si vols seguir endollant-los, sí, sí. Crec que faria bé això que diu la Marta d'un partit un, ara un partit l'altre i uns minuts per l'altre.
2: Si en 4 dies el Barça jugués la final de la Champions, en qui creieu que jugaria a l'esquerra?
1: Amb Gordon.
0: Segurament
1: amb
0: Gordon. Depèn del rival, però segurament amb Gordon. Sí. Ara, la resta, Eric Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo. És la defensa titular ara mateix, i al mig...
3: Xavier Espar està jugant més que Cancelo.
0: Sí, però...
2: El descansar li va donar l'altre dia.
3: A la final de la Champions, què posaria? Xavier Espar o Cancelo?
0: Jo...
2: S'ha de dir una cosa, eh?
0: No ho tinc clar, no ho tinc clar, mira què et dic.
2: Abans de l'aturada, Cancelo...
3: Està oferint un bon nivell, sí. Jo crec que la competència li va molt bé.
0: I en Portugal ha fet gols, arriba bé.
4: No, Cancelo està molt bé, està molt bé. I, bueno, tots vam convenir que quan va arribar escepticisme... Es parlava fins i tot d'un central i va arribar un lateral que vam dir, escolta, això, bueno, aquí ens han fet el joc de la bolita, però s'ho va guanyar. S'ho va guanyar. I jo crec que sempre que amb el Barça darrerament ha jugat ho ha fet bé, i amb la selecció ja no et dic. Però amb el Barça va fer un partit, va fer dos golarros. Un va haver de rebot, però diria...
3: El gol del mes.
0: Contra el Racing de Santander.
3: Li van donar l'altre dia el trofeu del gol del mes, que això és nou, per cert.
0: Per mi la defensa és de garanties. I al mig del camp pot haver-hi moltes discussions, però el Rodri, Pedri, Fermín, ara mateix, per mi, és al mig del camp titular del Barça.
3: Estic d'acord.
0: Rodri, Pedri, Fermín.
2: Rodri, Pedri, també.
3: Ara, la gràcia del Barça d'aquest any és que ha aconseguit que hi hagi, en determinades posicions, una competència brutal, que això li va molt bé a l'equip, i que al minut 60-70 l'equip es regenera i acaba els partits...
0: No abaixes el nivell, no?
3: No abaixes. Però és que, i d'aquí les xifres golejadores.
4: Això és importantíssim per respirar tot.
2: Clar.
4: Per respirar tot has de tenir competència interna. I a part de competència, que miris a la banqueta i no se't caigui l'ànima al terra.
1: I que hi hagi això, qualitat, que clar. Hi hagi la mateixa qualitat. Sí,
4: i
1: sí.
4: Que entri un perquè es lesiona l'altre i mantingui el nivell. Ara, aquí vindran els gelos, la pelusilla, el mal rotllo, però...
3: Ara ve el Paris Saint-Germain, ara ve el Madrid... Clar,
4: volen jugar el partit gros, però és veritat que el que han de pensar tots, és difícil fer-los entendre, suposo, hi haurà qui més, hi haurà qui menys, no? Però que una gran plantilla és això, que estiguin doblades les posicions, jugadors de qualitat, i que no juguis sempre. Però per què és bo això? Pues perquè davant de baixes formes, de lesions, d'expulsions, bueno, o per dosificar-te, o per tenir revulsius de nivell... doncs potser no ho jugues tot. Llavors, has d'estar preparat per quan et toqui. Ara, jo, per exemple, Fermín Olmo, aquesta competència s'ha de mantenir el que faci falta. Perquè és que quan jugui un o jugui l'altre, estàs absolutament tranquil.
0: Sí, però mira, la Marta deia, tranquil. A la segona part potser Gordon pot entrar de nou a la banda, i potser també pot fer el que ha fet altres vegades, que és Fermín Olmo junts. I que siguin un mitja punta i l'altra punta, no? Això podria passar a la segona part.
1: També podria
3: passar. Tens moltes opcions.
2: Però, aviam, jo crec que la competència serveix pel que dèieu, és a dir, perquè el jugador que aparentment és titular indiscutible no s'adormi, no? Evidentment, i perquè el que creu que pot entrar quan entri estigui jugant al nivell que està jugant, però sobretot ha de servir per arribar amb els jugadors que considerem estructurals frescos al final. Frescos al final. Per exemple, ara Gabriel Jesús, dissabte, va fer un bon partit de titular. Primera titularitat, un altre gol. Doncs el missatge que t'envia és que igual, encara que ostres, tots han flipat, no? 14 gols en 8 partits. Encara que abans de l'aturada Rafinha ha fet el que ha fet, potser hagués pogut descansar també una mica més. Potser pot tenir més descansos de qualitat, perquè el més important és que Rafinha arribi al tram final amb aquesta capacitat, perquè és un jugador que no sap dosificar-se. Tots els partits contra un rival gran o petit els jugarà igual. Aleshores, ostres, si has portat Gabriel Jesús, no només t'ha de servir perquè Gabriel Jesús et rendeixi quan Rafinha no hi pot ser. Ha de servir també perquè en un moment determinat li puguis dir a Rafinha en algun partit.
0: Escolta, però tu no creus
1: ja
0: que...
1: Ja li vas preguntar, Flick, per la dosificació.
2: No, és que ho considero...
1: És que és la teva dèria.
0: Però tu no creus que a mesura que avanci la temporada... Però, escolta, en una...
2: que s'ha lesionat dos cops.
0: Però, escolta, David...
1: No. Moltes vegades s'ha lesionat amb recaigudes inclòs.
2: I l'edemita muscular, de moment... Dos partits.
0: Pequeña lesió.
2: No, dos partits.
1: El que, serà, és, que seran tres.
0: En una setmana de tres partits al novembre o al gener, que ja portaràs tralla de temporada, jo crec que Rafinha ho ha d'entendre, que en una setmana de tres partits en descansis un, el del mig potser, i juguis uns minuts a la segona part. Ho has d'entendre per arribar fresc al marge a l'abril.
2: Ho ha d'entendre Rafinha, i també ha de ser una iniciativa de Hansi, de Flick, perquè, per exemple, el partit contra el Racing, el penúltim abans de l'aturada, abans del Sevilla. Ostres, tens el Pizjuán, se'n va amb la selecció. Doncs aquell dia, per què ha de ser titular Rafinha? Si hi ha els minuts que t'ha jugat Gabriel Jesús, ha fet dos gols, posa'l. Saps? Això em refereixo.
4: Bueno, però jo crec que el missatge està clar. I això espero que es compleixi amb tothom, que hi ha alguns amb qui no es compleix.
0: La Minya Mal, per exemple.
4: Exemple, eh? Sí. Però no per res, jo no és que tingui
1: és
4: una
1: fixació. És que l'altre dia, Fernando, se li va preguntar a la roda de premsa...
4: A veure.
3: Aquest pot menjar part.
1: I va dir que li havia preguntat, li he preguntat si el canviava i m'ha dit que no, va jugar els 90 minuts.
4: Pot menjar part, però si l'entrenador, que és un tio assenyat, que és un tio que, home, no és un tio brusc, no és un tio que va a fer-te un espaviento per deixar-te malament, et diu, podem sortir? I ja li estàs dient que no.
0: Perquè els jugadors no volen.
4: Bueno, no volen ja, però tu creus que l'entrenador vol canviar-lo per gust o per putejar-lo? El que vol és evitar riscos perdona, amb el partit
2: perdona,
4: guanyat.
2: Fernando, aquí la notícia no és que el jugador li digui que no. La notícia per mi és que un entrenador del nivell de Hansi Flick un nano de 19 anys...
0: Pacti, ja, intenti pactar.
2: I ja li pregunti si es vol
4: Perquè ja sap el pa que s'hi dona. I que és un jugador diferent i diferencial. Però és veritat que
1: perquè,
4: la Minyamal va jugar tot
1: no havia marcat i no havia assistit. I quan no marca ni assisteix, és molt difícil treure del camp sense que
2: jo crec, Marta, que l'hagués canviat directament si hagués marcat o assistit.
0: Aquí, com explicaven ahir Dani Solsona i Àngel Pichalonso, deia, aquí el jugador no li pregunti si el vols canviar perquè et dirà que no. Diu, perquè jo recordo la final de Sevilla, de la Copa Europa... Què? Canvio? Pitxa la banqueta escalfant perquè volia entrar. Canvi. No, estic bé.
2: Què diu Pitxa? Tu creus que en una final de Copa d'Europa? A mi em pregunten si vull sortir.
3: Bueno, i va canviar Schuster i es va muntar un sidral.
0: Per exemple.
3: Va marxar.
1: Però en el cas de Lamine, sempre us heu de fixar en
0: si ha fet gol.
1: Si ha estat determinant. No, si ha fet gol o almenys ha assistit. Si hi ha hagut alguna d'aquestes dues coses i la sensació és d'actuació determinant, aleshores canviar-lo no és tan dramàtic, però treure a Lamine del camp quan no ha marcat ni assistit,
4: jo entenc
1: que per gestió interna se li pregunti.
2: El lladre va jugar 90 minuts pensant en tot el que li ve.
0: Clar.
2: Va encarar una vegada l'1 contra 1.
0: A la primera part trota.
1: Ho explica el propi Flick. Sí. Diu, és que no hi ha hagut desgast de Lamine.
4: Però si al minut 1 vas... al minut 2, no?
0: Ja va marcar Gordo.
4: Sí. El cap el que ve.
0: Bé, anem al Galatasaray. Clara, què hem de saber de l'última hora del conjunt turc?
5: Mira, per començar, recordem que va perdre en l'estrena contra l'Sporting de Portugal per 3-1. A la Lliga, això sí, són líders. Després van jugar divendres a casa, per tant han tingut més descans que el Barça abans del duel de demà. Van guanyar 3-1 contra el Kasim Pasa, tot i jugar més de mitja hora amb un futbolista menys per l'expulsió de Torreira. El Galatasaray ha entrenat aquest matí, aquest migdia, de fet, després de la roda de premsa del tècnic Okan Buruk i del mateix Torreira. Un Buruk que ha confirmat que l'equip manté la baixa del defensa Wilfred Singo, lesionat. La resta... Estan bé, també el futbolista de qui em parlava Pau Cubarsí, Osimhen, el davanter nigerià, va reaparèixer divendres i apunta a titular demà. L'entrenador turc, campió de 3 lligues amb el Galatasaray després de canviar-li la cara, assegura que el Barça és el favorit.
6: Ens enfrontarem a un dels equips que està més en forma del món actualment. Ho han guanyat tot aquesta temporada, no cal que expliqui la categoria del nostre rival. Però, és clar, s'hauran d'enfrontar nosaltres. Quan juguem al nostre millor nivell, quan oferim el nostre màxim potencial, hem aconseguit èxits importants en aquest estadi. Fins i tot quan no hem guanyat, sovint hem desplegat un futbol excel·lent. però naturalment ens enfrontem a un equip temible. Tothom assenyalarà el Barça com el favorit. Tot i així, aquí hi ha un grup de jugadors preparats per plantar-los cara i convençuts que ho poden aconseguir.
5: El tècnic ha deixat clar que no es tancaran, que també volen atacar i que han de ser agressius. Al seu costat ha parlat el migcampista uruguaià ex de l'Atlètic de Madrid, Lucas Torreira, que també ha dit que el Barça es el mejor equipo del mundo ahora mismo y ha destacado al sumit del camp.
7: En mitad de la cancha quizás tienen los mejores jugadores e intentan controlar el partido en base a la posesión. Intentan cansar a los rivales para después poder atacar y poder lastimar. Vamos a preparar el partido de la manera que lo hacemos contra todo, más allá de que sea el Barcelona nuestro rival. Nuestra idea siempre va a ser la misma. No vamos a cambiar nuestra identidad de salir a ganar el partido, de ser agresivo a la hora de defender y cuando se pueda robar la pelota intentaremos hacerle daño con nuestros jugadores por delante.
5: Un dels noms propis del moment al Galatasaray és un ex del Barça, Ilkay Gundogan. Pràcticament no ha jugat aquesta temporada, l'altre dia no s'ho va prendre gaire bé. Li van preguntar si estava preparat per jugar contra el seu ex-equip i va dir, si no jugo... per què ha d'estar preparat, i de fet tampoc va jugar cap minut contra el Trabzonspor en derrota 4-0 el passat mes de setembre, i fins i tot la seva dona s'hi va posar a Instagram també, dient-hi la seva. Hi ha hagut rumors de sortir de l'hivern, negats pel mateix Gundogan a Mundo Deportivo. També avui Buruk ha volgut treure importància a aquesta polèmica, un Gundogan que es retrobarà amb excompanys del Barça, però també al City com Rodri i Gabriel Jesús, per tant, un partit especial per ell si té minuts demà. Arbitratge italià, xiularà Marco Guida, una derrota i un empat amb el Barça, i al bar hi haurà Marco Di Bello. S'espera un gran ambient a l'Ali Samillen, on el Galatasaray no ha perdut aquesta temporada, i de fet fa molt que no hi perd en general, és a dir, la Lliga des del 2024 que no perd. Capacitat d'uns 53.000 espectadors, per tant demà una caldera segurament pel Barça.
0: T'ha agradat o què, Clara, l'estadi?
5: Sí, jo quan entro a un estadi és igual com sigui, a mi sempre em genera un impacte de primeres i la veritat és que m'ha agradat, i sempre el dia abans dels partits quan entro a un camp intento imaginar-me com serà l'endemà i té pinta que viurem un ambient força guai, la veritat.
0: I tant que sí. Per completar la prèvia, amb els Saperes hem descobert avui que al cos tècnic d'Okan Buruk hi ha un gallec. És un dels ajudants, una de les mans dretes de l'entrenador de Galatasaray, un gallec que es diu Ismael García Gómez. Té 38 anys i fa 4 temporades que treballa colze amb colze amb Okan Buruk al Galatasaray. Hola, Ismael, què tal? Bona nit, buenas noches.
8: Buenas noches.
0: Entens el català, m'han dit, no? Perquè vas treballar aquí a Catalunya a l'Hospitalet i per tant et puc fer preguntes en català.
8: Sí, yo entenderlo entiendo, no lo hablo muy bien, por lo tanto seguiré en castellano, pero es eso, por mi experiencia en Hospitalet y también un año en Mallorca, pues creo que el catalán lo entiendo bastante bien.
0: Que bé, perfecte, doncs escolta, no, la veritat és que vull primer, abans de parlar del partit, que m'agradaria saber la teva opinió de com veus el Galatasaray-Barça, vull saber una mica la teva història i com acabes a Turquia, perquè clar, he estat veient que has estat assistent o analista de vídeo o has fet de scouting a clubs com a l'Udinese, has estat a l'Asteras Tripoli, com deies, al Mallorca, al Deportivo de la Coruña, també has estat a l'Arsenal Women, no? A l'equip femení de l'Arsenal, i sí que vas ser primer entrenador del Centre d'Esports L'Hospitalet la temporada 2016-2017. Vull dir que has fet una mica de tot a la vida, no?
8: Bueno, es que las circunstancias me han llevado a eso. Yo no he sido jugador profesional y entonces, bueno, he tenido que seguir otra trayectoria. Y como tú has dicho, pues ahora he acabado aquí en Estambul. El cómo he acabado, pues ya sabes, muchas veces las circunstancias, el timing, el momento. Yo estaba trabajando para el Udinese en Italia. Existía la posibilidad, por algún contacto en común, de unirme al staff de Okan Buruk,
0: ¿Cómo es este contacto? Porque me llama mucho la atención. Perdona, ¿cómo es aquest contacte? Em crida molt l'atenció que un gallec acabi treballant amb Okan Buruk des del 2022. Uh-huh. És que portes els 4 anys d'Okan Buruk al Galatasaray, tu has estat allà amb ell. Com agafes aquesta confiança? Com és que ell et capta i et porta cap allà?
8: Vale, pues a ver, primero de todo es que Okan Buruk estaba buscando un entrenador asistente nuevo, un poquito con una metodología europea, y en ese impasse él seguía teniendo relaciones en Italia, porque él jugó en el Inter de Milán, y sigo continuando. Había un jugador mío, alemán-turco, que tenía muy buenas relaciones con gente aquí en Turquía. Y lo que te comento, el timing, el momento, hablaron bien de mí, hubo buena química entre Okan Buruk y yo. y él apostó por mí. Entonces tuve la gran fortuna de estar en ese momento adecuado para que él contase conmigo. Y yo no tuve ninguna duda porque me pareció un proyecto súper interesante.
0: O sea, no lo dudas, cuando te dicen, mira, viene acá para el Galatasaray.
8: Nada, no lo dudo en absoluto, porque tú has comentado en todos los equipos que he estado, también he llegado a estar cuando tenía 20, 24 años, era muy joven, en Singapur, y me ha tocado hacer las maletas de forma constante, como buen gallego.
0: La teva funció exactament a l'staff tècnic de Okan Buruk, quina és, Ismael?
8: Puedes llamarlo segundo entrenador, entrenador asistente, como tú quieras. Y dentro de eso, como hace cualquier primer entrenador, en este caso Okan Buruk, él distribuye responsabilidades. Claro. Entonces, bueno, yo en el día a día, es eso, dentro de ese rol de asistente, intento pues eso, aportarle y ayudarle en todo lo que pueda.
0: O sigui que ets el seu principal assessor. Vull dir, si té algun dubte durant els partits, te'l pregunta a tu, te'l demana a tu. Tens pes, vull dir.
8: Sí, somos dos asistentes, yo soy el único no turco dentro de todo el coaching staff, pues eso, desde los dos asistentes principales, pero después hay dos entrenadores más, analistas, preparadores físicos. Ya sabes que ahora los cuerpos técnicos son inmensos y en el Galatasaray somos muchos. Y cada uno, pues intentamos aportar lo máximo que podamos para ayudar al primer entrenador y para ayudar a los jugadores, que son los protagonistas.
0: He vist que des que veu aterrar allà el 2022... heu guanyat les quatre lligues consecutives, a més, vull dir que esteu fent una feina espectacular, no? Que està anant molt bé l'experiència aquesta turca.
8: Pues la verdad es que sí, está habiendo esa continuidad, esa estabilidad, que en el mundo del fútbol no es muy común, en Turquía aún menos, y estoy teniendo pues esa gran fortuna que nos está yendo muy bien las cosas. Hemos ganado eso, cuatro títulos, como tú has comentado, de forma consecutiva, que solo se han conseguido dos veces en la historia, y ahora pues estamos eso, a este año, con esa motivación extra de ser el equipo que consigue por primera vez en la historia cinco títulos de forma consecutiva.
0: Sí, i de moment aneu líders, vull dir que després de set jornades, de moment la cosa pinta bé. No, abans de parar del Barça, vau coincidir amb Mourinho al Fenerbahçe, no?, en aquestes quatre temporades. Què tal l'experiència?
8: Pues la verdad, pues un orgullo y un placer el poder siempre enfrentarse a grandes, sea entrenadores, sea jugadores, y en este caso pues creo que la posibilidad de enfrentarse a José Mourinho por nuestra parte fue muy positiva, la cual nos exigió al máximo, e incluso creo que para el fútbol turco fue muy positivo que una figura como José Mourinho viniese a Turquía.
0: La va liar en algun Galatasaray Fenerbahçe o no? De no anar a la roda de premsa com ha fet aquests dies, o no sé si ho recordes.
8: Bueno, él tiene su forma de ser, que ya lo conocemos de hace muchos tiempos, y yo creo que da igual en qué país esté, su forma de ser no cambia. Eso no nos tenemos que olvidar, que tampoco cambia, que pues eso, es uno de los entrenadores más exitosos de la historia.
0: Del partit de demà, a veure, com l'afronteu? Quines sensacions hi ha al Galatasaray fins on ens puguis explicar, no?, com esteu plantejant aquest partit contra aquest Barça que va com un tro ara mateix?
8: A veure, jo primer, como tú comentabas, ya tengo aquí la suficiente experiencia para poder a veces hacer esas valoraciones y comparaciones que muchas veces no tienen sentido, ¿no? Pero yo te digo que la sensación que yo tengo es que es el partido que más ilusión le hace al club, a los fans, a los jugadores y a todo. Entonces, jugar contra el Barcelona, primero de todo, ya es un verdadero placer. Pero a la vez estamos aquí para competir, para ganar. Y yo considero que tenemos un equipo para poder hacerle daño al FC Barcelona.
0: Fa por aquest Barça, com va dir Cesc Fàbregas ara fa poc en unes declaracions, l'entrenador del Como? No sé, espanta una mica veure que és una piconadora, no? Que tienen este vendaval en ataque, que marquen tantos goles?
8: A ver, yo creo que no dan miedo, porque esto es un juego, no nos tenemos que olvidar, miedo darán otras cosas, pero sí que da mucho respeto, y yo al menos te hablo personalmente, yo creo que hoy el FC Barcelona es el principal candidato a ganar la Champions League, pero eso no quita que no existe la perfección, no existe el equipo perfecto, y que tienen algunos puntos, muy poquitos, pero tienen algunos puntos que esperamos poder hacerles daño.
0: Que no me los explicarás, claro.
8: Bueno, es que yo creo que el FC Barcelona, con estos jugadores, con este entrenador, todos sabemos que uno de sus puntos, no débiles, pero que se les puede hacer daño, pues es en esa presión, en esa forma de defender tan altos con su línea defensiva, aprovechar esos espacios. Entonces, no te estoy descubriendo nada nuevo.
0: Ya. ¿Fareu algún plantejament especial per demà? No sé, ya, ¿algún plan anti-Lamín o no os podeu focalitzar només en un jugador?
8: O quizás intentar atacar a Lamín, que a veces puede estar un poquito despistado en la fase defensiva, porque la verdad, a nivel individual, es muy difícil parar a Lamine. Entonces, a nivel defensivo, lo intentaremos hacer desde una forma colectiva, pero intentaremos también aprovechar pues que grandes jugadores como Lamine, pues que alguna vez tengan que defender, porque a veces es la mejor manera de atacarlos.
0: O sigui, no fareu... El Galatasaray jugarà com juga habitualment, no fareu alguna cosa diferent per adaptar-vos al Barça, vull dir.
8: Claro, claro que nos tenemos que adaptar, pero es que nos tenemos que adaptar incluso en la Liga Turca muchas veces a diferentes rivales. Cierto es que en la Liga Turca normalmente nosotros acabamos siendo dominadores y en Champions League, no solo contra el Barcelona, tenemos la sensación de que todo el mundo nos va mucho más de cara a cara. Entonces a veces tendemos, ya por la propia forma del rival, de ser un poquito más verticales. Pero yo creo que es eso, que tenemos que intentar ser valientes y saber que nosotros tenemos muy buenos jugadores, el Barcelona... también muy buenos, e intentar con esto dar prioridad también a nuestras fortalezas.
0: Tu que has estat analista i suposo que et mires el futbol des d'aquesta perspectiva, no? Analitzant els punts, com deies ara, dèbils, els forts, els jugadors, no? Hi ha algun altre jugador del Barça que diguis aquest ens pot fer mal, aquest jugador l'hem de tenir en compte, perquè clar, no només és Lamine, no? Aquest Barça de Flick.
8: Pues no, la verdad es que no, hasta creo que da igual quién ponga en el once titular, que los que salgan después en el banquillo, pues también serán jugadores que nos pueden hacer muchísimo daño. Yo creo que es mucho más, sinceramente, la forma de jugar colectiva, que es súper armónica, y empezando desde atrás, que me imagino que Cubarsí en este partido jugará, empezando en la organización, que me imagino que Pedri también jugará con Rodri, pero es que dar algún nombre concreto en el FC Barcelona es que sería yo creo que equivocarse, porque es que creo que estamos hablando de jugadores de élite.
0: Sí, teniu la sort que Rafinha tampoc jugarà aquest partit, no? Perquè té aquestes petites molèsties. Perquè, bueno, l'inici de temporada ens ha sorprès a nosaltres, imagina't vist des de fora, no? Des de la vostra perspectiva, el que estava fent Rafinha.
8: Pues sí, claro. Que no esté Rafinha, no te voy a decir lo contrario. A mí me alegra.
0: Clar. Ara, el que jugui també serà perillós, però és veritat que l'estat de forma de Rafinha era espectacular, no?
8: Claro, es que a mí me gustaría empezar a quitar jugadores y que viniesen con el filial, pero es que hasta el filial sería un equipo competitivo, estoy convencido.
0: Teniu vosaltres, teniu una bona plantilla, vull dir, ha vingut Leao, que va sonar pel Barça, Leao, bon davanter, Sané, que va estar al Bayern, al City, Osimhen, no? El davanter, Lucas Torreira, Gundogan, que no està jugant massa, Gundogan, però teniu un equip, un equip de grans noms, eh?
8: Sí, y queremos que sea también un gran equipo, que no solo sean nombres. Entonces eso, ahí está el kit de la cuestión, y por eso yo creo que es una de las fortalezas del FC Barcelona, que con estos jugadores, con esta continuidad y con este entrenador, han hecho las grandes individualidades que estén súper sincronizadas y que jueguen de maravilla como equipo.
0: Gundogan no està tenint massa protagonisme, és també per una qüestió d'edat, ja que comença a tenir una certa edat. Gundogan, entenc, i que hi ha jugadors que estan millor en la seva posició.
8: Bueno, yo creo que es un mix de todo, es un jugador súper profesional que tiene la capacidad de jugar en cualquier momento y así lo ha demostrado. Pues como suele pasar en equipos grandes, es difícil tener contentos a todos. Bueno, en equipos grandes y en cualquier equipo. Entonces, yo lo único que puedo hablar es de la grandísima profesionalidad que tiene el CAE Gundogan.
0: I per acabar, Ismael, vau perdre la primera jornada, ara fa un mes, al camp de l'Sporting de Portugal, que l'any passat va arribar a quarts de final i li va plantar cara a l'Arsenal, vull dir, compta amb l'Sporting de Portugal, no?, que està fent bones temporades últimament a Europa, però després, excepte el Barça, que és l'altre partit difícil que teniu, hi ha el PSG, a l'última jornada teniu el PSG, però hi ha el gener, i pel mig jo he vist que teniu rivals per poder sumar, no?, i per estar al top 24, no sé, el Lilla, l'Stuttgart, l'Aika d'Atenes, el Feyenoord, l'Aston Villa, aquí és on us jugareu vosaltres les garrofes, no?, per passar ronda.
8: Sí, pero tú sabes perfectamente que echar estas cábalas a veces carece de sentido. El año pasado, por ejemplo, fuimos capaces de ganarle a Liverpool y después somos capaces pues, de perder contra el Saint-Gilloise, con todos mis respetos, por favor, con todos mis respetos. Entonces, yo creo que aquí sí que voy a tirar de tópico futbolístico y vamos a ir al partido de mañana sabiendo que es dificilísimo, pero de verdad, esos números muchas veces... Vamos a ver, a finales de enero, ¿dónde estamos? Yo considero que tenemos mejor incluso equipo que el año anterior, y el año anterior hicimos un muy buen papel, llegando a octavos de final, eliminando a la Juventus, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver mañana, sabiendo que es para mí un partido, pues eso, hoy por hoy, no sé si el más difícil, pero uno de los más difíciles que nos podríamos encontrar en Europa.
9: I acabo, abans ho deies, fa molta il·lusió, l'ambient serà brutal, no?, a l'estadi, com ens imaginem i com hem vist ja en d'altres visites del Barça a l'estadi del Galatasaray. L'Alissa Millet, no?
8: Sí, sin duda va a ser un ambiente espectacular, como sinceramente lo es en cualquier partido, da igual el rival, pero claro, ya cuando suena esa musiquilla de la Champions League y aún encima viene un rival como el Fútbol Club Barcelona, bueno, yo creo que el ambiente será espectacular.
9: ¿Dels estadis més bèsties que tu has vist al futbol?
8: Sí, yo he tenido la gran fortuna de, pues eso, como tú has dicho, que he trabajado en diferentes países en Europa y después también incluso a veces como aficionado, ¿no?, de ir a grandes estadios. Y yo te diría que el ambiente que yo vivo cada dos semanas aquí no le tiene nada que envidiar a ningún otro estadio, la verdad. En Turquía en general, la pasión turca es real.
9: Que bé. Doncs aquesta és la història d'Ismael García, el segon entrenador del Galatasaray, un gallec triomfant, fent fortuna al costat d'Okan Buruk, el tècnic del conjunt turc. Como gallego, ets més del Celta, del Depor, o de l'Ourense, no? Tu que ets d'allà, o de quin equip?
8: A ver, puedo tirar por la respuesta fácil y decir que me gusta que le vayan bien a todos los equipos gallegos. Le tengo un cariño especial al Deportivo La Coruña y a la ciudad en sí, porque estuve muchos años allí. Pero, por ejemplo, tengo que reconocer que en los últimos años el proyecto del Celta de Vigo para mí es de los mejorcitos que puede haber hoy en el fútbol español, por cómo están apostando por gente de la cantera, con el entrenador Giraldes, que está haciendo un trabajo espectacular, y bueno, me alegra muchísimo, muchísimo que el Deportivo de la Coruña haya ascendido este año y que haya derbi gallego en primera división, que creo que es lo que merece.
9: Sí, sí, y a més amb un entrenador català, com l'Antonio Hidalgo, que ens n'alegrem moltíssim que li vagin bé les coses després d'aconseguir l'ascens i que estigui fent tan bona temporada de primera, clar que sí. Molt bé.
8: Sin duda.
9: Un plaer conèixer-te, Ismael. Molta sort a partir de demà, si m'ho permets, i que tant de bo vagi molt bé la temporada del Galatasaray.
8: Bueno, esperemos tener suerte también mañana. Muchas gracias. Un abrazo.

0: Aquí está el himno de Galatasaray, ¿eh? Chim bom bom, ¿eh?
1: Chim bom bom.
0: Galata, chim bom bom. Tremendo. Molt bona la història de l'Ismael García, que Marta Clara ens ha mig explicat. Jo m'he sorprès, dic, no ens ho explicarà.
2: Sobta, sí,
0: sí.
2: No?
0: Sí, de dir, mira, doncs apretarem a la min, a veure si, no, si es despista. Sí. No?
2: No és habitual no.
3: No ha descobert la sopa d'all, però que m'ha sorprès que ho digués, sí, Clara.
0: Sí, sí.
2: Exacte, que no és habitual poder escoltar un entrenador... Uh-huh. D'un equip, en aquest cas un ajudant, a poques hores d'enfrontar-se a un rival, i més un rival com el Barça, parlar amb tanta naturalitat de què pensen d'aquest Barça, quines coses poden fer per neutralitzar-los, vull dir, és interessant i sorprèn, la veritat, i s'agraeix.
3: Sí. I sense tòpics, eh?
0: Me n'alegro que no vingui Rafinha. No et diré una altra cosa, crec que sí. Molt bé, xiveu-li demà a la Miner, que estigui atent, que l'atacaran per allà. Apa,
4: jo crec que potser ho sospita, eh?
0: Ah, val,
4: potser ho sospita.
0: Demà més, descanseu, Marta, Clara.
4: Bona nit.
0: Vinga, adéu-siau. Hola, Saperes.
5: Hola, Pariser, què tal? Bona nit.
0: Bona nit. Mira, per tancar la prèvia d'aquest Galatasaray-Barça, el que farem és recordar quan Pedri va aturar el temps en l'última visita del Barça a la Lisa Millem. Serà després de la publicitat. Vinga.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Recordes el teu primer Corsa?
9: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
10: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
11: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
12: Gaudeix-la més enllà dels 5 quilòmetres amb Aromar Hotels i Restaurants i la seva experiència completa de benestar.
13: Hi trobareu una hospitalitat propera, gastronomia de proximitat i un ferm compromís amb l'entorn.
12: Diumenge 18, descobreix l'essència de la Costa Brava amb Aromar Hotels i Restaurants i la cursa de RAC1.
14: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda GEco de Catalunya.
15: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
16: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però apanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
17: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
18: I pot ser tot això sent professional.
17: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: 2 quarts d'una tocada, eh? Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. És trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Això ho fa Nima. Més de 45 anys, eh? Fa que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. I d'experiència en té molt Nima. L'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats a nimaautomoció.com. Queda aquest petit capítol, crec que interessant, de l'última visita del Barça a l'Elisa Millén. Això quan va ser?
5: Doncs mira, va ser el 17 de març del 2022. Tu parlaves d'aquell partit a Turquia.
0: 4 anys i mig,
5: interessant, Aleix, en el sentit que només 2 jugadors tenen l'opció de repetir d'aquell 11 titular que va treure el Barça. Si et sembla, el repassem a la, per alguns potser al Museu dels Horrors.
0: Això era Europa League.
5: Sí.
0: Eliminatòria ja d'Europa League, sí. Eh? Anada i tornada.
5: 11 del Barça. Ter Stegen a la porteria, defensa per Dest, Piqué, Eric García i Jordi Alba. Eric, un dels que podria repetir. Mm. Mig del camp per Busquets, Pedri de Jong. Aquí encara, tot i que Busquets ja no era de la millor època. Compte al davant. Adama Traoré, Aubameyang i Ferran Torres.
3: Aubameyang.
0: Trident.
5: Sí, sí,
3: bona
5: sí.
3: Segona volta aquesta temporada.
5: Cosa. Sí, sí, ho va fer bé.
1: Fredament, fredament, amb noms, està força bé.
5: No, que està bé, però...
1: Sí. Eric García ara és un jugador absolutament...
5: Sí.
1: Piqué...
0: Piqué i Alba està banyada de retirada.
1: Et sobra Dest. Una mica, però Jordi Alba...
0: No, i Busquets Pedri...
1: Des del camp que has dit...
0: Busquets Pedri de Jong hauria de ser top.
5: Perquè estava... Però tot...
1: Vale, i Adam, és veritat que et grinyola, però els altres... Aubameyang, quina campanya va fer?
3: I va marcar allà el primer gol.
1: Clar,
3: o sigui...
0: Sí, sí.
1: Passa que era tota la conjuntura que hi havia. I és veritat que sota pal, jo crec que Ter Stegen estava allà una mica...
5: Sí. Era més el conjunt que no pas el nom...
0: De fet, aquella és la primera temporada de Xavi, però no sencera, no? Perquè Koeman el fan fora a l'octubre del 21. Doncs aquella temporada és la 21-22, que és quan entra Xavi a mitja temporada i fa la remuntada a la Lliga.
3: Debuta a la Champions amb un partit que has de guanyar a casa contra el Benfica.
0: Que empates a 0.
3: Que hi ha una rosca de Demir, que va ser titular.
0: Sí, sí, sí.
3: Una rosca al travesser.
0: Sí.
3: I acabes empatant a 0 i aleshores vas al camp del Bayern
5: i en aquell
0: i a causa l'Europa League i a causa l'Europa League
3: i te'n foten 3.
5: I en aquell mercat d'hivern és quan arriben reforços com Aubameyang, com Ferran o com Adama, que ja juguen a aquella eliminatòria al mes de març. Pel que fa a Galatasaray, que tenia Iñaki Peña cedit com a porter i Domènec Torrent com a entrenador a la banqueta, va jugar divendres contra el Kasimpasa i no va rebatir ni un sol jugador dels que van enfrontar-se al Barça el 2022. Per tant, serà un duel radicalment diferent pel que fa als noms el de demà. El Barça va guanyar aquell partit per 1-2 a l'anada, Marcao va avançar els locals al 29, Pedri i Aubameyang van remuntar amb gols al 39 i al 47. Especialment recordat, ho feies tu abans, el gol del Canari.
19: Ferran Torres a la frontal per De Jong, De Jong, Ferran Torres a l'interior de l'àrea, la posa a la frontal, toca per Pedri, el retall de Pedri, la finta, Pedri, gol! És un gol de crac. Ha aturat el temps. És un ésser humà.
5: Com recordaves tu, aquesta celebració del Pou de ha aturat el temps.
0: El Canari, que aturava el temps.
5: Sí.
0: T'he de dir que ens vam il·lusionar amb l'Europa League en algun moment, no?
3: Home.
0: En algun moment.
3: Sí, clar.
0: En algun moment.
5: El pots il·lusionar amb l'Europa League,
0: però
1: l'eliminació va ser...
5: Ara t'ho va dir.
1: Una mandra, l'Europa League, però...
5: El Barça va caure a la ronda següent perquè va passar aquella eliminatòria. La tornada 0-0, després d'aquell 1-2 a Turquia, amb 3 canvis a l'11. Va jugar Araujo Aleix en defensa per Piqué. Al mig del camp, Nico González va entrar per Busquets i al davant, Memphis Depay per Oba. Els de Xavi van acabar passant ronda, com dèiem, amb aquell empat a 0. El Barça va caure la següent ronda contra l'Eintracht, 1-1 a l'anada.
3: I l'any següent contra el Manchester United.
5: 2-3 al Camp Nou, sí. En el tristament famós partit de la invasió dels aficionats alemanys. Tots dos equips, el Barça i el Galatasaray, van acabar aquella temporada en blanc. El Galatasaray 13è a la Lliga i també va acabar eliminat de la Copa a la cinquena ronda.
0: Val. I pel record, el partit del 94 de la Champions, també, no?
5: També el citava abans el David. Aquest partit, 23 de novembre, cinquè partit de la fase de grups, debut a Sergi Barjuan, en aquell Barça, format per Busquets, Ferrer, Abelardo, Koeman, Sergi, Amor, Guardiola, Vaquero, Eusebio, Risto, Stoichkov i Romario. El 15, el brasiler avança al Barça, però els locals remunten amb un gol de Hakan Şükür, mític davanter del Galatasaray, de penal al 72, i el 88 amb una pilota bombada d'Arif que se l'acaba passant Carles Busquets.
0: Així ho vivien els turcs.
5: És la bogeria dels turcs, per si algú no té present aquest gol de Carles Busquets, malauradament va anar reculant.
1: Es foten la pilota
5: una,
1: dins,
5: una
1: no?
5: pilota aèria i quan la bloca...
0: Entra dins.
5: Està dins i l'acaba traient a fora, sí. Però... Vaja.
0: És l'any d'Atenes, aquella Copa d'Europa és l'any que acaba Atenes, no?
3: L'any del penal de Jukic i la final d'Atenes.
0: Clar, la quarta de Lliga de Cruyff i després la derrota dolorosa d'Atenes amb el Milan. Bé, molt bé, grans records. Esperem que demà vagi bé la cosa contra el Galatasaray a la Lisa Millen. Molt bé, sort al Barça, no? A partir de les 8 ens hi posem amb el Pou demà, tota la prèvia, i a les 9 arrenca aquest Galatasaray-Barça. Ara repassarem la resta de partits de demà, que n'hi ha alguns interessants, com dèiem a l'inici, l'Atlético-Manchester United, bon partit al Metropolitano, hi ha un Villarreal-Nàpols també, a l'Estadi de la Ceràmica, i un Arsenal-Lilla. Hi ha un Viking noruec Bayern de Múnich, també demà, Bayern de Múnich, perdoneu, però bé, sense més. És una jornada que jo crec que dimecres és més interessant amb el City-PSG. Dimecres el City-PSG és un gran partit. I el Roma-Madrid, tal com està el Madrid dimecres, també és un bon partit. Evidentment, dimecres amb el Molló farem la Champions a RAC1 i viurem aquest Roma-Madrid i aquest City-PSG, entre d'altres. Esteu a punt per atacar tertúlia?
19: Home,
5: vinga, va.
1: Assitxant, sí.
0: Som-hi, fole. Pel broc gros, amb el David Broc, tancarem tertúlia.

0: The Low Rider.
1: Pel broc gros.
0: The Low Rider is a little higher.
2: És ja la sisena...
3: Bona nit,
2: edició d'aquesta secció.
3: Sí, estava a punt de completar el primer 11.
2: Sí.
3: El primer 11 màgic d'aquest any.
2: Clar, això serà ja el novembre, el primer 11.
3: Sí, no ho he calculat, però sí. Ja buscarem la banqueta i...
2: Deixa'm fer l'alineació de moment que portem. Hem pentinat Figo com a top, el número 1. I després ja hem anat a Emmanuel Petit.
4: Encara el recordes, Petit?
3: El fucker de la taula.
2: Sí, sí, ja està. No, recordem aquella taula de billar. Emmanuel Petit, Arda Turán, llançador de botes, també l'hem pentinat. Artur Melo, va acabar...
3: Verd.
4: Un membre.
2: I l'altre dia, Kevin Prince Boateng, ballador de Michael Jackson.
3: Sí,
5: en un moment com aquest, quina necessitat d'embrutar.
3: Però és una manera de tancar i tu quedar-te tranquil, perquè dius, demà a Turquia no tenim res d'això. Tenim gent que competent, no? Tenim gent que...
2: Vas prometre, Boateng, amb 4 partits al Barça, va ser campió de Lliga,
3: sí.
2: I tu vas dir, portaré un jugador que ha jugat menys partits en una temporada,
3: sí,
2: i és campió de Lliga amb el Barça.
3: Té un mèrit increïble, i jo per això el respecto i em sembla un personatge de culte, icònic. No diré el nom, perquè vull que els oients sentin la presentació que fa Andoni Zubizarreta en el seu moment del jugador.
2: Això és una pista, a època de Zubi, com a director esportiu.
3: I valorin ells mateixos.
2: Val.
6: Douglas es un jugador que juega en banda derecha, es un jugador que nosotros seguimos desde el año 2012, que él esta mañana cuando se lo he dicho se ha sorprendido. Desde el año 2012 tenemos informes suyos, porque es una posición que para nosotros es muy importante, la de los laterales, por la incorporación, por la parte defensiva evidentemente. Es un jugador que tiene un buen perfil defensivo. Es un jugador que se proyecta bien al ataque, tiene una buena técnica con la derecha, pero también con la izquierda es capaz de poner buenos centros y buenos pases, capacidad asociativa para poder jugar junto con la gente del medio campo. Es un jugador de buena
3: técnica. La paroteca, a mí no m'aguanta ni una semana. A mi em traia una cosa de fa...
2: Tu me'l vens així i jo te'l compro.
3: Clar.
2: Si el seguien des del 2012 i el fitxen al 14, no?
3: Arriba a l'agost del 14.
7: Però Grinyola, que el mateix jugador es va sorprendre quan li va dir...
3: Aquí no, és
7: clar,
3: que aquí
7: tenim una... Sí. Saps? Aquí ja dius...
3: És la trucada, ostres, que mai esperes, no? O sigui, vull dir, és quan et truca la noia més guapa de la classe, no?
2: No. Què fas? Potser va pensar, llamamos de Barcelona. Barcelona de Guayaquil.
3: Sí,
2: no.
3: Sí, no. Jo parlo una confusió claríssima. Però en aquesta presentació, Zubi...
2: No faltem, sisplau. Jo és que ara m'he sentit malament. No faltem.
3: No faltarem. T'ho prometo que no. Però en aquesta presentació, Zubi té una mitja rialla a la cara. I això és cert, perquè el vídeo el podeu trobar a YouTube. És aquella rialla de... Hòstia, me l'han colat, però me l'he de menjar amb patates. I l'he de presentar aquí perquè és el que hi ha, no? Aleshores, ell venia, o sigui, ho ha explicat Zubi com el lateral dret substitut de Dani Alves, que en aquell moment era el titular de Barça i que es pressuposava que no seguiria i que, per si de cas, hi havia una proposta de futur. I li pregunten a Alves què li sembla a Douglas.
8: Douglas es un gran jugador y yo tengo certeza que si y desejo que o Barcelona contrate, porque está contratando grandes jogadores nessa equipe, nesse clube sempre são bem-vindos, jogadores que vai aumentar o nível de competitividade aqui, eles são cada vez mais bem-vindos aquí.
3: Teniu clar que Alves no sabia qui era Douglas.
2: No tenia ni idea.
3: I li pregunten...
2: Fot una trucada de violí.
3: I diu, un gran jugador... La cara que té està... No sé de qui estic parlant.
2: Exacte.
3: A veure què m'invento ara mateix.
2: Sobre algú que és brasileño.
3: Sobre la marxa.
7: Un patriota brasileño, no parlarem malament d'ell.
3: Ven la moto com pot, perquè li estan dient, no, aquest tio sabe el futur Dani Alves del Barça. I sí. El tio s'ho creu, eh? O sigui, o intenta vendre-ho. Vull dir que aquí Dani Alves està encertadíssim, perquè t'està venent el jugador sense saber ni qui és. I ell, quan arriba, he buscat les portades de Mundo Deportivo i d'Esport d'aquell moment de la presentació, el mateix titular, Vull ser el nou Dani Alves. Imagina't.
2: Ens ho van creure, no?
3: L'ambició de Douglas,
7: ficava alt,
3: que quan arriba diu, vull ser el nou Dani Alves. Se'ls ha de tenir grossos, per venir aquí i això, i a la teva presentació i una mica...
2: T'has començat a ser incòmode, ja.
3: No, però és que la història és pitjora, ho dic perquè això encara...
2: M'imagino.
3: Aleshores, a veure, aquí hi ha una cosa que és històrica, que és... Jo no sé si el Bernabéu hi era, perquè potser és la presentació oficial de Douglas quan surt al camp, a la gespa del Camp Nou.
5: Sí, que comença...
3: Comença a fer tocs,
5: sí.
3: I en fa tres.
5: Sí.
3: Tres, eh?
2: I li cau la pilota.
3: I aleshores hi ha una gravació que circula per internet boníssima, que és la gravació dels periodistes que estan gravant i comencen a parlar entre ells.
5: Que estem veient.
3: I se sent una veu que diu... Ui...
2: Heu d'afinar...
3: Heu d'afinar l'orella, perquè se sent... Però s'entén tot.
2: Val, a veure, atenció.
1: Mejor con la cabeza.
3: Hòstia, nen, per mi és...
1: Me'n
5: recordo d'això.
1: Mejor con la cabeza.
7: Tal, ui. Li van posar l'himne i tot, eh?
3: Per sí, no, hi havia gent, hi havia una, potser, no sé, 300 persones.
7: Sí, van obrir l'estadi.
3: Van obrir l'estadi, gent aclamant-lo, gent que no sabia qui era. És meravellós. Mm. O sigui, ves a l'escudo, Douglas, ves a l'escudo.
9: És per buscar, eh? Jo vaig ser a la presentació de Douglas al Camp Nou,
5: El record que en queda... és que en un partit de Copa contra l'Elx, després del problema que tenen Luis Enrique i Messi, a Noeta, va ser titular.
3: Va jugar titular.
5: I aquell dia a la grada, que encara es podia fer aquestes coses, vaig fer un reportatge per la televisió de la multitud de socis del Barça que es van passar tot el partit dient Douglas, balón de oro,
3: Guanya
5: el Barça. Perquè clar, has dit lliga. No, guanya, té un triplet.
3: No, és que ara vaig als números.
9: És que té un triplet.
3: Ara vaig als números perquè...
7: La primera de Luis Enrique.
5: Això devia ser post-Anoeta.
2: Post-Anoeta.
5: Un partit contra l'Atlètico.
2: I abans de l'Atlético. Però ell arriba aquell agost. Ell arriba a l'agost del 14 i Anoeta és el gener del 15. Però és aquella temporada del triplet. Sí.
3: Aleshores, anem als números, que és el que ens interessa. Perquè jo vaig dir, Boateng no és el jugador que menys partits ha jugat guanyant un títol. És Douglas que la Champions League de la 2014-2015 juga 0 minuts. Sí, és un tio que té una Champions sense haver jugat ni un minut.
7: Com Ter Stegen.
3: Bueno, sí, però a veure, diguéssim que no seria el mateix...
7: Recordeu que jugava Bravo?
1: Bravo.
7: Sí. O al revés, no? Bravo, perdó.
5: Ter Stegen jugava a la Champions.
7: Bravo, és al revés. Bravo.
3: Diguéssim que seria diferent.
7: Ter Stegen jugava a la Champions i Bravo jugava a la
5: Champions. Va jugar tot.
3: Sí, el tio s'embutxacà una Champions... O sigui, sense posar-se el pantaló curt. Per mi això, o sigui...
5: Estava... Hauríem de buscar això.
3: No, per mi estava als altars de passatges de culte.
7: Té un fitxatge, perquè si dius, no, és que és un jove...
3: És un tio que arriba a l'agost i no juga ni un minut. Després, la Lliga, aquella mateixa Lliga, juga 3 partits, però només un com a titular.
1: Una Màlaga.
2: Aquesta, sí.
9: I Màlaga?
5: No. El de Màlaga...
7: No, sí, crec que el rum va ser tremendo. Però crec que el canvien,
1: No va encara res.
9: No va acabar.
3: En total, jo recordo 100 minuts. Una lliga, 100 minuts, que em sembla...
5: Era de Copa Màlaga, pot ser?
3: No, era lliga.
9: Juga mitja part, em sembla.
5: Mitja part.
3: I a la següent lliga, atenció, perquè...
9: I lesionat, em sembla. Amb alguna molèstia.
3: La segona lliga juga 34 minuts. Una lliga en 34 minuts. O sigui,
2: té dues lligues,
3: Té dues lligues. No, és que té millor palmarès que molts cracs de la història del Barça. O sigui, és un tio que es va emportar dues Copes del Rei.
2: Increïble.
3: Dues Copes del Rei, aquí sí que va jugar, perquè clar, eren partits d'aquests de primera ronda o segona ronda.
2: Ja, amb el format anterior, encara.
3: Format anterior, que aleshores jugava contra el que deia ell, no? Tocava un partit random i tu podies jugar... I ja està, però o sigui, zero partits.
2: El podem sentir a Douglas o no?
3: Anem a sentir les seves declaracions a la presentació.
2: Atenció.
10: Tengo mucho a aprender, quiero aprender aquí. Es un nivel de juego muy diferente que do Brasil. Es un juego más táctico, entonces quiero trabajar bastante para estar conquistando ese camino.
2: No poseu música a las declaraciones.
3: Fixa't que digo.
2: Yo no suporto, digo.
3: Tengo que trabajar mucho.
2: Sí.
7: Vengo a aprender.
9: Tengo que aprender mucho.
7: Es que ya tú sabes.
3: Y el tipo de juego es muy diferente con Dien.
9: Muy estático.
3: Ya veureu a qué os espera.
9: Es muy estático.
3: El tercer día ya os cagareu en mí.
5: Algú del joc de posició i va dir és muy estàtic.
3: Clar. Ell va arribar allà com dient... O sigui, a vegades això passa, el síndrome de l'impostor ens passa a tots, que a vegades ets a un lloc que dius hòstia, què foto aquí? Però jo vaig trincant, saps?
5: Home,
3: o sigui,
5: clar, tu vas tirant.
3: Endavant. Però ell el primer dia ja va veure i es va ensumar que la cosa no aniria bé. I efectivament no va anar bé perquè el van cedir després d'estar al Barça dues temporades, el cedeixen a l'Sporting de Gijón, que és on té, per mi... el millor moment de la carrera de Douglas al futbol.
9: Mm. Per rendiment.
3: Que no és el camp de futbol, no és el terreny de joc. Perquè podrien ser que és l'únic tio que es lesiona dormint. Sí. A l'autocar de l'equip.
2: En un desplaçament.
3: En un desplaçament.
9: El gluti.
3: Sí, el gluti, el cul. El tio es veu que està en una mala postura.
2: Assegut a l'autocar.
3: A l'autocar, vés a saber què estava fent.
2: I es fa lesió muscular al gluti.
3: I el tio, quan van arribar i es va despertar del viatge, el tio estava trencat. O sigui...
7: Una punxada al gluti.
3: No. I que no sabien com s'havia fet. I és que el paio estava clapant.
5: No baixo del bus, jo.
3: No, i aleshores... És això, o sigui, veníem d'Artur Melo, que és un tio que es va lesionar perquè, precisament, no dormia.
2: I
9: la tenia verda. I
3: era un tio que es lesiona dormint perquè, a més, diguéssim que no tenia una vida... Tot i que m'han arribat veus.
2: Ah.
3: I això m'ha arribat dos d'aquesta mateixa redacció,
2: ah,
3: que era un tiracanyes consumat, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí. O sigui, diguéssim que amb poc èxit, també s'ha de dir. O sigui, no era...
9: Hòstia, tampoc, eh? Ni...
3: Era Artur Melo. Però que era un tio que llançava...
2: Que intentava, intentava.
3: Llançava molta canya, aprofitant la seva condició de jugador de Barça, efímer, i poc valorat, no? I aleshores, vull acabar amb això, perquè ell acaba la seva carrera amb 32 anys perquè no troba equip. Cosa que...
2: Sí, està retirat, actualment.
3: Està retirat perquè no va trobar equip quan ho va deixar.
9: Però clar, fins als 32, amb el currículum que has explicat, arribar als 32...
3: No, a mi se m'envia.
9: No està malament,
2: amb el Barça,
3: Ell va enganyar a Besiktas, va enganyar... Uns
2: dues temporades amb el Barça, 8 partits en total, en dues temporades, o 8 estonetes, i a l'Sporting a primera, perquè amb l'Sporting el cedeixen a primera, juga 23 partits, que encara...
3: No, l'Sporting no va fer malament del
9: tot. No va fer malament del tot.
2: I 3 gols va fer l'Sporting.
3: No, però era el seu nivell, és a dir, que sí que tenia sentit que amb un equip com l'Sporting pogués jugar...
2: Però després va anar al Benfica, que juga 11 partits, al Sivas Sport. El Sivasspor en juga 32, que aquí és el seu zènit, sí. I el Besiktas 7 partidets i ja està.
3: El Benfica el torna, eh? Saps allò quan et ven una cosa que no està bé i tornes
2: al piquet?
3: El piquet, abans el van tornar. I aleshores ell acaba amb un incident al Brasil amb una pistola disparant a...
2: Ah.
3: Sí, ell està a la festa una nit amb la seva dona i gent amb un port nàutic i aleshores no se sap ben bé què passa, però acaba amb una pistola. El que passa totes les nits.
9: Estava Arda per allà,
3: pipa. No? No hi era Arda, però és una connexió molt bona amb aquest equip que estem fent.
2: Però ell, ell acaba amb una pistola a les mans,
3: sí,
2: disparant
3: un tetraire,
2: al cel.
3: Acaba detingut per la policia de Brasil.
2: Ostres.
3: Sense anar a la presó, evidentment, ni res, però amb càrrecs i tota la història. No se sap ben bé. La mare, la pistola està al nom de la seva mare.
2: Ostres.
3: I també és un tema interessant.
2: Té un documental.
3: I m'agradaria acabar aquesta història amb el tema del fitxatge, que és, i això tu ho sabràs, Pariser, perquè tu vas entrevistar André Curí, que
2: sí,
3: és cèlebre intermediari, figura una mica...
2: Fa uns anys i li vam preguntar per molts fitxatges que havia fet ell o que havia intermediat ell pel Barça, un dels quals Douglas. Sí.
3: I tu li vas preguntar per Douglas.
2: Sí.
3: I aleshores ell ens va contestar això.
11: No, además de informar que no tenía nivel, el club quería cerrar la operación por 12 millones. Yo decía, no, yo voy a San Paulo y ficho a este jugador por 4. Pero ya estoy explicando que no lo fiches porque no va a jugar aquí. Pero entrenador y la secretaría técnica en la época lo quería porque lo quería. Y íbamos a Brasil y fichemos jugador por 4 millones, no por 12.
2: Sí, ell diu que presenta informes al Barça de que no té nivell i el Barça diu que volia pagar-ne 12.
3: A mi aquesta declaració és històrica.
9: No, ara, en tot cas, Curit diu, no serveix per res, però si vols te'l porto,
3: no fitxeu, però si voleu fitxar, ja vaig jo.
2: Però cobro. Ara, tira molta merda i posa l'ombra del dubte aquí.
12: Ara, una pudor tremenda. O sigui, el tio que tens al Brasil t'està dient que no té nivell.
3: No, et diu,
9: no, que sí, lo querien.
3: No el fitxis.
9: Lo querien.
3: Ara, el voleu fitxar?
12: Sí, sí.
3: Vaig jo
2: amb la comissió.
3: És aquella, no?
9: Que quan va sortir la notícia, els mitjans d'allà i l'afició...
2: Al·lucinaven.
9: El Pau Ramírez, que el teníem al Brasil.
3: Però què esteu fent?
9: Entrava i deia que no té nivell.
2: Trucada al primer toc, 2014, era trucada al primer toc amb el Raúl.
12: Hi havia una pista, Fernando, que normalment quan passa això, què fas? Si no jugues un jugador, entres a YouTube...
3: No. I no hi havia res, no?
9: No hi havia cap jugada, tio. No sortia res, de dubte.
3: Ara saps que hi ha YouTube?
12: No pot ser. Si un jugador al Brasil no sortia del São Paulo, no sortia res.
9: A mi el que m'estranya, sobretot del que diu Curí i de la història en general, és que precisament tu dius Luis Enrique no sembla un tio el que se la puguis clavar fàcilment.
3: No.
9: Ni la seva reacció pugui ser tranquil·la si veus que li han clavat un allò...
12: Jo crec que
9: en
12: això els vas deixar fer.
9: Bueno, clar, però amb Luis Enrique m'estranya, perquè dius, al final volia un suplent de Dani Alves, que jugava sempre, doncs pot lesionar.
3: Aquest era l'objectiu,
9: Ostres, i que li portin aquesta toia...
3: Però un tio entranyable, que a més tu dius que no hi havia vídeos a YouTube quan el van voler... Ara n'hi ha molts. Fixa't tu com canvia la història. Hi ha molts vídeos a YouTube d'homenatge a les pitjors jugades que va fer, el Douglas...
9: No totes acabaven bé, oi?
3: El Douglas que encaixa en aquesta secció. O sigui, el nostre Douglas.
2: Un cromo més al Procross.
12: Dos anys amb Messi i Suárez al vestidor.
3: Sí, sí.
12: Li dóna per un llibre.
3: I títols a punta part.
2: No tothom ho pot dir.
3: Sí, sí.
2: Molt bé, dilluns que ve més, eh?
3: Sí,
2: no abaixis el nivell, que estem a punt de fer el primer 11 històric.
3: Està costant, eh? Està costant mantenir el nivell, eh?
9: Ara et diré el nom d'un jugador que també li va sobtar quan el va trucar al Barça.
2: Val. En privat.
13: Has de buscar un porter.
2: Clar,
3: ja trobarem. Sí, tinc un parell de porters, ja.
2: Val.
3: Saps que... Sí, volia mantenir una mica el llistó de perles.
2: No? Si algun oient ens vol dir algun jugador que ell recordi allò que és un bluff, fitxatge frustrat, tu diràs a @racu.net, allà mirarem i potser li passarem...
3: I si vol fer el guió, que el faci.
2: La llista. gràcies, Raúl Llimós, Fernando Polo, David Berrabeu.
9: Adéu, vinga,
2: que vagi bé. Bro, gràcies. Vinga, adéu, Saperes.
9: Que vagi bé, bona nit.
2: Fins ara. Una pausa i repassem la resta de la jornada de demà a la Champions.
13: RAC 1. A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
14: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHS. Per gaudir de cada trajecte ara des de 23.230 euros. I amb els tres primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Omoda ja Eco Autovivo Sant Boi.
15: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
16: Et vas quedar sense ordinador? Torna al Kit Digital, que aquest cop no se t'escapi. Ordinador amb facturació o web per al teu negoci. Prepara ara la teva sol·licitud sense

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Estadio no acabarà amb la final, el Metropolitano. I de si això, de si el fet de jugar a casa una hipotètica final, havent arribat la temporada passada a les semifinals, és una pressió afegida, el Xolo no en vol ni sentir a parlar.
2: Siempre hay la situación de que si llegan a la final, vamos a la realidad es el día a día, el día partido a partido. No alimentemos situaciones que se generan, obviamente, fácilmente, diciendo, y si llegamos a la final, no, vamos al partido a partido, que en eso somos fuertes.
1: L'Atlético arriba al partit amb un bon estat anímic, és segon a la Lliga, porta 4 victòries seguides. De fet, des de la derrota a Anfield ho ha guanyat absolutament tot. El Xolo va fer rotacions diumenge, per tant, arriba amb els jugadors descansats, sense baixes, una situació molt diferent de la del Manchester United. Avui Carrick ha confirmat les baixes de Kobbie Mainoo i Luke Shaw, que s'afegeixen a les que ja sabíem de Patrick Dorgu, Masraoui, Sesko i Ugarte. En canvi, pel que fa als Red Devils, De Ligt sí que s'ha recuperat a temps. United, que no només pel que fa a les baixes, està en hores baixes, perquè ha guanyat només un partit en 6 jornades a la Premier i està ara mateix a més punts d'Europa que no pas del descens.
3: Sí, però va començar la Champions amb victòria, això com a mínim ho ha salvat i té 3 punts al Manchester United. A les 9, aquest Atlético United, i a les 9 també a la Ceràmica Villarreal-Nàpols.
1: Amb l'oportunitat pels d'Íñigo Pérez de recuperar-se de la derrota de dissabte al Bernabéu i també de la derrota en la primera jornada d'aquesta Champions. Recordo que va perdre 3-2 al camp del Borussia Dortmund, igual que el seu rival de demà, el Nàpols, que també buscarà els primers punts després de perdre per la mínima contra l'actual subcampió, l'Arsenal de Mikel Arteta, per 0-1. La situació a la Lliga d'un equip i l'altre no és gaire diferent. El Villarreal només ha guanyat 2 partits en 8 jornades contra el Llevant i el Màlaga, i el Nàpols a Itàlia n'ha guanyat 3. Tots dos estan més o menys a mitja taula. Pel que fa al capítol de baixes, Íñigo Pérez té les de Bucaran i Nicolás Pepe. Al Nàpols, les d'Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara, Constantino Favasoli i Alisson Santos.
3: Una jornada demà que arrencarà a 3:15 de la tarda amb el Lens Sporting de Portugal i el Saba de l'Azerbaidjan contra l'Eslavia de Praga. I a les 9, a banda dels partits del Barça, l'Atlético i el Villarreal, també tindrem l'Arsenal Lilla, l'Inter de Milà Bruges, el Leipzig PSV Eindhoven i el Viking Bayern de Múnich. Tot això demà ho viurem mentre fem el Barça juga a RAC1. Gràcies, Jové.
1: Fins ara.
3: Fins ara. La última pausa que ens queda, i de seguida anem a Tenerife i parlem de l'Eurolliga, que demà també tenim partit al Palau Blaugrana.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
5: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
6: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
7: RAC1, emissora oficial.
8: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
9: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
10: El diumenge 18, vine a gaudir d'una gran jornada esportiva. L'esport ens ajuda a viure bé i amb salut. I l'activitat física inclou a tothom que vulgui participar. Ens acosta i ens fa iguals.
11: La cursa de RAC1 compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la

0: Màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
1: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
2: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
3: De seguida tanquem el Tuïres d'avui. Abans, com dèiem, ens quedava fer un últim pas per Tenerife amb el Miquel Agut. Hola, Agut, de nou.
4: Quina il·lusió que em donis pas amb aquesta sintonia a l'Eix Parisi, la meva preferida del Tuïres.
3: Ja ho sé que t'agrada molt aquesta.
4: Son de paz, és fantàstic.
3: Son de paz, sí, sí, marxarem a dormir en Son de paz.
4: Correcte.
3: A veure, hem sentit abans a Alejandro Francés, que li podies fer una entrevista tet a tet, aquests 3 minuts després de l'empat. Evidentment, el Girona que no acaba amb bones sensacions perquè ha començat guanyant. Què n'ha dit a la sala de premsa Quique Álvarez?
4: Doncs tampoc no estava gaire content. Diu que han començat bé, però que després s'han deixat anar i que han desaprofitat una bona oportunitat per sumar 3 punts.
5: Crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol evitable.
4: I si està descontent amb alguna part del joc és amb l'ofensiva. En aquesta resposta ha recalcat que si alguna part de l'equip no li ha fet el pes és la dels jugadors de davant que han de marcar les diferències a priori.
5: No hem estat fins, sobretot en els jugadors ofensius o jugadors que han de marcar la diferència, i bueno, una llàstima perquè bueno, és com dius, jo crec que sobretot el que més greu em sap és aquesta primera part no haver tingut aquesta d'allò d'anar per ells.
4: El Girona, que té 15 punts de 27 disputats, més o menys el 50% pelat, i que sabrem si amb Gazzaniga o sense durant la setmana, en teoria sortirem de dubtes. Diumenge rebrà l'Andorra a la desena jornada a Montilivi a 6:45.
3: Sí, sí, diumenge a 6:45 Girona-Andorra, i diumenge a les 9 de la nit Burgos-Sabadell, per tant els dos catalans de segona que juguen diumenge pràcticament de forma consecutiva. A veure si es fa bo aquest puntet, no?, amb una victòria a casa, Miquel, contra l'Andorra. Sí. I el Girona continua en aquesta zona alta. És que de fet el Girona està a 6 punts de l'ascens directe, a un punt del playoff d'ascens. Vull dir que sí, avui es podia haver guanyat, però és un mal menor, entre cometes, no?
4: Veient saps com què està. Passa? A l'Eix, que fora de casa hi ha una pauta que es repeteix, que és que moltes vegades l'equip s'avança però no controla els partits i qualsevol rival se li enfila les barbes. A casa és una altra cosa. El nivell de joc cal s'allarga més temps, però fora de casa falta control, falta un punt de lucidesa, falten diverses coses que de moment doncs, els resultats estan sortint, avui no, perquè no has guanyat, però les sensacions no acaben de ser rodones. Aquest és el problema, però vaja, són 9 jornades, aquesta lliga en té 42, per tant, encara queden molts partits i molts punts per jugar-se, i tant de bo que el Girona pugui pujar directament a primera divisió.
3: Molt bé, bon viatge a tornada, Mollallo, una abraçada.
4: Gràcies, rei, una abraçada.
3: Ha estat fent la transmissió del Tenerife Girona al Xavi Puig, també. El tornem a tenir aquí a l'estudi. Hola, Puig.
6: Hola, bona nit.
3: Per parlar una mica de bàsquet, d'aquesta Eurolliga, perquè demà tenim Champions pel Barça de futbol masculí i Eurolliga pel Barça de bàsquet, que jugarà al Palau la cinquena jornada.
6: Sí, cinquena jornada, coincidint amb el partit del Barça al camp del Galatasaray. Serà 9:15 aquest partit contra el Maccabi Tel Aviv al Palau Blaugrana, i amb el públic a les graderies contra un equip israelià, cosa que no passava la temporada passada. Declarat, això sí, d'alt risc per antiviolència. Els Blaugrana, amb 2 victòries i 2 derrotes de moment, venen de perdre l'últim partit a Europa a casa contra els Alguiris. L'entrenador Alexander Sekulic demana el suport de l'afició.
7: I believe that playing home...
8: Crec que jugar a casa, en un pavelló ple, amb el nivell de soroll que vam tenir contra el València, el rival ho nota, i a nosaltres ens ajuda molt. Per això jo espero i demano als aficionats que vinguin i ens animin durant el partit. Serà molt important per nosaltres.
7: to come to support us in this game, it's going to be important for us.
6: Recordem que l'últim partit d'Eurolliga al Palau només hi havia 4.300 espectadors a les graderies. Un Barça que tornarà a jugar a casa divendres, també contra el vigent campió d'Europa, l'Olympiacos. També demà Milà-Reial Madrid, el Madrid que avui ha tingut una mala notícia. Gavi Deck haurà de passar pel quiròfan per solucionar els seus problemes a l'espatlla esquerra i alguns mitjans de Madrid asseguren que haurà d'estar entre 5 i 6 mesos de baixa. També demà València-Olympiacos i Baskonia-Dubai, a més d'un Partizan Panathinaikos o un Fenerbahçe Žalgiris com altres partits destacats. Recordem que Panathinaikos i València són els dos únics equips invictes després de 4 jornades.
3: Demà també tenim partits del Manresa i el Girona a Europa.
6: A l'Eurocup, el Quintanàs Manresa visita la pista del Basaksehir Turk a les 6 de la tarda. Els manresans, de moment, una victòria i una derrota a la classificació. I a la FIBA Europe Cup, el Fiat Girona juga a 8:45 a la pista de l'Ostende Belga. Els gironins van guanyar el primer partit jugat a Fontejau.
9: Winamax, el més important és guanyar.
3: Molta sort, doncs, a tots els equips catalans de bàsquet que demà tenen competició europea. Ens queda, com sempre, l'últim minut per repassar d'altres resultats o històries d'aquest dilluns, o pensant ja en el dimarts, Puig.
6: Sí, alguns resultats de segona divisió. Un Valladolid 5, Albacete 0. Era el debut de Josep Echeverría a la banqueta de l'Albacete. No ha estat molt reeixit. Burgos 0, Granada 1 i Oviedo 3, Eibar 1. La primera federació ha perdut al Sant Andreu 1-0 al camp de l'Hèrcules. Hem tingut un partit a la Premier, un Coventry 4, Newcastle 1 i 2 a Itàlia, un Atalanta 3, Venezia 1 i Torino 2, Udinese 1. El Mundial Masculí d'Hockey Patins, la selecció espanyola amb 9 catalans, ha debutat amb victòria contra Itàlia per 3-2 amb 3 gols de Pau Bargalló. Demà la segona jornada, Espanya-Portugal a 10:45 de la nit. El Masters 1000 de Xangai, Alcaraz eliminat als setzens de final contra el belga Berks en 2 sets. Sí que ha passat ronda Jodar, que ha eliminat Lehechka. En waterpolo, el Mataró ha guanyat la Supercopa d'Espanya femenina, derrotat per 15-5 al Sant Andreu a la final, i a més avui s'han sortejat les fases de grup de diverses competicions europees de waterpolo. A la Champions femenina, el Mataró serà el grup A amb el Cebeta Dezan, l'UBC Budapest i el Magna. El Sant Andreu i el Catalunya comparteixen el grup B amb el Trieste i el Buliagmeni. El Terrassa, el grup C, amb l'Olympiacos, l'Ennikos i l'Horizonte Catania. I el Sabadell va al grup D amb el 6 Roma, el Rapallo i el Ferencváros. I també sortejats els grups de l'Eurocup masculina, on el Terrassa i el Barcelona comparteixen grup amb la Polònia Mirnis grec i l'Apolo de Geòrgia. I demà el Freiking Granollers juga a la pista de l'Agua Santos portuguès a la tercera jornada de la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans són segons de grup amb 2 punts, mentre que els portuguesos n'han sumat un dels primers 4.
3: Molta teca aquesta setmana també en el món poliesportiu. Perfecte, gràcies, Puig.
6: Bona nit.
10: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
9: Winamax. El més important és guanyar.
11: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
2: A RAC 1, tu diràs.
12: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
9: Winamax, el més important és guanyar.
11: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
13: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
3: I fins aquí, avui, que demà tenim molta teca amb la Champions i dimecres també és una setmana intensa. Gràcies a la Laia Biurrun, que l'hem tingut avui a la part tècnica, i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva, nit de Champions, des de les 8 ja, amb el Pou i tota la gent del Barça jugar a RAC1, la prèvia del Galatasaray-Barça, a les 9 al partit, i quan acabin les rodes de premsa i les declaracions cap a 11:45 de la matinada, arrencarem un Tu diràs per analitzar aquesta segona jornada de Champions pel Barça, la primera sortida del Barça en aquesta competició europea. Serà un gran dimarts de Champions. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu, bona nit.
14: diràs.
15: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
16: Bona nit, passant 10 minuts de la 1. Aquest dimarts, continuaran les afectacions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per l'incendi d'un tren que ha obligat a tallar el servei durant gairebé 5 hores. La circulació de tren s'ha restablert cap a les 9 de la nit, però a aquesta hora continuen les incidències i alguns usuaris denuncien a les xarxes que continuen aturats a la zona on hi ha hagut l'incendi, a l'Aragó, i que encara a aquesta hora no han arribat al seu destí. El director general adjunt de Renfe, Sergio Bueno, ja admetia que aquest dimarts continuaran les incidències y ha reconegut que no saben cuándo restablirá al servei amb normalitat.
17: La situación ha sido compleja en tanto en cuanto ha sido un punto de difícil acceso al estar en rampa, pero no ha habido ningún problema de seguridad ni de afectación a las personas viajeras más allá del inconveniente de la necesidad de verse evacuadas por esta situación que se ha vivido a lo largo del viaje.
16: El foc ha passat a primera hora de la tarda en un tren de Renfe on hi anaven prop de 300 persones. Com ara sentíem, no hi ha hagut ferits, però com dèiem, ha obligat a tallar l'alta velocitat i ha deixat més de 13.000 persones a l'estacada. Els qui s'han endut la pitjor part, però, han estat els 5.000 passatgers que en aquell moment eren dins d'algun dels trens de TGV, de Renfe, d'Irio o de Ouigo i que, com dèiem, a aquesta hora continuen alguns d'ells esperant arribar al seu destí i que han quedat durant hores aturats, sobretot en estacions intermèdies. La incidència ha afectat almenys una quarantena de trens, 33 de Renfe, almenys 4 més d'Irio i diversos trens de Ouigo. Aquestes dues últimes companyies, però, no han informat del nombre exacte de trens afectats. En el cas d'Irio, sí que ha posat autobusos pels seus passatgers, que han quedat penjats, i també retornarà els bitllets a tots aquells qui ho demanin. La incidència ha passat en plena operació tornada del cap de setmana llarg del Pilar, afectant, evidentment, milers de persones que tornaven a casa. A les carreteres, per cert, 3 motoristes han mort en menys de 48 hores. El 40% dels morts a les carreteres aquest any eren motoristes. Des de principis d'any han mort 99 persones i 39 d'ells anaven dalt d'una moto. I els Reis d'Espanya viatjaran a Ceuta aquest dimarts. Serà una visita inèdita perquè és la primera de Felip VI com a cap d'estat a la ciutat autònoma, l'última del seu pare Joan Carles I fa gairebé 19 anys. Els Reis hi arribaran al migdia i faran nit, i dimecres visitaran Melilla. De moment, el Marroc no n'ha dit ni piu, però l'últim cop que un monarca espanyol va anar al Marroc va acabar amb aquest país, amb el Marroc, tancant la frontera com a represàlia. Ceuta, justament, ha estat una de les protagonistes dels actes oficials del 12 d'octubre que s'han fet aquest dilluns a Madrid i continua centrant la precampanya electoral de partits com Vox i del PP. Justament hem sabut fa poca estona que el Partit Popular ha demanat la dimissió de l'alcalde d'Algeciras, José Ignacio Landaluce, que és del PP, del seu partit, per les dues acusacions que ha rebut d'agressions sexuals. Justament aquest dilluns el Front Ampli ha escollit oficialment Ada Colau com a candidata a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Ha estat després que Gabriel Rufián hi tanqués la porta a sumar-se al projecte. Rufián, que serà el candidat d'Esquerra, i aquest dimarts els republicans han confirmat l'acord amb Podem per anar de bracet a les eleccions. Podem no es presentarà a Catalunya i Esquerra inclourà membres d'aquest partit a les seves llistes. Malgrat tot, el Front Ampli manté la mà estesa a Podem perquè s'afegeixi a la coalició d'esquerres. I un últim punt abans dels esports, perquè ha mort als 34 anys l'actor R.J. Mitte, conegut per interpretar el fill de Walter White a la sèrie Breaking Bad. Mitte tenia paràlisi cerebral des que tenia 3 anys, però això no li va impedir fer-se un lloc al món de la televisió i, evidentment, participar en una de les sèries més aclamades i més vistes de la història. L'actor, a més, va dedicar gran part de la seva vida a la conscienciació, també a la filantropia i a la inclusió de la discapacitat a la societat. I ara els esports amb Gerard Rodríguez.
18: El Girona ha empatat a 1 a Tenerife en el duel que tanca la novena jornada de la Lliga de Segona Divisió. El gol dels gironins l'ha fet Yasser Asprilla al minut 4 de partit. Amb aquest empat, el Girona és 7è classificat de la Lliga Hypermotion, a un punt de les places del play-off d'ascens. Mentrestant, a primera, el Llevant i el Sevilla han empatat a 3 al Ciutat de València, en un final de partit agònic amb 3 gols i una expulsió d'Isaac Romero en el temps d'afegit. I aquest dimarts torna a la Lliga de Campions amb la segona jornada de la fase Lliga. El Barça s'enfronta al Galatasaray a l'estadi Ali Samiyen a partir de les 9 del vespre i des d'una hora abans en directe amb l'equip del Barça Juga RAC1. Aquesta tarda l'equip blaugrana ha fet l'últim entrenament previ al partit amb les absències de Rafinha, De Jong, Christensen i Roni. També a la jornada de les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid s'enfronta al Manchester United, al Metropolitano, i el Villarreal rep el Nàpols a l'Estadi de la Ceràmica. I fora del futbol, en bàsquet, el Barça rebrà 8:45 al Maccabi Tel Aviv, al Palau, en la 5ª jornada de l'Eurolliga.
16: I pel que fa al temps, aquest dimarts tornarem a tenir un dia de cel mig ennuvolat, sobretot en punts de la costa i del perlitoral, on de matinada no es descarta algun ruixat. Seran més probables, però, entre Tarragona i Barcelona. Les temperatures es mantindran sense grans canvis, tot i que al migdia tindrem un ambient més aviat estiuenc, que es podrien arribar fins i tot als 30 graus. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
14: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
19: a RAC1.cat.
14: El portal de RAC1.
20: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
21: Ciutadans de Catalunya.
20: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
22: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
23: I benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
22: Són les 12 i pocs minuts. Òscar Andreu, bon dia.
23: Bon dia, Òscar Dalmau.
22: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
23: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
22: Si us acabeu de llevar, heu de saber que... Avui us oferim un recull dels millors moments de les darreres setmanes.
24: Una cosa, avui no hi ha programa? Com és que no hi ha programa?
22: No, sí que hi ha programa, sí? El que passa és que és gravat perquè avui és festiu, festiu a tot...
24: A tot què? A tot el Principat? No. A tota la vigueria de Barcelona? No. A tots els països catalans? Vull dir que és festiu de salses a guardamà i de fraga a Mahó?
22: Mohamed,
24: i a l'Alguer? I a Atenes, si som ambiciosos, que és no. Aquí on...
22: Mohamed, ja ho saps, no treballem perquè és festiu a tot l'estat.
24: Titular, Òscar Dalmau, defensor de la pàtria espanyola, celebra el dia de la raça lamiendo botas de Felipe VI hasta que le salgan nafras en la lengua. Però, ¿qué lengua? La lengua espanyola.
22: Però què diu? Mira, descansa, que sembla que et convé, Mohamed.
23: Sí, al programa d'avui també parlarem amb un mosso infiltrat en una escola.
22: I què més?
23: I sentirem el Justo, sí, patrocinat, sí, per una associació de cristians sense cabells, sí, que es diu Porros Calvos de Cristo.
22: Sí, ja ho sentiu. Tot sí. D'homes parlant de coses d'homes que no interessen a ningú.
23: No,
22: fixa
23: perquè
22: tu.
23: No, avui també sentirem la Soraida, per exemple, que ens atendrà des de la Generalitat.
22: Sí, però què més? Sí, què més? Ja t'ho dic jo. Què més? Perquè avui estàs espès. També sentirem l'Angelines avui.
23: Sí, també la sentirem a vostè.
22: Ah, pues digue-ho, parlant del tema de l'any, que això no ho has dit, lo del cas del mango. Bueno, no la fruita, la marca de roba.
23: Sí, doncs tot això, i molt més a la competència, un programa que no passarà la història.
22: Però us farà companyia.
20: No cal moure't de RAC1 per escoltar la competència.
23: Parlem ara de l'augment de les esglésies evangèliques a tot el país.
22: Ah, sí, això ho he sentit del Jordi Basté, que està molt preocupat pel tema,
25: Les esglésies evangèliques ja suposen més del 12% de centres de culte. En els últims 6 anys s'han obert més d'un centenar i en total ja n'hi ha prou de 900 arreu del
22: país. 900, eh?
25: Sí.
22: 900
23: esglésies d'aquestes,
22: eh? Sí, hi ha molt, bueno, molt predicador.
23: Hi ha molt predicador.
22: Una persona que diu, bueno, jo pues, me sé totes les sagrades escritures i vull fer la prèdica.
23: Són gent com...
22: Pues, bueno, pas, si vols ser capellà catòlic, pues, has de fer...
23: un examen.
22: Unes carreres.
23: Has d'anar a l'autoescola d'ells.
22: Exacte.
23: No?
22: Però aquí els evangelistes, però escolta, tu també de gust dir... Cristo viene!
23: Sempre cridant, són crits que
22: està bé perquè no t'adorms, perquè escolta, no, a l'església catòlica hi ha cada capellà. Mare de Déu.
23: Massa reverberació, és que sembla que ja siguis al cel. Mare, en canvi, tens un paio cridant, Cristo viene.
22: Clar, bueno, tu de cop i volta estàs a punt de dormir, i de cop i volta et diu, Cristo viene! Hòstia! Jo a mi, cada cop que sento uns crits d'aquests, t'imagines com una pel·lícula de terror. Saps aquelles pel·lícules de terror on la primera que mor sempre és la Rosa Tonteta? Que va vestida de cheerleaders.
23: Sí.
22: Tu ja veus l'elenco de que ja se'n van.
23: Sí.
22: De cop i volta veuen una casa.
23: Sí.
22: Una casa que ja dius, aquesta casa...
23: No hi entris
22: a fer una festa. Aquesta casa abandonada.
23: No.
22: Si està abandonada és per algú. Per què? Perquè ja ocupes. Perquè els grans tenidors no ens
23: tenen. No,
22: que té a veure. I ara deixes la casa que deixes allà, la porta oberta, t'entren i no els pots fer fora.
23: Això és una altra pel·li de terror.
22: Les pel·lícules de terror sempre comencen així.
24: Saps com es titula aquesta pel·lícula?
22: Com?
24: Taca, taca, taca, taca.
0: perquè és una alarma dels ocupes del terror. A mi me fa més terror l'alarma que això.
1: Doncs imagina't els que entren a robar.
4: Bueno, doncs sí, però ens centrem, que no sé on hi ha.
5: La Noelia ho sap.
25: Ho acabem d'explicar. En algunes ciutats del país ja hi ha més esglésies evangèliques que catòliques.
1: Fixa't, ojo, eh?
25: Seria el cas de Girona, Badalona o Cornellà de Llobregat.
1: Bueno, s'hi menja molt bé, eh?
4: A quina de les tres ciutats?
1: A les tres ciutats.
4: A Girona,
1: Girona, Badalona i Cornellà de Llobregat hi ha la tagliatella, eh? No, a les tres, eh?
4: Sí, però estàvem parlant d'evangelisme.
1: Jo estic parlant de la tagliatella, que és l'evangeli dels que ens agrada menjar, eh?
4: I molt.
1: I molt, i molt, i molt.
4: Sí,
1: una
4: altra
25: tagliatella?
1: Aneu-hi, serveixen una ració?
4: Sí.
1: Amb una ració podria alimentar tres famílies africanes.
4: Bueno,
1: un moment. Bueno, i d'aquí també, eh?
4: Sí, clar.
1: I si no te l'acabes, pues, jo amb la Conchitín sempre demanem, ens demanem un calzone.
4: Calzone.
1: Miri, un calzone per dos.
5: Que és com una cresta. Que és com una cresta molt... És una empanada molt gran, eh?
1: Que te l'inflen. Sí. Te l'inflen amb una manxa.
4: Sí.
1: I escolta, com que no ens l'acabem, pues, demanem que ens el posin en un tupper.
4: En un tupper.
1: Per emportar.
4: Vostès ja van en un tupper...
1: Per mi, això?
4: Sí.
1: A mi em diries, Angelines, què és la civilització? Jo et diria en una paraula, tagliatella.
4: Bueno,
1: escolteu, com expliquem aquest auge de les esglésies evangèliques aquí?
25: Doncs el director general de Fets Religiosos, Ramon Bassas, explica que l'església evangèlica no té una jerarquia com la catòlica, que decideix on posa un temple, sinó que qualsevol comunitat es pot registrar i obrir una església, i això fa doncs, que creixin ràpidament en número.
1: Sí, sí, bueno, això, l'important no és el que ha dit, sinó qui ho ha dit. Quin càrrec té aquest bon home, Ramon Bassas?
25: És el director general de Fets Religiosos.
1: Ojo.
4: Què?
1: Com ha de ser el dia a dia del director d'un xiringuito?
5: No és un xiringuito.
1: El director d'un xiringuito que es digui a Fets Religiosos. Aquí li has de passar cuentes. O sigui, adéu nostre senyor. El jefe?
4: No és poca cosa.
1: El jefe és adéu nostre senyor.
4: Sí, bueno, clar, no és poca cosa.
5: No, el jefe és la Generalitat, això depèn de la Generalitat.
1: Vols saber l'horari del director general de Fets Religiosos? 12 del matí.
4: Sí.
1: Esmorzar.
4: Àngelus.
1: Pa i vi.
4: Bueno, clar. Sí.
1: Dues del migdia. Pans i uns peixos.
4: Sí,
1: per dinar.
4: Per dinar.
1: Ja me'ls multiplico jo.
4: Sí.
1: A la tarda, a llegir la Bíblia.
5: Ah, escolta'm.
1: Per favor, eh?
4: Què?
1: Per favor. Avui en dia tothom pot obrir una església, eh?
4: Bueno, no, l'evangelisme sí que passa per aquí, que també no hi ha intermediaris, per dir-ho d'alguna manera.
5: Saps qui té la també que diu... Cristo viene! Aquell del Futbol Club Barcelona, del Dani Alves, ara s'ha fet cap allà.
4: Ja
5: el podria haver descobert una mica abans. Sí.
4: També diré, Jep, que per vostè els afers religiosos tots són catòlics o cristians, no? Vull dir que el senyor aquest dels afers religiosos també s'ocupa d'altres religions.
1: Ah, sí? Quines?
5: Quines? Com si no hi hagués més religions al món. Tot ha de ser catòlic, tot ha de ser cristià.
4: Tenim un musulmà aquí entre nosaltres.
5: Exacte, que parli.
4: Serà més lluny. Perdoneu, però aquí hem arribat a l'altre. Hem arribat al misteri.
1: Hem arribat al misteri. Si arribem al misteri, és hora de donar la veu al professor de debò. Bon dia.
8: Sí, bones i màgiques nits, amics del misteri. Estem davant d'un dels misteris més misteriosos de l'actualitat.
1: Pot vocalitzar una miqueta més, professor?
8: Estem davant d'un dels misteris més misteriosos de l'actualitat.
1: Sí?
8: Ara mateix hi ha tres modes en auge. Són els locals d'empanades.
1: Sí?
8: Els aliments farcits de festucs.
5: Oh, la xocolata a la dovaina!
8: I les esglésies evangèliques. Des de l'antropologia del misteri tenim un nom per aquest fenomen, que és el triangle de les Bermudes.
1: El triangle de les Bermudes.
8: Sí, ningú està dient també que això té a veure amb tot de gent, amb centenars de milers de persones que han vingut a aquest país i portaven la seva religió.
1: Sí.
8: No són gent que hagi arribat amb una llanxa, sinó que han arribat a través de l'aeroport del Prat.
1: Se'n va tan els greus que és que no l'entenem.
5: M'he de connectar la paret.
1: No sé què li ha passat, però bé, mentre recuperem el professor de debò i canviarem les piles, continuem parlant de l'auge de les esglésies evangèliques a Catalunya.
5: Lo nuestro.
1: Sí, senyor.
5: Només primeres marques.
1: Sí, senyor. Bon dia, Justo.
5: T'has llevat aquest matí, t'has mirat al mirall i has pensat, no fa ni un mes que treballo i ja estic cansat?
1: Sí.
5: Me ve de gust començar una teràpia de confrontació i portar a Jaume de Finança a fer una excursió a Corbató?
1: No, home, no. Justo, no.
5: Doncs no et preocupis, no. Perquè avui, per distreure't d'aquest pensament tan pertorbador, sí, parlarem de l'auge de les esglésies evangèliques.
1: Ah, sí? Tu també?
5: Un tema fresquet, senzill i apte per a grans i petits. Vamos allà.

0: En Grècia evangèlica...
1: Justo, un apunt. Els evangelistes justament no reconeixen el papa com a representant de Jesús a la Terra.
0: Mm-hmm. Faig cara que m'interessin aquest petit matís o ecumènic.
1: Bueno,
0: una mica
1: de rigor.
0: Justo. Soc el full parroquial, i quan dic full parroquial no em refereixo a omplir el tanc de fe.
1: Justo, una mica de rigor, que hi ha evangelistes que ens escolten.
0: Doncs avui potser deixen d'escoltar-nos. Moltes gràcies per tots aquests anys i per tot aquest carinyo aquesta fe que faríeu bé.
1: Les esglésies evangelistes proliferen, entre altres coses, perquè qualsevol feligrés pot obrir-ne una.
0: La franquicia de Dios.
1: Sí.
0: Una església a cada cantonada. El vivari de Nuestro Señor. Sí. El Santa Gloria de Yahvé. Sí. El McDonald's del Padre de Dios. Sí, i el Pare de Déu.
1: No, el Pare de Déu.
0: I el Pare del Pare.
1: Serà el Fill de Déu.
0: El Fill de Déu. El McDonald's de Yahvé. 3 hòsties per 2 euros i de regar un McFlurry i un plat de macarrón. Vamos allá. Sabia que la fe vamos allá. Sabia que la fe mou muntanyes, però sobretot mou calés.
1: Sí.
0: I com que jo aquí hi veig un nínxol de mercat, he fundat la meva pròpia església, l'església dels Justinians.
1: Perdona, què vol dir l'església dels Justinians?
0: El Justinian, no confondre els Justinians amb el fan de Justin Bieber. Aquells són els believers.
1: Yeah.
0: Els seguidors de Justo són els Justinians, s'entén?
1: Sí, home, sí.
0: A l'església dels Justinians, el taxi és el temple. Literalment, fem missa dins el taxi.
1: Ah, sí?
0: Així ens estalviem pagar l'impost de l'IBI. Taxistes justinians, apropeu-vos, acosteu-vos a la llum. Cada cop en serem més.
2: Taxista el compañero, de todo el mundo somos siempre los primeros.
0: Tens un taxi? Tens gana de fotre una mica la xapa a tothom que puja el taxi, aprofitant que el client no pot baixar del vehicle, i li preguntes...
3: Tens un minut per parlar de Déu?
0: Si la resposta és sí, ets els nostres. Ets un justinià.
1: Home, Justo, molta sort amb l'església justiniana. No sé jo si te'n sortiràs.
0: La tindrem. Perdona, cor d'hermà, ara que estic parlant amb tu, m'he adonat que el teu cap clareja una mica. Hi ha una mica de cartró.
1: Però què dius?
0: Està bien el cartró.
1: Què dius?
0: Que t'estàs quedando carbo.
1: Jo?
0: Tens més estrada que Ticketmaster. Vamos allá. Vols practicar la fe cristiana con altres persones con el mateix problema que tu?
1: Que no m'estic quedant calvio, Justo.
0: No passis pena. El primer moment és el de la negació. Tinc la solució que necessites. Si ets calvi cristià, apunta la primera associació de cristians sense cabells.
1: Com es diu?
0: Por los calvos de Cristo. Respira.
1: Ai, tu pelo. Avui patrocina aquesta secció l'Associació de Cristians Sense Cabells per los Calvos de Cristo.
0: Efectivament.
1: Això existeix.
0: Això existeix, altrament dit, los carvinistes.
1: És una altra branca.
4: Els calvinistes no anava per aquí.
0: De Joan Carvito.
1: Escolta, els calvinistes ja existeixen, és una facció protestant.
0: Pues protesto. Protesto. A l'Associació de Cristians Sense Cabells por los Calvos de Cristo podràs compartir la teva fe amb altres calvos que han perdut la fe en su cuir cabelló.
1: Però, Justo...
0: He perdut la fe.
1: Justo, tu m'has vist...
0: Aniré a Turquia.
1: Justo, tu m'has vist...
4: A la terra promesa.
1: Sí. Tu m'has vist al cap?
0: Aquesta tofa no te durarà per sempre, Oscar Derman. A més, tofa farsa.
1: Com ho saps?
0: Perquè por los Calvos de Cristo tenim un petit departament d'implants capilars per qui no accepten la carvície. Aquest simpàtic croupet s'encarrega de captar homes peluts o dones amb perruc frondoso perquè donin els seus pèls a la ciència. I quan dic captar homes i dones, vull dir segrestar.
1: Home, a veure si por los Calvos de Cristo serà delictiu.
0: Por Dios se puede.
1: Ja.
0: Implants capilars amb els pèls més robustos. Pèls de dalt i de baix. La nova moda eco-friendly, el parrus planting. Passa de carbo a poder-te fer un pentinat discotequero de los años 70.

0: perdona, què és aquesta cançó?
1: El Fontanero, un great hits, eh? Calla i deixa que soni perquè s'està explicant un relat.
2: Ay, Fontanero, ay, Fontanero, de nada parte el agujero.
1: No l'havia sentit mai i he omplert el forat. Sí,
0: Va, justo tira, sisplau.
1: A l'Associació de Cristianos Sense Caber por los Cargos de Cristo podrà reunir-te amb altres homes per parlar dels sentiments con la excusa de la carbície i la fe en un senyor poderós en qui deposita tota la confiança i la fe, que és una mica el que fan els de poca de la sotana. I se van conèixer allà. I, bueno, al final, pues la carbície une. Por los Cargos de Cristo, que no prenguin el pèl, que ja ho fem nosaltres. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Justo.

0: RAC1. Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als pro days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres. Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
5: Al, ja t'has menjat nou panetones?
6: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes especial per guanyar la compra gratuïta durant un any.
5: I ja l'has trobat?
6: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
5: Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
5: Més info a aldi.es.
7: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15es jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
8: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la 40a diada de l'arcejat.
7: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
8: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
9: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
13: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
12: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
13: Que bé!
12: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
16: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
15: Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure.
18: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat?
19: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
20: Peugeot.
21: A RAC1 t'acompanyem.
22: T'has posat en contacte amb el contenidor del món a RAC1 per un problema amb la teva veïna.
23: Sí, la que tenim just al costat de casa nostra.
21: A RAC1 t'informem.
24: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau.
25: El departament ha destituït la secretaria general.
21: A RAC1 t'entretenim.
26: M'encanta baixar amb l'acordió, és que m'encanta.
27: És que al final cauré rodolant.
26: Bueno, doncs pues,
27: haver baixat amb
21: a RAC1 juguem.
28: Benvinguts al Superesport.
21: A RAC1 et fem riure.
29: Avi, sisplau.
30: Vols veure una por responsable?
29: Va!
21: I et fem escoltar.
31: I de cop tens un accident que et canvia també la vida d'una altra cosa.
32: Sí, vaig sentir que em vaig morir en l'accident.
21: I tot ho fem per tu.
33: RAC1. Tots som u.
34: Moltíssimes gràcies. Fins demà, que vagi bé. This is the start of something.
0: Estàs escoltant La Competència.
1: Efectivament!
0: Amb Òscar Andreu, i Òscar Dalmau.
2: Un parell de borinots.
3: Hola, bon dia. És la ràdio.
0: RAC
4: Bé, recordeu que al juny dues agents dels Mossos es van infiltrar en una assemblea de mestres i professors que preparaven les vagues d'educació? Se'n recordeu d'allò?
5: Sí, sí, no cal que contesteu. Doncs la cap d'informació, el cap d'informació en aquest cas dels Mossos, en Carles Hernández, defensa la infiltració i descarta demanar disculpes.
4: Bueno, ja sabeu el que diuen, és millor demanar perdó que demanar permís. Vull dir.
5: Ja, bueno, sí, però clar, és que...
4: I si ets el que porta porra i pistola,
5: sí.
4: No cal ni demanar perdó.
5: Home, però... Que
4: això... Tot, si els professors anuncien els Mossos, es deixen passar uns quants dies que refredi la cosa, i quan ningú mira, quan ningú se'n recorda, se fa l'arxivació del cas.
5: L'arxivació, sí.
4: I escolta'm, saps la denúncia que ens han fotut els professors on estava i tal, qual, que la mala he de mirar, que... Sí. A veure, sí, és aquesta d'aquí? Mira, a veure, que me la miro bé... Espera, que l'arxivaré, però 4 o 5 vegades.
5: Sí? Vale, s'ha arxivat. S'està arxivant, molt bé.
4: Sí, i ara vaig al lavabo a jugar-me el cul.
5: Havia quedat clar. No. És curiós, de tota manera, perdoneu una
4: digui,
5: cosa.
4: Digui, avi, digui.
5: La policia és l'única feina on t'enxampen fent malament la feina...
4: Sí.
5: I els que manen no et fan fora i, a més, et defensen.
4: Bueno, no és l'única feina, eh? Li puc dir tres noms.
5: Tres noms a què?
4: De persones que fan malament la seva feina.
5: Sí.
4: I no només no es fan fora, sinó que el seu cap els defensa.
5: Són Mossos d'Esquadra?
4: No, són jugadors del Real Madrid.
5: Eh?
4: Vinícius, Mbappé i Camavinga.
5: Ah, bueno, mira, perfecte. No m'estranya que, de sobte, pugi la
4: demà. A Madrid, al Real Madrid, només funciona la impressora.
5: Ja. Ha vingut només a dir això.
4: Sí.
5: Avui tinc la sensació que volia colar això i ha trobat...
4: El Real Madrid, és que us diré més.
5: Sí.
4: El Real Madrid...
5: Sí.
4: Sabeu el que funciona?
5: Sí, ja ho ha dit.
4: L'únic que funciona...
5: Sí.
4: La impressora.
5: De tota manera, parlàvem d'aquests Mossos infiltrats en una assemblea de professors, que el cas ha estat arxivat pels propis Mossos.
4: Sí,
5: no m'estranyaria que de sobte pugi la demanda per entrar al cos dels Mossos, perquè tots són avantatges, bon sou, errors sense conseqüències, i de tant en tant doncs pots jugar a les disfresses, que és el somni humit de Nobita del Doraemon, Tot això... Sí.
4: No, avi... Avi!
5: Vols veure que tinc la butxaca màgica?
4: Va, prou. Sisplau, va.
6: El cap d'informació dels Mossos defensa que és legal que les dues agents s'infiltressin a l'assemblea de docents i assegura que no va ser una infiltració, sinó una tasca operativa d'obtenció d'informació preventiva per garantir tots els drets.
3: Hòstia, quin eufemisme, calla.
4: T'ha agradat, eh?
3: Home, una tasca operativa d'obtenció d'informació preventiva per garantir tots els drets, eh? I mentrestant la policia gastant diners públics per infiltrar-se a la classe de les formigues. Increïble.
4: No,
3: us imagineu que si el cap dels Mossos fes servir eufemismes a la resta de moments del seu dia a dia quotidià?
4: Què vols dir?
3: Home, per exemple, no diria he d'anar al lavabo a fer caca. Diria he d'anar al reservat per tal d'efectuar la descàrrega del camió d'orgànica al contenidor de la ceràmica.
4: Sí, sí.
3: No?
4: Sí, sí, entès.
3: A partir d'ara ja no diria encara no tinc nòvia. Jo diria el meu sexe està d'estrena, però l'aforament és limitat.
4: Hòstia, en el teu cas, limitadíssim, eh? Limitat del tot.
3: Moltes gràcies.
6: El cap dels Mossos admet, però, que la infiltració dels Mossos...
4: Cap d'informació dels Mossos.
6: Sí, el cap d'informació dels Mossos admet que la infiltració es va planificar i executar malament i diu que estudiaran si cal mantenir realment aquests mètodes.
4: A mi m'agradaria tant ser una mossa infiltrada.
5: Sí,
4: Saps, allò que el James Bond?
5: Sí.
4: James Bond?
5: Què té a veure?
4: Pues que tenia una noia James Bond, m'agradaria ser.
5: Sempre n'hi ha dues, la primera és dolenta i la segona és bona.
4: Pues jo la bona.
5: Vale.
4: Jo la bona, perquè, bueno, a la vista està, no? Com estic? Bueno, és així.
5: Però vostè voldria fer de mossa infiltrada.
4: Sí, jo si fos una policia... És que m'encantaria haver estat una d'aquestes mosses que es van infiltrar entre professors. Jo si m'hagués de disfressar de professora...
5: Sí?
4: Aquí van fallar perquè les van enxampar. Però aquí t'has de posar alguna cosa discreta, nena, que no cridi l'atenció, perquè si no t'enxamparan, pues disfresses de mestre, pues amb unes mitges de reixeta, amb sabates de taló de pa mimí, faldilla de tubo, i una camisa entallada, amb uns quants botons descordats que es vegi el sostenidor d'encaix vermell. No?
5: Però això és com s'imagina vostè acabant les mestres.
4: Algú ha de ser la profe Sèpsil, entre tant professorat amb Bambas Salomon, perquè, escolta, trobo que els professors s'han de vestir millor, s'haurien de vestir millor. I hi ha molt marge de millora entre la vestimenta dels professors.
6: Gràcies, Angelines, per aquesta crítica social.
4: Fixeu-vos-hi. Gràcies a tu per escriure'm, Noelia.
7: Perdoneu un moment, però l'Àlex ens diu que tenim una trucada al telèfon d'Aludits. Algú ens ha trucat al telèfon d'Aludits i això que en 18 temporades no hem donat mai el telèfon d'Aludits perquè ens truqui la gent. Això és la màgia de la ràdio. Atendrem la trucada al telèfon d'Aludits. Bon dia, amb qui parlo?
8: Hola.
4: Bon dia, amb qui parlo?
8: Com que amb qui parlo? No serà policia, tu?
4: No, però ha trucat vostè.
8: Ja, i com ho saps? Ho pot demostrar davant d'un jutge?
4: Bueno, ho sé, perquè ha sonat el telèfon de l'Udits, que tenim el control tècnic.
8: Bueno, sí, he trucat jo, i?
4: Ah, pues això dic jo. Com es diu?
8: Qui?
4: Vostè.
8: Bueno, doncs mira, ara em dic Lluís, però quan torni a casa em diré Vanessa.
4: Vanessa?
8: Digues, carinyo.
4: No, que dic, a veure un moment, per què s'ha sentit al·ludit, vostè?
8: Bueno, perquè sóc policia.
4: Treballa d'infiltrat.
8: Sí, treballo infiltrat. No podia caminar perquè em feia molt mal i em van haver de posar una crema i una injecció de Voltaren.
4: Que li pregunto si treballa de policia infiltrat.
8: Ah, sí, sóc un policia infiltrat, que treballo infiltrat.
4: I, però jo no està infiltrat ara mateix?
8: No, mira, ara mateix estic infiltrat en una cola i us truco perquè tinc por.
4: De què té por?
8: A la sala del costat estan fumant drogues.
4: Els alumnes?
8: No, els professors. Professors que estan revisant el conveni.
4: No sé.
8: Sí. I necessiten, que la cosa passi, no? Yeah. I hi ha de tot metadona, metanfetamina, metaverso, hi ha de tot.
4: Van forts els professors, sí.
8: I miri, tinc por, però també tinc... Jo tinc de tot des que estic aquí en aquesta escola. Tinc cartes Pokémon, Piràtics i Superthings que m'han deixat. Uh-huh. Els nens són feliços amb tan poca cosa.
4: No cridi tant que el sentiran, home.
8: Que va, a mi no em sent ningú, estic tancat al lavabo.
4: Ah.
8: Si sents un raig de líquid és que m'estic rentant les mans.
4: Ah, d'acord.
8: En cap cas estic pixant amb la cigala en una mà i el telèfon en una altra.
4: Escolti'm.
8: La cigala... No, la cigala és autònoma, de manera que amb la mà lliure estic fumant.
4: A veure, un moment, deixem...
8: Mòbil, fumant i cigala. El que m'estic posant a la boca és el cigarro, perquè si no la postura seria molt difícil.
4: Deixi un momentet. A veure, esborrem aquesta imatge del cap. Sí. Digui'm, sisplau, què ha descobert durant la seva infiltració a una escola fins ara?
8: Que el Voltaren 500 no va bé. Ha de ser 5.000.
4: Li estic preguntant per la infiltració com a professor a l'escola. Què ha descobert durant la seva infiltració a una escola fins ara?
8: El teorema de Pitàgores.
4: No. Però
8: què? Et pots creure que en qualsevol triangle rectangle la suma dels quadrats dels catets és igual al quadrat de la cornamusa?
4: No, la cornamusa no, la hipotenusa.
8: Hipotenusa, encantat. Jo em dic Lluís.
4: No. Serà difícil, això.
8: No, difícil no. La suma dels quadrats.
4: No, ja.
8: La suma dels quadrats del catet és igual al quadrat de lo que has dit abans.
4: Sí, la hipotenusa, sí. Bueno, escolti'm,
8: exacte.
4: A veure, quedem que durant la seva infiltració ha pres el teorema de Pitàgores, més o menys.
8: Correcte.
4: Ha descobert, jo li preguntava si ha descobert alguna dada rellevant.
8: Sí, home, ha descobert l'Innovamar, la Sinècdoque...
4: No, però...
8: I el final de Mirall Trencat. I la veritat és que tinc molta por.
4: Però por de què?
8: És que d'infiltrar-me a l'escola he descobert que m'agrada estudiar, aprendre coses, reciclar-me, el saber per saber, res humà només aliè, i clar, això va en contra del codi deontològic de la meva professió de policia.
4: Però escolta, no és cert, home, hi ha policies ben formats, no?
8: Policies ben formats?
4: Sí.
8: El que tinc aquí penjat.
4: Home, va, ha penjat? Hòstia, sí, ha penjat. La mare que
8: fixa que la hipotenusa és una paraula que inclou totes les vocals. A, E, I, O, A, E, I, O,
4: què?
8: I, A.
4: Sí, s'ha deixat la U. U.
8: Ah, quina por. Perdona.
9: Perico dels bons.
10: No, sisplau, més pobresa, no.
11: Independentistes podrits.
10: És la competència?
11: Sí.
12: Amb els Oscars.
13: De dilluns a divendres.
14: A RAC1.
7: Parlant ara de transport públic.
5: Ai, què ha passat amb el transport públic? Ha caigut el sostre d'una altra estació de tren?
7: No, avi, no.
5: Ha descarrilat algun
7: tampoc,
5: tren?
7: Tampoc, no, encara no.
5: Un esvoranc a les vies?
7: No, no.
5: Ha explotat alguna catenària?
7: Escolti, avi, que no, que sapiguem.
5: Fixa't que podríem estar tot el matí jugant a la ruleta de la sort amb tot el tipus d'incidències del transport públic a Catalunya.
7: Això sí.
5: I el premi sempre seria arribar tard.
7: O no arribar.
5: O no arribar. És el premi gros.
7: Ja, no arribar.
5: I sempre toca.
7: No, doncs avui això li agradarà, avi, perquè parlem de transport públic perquè el govern ha tingut la brillant idea d'unificar tot el transport públic sota una mateixa marca visual.
5: Sona malament, però segurament és pitjor. Vull dir, tenim un transport públic que cau a trossos dia rere dia.
7: Sí.
5: I la notícia és que hi haurà canvis.
7: Exacte.
5: Però el que canviaran són les coloraines, el disseny gràfic i les marques.
7: Efectivament.
5: És això.
7: Sí, és això.
5: Era clarament el que demanaven tots els usuaris de la Renfe i dels autobusos.
7: Exacte, que canviessin el disseny.
5: No, sí, canvieu-me el disseny que no llego a tiempo.
7: Sí.
5: Enhorabona als cervells que han pensat això, cervells mínims, com el programa d'en
7: Toni Clopés. Que... Sí.
5: Això és com si et diuen que tens una malaltia terminal, però et regalen un massatge als peus i un esmorzar al vivari.
7: Nenes, esmorzar al vivari.
5: Les tres paraules màgiques, eh?
7: Sí. Un dònut d'aquells del dia d'abans, eh?
5: Com a vostè li agraden, no?
7: Increïble.
5: Bueno, el futur ja és aquí.
7: Ja és aquí, sí.
5: Doncs miri, ja se'l pot endir, ja se'l puc endur, que ha arribat podrit.
7: Sí, deixa que ho expliquem bé. Què passarà al transport públic del país, Noelia?
6: Doncs aquesta nova marca...
5: Que no funcionarà, ja t'ho dic jo ara.
6: Sí,
5: no,
6: d'això d'una banda, i aquesta nova marca inclourà Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, autobusos interurbans, i Ifercat, Simalsa, tram i metro.
7: Ifercat i Simalsa, què collons és?
5: Això fa pinta de...
7: Tothom sap qui són, no? Això no els estopa del transport públic.
5: Mare meva, això és com en el quiosc que comprar el diari, la revista Sapiens i el Tatano, per dissimular que has anat a comprar la revista Interview i el Playboy. De dir, aquí han ficat els Ferrocarrils Catalans i totes de coses, de dir, bueno, té, m'enduc això, però t'enduc això.
9: Un moment, perdoneu.
7: Digues, Mohamed.
9: Ja cobreixo. Us heu adonat que els del govern espanyen tot el que toquen? La sanitat, l'educació, els transports, fan un rei mides invers. O sigui, en lloc de convertir les coses en or, les converteixes en merda. És que és una cosa totalment...
7: Sisplau.
9: Espanya, igual, i els que col·laboren també, surt molt bé això de canviar els noms de les coses que no funcionen.
7: Sí?
9: Almenys quan Mr. Proper va passar a ser Don Limpio, com a mínim funcionava.
7: Sí que funcionava, sí.
9: Quan Prince va deixar de ser Prince i va passar a dir-se The Symbol, això... feia bones cançons.
7: No era per dissimular. No.
9: Va, és increïble tot això. Home, tot això d'unir transports amb una marca per aigua me recorda l'institut.
7: A l'institut. Però
9: si fusiona Rodalies, que funciona malament, per dir-ho suaument, i Ferrocarrils, que són la cabra, lo millor del transport, que és lo millor de Catalunya des dels Jocs Olímpics de Barcelona, si barreges aquestes dues coses, és com quan a l'institut t'asseien amb l'alumne disruptiu, amb l'alumne llegest. Jo no era cap dels dos, vale?
5: Eres observador internacional.
9: El disruptiu era...
5: El que la liava, diguéssim.
9: Sí, ara se diu disruptiu, però abans era... Pues,
7: això es fa a classe, de vegades, no? Agafes un alumne que va bé, amb un que no va tan bé, aviam si s'empelta l'un de l'altre, no?
9: I al final, pues, aleshores, podien passar dues coses.
7: Sí.
9: El Lles, que és Ferrocarrils, feia quedar millor el disruptiu, que seria Rodalies, o podia passar que el disruptiu, que és Rodalies, empitjorava el Lles, que són els Ferrocarrils.
7: Ja.
9: Normalment,
7: No és tan llest
9: com per estudiar a tope i a més està fent serveis socials per un paio que porta navalla.
5: Bueno, és el que han fet amb l'informe PISA, que en el fons han agafat i han dit, bueno, els que funcionen més malament els traiem una miqueta, ho barregem amb gent que sí que d'alguna manera li va millor a classe, i doncs mira, ara l'informe PISA en tren.
9: No ho he entès.
5: No m'és igual. Bueno, precisament per allò de l'informe. Deies, Noelia, perdona.
6: La marca es desplegarà en 4 àmbits: transport per carretera, mobilitat personal, transport ferroviari i infraestructures, i, per exemple, les identitats visuals de Rodalies i els Ferrocarrils acabaran integrades en una mateixa marca vinculada al tren.
5: Molt bé, per aclarir tots els dubtes, farem una cosa que és trucar directament al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. No rigueu, que existeix, eh?
6: És sèrio?
5: Sí, home, sí. Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. A veure si ens poden explicar ben bé com anirà aquest procés que vol unificar la identitat visual al transport públic. Àlex, sisplau, truquem a Territori.
12: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Sí. Soc Zoraida. En aquests moments no podem atendre'l. Tots els nostres operadors estan ocupats, sí? Per això aquest missatge està gravat. Moltes gràcies.
5: No, molta... Escolti, podem tornar a trucar? Això no pot ser, o sigui, encara que sigui... Gràcies, Àlex.
12: Hola, bon sí. dia, gràcies per trucar sí. al Departament d'Habitatge i Transició Ecològica. Sí. Soc Zoraida, com li acabo de dir en sí. aquest moment, no podem atendre, ja. Deixi el seu missatge després del senyal. Pip.
5: Ja. Però és que no has esmorzat. Sí. Què és aquest pip?
12: El senyal? No m'ha sentit bé.
5: Una cosa, però vostè no està gravada?
12: Sí.
5: M'ha contestat?
12: No.
5: Com que... Sí.
12: Sí.
5: Un moment.
12: Li he dit en l'anterior gravació que tots els nostres operadors estan ocupats celebrant les festes de la Mercè.
5: Però una cosa, territori és una conselleria de tot el país. Vostès haurien de treballar avui. Una cosa és que a Isòvol...
12: Si perdoni, festa... però jo l'atenc des de Barcelona i avui faig festa. L'he de deixar que de marxar corrents perquè avui a la platja de l'Espigó del Gas hi ha un espectacle de drons. 300 drons, eh? Déu-n'hi-dron.
5: Sí, Déu-n'hi-dron, sí. Però no em pot respondre una pregunta?
12: No.
5: Una pregunta, no, a quina hora ho fan això dels drons?
12: A les 10 de la nit.
5: I ha de marxar, o sigui, queden 10 hores per això de...
12: Sí, però és que he d'anar des de la seu del territori fins a l'Espigó del Gas en transport públic.
5: Ah, d'acord, no van gaire fins tampoc als autobusos de Barcelona últimament. Quant triga de territori?
12: Pues a... Estic mirant ara a Google.
5: Sí.
12: Me diu 45 minuts.
5: Sí.
12: Són 2 minuts a peu fins a l'estació de metro de Sants.
5: Sí.
12: Allà he d'agafar la línia 3 fins a Paral·lel.
5: Molt bé.
12: I després caminar a peu 2 minuts fins a la parada de bus Paral·lel Cabanes.
5: Sí.
12: I des d'allà són 22 minuts en bus fins a la parada platja de la Barceloneta.
5: Sí, molt bé.
12: I després des d'allà he de caminar 5 minuts més fins a la platja.
5: M'ho està venent com si fos l'Odissea i la veritat.
12: Bueno, sí. Perdoni, però li recordo que avui és festiu.
5: A Barcelona sí, però...
12: Hi ha molts menys autobusos que de costum.
5: Bueno, és que, sí.
12: I els autobusos van a rebentar per les festes de la Mercè. Segur que n'hauré de deixar passar més d'un allà a la parada.
5: Això pot ser, sobretot els que pugen a Montjuïc. L'altre dia em vaig trobar, si m'ho permeteu. Podem...
12: No estem parlant de vostè. Estem parlant de mi, no de vostè.
5: No, ja, però és que ara que ho ha dit, l'altre dia que volia pujar amb el cotxet, amb el nen, no cal posar la música de pena, tot i que és música de pena. Vaig esperar 10 minuts a que arribés al bus, i quan arriba el bus
12: anava... posar-li música d'espera també jo.
5: No. I quan arriba el bus, arriba...
12: Ni. Ja m'avisarà quan acabi l'anècdota.
5: És que tampoc és una anècdota... Bueno, sí, és una anècdota que quan arriba el bus, que arribava tard, arriba ple com un ou. O sigui, ja...
12: Sí, només li ha passat a vostè, això.
5: No. El que m'ha passat només a mi és que decideixo pujar a la muntanya, a la Fundació...
13: Perquè si la muntanya no ve a tu...
5: Jo vaig a la muntanya, amb un cotxet, amb un nen que pesa 20 quilos.
12: Sí.
5: I aleshores decideixo que el camí més curt són les escales.
12: Sí.
5: I les vaig comptar de baixada amb un cotxet i són, crec que, 248 escales.
12: Sí.
5: Senyora, tinc
12: se
5: un...
12: m'ha fet curt.
5: A mi se'm va fer llarguíssim i tinc un blau... Miri, us l'ensenyaré.
12: No cal.
5: Sí,
12: vaig a penjar perquè...
5: No, perdoni. Ara penjat de... Crec que penjat de veritat, ara. No. Zoraida, sí. I se n'ha anat.
14: RAC1 aposta per la competència.
15: Si em demaneu la meva opinió...
16: No li hem de tenir por a la caca.
15: Que ho feu cada dia, no?
14: Per la ràdio i per la tele. Amb els Oscars.
17: Vinga, tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
18: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
19: Recordes el teu primer Corsa?
20: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Descobreix tendències, solucions i noves oportunitats per fer créixer el teu negoci. Vine al Saló del Comerç els dies 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
2: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
3: Amb Lidl Plus tria 6 burgers de pollastre 2,99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nou sense closca 1,89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
4: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
7: La fruita i verdura del dia és fresquíssima i té un preu inconfessable.
8: Incomparable, Alt. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
7: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
8: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
10: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
11: Una meravella és poder viajar.
12: Ai, que ràpid passen les coses bones.
13: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
12: O els 10 dies Nissan.
13: Com?
12: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
16: Mm-hmm.
15: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
16: I des de 16.400 euros.
15: Què?
17: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
18: Citroën.
17: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
19: Nosaltres som la competència.

0: amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Han de venir dos homes.
2: Primer no havia quedat clar, no?
1: La intèrpret.
2: La intèrpret.
1: Ojo, eh?
2: Hosti, tu, que cansat.
1: Sí. Nenes.
2: Tinc agulletes al cervell.
1: Bueno, bueno, bueno.
2: Sí.
1: La intèrpret, eh?
2: La intèrpret, sí.
1: Del... Ah. Allò, de la terapeuta.
2: Sí, però... Eh? Això es farà llarg, això, eh? De la terapeuta. Sí, ara, un moment.
1: De lo dels mango, eh?
2: De lo dels mango.
1: Mango, eh?
2: No, sí, aviam, no.
1: Sí.
2: Aviam. Ja? Ja? I puc parlar? Puc,
1: sí, home, ja pots parlar, però abans antes deixa'm avui? A mi. Deixa'm a mi.
2: Però si no...
1: Nenes, estàs... què, el cas en dic?
2: Bueno, però...
1: Què? Ara... Què? Ojo, eh? La gent fent així, eh?
2: Fent així amb la mà, no?
1: Com... Ojo, ojo,
2: sí,
1: eh?
2: Molt bé.
1: El cas en dic, eh? Heu sentit el que n'en dic?
2: Sí.
1: Eh? Què n'en dic? Què n'en dic? Què n'en dic de l'endic? Què?
2: Avui els companys Maica Navarro, sí, i Antoni Muñoz expliquen, publiquen, de fet a La Vanguardia, que Jonathan Endic, sí, s'hauria interessat per una teràpia.
1: Fixa't.
2: Que consistia...
1: Fixa't, en què consistia la teràpia? Fixa't.
2: A simular que empenys un familiar per un barranc. És una teràpia que tothom ha volgut, en algun moment de la seva vida, ha dit aquest, però barranc avall, ja,
1: sí,
2: de primera, i es veu que això ja és una teràpia.
1: Però un moment, diu La Vanguardia...
2: Hi ha les constel·lacions, hi ha el morning yoga...
1: Constel·lacions familiars.
2: No.
1: Què és el vostre avantpassat? El meu, una tortuga de la Índia. Era una rebesàvia.
2: Una rebesàvia,
1: però... Fas les constel·lacions familiars i llavors... Pues,
2: li surt que vostè està emparentada, sí, genèticament, sí, amb una tortuga i a més de la Índia.
1: Sí, et fan, miren els avantpassats, sí, i bueno, ja has de portar la cartilla del seguro, bueno, també que tinguin una mica...
2: I llavors que li toca interpretar l'avantpassat i vostè ha hagut d'interpretar en algun moment una tortuga de la Índia,
1: sí,
2: eh?
1: Sí,
2: però
1: és fàcil.
2: És estrany això de les constel·lacions i tenir, sí, una avantpassada, una rebesàvia, en aquest cas, que és una tortuga de la Índia, però com a teràpia també, sí, això d'empènyer gent pel pedregar, del dalt a baix...